0: nord-americà Umoja Gibson, que ha firmat fins al 2028 procedent de l'Olimpia de Ljubljana, eslové. Hi ha hagut nova victòria a l'esprint de Tim Merlier al Tour de França. El belga ha sumat el seu tercer triomf parcial en aquesta edició després dels 179 quilòmetres de la dotzena etapa. A la general, sense canvis, l'eslové Tadej Pogačar manté el lideratge.
1: I el temps aquest divendres serà més estable i més assolellat. La nit serà de més bon dormir a ponent. No es repetirà la matinada tòrrida de dijous. Al migdia les màximes també baixaran una mica, tot i així la calor serà intensa arreu del país. A la tarda no es descarta algun ruixat puntual al Pirineu.
2: 3Cat Info.
1: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3Cat Info.
1: El Tribunal de Justícia de la Unió Europea aplana el retorn de l'expresident Carles Puigdemont i l'aplicació de l'amnistia per a Oriol Junqueras i la resta de líders independentistes. Amb dues sentències clares, els jutges europeus han validat l'amnistia per a les despeses del procés i del referèndum de l'1 d'octubre i també per al delicte de terrorisme que pesa sobre una dotzena d'activistes del CDR. Des de la seu del Tribunal a Luxemburg ho ha seguit el Bruno Fortea Miras.
3: El Tribunal nega que la llei d'amnistia posi en risc les finances de la Unió Europea pel fet de deixar que els líders independentistes acabin sense pagar les despeses del procés. Això desmunta un dels grans arguments dels jutges espanyols per rebutjar l'aplicació de l'amnistia a Puigdemont, Junqueras i la resta de polítics inhabilitats o a l'exili. Pel que fa als activistes del CDR imputats per terrorisme, la sentència europea deixa força encarrilada la seva amnistia. Els jutges diuen que la llei d'amnistia, tal com està redactada, encaixa amb la normativa comunitària que regula la lluita antiterrorista. I en aquest punt, el president del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, Koen Lenaerts, posa en valor que s'aprovi una amnistia amb l'objectiu, a parer seu, de millorar la convivència.
4: El propòsit de la llei d'amnistia és reduir les tensions institucionals y políticas, así como facilitar un escenario de reconciliación.
3: La sentència també valida el període màxim de 2 mesos que, en principi, hauran de respectar els jutges espanyols per aplicar l'amnistia a les persones condemnades o acusades. Ho haurien de fer a partir d'ara, un cop la justícia europea ja ha resolt, amb la sentència d'aquest dijous, els dubtes que havien plantejat a Luxemburg diversos tribunals espanyols.
1: Tot i la resolució de la justícia europea, l'aplicació de l'amnistia a Puigdemont i Junqueras, entre altres líders del procés, no serà immediata. L'acabarà resolent el Tribunal Suprem, que per ara mantindrà l'ordre de detenció contra l'expresident per malversació. Segons confirmen fonts de l'alt tribunal, la 3Cat Info, no mouran fitxa perquè no se senten interpel·lats per la sentència europea. Asseguren que no estava en qüestió la seva negativa a amnistiar els líders del procés per malversació i volen esperar a veure què hi diu el Constitucional arran dels recursos d'empara que han presentat Puigdemont, Junqueras, Romeva, Turull i Bassa, entre d'altres. N'hi ha 7 dependents i la decisió s'espera com a molt aviat a la tardor. Un cop el Constitucional digui si s'ha d'aplicar l'amnistia als líders del procés, el Suprem podrà acatar aquesta decisió o presentar la seva pròpia prejudicial davant de la justícia europea, si considera que té marge i està legitimat per fer-ho. En el cas dels CDRs, l'aplicació de l'amnistia pot anar més ràpid. El Tribunal Europeu ha resolt el dubte que li havia plantejat l'Audiència Nacional i això farà, segons les seves defenses, que s'executi de manera pràcticament automàtica. David Aranda, d'Arrels Advocats, recorda que l'Audiència Nacional ja va reconèixer que l'amnistia era aplicable.
5: Un cop validada la conformitat de la llei d'amnistia amb el dret de la Unió Europea, l'Audiència Nacional hauria de ser coherent amb aquesta interlocutòria i, per tant, hauria de resoldre de forma gairebé immediata respecte a l'amnistia de les persones investigades en aquest procediment.
1: Pel que fa als dirigents d'Esquerra, Josep Maria Jové i Lluís Salvador, acusats al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per l'organització de l'UO, reclamaran l'aplicació immediata de l'amnistia i l'arxivament de la causa. Entenen que la sentència del TJUE aclareix tots els dubtes que hi podria haver. I a la xarxa X, l'expresident Puigdemont ha qualificat la sentència de victòria rotunda de l'independentisme, però admet que el camí per acabar amb la repressió encara no ha acabat. El seu número 2 a Junts, Jordi Turull, ha apressat els tribunals espanyols a aplicar l'amnistia.
6: No poden marxar de vacances tan tranquil·lament mentre saben que hi ha gent que està privada de drets i llibertats fonamentals perquè hi ha una sèrie de jutges que el que estan és prevaricant per no aplicar una llei que Europa els ha dit que és claríssima i que és legítima, no?
1: Per la seva banda, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, també ha demanat a la justícia espanyola que apliqui l'amnistia sense més dilacions.
7: Ja no hi ha excuses. La llei s'ha d'aplicar, els drets s'han de restituir, els exiliats han de poder tornar. És urgent que gairebé 10 anys després l'estat espanyol tanqui definitivament aquesta carpeta.
1: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el del Parlament, Josep Rull, han demanat als jutges que apliquin l'amnistia sense més subterfugis.
8: No hi ha volta de full. La llei d'amnistia forma part, amb totes les conseqüències, del nostre marc legal i, per tant, la seva aplicació és d'obligat compliment.
9: Insto, de fet, el Tribunal Suprem que abandoni la seva via de rebel·lia i apliqui immediatament, sense haver d'esperar d'altres tribunals espanyols, la llei d'amnistia de manera rotunda i plena.
1: I més reaccions des de la Moncloa. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, també ha demanat als magistrats celeritat en l'aplicació de la llei.
10: Solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista. Y sería positivo para todos que esta etapa se recorriera lo antes posible.
1: Pel govern espanyol ha quedat acreditat que la llei d'amnistia és constitucional i conforme al dret europeu. I el líder del PP i cap de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmat que respecta la sentència europea sobre l'amnistia i ha llançat un dard enverinat al PSOE, afirmant que ell sí que accepta les decisions judicials, en referència a les darreres crítiques dels socialistes als jutges. Sentim Feijóo.
11: Los demócratas respetamos las sentencias y punto. Nada más. Las respetamos. Aceptamos las reglas de juego. En lo judicial yo no tengo nada que añadir.
1: I l'expresident espanyol, José María Aznar, havia anat més enllà aquest dijous al matí, lamentant que el procés independentista quedi sense càstig.
12: Conviene recordarlo, porque la agresión sediciosa al derecho no debe quedar impune, ni mucho menos recompensarse.
1: Fons del partit han rebaixat els efectes de la sentència europea perquè consideren que s'ha limitat a resoldre dubtes i s'han abonat a l'argument que l'amnistia ofereix privilegis penals als independentistes a canvi de la investidura de Sánchez.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
1: L'Audiència Provincial de Madrid acorda que Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, anirà a judici amb jurat popular. La justícia madrilenya ratifica parcialment la decisió del jutge Peinado, però treu a Gómez dos dels quatre delictes pels quals estava processada. Anirà a judici per malversació i tràfic d'influències, i li aixeca també les mesures cautelars que li havia imposat el magistrat i li ordena que se li retorni el passaport. Madrid, Àngels Lafuente.
13: Els cinc magistrats que han estudiat els recursos avalen que Begoña Gómez vagi a judici amb jurat popular per tràfic d'influències i malversació. A l'escrit afirmen que la decisió del jutge Peinado no és arbitrària ni contrària al dret, perquè diuen està prou motivada amb indicis de criminalitat. Per tant, donen per bona la tesi de Peinado i consideren que Gómez es va aprofitar de la seva posició privilegiada de dona del president del govern per als seus negocis amb la Universitat Complutense. El judici encara no té data, però se sap que serà amb un jurat format per nou ciutadans anònims de la Comunitat de Madrid, que hauran de determinar si Gómez és culpable o innocent. L'Audiència Provincial rebutja que es jutgi Gómez pels delictes de corrupció en els negocis i apropiació indeguda. També anirà davant un jurat la seva assessora a la Moncloa, Cristina Álvarez, només per malversació. En el cas del tercer imputat, l'empresari Juan Carlos Barrabés, l'aparten del jurat popular i s'acorda que s'investigui la legalitat o no de les adjudicacions dels contractes públics. I l'Audiència Provincial corregeix Peinado i li ordena que torni el passaport a Gómez, que podrà tornar a sortir del país i no haurà d'anar a firmar al jutjat cada 15 dies.
1: Neguit i preocupació, aigua a Múrcia, a la comarca de l'Alt Camp. Els bombers han estabilitzat aquest dijous a la tarda un incendi que s'havia declarat al migdia. L'alcalde assegura que últimament viuen en alerta constant. Diumenge es va reforçar la presència policial i d'agents rurals a la zona. Tarragona, Jordi Barrancà.
14: Hi ha preocupació, per exemple, pel fet que hi hagi una persona lliure que sigui la que els està provocant. De fet, és una de les línies de treball dels Mossos d'Esquadra i també dels agents rurals que dilluns destacava la consellera d'Interior, Núria Parlon. Òscar Cendra, alcalde d'Aiguamúrcia, en declaracions a aquesta emissora.
15: El que volem és que si realment la línia aquesta és la certa, pues, si a més, si estem amb sort i poden localitzar aquesta persona.
14: Amb el que han estabilitzat aquesta tarda, atenció, perquè ja són 4 els focs declarats en aquest terme municipal des de dimecres a la setmana passada. Tot plegat el genera temor.
15: És un estat d'alarma a la zona, que a més és a la punta on toca Pontons, tenim Torrelles, tenim Querol, més amunt tenim Llacuna, vull dir, la gent del Penedès li diuen el pulmó del Penedès, no? És un pulmó que tenim de gestió forestal i, clar, la veritat que fa respecte.
14: A tot això, els bombers continuen remollant la zona per aquest últim foc que ha cremat una hectàrea i mitja, segons els agents rurals.
1: Els bombers també han aconseguit controlar l'incendi que es va declarar dimarts a Sant Quirze Safaja, al Moianès. Les flames han calcinat prop d'un centenar d'hectàrees. I Catalunya viu l'inici d'estiu més càlid dels últims 76 anys. Segons dades del Servei Meteorològic, des de l'1 de juny fins al 15 de juliol, la temperatura mitjana ha estat gairebé 4 graus per sobre de la mitjana d'aquest període de l'any. El Meteocat atribueix aquests registres a les temperatures excepcionalment altes de les últimes setmanes, amb 3 onades de calor gairebé consecutives que no han permès recuperar els registres normals. Marc Prohom és el cap de climatologia del Meteocat en declaracions a 3Cat Info.
16: El fet més extraordinari d'aquesta situació és la persistència i també que no hem recuperat, després d'una onada de calor, una situació de normalitat. I això s'emmarca des del 2022, que les temperatures, especialment a l'estiu, estan clarament per sobre de la mitjana. Darrere d'això no hi ha altra explicació que el canvi climàtic, que ja és entre nosaltres i que, mica en mica, es va fent més intens.
1: Malgrat que ja s'ha acabat la tercera onada de calor de l'estiu, hi ha avisos per calor nocturna en comarques de Ponent. La ciutat de Lleida ha viscut la primera nit tòrrida, amb temperatures per sobre dels 25 graus, dels últims 86 anys, que és quan es va començar a registrar les dades. Pel que fa al risc d'incendi, els agents rurals mantenen el nivell extrem per foc en 33 municipis d'11 comarques i també mantenen tancats els accessos a 3 espais naturals.
2: El temps.
1: És moment per la previsió de Néstor Gómez.
17: Aquest divendres el temps serà una miqueta més estable. Deixem enrere els núvols que hem tingut aquest dijous i que van deixar alguna precipitació, i aquest divendres tindrem un dia molt més assolellat de cap a cap. Potser de bon matí amb alguns núvols cap a la Catalunya central, nord del Pla de Lleida o Costa Central, que en principi no deixaran cap mena de precipitació. El que sí que tindrem avui és la presència de la tramuntana a l'àrea de l'Empordà, sobretot durant el matí, bufant entre feble, moderada, no gaire intensa. A la tarda tindrem núvols al sector del Pirineu, com cada tarda creixen en aquell sector, i no descartem que cap a l'àrea del Ripollès arribi a caure alguna feble precipitació, també cap al massís dels Ports, sempre en principi coses de poca importància i acompanyades encara d'una mica de fang. Les temperatures, el més important, tendeixen a davallar lleugerament. Si dijous les més altes van arribar als 38 graus, s'espera que aquest divendres, com a molt, cap al Pla de Lleida, rondin la xifra dels 37-38 graus. A la resta del país, sobretot cap a la Catalunya central, l'interior de les comarques de Girona, rondaran els 35-36 graus i a la façana costanera no passaran dels 30-32 graus. Tot això a les portes d'un cap de setmana que serà prou estable, amb unes temperatures que encara baixaran una miqueta més de cara a dissabte.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: Són els crits de milers d'ucraïnesos que protesten per la destitució del ministre de Defensa del país, una situació totalment inusual en un context de guerra. I és que Mikhailo Fedorov era molt popular, tot i haver estat al càrrec només 6 mesos. És l'arquitecte de la guerra de drons que ha retornat a Kiev la iniciativa en la guerra i, per tant, la moral a la ciutadania. Avui enviava aquest missatge.
18: Avui el poble ucraïnès s'ha pronunciat, però no han sortit al carrer per un ministre específic, per mi. Els ucraïnesos han pres els carrers per ells mateixos. Per què? Per l'esperança que ara tenen. Cuideu-vos, hem d'entendre que no hem de desestabilitzar el país. Aneu amb compte, perquè Rússia farà tot el possible per explotar qualsevol debilitat del nostre país.
1: i Zelensky lamentava que l'hagin posat en aquesta situació.
19: Un president en temps de guerra no hauria d'haver d'escollir en una situació així, sincerament. M'agradaria molt la unitat. Les dues parts no l'han trobada, i aquest no és només el seu problema, sinó també el meu.
1: Al seu lloc, Zelensky ha nomenat un ministre de Defensa en funcions. El Parlament ha ratificat algunes posicions més del nou executiu ucraïnès, entre les quals el nou primer ministre, Serhiy Koretsky. I els Estats Units llancen una nova onada d'atacs contra l'Iran per sisena nit consecutiva. El Comandament Central de l'Exèrcit nord-americà ha informat que han iniciat nous bombardejos per disminuir la capacitat militar de la República Islàmica. L'objectiu de Washington és destruir les plataformes de llançaments de míssils i drons des de la costa iraniana de l'estret d'Hormuz per evitar que Teheran ataqui vaixells comercials que naveguen per la zona. La portaveu de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, ha dit que, malgrat les hostilitats actuals, el president Donald Trump manté la porta oberta a una sortida negociada i que, si l'ofensiva militar nord-americana continua, és perquè l'Iran va violar l'alto el foc amb els atacs a naus mercants.
20: El president sempre està obert i disposat a la diplomàcia. L'Iran ha expressat que vol arribar a un acord. Estem parlant amb ells, però el president no permetrà que ataquin vaixells comercials a l'estret d'Hormuz sense que en paguin les conseqüències.
1: Un portaveu militar iranià ha volgut deixar clar que la gestió de l'estret d'Hormuz no pot dependre dels Estats Units.
21: De cap manera permetrem que els Estats Units, com a país estranger i extraregional, interfereixin a l'estret d'Hormuz. Aquesta és la línia vermella inviolable de l'Iran.
1: Les autoritats de Teheran han advertit que si els Estats Units compleixen l'amenaça d'atacar plantes energètiques de l'Iran i infraestructures viàries, com ponts i carreteres, els hutis del Iemen bloquejaran el trànsit naval del Mar Roig.
2: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Uns ocells podrien haver provocat l'accident d'helicòpter en què van morir una família catalana i un pilot a Nova York l'abril de l'any passat. La Junta Nacional de Seguretat del Transport dels Estats Units ha trobat evidències d'un impacte d'aus abans que l'helicòpter turístic caigués al riu Hudson i es produís la mort del matrimoni, els seus tres fills i el pilot de l'aparell. L'organisme ha fet públic uns arxius de la investigació, que continua oberta, i que contenen un informe d'un laboratori d'experts que analitza les restes animals trobades a l'aparell després de l'accident. En l'estudi s'assegura que una bandada d'oques va impactar contra les pales de l'hèlix i l'estabilitzador horitzontal. Tot i això, la Junta Nacional de Seguretat recorda que encara no s'ha determinat la causa probable de l'accident.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Més notícies. Els naixements repunten a Catalunya per primer cop en 17 anys. Segons dades de l'IDESCAT, l'any passat van néixer a casa nostra 54.200 criatures, un 0,8% més que l'any anterior. L'increment s'explica en part perquè el 46% dels fills són de dones nascudes a l'estranger, la majoria de nacionalitat marroquina, colombiana i pakistanesa. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio la investigadora del Centre d'Estudis Demogràfics, Elisenda Renteria.
22: Ha augmentat molt el número de dones nascudes a l'estranger i, a més, aquestes dones nascudes a l'estranger tenen una fecunditat una mica més elevada que les dones nascudes a Catalunya i, a més, es concentren especialment en edats reproductives.
1: L'edat mitjana de les mares continua pujant i ja és de 32 anys. Pel que fa als noms més posats, en les nenes, Júlia recupera el primer lloc del rànquing, seguit de Sofia, Martina, Emma i Ona. En el cas dels nens, per primer cop, el més posat és Biel, seguit de Nil. Marc se situa a la llista dels 5 primers llocs i recupera posicions després de ser el nom més posat durant 25 anys. A tot això, l'any passat van néixer 5 nens que es diuen Lamin i 6 nenes que es diuen Daenerys, un dels protagonistes de Joc de Trons. Ara bé, no n'hi ha cap que es digui Rosalia, com la cantant de Sant Esteve Sesrovires. En cultura, l'editorial Barcino reedita Liliana, l'obra capdalt d'Apel·les Mestres, considerada una joia del modernisme català i del llibre com a objecte d'art. Aquest volum restitueix fidelment el poema original del 1907, introbable fins ara, per tornar a endinsar el lector en un bosc de noms, fades i elfs. Amb prop de 1.800 versos i més de 50 il·lustracions de l'autor, El llibre també inclou l'adaptació teatral musicada per Enric Granados i la reproducció a color dels figurins que el mateix mestre es va dissenyar. Segons Josep Maria Domingo, autor de la introducció, es tracta d'una autèntica obra d'art total.
0: El gran moment creatiu del modernisme és la Casa Batlló i és la Liliana, i és sobretot de Caterina Albert, però Liliana forma part d'aquest paquet. És una peça estel·lar en el món de l'edició, una suma de tot el que Apel·les Mestres havia volgut ser com a poeta i alhora com a il·lustrador.
1: El conjunt del mercat del llibre en català creix amb un increment especial del segment juvenil. Ho confirmen els segells en català del gegant editorial Penguin Random House, que tanquen la temporada liderant les vendes en ficció, marcats pel gran èxit de Crispetes de matinada i Les calces al sol de Regina Rodríguez Sirvent, que ja porta 200 setmanes a la llista dels més venuts. També el de Gil Prat sobre Roca, que amb El joc del silenci ja en porta 40. Joan Rimbau és el director literari dels segells en català de Penguin Random House.
3: Cada vegada hi ha més lectors en català. És un mercat que segueix creixent. És un mercat, a més, que s'està reforçant amb lectors joves. Que nosaltres sí que des de la primera setmana del 2026, per primera vegada, els segells de Rosa dels Vents, La Magrana i La Campana lideren aquest segment del mercat per davant d'altres grups.
1: En l'àmbit internacional destaca Un dia sense dones, que suposa el retorn de l'autora de La Trena, Laetitia Colombani, i les traduccions de La Llogatera i El divorci de Freida McFadden, l'autora del bestseller L'assistenta.
2: Esports.
1: Amb David Ubach.
4: Karim Adeyemi ha passat aquest dijous la revisió mèdica amb el Barça i en les properes hores es farà oficial el seu fitxatge fins al 2031. El club blaugrana pagarà al Borussia Dortmund 22 milions d'euros i 7 més en variables, subjectes a títols, per aquest extrem alemany de 24 anys. En canvi, qui és a punt d'enfilar el camí de sortida és Ter Stegen. El porter alemany s'ha absentat aquest dijous de l'entrenament de l'equip de Hansi Flick amb permís del club, a l'espera de resoldre el seu futur. Ter Stegen està negociant amb l'Ajax d'Amsterdam, entrenat per l'ex del Girona Michel Sánchez, on hi arribaria cedit. També del mercat blaugrana, declaracions del president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, a propòsit del davanter argentí Julián Álvarez, pretès pel Barça.
23: Joan Laporta es un buen amigo, es un gran presidente y él sabe muy bien dónde va a jugar Julián López el año que viene. Digo Julián López, joder.
24: Álvarez.
23: Bueno, Julián Álvarez el año que viene. Me pone nervioso con lo del jugador del Atlético de Madrid y sin ningún problema.
4: Cerezo ha parlat després d'un sopar de pretemporada de l'equip matalasser a Segovia.
2: 3CAT Info.
4: A l'Espanyol, segon dia de l'estada de pretemporada a Navata, a l'Alt Empordà. Un dels nous reforços blanquiblaus, el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, ha admès que està vivint una posada a punt diferent pel que fa a la metodologia de treball.
25: Los otros sitios, los otros países, hacemos más físico, en Francia, en Brasil más físico, proceso menos técnico y más físico. Y creo que aquí en España intentamos mezclar más, ¿sabes?, con muchos aspectos técnicos.
4: A la segona divisió, el Girona ha presentat el davanter ucraïnès Alexander Pishur, de 21 anys, i que firma per 5 temporades. Pishur ha detallat què pot aportar l'equip gironí, tenint en compte que supera els 2 metres d'alçada.
26: Sí, és normal. Crec que a Espanya no és fàcil trobar aquest tipus de davanter ni algú de la meva alçada, així que també és molt interessant. I com em podrà utilitzar l'entrenador? Jo vull donar el millor de mi en tot moment.
4: Pishur arriba procedent del Beto hongarès. I també a la categoria de plata del futbol, l'altre conjunt català, el Sabadell, ha iniciat la seva estada de pretemporada a Salou, on s'hi estarà els propers 10 dies. Els sabadellencs jugaran dissabte un amistós contra el Castelló. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: El Barça ha oficialitzat el seu quart reforç de cara a la nova temporada. Es tracta del base nord-americà Umoja Gibson, que ha firmat fins al 2028 procedent de l'Olímpia de Ljubljana, eslové.
27: Vull que sapigueu que tinc moltes ganes de començar el proper capítol de la meva carrera i de fer-ho en aquest indret tan màgic i ple d'història. Estic orgullós de dur aquests colors. Ho donaré tot i posaré el cor.
4: Es preveu que Gibson pugui adquirir passaport búlgar en les properes setmanes i aleshores deixi d'ocupar plaça d'extracomunitari. Sense moure'ns de la Lliga CB, el Manresa i el base belga Retinova Sohan s'han desvinculat després de 2 temporades, un cop que el jugador ha acabat contracte. Més bàsquet. El Girona ha sabut els seus rivals a la fase de grups de la FIBA Europa Cup, que és la quarta competició europea. Els gironins han quedat enquadrats al grup B, que compartiran amb el Levice eslovac, l'Ostende belga, el Zolnoki hongarès, el Girona Gora polonès i el guanyador de la ronda prèvia entre el Peja Kosovar i el Dinamo Bucarest romanès. Aquesta lligueta doble partit comença el 7 d'octubre. I l'Uni Girona, per la seva banda, jugarà l'accés a la fase regular de la pròxima edició de l'Eurolliga contra el vencedor de l'eliminatòria prèvia que enfrontarà el Panathinaikos grec i l'Emlat Konut turc, a partit únic el 23 de setembre. L'Uni espera rival el 30 de setembre a Fontejau i si les gironines superen aquesta eliminatòria prèvia davant de les gregues o les turques, aleshores quedarien enquadrades al grup D de l'Eurolliga juntament amb el Praga txec, el Burges francès i el Lublin polonès. Del bàsquet passem al ciclisme.
2: L'actualitat esportiva a fons.
4: Nova victòria a l'esprint del belga Tim Merlier al Tour de França. El corredor de l'equip Sudal ha sumat el seu tercer triomf parcial en aquesta edició de la ronda francesa després dels 179 quilòmetres de la dotzena etapa entre Magny-Cours i Chalon-sur-Saône.
5: Jasper Steven got a little flat tire.
6: El meu company Jasper Steven ha patit una petita punxada i crec que ell no veia clar llançar l'esprint final, però li he dit que estigués tranquil, el pneumàtic estava bé. Crec que avui la comunicació entre nosaltres està molt millor. Simplement li he dit que mantingués la calma i ho ha fet. Crec que ell també ha vist que jo tenia un bon dia.
5: I got a good day.
4: A la general, Tadej Pogačar continua com a líder i en Vatar Polo l'Atlètic Barceloneta ha anunciat el fitxatge de l'italià Francesco Di Fulvio, de 32 anys, procedent del Prorreco.
2: Són dos quarts de tres.

0: Aquestes són les principals informacions. La justícia europea aval la llei d'amnistia i aplana el camí per la tornada de Carles Puigdemont i perquè Oriol Junqueras es pugui presentar a les eleccions. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha validat l'amnistia pel que fa a les despeses del procés i per al delicte de terrorisme que s'aplicava a una dotzena d'activistes del CDR. L'Audiència de Madrid ha ratificat aquest dijous que es jutgi Begoña Gómez amb jurat popular per malversació i tràfic d'influències. Ha avalat la decisió del jutge Peinado, però retirant les acusacions de corrupció en els negocis i d'apropiació indeguda contra la parella de Pedro Sánchez. A partir d'ara us explicarem també que la justícia italiana ha condemnat a 12 anys de presó l'exmàxim responsable de les autopistes italianes, Giovanni Castellucci, per l'ensorrament del pont Morandi de Gènova, ara fa 8 anys. L'accident va deixar 43 víctimes mortals. Els Estats Units anuncien l'enduriment dels visats per a estudiants, participants de programes d'intercanvi cultural i periodistes estrangers. En general, es concediran períodes d'estada més curts i s'obligarà a renovar el visat de manera més freqüent. I us explicarem també que per primer cop el modernisme català centra una exposició a la galeria més important de Múnich, Barcelona Moderna, de Gaudí a Picasso, mostra 160 peces d'artistes com Ramon Casas o Isidre Nonell.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que Karim Adeyemi ha passat aquest dijous la revisió mèdica amb el Barça, mentre que Ter Stegen està negociant amb l'Ajax la seva cessió. També del mercat blaugrana, el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, ha reiterat que Julián Álvarez seguirà al club matalasser.
0: I el temps aquest divendres serà més estable i més assolellat. La nit serà de més bon dormir a Ponent, no es repetirà la matinada tòrrida de dijous. Al migdia les màximes també baixaran una mica, tot i així la calor serà intensa arreu del país. A la tarda no es descarta algun ruixat puntual al Pirineu. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea aplana el retorn de l'expresident Carles Puigdemont i l'aplicació de l'amnistia per a Oriol Junqueras i la resta de líders independentistes. Amb dues sentències clares, els jutges europeus han validat l'amnistia per a les despeses del procés i del referèndum de l'1 d'octubre i també per al delicte de terrorisme que pesa sobre una dotzena d'activistes del CDR. Des de la seu del Tribunal a Luxemburg, ho ha seguit el Bruno Fortea Miras.
3: El Tribunal nega que la llei d'amnistia posi en risc les finances de la Unió Europea pel fet de deixar que els líders independentistes acabin sense pagar les despeses del procés. Això desmunta un dels grans arguments dels jutges espanyols per rebutjar l'aplicació de l'amnistia a Puigdemont, Junqueras i la resta de polítics inhabilitats o a l'exili. Pel que fa als activistes del CDR imputats per terrorisme, la sentència europea deixa força encarrilada la seva amnistia. Els jutges diuen que la llei d'amnistia, tal com està redactada, encaixa amb la normativa

0: per aplicar l'amnistia a les persones condemnades o acusades. Ho haurien de fer a partir d'ara, un cop la justícia europea ja ha resolt, amb la sentència d'aquest dijous, els dubtes que havien plantejat a Luxemburg diversos tribunals espanyols.
1: Tot i la resolució de la justícia europea avalant l'amnistia, l'aplicació de la llei a Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, entre altres líders del procés, no serà immediata. L'acabarà resolent el Tribunal Suprem, que per ara mantindrà l'ordre de detenció contra l'expresident de la Generalitat per malversació. Segons confirmen fonts de l'alt tribunal a 3cat Info, no mouran fitxa perquè no se senten interpel·lats per la sentència europea. En el cas dels CDRs, l'aplicació de l'amnistia pot anar més ràpid. El Tribunal Europeu ha resolt el dubte que li havia plantejat l'Audiència Nacional i això farà, segons les seves defenses, que s'executi de manera pràcticament automàtica. Tot i això, un dels CDRs encausats, Xavi Buigas, no veu garantida una aplicació de l'amnistia a curt o mig termini. Són declaracions al Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio.
2: Creiem que ells han d'acatar, creiem. Però a partir d'aquí també pot ser possible que llavors l'acusació no hi estigui d'acord, faci un recurs i a partir d'aquí podem seguir anant a un tribunal superior i després anant al Tribunal Suprem. Vol dir que això pot anar per llarg, també.
1: Pel que fa als dirigents d'Esquerra, Josep Maria Jové i Lluís Salvador, acusats al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per l'organització de l'UO, reclamaran l'aplicació immediata de l'amnistia i l'arxivament de la causa. Entenen que la sentència del TJUE aclareix tots els dubtes que hi podia haver. L'Audiència Provincial de Madrid acorda que Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, anirà a judici amb jurat popular. La justícia madrilenya ratifica parcialment la decisió del jutge Peinado, però treu a Gómez dos dels quatre delictes pels quals estava processada. Anirà a judici per malversació i tràfic d'influències, li aixeca també les mesures cautelars que li havia imposat el magistrat i ordena que se li retorni el passaport. Madrid, Àngels Lafuente.
3: Els cinc magistrats que han estudiat els recursos avalen que Begoña Gómez vagi a judici amb jurat popular per tràfic d'influències i malversació. A l'escrit afirmen que la decisió del jutge Peinado no és arbitrària ni contrària al dret, perquè diuen està prou motivada amb indicis de criminalitat. Per tant, donen per bona la tesi de Peinado i consideren que Gómez es va aprofitar de la seva posició privilegiada de dona del president del govern per als seus negocis amb la Universitat Complutense. El judici encara no té data, però se sap que serà amb un jurat format per nou ciutadans anònims de la Comunitat de Madrid, que hauran de determinar si Gómez és culpable o innocent. L'Audiència Provincial rebutja que es jutgi Gómez pels delictes de corrupció en els negocis i apropiació indeguda. També anirà davant un jurat la seva assessora a la Moncloa, Cristina Álvarez, només per malversació. En el cas del tercer imputat, l'empresari Juan Carlos Barrabés, l'aparten del jurat popular i s'acorda que s'investigui la legalitat o no de les adjudicacions dels contractes públics. I l'Audiència Provincial corregeix Peinado i li ordena que torni el passaport a Gómez, que podrà tornar a sortir del país i no haurà d'anar a firmar al jutjat cada 15 dies.
1: L'edició europea de Politico avança que la Comissió Europea farà un toc d'atenció a Espanya pels casos de corrupció política. El setmanari ha pogut consultar, abans que es faci públic, una part de l'informe sobre l'estat de dret als països de la Unió Europea que la Comissió presentarà aquest divendres. N'extreu que el document inclou crítiques a Espanya per no haver avançat prou en l'enduriment de les normes sobre conflictes d'interessos i en els requisits per la declaració de béns que han de fer els alts càrrecs públics. Segons Politico, el document denuncia que, tot i que Madrid ha presentat un projecte de llei d'integritat pública i ha adoptat un pla estatal anticorrupció, l'aplicació pràctica de les normes vigents no ha millorat. També apunten que en el document la Comissió reclama a Espanya una aplicació més rigorosa dels mecanismes anticorrupció. Per exemple, demanen a l'Estat que creï un organisme de supervisió independent amb poders efectius d'investigació i sanció. Una altra de les peticions que estarien incloses en aquest informe és que Espanya completi la legislació sobre lobbies o grups de pressió. Per cert, l'Estat espanyol no és l'únic que rebria crítiques en aquest document. L'informe també inclouria retrets a Hongria, en aquest cas pels dubtes sobre la independència del poder judicial.
4: Descarrega't l'app de 3cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: La justícia italiana ha condemnat a 12 anys de presó l'exmàxim responsable de les autopistes italianes, Giovanni Castellucci, per l'ensorrament del pont Morandi de Gènova, ara fa 8 anys. L'accident va deixar 43 víctimes.

0: víctimes mortals i mig miler de veïns sense casa. Castellucci és el principal condemnat d'una trentena de culpables més. La Fiscalia considera que sabien des de feia anys que el pont tenia problemes estructurals i que calia fer-hi obres de manteniment. Familiars de les víctimes han rebut la sentència amb una sensació agredolça.
1: Per què?
2: Que per què no estic satisfeta? Jo he perdut tres persones de la meva família, tres. Una d'elles, una neta de 9 anys.
3: Jo vull robar les paraules.
4: Agafant les paraules d'un altre familiar que va dir que avui podrà enterrar el seu germà, espero poder-ho fer jo també i que ell pugui recuperar la dignitat que li han arrabassat. Avui podem dir que els assassins dels nostres familiars són culpables.
0: La presidenta del Comitè de Memòria de les Víctimes, Egle Possetti, celebrava que s'hagi fet justícia malgrat que ningú va voler assumir responsabilitats.
5: Estem contents que, sobretot, s'hagin determinat les responsabilitats. Era inacceptable que aquest cas, tenint en compte totes les proves que avalaven els arguments de l'acusació, acabés sense cap acusat i, de fet, sense penes significatives.
6: Le pene importanti.
0: Les condemnes dels acusats sumen un total de 200 anys de presó. El govern dels Estats Units ha anunciat que endurirà les condicions dels visats per estudiants, participants de programes d'intercanvi cultural i periodistes estrangers. En general, es concediran períodes d'estada més curts i s'obligarà a renovar el visat de manera més freqüent. Washington, Oriol Serra.
7: Segons el propi Departament de Seguretat Interior, la norma entrarà en vigor a partir de 60 dies després que s'hagi publicat oficialment. Això podria ser a partir d'aquest divendres o en els pròxims dies. Ara bé, també ha de ser ratificada pel Congrés dels Estats Units i podria acabar sent tombada o esmenada. En qualsevol cas, tot plegat forma part de l'obsessió antiimmigratòria de l'administració Trump. Sense anar més lluny, la mateixa portaveu de la Casa Blanca ha volgut destacar aquest èxit.
8: Permeteu-me reiterar que perquè 14è mes consecutiu no ha entrat ni un sol immigrant criminal il·legal al nostre país. L'entrada il·legal d'immigrants al juny es va mantenir en mínims històrics a la frontera sud-oest i les detencions han baixat un 94% en relació amb el mateix període sota l'administració Biden. Aquestes xifres parlen per si soles.
7: L'obsessió de l'administració Trump va en contra tant de la immigració il·legal com també de la legal. Amb la revisió de la normativa sobre els visats, el govern dels Estats Units pretén combatre l'abús dels visats estudiants. Consideren que hi ha centenars de milers de persones que es queden als Estats Units durant dècades renovant els seus permisos. La premsa estrangera també haurà de passar per la renovació del seu estatus cada 8 mesos. Els periodistes xinesos ho hauran de fer cada 3 mesos. Les autoritats nord-americanes comprovaran les publicacions dels periodistes, però asseguren que no en condicionen la línia editorial.
9: 3Cat Info.
0: Pugen un 15% els delictes contra la llibertat sexual els primers 6 mesos del 2026. Són dades del Departament d'Interior calculades respecte a la mitjana dels últims 4 anys. S'han fet públiques en el 9è Comitè de Seguretat i Justícia, on s'ha revelat que fins al juny els delictes han baixat un 7,5% a Catalunya. Miquel Jarqué.
10: Els delictes contra la llibertat sexual es concentren en gairebé la meitat, en un 45% en els habitatges. La comparativa amb els últims 4 anys d'aquesta mitjana ofereix un increment del 15,1%, però si ho comparem estrictament amb el semestre anterior, la xifra és pràcticament la mateixa. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
11: Han de prestar la nostra especial atenció als delictes contra les persones. Aquí sí que és cert que les agressions sexuals mostren una tendència constant en la comparativa dels 4 anys, una baixada molt petita en la comparativa 2025 i 2026, per tant, és un dels elements en els quals hem de treballar, no només amb una perspectiva policial o exclusivament policial, sinó des d'una dimensió molt més transversal.
10: A tot això, el primer semestre del 2026 mostra una reducció clara de la criminalitat coneguda a Catalunya. Si comparem el primer semestre del 26 amb el de l'any anterior, els delictes disminueixen un 7,6%. Si fem la mateixa comparativa amb la mitjana del quadrienni anterior, la baixada és gairebé del 10%.
0: L'economia catalana guanya competitivitat, segons l'últim informe anual del Departament d'Economia de la Generalitat. L'estudi conclou que el bon comportament de l'economia s'explica per la demanda interna, que s'ha convertit en el motor de creixement. La productivitat augmenta, però poc, i està per sota de la mitjana europea i nord-americana. Per millorar-ho, la consellera d'Economia, Alicia Romero, aposta per generar talent.
12: Quins elements hem de reforçar, hem de canviar perquè la nostra productivitat
1: augmenti, no? I augmenti un ritme molt més accelerat del que ho està fent, que és veritat que en els últims anys creix una mica, però no el ritme que voldríem. Hi ha molts elements, molts factors. Un és el talent, importantíssim. Avui les companyies, les organitzacions es mouen buscant talent.
0: Tot i això, amb un 90% d'empreses amb menys de 20 treballadors, el govern reconeix que és difícil ser innovador, exportar o millorar els sous. Precisament, l'informe assenyala com a repte pendent que els salaris reals recuperin les pèrdues acumulades per la inflació i constata un repunt de la pobresa, sobretot entre la població estrangera, les llars monoparentals i la població infantil. I els habitatges visats nous cauen un 2,6% a tot Catalunya el primer semestre de l'any, una davallada que arriba gairebé el 40% a la ciutat de Barcelona. Els visats dels projectes d'execució són obligatoris i previs a l'inici de les obres de nova planta o d'edificis ja existents. Són dades del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya que assegura que la realitat de la construcció està lluny de les necessitats, tot i que el Pla Territorial Sectorial es fixi com a objectiu construir 25.000 habitatges anuals. Per demarcacions, només creixen els visats a les comarques centrals i a Girona, mentre que baixen a les Terres de l'Ebre, Tarragona, Lleida i Barcelona. Per la degana del col·legi, Sandra Bestraten, la caiguda del 40% respecte de fa un any a la ciutat de Barcelona, s'explica per la falta de solars i per l'obligació de reservar un 30% per habitatge protegit. Bestraten reclama un pacte nacional per l'habitatge que permeti un plantejament que vagi més enllà de les legislatures.
12: No pot ser que les mesures comencen, es frenen, s'acaben i llavors aquesta mirada a llarg recorregut segurament trauria aquesta pressió de presses, no? Vull dir, es posaria per davant la qualitat al fer-ho ràpid.
0: El Col·legi d'Arquitectes demana agilitzar la concessió de llicències urbanístiques, però ha evitat valorar les mesures presentades per la Generalitat per simplificar els tràmits i diuen que encara les estan estudiant.
9: El temps.
0: És moment per la previsió de Néstor Gómez.
13: Aquest divendres el temps serà una miqueta més estable. Deixem enrere els núvols que hem tingut aquest dijous i que van deixar alguna precipitació, i aquest divendres tindrem un dia molt més assolellat de cap a cap. Potser de bon matí amb alguns núvols cap a la Catalunya central, nord del Pla de Lleida o Costa Central, que en principi no deixaran cap mena de precipitació. El que sí que tindrem avui és la presència de la tramuntana a l'àrea de l'Empordà, sobretot durant el matí, bufant entre feble, moderada, no gaire intensa. A la tarda tindrem núvols al sector del Pirineu, com cada tarda creixen en aquell sector, i no descartem que cap a l'àrea del Ripollès arribi a caure alguna feble precipitació, també cap al massís dels ports, sempre en principi coses de poca importància i acompanyades encara d'una mica de fang. Les temperatures, el més important, tendeixen a davallar lleugerament. Si dijous les més altes van arribar als 38 graus, s'espera que aquest divendres, com a molt, cap al Pla de Lleida rondin la xifra dels 37-38 graus. A la resta del país, sobretot cap a la Catalunya central, interior de les comarques de Girona, rondaran els 35-36 graus i a la façana costanera no passaran dels 30-32 graus. Tot això a les portes d'un cap de setmana que serà prou estable, amb unes temperatures que encara baixaran una miqueta més de cara a dissabte.
9: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: El Consell de Seguretat Nuclear avala la sol·licitud per prorrogar el funcionament de la planta nuclear d'Almaraz, Extremadura, fins al 2030. Ara, el Ministeri per la Transició Ecològica té de marge fins després de l'estiu per prendre una decisió. Pot ser el tancament del reactor 1 d'Almaraz al 2027 o allargar-ne el funcionament entre 2 i 3 anys més. Les entitats ecologistes reclamen al govern espanyol que no es modifiqui el calendari de tancament de les nuclears. De la decisió que prengui el Ministeri n'estan pendents les centrals nuclears catalanes. Tarragona, Manel Sastre.
14: Aquí la pròxima central que ha de demanar autorització de funcionament és Vandellòs 2, que ho ha de fer a finals del 2029. Inicialment hauria de demanar pròrroga per 5 anys, perquè ha de tancar el 2035, però si el govern finalment decideix canviar el calendari acordat amb el sector per apagar les nuclears, podria sol·licitar allargar aquest permís 10 anys més, fins al 2040. Les altres dues centrals a Ascó ja tenen autorització del Consell de Seguretat Nuclear per funcionar fins a la data prevista de tancar tancament, el 2030 i el 2031, en un acord del Consell de Seguretat del 2020 que els gestors de les centrals també podrien demanar prorrogar. En tots els casos, però, les empreses propietàries han de valorar si amb els condicionants tècnics imposats els surten els números.
0: Atenció si sou usuaris de la línia 1 del metro, la vermella. Des d'aquest divendres fins al 28 d'agost es tallarà entre les estacions de Florida i Plaça de Sants perquè s'hi renovarà la via. Quedaran sense servei les estacions de Torrassa, que és un dels principals intercanviadors per anar a l'aeroport, Santa Eulàlia i Mercat Nou. Les principals alternatives amb transport d'alta capacitat són la mateixa xarxa de metro, agafar ferrocarrils a l'estació d'Avinguda Carrilet o Rodalies a l'estació de Rambla Just Oliveres. A més, hi haurà un servei d'autobusos que recorrerà el tram afectat. Aquest serà el principal tall per obres a l'estiu a la xarxa de metro i es calcula que afectarà ara el juliol unes 43.000 persones. Uber llança una OPA per comprar Delivery Hero, propietària de Glovo i altres empreses de repartiment, per 13.700 milions d'euros. Per evitar el monopoli a Espanya, Uber ha decidit vendre la part espanyola de Glovo al fons d'inversió nord-americà SSW Partners. Ho fa per no vulnerar els tractats de la Unió Europea per garantir la lliure competència. Els treballadors denuncien la manca de transparència de l'operació, que no han conegut fins aquest dijous, però esperen que el canvi permeti millorar les condicions laborals de la plantilla. Pablo Díaz és el màxim representant del sindicat Comissions Obreres a Glovo Espanya.
15: Esperamos que se pueda comenzar a avanzar aún más, porque ya veníamos teniendo acercamientos hacia un convenio que sea propio y que esté actualizado a la realidad del negocio.
0: Tot i l'anunci de l'OPA, la compra d'Uber es podrà tancar com a molt aviat durant el segon semestre de l'any vinent. Avisar algú anònimament d'una possible exposició a una infecció sexual. És una de les novetats del projecte ITS Ready, una eina pionera a l'Estat que el Departament de Salut ha presentat aquest dijous per reforçar la prevenció i detecció de les infeccions de transmissió sexual entre els joves de 16 a 25 anys. El programa incorpora tres funcionalitats. La primera permet demanar gratuïtament un kit d'automostra per detectar el VIH, la clamídia i la gonorrea des de casa. Les mostres s'envien al laboratori i els resultats es poden consultar de manera confidencial. La segona funcionalitat es diu Notifica, un sistema que permet comunicar de forma anònima a algú una possible infecció de transmissió sexual. L'objectiu és afavorir el diagnòstic precoç i frenar la transmissió, com explica Cristina Agustí, una de les investigadores.
16: El 40% de les persones que han participat en el test jove no s'havien fet mai una prova de VIH, ni tampoc d'ITS. Per tant, estem arribant a una població que no s'havia tastat mai. I gràcies a aquesta intervenció, que potser és més còmoda, confidencial, des de casa, doncs estan fent proves. Per tant, esperem que això tingui un impacte molt positiu.
0: A més, el projecte inclou un chatbot amb informació fiable sobre sexualitat, prevenció i ITS. En aquesta primera fase es distribuiran 1.500 kits gratuïts. Un nou sistema de triatge als serveis d'urgències dels 8 hospitals de l'Institut Català de la Salut permet que els infermers i infermeres atenguin i resolguin directament casos de baixa complexitat. Ja s'ha demostrat que la mesura redueix el temps d'espera a les urgències en mitja hora de mitjana. La meitat dels pacients que arriben a urgències ho fan per problemes lleus, com ara cops, talls, refredats o infeccions d'orina. Amb aquest nou model, els professionals d'infermeria poden assumir tot el procés assistencial, com valorar el pacient, prescriure alguns medicaments, demanar proves com radiografies i, si cal, donar altes, com explica Marta Galindo, infermera de l'Hospital de Viladecans.
17: Nosaltres tenim la capacitat i per mitjançant protocols demanem un sediment d'orina, administrem, si cal, analgèsia, depèn del dolor que tingui, i bueno, esperem els resultats. Doncs el meu tractament a l'alta seria mitjançant la meva targeta de prescripció, li puc receptar perfectament un ibuprofeno, li puc receptar un paracetamol.
0: A l'Hospital de Viladecans, on el sistema ja està més consolidat, l'espera dels pacients amb patologies lleus s'ha reduït fins a una hora i les infermeres resolen un de cada cinc casos d'aquest tipus. A la resta d'hospitals de l'ICS, la reducció és d'uns 30 minuts, perquè el nou model encara s'està desplegant. La Galeria Kunsthalle de Múnich acollirà una exposició exhaustiva sobre el modernisme català per primera vegada. La mostra es dirà Barcelona Moderna, de Gaudí a Picasso, i es podrà visitar a partir d'octubre. Entre les 160 peces que s'hi exhibiran hi haurà pintura, escultura, dibuix i maquetes arquitectòniques datades entre el 1880 i el 1914. La idea d'aquesta exposició és mostrar la riquesa i la diversitat del modernisme català. S'hi podran trobar peces com la coneguda Ramon Casas i Pere Romeu en un tàndem de Ramon Casas, pintures d'Hermen Anglada Camarasa, Isidre Nonell o Joaquim Mir i mostres d'arquitectura de Lluís Domènech i Montaner, Josep Puig i Cadafalch, desconeguts fins ara a Alemanya. Hi col·laboren el MNAC, el Cercle del Liceu, el Museu Carmen Thyssen, la col·lecció Casa Coberta Marsans, el Museu Reina Sofia o el Museu del Cau Ferrat de Sitges, entre d'altres. La mostra es podrà visitar del 23 d'octubre al 21 de febrer.
9: 3CAT Info.
0: La Serra de Tramuntana quedarà blindada al trànsit i controlada per als vianants el 12 d'agost arran de l'eclipsi de sol. El govern balear es pren el fenomen com una emergència perquè en aquell moment les illes tindran densitat de població màxima, amb més de 2 milions de persones. Caterina Carman Jaume.
18: Es tallaran els accessos a tots els indrets on hi ha més riscos, ja sigui de col·lapse o d'incendi. Sentim la consellera de la Presidència, Antònia Maria Estarelles.
19: Per davant de tot va la seguretat pública i la protecció del nostre medi natural. Per això, ja vos abans que el dispositiu dissenyat cerca blindar la Serra de Tramuntana i la resta d'espais naturals de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.
18: També es vigilaran les embarcacions que surtin a navegar i s'han habilitat 26 punts d'observació a les Balears, per exemple, a camps de futbol i platges extenses de fàcil accés, amb un aforament per a 300.000 persones.
0: Esports. Amb David Ubach.
20: Karim Adeyemi ha passat aquest dijous la revisió mèdica amb el Barça i en les properes hores es farà oficial el seu fitxatge fins al 2031. El club blaugrana pagarà al Borussia Dortmund 22 milions d'euros i 7 més en variables subjectes a títols per a aquest extrem alemany de 24 anys. En canvi, qui és a punt d'enfilar el camí de sortida és Ter Stegen. El porter alemany s'ha absentat aquest dijous de l'entrenament de l'equip de Hansi Flick amb permís del club a l'espera de resoldre el seu futur. Ter Stegen està negociant amb l'Ajax d'Amsterdam, entrenat per l'ex del Girona Michel Sánchez, on hi arribaria cedit. També del mercat blaugrana, declaracions del president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, a propòsit del davanter argentí Julián Álvarez, pretès pel Barça.
21: Joan Laporta es un buen amigo, es un gran presidente y él sabe muy bien dónde va a jugar Julián López el año que viene. Digo Julián López, joder.
22: Álvarez.
21: Bueno, Julián Álvarez el año que viene. Me pone nervioso con lo del jugador del Atlético de Madrid y sin ningún problema.
20: Cerezo ha parlat després d'un sopar de pretemporada de l'equip matalasser a Segòvia. A l'Espanyol, el segon dia de l'estada de pretemporada a Navata, a l'Alt Empordà. Un dels nous reforços blanquiblaus, el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, ha admès que està vivint una posada a punt diferent pel que fa a la metodologia de treball, diu.
23: Los otros sitios, los otros países, hacemos más físico, en Francia, en Brasil, más físico, proceso menos técnico y más físico, y creo que aquí en España intentamos mezclar más, ¿sabes?, con muchos aspectos técnicos.
20: A la segona divisió, el Girona ha presentat el davanter ucraïnès Alexander Pishur, de 21 anys, i que firma per 5 temporades. Pishur ha detallat què pot aportar l'equip gironí, tenint en compte que supera els 2 metres d'alçada.
24: Sí, és normal. Crec que a Espanya no és fàcil trobar aquest tipus de davanter ni algú de la meva alçada, així que també és molt interessant. I com em podrà utilitzar l'entrenador? Jo vull donar el millor de mi en tot moment.
20: Pixur arriba procedent del Beto hongarès. Dit això, obrim bloc poliesportiu ara i ho fem parlant de bàsquet.
9: 3CAT Info.
20: El Barça ha oficialitzat el seu quart reforç de cara a la nova temporada. Es tracta del base nord-americà Umoja Gibson, que ha firmat fins al 2028 procedent de l'Olimpia de Ljubljana, eslové.
25: Vull que sapigueu que tinc moltes ganes de començar el proper capítol de la meva carrera i de fer-ho en aquest indret tan màgic i ple d'història. Estic orgullós de dur aquests colors. Ho donaré tot i posaré el cor.
20: Es preveu que Gibson pugui adquirir passaport búlgar en les properes setmanes i aleshores deixi d'ocupar plaça d'extracomunitari. I sense moure'ns encara de l'ACB, el Manresa i el base belga Retino Vasohan s'han desvinculat després de 2 temporades, un cop que el jugador ha acabat contracte. Del bàsquet passem al ciclisme.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
20: Per parlar de la nova victòria a l'esprint del belga Tim Merlier al Tour de França, el corredor de l'equip Sudal ha sumat el seu tercer triomf parcial en aquesta edició de la ronda francesa, després dels 179 quilòmetres de la 12a etapa entre Magny-Cours i Chalon-sur-Saône. A la general, sense canvis, l'esloveta de Pogačar de l'Emirates manté el lideratge. aquest divendres 13a etapa, 206 quilòmetres de mitja muntanya entre Adol i Belfort, amb un port de primera categoria que es corona a 30 quilòmetres de l'arribada. En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta ha confirmat el fitxatge de l'italià Francesco Di Fulvio, de 32 anys, procedent del Prorreco, d'on era el capità.
2: Estoy muy ilusionado y feliz de formar parte de este gran club. Tengo mucha ganas de empezar esta nueva aventura, de conocer a mis compañeros y darlo todo por estos colores. Prometo trabajo y dar siempre el 100% para ayudar al equipo a conseguir todos nuestros objetivos.
20: Di Fulvio ha estat triat dues vegades millor jugador del món i ha guanyat quatre Champions i també un Mundial amb Itàlia, entre d'altres títols. I afegim que aquest dijous ha començat l'Open britànic de golf, que és el quart gran eslam de la temporada al camp anglès Royal Birkdale de Southport. El nord-americà Jackson Suber ha tancat la primera jornada com a líder amb 5 cops sota el par del camp. Mentrestant, el golfista de la Garriga David Puig ha firmat 4 cops sobre el par i és 128è.
9: Trescat Info.

0: La justícia europea avala la llei d'amnistia i aplana el camí per la tornada de Carles Puigdemont i perquè Oriol Junqueras es pugui presentar a les eleccions. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha validat l'amnistia pel que fa a les despeses del procés i per al delicte de terrorisme que s'aplicava a una dotzena d'activistes del CDR. L'aplicació de l'amnistia als líders del procés no serà immediata. La resoldrà el Suprem, que de moment mantindrà l'ordre de detenció contra Puigdemont pel delicte de malversació. Fonts del tribunal apunten a 3cat.info que no se senten interpel·lats per la sentència europea i volen esperar a saber què diu el Constitucional cap a la tardor. Els independentistes i els governs català i espanyol han celebrat la decisió del Tribunal de Luxemburg sobre l'amnistia i reclamen als jutges que ara l'apliquin sense demores. Des del PP respecten la decisió dels magistrats, però rebaixen els efectes de la sentència europea perquè consideren que s'ha limitat a resoldre dubtes. L'Audiència de Madrid ha ratificat aquest dijous que es jutgi Begoña Gómez amb jurat popular per malversació i tràfic d'influències. Ha avalat la decisió del jutge Peinado, però retirant les acusacions de corrupció en els negocis i d'apropiació indeguda contra la parella de Pedro Sánchez. També ha aixecat les mesures cautelars contra Gómez. El municipi d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, viu amb neguit i temor després que s'hagin produït 4 incendis en poc més d'una setmana. L'últim, aquest dijous, que ja està estabilitzat. Des de diumenge s'ha reforçat la presència dels Mossos d'Esquadra i dels agents rurals a la zona. Milers d'ucraïnesos han protestat per la destitució del ministre de Defensa, Mykhailo Fedorov, l'artífex de l'estratègia de guerra de drons, que ha tornat a Ucraïna la iniciativa. El president Zelensky diu que entén el malestar popular mentre completa la crisi de govern amb l'elecció d'un alt executiu energètic com a nou primer ministre. Els naixements repunten a Catalunya per primera vegada en 17 anys, segons dades de l'IDESCAT. El 46% de les criatures són de dones nascudes a l'estranger, la majoria de nacionalitat marroquina, colombiana i pakistanesa. Pel que fa als noms més posats, en nenes, Júlia recupera la primera posició i en nens, Biel s'hi situa per primera vegada. L'editorial Barcino reedita Liliana, l'obra capdalt d'Apel·les Mestres, considerada una joia del modernisme català i del llibre com a objecte d'art. Amb prop de 1.800 versos i més de 50 il·lustracions de l'autor, també inclou l'adaptació teatral musicada per Enric Granados i la reproducció a color dels figurins que el mateix Mestres va dissenyar.
1: Esports.
2: Karim Adeyemi ha passat aquest dijous la revisió mèdica amb el Barça, mentre que Ter Stegen està negociant amb l'Ajax la seva cessió. També del mercat blaugrana, el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, ha reiterat que Julián Álvarez seguirà al club matalasser. El Barça de bàsquet ha oficialitzat el seu quart reforç de cara a la nova temporada. Es tracta del base nord-americà Umoja Gibson, que ha firmat fins al 2028 procedent de l'Olimpia de Ljubljana, eslové. Hi ha hagut nova victòria a l'esprint de Tim Merlier al Tour de França. El belga ha sumat el seu tercer triomf parcial en aquesta edició després dels 179 quilòmetres de la dotzena etapa. A la general, sense canvis, l'eslové Tadej Pogačar manté el lideratge.
0: I el temps aquest divendres serà més estable i més assolellat. La nit serà de més bon dormir a ponent. No es repetirà la matinada tòrrida de dijous. Al migdia les màximes també baixaran una mica, tot i així la calor serà intensa arreu del país. A la tarda no es descarta algun ruixat puntual al Pirineu.
1: 3cat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3cat Info.
0: El Tribunal de Justícia de la Unió Europea aplana el retorn de l'expresident Carles Puigdemont i l'aplicació de l'amnistia per a Oriol Junqueras i la resta de líders independentistes. Amb dues sentències clares, els jutges europeus han validat l'amnistia per a les despeses del procés i del referèndum de l'1 d'octubre i també per al delicte de terrorisme que pesa sobre una dotzena d'activistes del CDR. Des de la seu del Tribunal a Luxemburg ho ha seguit el Bruno Fortea Miras.
3: El Tribunal nega que la llei d'amnistia posi en risc les finances de la Unió Europea pel fet de deixar que els líders independentistes acabin sense pagar les despeses del procés. Això desmunta un dels grans arguments dels jutges espanyols per rebutjar l'aplicació de l'amnistia a Puigdemont, Junqueras i la resta de polítics inhabilitats o a l'exili. Pel que fa als activistes del CDR imputats per terrorisme, la sentència europea deixa força encarrilada la seva amnistia. Els jutges diuen que la llei d'amnistia, tal com està redactada, encaixa amb la normativa comunitària que regula la lluita antiterrorista. I en aquest punt, el president del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, Koen Lenaerts, posa en valor que s'aprovi una amnistia amb l'objectiu, a parer seu, de millorar la convivència.
4: El propósito de la ley de amnistía es reducir las tensiones institucionales y políticas, así como facilitar un escenario de reconciliación.
3: La sentència també valida el període màxim de 2 mesos que, en principi, hauran de respectar els jutges espanyols per aplicar l'amnistia a les persones condemnades o acusades. Ho haurien de fer a partir d'ara, un cop la justícia europea ja ha resolt, amb la sentència d'aquest dijous, els dubtes que havien plantejat a Luxemburg diversos tribunals espanyols.
0: Tot i la resolució de la justícia europea, l'aplicació de l'amnistia a Puigdemont i Junqueras, entre altres líders del procés, no serà immediata. L'acabarà resolent el Tribunal Suprem, que per ara mantindrà l'ordre de detenció contra l'expresident per malversació. Segons confirmen fonts de l'alt tribunal, la 3CAT Info, no mouran fitxa perquè no se senten interpel·lats per la sentència europea. Asseguren que no estava en qüestió la seva negativa a amnistiar els líders del procés per malversació i volen esperar a veure què hi diu el Constitucional arran dels recursos d'empara que han presentat Puigdemont, Junqueras, Romeva, Turull i Bassa, entre d'altres. N'hi ha 7 dependents i la decisió s'espera com a molt aviat a la tardor. Un cop el Constitucional digui si s'ha d'aplicar l'amnistia als líders del procés, el Suprem podrà acatar aquesta decisió o presentar la seva pròpia prejudicial davant de la justícia europea, si considera que té marge i està legitimat per fer-ho. En el cas dels CDRs, l'aplicació de l'amnistia pot anar més ràpid. El Tribunal Europeu ha resolt el dubte que li havia plantejat l'Audiència Nacional i això farà, segons les seves defenses, que s'executi de manera pràcticament automàtica. David Aranda, d'Arrels Advocats, recorda que l'Audiència Nacional ja va reconèixer que l'amnistia era aplicable.
5: Un cop validada la conformitat de la llei d'amnistia amb el dret de la Unió Europea, l'Audiència Nacional hauria de ser coherent amb aquesta interlocutòria i, per tant, hauria de resoldre de forma gairebé immediata respecte a l'amnistia de les persones investigades en aquest procediment.
0: Pel que fa als dirigents d'Esquerra, Josep Maria Jové i Lluís Salvador, acusats al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per l'organització de l'UO, reclamaran l'aplicació immediata de l'amnistia i l'arxivament de la causa. Entenen que la sentència del TJUE aclareix tots els dubtes que hi podria haver. I a la xarxa X, l'expresident Puigdemont ha qualificat la sentència de victòria rotunda de l'independentisme, però admet que el camí per acabar amb la repressió encara no ha acabat. El seu número 2 a Junts, Jordi Turull, ha apressat els tribunals espanyols a aplicar l'amnistia.
6: No poden marxar de vacances tan tranquil·lament mentre saben que hi ha gent que està privada de drets i llibertats fonamentals perquè hi ha una sèrie de jutges que el que estan és prevaricant per no aplicar una llei que Europa els ha dit que és claríssima i que és legítima, no?
0: Per la seva banda, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, també ha demanat a la justícia espanyola que apliqui l'amnistia sense més dilacions.
7: Ja no hi ha excuses. La llei s'ha d'aplicar, els drets s'han de restituir, els exiliats han de poder tornar. És urgent que gairebé 10 anys després l'estat espanyol tanqui definitivament aquesta carpeta.
0: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el del Parlament, Josep Rull, han demanat als jutges que apliquin l'amnistia sense més subterfugis.
8: No hi ha volta de full. La llei d'amnistia forma part, amb totes les conseqüències, del nostre marc legal i, per tant, la seva aplicació és d'obligat compliment.
9: Insto, de fet, el Tribunal Suprem que abandoni la seva via de rebel·lia i apliqui immediatament, sense haver d'esperar d'altres tribunals espanyols, la llei d'amnistia de manera rotunda i plena.
0: I més reaccions des de la Moncloa. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, també ha demanat als magistrats celeritat en l'aplicació de la llei.
10: Solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista. Y sería positivo para todos que esta etapa se recorriera lo antes posible.
0: Pel govern espanyol ha quedat acreditat que la llei d'amnistia és constitucional i conforme al dret europeu. I el líder del PP i cap de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmat que respecta la sentència europea sobre l'amnistia i ha llançat un dard enverinat al PSOE afirmant que ell sí que accepta les decisions judicials, en referència a les darreres crítiques dels socialistes als jutges. Sentim Feijó.
11: Los demócratas respetamos las sentencias y punto. Nada más. La respetamos. Aceptamos las reglas de juego. En lo judicial yo no tengo nada que añadir.
0: I l'expresident espanyol, José María Aznar, havia anat més enllà aquest dijous al matí, lamentant que el procés independentista quedi sense càstig.
12: Conviene recordarlo, porque la agresión sediciosa al derecho no debe quedar impune, ni mucho menos recompensarse.
0: Fons del partit han rebaixat els efectes de la sentència europea perquè consideren que s'ha limitat a resoldre dubtes i s'han abonat a l'argument que l'amnistia ofereix privilegis penals als independentistes a canvi de la investidura de Sánchez.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'Audiència Provincial de Madrid acorda que Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, anirà a judici amb jurat popular. La justícia madrilenya ratifica parcialment la decisió del jutge Peinado, però treu a Gómez dos dels quatre delictes pels quals estava processada. Anirà a judici per malversació i tràfic d'influències i li aixeca també les mesures cautelars que li havia imposat el magistrat i li ordena que se li retorni el passaport. Madrid, Àngels Lafuente.
13: Els cinc magistrats que han estudiat els recursos avalen que Begoña Gómez vagi a judici amb jurat popular per tràfic d'influències i malversació. A l'escrit afirmen que la decisió del jutge Peinado no és arbitrària ni contrària al dret, perquè diuen està prou motivada amb indicis de criminalitat. Per tant, donen per bona la tesi de Peinado i consideren que Gómez es va aprofitar de la seva posició privilegiada de dona del president del govern per als seus negocis amb la Universitat Complutense. El judici encara no té data, però se sap que serà amb un jurat format per nou ciutadans anònims de la Comunitat de Madrid, que hauran de determinar si Gómez és culpable o innocent. L'Audiència Provincial rebutja que es jutgi Gómez pels delictes de corrupció en els negocis i apropiació indeguda. També anirà davant un jurat la seva assessora a la Moncloa, Cristina Álvarez, només per malversació. En el cas del tercer imputat, l'empresari Juan Carlos Barrabés, l'aparten del jurat popular i s'acorda que s'investigui la legalitat o no de les adjudicacions dels contractes públics. I l'Audiència Provincial corregeix Peinado i li ordena que torni el passaport a Gómez, que podrà tornar a sortir del país i no haurà d'anar a firmar el jutjat cada 15 dies.
0: Neguit i preocupació a Aiguamúrcia, a la comarca de l'Alt Camp. Els bombers han estabilitzat aquest dijous a la tarda un incendi que s'havia declarat al migdia. L'alcalde assegura que últimament viuen en alerta constant. Diumenge es va reforçar la presència policial i d'agents rurals a la zona. Tarragona, Jordi Barranca.
14: Hi ha preocupació, per exemple, pel fet que hi hagi una persona lliure, que sigui la que els està provocant. De fet, és una de les línies de treball dels Mossos d'Esquadra i també dels agents rurals que dilluns destacava la consellera d'Interior, Núria Parlon. Òscar Cendra, alcalde d'Aiguamúrcia, en declaracions a aquesta emissora.
15: El que volem és que si realment la línia aquesta és la certa, pues, si bé si estem amb sort i poden localitzar aquesta persona.
14: Amb el que han estabilitzat aquesta tarda, atenció, perquè ja són quatre els focs declarats en aquest terme municipal des de dimecres a la setmana passada. Tot plegat, el genera temor.
15: És un estat d'alarma a la zona, que a més és a la punta, on toca pontons, tenim Torrelles, tenim Querol, més amunt tenim Llacuna, vull dir, la gent del Penedès li diuen el pulmó del Penedès, no? És un pulmó que tenim de gestió forestal i, clar, la veritat que fa respecte.
14: A tot això, els bombers continuen remullant la zona per aquest últim foc que ha cremat una hectàrea i mitja, segons els agents rurals.
0: Els bombers també han aconseguit controlar l'incendi que es va declarar dimarts a Sant Quirze Safaja, al Moianès. Les flames han calcinat prop d'un centenar d'hectàrees. I Catalunya viu l'inici d'estiu més càlid dels últims 76 anys. Segons dades del Servei Meteorològic, des de l'1 de juny fins al 15 de juliol, la temperatura mitjana ha estat gairebé 4 graus per sobre de la mitjana d'aquest període de l'any. El Meteocat atribueix aquests registres a les temperatures excepcionalment altes de les últimes setmanes, amb 3 onades de calor gairebé consecutives que no han permès recuperar els registres normals. Marc Prohom és el cap de climatologia del Meteocat en declaracions a 3Cat Info.
16: El fet més extraordinari d'aquesta situació és la persistència i també que no hem recuperat, després d'una onada de calor, una situació de normalitat. I això s'emmarca des del 2022, que les temperatures, especialment a l'estiu, estan clarament per sobre de la mitjana. Darrere d'això no hi ha altra explicació que el canvi climàtic, que ja és entre nosaltres i que, mica en mica, es va fent més intens.
0: Malgrat que ja s'ha acabat la tercera onada de calor de l'estiu, hi ha avisos per calor nocturna en comarques de Ponent. La ciutat de Lleida ha viscut la primera nit tòrrida, amb temperatures per sobre dels 25 graus, dels últims 86 anys, que és quan es va començar a registrar les dades. Pel que fa al risc d'incendi, els agents rurals mantenen el nivell extrem per foc en 33 municipis d'11 comarques i també mantenen tancats els accessos a 3 espais naturals.
1: El temps.
0: És moment per la previsió de Néstor Gómez.
17: Aquest divendres el temps serà una miqueta més estable. Deixem enrere els núvols que hem tingut aquest dijous i que van deixar alguna precipitació, i aquest divendres tindrem un dia molt més assolellat de cap a cap. Potser de bon matí amb alguns núvols cap a la Catalunya central, nord del Pla de Lleida o Costa Central, que en principi no deixaran cap mena de precipitació. El que sí que tindrem avui és la presència de la tramuntana a l'àrea de l'Empordà, sobretot durant el matí, bufant entre feble, moderada, no gaire intensa. A la tarda tindrem núvols al sector del Pirineu, com cada tarda creixen en aquell sector, i no descartem que cap a l'àrea del Ripollès arribi a caure alguna feble precipitació, també cap al massís dels ports, sempre en principi coses de poca importància i acompanyades encara d'una mica de fang. Les temperatures, el més important, tendeixen a davallar lleugerament. Si dijous les més altes van arribar als 38 graus, s'espera que aquest divendres, com a molt, cap al Pla de Lleida, rondin la xifra dels 37-38 graus. A la resta del país, sobretot cap a la Catalunya central, interior de les comarques de Girona, rondaran els 35-36 graus i a la façana costanera no passaran dels 30-32 graus. Tot això a les portes d'un cap de setmana que serà prou estable, amb unes temperatures que encara baixaran una miqueta més de cara a dissabte.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Són els crits de milers d'ucraïnesos que protesten per la destitució del ministre de Defensa del país, una situació totalment inusual en un context de guerra. I és que Mikhailo Fedorov era molt popular, tot i haver estat al càrrec només 6 mesos. És l'arquitecte de la guerra de drons que ha retornat a Kiev la iniciativa en la guerra i, per tant, la moral a la ciutadania. Avui enviava aquest missatge.
18: Avui el poble ucraïnès s'ha pronunciat, però no han sortit al carrer per un ministre específic, per mi. Els ucraïnesos han pres els carrers per ells mateixos. Per què? Per l'esperança que ara tenen. Cuideu-vos, hem d'entendre que no hem de desestabilitzar el país. Aneu amb compte, perquè Rússia farà tot el possible per explotar qualsevol debilitat del nostre país.
0: I Zelensky lamentava que l'hagin posat en aquesta situació.
19: President, un president en temps de guerra no hauria d'haver d'escollir en una situació així, sincerament. M'agradaria molt la unitat. Les dues parts no l'han trobada, i aquest no és només el seu problema, sinó també el meu.
0: Al seu lloc, Zelensky ha nomenat un ministre de Defensa en funcions. El Parlament ha ratificat algunes posicions més del nou executiu ucraïnès, entre les quals el nou primer ministre, Serhiy Koretsky. I els Estats Units llancen una nova onada d'atacs contra l'Iran per 6a nit consecutiva. El Comandament Central de l'Exèrcit nord-americà ha informat que han iniciat nous bombardejos per disminuir la capacitat militar de la República Islàmica. L'objectiu de Washington és destruir les plataformes de llançaments de míssils i drons des de la costa iraniana de l'Estret d'Hormuz per evitar que Teheran ataqui vaixells comercials que naveguen per la zona. La portaveu de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, ha dit que, malgrat les hostilitats actuals, el president Donald Trump manté la porta oberta a una sortida negociada i que, si l'ofensiva militar nord-americana continua, és perquè l'Iran va violar l'alto el foc amb els atacs a naus mercants.
20: El president sempre està obert i disposat a la diplomàcia. L'Iran ha expressat que vol arribar a un acord. Estem parlant amb ells, però el president no permetrà que ataquin vaixells comercials a l'estret d'Hormuz sense que en paguin les conseqüències.
0: Un portaveu militar iranià ha volgut deixar clar que la gestió de l'estret d'Hormuz no pot dependre dels Estats Units.
2: De cap manera permetrem que els Estats Units, com a país estranger i extraregional, interfereixin a l'estret d'Hormuz. Aquesta és la línia vermella inviolable de l'Iran.
0: Les autoritats de Teheran han advertit que si els Estats Units compleixen l'amenaça d'atacar plantes energètiques de l'Iran i infraestructures viàries, com ponts i carreteres, els hutis del Iemen bloquejaran el trànsit naval del Mar Roig.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Uns ocells podrien haver provocat l'accident d'helicòpter en què van morir una família catalana i un pilot a Nova York l'abril de l'any passat. La Junta Nacional de Seguretat del Transport dels Estats Units ha trobat evidències d'un impacte d'aus abans que l'helicòpter turístic caigués al riu Hudson i es produís la mort del matrimoni, els seus tres fills i el pilot de l'aparell. L'organisme ha fet públic uns arxius de la investigació, que continua oberta, i que contenen un informe d'un laboratori d'experts que analitza les restes animals trobades a l'aparell després de l'accident. En l'estudi s'assegura que una bandada d'oques va impactar contra les pales de l'hèlix i l'estabilitzador horitzontal. Tot i això, la Junta Nacional de Seguretat recorda que encara no s'ha determinat la causa probable de l'accident.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més notícies. Els naixements repunten a Catalunya per primer cop en 17 anys. Segons dades de l'IDESCAT, l'any passat van néixer a casa nostra 54.200 criatures, un 0,8% més que l'any anterior. L'increment s'explica en part perquè el 46% dels fills són de dones nascudes a l'estranger, la majoria de nacionalitat marroquina, colombiana i pakistanesa. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio la investigadora del Centre d'Estudis Demogràfics, Elisenda Renteria.
21: Ha augmentat molt el número de dones nascudes a l'estranger i, a més, aquestes dones nascudes a l'estranger tenen una fecunditat una mica més elevada que les dones nascudes a Catalunya i, a més, es concentren especialment en edats reproductives.
0: L'edat mitjana de les mares continua pujant i ja és de 32 anys. Pel que fa als noms més posats, en les nenes, Júlia recupera el primer lloc del rànquing, seguit de Sofia, Martina, Emma i Ona. En el cas dels nens, per primer cop, el més posat és Biel, seguit de Nil. Marc se situa a la llista dels 5 primers llocs i recupera posicions després de ser el nom més posat durant 25 anys. A tot això, l'any passat van néixer 5 nens que es diuen Lamin i 6 nenes que es diuen Daenerys, un dels protagonistes de Joc de Trons. Ara bé, no n'hi ha cap que es digui Rosalia, com la cantant de Sant Esteve Sesrovires. En cultura, l'editorial Barcino reedita Liliana, l'obra cabdal d'Apel·les Mestres, considerada una joia del modernisme català i de llibre com a objecte d'art. Aquest volum restitueix fidelment el poema original del 1907, introbable fins ara, per tornar a endinsar el lector en un bosc de noms, fades i elfs. Amb prop de 1.800 versos i més de 50 il·lustracions de l'autor, el llibre també inclou l'adaptació teatral musicada per Enric Granados i la reproducció a color dels figurins que el mateix mestre es va dissenyar. Segons Josep Maria Domingo, autor de la introducció, es tracta d'una autèntica obra d'art total.
22: El gran moment creatiu del modernisme és la Casa Batlló i és la Liliana. I és solitud de Caterina Albert, però Liliana forma part d'aquest paquet. És una peça estel·lar en el món de l'edició, una suma de tot el que Apel·les Mestres havia volgut ser com a poeta i alhora com a il·lustrador.
0: El conjunt del mercat del llibre en català creix amb un increment especial del segment juvenil. Ho confirmen els segells en català del gegant editorial Penguin Random House, que tanquen la temporada liderant les vendes en ficció, marcats pel gran èxit de Crispetes de Matinada i Les calces al sol de Regina Rodríguez Sirvent, que ja porta 200 setmanes a la llista dels més venuts. També el de Gil Prat sobre Roca, que amb El joc del silenci ja en porta 40. Joan Rimbau és el director literari dels segells en català de Penguin Random House.
23: Cada vegada hi ha més lectors en català. És un mercat que segueix creixent. És un mercat, a més, que s'està reforçant amb lectors joves. Que nosaltres sí que des de la primera setmana del 2026, per primera vegada, els segells de Rosa dels Vents, La Magrana i La Campana lideren aquest segment del mercat per davant d'altres grups.
0: En l'àmbit internacional destaca Un dia sense dones, que suposa el retorn de l'autora de la trena, Laetitia Colombani, i les traduccions de La llogatera i El divorci de Freida McFadden, l'autora del bestseller L'assistenta.
1: Esports.
0: Amb David Ubach.
3: Karim Adeyemi ha passat aquest dijous la revisió mèdica amb el Barça i en les properes hores es farà oficial el seu fitxatge fins al 2031. El club blaugrana pagarà al Borussia Dortmund 22 milions d'euros i 7 més en variables, subjectes a títols, per aquest extrem alemany de 24 anys. En canvi, qui és a punt d'enfilar el camí de sortida és Ter Stegen. El porter alemany s'ha absentat aquest dijous de l'entrenament de l'equip de Hansi Flick, amb permís del club, a l'espera de resoldre el seu futur. Ter Stegen està negociant amb l'Ajax d'Amsterdam, entrenat per l'ex del Girona, Michel Sánchez, on hi arribaria cedit. També del mercat blaugrana, declaracions del president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, a propòsit del davanter argentí Julián Álvarez, pretès pel Barça.
4: Joan Laporta es un buen amigo, es un gran presidente y él sabe muy bien dónde va a jugar Julián López el año que viene. Digo Julián López, joder.
5: Álvarez.
4: Bueno, Julián Álvarez el año que viene. Me pone nervioso con lo del jugador del Atlético Madrid y sin ningún problema.
3: Cerezo ha parlat després d'un sopar de pretemporada de l'equip matalasser a Segovia.
1: 3CAT Info.
3: A l'Espanyol, segon dia de l'estada de pretemporada a Navata, a l'Alt Empordà. Un dels nous reforços blanquiblaus, el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, ha admès que està vivint una posada a punt diferent pel que fa a la metodologia de treball.
6: Los otros sitios, los otros países, hacemos más físico, en Francia, en Brasil más físico, proceso menos técnico y más físico. Y creo que aquí en España intentamos mezclar más, ¿sabes?, con muchos aspectos técnicos.
3: A la segona divisió, el Girona ha presentat el davanter ucraïnès Alexander Pishur, de 21 anys, i que firma per 5 temporades. Pishur ha detallat què pot aportar a l'equip gironí, tenint en compte que supera els 2 metres d'alçada.
24: Sí, és normal. Crec que a Espanya no és fàcil trobar aquest tipus de davanter ni algú de la meva alçada, així que també és molt interessant. I com em podrà utilitzar l'entrenador? Jo vull donar el millor de mi en tot moment.
3: Pishur arriba procedent del Beto hongarès. I també a la categoria de plata del futbol, l'altre conjunt català, el Sabadell, ha iniciat la seva estada de pretemporada a Salou, on s'hi estarà els propers 10 dies. Els sabadellencs jugaran dissabte un amistós contra el Castelló. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: El Barça ha oficialitzat el seu quart reforç de cara a la nova temporada. Es tracta del base nord-americà Umoja Gibson, que ha firmat fins al 2028 procedent de l'Olímpia de Ljubljana, eslové.
25: Vull que sapigueu que tinc moltes ganes de començar el proper capítol de la meva carrera i de fer-ho en aquest indret tan màgic i ple d'història. Estic orgullós de dur aquests colors. Ho donaré tot i posaré el cor.
3: Es preveu que Gibson pugui adquirir passaport búlgar en les properes setmanes i aleshores deixi d'ocupar plaça d'extracomunitari. Sense moure'ns de la Lliga CB, el Manresa i el base belga Reti Novasohan s'han desvinculat després de 2 temporades, un cop que el jugador ha acabat contracte. Més bàsquet. El Girona ha sabut els seus rivals a la fase de grups de la FIBA Europa Cup, que és la quarta competició europea. Els gironins han quedat enquadrats al grup B, que compartiran amb el Levice eslovac, l'Ostende belga, el Zolnoki hongarès, el Girona Gora polonès i el guanyador de la ronda prèvia entre el Peja Kosovar i el Dinamo Bucarest romanès. Aquesta lligueta doble partit comença el 7 d'octubre. I l'Uni Girona, per la seva banda, jugarà l'accés a la fase regular de la pròxima edició de l'Eurolliga contra el vencedor de l'eliminatòria prèvia que enfrontarà el Panathinaikos grec i l'Emlat Konut turc, a partit únic el 23 de setembre. L'Uni espera rival el 30 de setembre a Fontejau i si les gironines superen aquesta eliminatòria prèvia davant de les gregues o les turques, aleshores quedarien enquadrades al grup D de l'Eurolliga juntament amb el Praga txec, el Burges francès i el Lublin polonès. Del bàsquet passem al ciclisme.
1: L'actualitat esportiva a fons.
3: Nova victòria a l'esprint del belga Tim Merlier al Tour de França. El corredor de l'equip Sudal ha sumat el seu tercer triomf parcial en aquesta edició de la ronda francesa després dels 179 quilòmetres de la 12a etapa entre Magny-Cours i Chalon-sur-Saône.
26: Jasper Steven got a little flat tire.
27: El meu company Jasper Steven ha patit una petita punxada i crec que ell no veia clar llançar l'esprint final, però li he dit que estigués tranquil. El pneumàtic estava bé. Crec que avui la comunicació entre nosaltres està molt millor. Simplement li he dit que mantingués la calma i ho ha fet. Crec que ell també ha vist que jo tenia un bon dia.
26: I got a good day.
3: A la general, Tadej Pogačar continua com a líder i en Batal Polo l'Atlètic Barceloneta ha anunciat el fitxatge de l'italià Francesco Di Fulvio, de 32 anys, procedent del Prorreco.
1: són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. La justícia europea avala la llei d'amnistia i aplana el camí per la tornada de Carles Puigdemont i perquè Oriol Junqueras es pugui presentar a les eleccions. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha validat l'amnistia pel que fa a les despeses del procés i per al delicte de terrorisme que s'aplicava a una dotzena d'activistes del CDR. L'Audiència de Madrid ha ratificat aquest dijous que es jutgi Begoña Gómez amb jurat popular per malversació i tràfic d'influències. Ha avalat la decisió del jutge Peinado, però retirant les acusacions de corrupció en els negocis i d'apropiació indeguda contra la parella de Pedro Sánchez. A partir d'ara us explicarem també que la justícia italiana ha condemnat a 12 anys de presó l'exmàxim responsable de les autopistes italianes, Giovanni Castellucci, per l'ensorrament del pont Morandi de Gènova, ara fa 8 anys. L'accident va deixar 43 víctimes mortals. Els Estats Units anuncien l'enduriment dels visats per a estudiants, participants de programes d'intercanvi cultural i periodistes estrangers. En general, es concediran períodes d'estada més curts i s'obligarà a renovar el visat de manera més freqüent. I us explicarem també que per primer cop el modernisme català centra una exposició a la galeria més important de Múnic, Barcelona Moderna, de Gaudí a Picasso. Mostra 160 peces d'artistes com Ramon Casas o Isidre Nonell.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que Karim Adeyemi ha passat aquest dijous la revisió mèdica amb el Barça, mentre que Ter Stegen està negociant amb l'Ajax la seva cessió. També del mercat blaugrana, el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, ha reiterat que Julián Álvarez seguirà al club matalasser.
0: I el temps aquest divendres serà més estable i més assolellat. La nit serà de més bon dormir a Ponent, no es repetirà la matinada tòrrida de dijous. Al migdia les màximes també baixaran una mica, tot i així la calor serà intensa arreu del país. A la tarda no es descarta algun ruixat puntual al Pirineu. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea aplana el retorn de l'expresident Carles Puigdemont i l'aplicació de l'amnistia per a Oriol Junqueras i la resta de líders independentistes. Amb dues sentències clares, els jutges europeus han validat l'amnistia per a les despeses del procés i del referèndum de l'1 d'octubre, i també per al delicte de terrorisme, que pesa sobre una dotzena d'activistes del CDR. Des de la seu del Tribunal a Luxemburg, ho ha seguit el Bruno Fortea Miras.
3: El Tribunal nega que la llei d'amnistia posi en risc les finances de la Unió Europea pel fet de deixar que els líders independentistes acabin sense pagar les despeses del procés. Això desmunta un dels grans arguments dels jutges espanyols per rebutjar l'aplicació de l'amnistia a Puigdemont, Junqueras i la resta de polítics inhabilitats o a l'exili. Pel que fa als activistes del CDR imputats per terrorisme, la sentència europea deixa força encarrilada la seva amnistia. Els jutges diuen que la llei d'amnistia, tal com està redactada, encaixa amb la normativa comunitària que regula la lluita antiterrorista. I en aquest punt, el president del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, Koen Lenaerts, posa en valor que s'aprovi una amnistia amb l'objectiu, a parer seu, de millorar la convivència.
4: El propòsit de la llei d'amnistia és reduir les tensions institucionals y políticas, así como facilitar un escenario de reconciliación.
3: La sentència també valida el període màxim de 2 mesos que, en principi, hauran de respectar els jutges espanyols per a

0: En la 3Cat Info no mouran fitxa perquè no se senten interpel·lats per la sentència europea. En el cas dels CDRs, l'aplicació de l'amnistia pot anar més ràpid. El Tribunal Europeu ha resolt el dubte que li havia plantejat l'Audiència Nacional i això farà, segons les seves defenses, que s'executi de manera pràcticament automàtica. Tot i això, un dels CDRs encausats, Xevi Buigas, no veu garantida una aplicació de l'amnistia a curt o mig termini. Són declaracions al Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio.
1: Creiem que ells han d'acatar, creiem. Però a partir d'aquí també pot ser possible que llavors l'acusació no hi estigui d'acord, faci un recurs i a partir d'aquí podem seguir anant a un tribunal superior i després anant al Tribunal Suprem. Vol dir que això pot anar per llarg, també.
0: Pel que fa als dirigents d'Esquerra, Josep Maria Jové i Lluís Salvador, acusats al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per l'organització de l'UO, reclamaran l'aplicació immediata de l'amnistia i l'arxivament de la causa. Entenen que la sentència del TJUE aclareix tots els dubtes que hi podia haver. L'Audiència Provincial de Madrid acorda que Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, anirà a judici amb jurat popular. La justícia madrilenya ratifica parcialment la decisió del jutge Peinado, però treu a Gómez dos dels quatre delictes pels quals estava processada. Anirà a judici per malversació i tràfic d'influències, li aixeca també les mesures cautelars que li havia imposat el magistrat i ordena que se li retorni el passaport. Madrid, Àngels Lafuente.
2: Els cinc magistrats que han estudiat els recursos avalen que Begoña Gómez vagi a judici amb jurat popular per tràfic d'influències i malversació. A l'escrit afirmen que la decisió del jutge Peinado no és arbitrària ni contrària al dret, perquè diuen estar prou motivada amb indicis de criminalitat. Per tant, donen per bona la tesi de Peinado i consideren que Gómez es va aprofitar de la seva posició privilegiada de dona del president del govern per als seus negocis amb la Universitat Complutense. El judici encara no té data, però se sap que serà amb un jurat format per nou ciutadans anònims de la Comunitat de Madrid, que hauran de determinar si Gómez és culpable o innocent. L'Audiència Provincial rebutja que es jutgi Gómez pels delictes de corrupció en els negocis i apropiació indeguda. També anirà davant un jurat la seva assessora a la Moncloa, Cristina Álvarez, només per malversació. En el cas del tercer imputat, l'empresari Juan Carlos Barrabés, l'aparten del jurat popular i s'acorda que s'investigui la legalitat o no de les adjudicacions dels contractes públics. I l'Audiència Provincial corregeix Peinado i li ordena que torni el passaport a Gómez, que podrà tornar a sortir del país i no haurà d'anar a firmar el jutjat cada 15 dies.
0: L'edició europea de Politico avança que la Comissió Europea farà un toc d'atenció a Espanya pels casos de corrupció política. El setmanari ha pogut consultar, abans que es faci públic, una part de l'informe sobre l'estat de dret als països de la Unió Europea que la Comissió presentarà aquest divendres. N'extreu que el document inclou crítiques a Espanya per no haver avançat prou en l'enduriment de les normes sobre conflictes d'interessos i en els requisits per la declaració de béns que han de fer els alts càrrecs públics. Segons Politico, el document denuncia que, tot i que Madrid ha presentat un projecte de llei d'integritat pública i ha adoptat un pla estatal anticorrupció, l'aplicació pràctica de les normes vigents no ha millorat. També apunten que en el document la Comissió reclama a Espanya una aplicació més rigorosa dels mecanismes anticorrupció. Per exemple, demanen a l'Estat que creï un organisme de supervisió independent amb poders efectius d'investigació i sanció. Una altra de les peticions que estarien incloses en aquest informe és que Espanya completi la legislació sobre lobbies o grups de pressió. Per cert, l'Estat espanyol no és l'únic que rebria crítiques en aquest document. L'informe també inclouria retrets a Hongria, en aquest cas pels dubtes sobre la independència del poder judicial.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: La justícia italiana ha condemnat a 12 anys de presó l'exmàxim responsable de les autopistes italianes, Giovanni Castellucci, per l'ensorrament del pont Morandi de Gènova, ara fa 8 anys. L'accident va deixar 43 víctimes mortals i mig miler de veïns sense casa. Castellucci és el principal condemnat d'una trentena de culpables més. La fiscalia considera que sabien des de feia anys que el pont tenia problemes estructurals i que calia fer-hi obres de manteniment. Familiars de les víctimes han rebut la sentència amb una sensació agredolça.
4: Per què?
5: Que per què no estic satisfeta? Jo he perdut 3 persones de la meva família, 3. Una d'elles una neta de 9 anys.
4: Jo voglio rubare le parole.
6: Agafant les paraules d'un altre familiar que va dir que avui podrà enterrar el seu germà, espero poder-ho fer jo també i que ell

0: pugui recuperar la dignitat que li han arrabassat. Avui podem dir que els assassins dels nostres familiars són culpables.
1: La presidenta del Comitè de Memòria de les Víctimes, Egle Possetti, celebrava que s'hagi fet justícia malgrat que ningú va voler assumir responsabilitats.
2: Estem contents que, sobretot, s'hagin determinat les responsabilitats. Era inacceptable que, en aquest cas, tenint en compte totes les proves que avalaven els arguments de l'acusació, acabés sense cap acusat i, de fet, sense pena significativa.
1: Les condemnes dels acusats sumen un total de 200 anys de presó. El govern dels Estats Units ha anunciat que endurirà les condicions dels visats per estudiants, participants de programes d'intercanvi cultural i periodistes estrangers. En general, es concediran períodes d'estada més curts i s'obligarà a renovar el visat de manera més freqüent. Washington, Oriol Serra.
3: Segons el propi Departament de Seguretat Interior, la norma entrarà en vigor a partir de 60 dies després que s'hagi publicat oficialment. Això podria ser a partir d'aquest divendres o en els pròxims dies. Ara bé, també ha de ser ratificada pel Congrés dels Estats Units i podria acabar sent tombada o esmenada. En qualsevol cas, tot plegat forma part de l'obsessió antiimmigratòria de l'administració Trump. Sense anar més lluny, la mateixa portaveu de la Casa Blanca ha volgut destacar aquest èxit.
4: Permeteu-me reiterar que per 14è mes consecutiu no ha entrat ni un sol immigrant criminal il·legal al nostre país. L'entrada il·legal d'immigrants al juny es va mantenir en mínims històrics a la frontera sud-oest i les detencions han baixat un 94% en relació amb el mateix període sota l'administració Biden. Aquestes xifres parlen per si soles.
3: L'obsessió de l'administració Trump va en contra tant de la immigració il·legal com també de la legal. Amb la revisió de la normativa sobre els visats, el govern dels Estats Units pretén combatre l'abús dels visats estudiants. Consideren que hi ha centenars de milers de persones que es queden als Estats Units durant dècades renovant els seus permisos. La premsa estrangera també haurà de passar per la renovació del seu estatus cada 8 mesos. Els periodistes xinesos ho hauran de fer cada 3 mesos. Les autoritats nord-americanes comprovaran les publicacions dels periodistes, però asseguren que no en condicionen la línia editorial.
5: 3Cat Info.
1: Pugen un 15% els delictes contra la llibertat sexual els primers 6 mesos del 2026. Són dades del Departament d'Interior calculades respecte a la mitjana dels últims 4 anys. S'han fet públiques en el 9è Comitè de Seguretat i Justícia, on s'ha revelat que fins al juny els delictes han baixat un 7,5% a Catalunya. Miquel Jarqué.
6: Els delictes contra la llibertat sexual es concentren en gairebé la meitat, en un 45% en els habitatges. La comparativa amb els últims 4 anys d'aquesta mitjana ofereix un increment del 15,1%, però si ho comparem estrictament amb el semestre anterior, la xifra és pràcticament la mateixa. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
7: Han de prestar la nostra especial atenció als delictes contra les persones. Aquí sí que és cert que les agressions sexuals mostren una tendència constant en la comparativa dels 4 anys, una baixada molt petita en la comparativa 2025 i 2026, per tant, és un dels elements en els quals hem de treballar, no només amb una perspectiva policial o exclusivament policial, sinó des d'una dimensió molt més transversal.
6: A tot això, el primer semestre del 2026 mostra una reducció clara de la criminalitat coneguda a Catalunya. Si comparem el primer semestre del 26 amb el de l'any anterior, els delictes disminueixen un 7,6%. Si fem la mateixa comparativa amb la mitjana del quadrienni anterior, la baixada és gairebé del 10%.
1: L'economia catalana guanya competitivitat, segons l'últim informe anual del Departament d'Economia de la Generalitat. L'estudi conclou que el bon comportament de l'economia s'explica per la demanda interna, que s'ha convertit en el motor de creixement. La productivitat augmenta, però poc, i està per sota de la mitjana europea i nord-americana. Per millorar-ho, la consellera d'Economia, Alicia Romero, aposta per generar talent.
8: Quins elements hem de reforçar, hem de canviar perquè la nostra productivitat augmenti, no? I augmenti un ritme molt més accelerat del que ho està fent, que és veritat que en els últims anys creix una mica, però no el ritme que voldríem. Hi ha molts elements, molts factors. Un és el talent, importantíssim. Avui les companyies, les organitzacions es mouen buscant talent.
1: Tot i això, amb un 90% d'empreses amb menys de 20 treballadors, el govern reconeix que és difícil ser innovador, exportar o millorar els sous. Precisament, l'informe assenyala com a repte pendent que els salaris reals recuperin les pèrdues acumulades per la inflació i constata un repunt de la pobresa, sobretot entre la població estrangera, les llars monoparentals i la població infantil. I els habitatges visats nous cauen un 2,6% a tot Catalunya el primer semestre de l'any, una davallada que arriba gairebé el 40% a la ciutat de Barcelona. Els visats dels projectes d'execució són obligatoris i previs a l'inici de les obres de nova planta o d'edificis ja existents. Són dades del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya que assegura que la realitat de la construcció està lluny de les necessitats, tot i que el Pla Territorial Sectorial es fixi com a objectiu construir 25.000 habitatges anuals. Per demarcacions, només creixen els visats a les comarques centrals i a Girona, mentre que baixen a les Terres de l'Ebre, Tarragona, Lleida i Barcelona. Per la degana del col·legi, Sandra Bestraten, la caiguda del 40% respecte de fa un any a la ciutat de Barcelona s'explica per la falta de solars i per l'obligació de reservar un 30% per habitatge protegit. Bestraten reclama un pacte nacional per l'habitatge que permeti un plantejament que vagi més enllà de les legislatures.
9: No pot ser que les mesures comencen, es frenen, s'acaben i llavors aquesta mirada ja recorregut segurament trauria aquesta pressió de presses, no? Vull dir, es posaria per davant la qualitat al fer-ho ràpid.
1: El Col·legi d'Arquitectes demana agilitzar la concessió de llicències urbanístiques, però ha evitat valorar les mesures presentades per la Generalitat per simplificar els tràmits i diuen que encara les estan estudiant.
5: El temps.
1: És moment per la previsió de Néstor Gómez.
10: Aquest divendres el temps serà una miqueta més estable. Deixem enrere els núvols que hem tingut aquest dijous i que van deixar alguna precipitació, i aquest divendres tindrem un dia molt més assolellat de cap a cap. Potser de bon matí amb alguns núvols cap a la Catalunya central, nord del Pla de Lleida o Costa Central, que en principi no deixaran cap mena de precipitació. El que sí que tindrem avui és la presència de la tramuntana a l'àrea de l'Empordà, sobretot durant el matí, bufant entre feble, moderada, no gaire intensa. A la tarda tindrem núvols al sector del Pirineu. Com cada tarda creixen en aquell sector, i no descartem que cap a l'àrea del Ripollès arribi a caure alguna feble precipitació, també cap al massís dels Ports, sempre en principi coses de poca importància i acompanyades encara d'una mica de fang. Les temperatures, el més important, tendeixen a davallar lleugerament. Si dijous les més altes van arribar als 38 graus, s'espera que aquest divendres, com a molt, cap al Pla de Lleida rondin la xifra dels 37-38 graus. A la resta del país, sobretot cap a la Catalunya central, interior de les comarques de Girona, rondaran els 35-36 graus, i a la façana costanera no passaran dels 30-32 graus. Tot això a les portes d'un cap de setmana que serà prou estable, amb unes temperatures que encara baixaran una miqueta més de cara a dissabte.
5: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil @3catinfoviari.
1: El Consell de Seguretat Nuclear avala la sol·licitud per prorrogar el funcionament de la planta nuclear d'Almaraz, Extremadura, fins al 2030. Ara, el Ministeri per la Transició Ecològica té de marge fins després de l'estiu per prendre una decisió. Pot ser el tancament del reactor 1 d'Almaraz al 2027 o allargar-ne el funcionament entre 2 i 3 anys més. Les entitats ecologistes reclamen al govern espanyol que no es modifiqui el calendari de tancament de les nuclears. De la decisió que prengui el Ministeri n'estan pendents les centrals nuclears catalanes. Tarragona, Manel Sastre.
11: Aquí la pròxima central que ha de demanar autorització de funcionament és Vandellòs 2, que ho ha de fer a finals del 2029. Inicialment hauria de demanar pròrroga per 5 anys, perquè ha de tancar el 2035, però si el govern finalment decideix canviar el calendari, acordat amb el sector per apagar les nuclears, podria sol·licitar allargar aquest permís 10 anys més, fins al 2040. Les altres dues centrals a Ascó ja tenen autorització del Consell de Seguretat Nuclear per funcionar fins a la data prevista de tancament, el 2030 i el 2031, en un acord del Consell de Seguretat del 2020 que els gestors de les centrals també podrien demanar prorrogar. En tots els casos, però, les empreses propietàries han de valorar si amb els condicionants tècnics imposats els surten els números.
1: Atenció si sou usuaris de la línia 1 del metro, la vermella. Des d'aquest divendres fins al 28 d'agost es tallarà entre les estacions de Florida i Plaça de Sants perquè s'hi renovarà la via. Quedaran sense servei les estacions de Torrassa, que és un dels principals intercanviadors per anar a l'aeroport, Santa Eulàlia i Mercat Nou. Les principals alternatives amb transport d'alta capacitat són la mateixa xarxa de metro, agafar ferrocarrils a l'estació d'Avinguda Carrilet o Rodalies a l'estació de Rambla Just Oliveres. A més, hi haurà un servei d'autobusos que recorrerà el tram afectat. Aquest serà el principal tall per obres a l'estiu a la xarxa de metro, i es calcula que afectarà ara el juliol unes 43.000 persones. Uber llança una OPA per comprar Delivery Hero, propietària de Glovo i altres empreses de repartiment, per 13.700 milions d'euros. Per evitar el monopoli a Espanya, Uber ha decidit vendre la part espanyola de Glovo al fons d'inversió nord-americà SSW Partners. Ho fa per no vulnerar els tractats de la Unió Europea per garantir la lliure competència. Els treballadors denuncien la manca de transparència de l'operació, que no han conegut fins aquest dijous, però esperen que el canvi permeti millorar les condicions laborals de la plantilla. Pablo Díaz és el màxim representant del sindicat Comissions Obreres a Glovo Espanya.
12: Esperamos que se pueda comenzar a avanzar aún más, porque ya veníamos teniendo acercamientos hacia un convenio que sea propio y que esté actualizado a la realidad del negocio.
1: Tot i l'anunci de l'OPA, la compra d'Uber es podrà tancar com a molt aviat durant el segon semestre de l'any vinent. Avisar algú anònimament d'una possible exposició a una infecció sexual. És una de les novetats del projecte ITS Ready, una eina pionera a l'Estat que el Departament de Salut ha presentat aquest dijous per reforçar la prevenció i detecció de les infeccions de transmissió sexual entre els joves de 16 a 25 anys. El programa incorpora tres funcionalitats. La primera permet demanar gratuïtament un kit d'automostra per detectar el VIH, la clamídia i la gonorrea des de casa. Les mostres s'envien al laboratori i els resultats es poden consultar de manera confidencial. La segona funcionalitat es diu Notifica, un sistema que permet comunicar de forma anònima a algú una possible infecció de transmissió sexual. L'objectiu és afavorir el diagnòstic precoç i frenar la transmissió, com explica Cristina Agustí, una de les investigadores.
13: El 40% de les persones que han participat en el test jove no s'havien fet mai una prova de VIH, ni tampoc d'ITS. Per tant, estem arribant a una població que no s'havia tastat mai. I gràcies a aquesta intervenció, que potser és més còmoda, confidencial, des de casa, doncs estan fent proves. Per tant, esperem que això tingui un impacte molt positiu.
1: A més, el projecte inclou un chatbot amb informació fiable sobre sexualitat, prevenció i ITS. En aquesta primera fase es distribuiran 1.500 kits gratuïts. Un nou sistema de triatge als serveis d'urgències dels 8 hospitals de l'Institut Català de la Salut permet que els infermers i infermeres atenguin i resolguin directament casos de baixa complexitat. Ja s'ha demostrat que la mesura redueix el temps d'espera a les urgències en mitja hora de mitjana. La meitat dels pacients que arriben a urgències ho fan per problemes lleus, com ara cops, talls, refredats o infeccions d'orina. Amb aquest nou model, els professionals d'infermeria poden assumir tot el procés assistencial, com valorar el pacient, prescriure alguns medicaments, demanar proves com radiografies i, si cal, donar altes, com explica Marta Galindo, infermera de l'Hospital de Viladecans.
14: Nosaltres tenim la capacitat i per mitjançant protocols demanem un sediment d'orina, administrem, si cal, analgèsia, depèn del dolor que tingui, i bueno, esperem els resultats. Doncs el meu tractament a l'alta seria mitjançant la meva targeta de prescripció, li puc receptar perfectament un ibuprofeno, li puc receptar un paracetamol.
1: A l'Hospital de Viladecans, on el sistema ja està més consolidat, l'espera dels pacients amb patologies lleus s'ha reduït fins a una hora i les infermeres resolen un de cada cinc casos d'aquest tipus. A la resta d'hospitals de l'ICS, la reducció és d'uns 30 minuts, perquè el nou model encara s'està desplegant. La Galeria Kunsthalle de Múnich acollirà una exposició exhaustiva sobre el modernisme català per primera vegada. La mostra es dirà Barcelona Moderna, de Gaudí a Picasso, i es podrà visitar a partir d'octubre. Entre les 160 peces que s'hi exhibiran hi haurà pintura, escultura, dibuix i maquetes arquitectòniques datades entre el 1880 i el 1914. La idea d'aquesta exposició és mostrar la riquesa i la diversitat del modernisme català. S'hi podran trobar peces com la coneguda Ramon Casas i Pere Romeu en un tàndem, de Ramon Casas, pintures d'Hermen Anglada Camarasa, Isidre Nonell o Joaquim Mir i mostres d'arquitectura de Lluís Domènech i Montaner, Josep Puig i Cadafalch, desconeguts fins ara a Alemanya. Hi col·laboren el MNAC, el Cercle del Liceu, el Museu Carmen Thyssen, la col·lecció Casa Coberta Marsans, el Museu Reina Sofia o el Museu del Cau Ferrat de Sitges, entre d'altres. La mostra es podrà visitar del 23 d'octubre al 21 de febrer.
5: 3CAT Info.
1: La Serra de Tramuntana quedarà blindada al trànsit i controlada per als vianants el 12 d'agost arran de l'eclipsi de sol. El govern balear es pren el fenomen com una emergència perquè en aquell moment les illes tindran densitat de població màxima, amb més de 2 milions de persones. Caterina Carman Jaume.
15: Es tallaran els accessos a tots els indrets on hi ha més riscos, ja sigui de col·lapse o d'incendi. Sentim la consellera de la presidència, Antònia Maria Estarelles.
16: Per davant de tot va la seguretat pública i la protecció del nostre medi natural. Per això, ja vos abans que el dispositiu dissenyat cerca blindar la Serra de Tramuntana i la resta d'espais naturals de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.
15: També es vigilaran les embarcacions que surtin a navegar i s'han habilitat 26 punts d'observació a les Balears, per exemple, a camps de futbol i platges extenses de fàcil accés, amb un aforament per a 300.000 persones.
1: Esports. Amb David Ubach.
17: Karim Adeyemi ha passat aquest dijous la revisió mèdica amb el Barça i en les properes hores es farà oficial el seu fitxatge fins al 2031. El club blaugrana pagarà al Borussia Dortmund 22 milions d'euros i 7 més en variables subjectes a títols per aquest extrem alemany de 24 anys. En canvi, qui és a punt d'enfilar el camí de sortida és Ter Stegen. El porter alemany s'ha absentat aquest dijous de l'entrenament de l'equip de Hansi Flick amb permís del club a l'espera de resoldre el seu futur. Ter Stegen està negociant amb l'Ajax d'Amsterdam, entrenat per l'ex del Girona Michel Sánchez, on hi arribaria cedit. També del mercat blaugrana, declaracions del president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, a propòsit del davanter argentí Julián Álvarez, pretès pel Barça.
18: Joan Laporta és un bon amigo, és un gran president i ell sabe muy bien dónde va a jugar Julián López el año que viene. Digo Julián López, joder.
19: Álvarez.
18: Bueno, Julián Álvarez el año que viene. Me pone nervioso con lo del jugador del Atlético de Madrid y sin ningún problema.
17: Cerezo ha parlat després d'un sopar de pretemporada de l'equip matalasser a Segòvia. A l'Espanyol, el segon dia de l'estada de pretemporada a Navata, a l'Alt Empordà. Un dels nous reforços blanquiblaus, el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, ha admès que està vivint una posada a punt diferent pel que fa a la metodologia de treball, diu.
20: Los otros sitios, los otros países, hacemos más físico, en Francia, en Brasil, más físico, proceso menos técnico y más físico, y creo que aquí en España intentamos mezclar más, ¿sabes?, con muchos aspectos técnicos.
17: A la segona divisió, el Girona ha presentat el davanter ucraïnès Alexander Pishur, de 21 anys, i que firma per 5 temporades. Pishur ha detallat què pot aportar l'equip gironí, tenint en compte que supera els 2 metres d'alçada.
21: Sí, és normal. Crec que a Espanya no és fàcil trobar aquest tipus de davanter ni algú de la meva alçada, així que també és molt interessant. I com em podrà utilitzar l'entrenador? Jo vull donar el millor de mi en tot moment.
17: Pixur arriba procedent del Beto hongarès. Dit això, obrim bloc poliesportiu ara i ho fem parlant de bàsquet.
22: Trescat Info.
17: El Barça ha oficialitzat el seu quart reforç de cara a la nova temporada. Es tracta del base nord-americà Umoja Gibson, que ha firmat fins al 2028 procedent de l'Olimpia de Ljubljana, eslové.
23: Vull que sapigueu que tinc moltes ganes de començar el proper capítol de la meva carrera i de fer-ho en aquest indret tan màgic i ple d'història. Estic orgullós de dur aquests colors. Ho donaré tot i posaré el cor.
17: Es preveu que Gibson pugui adquirir passaport búlgar en les properes setmanes i aleshores deixi d'ocupar plaça d'extracomunitari. I sense moure'ns encara de l'ACB, el Manresa i el base belga Retinova Sohan s'han desvinculat després de 2 temporades, un cop que el jugador ha acabat contracte. Del bàsquet passem al ciclisme.
22: Trescat Info. Informar, explicar, entendre.
17: Per parlar de la nova victòria a l'esprint del belga Tim Merlí al Tour de França, el corredor de l'equip Sudal ha sumat el seu tercer triomf parcial en aquesta edició de la ronda francesa, després dels 179 quilòmetres de la 12a etapa entre Magny-Cours i Chalon-sur-Saône. A la general, sense canvis, l'eslovè Tadej Pogačar de l'Emirates manté el lideratge. Aquest divendres, 13a etapa, 206 quilòmetres de mitja muntanya entre Adol i Belfort, amb un port de primera categoria que es corona a 30 quilòmetres de l'arribada. En waterpolo, l'Atlètic Barcelonet ha confirmat el fitxatge de l'italià Francesco Di Fulvio, de 32 anys, procedent del Prorreco, d'on era el capità.
24: Estoy muy ilusionado y feliz de formar parte de este gran club. Tengo mucha ganas de empezar esta nueva aventura, de conocer a mis compañeros y darlo todos por estos colores. Prometo trabajo y dar siempre el 100% para ayudar al equipo a conseguir todos nuestros objetivos.
17: Di Fulvio ha estat triat dues vegades millor jugador del món i ha guanyat 4 Champions i també un Mundial amb Itàlia, entre d'altres títols. I afegim que aquest dijous ha començat l'Open britànic de golf, que és el quart gran eslam de la temporada, al camp anglès Royal Birkdale de Southport. El nord-americà Jackson Suber ha tancat la primera jornada com a líder amb 5 cops sota el par del camp. Mentrestant, el golfista de la Garriga David Puig ha firmat 4 cops sobre el par i és 128è.
22: Trescat Info.

0: La justícia europea avala la llei d'amnistia i aplana el camí per la tornada de Carles Puigdemont i perquè Oriol Junqueras es pugui presentar a les eleccions. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha validat l'amnistia pel que fa a les despeses del procés i per al delicte de terrorisme que s'aplicava a una dotzena d'activistes del CDR. L'aplicació de l'amnistia als líders del procés no serà immediata. La resoldrà el Suprem, que de moment mantindrà l'ordre de detenció contra Puigdemont pel delicte de malversació. Fonts del tribunal apunten a 3cat.info que no se senten interpel·lats per la sentència europea i volen esperar a saber què diu el Constitucional cap a la tardor. Els independentistes i els governs català i espanyol han celebrat la decisió del Tribunal de Luxemburg sobre l'amnistia i reclamen als jutges que ara l'apliquin sense demores. Des del PP respecten la decisió dels magistrats, però rebaixen els efectes de la sentència europea perquè consideren que s'ha limitat a resoldre dubtes. L'Audiència de Madrid ha ratificat aquest dijous que es jutgi Begoña Gómez amb jurat popular per malversació i tràfic d'influències. Ha avalat la decisió del jutge Peinado, però retirant les acusacions de corrupció en els negocis i d'apropiació indeguda contra la parella de Pedro Sánchez. També ha aixecat les mesures cautelars contra Gómez. El municipi d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, viu amb neguit i temor després que s'hagin produït 4 incendis en poc més d'una setmana. L'últim, aquest dijous, que ja està estabilitzat. Des de diumenge s'ha reforçat la presència dels Mossos d'Esquadra i dels agents rurals a la zona. Milers d'ucraïnesos han protestat per la destitució del ministre de Defensa, Mykhailo Fedorov, l'artífex de l'estratègia de guerra de drons, que ha tornat a Ucraïna la iniciativa. El president Zelensky diu que entén el malestar popular mentre completa la crisi de govern amb l'elecció d'un alt executiu energètic com a nou primer ministre. Els naixements repunten a Catalunya per primera vegada en 17 anys, segons dades de l'IDESCAT. El 46% de les criatures són de dones nascudes a l'estranger, la majoria de nacionalitat marroquina, colombiana i pakistanesa. Pel que fa als noms més posats, en nenes, Júlia recupera la primera posició i en nens, Biel s'hi situa per primera vegada. L'editorial Barcino reedita Liliana, l'obra cabdal de Peles Mestres, considerada una joia del modernisme català i del llibre com a objecte d'art. Amb prop de 1.800 versos i més de 50 il·lustracions de l'autor, també inclou l'adaptació teatral musicada per Enric Granados i la reproducció a color dels figurins que el mateix Mestres va dissenyar.
1: Esports.
2: Karim Adeyemi ha passat aquest dijous la revisió mèdica amb el Barça, mentre que Ter Stegen està negociant amb l'Ajax la seva cessió. També del mercat blaugrana, el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, ha reiterat que Julián Álvarez seguirà al club matalasser. El Barça de bàsquet ha oficialitzat el seu quart reforç de cara a la nova temporada. Es tracta del base nord-americà Umoja Gibson, que ha firmat fins al 2028 procedent de l'Olimpia de Ljubljana, eslové. Hi ha hagut nova victòria a l'esprint de Tim Merlier al Tour de França. El belga ha sumat el seu tercer triomf parcial en aquesta edició després dels 179 quilòmetres de la 12a etapa. A la general, sense canvis, l'eslovè Tadej Pogačar manté el lideratge.
0: I el temps aquest divendres serà més estable i més assolellat. La nit serà de més bon dormir a ponent, no es repetirà la matinada tòrrida de dijous. Al migdia les màximes també baixaran una mica, tot i així la calor serà intensa arreu del país. A la tarda no es descarta algun ruixat puntual al Pirineu.
1: 3cat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3cat Info.
0: El Tribunal de Justícia de la Unió Europea aplana el retorn de l'expresident Carles Puigdemont i l'aplicació de l'amnistia per a Oriol Junqueras i la resta de líders independentistes. Amb dues sentències clares, els jutges europeus han validat l'amnistia per a les despeses del procés i del referèndum de l'1 d'octubre i també per al delicte de terrorisme que pesa sobre una dotzena d'activistes del CDR. Des de la seu del Tribunal a Luxemburg ho ha seguit el Bruno Fortea Miras.
3: El Tribunal nega que la llei d'amnistia posi en risc les finances de la Unió Europea pel fet de deixar que els líders independentistes acabin sense pagar les despeses del procés. Això desmunta un dels grans arguments dels jutges espanyols per rebutjar l'aplicació de l'amnistia a Puigdemont, Junqueras i la resta de polítics inhabilitats o a l'exili. Pel que fa als activistes del CDR imputats per terrorisme, La sentència europea deixa força encarrilada la seva amnistia. Els jutges diuen que la llei d'amnistia, tal com està redactada, encaixa amb la normativa comunitària que regula la lluita antiterrorista. I en aquest punt, el president del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, Koen Lenaerts, posa en valor que s'aprovi una amnistia amb l'objectiu, a parer seu, de millorar la convivència.
4: El propòsit de la llei d'amnistia és reduir les tensions institucionals i polítiques, així com facilitar un escenari de reconciliació.
3: La sentència també valida el període màxim de 2 mesos que, en principi, hauran de respectar els jutges espanyols per aplicar l'amnistia a les persones condemnades o acusades. Ho haurien de fer a partir d'ara, un cop la justícia europea ja ha resolt, amb la sentència d'aquest dijous, els dubtes que havien plantejat a Luxemburg diversos tribunals espanyols.
0: Tot i la resolució de la justícia europea, l'aplicació de l'amnistia a Puigdemont i Junqueras, entre altres líders del procés, no serà immediata. L'acabarà resolent el Tribunal Suprem, que per ara mantindrà l'ordre de detenció contra l'expresident per malversació. Segons confirmen fonts de l'alt tribunal, la 3CAT Info, no mouran fitxa perquè no se senten interpel·lats per la sentència europea. Asseguren que no estava en qüestió la seva negativa a amnistiar els líders del procés per malversació i volen esperar a veure què hi diu el Constitucional arran dels recursos d'empara que han presentat Puigdemont, Junqueras, Romeva, Turull i Bassa, entre d'altres. N'hi ha 7 dependents i la decisió s'espera com a molt aviat a la tardor. Un cop el Constitucional digui si s'ha d'aplicar l'amnistia als líders del procés, el Suprem podrà acatar aquesta decisió o presentar la seva pròpia prejudicial davant de la justícia europea, si considera que té marge i està legitimat per fer-ho. En el cas dels CDRs, l'aplicació de l'amnistia pot anar més ràpid. El Tribunal Europeu ha resolt el dubte que li havia plantejat l'Audiència Nacional i això farà, segons les seves defenses, que s'executi de manera pràcticament automàtica. David Aranda, d'Arrels Advocats, recorda que l'Audiència Nacional ja va reconèixer que l'amnistia era aplicable.
5: Un cop validada la conformitat de la llei d'amnistia amb el dret de la Unió Europea, l'Audiència Nacional hauria de ser coherent amb aquesta interlocutòria i, per tant, hauria de resoldre de forma gairebé immediata respecte a l'amnistia de les persones investigades en aquest procediment.
0: Pel que fa als dirigents d'Esquerra, Josep Maria Jové i Lluís Salvador, acusats al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per l'organització de l'UO, reclamaran l'aplicació immediata de l'amnistia i l'arxivament de la causa. Entenen que la sentència del TJUE aclareix tots els dubtes que hi podria haver. I a la xarxa X, l'expresident Puigdemont ha qualificat la sentència de victòria rotunda de l'independentisme, però admet que el camí per acabar amb la repressió encara no ha acabat. El seu número 2 a Junts, Jordi Turull, ha apressat els tribunals espanyols a aplicar l'amnistia.
6: No poden marxar de vacances tan tranquil·lament mentre saben que hi ha gent que està privada de drets i llibertats fonamentals perquè hi ha una sèrie de jutges que el que estan és prevaricant per no aplicar una llei que Europa els ha dit que és claríssima i que és legítima, no?
0: Per la seva banda, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, també ha demanat a la justícia espanyola que apliqui l'amnistia sense més dilacions.
7: Ja no hi ha excuses. La llei s'ha d'aplicar. Els drets s'han de restituir. Els exiliats han de poder tornar. És urgent que gairebé 10 anys després l'estat espanyol tanqui definitivament aquesta carpeta.
0: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el del Parlament, Josep Rull, han demanat als jutges que apliquin l'amnistia sense més subterfugis.
8: No hi ha volta de full. La llei d'amnistia forma part, amb totes les conseqüències, del nostre marc legal i, per tant, la seva aplicació és d'obligat compliment.
9: Insto, de fet, al Tribunal Suprem que abandoni la seva via de rebel·lia i apliqui immediatament, sense haver d'esperar d'altres tribunals espanyols, la llei d'amnistia de manera rotunda i plena.
0: I més reaccions des de la Moncloa. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, també ha demanat als magistrats celeritat en l'aplicació de la llei.
10: Solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista. Y sería positivo para todos que esta etapa se recorriera lo antes posible.
0: Pel govern espanyol ha quedat acreditat que la llei d'amnistia és constitucional i conforme al dret europeu. I el líder del PP i cap de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmat que respecta la sentència europea sobre l'amnistia i ha llançat un dard enverinat al PSOE afirmant que ell sí que accepta les decisions judicials en referència a les darreres crítiques dels socialistes als jutges. Sentim Feijó.
11: Los demócratas respetamos las sentencias y punto. Nada más. La respetamos. Aceptamos las reglas de juego. En lo judicial yo no tengo nada que añadir.
0: I l'expresident espanyol, José María Aznar, havia anat més enllà aquest dijous al matí, lamentant que el procés independentista quedi sense càstig.
12: Conviene recordarlo, porque la agresión sediciosa al derecho no debe quedar impune, ni mucho menos recompensarse.
0: Fons del partit han rebaixat els efectes de la sentència europea perquè consideren que s'ha limitat a resoldre dubtes i s'han abonat a l'argument que l'amnistia ofereix privilegis penals als independentistes a canvi de la investidura de Sánchez.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'Audiència Provincial de Madrid acorda que Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, anirà a judici amb jurat popular. La justícia madrilenya ratifica parcialment la decisió del jutge Peinado, però treu a Gómez dos dels quatre delictes pels quals estava processada. Anirà a judici per malversació i tràfic d'influències i li aixeca també les mesures cautelars que li havia imposat el magistrat i li ordena que se li retorni el passaport. Madrid, Àngels Lafuente.
13: Els cinc magistrats que han estudiat els recursos avalen que Begoña Gómez vagi a judici amb jurat popular per tràfic d'influències i malversació. A l'escrit afirmen que la decisió del jutge Peinado no és arbitrària ni contrària al dret, perquè diuen està prou motivada amb indicis de criminalitat. Per tant, donen per bona la tesi de Peinado i consideren que Gómez es va aprofitar de la seva posició privilegiada de dona del president del govern per als seus negocis amb la Universitat Complutense. El judici encara no té data, però se sap que serà amb un jurat format per nou ciutadans anònims de la Comunitat de Madrid, que hauran de determinar si Gómez és culpable o innocent. L'Audiència Provincial rebutja que es jutgi Gómez pels delictes de corrupció en els negocis i apropiació indeguda. També anirà davant un jurat la seva assessora a la Moncloa, Cristina Álvarez, només per malversació. En el cas del tercer imputat, l'empresari Juan Carlos Barrabés, l'aparten del jurat popular i s'acorda que s'investigui la legalitat o no de les adjudicacions dels contractes públics. I l'Audiència Provincial corregeix Peinado i li ordena que torni el passaport a Gómez, que podrà tornar a sortir del país i no haurà d'anar a firmar el jutjat cada 15 dies.
0: Neguit i preocupació, aigua a Múrcia, a la comarca de l'Alt Camp. Els bombers han estabilitzat aquest dijous a la tarda un incendi que s'havia declarat al migdia. L'alcalde assegura que últimament viuen en alerta constant. Diumenge es va reforçar la presència policial i d'agents rurals a la zona. Tarragona, Jordi Barranca.
14: Hi ha preocupació, per exemple, pel fet que hi hagi una persona lliure, que sigui la que els està provocant. De fet, és una de les línies de treball dels Mossos d'Esquadra i també dels agents rurals que dilluns destacava la consellera d'Interior, Núria Parlon. Òscar Cendra, alcalde d'Aiguamúrcia, en declaracions a aquesta emissora.
15: El que volem és que si realment la línia aquesta és la certa, pues, si a més estem amb sort i poden localitzar aquesta persona.
14: Amb el que han estabilitzat aquesta tarda, atenció, perquè ja són quatre els focs declarats en aquest terme municipal des de dimecres de la setmana passada. Tot plegat el genera temor.
15: És un estat d'alarma a la zona, que a més és a la punta on toca Pontons, tenim Torrelles, tenim Querol, més amunt tenim Llacuna, vull dir, la gent del Penedès li diuen el pulmó del Penedès, no? És un pulmó que tenim de gestió forestal i, clar, la veritat que fa respecte.
14: A tot això, els bombers continuen remullant la zona per aquest últim foc que ha cremat una hectàrea i mitja, segons els agents rurals.
0: Els bombers també han aconseguit controlar l'incendi que es va declarar dimarts a Sant Quirze Safaja, al Moianès. Les flames han calcinat prop d'un centenar d'hectàrees. I Catalunya viu l'inici d'estiu més càlid dels últims 76 anys. Segons dades del Servei Meteorològic, des de l'1 de juny fins al 15 de juliol, la temperatura mitjana ha estat gairebé 4 graus per sobre de la mitjana d'aquest període de l'any. El Meteocat atribueix aquests registres a les temperatures excepcionalment altes de les últimes setmanes, amb 3 onades de calor gairebé consecutives que no han permès recuperar els registres normals. Marc Prohom és el cap de climatologia del Meteocat en declaracions a 3CAT Info.
16: El fet més extraordinari d'aquesta situació és la persistència i també que no hem recuperat, després d'una onada de calor, una situació de normalitat. I això s'emmarca des del 2022, que les temperatures, especialment a l'estiu, estan clarament per sobre de la mitjana. Darrere d'això no hi ha altra explicació que el canvi climàtic, que ja és entre nosaltres i que, mica en mica, es va fent més intens.
0: Malgrat que ja s'ha acabat la tercera onada de calor de l'estiu, hi ha avisos per calor nocturna en comarques de Ponent. La ciutat de Lleida ha viscut la primera nit tòrrida, amb temperatures per sobre dels 25 graus, dels últims 86 anys, que és quan es va començar a registrar les dades. Pel que fa al risc d'incendi, els agents rurals mantenen el nivell extrem per foc en 33 municipis d'11 comarques i també mantenen tancats els accessos a 3 espais naturals.
1: El temps.
0: És moment per la previsió de Néstor Gómez.
17: Aquest divendres el temps serà una miqueta més estable. Deixem enrere els núvols que hem tingut aquest dijous i que van deixar alguna precipitació, i aquest divendres tindrem un dia molt més assolellat de cap a cap. Potser de bon matí amb alguns núvols cap a la Catalunya central, nord del Pla de Lleida o Costa Central, que en principi no deixaran cap mena de precipitació. El que sí que tindrem avui és la presència de la tramuntana a l'àrea de l'Empordà, sobretot durant el matí, bufant entre feble, moderada, no gaire intensa. A la tarda tindrem núvols al sector del Pirineu. Com cada tarda creixen en aquell sector, i no descartem que cap a l'àrea del Ripollès arribi a caure alguna feble precipitació, també cap al massís dels Ports, sempre en principi coses de poca importància i acompanyades encara d'una mica de fang. Les temperatures, el més important, tendeixen a davallar lleugerament. Si dijous les més altes van arribar als 38 graus, s'espera que aquest divendres, com a molt, cap al Pla de Lleida rondin la xifra dels 37-38 graus. A la resta del país, sobretot cap a la Catalunya central, l'interior de les comarques de Girona, rondaran els 35-36 graus i a la façana costanera no passaran dels 30-32 graus. Tot això a les portes d'un cap de setmana que serà prou estable, amb unes temperatures que encara baixaran una miqueta més de cara a dissabte.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Són els crits de milers d'ucraïnesos que protesten per la destitució del ministre de Defensa del país, una situació totalment inusual en un context de guerra. I és que Mykhailo Fedorov era molt popular, tot i haver estat al càrrec només 6 mesos. És l'arquitecte de la guerra de drons que ha retornat a Kiev la iniciativa en la guerra i, per tant, la moral a la ciutadania. Avui enviava aquest missatge.
18: Avui el poble ucraïnès s'ha pronunciat, però no han sortit al carrer per un ministre específic, per mi. Els ucraïnesos han pres els carrers per ells mateixos. Per què? Per l'esperança que ara tenen. Cuideu-vos, hem d'entendre que no hem de desestabilitzar el país. Aneu amb compte, perquè Rússia farà tot el possible per explotar qualsevol debilitat del nostre país.
0: I Zelensky lamentava que l'hagin posat en aquesta situació.
19: President, un president en temps de guerra no hauria d'haver d'escollir en una situació així, sincerament. M'agradaria molt la unitat. Les dues parts no l'han trobada, i aquest no és només el seu problema, sinó també el meu.
0: Al seu lloc, Zelensky ha nomenat un ministre de Defensa en funcions. El Parlament ha ratificat algunes posicions més del nou executiu ucraïnès, entre les quals el nou primer ministre, Serhiy Koretsky. I els Estats Units llancen una nova onada d'atacs contra l'Iran per 6a nit consecutiva. El Comandament Central de l'Exèrcit nord-americà ha informat que han iniciat nous bombardejos per disminuir la capacitat militar de la República Islàmica. L'objectiu de Washington és destruir les plataformes de llançaments de míssils i drons des de la costa iraniana de l'Estret d'Hormuz per evitar que Teheran ataqui vaixells comercials que naveguen per la zona. La portaveu de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, ha dit que, malgrat les hostilitats actuals, el president Donald Trump manté la porta oberta a una sortida negociada i que, si l'ofensiva militar nord-americana continua, és perquè l'Iran va violar l'alto el foc amb els atacs a naus mercants.
20: El president sempre està obert i disposat a la diplomàcia. L'Iran ha expressat que vol arribar a un acord. Estem parlant amb ells, però el president no permetrà que ataquin vaixells comercials a l'estret d'Hormuz sense que en paguin les conseqüències.
0: Un portaveu militar iranià ha volgut deixar clar que la gestió de l'estret d'Hormuz no pot dependre dels Estats Units.
2: De cap manera permetrem que els Estats Units, com a país estranger i extraregional, interfereixin a l'estret d'Hormuz. Aquesta és la línia vermella inviolable de l'Iran.
0: Les autoritats de Teheran han advertit que si els Estats Units compleixen l'amenaça d'atacar plantes energètiques de l'Iran i infraestructures viàries, com ponts i carreteres, els hutis del Iemen bloquejaran el trànsit naval del Mar Roig.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Uns ocells podrien haver provocat l'accident d'helicòpter en què van morir una família catalana i un pilot a Nova York l'abril de l'any passat. La Junta Nacional de Seguretat del Transport dels Estats Units ha trobat evidències d'un impacte d'aus abans que l'helicòpter turístic caigués al riu Hudson i es produís la mort del matrimoni, els seus tres fills i el pilot de l'aparell. L'organisme ha fet públic uns arxius de la investigació, que continua oberta, i que contenen un informe d'un laboratori d'experts que analitza les restes animals trobades a l'aparell després de l'accident. En l'estudi s'assegura que una bandada d'oques va impactar contra les pales de l'hèlix i l'estabilitzador horitzontal. Tot i això, la Junta Nacional de Seguretat recorda que encara no s'ha determinat la causa probable de l'accident.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més notícies. Els naixements repunten a Catalunya per primer cop en 17 anys. Segons dades de l'IDESCAT, l'any passat van néixer a casa nostra 54.200 criatures, un 0,8% més que l'any anterior. L'increment s'explica en part perquè el 46% dels fills són de dones nascudes a l'estranger, la majoria de nacionalitat marroquina, colombiana i pakistanesa. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio la investigadora del Centre d'Estudis Demogràfics, Elisenda Renteria.
21: Ha augmentat molt el número de dones nascudes a l'estranger i, a més, aquestes dones nascudes a l'estranger tenen una fecunditat una mica més elevada que les dones nascudes a Catalunya i, a més, es concentren especialment en edats reproductives.
0: L'edat mitjana de les mares continua pujant i ja és de 32 anys. Pel que fa als noms més posats, en les nenes, Júlia recupera el primer lloc del rànquing, seguit de Sofia, Martina, Emma i Ona. En el cas dels nens, per primer cop, el més posat és Biel, seguit de Nil. Marc se situa a la llista dels 5 primers llocs i recupera posicions després de ser el nom més posat durant 25 anys. A tot això, l'any passat van néixer 5 nens que es diuen Lamin i 6 nenes que es diuen Daenerys, un dels protagonistes de Joc de Trons. Ara bé, no n'hi ha cap que es digui Rosalia, com la cantant de Sant Esteve Sesrovires. En cultura, l'editorial Barcino reedita Liliana, l'obra cabdal d'Apel·les Mestres, considerada una joia del modernisme català i del llibre com a objecte d'art. Aquest volum restitueix fidelment el poema original del 1907, introbable fins ara, per tornar a endinsar el lector en un bosc de noms, fades i elfs. Amb prop de 1.800 versos i més de 50 il·lustracions de l'autor, el llibre també inclou l'adaptació teatral musicada per Enric Granados i la reproducció a color dels figurins que el mateix mestre es va dissenyar. Segons Josep Maria Domingo, autor de la introducció, es tracta d'una autèntica obra d'art total.
22: El gran moment creatiu del modernisme és la Casa Batlló i és la Liliana. I en solitud de Caterina Albert, però Liliana forma part d'aquest paquet. És una peça estel·lar en el món de l'edició, una suma de tot el que Apel·les Mestres havia volgut ser com a poeta i alhora com a il·lustrador.
0: El conjunt del mercat del llibre en català creix amb un increment especial del segment juvenil. Ho confirmen els segells en català del gegant editorial Penguin Random House, que tanquen la temporada liderant les vendes en ficció, marcats pel gran èxit de Crispetes de Matinada i Les calces al sol de Regina Rodríguez Sirvent, que ja porta 200 setmanes a la llista dels més venuts. També el de Gil Prat sobre Roca, que amb El joc del silenci ja en porta 40. Joan Rimbau és el director literari dels segells en català de Penguin Random House.
23: Cada vegada hi ha més lectors en català. És un mercat que segueix creixent. És un mercat, a més, que s'està reforçant amb lectors joves. Que nosaltres sí que des de la primera setmana del 2026, per primera vegada, els segells de Rosa dels Vents, La Magrana i La Campana lideren aquest segment del mercat per davant d'altres grups.
0: En l'àmbit internacional destaca Un dia sense dones, que suposa el retorn de l'autora de la trena, Laetitia Colombani, i les traduccions de La llogatera i El divorci, de Freida McFadden, l'autora del bestseller L'assistenta.
1: Esports.
0: Amb David Ubach.
3: Karim Adeyemi ha passat aquest dijous la revisió mèdica amb el Barça i en les properes hores es farà oficial el seu fitxatge fins al 2031. El club blaugrana pagarà al Borussia Dortmund 22 milions d'euros i 7 més en variables, subjectes a títols, per aquest extrem alemany de 24 anys. En canvi, qui és a punt d'enfilar el camí de sortida és Ter Stegen. El porter alemany s'ha absentat aquest dijous de l'entrenament de l'equip de Hansi Flick, amb permís del club, a l'espera de resoldre el seu futur. Ter Stegen està negociant amb l'Ajax d'Amsterdam, entrenat per l'ex del Girona Michel Sánchez, on hi arribaria cedit. També del mercat blaugrana, declaracions del president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, a propòsit del davanter argentí Julián Álvarez, pretès pel Barça.
4: Joan Laporta es un buen amigo, es un gran presidente y él sabe muy bien dónde va a jugar Julián López el año que viene. Digo Julián López, joder.
5: Álvarez.
4: Bueno, Julián Álvarez el año que viene. Me pone nervioso con lo del jugador del Atlético de Madrid y sin ningún problema.
3: Cerezo ha parlat després d'un sopar de pretemporada de l'equip matalasser a Segovia.
1: 3CAT Info.
3: A l'Espanyol, segon dia de l'estada de pretemporada a Navata, a l'Alt Empordà. Un dels nous reforços blanquiblaus, el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, ha admès que està vivint una posada a punt diferent pel que fa a la metodologia de treball.
6: Los otros sitios, los otros países, hacemos más físico, en Francia, en Brasil más físico, proceso menos técnico y más físico. Y creo que aquí en España intentamos mezclar más, ¿sabes?, con muchos aspectos técnicos.
3: A la segona divisió, el Girona ha presentat el davanter ucraïnès Alexander Pishur, de 21 anys, i que firma per 5 temporades. Pishur ha detallat què pot aportar l'equip gironí, tenint en compte que supera els 2 metres d'alçada.
24: Sí, és normal. Crec que a Espanya no és fàcil trobar aquest tipus de davanter ni algú de la meva alçada, així que també és molt interessant. I com em podrà utilitzar l'entrenador? Jo vull donar el millor de mi en tot moment.
3: Pishur arriba procedent del Beto hongarès. I també a la categoria de plata del futbol, l'altre conjunt català, el Sabadell, ha iniciat la seva estada de pretemporada a Salou, on s'hi estarà els propers 10 dies. Els sabadellencs jugaran dissabte un amistós contra el Castelló. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: El Barça ha oficialitzat el seu quart reforç de cara a la nova temporada. Es tracta del base nord-americà Umoja Gibson, que ha firmat fins al 2028 procedent de l'Olímpia de Ljubljana, eslové.
25: Vull que sapigueu que tinc moltes ganes de començar el proper capítol de la meva carrera i de fer-ho en aquest indret tan màgic i ple d'història. Estic orgullós de dur aquests colors. Ho donaré tot i posaré el cor.
3: Es preveu que Gibson pugui adquirir passaport búlgar en les properes setmanes i aleshores deixi d'ocupar plaça d'extracomunitari. Sense moure'ns de la Lliga CB, el Manresa i el base belga Retinova Sohan s'han desvinculat després de 2 temporades un cop que el jugador ha acabat contracte. Més bàsquet. El Girona ha sabut els seus rivals a la fase de grups de la FIBA Europa Cup, que és la quarta competició europea. Els gironins han quedat enquadrats al grup B, que compartiran amb el Levice eslovac, l'Ostende belga, el Zolnoki hongarès, el Girona Gora polonès i el guanyador de la ronda prèvia entre el Peja Kosovar i el Dinamo Bucarest romanès. Aquesta lligueta doble partit comença el 7 d'octubre. I l'Uni Girona, per la seva banda, jugarà l'accés a la fase regular de la pròxima edició de l'Eurolliga contra el vencedor de l'eliminatòria prèvia que enfrontarà el Panathinaikos grec i l'Emlat Konut turc, a partit únic el 23 de setembre. L'Uni espera rival el 30 de setembre a Fontejau i si les gironines superen aquesta eliminatòria prèvia davant de les gregues o les turques, aleshores quedarien enquadrades al grup D de l'Eurolliga juntament amb el Praga txec, el Burges francès i el Lublin polonès. Del bàsquet passem al ciclisme.
1: L'actualitat esportiva a fons.
3: Nova victòria a l'esprint del belga Tim Merlier al Tour de França. El corredor de l'equip Sudal ha sumat el seu tercer triomf parcial en aquesta edició de la ronda francesa després dels 179 quilòmetres de la 12a etapa entre Magny-Cours i Chalon-sur-Saône.
26: Jasper Steven got a little flat tire.
27: El meu company Jasper Steven ha patit una petita punxada i crec que ell no veia clar llançar l'esprint final, però li he dit que estigués tranquil, el pneumàtic estava bé. Crec que avui la comunicació entre nosaltres està molt millor. Simplement li he dit que mantingués la calma i ho ha fet. Crec que ell també ha vist que jo tenia un bon dia.
26: I got a good day.
3: A la general, Tadej Pogačar continua com a líder i en Vatar Polo l'Atlètic Barceloneta ha anunciat el fitxatge de l'italià Francesco Di Fulvio, de 32 anys, procedent del Prorreco.
1: Són 4:45.

0: Aquestes són les principals informacions. La justícia europea aval la llei d'amnistia i aplana el camí per la tornada de Carles Puigdemont i perquè Oriol Junqueras es pugui presentar a les eleccions. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha validat l'amnistia pel que fa a les despeses del procés i per al delicte de terrorisme que s'aplicava a una dotzena d'activistes del CDR. L'Audiència de Madrid ha ratificat aquest dijous que es jutgi Begoña Gómez amb jurat popular per malversació i tràfic d'influències. Ha avalat la decisió del jutge Peinado, però retirant les acusacions de corrupció en els negocis i d'apropiació indeguda contra la parella de Pedro Sánchez. A partir d'ara us explicarem també que la justícia italiana ha condemnat a 12 anys de presó l'exmàxim responsable de les autopistes italianes, Giovanni Castellucci, per l'ensorrament del pont Morandi de Gènova, ara fa 8 anys. L'accident va deixar 43 víctimes mortals. Els Estats Units anuncien l'enduriment dels visats per a estudiants, participants de programes d'intercanvi cultural i periodistes estrangers. En general, es concediran períodes d'estada més curts i s'obligarà a renovar el visat de manera més freqüent. I us explicarem també que per primer cop el modernisme català centra una exposició a la galeria més important de Múnich, Barcelona Moderna, de Gaudí a Picasso, mostra 160 peces d'artistes com Ramon Casas o Isidre Nonell.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que Karim Adeyemi ha passat aquest dijous la revisió mèdica amb el Barça, mentre que Ter Stegen està negociant amb l'Ajax la seva cessió. També del mercat blaugrana, el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, ha reiterat que Julián Álvarez seguirà al club matalasser.
0: I el temps aquest divendres serà més estable i més assolellat. La nit serà de més bon dormir a Ponent, no es repetirà la matinada tòrrida de dijous. Al migdia les màximes també baixaran una mica, tot i així la calor serà intensa arreu del país. A la tarda no es descarta algun ruixat puntual al Pirineu. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea aplana el retorn de l'expresident Carles Puigdemont i l'aplicació de l'amnistia per a Oriol Junqueras i la resta de líders independentistes. Amb dues sentències clares, els jutges europeus han validat l'amnistia per a les despeses del procés i del referèndum de l'1 d'octubre, i també per al delicte de terrorisme, que pesa sobre una dotzena d'activistes del CDR. Des de la seu del Tribunal a Luxemburg, ho ha seguit el Bruno Forte Amiràs.
3: El Tribunal nega que la llei d'amnistia posi en risc les finances de la Unió Europea pel fet de deixar que els líders independentistes acabin sense pagar les despeses del procés. Això desmunta un dels grans arguments dels jutges espanyols per rebutjar l'aplicació de l'amnistia a Puigdemont, Junqueras i la resta de polítics inhabilitats o a l'exili. Pel que fa als activistes del CDR imputats per terrorisme, la sentència europea deixa força encarrilada la seva amnistia. Els jutges diuen que la llei d'amnistia, tal com està redactada, encaixa amb la normativa comunitària que regula la lluita antiterrorista. I en aquest punt, el president del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, Koen Lenaerts, posa en valor que s'aprovi una amnistia amb l'objectiu, a parer seu, de millorar la convivència.
4: El propòsit de la llei d'amnistia és reduir les tensions institucionals y políticas, así como facilitar un escenario de reconciliación.
3: La sentència també valida el període màxim de 2 mesos que, en principi, hauran de respectar els jutges espanyols per aplicar l'amnistia a les persones condemnades o acusades. Ho haurien de fer a partir d'ara, un cop la justícia europea ja ha resolt, amb la sentència d'aquest dijous, els dubtes que havien plantejat a Luxemburg diversos tribunals espanyols.
0: Tot i la resolució de la justícia europea avalant l'amnistia, l'aplicació de la llei a Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, entre altres líders del procés, no serà immediata. L'acabarà resolent el Tribunal Suprem, que per ara mantindrà l'ordre de detenció contra l'expresident de la Generalitat per malversació. Segons confirmen fonts de l'altre

0: possible que llavors l'acusació no hi estigui d'acord, faci un recurs i a partir d'aquí podem seguir anant a un tribunal superior i després anant al Tribunal Suprem. Vol dir que això pot anar per llarg, també.
1: Pel que fa als dirigents d'Esquerra, Josep Maria Jové i Lluís Salvador, acusats al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per l'organització de l'UO, reclamaran l'aplicació immediata de l'amnistia i l'arxivament de la causa. Entenen que la sentència del TJUE aclareix tots els dubtes que hi podia haver. L'Audiència Provincial de Madrid acorda que Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, anirà a judici amb jurat popular. La justícia madrilenya ratifica parcialment la decisió del jutge Peinado, però treu a Gómez dos dels quatre delictes pels quals estava processada. Anirà a judici per malversació i tràfic d'influències, li aixeca també les mesures cautelars que li havia imposat el magistrat i ordena que se li retorni el passaport. Madrid, Àngels Lafuente.
2: Els cinc magistrats que han estudiat els recursos avalen que Begoña Gómez vagi a judici amb jurat popular per tràfic d'influències i malversació. A l'escrit afirmen que la decisió del jutge Peinado no és arbitrària ni contrària al dret, perquè diuen està prou motivada amb indicis de criminalitat. Per tant, donen per bona la tesi de Peinado i consideren que Gómez es va aprofitar de la seva posició privilegiada de dona del president del govern per als seus negocis amb la Universitat Complutense. El judici encara no té data, però se sap que serà amb un jurat format per nou ciutadans anònims de la Comunitat de Madrid, que hauran de determinar si Gómez és culpable o innocent. L'Audiència Provincial rebutja que es jutgi Gómez pels delictes de corrupció en els negocis i apropiació indeguda. També anirà davant un jurat la seva assessora a la Moncloa, Cristina Álvarez, només per malversació. En el cas del tercer imputat, l'empresari Juan Carlos Barrabés, l'aparten del jurat popular i s'acorda que s'investigui la legalitat o no de les adjudicacions dels contractes públics. I l'Audiència Provincial corregeix Peinado i li ordena que torni el passaport a Gómez, que podrà tornar a sortir del país i no haurà d'anar a firmar el jutjat cada 15 dies.
1: L'edició europea de Politico avança que la Comissió Europea farà un toc d'atenció a Espanya pels casos de corrupció política. El setmanari ha pogut consultar, abans que es faci públic, una part de l'informe sobre l'estat de dret als països de la Unió Europea que la Comissió presentarà aquest divendres. N'extreu que el document inclou crítiques a Espanya per no haver avançat prou en l'enduriment de les normes sobre conflictes d'interessos i en els requisits per la declaració de béns que han de fer els alts càrrecs públics. Segons Politico, el document denuncia que, tot i que Madrid ha presentat un projecte de llei d'integritat pública i ha adoptat un pla estatal anticorrupció, l'aplicació pràctica de les normes vigents no ha millorat. També apunten que en el document la Comissió reclama a Espanya una aplicació més rigorosa dels mecanismes anticorrupció. Per exemple, demanen a l'Estat que creï un organisme de supervisió independent amb poders efectius d'investigació i sanció. Una altra de les peticions que estarien incloses en aquest informe és que Espanya completi la legislació sobre lobbies o grups de pressió. Per cert, l'Estat espanyol no és l'únic que rebria crítiques en aquest document. L'informe també inclouria retrets a Hongria, en aquest cas pels dubtes sobre la independència del poder judicial.
3: Descarrega't l'app de 3cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: La justícia italiana ha condemnat a 12 anys de presó l'exmàxim responsable de les autopistes italianes, Giovanni Castellucci, per l'ensorrament del pont Morandi de Gènova, ara fa 8 anys. L'accident va deixar 43 víctimes mortals i mig miler de veïns sense casa. Castellucci és el principal condemnat d'una trentena de culpables més. La fiscalia considera que sabien des de feia anys que el pont tenia problemes estructurals i que calia fer-hi obres de manteniment. Familiars de les víctimes han rebut la sentència amb una sensació agredolça.
4: Per què?
5: Que per què no estic satisfeta? Jo he perdut 3 persones de la meva família. 3. Una d'elles una neta de 9 anys.
6: Jo vull robar les paraules.
7: Agafant les paraules d'un altre familiar que va dir que avui podrà enterrar el seu germà, espero poder-ho fer jo també i que ell pugui recuperar la dignitat que li han arrabassat. Avui podem dir que els assassins dels nostres familiars són culpables.
1: La presidenta del Comitè de Memòria de les Víctimes, Egle Possetti, celebrava que s'hagi fet justícia malgrat que ningú va voler assumir responsabilitats.
8: Estem contents que, sobretot, s'hagin determinat les responsabilitats. Era inacceptable que aquest cas, tenint en compte totes les proves que avalaven els arguments de l'acusació, acabés sense cap acusat i, de fet, sense pena significativa.
1: Les condemnes dels acusats sumen un

0: total de 200 anys de presó. El govern dels Estats Units ha anunciat que endurirà les condicions dels visats per estudiants, participants de programes d'intercanvi cultural i periodistes estrangers. En general, es concediran períodes d'estada més curts i s'obligarà a renovar el visat de manera més freqüent. Washington, Oriol Serra.
1: Segons el propi Departament de Seguretat Interior, la norma entrarà en vigor a partir de 60 dies després que s'hagi publicat oficialment. Això podria ser a partir d'aquest divendres o en els pròxims dies. Ara bé, també ha de ser ratificada pel Congrés dels Estats Units i podria acabar sent tombada o esmenada. En qualsevol cas, tot plegat forma part de l'obsessió antiimmigratòria de l'administració Trump. Sense anar més lluny, la mateixa portaveu de la Casa Blanca ha volgut destacar aquest èxit.
2: Permeteu-me reiterar que per 14è mes consecutiu no ha entrat ni un sol immigrant criminal il·legal al nostre país. L'entrada il·legal d'immigrants al juny es va mantenir en mínims històrics a la frontera sud-oest i les detencions han baixat un 94% en relació amb el mateix període sota l'administració Biden. Aquestes xifres parlen per si soles.
1: L'obsessió de l'administració Trump va en contra tant de la immigració il·legal com també de la legal. Amb la revisió de la normativa sobre els visats, el govern dels Estats Units pretén combatre l'abús dels visats estudiants. Consideren que hi ha centenars de milers de persones que es queden als Estats Units durant dècades renovant els seus permisos. La premsa estrangera també haurà de passar per la renovació del seu estatus cada 8 mesos. Els periodistes xinesos ho hauran de fer cada 3 mesos. Les autoritats nord-americanes comprovaran les publicacions dels periodistes, però asseguren que no en condicionen la línia editorial.
3: 3Cat Info.
0: Pugen un 15% els delictes contra la llibertat sexual els primers 6 mesos del 2026. Són dades del Departament d'Interior calculades respecte a la mitjana dels últims 4 anys. S'han fet públiques en el 9è Comitè de Seguretat i Justícia, on s'ha revelat que fins al juny els delictes han baixat un 7,5% a Catalunya. Miquel Jarqué.
4: Els delictes contra la llibertat sexual es concentren en gairebé la meitat, en un 45%, en els habitatges. La comparativa amb els últims 4 anys d'aquesta mitjana ofereix un increment del 15,1%, però si ho comparem estrictament amb el semestre anterior, la xifra és pràcticament la mateixa. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
5: Han de prestar la nostra especial atenció als delictes contra les persones. Aquí sí que és cert que les agressions sexuals mostren una tendència constant en la comparativa dels 4 anys, una baixada molt petita en la comparativa 2025 i 2026, per tant, és un dels elements en els quals hem de treballar, no només amb una perspectiva policial o exclusivament policial, sinó des d'una dimensió molt més transversal.
4: A tot això, el primer semestre del 2026 mostra una reducció clara de la criminalitat coneguda a Catalunya. Si comparem el primer semestre del 26 amb el de l'any anterior, els delictes disminueixen un 7,6%. Si fem la mateixa comparativa amb la mitjana del quadrienni anterior, la baixada és gairebé del 10%.
0: L'economia catalana guanya competitivitat, segons l'últim informe anual del Departament d'Economia de la Generalitat. L'estudi conclou que el bon comportament de l'economia s'explica per la demanda interna, que s'ha convertit en el motor de creixement. La productivitat augmenta, però poc, i està per sota de la mitjana europea i nord-americana. Per millorar-ho, la consellera d'Economia, Alicia Romero, aposta per generar talent.
6: Quins elements hem de reforçar, hem de canviar perquè la nostra productivitat augmenti, no? I augmenti un ritme molt més accelerat del que ho està fent, que és veritat que en els últims anys creix una mica, però no el ritme que voldríem. Hi ha molts elements, molts factors. Un és el talent, importantíssim. Avui les companyies, les organitzacions es mouen buscant talent.
0: Tot i això, amb un 90% d'empreses amb menys de 20 treballadors, el govern reconeix que és difícil ser innovador, exportar o millorar els sous. Precisament, l'informe assenyala com a repte pendent que els salaris reals recuperin les pèrdues acumulades per la inflació i constata un repunt de la pobresa, sobretot entre la població estrangera, les llars monoparentals i la població infantil. I els habitatges visats nous cauen un 2,6% a tot Catalunya el primer semestre de l'any, una davallada que arriba gairebé el 40% a la ciutat de Barcelona. Els visats dels projectes d'execució són obligatoris i previs a l'inici de les obres de nova planta o d'edificis ja existents. Són dades del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya que assegura que la realitat de la construcció està lluny de les necessitats, tot i que el Pla Territorial Sectorial es fixi com a objectiu construir 25.000 habitatges anuals. Per demarcacions, només creixen els visats a les comarques centrals i a Girona, mentre que baixen a les Terres de l'Ebre, Tarragona, Lleida i Barcelona. Per la degana del col·legi, Sandra Bestraten, la caiguda del 40% respecte de fa un any a la ciutat de Barcelona s'explica per la falta de solars i per l'obligació de reservar un 30% per habitatge protegit. Bestraten reclama un pacte nacional per l'habitatge que permeti un plantejament que vagi més enllà de les legislatures.
7: No pot ser que les mesures comencen, es frenen, s'acaben i llavors aquesta mirada a llarg recorregut segurament trauria aquesta pressió de presses, no? Vull dir, es posaria per davant la qualitat al fer-ho ràpid.
0: El Col·legi d'Arquitectes demana agilitzar la concessió de llicències urbanístiques, però ha evitat valorar les mesures presentades per la Generalitat per simplificar els tràmits i diuen que encara les estan estudiant.
3: El temps.
0: És moment per la previsió de Néstor Gómez.
8: Aquest divendres el temps serà una miqueta més estable. Deixem enrere els núvols que hem tingut aquest dijous i que van deixar alguna precipitació, i aquest divendres tindrem un dia molt més assolellat de cap a cap. Potser de bon matí amb alguns núvols cap a la Catalunya central, nord del Pla de Lleida o Costa Central, que en principi no deixaran cap mena de precipitació. El que sí que tindrem avui és la presència de la tramuntana a l'àrea de l'Empordà, sobretot durant el matí, bufant entre feble, moderada, no gaire intensa. A la tarda tindrem núvols al sector del Pirineu. Com cada tarda creixen en aquell sector, i no descartem que cap a l'àrea del Ripollès arribi a caure alguna feble precipitació, també cap al massís dels Ports, sempre en principi coses de poca importància i acompanyades encara d'una mica de fang. Les temperatures, el més important, tendeixen a davallar lleugerament. Si dijous les més altes van arribar als 38 graus, s'espera que aquest divendres, com a molt, cap al Pla de Lleida rondin la xifra dels 37-38 graus. A la resta del país, sobretot cap a la Catalunya central, interior de les comarques de Girona, rondaran els 35-36 graus, i a la façana costanera no passaran dels 30-32 graus. Tot això a les portes d'un cap de setmana que serà prou estable, amb unes temperatures que encara baixaran una miqueta més de cara a dissabte.
3: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: El Consell de Seguretat Nuclear avala la sol·licitud per prorrogar el funcionament de la planta nuclear d'Almaraz, Extremadura, fins al 2030. Ara, el Ministeri per la Transició Ecològica té de marge fins després de l'estiu per prendre una decisió. Pot ser el tancament del reactor 1 d'Almaraz al 2027 o allargar-ne el funcionament entre 2 i 3 anys més. Les entitats ecologistes reclamen al govern espanyol que no es modifiqui el calendari de tancament de les nuclears. De la decisió que prengui el Ministeri n'estan pendents les centrals nuclears catalanes. Tarragona, Manel Sastre.
9: Aquí la pròxima central que ha de demanar autorització de funcionament és Vandellòs 2, que ho ha de fer a finals del 2029. Inicialment hauria de demanar pròrroga per 5 anys, perquè ha de tancar el 2035, però si el govern finalment decideix canviar el calendari acordat amb el sector per apagar les nuclears, podria sol·licitar allargar aquest permís 10 anys més, fins al 2040. Les altres dues centrals a Ascó ja tenen autorització del Consell de Seguretat Nuclear per funcionar fins a la data prevista de tancament, el 2030 i el 2031, en un acord del Consell de Seguretat del 2020 que els gestors de les centrals també podrien demanar prorrogar. En tots els casos, però, les empreses propietàries han de valorar si amb els condicionants tècnics imposats els surten els números.
0: Atenció si sou usuaris de la línia 1 del metro, la vermella. Des d'aquest divendres fins al 28 d'agost es tallarà entre les estacions de Florida i Plaça de Sants perquè s'hi renovarà la via. Quedaran sense servei les estacions de Torrassa, que és un dels principals intercanviadors per anar a l'aeroport, Santa Eulàlia i Mercat Nou. Les principals alternatives amb transport d'alta capacitat són la mateixa xarxa de metro, agafar ferrocarrils a l'estació d'Avinguda Carrilet o Rodalies a l'estació de Rambla Just Oliveres. A més, hi haurà un servei d'autobusos que recorrerà el tram afectat. Aquest serà el principal tall per obres a l'estiu a la xarxa de metro, i es calcula que afectarà ara el juliol unes 43.000 persones. Uber llança una OPA per comprar Delivery Hero, propietària de Glovo i altres empreses de repartiment, per 13.700 milions d'euros. Per evitar el monopoli a Espanya, Uber ha decidit vendre la part espanyola de Glovo al fons d'inversió nord-americà SSW Partners. Ho fa per no vulnerar els tractats de la Unió Europea per garantir la lliure competència. Els treballadors denuncien la manca de transparència de l'operació, que no han conegut fins aquest dijous, però esperen que el canvi permeti millorar les condicions laborals de la plantilla. Pablo Díaz es el màxim representant del sindicat Comissions Obreres a Globo Espanya.
10: Esperamos que se pueda comenzar a avanzar aún más, porque ya veníamos teniendo acercamientos hacia un convenio que sea propio y que esté actualizado a la realidad del negocio.
0: Tot i l'anunci de l'OPA, la compra d'Uber es podrà tancar com a molt aviat durant el segon semestre de l'any vinent. Avisar algú anònimament d'una possible exposició a una infecció sexual. És una de les novetats del projecte ITS Ready, una eina pionera a l'Estat que el Departament de Salut ha presentat aquest dijous per reforçar la prevenció i detecció de les infeccions de transmissió sexual entre els joves de 16 a 25 anys. El programa incorpora tres funcionalitats. La primera permet demanar gratuïtament un kit d'automostra per detectar el VIH, la clamídia i la gonorrea des de casa. Les mostres s'envien al laboratori i els resultats es poden consultar de manera confidencial. La segona funcionalitat es diu Notifica, un sistema que permet comunicar de forma anònima a algú una possible infecció de transmissió sexual. L'objectiu és afavorir el diagnòstic precoç i frenar la transmissió, com explica Cristina Agustí, una de les investigadores.
11: El 40% de les persones que han participat en el test jove no s'havien fet mai una prova de VIH, ni tampoc d'ITS. Per tant, estem arribant a una població que no s'havia tastat mai. I gràcies a aquesta intervenció, que potser és més còmoda, confidencial, des de casa, doncs estan fent proves. Per tant, esperem que això tingui un impacte molt positiu.
0: A més, el projecte inclou un chatbot amb informació fiable sobre sexualitat, prevenció i ITS. En aquesta primera fase es distribuiran 1.500 kits gratuïts. Un nou sistema de triatge als serveis d'urgències dels 8 hospitals de l'Institut Català de la Salut permet que els infermers i infermeres atenguin i resolguin directament casos de baixa complexitat. Ja s'ha demostrat que la mesura redueix el temps d'espera a les urgències en mitja hora de mitjana. La meitat dels pacients que arriben a urgències ho fan per problemes lleus, com ara cops, talls, refredats o infeccions d'orina. Amb aquest nou model, els professionals d'infermeria poden assumir tot el procés assistencial, com valorar el pacient, prescriure alguns medicaments, demanar proves com radiografies i, si cal, donar altes, com explica Marta Galindo, infermera de l'Hospital de Viladecans.
12: Nosaltres tenim la capacitat i per mitjançant protocols demanem un sediment d'orina, administrem, si cal, analgèsia, depèn del dolor que tingui, i bueno, esperem els resultats. Doncs el meu tractament a l'alta seria mitjançant la meva targeta de prescripció, li puc receptar perfectament un ibuprofeno, li puc receptar un paracetamol.
0: A l'Hospital de Viladecans, on el sistema ja està més consolidat, l'espera dels pacients amb patologies lleus s'ha reduït fins a una hora i les infermeres resolen un de cada cinc casos d'aquest tipus. A la resta d'hospitals de l'ICS, la reducció és d'uns 30 minuts, perquè el nou model encara s'està desplegant. La Galeria Kunsthalle de Múnich acollirà una exposició exhaustiva sobre el modernisme català per primera vegada. La mostra es dirà Barcelona Moderna, de Gaudí a Picasso, i es podrà visitar a partir d'octubre. Entre les 160 peces que s'hi exhibiran hi haurà pintura, escultura, dibuix i maquetes arquitectòniques datades entre el 1880 i el 1914. La idea d'aquesta exposició és mostrar la riquesa i la diversitat del modernisme català. S'hi podran trobar peces com la coneguda Ramon Casas i Pere Romeu en un tàndem, de Ramon Casas, pintures d'Hermen Anglada Camarasa, Isidre Nonell o Joaquim Mir i mostres d'arquitectura de Lluís Domènech i Montaner, Josep Puig i Cadafalch, desconeguts fins ara a Alemanya. Hi col·laboren el MNAC, el Cercle del Liceu, el Museu Carmen Thyssen, la col·lecció Casa Coberta Marsans, el Museu Reina Sofia o el Museu del Cau Ferrat de Sitges, entre d'altres. La mostra es podrà visitar del 23 d'octubre al 21 de febrer.
3: 3CAT Info.
0: La Serra de Tramuntana quedarà blindada al trànsit i controlada per als vianants el 12 d'agost arran de l'eclipsi de sol. El govern balear es pren el fenomen com una emergència perquè en aquell moment les illes tindran densitat de població màxima, amb més de 2 milions de persones. Caterina Carman Jaume.
13: Es tallaran els accessos a tots els indrets on hi ha més riscos, ja sigui de col·lapse o d'incendi. Sentim la consellera de la Presidència, Antònia Maria Estarelles.
14: Per davant de tot va la seguretat pública i la protecció del nostre medi natural. Per això, ja vos abans que el dispositiu dissenyat cerca blindar la Serra de Tramuntana i la resta d'espais naturals de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.
13: També es vigilaran les embarcacions que surtin a navegar i s'han habilitat 26 punts d'observació a les Balears, per exemple, a camps de futbol i platges extenses de fàcil accés, amb un aforament per a 300.000 persones.
0: Esports. Amb David Ubach.
15: Karim Adeyemi ha passat aquest dijous la revisió mèdica amb el Barça i en les properes hores es farà oficial el seu fitxatge fins al 2031. El club blaugrana pagarà al Borussia Dortmund 22 milions d'euros i 7 més en variables subjectes a títols per a aquest extrem alemany de 24 anys. En canvi, qui és a punt d'enfilar el camí de sortida és Ter Stegen. El porter alemany s'ha absentat aquest dijous de l'entrenament de l'equip de Hansi Flick amb permís del club a l'espera de resoldre el seu futur. Ter Stegen està negociant amb l'Ajax d'Amsterdam, entrenat per l'ex del Girona Michel Sánchez, on hi arribaria cedit. També del mercat blaugrana, declaracions del president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, a propòsit del davanter argentí Julián Álvarez, pretès pel Barça.
16: Joan Laporta es un buen amigo, es un gran presidente y él sabe muy bien dónde va a jugar Julián López el año que viene. Digo Julián López, joder.
17: Álvarez.
16: Bueno, Julián Álvarez el año que viene. Me pone nervioso con lo del jugador del Atlético de Madrid y sin ningún problema.
15: Cerezo ha parlat després d'un sopar de pretemporada de l'equip matalasser a Segovia. A l'Espanyol, segon dia de l'estada de pretemporada a Navata, a l'Alt Empordà. Un dels nous reforços blanquiblaus, el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, ha admès que està vivint una posada a punt diferent pel que fa a la metodologia de treball, diu.
18: Los otros sitios, los otros países, hacemos más físico, en Francia, en Brasil, más físico, proceso menos técnico y más físico, y creo que aquí en España intentamos mezclar más, ¿sabes?, con muchos aspectos técnicos.
15: A la segona divisió, el Girona ha presentat el davanter ucraïnès Alexander Pishur, de 21 anys, i que firma per 5 temporades. Pishur ha detallat què pot aportar l'equip gironí, tenint en compte que supera els 2 metres d'alçada.
19: Sí, és normal. Crec que a Espanya no és fàcil trobar aquest tipus de davanter ni algú de la meva alçada, així que també és molt interessant. I com em podrà utilitzar l'entrenador? Jo vull donar el millor de mi en tot moment.
15: Pixur arriba procedent del Beto hongarès. Dit això, obrim bloc poliesportiu ara i ho fem parlant de bàsquet.
0: Trescat Info.
15: El Barça ha oficialitzat el seu quart reforç de cara a la nova temporada. Es tracta del base nord-americà Umoja Gibson, que ha firmat fins al 2028 procedent de l'Olimpia de Ljubljana, eslové.
20: Vull que sapigueu que tinc moltes ganes de començar el proper capítol de la meva carrera i de fer-ho en aquest indret tan màgic i ple d'història. Estic orgullós de dur aquests colors. Ho donaré tot i posaré el cor.
15: Es preveu que Gibson pugui adquirir passaport búlgar en les properes setmanes i aleshores deixi d'ocupar plaça d'extracomunitari. I sense moure'ns encara de l'ACB, el Manresa i el base belga Retino Bassohan s'han desvinculat després de 2 temporades, un cop que el jugador ha acabat contracte. Del bàsquet passem al ciclisme.
0: Trescat Info. Informar, explicar, entendre.
15: Per parlar de la nova victòria a l'esprint del belga Tim Merlier al Tour de França, el corredor de l'equip Sudal ha sumat el seu tercer triomf parcial en aquesta edició de la ronda francesa, després dels 179 quilòmetres de la 12a etapa entre Magny-Cours i Chalon-sur-Saône. A la general, sense canvis, l'eslové Tadej Pogačar de l'Emirates manté el lideratge. Aquest divendres, 13a etapa, 206 quilòmetres de mitja muntanya entre Adol i Belfort, amb un port de primera categoria que es corona a 30 quilòmetres de l'arribada. En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta ha confirmat el fitxatge de l'italià Francesco Di Fulvio, de 32 anys, procedent del Prorreco, d'on era el capità.
21: Estoy muy ilusionado y feliz de formar parte de este gran club. Tengo mucha gana de empezar esta nueva aventura, de conocer a mis compañeros y darlo todo por estos colores. Prometo trabajo y dar siempre el 100% para ayudar al equipo a conseguir todos nuestros objetivos.
15: Di Fulvio ha estat triat 2 vegades millor jugador del món i ha guanyat 4 Champions i també un Mundial amb Itàlia, entre d'altres títols. I afegim que aquest dijous ha començat l'Open britànic de golf, que és el quart gran eslam de la temporada, al camp anglès Royal Birkdale, de Southport. El nord-americà Jackson Suver ha tancat la primera jornada com a líder amb 5 cops sota el par del camp. Mentrestant, el golfista de la Garriga David Puig ha firmat 4 cops sobre el par i és 128è.
0: Trescat Info.

0: La justícia europea avala la llei d'amnistia i aplana el camí per la tornada de Carles Puigdemont i perquè Oriol Junqueras es pugui presentar a les eleccions. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha validat l'amnistia pel que fa a les despeses del procés i per al delicte de terrorisme que s'aplicava a una dotzena d'activistes del CDR. L'aplicació de l'amnistia als líders del procés no serà immediata. La resoldrà el Suprem, que de moment mantindrà l'ordre de detenció contra Puigdemont pel delicte de malversació. Fonts del tribunal apunten a 3cat.info que no se senten interpel·lats per la sentència europea i volen esperar a saber què diu el Constitucional cap a la tardor. Els independentistes i els governs català i espanyol han celebrat la decisió del Tribunal de Luxemburg sobre l'amnistia i reclamen als jutges que ara l'apliquin sense demores. Des del PP respecten la decisió dels magistrats, però rebaixen els efectes de la sentència europea perquè consideren que s'ha limitat a resoldre dubtes. L'Audiència de Madrid ha ratificat aquest dijous que es jutgi Begoña Gómez amb jurat popular per malversació i tràfic d'influències. Ha avalat la decisió del jutge Peinado, però retirant les acusacions de corrupció en els negocis i d'apropiació indeguda contra la parella de Pedro Sánchez. També ha aixecat les mesures cautelars contra Gómez. El municipi d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, viu amb neguit i temor després que s'hagin produït 4 incendis en poc més d'una setmana. L'últim, aquest dijous, que ja està estabilitzat. Des de diumenge s'ha reforçat la presència dels Mossos d'Esquadra i dels agents rurals a la zona. Milers d'ucraïnesos han protestat per la destitució del ministre de Defensa, Mykhailo Fedorov, l'artífex de l'estratègia de guerra de drons, que ha tornat a Ucraïna la iniciativa. El president Zelensky diu que entén el malestar popular mentre completa la crisi de govern amb l'elecció d'un alt executiu energètic com a nou primer ministre. Els naixements repunten a Catalunya per primera vegada en 17 anys, segons dades de l'IDESCAT. El 46% de les criatures són de dones nascudes a l'estranger, la majoria de nacionalitat marroquina, colombiana i pakistanesa. Pel que fa als noms més posats, en nenes, Júlia recupera la primera posició i en nens, Biel s'hi situa per primera vegada. L'editorial Barcino reedita Liliana, l'obra capdalt d'Apel·les Mestres, considerada una joia del modernisme català i del llibre com a objecte d'art. Amb prop de 1.800 versos i més de 50 il·lustracions de l'autor, també inclou l'adaptació teatral musicada per Enric Granados i la reproducció a color dels figurins que el mateix Mestres va dissenyar.
1: Esports.
2: Karim Adeyemi ha passat aquest dijous la revisió mèdica amb el Barça, mentre que Ter Stegen està negociant amb l'Ajax la seva cessió. També del mercat blaugrana, el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, ha reiterat que Julián Álvarez seguirà al club matalasser. El Barça de bàsquet ha oficialitzat el seu quart reforç de cara a la nova temporada. Es tracta del base nord-americà Umoja Gibson, que ha firmat fins al 2028, procedent de l'Olimpia de Ljubljana, eslové. Hi ha hagut nova victòria a l'esprint de Tim Merlier al Tour de França. El belga ha sumat el seu tercer triomf parcial en aquesta edició, després dels 179 quilòmetres de la dotzena etapa. A la general, sense canvis, l'eslové Tadej Pogačar manté el lideratge.
0: I el temps aquest divendres serà més estable i més assolellat. La nit serà de més bon dormir a ponent, no es repetirà la matinada tòrrida de dijous. Al migdia les màximes també baixaran una mica, tot i així la calor serà intensa arreu del país. A la tarda no es descarta algun ruixat puntual al Pirineu.
1: 3cat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3cat Info.
0: El Tribunal de Justícia de la Unió Europea aplana el retorn de l'expresident Carles Puigdemont i l'aplicació de l'amnistia per a Oriol Junqueras i la resta de líders independentistes. Amb dues sentències clares, els jutges europeus han validat l'amnistia per a les despeses del procés i del referèndum de l'1 d'octubre i també per al delicte de terrorisme que pesa sobre una dotzena d'activistes del CDR. Des de la seu del Tribunal a Luxemburg ho ha seguit el Bruno Fortea Miras.
3: El Tribunal nega que la llei d'amnistia posi en risc les finances de la Unió Europea pel fet de deixar que els líders independentistes acabin sense pagar les despeses del procés. Això desmunta un dels grans arguments dels jutges espanyols per rebutjar l'aplicació de l'amnistia a Puigdemont, Junqueras i la resta de polítics inhabilitats o a l'exili. Pel que fa als activistes del CDR imputats per terrorisme, La sentència europea deixa força encarrilada la seva amnistia. Els jutges diuen que la llei d'amnistia, tal com està redactada, encaixa amb la normativa comunitària que regula la lluita antiterrorista. I en aquest punt, el president del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, Koen Lenaerts, posa en valor que s'aprovi una amnistia amb l'objectiu, a parer seu, de millorar la convivència.
4: El propòsit de la llei d'amnistia és reduir les tensions institucionals i polítiques, així com facilitar un escenari de reconciliació.
3: La sentència també valida el període màxim de 2 mesos que, en principi, hauran de respectar els jutges espanyols per aplicar l'amnistia a les persones condemnades o acusades. Ho haurien de fer a partir d'ara, un cop la justícia europea ja ha resolt, amb la sentència d'aquest dijous, els dubtes que havien plantejat a Luxemburg diversos tribunals espanyols.
0: Tot i la resolució de la justícia europea, l'aplicació de l'amnistia a Puigdemont i Junqueras, entre altres líders del procés, no serà immediata. L'acabarà resolent el Tribunal Suprem, que per ara mantindrà l'ordre de detenció contra l'expresident per malversació. Segons confirmen fonts de l'alt tribunal, la 3CAT Info, no mouran fitxa perquè no se senten interpel·lats per la sentència europea. Asseguren que no estava en qüestió la seva negativa a amnistiar els líders del procés per malversació i volen esperar a veure què hi diu el Constitucional arran dels recursos d'empara que han presentat Puigdemont, Junqueras, Romeva, Turull i Bassa, entre d'altres. N'hi ha 7 dependents i la decisió s'espera com a molt aviat a la tardor. Un cop el Constitucional digui si s'ha d'aplicar l'amnistia als líders del procés, el Suprem podrà acatar aquesta decisió o presentar la seva pròpia prejudicial davant de la justícia europea, si considera que té marge i està legitimat per fer-ho. En el cas dels CDRs, l'aplicació de l'amnistia pot anar més ràpid. El Tribunal Europeu ha resolt el dubte que li havia plantejat l'Audiència Nacional i això farà, segons les seves defenses, que s'executi de manera pràcticament automàtica. David Aranda, d'Arrels Advocats, recorda que l'Audiència Nacional ja va reconèixer que l'amnistia era aplicable.
5: Un cop validada la conformitat de la llei d'amnistia amb el dret de la Unió Europea, l'Audiència Nacional hauria de ser coherent amb aquesta interlocutòria i, per tant, hauria de resoldre de forma gairebé immediata respecte a l'amnistia de les persones investigades en aquest procediment.
0: Pel que fa als dirigents d'Esquerra, Josep Maria Jové i Lluís Salvador, acusats al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per l'organització de l'UO, reclamaran l'aplicació immediata de l'amnistia i l'arxivament de la causa. Entenen que la sentència del TJUE aclareix tots els dubtes que hi podria haver. I a la xarxa X, l'expresident Puigdemont ha qualificat la sentència de victòria rotunda de l'independentisme, però admet que el camí per acabar amb la repressió encara no ha acabat. El seu número 2 a Junts, Jordi Turull, ha apressat els tribunals espanyols a aplicar l'amnistia.
6: No poden marxar de vacances tan tranquil·lament mentre saben que hi ha gent que està privada de drets i llibertats fonamentals perquè hi ha una sèrie de jutges que el que estan és prevaricant per no aplicar una llei que Europa els ha dit que és claríssima i que és legítima, no?
0: Per la seva banda, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, també ha demanat a la justícia espanyola que apliqui l'amnistia sense més dilacions.
7: Ja no hi ha excuses. La llei s'ha d'aplicar. Els drets s'han de restituir. Els exiliats han de poder tornar. És urgent que gairebé 10 anys després l'estat espanyol tanqui definitivament aquesta carpeta.
0: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el del Parlament, Josep Rull, han demanat als jutges que apliquin l'amnistia sense més subterfugis.
8: No hi ha volta de full. La llei d'amnistia forma part, amb totes les conseqüències, del nostre marc legal i, per tant, la seva aplicació és d'obligat compliment.
9: Insto, de fet, al Tribunal Suprem que abandoni la seva via de rebel·lia i apliqui immediatament, sense haver d'esperar d'altres tribunals espanyols, la llei d'amnistia de manera rotunda i plena.
0: I més reaccions des de la Moncloa. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, també ha demanat als magistrats celeritat en l'aplicació de la llei.
10: Solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista. Y sería positivo para todos que esta etapa se recorriera lo antes posible.
0: Pel govern espanyol ha quedat acreditat que la llei d'amnistia és constitucional i conforme al dret europeu. I el líder del PP i cap de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmat que respecta la sentència europea sobre l'amnistia i ha llançat un dard enverinat al PSOE afirmant que ell sí que accepta les decisions judicials en referència a les darreres crítiques dels socialistes als jutges. Sentim Feijó.
11: Los demócratas respetamos las sentencias y punto. Nada más. La respetamos. Aceptamos las reglas de juego. En lo judicial yo no tengo nada que añadir.
0: I l'expresident espanyol, José María Aznar, havia anat més enllà aquest dijous al matí, lamentant que el procés independentista quedi sense càstig.
12: Conviene recordarlo, porque la agresión sediciosa al derecho no debe quedar impune, ni mucho menos recompensarse.
0: Fons del partit han rebaixat els efectes de la sentència europea perquè consideren que s'ha limitat a resoldre dubtes i s'han abonat a l'argument que l'amnistia ofereix privilegis penals als independentistes a canvi de la investidura de Sánchez.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'Audiència Provincial de Madrid acorda que Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, anirà a judici amb jurat popular. La justícia madrilenya ratifica parcialment la decisió del jutge Peinado, però treu a Gómez dos dels quatre delictes pels quals estava processada. Anirà a judici per malversació i tràfic d'influències i li aixeca també les mesures cautelars que li havia imposat el magistrat i li ordena que se li retorni el passaport. Madrid, Àngels Lafuente.
13: Els cinc magistrats que han estudiat els recursos avalen que Begoña Gómez vagi a judici amb jurat popular per tràfic d'influències i malversació. A l'escrit afirmen que la decisió del jutge Peinado no és arbitrària ni contrària al dret, perquè diuen està prou motivada amb indicis de criminalitat. Per tant, donen per bona la tesi de Peinado i consideren que Gómez es va aprofitar de la seva posició privilegiada de dona del president del govern per als seus negocis amb la Universitat Complutense. El judici encara no té data, però se sap que serà amb un jurat format per nou ciutadans anònims de la Comunitat de Madrid, que hauran de determinar si Gómez és culpable o innocent. L'Audiència Provincial rebutja que es jutgi Gómez pels delictes de corrupció en els negocis i apropiació indeguda. També anirà davant un jurat la seva assessora a la Moncloa, Cristina Álvarez, només per malversació. En el cas del tercer imputat, l'empresari Juan Carlos Barrabés, l'aparten del jurat popular i s'acorda que s'investigui la legalitat o no de les adjudicacions dels contractes públics. I l'Audiència Provincial corregeix Peinado i li ordena que torni el passaport a Gómez, que podrà tornar a sortir del país i no haurà d'anar a firmar el jutjat cada 15 dies.
0: Neguit i preocupació a Aiguamúrcia, la comarca de l'Alt Camp. Els bombers han estabilitzat aquest dijous a la tarda un incendi que s'havia declarat al migdia. L'alcalde assegura que últimament viuen en alerta constant. Diumenge es va reforçar la presència policial i d'agents rurals a la zona. Tarragona, Jordi Barranca.
14: Hi ha preocupació, per exemple, pel fet que hi hagi una persona lliure, que sigui la que els està provocant. De fet, és una de les línies de treball dels Mossos d'Esquadra i també dels agents rurals que dilluns destacava la consellera d'Interior, Núria Parlon. Òscar Cendra, alcalde d'Aiguamúrcia, en declaracions a aquesta emissora.
15: El que volem és que si realment la línia aquesta és la certa, pues, si a més si estem amb sort i poden localitzar aquesta persona.
14: Amb el que han estabilitzat aquesta tarda, atenció, perquè ja són quatre els focs declarats en aquest terme municipal des de dimecres a la setmana passada. Tot plegat, el genera temor.
15: És un estat d'alarma a la zona, que a més és a la punta on toca Pontons, tenim Torrelles, tenim Querol, més amunt tenim Llacuna, vull dir, la gent del Penedès li diuen el pulmó del Penedès, no? És un pulmó que tenim de gestió forestal i, clar, la veritat que fa respecte.
14: A tot això, els bombers continuen remullant la zona per aquest últim foc que ha cremat una hectàrea i mitja, segons els agents rurals.
0: Els bombers també han aconseguit controlar l'incendi que es va declarar dimarts a Sant Quirze Safaja, al Moianès. Les flames han calcinat prop d'un centenar d'hectàrees. I Catalunya viu l'inici d'estiu més càlid dels últims 76 anys. Segons dades del Servei Meteorològic, des de l'1 de juny fins al 15 de juliol, la temperatura mitjana ha estat gairebé 4 graus per sobre de la mitjana d'aquest període de l'any. El Meteocat atribueix aquests registres a les temperatures excepcionalment altes de les últimes setmanes, amb 3 onades de calor gairebé consecutives que no han permès recuperar els registres normals. Marc Prohom és el cap de climatologia del Meteocat en declaracions a 3Cat Info.
16: El fet més extraordinari d'aquesta situació és la persistència i també que no hem recuperat, després d'una onada de calor, una situació de normalitat. I això s'emmarca des del 2022, que les temperatures, especialment a l'estiu, estan clarament per sobre de la mitjana. Darrere d'això no hi ha altra explicació que el canvi climàtic, que ja és entre nosaltres i que, mica en mica, es va fent més intens.
0: Malgrat que ja s'ha acabat la tercera onada de calor de l'estiu, hi ha avisos per calor nocturna en comarques de Ponent. La ciutat de Lleida ha viscut la primera nit tòrrida, amb temperatures per sobre dels 25 graus, dels últims 86 anys, que és quan es va començar a registrar les dades. Pel que fa al risc d'incendi, els agents rurals mantenen el nivell extrem per foc en 33 municipis d'11 comarques i també mantenen tancats els accessos a 3 espais naturals.
1: El temps.
0: És moment per la previsió de Néstor Gómez.
17: Aquest divendres el temps serà una miqueta més estable. Deixem enrere els núvols que hem tingut aquest dijous i que van deixar alguna precipitació, i aquest divendres tindrem un dia molt més assolellat de cap a cap. Potser de bon matí amb alguns núvols cap a la Catalunya central, nord del Pla de Lleida o Costa Central, que en principi no deixaran cap mena de precipitació. El que sí que tindrem avui és la presència de la tramuntana a l'àrea de l'Empordà, sobretot durant el matí, bufant entre feble, moderada, no gaire intensa. A la tarda tindrem núvols al sector del Pirineu. Com cada tarda creixen en aquell sector, i no descartem que cap a l'àrea del Ripollès arribi a caure alguna feble precipitació, també cap al massís dels ports, sempre en principi coses de poca importància i acompanyades encara d'una mica de fang. Les temperatures, el més important, tendeixen a davallar lleugerament. Si dijous les més altes van arribar als 38 graus, s'espera que aquest divendres, com a molt, cap al Pla de Lleida, rondin la xifra dels 37-38 graus. A la resta del país, sobretot cap a la Catalunya central, interior de les comarques de Girona, rondaran els 35-36 graus, i a la façana costanera no passaran dels 30-32 graus. Tot això a les portes d'un cap de setmana que serà prou estable, amb unes temperatures que encara baixaran una miqueta més de cara a dissabte.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Són els crits de milers d'ucraïnesos que protesten per la destitució del ministre de Defensa del país, una situació totalment inusual en un context de guerra. I és que Mykhailo Fedorov era molt popular, tot i haver estat al càrrec només 6 mesos. És l'arquitecte de la guerra de drons que ha retornat a Kiev la iniciativa en la guerra i, per tant, la moral a la ciutadania. Avui enviava aquest missatge.
18: Avui el poble ucraïnès s'ha pronunciat, però no han sortit al carrer per un ministre específic, per mi. Els ucraïnesos han pres els carrers per ells mateixos. Per què? Per l'esperança que ara tenen. Cuideu-vos, hem d'entendre que no hem de desestabilitzar el país. Aneu amb compte, perquè Rússia farà tot el possible per explotar qualsevol debilitat del nostre país.
0: I Zelensky lamentava que l'hagin posat en aquesta situació.
19: President, un president en temps de guerra no hauria d'haver d'escollir en una situació així, sincerament. M'agradaria molt la unitat. Les dues parts no l'han trobada, i aquest no és només el seu problema, sinó també el meu.
0: Al seu lloc, Zelensky ha nomenat un ministre de Defensa en funcions. El Parlament ha ratificat algunes posicions més del nou executiu ucraïnès, entre les quals el nou primer ministre, Serhiy Koretsky. I els Estats Units llancen una nova onada d'atacs contra l'Iran per 6a nit consecutiva. El Comandament Central de l'Exèrcit nord-americà ha informat que han iniciat nous bombardejos per disminuir la capacitat militar de la República Islàmica. L'objectiu de Washington és destruir les plataformes de llançaments de míssils i drons des de la costa iraniana de l'Estret d'Hormuz per evitar que Teheran ataqui vaixells comercials que naveguen per la zona. La portaveu de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, ha dit que, malgrat les hostilitats actuals, el president Donald Trump manté la porta oberta a una sortida negociada, i que si l'ofensiva militar nord-americana continua és perquè l'Iran va violar l'alto el foc amb els atacs a naus mercants.
20: El president sempre està obert i disposat a la diplomàcia. L'Iran ha expressat que vol arribar a un acord. Estem parlant amb ells, però el president no permetrà que ataquin vaixells comercials a l'estret d'Hormuz sense que en paguin les conseqüències.
0: Un portaveu militar iranià ha volgut deixar clar que la gestió de l'estret d'Hormuz no pot dependre dels Estats Units.
2: De cap manera permetrem que els Estats Units, com a país estranger i extraregional, interfereixin a l'estret d'Hormuz. Aquesta és la línia vermella inviolable de l'Iran.
0: Les autoritats de Teheran han advertit que si els Estats Units compleixen l'amenaça d'atacar plantes energètiques de l'Iran i infraestructures viàries, com ponts i carreteres, els hutis del Iemen bloquejaran el trànsit naval del Mar Roig.
1: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Uns ocells podrien haver provocat l'accident d'helicòpter en què van morir una família catalana i un pilot a Nova York l'abril de l'any passat. La Junta Nacional de Seguretat del Transport dels Estats Units ha trobat evidències d'un impacte d'aus abans que l'helicòpter turístic caigués al riu Hudson i es produís la mort del matrimoni, els seus tres fills i el pilot de l'aparell. L'organisme ha fet públic uns arxius de la investigació, que continua oberta, i que contenen un informe d'un laboratori d'experts que analitza les restes animals trobades a l'aparell després de l'accident. En l'estudi s'assegura que una bandada d'oques va impactar contra les pales de l'hèlix i l'estabilitzador horitzontal. Tot i això, la Junta Nacional de Seguretat recorda que encara no s'ha determinat la causa probable de l'accident.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més notícies. Els naixements repunten a Catalunya per primer cop en 17 anys. Segons dades de l'IDESCAT, l'any passat van néixer a casa nostra 54.200 criatures, un 0,8% més que l'any anterior. L'increment s'explica en part perquè el 46% dels fills són de dones nascudes a l'estranger, la majoria de nacionalitat marroquina, colombiana i pakistanesa. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio la investigadora del Centre d'Estudis Demogràfics, Elisenda Renteria.
21: Ha augmentat molt el nombre de dones nascudes a l'estranger i, a més, aquestes dones nascudes a l'estranger tenen una fecunditat una mica més elevada que les dones nascudes a Catalunya i, a més, es concentren especialment en edats reproductives.
0: L'edat mitjana de les mares continua pujant i ja és de 32 anys. Pel que fa als noms més posats, en les nenes, Júlia recupera el primer lloc del rànquing, seguit de Sofia, Martina, Emma i Ona. En el cas dels nens, per primer cop, el més posat és Biel, seguit de Nil. Marc se situa a la llista dels 5 primers llocs i recupera posicions després de ser el nom més posat durant 25 anys. A tot això, l'any passat van néixer 5 nens que es diuen Lamin i 6 nenes que es diuen Daenerys, un dels protagonistes de Joc de Trons. Ara bé, no n'hi ha cap que es digui Rosalia, com la cantant de Sant Esteve Sesrovires. En cultura, l'editorial Barcino reedita Liliana, l'obra cabdal d'Apel·les Mestres, considerada una joia del modernisme català i del llibre com a objecte d'art. Aquest volum restitueix fidelment el poema original del 1907, introbable fins ara, per tornar a endinsar el lector en un bosc de noms, fades i elfs. Amb prop de 1.800 versos i més de 50 il·lustracions de l'autor, el llibre també inclou l'adaptació teatral musicada per Enric Granados i la reproducció a color dels figurins que el mateix mestre es va dissenyar. Segons Josep Maria Domingo, autor de la introducció, es tracta d'una autèntica obra d'art total.
22: El gran moment creatiu del modernisme és la Casa Batlló i és la Liliana, i en solitud de Caterina Albert, però Liliana forma part d'aquest paquet. És una peça estel·lar en el món de l'edició, una suma de tot el que Apel·les Mestres havia volgut ser com a poeta i alhora com a il·lustrador.
0: El conjunt del mercat del llibre en català creix amb un increment especial del segment juvenil. Ho confirmen els segells en català del gegant editorial Penguin Random House, que tanquen la temporada liderant les vendes en ficció, marcats pel gran èxit de Crispetes de Matinada i Les calces al sol de Regina Rodríguez Sirvent, que ja porta 200 setmanes a la llista dels més venuts. També el de Gil Prat sobre Roca, que amb El joc del silenci ja en porta 40. Joan Rimbau és el director literari dels segells en català de Penguin Random House.
23: Cada vegada hi ha més lectors en català. És un mercat que segueix creixent. És un mercat, a més, que s'està reforçant amb lectors joves. Que nosaltres sí que des de la primera setmana del 2026, per primera vegada, els segells de Rosa dels Vents, La Magrana i La Campana lideren aquest segment del mercat per davant d'altres grups.
0: En l'àmbit internacional destaca Un dia sense dones, que suposa el retorn de l'autora de la trena, Laetitia Colombani, i les traduccions de La llogatera i El divorci de Freida McFadden, l'autora del bestseller L'assistenta.
1: Esports.
0: Amb David Ubach.
3: Karim Adeyemi ha passat aquest dijous la revisió mèdica amb el Barça i en les properes hores es farà oficial el seu fitxatge fins al 2031. El club blaugrana pagarà al Borussia Dortmund 22 milions d'euros i 7 més en variables, subjectes a títols, per aquest extrem alemany de 24 anys. En canvi, qui és a punt d'enfilar el camí de sortida és Ter Stegen. El porter alemany s'ha absentat aquest dijous de l'entrenament de l'equip de Hansi Flick, amb permís del club, a l'espera de resoldre el seu futur. Ter Stegen està negociant amb l'Ajax d'Amsterdam, entrenat per l'ex del Girona Michel Sánchez, on hi arribaria cedit. També del mercat blaugrana, declaracions del president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, a propòsit del davanter argentí Julián Álvarez, pretès pel Barça.
4: Joan Laporta es un buen amigo, es un gran presidente y él sabe muy bien dónde va a jugar Julián López el año que viene. Digo Julián López, joder.
5: Álvarez.
4: Bueno, Julián Álvarez el año que viene. Me pone nervioso con lo del jugador del Atlético Madrid y sin ningún problema.
3: Cerezo ha parlat després d'un sopar de pretemporada de l'equip matalasser a Segovia.
1: 3CAT Info.
3: A l'Espanyol, segon dia de l'estada de pretemporada a Navata, a l'Alt Empordà. Un dels nous reforços blanquiblaus, el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, ha admès que està vivint una posada a punt diferent pel que fa a la metodologia de treball.
6: Los otros sitios, los otros países, hacemos más físico, en Francia, en Brasil más físico, proceso menos técnico y más físico. Y creo que aquí en España intentamos mezclar más, ¿sabes?, con muchos aspectos técnicos.
3: A la segona divisió, el Girona ha presentat el davanter ucraïnès Alexander Pishur, de 21 anys, i que firma per 5 temporades. Pishur ha detallat què pot aportar l'equip gironí, tenint en compte que supera els 2 metres d'alçada.
24: Sí, és normal. Crec que a Espanya no és fàcil trobar aquest tipus de davanter ni algú de la meva alçada, així que també és molt interessant. I com em podrà utilitzar l'entrenador? Jo vull donar el millor de mi en tot moment.
3: Pishur arriba procedent del Beto hongarès. I també a la categoria de plata del futbol, l'altre conjunt català, el Sabadell, ha iniciat la seva estada de pretemporada a Salou, on s'hi estarà els propers 10 dies. Els sabadellencs jugaran dissabte un amistós contra el Castelló. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: El Barça ha oficialitzat el seu quart reforç de cara a la nova temporada. Es tracta del base nord-americà Umoja Gibson, que ha firmat fins al 2028 procedent de l'Olímpia de Ljubljana, eslové.
25: Vull que sapigueu que tinc moltes ganes de començar el proper capítol de la meva carrera i de fer-ho en aquest indret tan màgic i ple d'història. Estic orgullós de dur aquests colors. Ho donaré tot i posaré el cor.
3: Es preveu que Gibson pugui adquirir passaport búlgar en les properes setmanes i aleshores deixi d'ocupar plaça d'extracomunitari. Sense moure'ns de la Lliga CB, el Manresa i el base belga Retinova Sohan s'han desvinculat després de 2 temporades, un cop que el jugador ha acabat contracte. Més bàsquet. El Girona ha sabut els seus rivals a la fase de grups de la FIBA Europa Cup, que és la quarta competició europea. Els gironins han quedat enquadrats al grup B, que compartiran amb el Levice eslovac, l'Ostende belga, el Zolnoki hongarès, el Girona Gora polonès i el guanyador de la ronda prèvia entre el Peja Kosovar i el Dinamo Bucarest romanès. Aquesta lligueta doble partit comença el 7 d'octubre. I l'Uni Girona, per la seva banda, jugarà l'accés a la fase regular de la pròxima edició de l'Eurolliga contra el vencedor de l'eliminatòria prèvia que enfrontarà el Panathinaikos grec i l'Emlat Konut turc, a partit únic el 23 de setembre. L'Uni espera rival el 30 de setembre a Fontejau i si les gironines superen aquesta eliminatòria prèvia davant de les gregues o les turques, aleshores quedarien enquadrades al grup D de l'Eurolliga juntament amb el Praga txec, el Burges francès i el Lublin polonès. Del bàsquet passem al ciclisme.
1: L'actualitat esportiva a fons.
3: Nova victòria a l'esprint del belga Tim Merlier al Tour de França. El corredor de l'equip Sudal ha sumat el seu tercer triomf parcial en aquesta edició de la ronda francesa després dels 179 quilòmetres de la 12a etapa entre Magny-Cours i Chalon-sur-Saône.
26: Jasper Steven got a little flat tire.
27: El meu company Jasper Steven ha patit una petita punxada i crec que ell no veia clar llançar l'esprint final, però li he dit que estigués tranquil, el pneumàtic estava bé. Crec que avui la comunicació entre nosaltres està molt millor. Simplement li he dit que mantingués la calma i ho ha fet. Crec que ell també ha vist que jo tenia un bon dia.
26: I got a good day.
3: A la general, Tadej Pogačar continua com a líder i en Vatar Polo l'Atlètic Barceloneta ha anunciat el fitxatge de l'italià Francesco Di Fulvio, de 32 anys, procedent del Prorreco.
1: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. La justícia europea avala la llei d'amnistia i aplana el camí per la tornada de Carles Puigdemont i perquè Oriol Junqueras es pugui presentar a les eleccions. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha validat l'amnistia pel que fa a les despeses del procés i per al delicte de terrorisme que s'aplicava a una dotzena d'activistes del CDR. L'Audiència de Madrid ha ratificat aquest dijous que es jutgi Begoña Gómez amb jurat popular per malversació i tràfic d'influències. Ha avalat la decisió del jutge Peinado, però retirant les acusacions de corrupció en els negocis i d'apropiació indeguda contra la parella de Pedro Sánchez. A partir d'ara us explicarem també que la justícia italiana ha condemnat a 12 anys de presó l'exmàxim responsable de les autopistes italianes, Giovanni Castellucci, per l'ensorrament del pont Morandi de Gènova, ara fa 8 anys. L'accident va deixar 43 víctimes mortals. Els Estats Units anuncien l'enduriment dels visats per a estudiants, participants de programes d'intercanvi cultural i periodistes estrangers. En general, es concediran períodes d'estada més curts i s'obligarà a renovar el visat de manera més freqüent. I us explicarem també que per primer cop el modernisme català centra una exposició a la galeria més important de Múnich, Barcelona Moderna, de Gaudí a Picasso, mostra 160 peces d'artistes com Ramon Casas o Isidre Nonell.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que Karim Adeyemi ha passat aquest dijous la revisió mèdica amb el Barça, mentre que Ter Stegen està negociant amb l'Ajax la seva cessió. També del mercat blaugrana, el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, ha reiterat que Julián Álvarez seguirà al club matalasser.
0: I el temps aquest divendres serà més estable i més assolellat. La nit serà de més bon dormir a Ponent, no es repetirà la matinada tòrrida de dijous. Al migdia les màximes també baixaran una mica, tot i així la calor serà intensa arreu del país. A la tarda no es descarta algun ruixat puntual al Pirineu. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea aplana el retorn de l'expresident Carles Puigdemont i l'aplicació de l'amnistia per a Oriol Junqueras i la resta de líders independentistes. Amb dues sentències clares, els jutges europeus han validat l'amnistia per a les despeses del procés i del referèndum de l'1 d'octubre, i també per al delicte de terrorisme, que pesa sobre una dotzena d'activistes del CDR. Des de la seu del Tribunal a Luxemburg, ho ha seguit el Bruno Fortea Miras.
3: El Tribunal nega que la llei d'amnistia posi en risc les finances de la Unió Europea pel fet de deixar que els líders independentistes acabin sense pagar les despeses del procés. Això desmunta un dels grans arguments dels jutges espanyols per rebutjar l'aplicació de l'amnistia a Puigdemont, Junqueras i la resta de polítics inhabilitats o a l'exili. Pel que fa als activistes del CDR imputats per terrorisme, la sentència europea deixa força encarrilada la seva amnistia. Els jutges diuen que la llei d'amnistia, tal com està redactada, encaixa amb la normativa comunitària que regula la lluita antiterrorista. I en aquest punt, el president del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, Koen Lenaerts, posa en valor que s'aprovi una amnistia amb l'objectiu, a parer seu, de millorar la convivència.
4: El propósito de la ley de amnistía es reducir las tensiones institucionales y políticas, así como facilitar un escenario de reconciliación.
3: La sentència també valida el període màxim de 2 mesos que, en principi, hauran de respectar els jutges espanyols per aplicar l'amnistia a les persones condemnades o acusades. Ho haurien de fer a partir d'ara, un cop la justícia europea ja ha resolt, amb la sentència d'aquest dijous, els dubtes que havien plantejat a Luxemburg diversos tribunals espanyols.
0: Tot i la resolució de la justícia europea avalant l'amnistia, l'aplicació de la llei a Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, entre altres líders del procés, no serà immediata. L'acabarà resolent el Tribunal Suprem, que per ara mantindrà l'ordre de detenció contra l'expresident de la Generalitat per malversació. Segons confirmen fonts de l'alt tribunal a 3Cat Info, no mouran fitxa perquè no se senten interpel·lats per la sentència europea. En el cas dels CDRs, l'aplicació de l'amnistia pot anar més ràpid. El Tribunal Europeu ha resolt el dubte que li havia plantejat l'Audiència Nacional i això farà, segons les seves defenses, que s'executi de manera pràcticament automàtica. Tot i això, un dels CDRs encausats, Xevi Buigas, no veu garantida una aplicació de l'amnistia a curt o mig termini. Són declaracions al Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio.
5: Creiem que ells han d'acatar,
1: creient. Però a partir d'aquí també pot ser possible que llavors

0: L'Audiència Provincial de Madrid acorda que Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, anirà a judici amb jurat popular. La justícia madrilenya ratifica parcialment la decisió del jutge Peinado, però treu a Gómez dos dels quatre delictes pels quals estava processada. Anirà a judici per malversació i tràfic d'influències, li aixeca també les mesures cautelars que li havia imposat el magistrat i ordena que se li retorni el passaport. Madrid, Àngels Lafuente.
1: Els cinc magistrats que han estudiat els recursos avalen que Begoña Gómez vagi a judici amb jurat popular per tràfic d'influències i malversació. A l'escrit afirmen que la decisió del jutge Peinado no és arbitrària ni contrària al dret, perquè diuen està prou motivada amb indicis de criminalitat. Per tant, donen per bona la tesi de Peinado i consideren que Gómez es va aprofitar de la seva posició privilegiada de dona del president del govern per als seus negocis amb la Universitat Complutense. El judici encara no té data, però se sap que serà amb un jurat format per nou ciutadans anònims de la Comunitat de Madrid, que hauran de determinar si Gómez és culpable o innocent. L'Audiència Provincial rebutja que es jutgi Gómez pels delictes de corrupció en els negocis i apropiació indeguda. També anirà davant un jurat la seva assessora a la Moncloa, Cristina Álvarez, només per malversació. En el cas del tercer imputat, l'empresari Juan Carlos Barrabés, l'aparten del jurat popular i s'acorda que s'investigui la legalitat o no de les adjudicacions dels contractes públics. I l'Audiència Provincial corregeix Peinado i li ordena que torni el passaport a Gómez, que podrà tornar a sortir del país i no haurà d'anar a firmar el jutjat cada 15 dies.
0: L'edició europea de Politico avança que la Comissió Europea farà un toc d'atenció a Espanya pels casos de corrupció política. El setmanari ha pogut consultar, abans que es faci públic, una part de l'informe sobre l'estat de dret als països de la Unió Europea que la Comissió presentarà aquest divendres. N'extreu que el document inclou crítiques a Espanya per no haver avançat prou en l'enduriment de les normes sobre conflictes d'interessos i en els requisits per la declaració de béns que han de fer els alts càrrecs públics. Segons Politico, el document denuncia que, tot i que Madrid ha presentat un projecte de llei d'integritat pública i ha adoptat un pla estatal anticorrupció, l'aplicació pràctica de les normes vigents no ha millorat. També apunten que en el document la Comissió reclama a Espanya una aplicació més rigorosa dels mecanismes anticorrupció. Per exemple, demanen a l'Estat que creï un organisme de supervisió independent amb poders efectius d'investigació i sanció. Una altra de les peticions que estarien incloses en aquest informe és que Espanya completi la legislació sobre lobbies o grups de pressió. Per cert, l'Estat espanyol no és l'únic que rebria crítiques en aquest document. L'informe també inclouria retrets a Hongria, en aquest cas pels dubtes sobre la independència del poder judicial.
2: Descarrega't l'app de 3cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: La justícia italiana ha condemnat a 12 anys de presó l'exmàxim responsable de les autopistes italianes, Giovanni Castellucci, per l'ensorrament del pont Morandi de Gènova, ara fa 8 anys. L'accident va deixar 43 víctimes mortals i mig miler de veïns sense casa. Castellucci és el principal condemnat d'una trentena de culpables més. La fiscalia considera que sabien des de feia anys que el pont tenia problemes estructurals i que calia fer-hi obres de manteniment. Familiars de les víctimes han rebut la sentència amb una sensació agradolça.
3: Per què? Que per què no estic satisfeta? Jo he perdut 3 persones de la meva família. 3. Una d'elles una neta de 9 anys.
4: Jo voglio rubare le parole.
5: Agafant les paraules d'un altre familiar que va dir que avui podrà enterrar el seu germà, espero poder-ho fer jo també i que ell pugui recuperar la dignitat que li han arrabassat. Avui podem dir que els assassins dels nostres familiars són culpables.
0: La presidenta del Comitè de Memòria de les Víctimes, Egle Possetti, celebrava que s'hagi fet justícia malgrat que ningú va voler assumir responsabilitats.
6: Estem contents que, sobretot, s'hagin determinat les responsabilitats. Era inacceptable que aquest cas, tenint en compte totes les proves que avalaven els arguments de l'acusació, acabés sense cap acusat i, de fet, sense penes significatives.
0: Les condemnes dels acusats sumen un total de 200 anys de presó. El govern dels Estats Units ha anunciat que endurirà les condicions dels visats per estudiants, participants de programes d'intercanvi cultural i periodistes estrangers. En general, es concediran períodes d'estada més curts i s'obligarà a renovar el visat de manera més freqüent. Washington, Oriol Serra.
7: Segons el propi Departament de Seguretat Interior, la norma entrarà en vigor a partir de 60 dies després que s'hagi publicat oficialment. Això podria ser a partir d'aquest divendres o en els pròxims dies. Ara bé, també ha de ser ratificada pel Congrés dels Estats Units i podria acabar sent tombada o esmenada. En

0: En qualsevol cas, tot plegat forma part de l'obsessió antiimmigratòria de l'administració Trump. Sense anar més lluny, la mateixa portaveu de la Casa Blanca ha volgut destacar aquest èxit.
1: Permeteu-me reiterar que per 14è mes consecutiu no ha entrat ni un sol immigrant criminal il·legal al nostre país. L'entrada il·legal d'immigrants al juny es va mantenir en mínims històrics a la frontera sud-oest i les detencions han baixat un 94% en relació amb el mateix període sota l'administració Biden. Aquestes xifres parlen per si soles.
0: L'obsessió de l'administració Trump va en contra tant de la immigració il·legal com també de la legal. Amb la revisió de la normativa sobre els visats, el govern dels Estats Units pretén combatre l'abús dels visats estudiants. Consideren que hi ha centenars de milers de persones que es queden als Estats Units durant dècades renovant els seus permisos. La premsa estrangera també haurà de passar per la renovació del seu estatus cada 8 mesos. Els periodistes xinesos ho hauran de fer cada 3 mesos. Les autoritats nord-americanes comprovaran les publicacions dels periodistes, però asseguren que no en condicionen la línia editorial.
2: 3Cat Info.
3: Pugen un 15% els delictes contra la llibertat sexual els primers 6 mesos del 2026. Són dades del Departament d'Interior calculades respecte a la mitjana dels últims 4 anys. S'han fet públiques en el 9è Comitè de Seguretat i Justícia, on s'ha revelat que fins al juny els delictes han baixat un 7,5% a Catalunya. Miquel Jarqué.
4: Els delictes contra la llibertat sexual es concentren en gairebé la meitat, en un 45% en els habitatges. La comparativa amb els últims 4 anys d'aquesta mitjana ofereix un increment del 15,1%, però si ho comparem estrictament amb el semestre anterior, la xifra és pràcticament la mateixa. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
5: Han de prestar la nostra especial atenció als delictes contra les persones. Aquí sí que és cert que les agressions sexuals mostren una tendència constant en la comparativa dels 4 anys, una baixada molt petita en la comparativa 2025 i 2026, per tant, és un dels elements en els quals hem de treballar, no només amb una perspectiva policial o exclusivament policial, sinó des d'una dimensió molt més transversal.
4: A tot això, el primer semestre del 2026 mostra una reducció clara de la criminalitat coneguda a Catalunya. Si comparem el primer semestre del 26 amb el de l'any anterior, els delictes disminueixen un 7,6%. Si fem la mateixa comparativa amb la mitjana del quadrienni anterior, la baixada és gairebé del 10%.
3: L'economia catalana guanya competitivitat, segons l'últim informe anual del Departament d'Economia de la Generalitat. L'estudi conclou que el bon comportament de l'economia s'explica per la demanda interna, que s'ha convertit en el motor de creixement. La productivitat augmenta, però poc, i està per sota de la mitjana europea i nord-americana. Per millorar-ho, la consellera d'Economia, Alicia Romero, aposta per generar talent.
6: Quins elements hem de reforçar, hem de canviar perquè la nostra productivitat augmenti, no? I augmenti un ritme molt més accelerat del que ho està fent, que és veritat que en els últims anys creix una mica, però no el ritme que voldríem. Hi ha molts elements, molts factors. Un és el talent, importantíssim. Avui les companyies, les organitzacions es mouen buscant talent.
3: Tot i això, amb un 90% d'empreses amb menys de 20 treballadors, el govern reconeix que és difícil ser innovador, exportar o millorar els sous. Precisament, l'informe assenyala com a repte pendent que els salaris reals recuperin les pèrdues acumulades per la inflació i constata un repunt de la pobresa, sobretot entre la població estrangera, les llars monoparentals i la població infantil. I els habitatges visats nous cauen un 2,6% a tot Catalunya el primer semestre de l'any, una davallada que arriba gairebé el 40% a la ciutat de Barcelona. Els visats dels projectes d'execució són obligatoris i previs a l'inici de les obres de nova planta o d'edificis ja existents. Són dades del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya que assegura que la realitat de la construcció està lluny de les necessitats, tot i que el Pla Territorial Sectorial es fixi com a objectiu construir 25.000 habitatges anuals. Per demarcacions, només creixen els visats a les comarques centrals i a Girona, mentre que baixen a les Terres de l'Ebre, Tarragona, Lleida i Barcelona. Per la degana del col·legi, Sandra Bestraten, la caiguda del 40% respecte de fa un any a la ciutat de Barcelona, s'explica per la falta de solars i per l'obligació de reservar un 30% per habitatge protegit. Bestraten reclama un pacte nacional per l'habitatge que permeti un plantejament que vagi més enllà de les legislatures.
7: No pot ser que les mesures comencen, es frenen, s'acaben i llavors aquesta mirada a llarg recorregut segurament trauria aquesta pressió de presses, no? Vull dir, es posaria per davant la qualitat al fer-ho ràpid.
3: El Col·legi d'Arquitectes demana agilitzar la concessió de llicències urbanístiques, però ha evitat valorar les mesures presentades per la Generalitat per simplificar els tràmits i diuen que encara les estan estudiant.
2: El temps.
3: És moment per la previsió de Néstor Gómez.
8: Aquest divendres el temps serà una miqueta més estable. Deixem enrere els núvols que hem tingut aquest dijous i que van deixar alguna precipitació, i aquest divendres tindrem un dia molt més assolellat de cap a cap. Potser de bon matí amb alguns núvols cap a la Catalunya central, nord del Pla de Lleida o Costa Central, que en principi no deixaran cap mena de precipitació. El que sí que tindrem avui és la presència de la tramuntana a l'àrea de l'Empordà, sobretot durant el matí, bufant entre feble, moderada, no gaire intensa. A la tarda tindrem núvols al sector del Pirineu. Com cada tarda creixen en aquell sector, i no descartem que cap a l'àrea del Ripollès arribi a caure alguna feble precipitació, també cap al massís dels Ports, sempre en principi coses de poca importància i acompanyades encara d'una mica de fang. Les temperatures, el més important, tendeixen a davallar lleugerament. Si dijous les més altes van arribar als 38 graus, s'espera que aquest divendres, com a molt, cap al Pla de Lleida, rondin la xifra dels 37-38 graus. A la resta del país, sobretot cap a la Catalunya central, interior de les comarques de Girona, rondaran els 35-36 graus, i a la façana costanera no passaran dels 30-32 graus. Tot això a les portes d'un cap de setmana que serà prou estable, amb unes temperatures que encara baixaran una miqueta més de cara a dissabte.
2: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil @3catinfoviari.
3: El Consell de Seguretat Nuclear avala la sol·licitud per prorrogar el funcionament de la planta nuclear d'Almaraz, a Extremadura, fins al 2030. Ara, el Ministeri per la Transició Ecològica té de marge fins després de l'estiu per prendre una decisió. Pot ser el tancament del reactor 1 d'Almaraz al 2027 o allargar-ne el funcionament entre 2 i 3 anys més. Les entitats ecologistes reclamen al govern espanyol que no es modifiqui el calendari de tancament de les nuclears. De la decisió que prengui el Ministeri n'estan pendents les centrals nuclears catalanes. Tarragona, Manel Sastre.
9: Aquí la pròxima central que ha de demanar autorització de funcionament és Vandellòs 2, que ho ha de fer a finals del 2029. Inicialment hauria de demanar pròrroga per 5 anys perquè ha de tancar el 2035, però si el govern finalment decideix canviar el calendari acordat amb el sector per apagar les nuclears, podria sol·licitar allargar aquest permís 10 anys més, fins al 2040. Les altres dues centrals a Ascó ja tenen autorització del Consell de Seguretat Nuclear per funcionar fins a la data prevista de tancament, el 2030 i el 2031, en un acord del Consell de Seguretat del 2020 que els gestors de les centrals també podrien demanar prorrogar. En tots els casos, però, les empreses propietàries han de valorar si amb els condicionants tècnics imposats els surten els números.
3: Atenció si sou usuaris de la línia 1 del metro, la vermella. Des d'aquest divendres fins al 28 d'agost es tallarà entre les estacions de Florida i Plaça de Sants perquè s'hi renovarà la via. Quedaran sense servei les estacions de Torrassa, que és un dels principals intercanviadors per anar a l'aeroport, Santa Eulàlia i Mercat Nou. Les principals alternatives amb transport d'alta capacitat són la mateixa xarxa de metro, agafar ferrocarrils a l'estació d'Avinguda Carrilet o Rodalies a l'estació de Rambla Just Oliveres. A més, hi haurà un servei d'autobusos que recorrerà el tram afectat. Aquest serà el principal tall per obres a l'estiu a la xarxa de metro, i es calcula que afectarà ara el juliol unes 43.000 persones. Uber llança una OPA per comprar Delivery Hero, propietària de Glovo i altres empreses de repartiment, per 13.700 milions d'euros. Per evitar el monopoli a Espanya, Uber ha decidit vendre la part espanyola de Glovo al fons d'inversió nord-americà SSW Partners. Ho fa per no vulnerar els tractats de la Unió Europea per garantir la lliure competència. Els treballadors denuncien la manca de transparència de l'operació, que no han conegut fins aquest dijous, però esperen que el canvi permeti millorar les condicions laborals de la plantilla. Pablo Díaz és el màxim representant del sindicat Comissions Obreres a Glovo Espanya.
10: Esperamos que se pueda comenzar a avanzar aún más, porque ya veníamos teniendo acercamientos hacia un convenio que sea propio y que esté actualizado a la realidad del negocio.
3: Tot i l'anunci de l'OPA, la compra d'Uber es podrà tancar com a molt aviat durant el segon semestre de l'any vinent. Avisar algú anònimament d'una possible exposició a una infecció sexual. És una de les novetats del projecte ITS Ready, una eina pionera a l'Estat que el Departament de Salut ha presentat aquest dijous per reforçar la prevenció i detecció de les infeccions de transmissió sexual entre els joves de 16 a 25 anys. El programa incorpora tres funcionalitats. La primera permet demanar gratuïtament un kit d'automostra per detectar el VIH, la clamídia i la gonorrea des de casa. Les mostres s'envien al laboratori i els resultats es poden consultar de manera confidencial. La segona funcionalitat es diu Notifica, un sistema que permet comunicar de forma anònima a algú una possible infecció de transmissió sexual. L'objectiu és afavorir el diagnòstic precoç i frenar la transmissió, com explica Cristina Agustí, una de les investigadores.
11: El 40% de les persones que han participat en el test jove no s'havien fet mai una prova de VIH, ni tampoc d'ITS. Per tant, estem arribant a una població que no s'havia tastat mai. I gràcies a aquesta intervenció, que potser és més còmoda, confidencial, des de casa, doncs estan fent proves. Per tant, esperem que això tingui un impacte molt positiu.
3: A més, el projecte inclou un chatbot amb informació fiable sobre sexualitat, prevenció i ITS. En aquesta primera fase es distribuiran 1.500 kits gratuïts. Un nou sistema de triatge als serveis d'urgències dels 8 hospitals de l'Institut Català de la Salut permet que els infermers i infermeres atenguin i resolguin directament casos de baixa complexitat. Ja s'ha demostrat que la mesura redueix el temps d'espera a les urgències en mitja hora de mitjana. La meitat dels pacients que arriben a urgències ho fan per problemes lleus, com ara cops, talls, refredats o infeccions d'orina. Amb aquest nou model, els professionals d'infermeria poden assumir tot el procés assistencial, com valorar el pacient, prescriure alguns medicaments, demanar proves com radiografies i, si cal, donar altes, com explica Marta Galindo, infermera de l'Hospital de Viladecans.
12: Nosaltres tenim la capacitat i per mitjançant protocols demanem un sediment d'orina, administrem, si cal, analgèsia, depèn del dolor que tingui, i bueno, esperem els resultats. Doncs el meu tractament a l'alta seria mitjançant la meva targeta de prescripció, li puc receptar perfectament un ibuprofeno, li puc receptar un paracetamol.
3: A l'Hospital de Viladecans, on el sistema ja està més consolidat, l'espera dels pacients amb patologies lleus s'ha reduït fins a una hora i les infermeres resolen un de cada cinc casos d'aquest tipus. A la resta d'hospitals de l'ICS, la reducció és d'uns 30 minuts, perquè el nou model encara s'està desplegant. La Galeria Kunsthalle de Múnich acollirà una exposició exhaustiva sobre el modernisme català per primera vegada. La mostra es dirà Barcelona Moderna, de Gaudí a Picasso, i es podrà visitar a partir d'octubre. Entre les 160 peces que s'hi exhibiran hi haurà pintura, escultura, dibuix i maquetes arquitectòniques datades entre el 1880 i el 1914. La idea d'aquesta exposició és mostrar la riquesa i la diversitat del modernisme català. S'hi podran trobar peces com la coneguda Ramon Casas i Pere Romeu en un tàndem, de Ramon Casas, pintures d'Ermengarda Camarasa, Isidre Nonell o Joaquim Mir i mostres d'arquitectura de Lluís Domènech i Montaner, Josep Puig i Cadafalch, desconeguts fins ara a Alemanya. Hi col·laboren el MNAC, el Cercle del Liceu, el Museu Carmen Thyssen, la col·lecció Casa Coberta Marsans, el Museu Reina Sofia o el Museu del Cau Ferrat de Sitges, entre d'altres. La mostra es podrà visitar del 23 d'octubre al 21 de febrer.
2: 3CAT Info.
3: La Serra de Tramuntana quedarà blindada al trànsit i controlada per als vianants el 12 d'agost arran de l'eclipsi de sol. El govern balear es pren el fenomen com una emergència perquè en aquell moment les illes tindran densitat de població màxima, amb més de 2 milions de persones. Caterina Carman Jaume.
13: Es tallaran els accessos a tots els indrets on hi ha més riscos, ja sigui de col·lapse o d'incendi. Sentim la consellera de la Presidència, Antònia Maria Estarelles.
14: Per davant de tot va la seguretat pública i la protecció del nostre medi natural. Per això, ja vos abans que el dispositiu dissenyat cerca blindar la Serra de Tramuntana i la resta d'espais naturals de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.
13: També es vigilaran les embarcacions que surtin a navegar i s'han habilitat 26 punts d'observació a les Balears, per exemple, a camps de futbol i platges extenses de fàcil accés, amb un aforament per a 300.000 persones.
2: Esports.
3: Amb David Ubach.
15: Karim Adeyemi ha passat aquest dijous la revisió mèdica amb el Barça i en les properes hores es farà oficial el seu fitxatge fins al 2031. El club blaugrana pagarà al Borussia Dortmund 22 milions d'euros i 7 més en variables subjectes a títols per a aquest extrem alemany de 24 anys. En canvi, qui és a punt d'enfilar el camí de sortida és Ter Stegen. El porter alemany s'ha absentat aquest dijous de l'entrenament de l'equip de Hansi Flick amb permís del club a l'espera de resoldre el seu futur. Ter Stegen està negociant amb l'Ajax d'Amsterdam, entrenat per l'ex del Girona Michel Sánchez, on hi arribaria cedit. També del mercat blaugrana, declaracions del president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, a propòsit del davanter argentí Julián Álvarez, pretès pel Barça.
16: Joan Laporta es un buen amigo, es un gran presidente y él sabe muy bien dónde va a jugar Julián López el año que viene. Digo Julián López, joder.
17: Álvarez.
16: Bueno, Julián Álvarez el año que viene. Me pone nervioso con lo del jugador del Atlético de Madrid y sin ningún problema.
15: Cerezo ha parlat després d'un sopar de pretemporada de l'equip matalasser a Segòvia. A l'Espanyol, el segon dia de l'estada de pretemporada a Navata, a l'Alt Empordà. Un dels nous reforços blanquiblaus, el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, ha admès que està vivint una posada a punt diferent pel que fa a la metodologia de treball, diu.
18: Los otros sitios, los otros países, hacemos más físico, en Francia, en Brasil, más físico, proceso menos técnico y más físico. Y creo que aquí en España intentamos mezclar más, ¿sabes?, con muchos aspectos técnicos.
15: A la segona divisió, el Girona ha presentat el davanter ucraïnès Alexander Pishur, de 21 anys, i que firma per 5 temporades. Pishur ha detallat què pot aportar l'equip gironí, tenint en compte que supera els 2 metres d'alçada.
19: Sí, és normal. Crec que a Espanya no és fàcil trobar aquest tipus de davanter ni algú de la meva alçada, així que també és molt interessant. I com em podrà utilitzar l'entrenador? Jo vull donar el millor de mi en tot moment.
15: Pixur arriba procedent del Beto hongarès. Dit això, obrim bloc poliesportiu ara i ho fem parlant de bàsquet.
20: Trescat Info.
15: El Barça ha oficialitzat el seu quart reforç de cara a la nova temporada. Es tracta del base nord-americà Umoja Gibson, que ha firmat fins al 2028 procedent de l'Olimpia de Ljubljana, eslové.
21: Vull que sapigueu que tinc moltes ganes de començar el proper capítol de la meva carrera i de fer-ho en aquest indret tan màgic i ple d'història. Estic orgullós de dur aquests colors. Ho donaré tot i posaré el cor.
15: Es preveu que Gibson pugui adquirir passaport búlgar en les properes setmanes i aleshores deixi d'ocupar plaça d'extracomunitari. I sense moure'ns encara de l'ACB, el Manresa i el base belga Retino Vasohan s'han desvinculat després de 2 temporades, un cop que el jugador ha acabat contracte. Del bàsquet passem al ciclisme.
20: Trescat Info. Informar, explicar, entendre.
15: Per parlar de la nova victòria a l'esprint del belga Tim Merlier al Tour de França, el corredor de l'equip Sudal ha sumat el seu tercer triomf parcial en aquesta edició de la ronda francesa, després dels 179 quilòmetres de la 12a etapa entre Magny-Cours i Chalon-sur-Saône. A la general, sense canvis, l'esloveta de Pogacar de l'Emirates manté el lideratge. Aquest divendres, 13a etapa, 206 quilòmetres de mitja muntanya entre Adol i Belfort, amb un port de primera categoria que es corona a 30 quilòmetres de l'arribada. En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta ha confirmat el fitxatge de l'italià Francesco Di Fulvio, de 32 anys, procedent del Prorreco, d'on era el capità.
22: Estoy muy ilusionado y feliz de formar parte de este gran club. Tengo mucha ganas de empezar esta nueva aventura, de conocer a mis compañeros y darlo todo por estos colores. Prometo trabajo y dar siempre el 100% para ayudar al equipo a conseguir todos nuestros objetivos.
15: Di Fulvio ha estat triat 2 vegades millor jugador del món i ha guanyat 4 Champions i també un Mundial amb Itàlia, entre d'altres títols. I afegim que aquest dijous ha començat l'Open britànic de golf, que és el quart gran eslam de la temporada, al camp anglès Royal Birkdale, de Southport. El nord-americà Jackson Suber ha tancat la primera jornada com a líder amb 5 cops sota el par del camp. Mentrestant, el golfista de la Garriga David Puig ha firmat 4 cops sobre el par i és 128è.
20: Trescat Info.

0: La justícia europea avala la llei d'amnistia i aplana el camí per la tornada de Carles Puigdemont i perquè Oriol Junqueras es pugui presentar a les eleccions. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha validat l'amnistia pel que fa a les despeses del procés i per al delicte de terrorisme que s'aplicava a una dotzena d'activistes del CDR. L'aplicació de l'amnistia als líders del procés no serà immediata. La resoldrà el Suprem, que de moment mantindrà l'ordre de detenció contra Puigdemont pel delicte de malversació. Fonts del tribunal apunten a 3cat.info que no se senten interpel·lats per la sentència europea i volen esperar a saber què diu el Constitucional cap a la tardor. Els independentistes i els governs català i espanyol han celebrat la decisió del Tribunal de Luxemburg sobre l'amnistia i reclamen als jutges que ara l'apliquin sense demores. Des del PP respecten la decisió dels magistrats, però rebaixen els efectes de la sentència europea perquè consideren que s'ha limitat a resoldre dubtes. L'Audiència de Madrid ha ratificat aquest dijous que es jutgi Begoña Gómez amb jurat popular per malversació i tràfic d'influències. Ha avalat la decisió del jutge Peinado, però retirant les acusacions de corrupció en els negocis i d'apropiació indeguda contra la parella de Pedro Sánchez. També ha aixecat les mesures cautelars contra Gómez. El municipi d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, viu amb neguit i temor després que s'hagin produït 4 incendis en poc més d'una setmana. L'últim, aquest dijous, que ja està estabilitzat. Des de diumenge s'ha reforçat la presència dels Mossos d'Esquadra i dels agents rurals a la zona. Milers d'ucraïnesos han protestat per la destitució del ministre de Defensa, Mykhailo Fedorov, l'artífex de l'estratègia de guerra de drons, que ha tornat a Ucraïna la iniciativa. El president Zelensky diu que entén el malestar popular mentre completa la crisi de govern amb l'elecció d'un alt executiu energètic com a nou primer ministre. Els naixements repunten a Catalunya per primera vegada en 17 anys, segons dades de l'IDESCAT. El 46% de les criatures són de dones nascudes a l'estranger, la majoria de nacionalitat marroquina, colombiana i pakistanesa. Pel que fa als noms més posats, en nenes, Júlia recupera la primera posició i en nens, Biel s'hi situa per primera vegada. L'editorial Barcino reedita Liliana, l'obra cabdal d'Apel·les Mestres, considerada una joia del modernisme català i del llibre com a objecte d'art. Amb prop de 1.800 versos i més de 50 il·lustracions de l'autor, també inclou l'adaptació teatral musicada per Enric Granados i la reproducció a color dels figurins que el mateix Mestres va dissenyar.
1: Esports.
2: Karim Adeyemi ha passat aquest dijous la revisió mèdica amb el Barça, mentre que Ter Stegen està negociant amb l'Ajax la seva cessió. També del mercat blaugrana, el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, ha reiterat que Julián Álvarez seguirà al club matalasser. El Barça de bàsquet ha oficialitzat el seu quart reforç de cara a la nova temporada. Es tracta del base nord-americà Umoja Gibson, que ha firmat fins al 2028 procedent de l'Olimpia de Ljubljana, eslové. Hi ha hagut nova victòria a l'esprint de Tim Merlier al Tour de França. El belga ha sumat el seu tercer triomf parcial en aquesta edició, després dels 179 quilòmetres de la dotzena etapa. A la general, sense canvis, l'eslové Tadej Pogačar manté el lideratge.
0: I el temps aquest divendres serà més estable i més assolellat. La nit serà de més bon dormir a ponent. No es repetirà la matinada tòrrida de dijous. Al migdia les màximes també baixaran una mica, tot i així la calor serà intensa arreu del país. A la tarda no es descarta algun ruixat puntual al Pirineu.
1: 3cat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3cat Info.
0: El Tribunal de Justícia de la Unió Europea aplana el retorn de l'expresident Carles Puigdemont i l'aplicació de l'amnistia per a Oriol Junqueras i la resta de líders independentistes. Amb dues sentències clares, els jutges europeus han validat l'amnistia per a les despeses del procés i del referèndum de l'1 d'octubre i també per al delicte de terrorisme que pesa sobre una dotzena d'activistes del CDR. Des de la seu del Tribunal a Luxemburg ho ha seguit el Bruno Fortea Miras.
3: El Tribunal nega que la llei d'amnistia posi en risc les finances de la Unió Europea pel fet de deixar que els líders independentistes acabin sense pagar les despeses del procés. Això desmunta un dels grans arguments dels jutges espanyols per rebutjar l'aplicació de l'amnistia a Puigdemont, Junqueras i la resta de polítics inhabilitats o a l'exili. Pel que fa als activistes del CDR imputats per terrorisme, la sentència europea deixa força encarrilada la seva amnistia. Els jutges diuen que la llei d'amnistia, tal com està redactada, encaixa amb la normativa comunitària que regula la lluita antiterrorista. I en aquest punt, el president del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, Koen Lenaerts, posa en valor que s'aprovi una amnistia amb l'objectiu, a parer seu, de millorar la convivència.
4: El propòsit de la llei d'amnistia és reduir les tensions institucionals i polítiques, així com facilitar un escenari de reconciliació.
3: La sentència també valida el període màxim de 2 mesos que, en principi, hauran de respectar els jutges espanyols per aplicar l'amnistia a les persones condemnades o acusades. Ho haurien de fer a partir d'ara, un cop la justícia europea ja ha resolt, amb la sentència d'aquest dijous, els dubtes que havien plantejat a Luxemburg diversos tribunals espanyols.
0: Tot i la resolució de la justícia europea, l'aplicació de l'amnistia a Puigdemont i Junqueras, entre altres líders del procés, no serà immediata. L'acabarà resolent el Tribunal Suprem, que per ara mantindrà l'ordre de detenció contra l'expresident per malversació. Segons confirmen fonts de l'alt tribunal, la 3CAT Info, no mouran fitxa perquè no se senten interpel·lats per la sentència europea. Asseguren que no estava en qüestió la seva negativa a amnistiar els líders del procés per malversació i volen esperar a veure què hi diu el Constitucional arran dels recursos d'empara que han presentat Puigdemont, Junqueras, Romeva, Turull i Bassa, entre d'altres. N'hi ha 7 dependents i la decisió s'espera com a molt aviat a la tardor. Un cop el Constitucional digui si s'ha d'aplicar l'amnistia als líders del procés, el Suprem podrà acatar aquesta decisió o presentar la seva pròpia prejudicial davant de la justícia europea, si considera que té marge i està legitimat per fer-ho. En el cas dels CDRs, l'aplicació de l'amnistia pot anar més ràpid. El Tribunal Europeu ha resolt el dubte que li havia plantejat l'Audiència Nacional i això farà, segons les seves defenses, que s'executi de manera pràcticament automàtica. David Aranda, d'Arrels Advocats, recorda que l'Audiència Nacional ja va reconèixer que l'amnistia era aplicable.
5: Un cop validada la conformitat de la llei d'amnistia amb el dret de la Unió Europea, l'Audiència Nacional hauria de ser coherent amb aquesta interlocutòria i, per tant, hauria de resoldre de forma gairebé immediata respecte a l'amnistia de les persones investigades en aquest procediment.
0: Pel que fa als dirigents d'Esquerra, Josep Maria Jové i Lluís Salvador, acusats al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per l'organització de l'UO, reclamaran l'aplicació immediata de l'amnistia i l'arxivament de la causa. Entenen que la sentència del TJUE aclareix tots els dubtes que hi podria haver. I a la xarxa X, l'expresident Puigdemont ha qualificat la sentència de victòria rotunda de l'independentisme, però admet que el camí per acabar amb la repressió encara no ha acabat. El seu número 2 a Junts, Jordi Turull, ha apressat els tribunals espanyols a aplicar l'amnistia.
6: No poden marxar de vacances tan tranquil·lament mentre saben que hi ha gent que està privada de drets i llibertats fonamentals perquè hi ha una sèrie de jutges que el que estan és prevaricant per no aplicar una llei que Europa els ha dit que és claríssima i que és legítima, no?
0: Per la seva banda, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, també ha demanat a la justícia espanyola que apliqui l'amnistia sense més dilacions.
7: Ja no hi ha excuses. La llei s'ha d'aplicar. Els drets s'han de restituir. Els exiliats han de poder tornar. És urgent que gairebé 10 anys després l'estat espanyol tanqui definitivament aquesta carpeta.
0: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el del Parlament, Josep Rull, han demanat als jutges que apliquin l'amnistia sense més subterfugis.
8: No hi ha volta de full. La llei d'amnistia forma part, amb totes les conseqüències, del nostre marc legal i, per tant, la seva aplicació és d'obligat compliment.
9: Insto, de fet, el Tribunal Suprem que abandoni la seva via de rebel·lia i apliqui immediatament, sense haver d'esperar d'altres tribunals espanyols, la llei d'amnistia de manera rotunda i plena.
0: I més reaccions des de la Moncloa. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, també ha demanat als magistrats celeritat en l'aplicació de la llei.
10: Solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista. Y sería positivo para todos que esta etapa se recorriera lo antes posible.
0: Pel govern espanyol ha quedat acreditat que la llei d'amnistia és constitucional i conforme al dret europeu. I el líder del PP i cap de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmat que respecta la sentència europea sobre l'amnistia i ha llançat un dard enverinat al PSOE afirmant que ell sí que accepta les decisions judicials, en referència a les darreres crítiques dels socialistes als jutges. Sentim Feijó.
11: Los demócratas respetamos las sentencias y punto. Nada más. La respetamos. Aceptamos las reglas de juego. En lo judicial yo no tengo nada que añadir.
0: I l'expresident espanyol, José María Aznar, havia anat més enllà aquest dijous al matí, lamentant que el procés independentista quedi sense càstig.
12: Conviene recordarlo, porque la agresión sediciosa al derecho no debe quedar impune, ni mucho menos recompensarse.
0: Fons del partit han rebaixat els efectes de la sentència europea perquè consideren que s'ha limitat a resoldre dubtes i s'han abonat a l'argument que l'amnistia ofereix privilegis penals als independentistes a canvi de la investidura de Sánchez.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'Audiència Provincial de Madrid acorda que Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, anirà a judici amb jurat popular. La justícia madrilenya ratifica parcialment la decisió del jutge Peinado, però treu a Gómez dos dels quatre delictes pels quals estava processada. Anirà a judici per malversació i tràfic d'influències i li aixeca també les mesures cautelars que li havia imposat el magistrat i li ordena que se li retorni el passaport. Madrid, Àngels Lafuente.
13: Els cinc magistrats que han estudiat els recursos avalen que Begoña Gómez vagi a judici amb jurat popular per tràfic d'influències i malversació. A l'escrit afirmen que la decisió del jutge Peinado no és arbitrària ni contrària al dret, perquè diuen està prou motivada amb indicis de criminalitat. Per tant, donen per bona la tesi de Peinado i consideren que Gómez es va aprofitar de la seva posició privilegiada de dona del president del govern per als seus negocis amb la Universitat Complutense. El judici encara no té data, però se sap que serà amb un jurat format per nou ciutadans anònims de la Comunitat de Madrid, que hauran de determinar si Gómez és culpable o innocent. L'Audiència Provincial rebutja que es jutgi Gómez pels delictes de corrupció en els negocis i apropiació indeguda. També anirà davant un jurat la seva assessora a la Moncloa, Cristina Álvarez, només per malversació. En el cas del tercer imputat, l'empresari Juan Carlos Barrabés, l'aparten del jurat popular i s'acorda que s'investigui la legalitat o no de les adjudicacions dels contractes públics. I l'Audiència Provincial corregeix Peinado i li ordena que torni el passaport a Gómez, que podrà tornar a sortir del país i no haurà d'anar a firmar al jutjat cada 15 dies.
0: Neguit i preocupació, aigua a Múrcia, a la comarca de l'Alt Camp. Els bombers han estabilitzat aquest dijous a la tarda un incendi que s'havia declarat al migdia. L'alcalde assegura que últimament viuen en alerta constant. Diumenge es va reforçar la presència policial i d'agents rurals a la zona. Tarragona, Jordi Barranca.
14: Hi ha preocupació, per exemple, pel fet que hi hagi una persona lliure, que sigui la que els està provocant. De fet, és una de les línies de treball dels Mossos d'Esquadra i també dels agents rurals que dilluns destacava la consellera d'Interior, Núria Parlon. Òscar Cendra, alcalde d'Aiguamúrcia, en declaracions a aquesta emissora.
15: El que volem és que si realment la línia aquesta és la certa, pues, si a veure si estem amb sort i poden localitzar aquesta persona.
14: Amb el que han estabilitzat aquesta tarda, atenció, perquè ja són quatre els focs declarats en aquest terme municipal des de dimecres a la setmana passada. Tot plegat el genera temor.
15: És un estat d'alarma a la zona, que a més és a la punta on toca Pontons, tenim Torrelles, tenim Querol, més amunt tenim Llacuna, vull dir, la gent del Penedès li diuen el pulmó del Penedès, no? És un pulmó que tenim de gestió forestal i, clar, la veritat que fa respecte.
14: A tot això, els bombers continuen remullant la zona per aquest últim foc que ha cremat una hectàrea i mitja, segons els agents rurals.
0: Els bombers també han aconseguit controlar l'incendi que es va declarar dimarts a Sant Quirze Safaja, al Moianès. Les flames han calcinat prop d'un centenar d'hectàrees. I Catalunya viu l'inici d'estiu més càlid dels últims 76 anys. Segons dades del Servei Meteorològic, des de l'1 de juny fins al 15 de juliol, la temperatura mitjana ha estat gairebé 4 graus per sobre de la mitjana d'aquest període de l'any. El Meteocat atribueix aquests registres a les temperatures excepcionalment altes de les últimes setmanes, amb 3 onades de calor gairebé consecutives que no han permès recuperar els registres normals. Marc Prohom és el cap de climatologia del Meteocat en declaracions a 3CAT Info.
16: El fet més extraordinari d'aquesta situació és la persistència i també que no hem recuperat, després d'una onada de calor, una situació de normalitat. I això s'emmarca des del 2022, que les temperatures, especialment a l'estiu, estan clarament per sobre de la mitjana. Darrere d'això no hi ha altra explicació que el canvi climàtic, que ja és entre nosaltres i que, mica en mica, es va fent més intens.
0: Malgrat que ja s'ha acabat la tercera onada de calor de l'estiu, hi ha avisos per calor nocturna en comarques de Ponent. La ciutat de Lleida ha viscut la primera nit tòrrida, amb temperatures per sobre dels 25 graus, dels últims 86 anys, que és quan es va començar a registrar les dades. Pel que fa al risc d'incendi, els agents rurals mantenen el nivell extrem per foc en 33 municipis d'11 comarques i també mantenen tancats els accessos a 3 espais naturals.
1: El temps.
0: És moment per la previsió de Néstor Gómez.
17: Aquest divendres el temps serà una miqueta més estable. Deixem enrere els núvols que hem tingut aquest dijous i que van deixar alguna precipitació, i aquest divendres tindrem un dia molt més assolellat de cap a cap. Potser de bon matí amb alguns núvols cap a la Catalunya central, nord del Pla de Lleida o Costa Central, que en principi no deixaran cap mena de precipitació. El que sí que tindrem avui és la presència de la tramuntana a l'àrea de l'Empordà, sobretot durant el matí, bufant entre feble, moderada, no gaire intensa. A la tarda tindrem núvols al sector del Pirineu. Com cada tarda creixen en aquell sector, i no descartem que cap a l'àrea del Ripollès arribi a caure alguna feble precipitació, també cap al massís dels Ports, sempre en principi coses de poca importància i acompanyades encara d'una mica de fang. Les temperatures, el més important, tendeixen a davallar lleugerament. Si dijous les més altes van arribar als 38 graus, s'espera que aquest divendres, com a molt, cap al Pla de Lleida rondin la xifra dels 37-38 graus. A la resta del país, sobretot cap a la Catalunya central, l'interior de les comarques de Girona, rondaran els 35-36 graus i a la façana costanera no passaran dels 30-32 graus. Tot això a les portes d'un cap de setmana que serà prou estable, amb unes temperatures que encara baixaran una miqueta més de cara a dissabte.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Són els crits de milers d'ucraïnesos que protesten per la destitució del ministre de Defensa del país, una situació totalment inusual en un context de guerra. I és que Mykhailo Fedorov era molt popular, tot i haver estat al càrrec només 6 mesos. És l'arquitecte de la guerra de drons que ha retornat a Kiev la iniciativa en la guerra i, per tant, la moral a la ciutadania. Avui enviava aquest missatge.
18: Avui el poble ucraïnès s'ha pronunciat, però no han sortit al carrer per un ministre específic, per mi. Els ucraïnesos han pres els carrers per ells mateixos. Per què? Per l'esperança que ara tenen. Cuideu-vos, hem d'entendre que no hem de desestabilitzar el país. Aneu amb compte, perquè Rússia farà tot el possible per explotar qualsevol debilitat del nostre país.
0: I Zelensky lamentava que l'hagin posat en aquesta situació.
19: President,
20: un president en temps de guerra no hauria d'haver d'escollir en una situació així, sincerament. M'agradaria molt la unitat. Les dues parts no l'han trobada, i aquest no és només el seu problema, sinó també el meu.
0: Al seu lloc, Zelensky ha nomenat un ministre de Defensa en funcions. El Parlament ha ratificat algunes posicions més del nou executiu ucraïnès, entre les quals el nou primer ministre, Serhiy Koretsky. I els Estats Units llancen una nova onada d'atacs contra l'Iran per 6a nit consecutiva. El Comandament Central de l'Exèrcit nord-americà ha informat que han iniciat nous bombardejos per disminuir la capacitat militar de la República Islàmica. L'objectiu de Washington és destruir les plataformes de llançaments de míssils i drons des de la costa iraniana de l'Estret d'Hormuz per evitar que Teheran ataqui vaixells comercials que naveguen per la zona. La portaveu de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, ha dit que, malgrat les hostilitats actuals, el president Donald Trump manté la porta oberta a una sortida negociada i que, si l'ofensiva militar nord-americana continua, és perquè l'Iran va violar l'alto el foc amb els atacs a naus mercants.
21: El president sempre està obert i disposat a la diplomàcia. L'Iran ha expressat que vol arribar a un acord. Estem parlant amb ells, però el president no permetrà que ataquin vaixells comercials a l'estret d'Hormuz sense que en paguin les conseqüències.
0: Un portaveu militar iranià ha volgut deixar clar que la gestió de l'estret d'Hormuz no pot dependre dels Estats Units.
2: De cap manera permetrem que els Estats Units, com a país estranger i extraregional, interfereixin a l'estret d'Hormuz. Aquesta és la línia vermella inviolable de l'Iran.
0: Les autoritats de Teheran han advertit que si els Estats Units compleixen l'amenaça d'atacar plantes energètiques de l'Iran i infraestructures viàries, com ponts i carreteres, els hutis del Iemen bloquejaran el trànsit naval del Mar Roig.
1: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Uns ocells podrien haver provocat l'accident d'helicòpter en què van morir una família catalana i un pilot a Nova York l'abril de l'any passat. La Junta Nacional de Seguretat del Transport dels Estats Units ha trobat evidències d'un impacte d'aus abans que l'helicòpter turístic caigués al riu Hudson i es produís la mort del matrimoni, els seus tres fills i el pilot de l'aparell. L'organisme ha fet públic uns arxius de la investigació, que continua oberta, i que contenen un informe d'un laboratori d'experts que analitza les restes animals trobades a l'aparell després de l'accident. En l'estudi s'assegura que una bandada d'oques va impactar contra les pales de l'hèlix i l'estabilitzador horitzontal. Tot i això, la Junta Nacional de Seguretat recorda que encara no s'ha determinat la causa probable de l'accident.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més notícies. Els naixements repunten a Catalunya per primer cop en 17 anys. Segons dades de l'IDESCAT, l'any passat van néixer a casa nostra 54.200 criatures, un 0,8% més que l'any anterior. L'increment s'explica en part perquè el 46% dels fills són de dones nascudes a l'estranger, la majoria de nacionalitat marroquina, colombiana i pakistanesa. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio la investigadora del Centre d'Estudis Demogràfics, Elisenda Renteria.
19: Ha augmentat molt el nombre de dones nascudes a l'estranger i, a més, aquestes dones nascudes a l'estranger tenen una fecunditat una mica més elevada que les dones nascudes a Catalunya i, a més, es concentren especialment en edats reproductives.
0: L'edat mitjana de les mares continua pujant i ja és de 32 anys. Pel que fa als noms més posats, en les nenes, Júlia recupera el primer lloc del rànquing, seguit de Sofia, Martina, Emma i Ona. En el cas dels nens, per primer cop, el més posat és Biel, seguit de Nil. Marc se situa a la llista dels 5 primers llocs i recupera posicions després de ser el nom més posat durant 25 anys. A tot això, l'any passat van néixer 5 nens que es diuen Lamin i 6 nenes que es diuen Daenerys, un dels protagonistes de Joc de Trons. Ara bé, no n'hi ha cap que es digui Rosalia, com la cantant de Sant Esteve Sesrovires. En cultura, l'editorial Barcino reedita Liliana, l'obra cabdal d'Apel·les Mestres, considerada una joia del modernisme català i del llibre com a objecte d'art. Aquest volum restitueix fidelment el poema original del 1907, introbable fins ara, per tornar a endinsar el lector en un bosc de noms, fades i elfs. Amb prop de 1.800 versos i més de 50 il·lustracions de l'autor, el llibre també inclou l'adaptació teatral musicada per Enric Granados i la reproducció a color dels figurins que el mateix mestre es va dissenyar. Segons Josep Maria Domingo, autor de la introducció, es tracta d'una autèntica obra d'art total.
22: El gran moment creatiu del modernisme és la Casa Batlló i és la Liliana. I és solitud de Caterina Albert, però Liliana forma part d'aquest paquet. És una peça estel·lar en el món de l'edició, una suma de tot el que Apel·les Mestres havia volgut ser com a poeta i alhora com a il·lustrador.
0: El conjunt del mercat del llibre en català creix amb un increment especial del segment juvenil. Ho confirmen els segells en català del gegant editorial Penguin Random House, que tanquen la temporada liderant les vendes en ficció, marcats pel gran èxit de Crispetes de Matinada i Les calces al sol de Regina Rodríguez Sirvent, que ja porta 200 setmanes a la llista dels més venuts. També el de Gil Prat sobre Roca, que amb El joc del silenci ja en porta 40. Joan Rimbau és el director literari dels segells en català de Penguin Random House.
23: Cada vegada hi ha més lectors en català. És un mercat que segueix creixent. És un mercat, a més, que s'està reforçant amb lectors joves. Que nosaltres sí que des de la primera setmana del 2026, per primera vegada, els segells de Rosa dels Vents, La Magrana i La Campana lideren aquest segment del mercat per davant d'altres grups.
0: En l'àmbit internacional destaca Un dia sense dones, que suposa el retorn de l'autora de la trena, Laetitia Colombani, i les traduccions de La llogatera i El divorci de Freida McFadden, l'autora del bestseller L'assistenta.
1: Esports.
0: Amb David Ubach.
3: Karim Adeyemi ha passat aquest dijous la revisió mèdica amb el Barça i en les properes hores es farà oficial el seu fitxatge fins al 2031. El club blaugrana pagarà al Borussia Dortmund 22 milions d'euros i 7 més en variables, subjectes a títols, per aquest extrem alemany de 24 anys. En canvi, qui és a punt d'enfilar el camí de sortida és Ter Stegen. El porter alemany s'ha absentat aquest dijous de l'entrenament de l'equip de Hansi Flick, amb permís del club, a l'espera de resoldre el seu futur. Ter Stegen està negociant amb l'Ajax d'Amsterdam, entrenat per l'ex del Girona Michel Sánchez, on hi arribaria cedit. També del mercat blaugrana, declaracions del president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, a propòsit del davanter argentí Julián Álvarez, pretès pel Barça.
4: Joan Laporta es un buen amigo, es un gran presidente y él sabe muy bien dónde va a jugar Julián López el año que viene. Digo Julián López, joder.
5: Álvarez.
4: Bueno, Julián Álvarez el año que viene. Me pone nervioso con lo del jugador del Atlético Madrid y sin ningún problema.
3: Cerezo ha parlat després d'un sopar de pretemporada de l'equip matalasser a Segovia.
1: 3CAT Info.
3: A l'Espanyol, segon dia de l'estada de pretemporada a Navata, a l'Alt Empordà. Un dels nous reforços blanquiblaus, el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, ha admès que està vivint una posada a punt diferent pel que fa a la metodologia de treball.
6: Los otros sitios, los otros países, hacemos más físico, en Francia, en Brasil más físico, proceso menos técnico y más físico. Y creo que aquí en España intentamos mezclar más, ¿sabes?, con muchos aspectos técnicos.
3: A la segona divisió, el Girona ha presentat el davanter ucraïnès Alexander Pishur, de 21 anys, i que firma per 5 temporades. Pishur ha detallat què pot aportar l'equip gironí, tenint en compte que supera els 2 metres d'alçada.
24: Sí, és normal. Crec que a Espanya no és fàcil trobar aquest tipus de davanter ni algú de la meva alçada, així que també és molt interessant. I com em podrà utilitzar l'entrenador? Jo vull donar el millor de mi en tot moment.
3: Pishur arriba procedent del Beto hongarès. I també a la categoria de plata del futbol, l'altre conjunt català, el Sabadell, ha iniciat la seva estada de pretemporada a Salou, on s'hi estarà els propers 10 dies. Els sabadellencs jugaran dissabte un amistós contra el Castelló. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: El Barça ha oficialitzat el seu quart reforç de cara a la nova temporada. Es tracta del base nord-americà Umoja Gibson, que ha firmat fins al 2028 procedent de l'Olímpia de Ljubljana, eslové.
25: Vull que sapigueu que tinc moltes ganes de començar el proper capítol de la meva carrera i de fer-ho en aquest indret tan màgic i ple d'història. Estic orgullós de dur aquests colors. Ho donaré tot i posaré el cor.
3: Es preveu que Gibson pugui adquirir passaport búlgar en les properes setmanes i aleshores deixi d'ocupar plaça d'extracomunitari. Sense moure'ns de la Lliga CB, el Manresa i el base belga Retinova Sohan s'han desvinculat després de 2 temporades un cop que el jugador ha acabat contracte. Més bàsquet. El Girona ha sabut els seus rivals a la fase de grups de la FIBA Europa Cup, que és la quarta competició europea. Els gironins han quedat enquadrats al grup B, que compartiran amb el Levice eslovac, l'Ostende belga, el Zolnoki hongarès, el Girona Gora polonès i el guanyador de la ronda prèvia entre el Peja Kosovar i el Dinamo Bucarest romanès. Aquesta lligueta doble partit comença el 7 d'octubre. I l'Uni Girona, per la seva banda, jugarà l'accés a la fase regular de la pròxima edició de l'Eurolliga contra el vencedor de l'eliminatòria prèvia que enfrontarà el Panathinaikos grec i l'Emlat Konut turc, a partit únic el 23 de setembre. L'Uni espera rival el 30 de setembre a Fontejau i si les gironines superen aquesta eliminatòria prèvia davant de les gregues o les turques, aleshores quedarien enquadrades al grup D de l'Eurolliga juntament amb el Praga txec, el Burges francès i el Lublin polonès. Del bàsquet passem al ciclisme.
1: L'actualitat esportiva a fons.
3: Nova victòria a l'esprint del belga Tim Merlier al Tour de França. El corredor de l'equip Sudal ha sumat el seu tercer triomf parcial en aquesta edició de la ronda francesa després dels 179 quilòmetres de la 12a etapa entre Magny-Cours i Chalon-sur-Saône.
26: Jasper Steven got a little flat tire.
27: El meu company Jasper Steven ha patit una petita punxada i crec que ell no veia clar llançar l'esprint final, però li he dit que estigués tranquil, el pneumàtic estava bé. Crec que avui la comunicació entre nosaltres està molt millor. Simplement li he dit que mantingués la calma i ho ha fet. Crec que ell també ha vist que jo tenia un bon dia.
26: I got a good day.
3: A la general, Tadej Pogačar continua com a líder i en Vatar Polo l'Atlètic Barceloneta ha anunciat el fitxatge de l'italià Francesco Di Fulvio, de 32 anys, procedent del Prorreco.
1: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. La justícia europea avala la llei d'amnistia i aplana el camí per la tornada de Carles Puigdemont i perquè Oriol Junqueras es pugui presentar a les eleccions. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha validat l'amnistia pel que fa a les despeses del procés i per al delicte de terrorisme que s'aplicava a una dotzena d'activistes del CDR. L'Audiència de Madrid ha ratificat aquest dijous que es jutgi Begoña Gómez amb jurat popular per malversació i tràfic d'influències. Ha avalat la decisió del jutge Peinado, però retirant les acusacions de corrupció en els negocis i d'apropiació indeguda contra la parella de Pedro Sánchez. A partir d'ara us explicarem també que la justícia italiana ha condemnat a 12 anys de presó l'exmàxim responsable de les autopistes italianes, Giovanni Castellucci, per l'ensorrament del pont Morandi de Gènova, ara fa 8 anys. L'accident va deixar 43 víctimes mortals. Els Estats Units anuncien l'enduriment dels visats per a estudiants, participants de programes d'intercanvi cultural i periodistes estrangers. En general, es concediran períodes d'estada més curts i s'obligarà a renovar el visat de manera més freqüent. I us explicarem també que per primer cop el modernisme català centra una exposició a la galeria més important de Múnich, Barcelona Moderna, de Gaudí a Picasso. Mostra 160 peces d'artistes com Ramon Casas o Isidre Nonell.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que Karim Adeyemi ha passat aquest dijous la revisió mèdica amb el Barça, mentre que Ter Stegen està negociant amb l'Ajax la seva cessió. També del mercat blaugrana, el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, ha reiterat que Julián Álvarez seguirà al club matalasser.
0: I el temps aquest divendres serà més estable i més assolellat. La nit serà de més bon dormir a Ponent, no es repetirà la matinada tòrrida de dijous. Al migdia les màximes també baixaran una mica, tot i així la calor serà intensa arreu del país. A la tarda no es descarta algun ruixat puntual al Pirineu. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea aplana el retorn de l'expresident Carles Puigdemont i l'aplicació de l'amnistia per a Oriol Junqueras i la resta de líders independentistes. Amb dues sentències clares, els jutges europeus han validat l'amnistia per a les despeses del procés i del referèndum de l'1 d'octubre i també per al delicte de terrorisme que pesa sobre una dotzena d'activistes del CDR. Des de la seu del Tribunal a Luxemburg, ho ha seguit el Bruno Fortea Miras.
3: El Tribunal nega que la llei d'amnistia posi en risc les finances de la Unió Europea pel fet de deixar que els líders independentistes acabin sense pagar les despeses del procés. Això desmunta un dels grans arguments dels jutges espanyols per rebutjar l'aplicació de l'amnistia a Puigdemont, Junqueras i la resta de polítics inhabilitats o a l'exili. Pel que fa als activistes del CDR imputats per terrorisme, la sentència europea deixa força encarrilada la seva amnistia. Els jutges diuen que la llei d'amnistia, tal com està redactada, encaixa amb la normativa comunitària que regula la lluita antiterrorista. I en aquest punt, el president del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, Koen Lenaerts, posa en valor que s'aprovi una amnistia amb l'objectiu, a parer seu, de millorar la convivència.
4: El propósito de la ley de amnistía es reducir las tensiones institucionales y políticas, así como facilitar un escenario de reconciliación.
3: La sentència també valida el període màxim de 2 mesos que, en principi, hauran de respectar els jutges espanyols per aplicar l'amnistia a les persones condemnades o acusades. Ho haurien de fer a partir d'ara, un cop la justícia europea ja ha resolt, amb la sentència d'aquest dijous, els dubtes que havien plantejat a Luxemburg diversos tribunals espanyols.
0: Tot i la resolució de la justícia europea avalant l'amnistia, l'aplicació de la llei a Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, entre altres líders del procés, no serà immediata. L'acabarà resolent el Tribunal Suprem, que per ara mantindrà l'ordre de detenció contra l'expresident de la Generalitat per malversació. Segons confirmen fonts de l'alt tribunal a 3Cat Info, no mouran fitxa perquè no se senten interpel·lats per la sentència europea. En el cas dels CDRs, l'aplicació de l'amnistia pot anar més ràpid. El Tribunal Europeu ha resolt el dubte que li havia plantejat l'Audiència Nacional i això farà, segons les seves defenses, que s'executi de manera pràcticament automàtica. Tot i això, un dels CDRs encausats, Xavi Buigas, no veu garantida una aplicació de l'amnistia a curt o mig termini. Són declaracions al Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio.
5: Creiem que ells han d'acatar
1: creiem. Però a partir d'aquí també pot ser possible que llavors l'acusació no hi estigui d'acord, faci un recurs i a partir d'aquí podem seguir anant a un tribunal superior i després anant al Tribunal Suprem. Vol dir que això pot anar per llarg, també.
0: Pel que fa als dirigents d'Esquerra, Josep Maria Jové i Lluís Salvador, acusats al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per l'organització de l'UO, reclamaran l'aplicació immediata de l'amnistia i l'arxivament de la causa. Entenen que la sentència del TJUE aclareix tots els dubtes que hi podia haver.

0: i malversació. A l'escrit afirmen que la decisió del jutge Peinado no és arbitrària ni contrària al dret, perquè diuen està prou motivada amb indicis de criminalitat. Per tant, donen per bona la tesi de Peinado i consideren que Gómez es va aprofitar de la seva posició privilegiada de dona del president del govern per als seus negocis amb la Universitat Complutense. El judici encara no té data, però se sap que serà amb un jurat format per 9 ciutadans anònims de la Comunitat de Madrid, que hauran de determinar si Gómez és culpable o innocent. L'Audiència Provincial rebutja que es jutgi Gómez pels delictes de corrupció en els negocis i apropiació indeguda. També anirà davant un jurat la seva assessora a la Moncloa, Cristina Álvarez, només per malversació. En el cas del tercer imputat, l'empresari Juan Carlos Barrabés, l'aparten del jurat popular i s'acorda que s'investigui la legalitat o no de les adjudicacions dels contractes públics. I l'Audiència Provincial corregeix Peinado i li ordena que torni el passaport a Gómez, que podrà tornar a sortir del país i no haurà d'anar a firmar al jutjat cada 15 dies.
1: L'edició europea de Politico avança que la Comissió Europea farà un toc d'atenció a Espanya pels casos de corrupció política. El setmanari ha pogut consultar, abans que es faci públic, una part de l'informe sobre l'estat de dret als països de la Unió Europea que la Comissió presentarà aquest divendres. N'extreu que el document inclou crítiques a Espanya per no haver avançat prou en l'enduriment de les normes sobre conflictes d'interessos i en els requisits per la declaració de béns que han de fer els alts càrrecs públics. Segons Politico, el document denuncia que, tot i que Madrid ha presentat un projecte de llei d'integritat pública i ha adoptat un pla estatal anticorrupció, l'aplicació pràctica de les normes vigents no ha millorat. També apunten que en el document la Comissió reclama a Espanya una aplicació més rigorosa dels mecanismes anticorrupció. Per exemple, demanen a l'Estat que creï un organisme de supervisió independent amb poders efectius d'investigació i sanció. Una altra de les peticions que estarien incloses en aquest informe és que Espanya completi la legislació sobre lobbies o grups de pressió. Per cert, l'Estat espanyol no és l'únic que rebria crítiques en aquest document. L'informe també inclouria retrets a Hongria, en aquest cas pels dubtes sobre la independència del poder judicial.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: La justícia italiana ha condemnat a 12 anys de presó l'exmàxim responsable de les autopistes italianes, Giovanni Castellucci, per l'ensorrament del pont Morandi de Gènova, ara fa 8 anys. L'accident va deixar 43 víctimes mortals i mig miler de veïns sense casa. Castellucci és el principal condemnat d'una trentena de culpables més. La fiscalia considera que sabien des de feia anys que el pont tenia problemes estructurals i que calia fer-hi obres de manteniment. Familiars de les víctimes han rebut la sentència amb una sensació agradolça.
3: Per què? Que per què no estic satisfeta? Jo he perdut 3 persones de la meva família. 3. Una d'elles una neta de 9 anys.
4: Jo voglio rubare le parole.
5: Agafant les paraules d'un altre familiar que va dir que avui podrà enterrar el seu germà, espero poder-ho fer jo també i que ell pugui recuperar la dignitat que li han arrabassat. Avui podem dir que els assassins dels nostres familiars són culpables.
1: La presidenta del Comitè de Memòria de les Víctimes, Egle Possetti, celebrava que s'hagi fet justícia malgrat que ningú va voler assumir responsabilitats.
6: Estem contents que, sobretot, s'hagin determinat les responsabilitats. Era inacceptable que aquest cas, tenint en compte totes les proves que avalaven els arguments de l'acusació, acabés sense cap acusat i, de fet, sense penes significatives.
1: Les condemnes dels acusats sumen un total de 200 anys de presó. El govern dels Estats Units ha anunciat que endurirà les condicions dels visats per estudiants, participants de programes d'intercanvi cultural i periodistes estrangers. En general, es concediran períodes d'estada més curts i s'obligarà a renovar el visat de manera més freqüent. Washington, Oriol Serra.
7: Segons el propi Departament de Seguretat Interior, la norma entrarà en vigor a partir de 60 dies després que s'hagi publicat oficialment. Això podria ser a partir d'aquest divendres o en els pròxims dies. Ara bé, també ha de ser ratificada pel Congrés dels Estats Units i podria acabar sent tombada o esmenada. En qualsevol cas, tot plegat forma part de l'obsessió antiimmigratòria de l'administració Trump. Sense anar més lluny, la mateixa portaveu de la Casa Blanca ha volgut destacar aquest èxit.
8: Permeteu-me reiterar que per 14è mes consecutiu no ha entrat ni un sol immigrant criminal il·legal al nostre país. L'entrada il·legal d'immigrants al juny es va mantenir en mínims històrics a la frontera sud-oest i les detencions han baixat un 94% en relació amb el mateix període sota l'administració Biden. Aquestes xifres parlen per si soles.
7: L'obsessió de l'administració Trump va en contra tant de la immigració

0: migració il·legal com també de la legal. Amb la revisió de la normativa sobre els visats, el govern dels Estats Units pretén combatre l'abús dels visats estudiants. Consideren que hi ha centenars de milers de persones que es queden als Estats Units durant dècades renovant els seus permisos. La premsa estrangera també haurà de passar per la renovació del seu estatus cada 8 mesos. Els periodistes xinesos ho hauran de fer cada 3 mesos. Les autoritats nord-americanes comprovaran les publicacions als periodistes, però asseguren que no en condicionaran la línia editorial.
1: 3Cat Info.
2: Pugen un 15% els delictes contra la llibertat sexual els primers 6 mesos del 2026. Són dades del Departament d'Interior calculades respecte a la mitjana dels últims 4 anys. S'han fet públiques en el 9è Comitè de Seguretat i Justícia, on s'ha revelat que fins al juny els delictes han baixat un 7,5% a Catalunya. Miquel Jarqué.
3: Els delictes contra la llibertat sexual es concentren en gairebé la meitat, en un 45% en els habitatges. La comparativa amb els últims 4 anys d'aquesta mitjana ofereix un increment del 15,1%, però si ho comparem estrictament amb el semestre anterior, la xifra és pràcticament la mateixa. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
4: Han de prestar la nostra especial atenció als delictes contra les persones. Aquí sí que és cert que les agressions sexuals mostren una tendència constant en la comparativa dels 4 anys, una baixada molt petita en la comparativa 2025 i 2026, per tant, és un dels elements en els quals hem de treballar, no només amb una perspectiva policial o exclusivament policial, sinó des d'una dimensió molt més transversal.
3: A tot això, el primer semestre del 2026 mostra una reducció clara de la criminalitat coneguda a Catalunya. Si comparem el primer semestre del 26 amb el de l'any anterior, els delictes disminueixen un 7,6%. Si fem la mateixa comparativa amb la mitjana del quadrienni anterior, la baixada és gairebé del 10%.
2: L'economia catalana guanya competitivitat, segons l'últim informe anual del Departament d'Economia de la Generalitat. L'estudi conclou que el bon comportament de l'economia s'explica per la demanda interna, que s'ha convertit en el motor de creixement. La productivitat augmenta, però poc, i està per sota de la mitjana europea i nord-americana. Per millorar-ho, la consellera d'Economia, Alicia Romero, aposta per generar talent.
5: Quins elements hem de reforçar, hem de canviar perquè la nostra productivitat augmenti, no? I augmenti un ritme molt més accelerat del que ho està fent, que és veritat que en els últims anys creix una mica, però no el ritme que voldríem. Hi ha molts elements, molts factors. Un és el talent, importantíssim. Avui les companyies, les organitzacions es mouen buscant talent.
2: Tot i això, amb un 90% d'empreses amb menys de 20 treballadors, el govern reconeix que és difícil ser innovador, exportar o millorar els sous. Precisament, l'informe assenyala com a repte pendent que els salaris reals recuperin les pèrdues acumulades per la inflació i constata un repunt de la pobresa, sobretot entre la població estrangera, les llars monoparentals i la població infantil. I els habitatges visats nous cauen un 2,6% a tot Catalunya el primer semestre de l'any, una davallada que arriba gairebé el 40% a la ciutat de Barcelona. Els visats dels projectes d'execució són obligatoris i previs a l'inici de les obres de nova planta o d'edificis ja existents. Són dades del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya que assegura que la realitat de la construcció està lluny de les necessitats, tot i que el Pla Territorial Sectorial es fixi com a objectiu construir 25.000 habitatges anuals. Per demarcacions, només creixen els visats a les comarques centrals i a Girona, mentre que baixen a les Terres de l'Ebre, Tarragona, Lleida i Barcelona. Per la degana del col·legi, Sandra Bestraten, la caiguda del 40% respecte de fa un any a la ciutat de Barcelona, s'explica per la falta de solars i per l'obligació de reservar un 30% per habitatge protegit. Bestraten reclama un pacte nacional per l'habitatge que permeti un plantejament que vagi més enllà de les legislatures.
6: No pot ser que les mesures comencen, es frenen, s'acaben i llavors aquesta mirada allà recorregut segurament trauria aquesta pressió de presses, no? Vull dir, es posaria per davant la qualitat al fer-ho ràpid.
2: El Col·legi d'Arquitectes demana agilitzar la concessió de llicències urbanístiques, però ha evitat valorar les mesures presentades per la Generalitat per simplificar els tràmits i diuen que encara les estan estudiant.
1: El temps.
2: És moment per la previsió de Néstor Gómez.
7: Aquest divendres el temps serà una miqueta més estable. Deixem enrere els núvols que hem tingut aquest dijous i que van deixar alguna precipitació, i aquest divendres tindrem un dia molt més assolellat de cap a cap. Potser de bon matí amb alguns núvols cap a la Catalunya central, nord del Pla de Lleida o Costa Central, que en principi no deixaran cap mena de precipitació. El que sí que tindrem avui és la presència de la tramuntana a l'àrea de l'Empordà, sobretot durant el matí, bufant entre feble, moderada, no gaire intensa. A la tarda tindrem núvols al sector del Pirineu, com cada tarda creixen en aquell sector, i no descartem que cap a l'àrea del Ripollès arribi a caure alguna feble precipitació, també cap al massís dels Ports, sempre en principi coses de poca importància i acompanyades encara d'una mica de fang. Les temperatures, el més important, tendeixen a davallar lleugerament. Si dijous les més altes van arribar als 38 graus, s'espera que aquest divendres, com a molt, cap al Pla de Lleida, rondin la xifra dels 37-38 graus. A la resta del país, sobretot cap a la Catalunya central, interior de les comarques de Girona, rondaran els 35-36 graus, i a la façana costanera no passaran dels 30-32 graus. Tot això a les portes d'un cap de setmana que serà prou estable, amb unes temperatures que encara baixaran una miqueta més de cara a dissabte.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
2: El Consell de Seguretat Nuclear avala la sol·licitud per prorrogar el funcionament de la planta nuclear d'Almaraz, Extremadura, fins al 2030. Ara, el Ministeri per la Transició Ecològica té de marge fins després de l'estiu per prendre una decisió. Pot ser el tancament del reactor 1 d'Almaraz el 2027 o allargar-ne el funcionament entre 2 i 3 anys més. Les entitats ecologistes reclamen al govern espanyol que no es modifiqui el calendari de tancament de les nuclears. De la decisió que prengui el Ministeri n'estan pendents les centrals nuclears catalanes. Tarragona, Manel Sastre.
8: Aquí la pròxima central que ha de demanar autorització de funcionament és Vandellòs 2, que ho ha de fer a finals del 2029. Inicialment hauria de demanar pròrroga per 5 anys, perquè ha de tancar el 2035, però si el govern finalment decideix canviar el calendari acordat amb el sector per apagar les nuclears, podria sol·licitar allargar aquest permís 10 anys més, fins al 2040. Les altres dues centrals a Ascó ja tenen autorització del Consell de Seguretat Nuclear per funcionar fins a la data prevista de tancament, el 2030 i el 2031, en un acord del Consell de Seguretat del 2020 que els gestors de les centrals també podrien demanar prorrogar. En tots els casos, però, les empreses propietàries han de valorar si amb els condicionants tècnics imposats els surten els números.
2: Atenció si sou usuaris de la línia 1 del metro, la vermella. Des d'aquest divendres fins al 28 d'agost es tallarà entre les estacions de Florida i Plaça de Sants perquè s'hi renovarà la via. Quedaran sense servei les estacions de Torrassa, que és un dels principals intercanviadors per anar a l'aeroport, Santa Eulàlia i Mercat Nou. Les principals alternatives amb transport d'alta capacitat són la mateixa xarxa de metro, agafar ferrocarrils a l'estació d'Avinguda Carrilet o Rodalies a l'estació de Rambla Just Oliveres. A més, hi haurà un servei d'autobusos que recorrerà el tram afectat. Aquest serà el principal tall per obres a l'estiu a la xarxa de metro, i es calcula que afectarà ara el juliol unes 43.000 persones. Uber llança una OPA per comprar Delivery Hero, propietària de Glovo i altres empreses de repartiment, per 13.700 milions d'euros. Per evitar el monopoli a Espanya, Uber ha decidit vendre la part espanyola de Glovo al fons d'inversió nord-americà SSW Partners. Ho fa per no vulnerar els tractats de la Unió Europea per garantir la lliure competència. Els treballadors denuncien la manca de transparència de l'operació, que no han conegut fins aquest dijous, però esperen que el canvi permeti millorar les condicions laborals de la plantilla. Pablo Díaz és el màxim representant del sindicat Comissions Obreres a Glovo Espanya.
9: Esperamos que se pueda comenzar a avanzar aún más, porque ya veníamos teniendo acercamientos hacia un convenio que sea propio y que esté actualizado a la realidad del negocio.
2: Tot i l'anunci de l'OPA, la compra d'Uber es podrà tancar com a molt aviat durant el segon semestre de l'any vinent. Avisar algú anònimament d'una possible exposició a una infecció sexual. És una de les novetats del projecte ITS Ready, una eina pionera a l'Estat que el Departament de Salut ha presentat aquest dijous per reforçar la prevenció i detecció de les infeccions de transmissió sexual entre els joves de 16 a 25 anys. El programa incorpora tres funcionalitats. La primera permet demanar gratuïtament un kit d'automostra per detectar el VIH, la clamídia i la gonorrea des de casa. Les mostres s'envien al laboratori i els resultats es poden consultar de manera confidencial. La segona funcionalitat es diu Notifica, un sistema que permet comunicar de forma anònima a algú una possible infecció de transmissió sexual. L'objectiu és afavorir el diagnòstic precoç i frenar la transmissió, com explica Cristina Agustí, una de les investigadores.
10: El 40% de les persones que han participat en el testat jove no s'havien fet mai una prova de VIH, ni tampoc d'ITS. Per tant, estem arribant a una població que no s'havia tastat mai. I gràcies a aquesta intervenció, que potser és més còmoda, confidencial, des de casa, doncs estan fent proves. Per tant, esperem que això tingui un impacte molt positiu.
2: A més, el projecte inclou un chatbot amb informació fiable sobre sexualitat, prevenció i ITS. En aquesta primera fase es distribuiran 1.500 kits gratuïts. Un nou sistema de triatge als serveis d'urgències dels 8 hospitals de l'Institut Català de la Salut permet que els infermers i infermeres atenguin i resolguin directament casos de baixa complexitat. Ja s'ha demostrat que la mesura redueix el temps d'espera a les urgències en mitja hora de mitjana. La meitat dels pacients que arriben a urgències ho fan per problemes lleus, com ara cops, talls, refredats o infeccions d'orina. Amb aquest nou model, els professionals d'infermeria poden assumir tot el procés assistencial, com valorar el pacient, prescriure alguns medicaments, demanar proves com radiografies i, si cal, donar altes, com explica Marta Galindo, infermera de l'Hospital de Viladecans.
11: Nosaltres tenim la capacitat i per mitjançant protocols demanem un sediment d'orina, administrem, si cal, analgèsia, depèn del dolor que tingui, i bueno, esperem els resultats. Doncs el meu tractament a l'alta seria mitjançant la meva targeta de prescripció, li puc receptar perfectament un ibuprofeno, li puc receptar un paracetamol.
2: A l'Hospital de Viladecans, on el sistema ja està més consolidat, l'espera dels pacients amb patologies lleus s'ha reduït fins a una hora i les infermeres resolen un de cada cinc casos d'aquest tipus. A la resta d'hospitals de l'ICS, la reducció és d'uns 30 minuts, perquè el nou model encara s'està desplegant. La Galeria Kunsthalle de Múnich acollirà una exposició exhaustiva sobre el modernisme català per primera vegada. La mostra es dirà Barcelona Moderna, de Gaudí a Picasso, i es podrà visitar a partir d'octubre. Entre les 160 peces que s'hi exhibiran hi haurà pintura, escultura, dibuix i maquetes arquitectòniques datades entre el 1880 i el 1914. La idea d'aquesta exposició és mostrar la riquesa i la diversitat del modernisme català. S'hi podran trobar peces com la coneguda Ramon Casas i Pere Romeu en un tàndem, de Ramon Casas, pintures d'Ermenanglada Camarasa, Isidre Nonell o Joaquim Mir i mostres d'arquitectura de Lluís Domènech i Montaner, Josep Puig i Cadafalch, desconeguts fins ara a Alemanya. Hi col·laboren el MNAC, el Cercle del Liceu, el Museu Carmen Thyssen, la col·lecció Casa Coberta Marsans, el Museu Reina Sofia o el Museu del Cau Ferrat de Sitges, entre d'altres. La mostra es podrà visitar del 23 d'octubre al 21 de febrer.
1: 3CAT Info.
2: La Serra de Tramuntana quedarà blindada al trànsit i controlada per als vianants el 12 d'agost arran de l'eclipsi de sol. El govern balear es pren el fenomen com una emergència perquè en aquell moment les illes tindran densitat de població màxima, amb més de 2 milions de persones. Caterina Carman Jaume.
12: Es tallaran els accessos a tots els indrets on hi ha més riscos, ja sigui de col·lapse o d'incendi. Sentim la consellera de la Presidència, Antònia Maria Estarelles.
13: Per davant de tot va la seguretat pública i la protecció del nostre medi natural. Per això, ja vos abans que el dispositiu dissenyat cerca blindar la Serra de Tramuntana i la resta d'espais naturals de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.
12: També es vigilaran les embarcacions que surtin a navegar i s'han habilitat 26 punts d'observació a les Balears, per exemple, a camps de futbol i platges extenses de fàcil accés, amb un aforament per a 300.000 persones.
1: Esports.
2: Amb David Ubach.
14: Karim Adeyemi ha passat aquest dijous la revisió mèdica amb el Barça i en les properes hores es farà oficial el seu fitxatge fins al 2031. El club blaugrana pagarà al Borussia Dortmund 22 milions d'euros i 7 més en variables subjectes a títols per a aquest extrem alemany de 24 anys. En canvi, qui és a punt d'enfilar el camí de sortida és Ter Stegen. El porter alemany s'ha absentat aquest dijous de l'entrenament de l'equip de Hansi Flick amb permís del club a l'espera de resoldre el seu futur. Ter Stegen està negociant amb l'Ajax d'Amsterdam, entrenat per l'ex del Girona Michel Sánchez, on hi arribaria cedit. També del mercat blaugrana, declaracions del president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, a propòsit del davanter argentí Julián Álvarez, pretès pel Barça.
15: Joan Laporta és un bon amigo, és un gran president i ell sabe muy bien dónde va a jugar Julián López el año que viene. Digo Julián López, joder.
16: Álvarez.
15: Bueno, Julián Álvarez el año que viene. Me pone nervioso con lo del jugador del Atlético de Madrid y sin ningún problema.
14: Cerezo ha parlat després d'un sopar de pretemporada de l'equip matalasser a Segòvia. A l'Espanyol, segon dia de l'estada de pretemporada a Navata, a l'Alt Empordà. Un dels nous reforços blanquiblaus, el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, ha admès que està vivint una posada a punt diferent pel que fa a la metodologia de treball, diu.
17: Los otros sitios, los otros países, hacemos más físico, en Francia, en Brasil más físico, proceso menos técnico y más físico, y creo que aquí en España intentamos mezclar más, ¿sabes?, con muchos aspectos técnicos.
14: A la segona divisió, el Girona ha presentat el davanter ucraïnès Alexander Pishur, de 21 anys, i que firma per 5 temporades. Pishur ha detallat què pot aportar l'equip gironí, tenint en compte que supera els 2 metres d'alçada.
18: Sí, és normal. Crec que a Espanya no és fàcil trobar aquest tipus de davanter ni algú de la meva alçada, així que també és molt interessant. I com em podrà utilitzar l'entrenador? Jo vull donar el millor de mi en tot moment.
14: Pixur arriba procedent del Beto hongarès. Dit això, obrim bloc poliesportiu ara i ho fem parlant de bàsquet.
1: Trescat Info.
14: El Barça ha oficialitzat el seu quart reforç de cara a la nova temporada. Es tracta del base nord-americà Umoja Gibson, que ha firmat fins al 2028 procedent de l'Olimpia de Ljubljana, eslové.
19: Vull que sapigueu que tinc moltes ganes de començar el proper capítol de la meva carrera i de fer-ho en aquest indret tan màgic i ple d'història. Estic orgullós de dur aquests colors. Ho donaré tot i posaré el cor.
14: Es preveu que Gibson pugui adquirir passaport búlgar en les properes setmanes i aleshores deixi d'ocupar plaça d'extracomunitari. I sense moure's encara de l'ACB, el Manresa i el base belga Retino Bassohan s'han desvinculat després de 2 temporades, un cop que el jugador ha acabat contracte. Del bàsquet passem al ciclisme.
1: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
14: Per parlar de la nova victòria a l'esprint del belga Tim Merli al Tour de França, el corredor de l'equip Sudal ha sumat el seu tercer triomf parcial en aquesta edició de la ronda francesa, després dels 179 quilòmetres de la 12a etapa entre Magny-Cours i Chalon-sur-Saône. A la general, sense canvis, l'eslovet Tadej Pogačar de l'Emirates manté el lideratge. Aquest divendres, 13a etapa, 206 quilòmetres de mitja muntanya entre Adol i Belfort, amb un port de primera categoria que es corona a 30 quilòmetres de l'arribada. En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta ha confirmat el fitxatge de l'italià Francesco Di Fulvio, de 32 anys, procedent del Prorreco, d'on era el capità.
20: Estoy muy ilusionado y feliz de formar parte de este gran club. Tengo mucha ganas de empezar esta nueva aventura, de conocer a mis compañeros y darlo todo por estos colores. Prometo trabajo y dar siempre el 100% para ayudar al equipo a conseguir todos nuestros objetivos.
14: Di Fulvio ha estat triat 2 vegades millor jugador del món i ha guanyat 4 Champions i també un Mundial amb Itàlia, entre d'altres títols. I afegim que aquest dijous ha començat l'Open britànic de golf, que és el quart gran slam de la temporada, al camp anglès Royal Birkdale, de Southport. El nord-americà Jackson Suber ha tancat la primera jornada com a líder amb 5 cops sota el par del camp. Mentrestant, el golfista de la Garriga David Puig ha firmat 4 cops sobre el par i és 128è.
21: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
22: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Vinga, va, aquest divendres. Molt bon dia a tothom. Benvinguts i benvingudes al Matí de Catalunya Ràdio, en un matí en què tenim ara mateix 17 graus a la Seu d'Urgell, 20 a Ulldemolins, 25 a Palafrugell. Deixem enrere una nit que encara ha estat tòrrida en algun punt del litoral, però en general la temperatura ha baixat de manera sensible respecte a les últimes nits. Tomàs Molina, com estàs? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Hem deixat aparcada la tercera onada de calor, doncs?
1: Sí, de moment sí. I a més, a curt termini no sembla que n'hi hagi d'haver cap més. De fet, diumenge tindrà una miqueta de pic de calor, però si els mapes no ens enganyen, dijous de la setmana vinent la situació es normalitzaria per un mes de juliol normal. És a dir, que esperem que això acabi passant. Avui amb un dia de sol en conjunt, però amb nuvolades un altre cop al Pirineu, podria haver-hi alguna gotellada en aquesta zona al llarg de la tarda. Dissabte, diumenge, una situació similar, marcada pel sol, amb algun ruixadet, sobretot a l'àrea oriental del Pirineu, i amb temperatura que encara avui i demà baixaran una miqueta i diumenge es recuperarà, és a dir, tornarà a pujar una mica.
0: Gràcies, Tomàs Molina. Aquesta baixada de les temperatures que ara deia el Tomàs també ha fet disminuir i bastant el risc d'incendis per avui divendres. Hi ha una quinzena de municipis en risc de foc forestal, en risc extrem d'incendis, una quinzena de municipis, però és que en els últims dies eren ben bé un centenar de municipis que tenien un risc extrem d'incendi. Per tant, la situació és notablement millor, creuem els dits i toquem fusta perquè continuï així. Dit això, la paraula més repetida avui a les portades dels diaris, dels editats a Catalunya i també dels editats a Madrid, és aval. Al Matí de Catalunya Ràdio, avui seguirem desgranant la sentència de la Justícia Europea que conclou que la llei d'amnistia no vulnera els interessos comunitaris financers ni tampoc la definició que Europa tenen de la lluita contra el terrorisme.
2: No se opone a una normatividad nacional que amnistía los actos determinantes de responsabilidad contable, también respeta el efecto útil de la directiva relativa a la lucha contra el terrorismo.
0: Això és el que deia el president del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Insistim que avui la paraula més repetida és aval a les portades dels diaris editats a Catalunya. Dèiem els diaris editats a Madrid, bàsicament al País, perquè els diaris conservadors tenen una altra lectura, com repassarem avui. És el que deia el president del Tribunal de Justícia, ara mateix el sentíem. El vam sentir ahir en directe, en el programa especial que vam fer a Catalunya Ràdio. Avui en continuarem parlant, en parlarem amb alguns dels afectats. Parlarem, per exemple, durant aquest matí, amb Oriol Junqueras i Jordi Turull.
3: La sentència d'avui valida l'essència d'una llei que va néixer per donar una resposta política a un conflicte polític.
4: És una esmena a la totalitat, a una manera de ser i de fer dels Llarenes, Marchenes i tots aquests justiciers amb toga.
0: És el que deien Junqueras i Turull. És important destacar, però, que el Tribunal Suprem els manté l'acusació per malversació. Entre d'altres coses, perquè d'això, ahir, el Tribunal de Luxemburg no se'n va pronunciar. I no sembla que el Tribunal Suprem tingui una especial pressa per revisar la situació. Més aviat al contrari. Avui també ho explicarem. També parlarem al Matí de Catalunya Ràdio amb la portaveu del govern, amb la consellera Sílvia Paneque, per veure quins efectes polítics pot tenir aquest esperat pronunciament, i també ho repassarem amb l'exmagistrat del mateix Tribunal Suprem, José Antonio Martín Pallín, per intentar entendre quin marge té aquest Suprem, aquest Tribunal, per seguir arrossegant els peus, com ha fet fins ara, a l'hora d'amnistiar els principals líders del procés. Aquest és un dels temes del matí, és un dels temes del divendres, un dels temes que centrarà l'Àgora, però no hem de deixar de parlar d'altres qüestions, per exemple, de Donald Trump. Discurs a la Nació d'aquesta matinada per televisió. Ha recuperat l'espantall del frau electoral. Pràcticament sense proves, però ha apuntat a la Xina i diu que aquest frau electoral es remunta al 2020, en aquells comicis que ell va perdre amb Joe Biden.
5: Over a period of years, starting during the 2020 election cycle, the People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history.
0: Ell parlava, el president dels Estats Units parlava de la situació vulnerable més gran de la història de dades electorals i n'assenyalava la Xina. Dues coses importants. La primera, aquestes acusacions arriben pocs mesos abans de les eleccions del mig mandat. A novembre hi ha eleccions als Estats Units per renovar en part el Congrés i el Senat, i els republicans, el partit de Donald Trump, podria perdre la majoria. La segona cosa important, bona part de la premsa dels Estats Units destaca hores d'ara que el president no ha portat cap prova que avali aquestes acusacions. De fet, ahir a la portaveu de la Casa Blanca li van dir, tenint en compte els dies que fa que Donald Trump és president, si això és tan greu, per què no s'ha acusat ningú? Per què no s'ha jutjat ningú? Per què no s'ha detingut ningú? I, evidentment, no va haver-hi resposta. En fi, pel que fa al Mundial, s'han encès les alarmes a la selecció espanyola perquè Lamine Yamal ahir no es va entrenar quan falten tot just 3 dies de la final contra Argentina. Tot això, evidentment, en aquesta prèvia del Mundial, però no només això. Hem de parlar també de Julián Álvarez, jugador de la selecció argentina, davanter de l'Atlético de Madrid, que vol fitxar el Barça, el president de l'Atlético, Enrique Cerezo, ha deixat aquest missatge a Joan Laporta tot just aquesta nit.
6: Joan Laporta és un bon amigo, és un gran presidente i ell sabe muy bien dónde va a jugar Julián López el año que viene. Digo Julián López, joder.
7: Álvarez.
6: Bueno, Julián Álvarez el año que viene. Me pone nervioso con lo del jugador del Atlético Madrid y sin ningún problema.
0: Julián López, li deia Enrique Cerezo a l'argentí del seu equip, però insistia que continuarà jugant al seu equip, malgrat que el jugador, recordem que va dir durant la concentració del Mundial, que el millor per tot seria buscar una sortida. És el que va dir el davanter de l'Atlètic de Madrid. En fi, tot això en parlarem i de moltes coses més, com sempre. A partir d'ara mateix al Matí de Catalunya Ràdio, benvinguts a un nou matí, benvinguts aquest divendres. Molt bon dia a tothom.
8: El Matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: 7 i 7 minuts, l'endemà de la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre l'amnistia. Ho abordarem a l'àgora del Matí de Catalunya Ràdio d'aquí una hora i mitja amb la Milagros Pérez Oliva, el Jofre Llombart, la Sònia Andolf i l'Arturo Puente, però de moment...

0: Pol Foradada, Marc Jurado, Sílvia Comet, com esteu? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Sense presses.
2: Tant el Tribunal Suprem, en el cas de la malversació que afecta els líders del procés, com l'Audiència Nacional, amb els CDRs acusats de terrorisme, no sembla que tinguin intenció de resoldre immediatament els casos d'amnistia després de la sentència d'ahir de la Justícia Europea.
1: En el cas del Suprem, primer vol que es posicioni el Constitucional, que ja ha dit que no ho farà fins al setembre o l'octubre. I després caldrà veure si el Suprem se sent interpel·lat per l'aval a l'amnistia, ja que a la malversació agreujada de que acusa Puigdemont, Junqueras i els altres líders, ahir no s'hi feia referència a la sentència de Luxemburg.
3: Pel que fa als CDRs, l'aplicació de l'amnistia sí que hauria de ser més automàtica, però no vol dir que sigui imminent. Fons de l'Audiència apunten que han de rebre la sentència, veure què diu i com ho diu, i actuar en conseqüència. Cal veure si hi ha temps abans de les vacances.
0: Txell Vallespí.
4: Perquè en el cas dels CDRs, la Justícia Europea ha resolt a favor seu els dubtes que li havia plantejat l'Audiència Nacional. Segons David Aranda, un dels seus advocats, l'aplicació de l'amnistia serà pràcticament automàtica perquè l'Audiència ja va reconèixer que era aplicable.
5: Un cop validada la conformitat de la llei d'amnistia amb el dret de la Unió Europea, l'Audiència Nacional hauria de ser coherent amb aquesta interlocutòria i, per tant, hauria de resoldre de forma gairebé immediata.
4: En canvi, en el cas dels líders del procés, l'amnistia va per llarg. Fons del Tribunal Suprem confirmen a Catalunya Ràdio que no moren fitxa perquè no se senten interpel·lats per la sentència europea. Asseguren que no estava en qüestió la seva negativa a amnistiar-los pel delicte de malversació i volen esperar a veure què hi diu el Tribunal Constitucional arran dels 7 recursos que han presentat, entre d'altres, Puigdemont i Junqueras com a molt aviat a la tardor. Txell Vallespí, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Victòria política.
2: L'independentisme celebra l'aval de l'amnistia i considera que els tribunals espanyols ja no tenen cap excusa per no aplicar-la totalment i de forma immediata. Demanen que es faci ja. Jordi Turull i Oriol Junqueras.
6: No poden marxar de vacances tan tranquil·lament mentre saben que hi ha gent que està privada de drets i llibertats fonamentals perquè hi ha una sèrie de jutges que el que estan és prevaricant per no aplicar una llei que Europa els ha dit que és claríssima i que és legítima, no?
7: Ja no hi ha excuses. La llei s'ha d'aplicar, els drets s'han de restituir, els exiliats han de poder tornar. És urgent que gairebé 10 anys després l'Estat espanyol tanqui definitivament aquesta carpeta.
1: Puigdemont, en un escrit a les xarxes, també ha celebrat la sentència, però avisa que el camí de la repressió no s'ha acabat.
3: Es veu diferent des del socialisme. El govern i la Moncloa ho veuen com un aval rotund a l'aposta per la reconciliació. Sentim el president Illa i el ministre Bolaños.
8: La llei d'amnistia forma part, amb totes les conseqüències, del nostre marc legal i, per tant, la seva aplicació és d'obligat compliment.
9: Solo se habrá cumplido plenamente la ley cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista. Y sería positivo para todos que esta etapa se recorriera lo antes posible.
0: Amb reserves.
2: El PP, que recordem en tot moment s'ha oposat a l'amnistia, diu que acata la sentència però avisa que no suposa un aval absolut a tot el text que va aprovar el Congrés en el seu dia. De fet, Alberto Núñez Feijóo ha aprofitat també per contraposar l'actitud del seu partit amb la dels socialistes, que aquesta mateixa setmana, recordava, criticaven la sentència condemnatòria al germà de Pedro Sánchez.
10: Los demócratas respetamos las sentencias y punto. Nada más. La respetamos.
1: Menys contemporanitzador es va manifestar l'expresident José María Aznar, partidari d'un càstig exemplar.
11: Porque la agresión sediciosa al derecho no debe quedar impune.
0: Ara mateix són les 7 i 10 minuts. Continuem al matí de Catalunya Ràdio. Toc d'atenció.
3: El que farà avui la Comissió Europea a Espanya pels casos de corrupció política en l'informe sobre l'estat de dret als països de la Unió, ho avança l'edició europea del Semanari Político.
2: El document critica Espanya per no haver avançat prou en l'enduriment de les normes sobre conflictes d'interessos i en els requisits per a la declaració de béns dels alts càrrecs. Brussel·les denuncia que l'aplicació pràctica de les normes vigents, de fet, tampoc està funcionant i reclama més rigor en els mecanismes de lluita contra la corrupció.
0: Jurat popular.
1: L'Audiència de Madrid avala que sigui un jutjat popular qui jutgi la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, pels delictes de tràfic d'influències i malversació.
3: La justícia madrilenya ratifica parcialment la decisió del jutge Peinado, però elimina dos dels quatre delictes pels quals Gómez estava processada. També li ha retirat les mesures cautelars com haver-li fet entregar el passaport.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
12: L'escrit diu que la decisió del jutge Peinado no és arbitrària ni contrària al dret i que està prou motivada amb indicis de criminalitat. Per tant, dona per bona la tesi de Peinado i referma que Gómez es va aprofitar de la seva posició privilegiada de dona del president del govern per als seus negocis amb la Universitat Complutense. No se la jutjarà pels delictes d'apropiació indeguda i corrupció en els negocis. També anirà davant un jurat per malversació la seva assessora a la Moncloa, Cristina Álvarez, i queda fora del jurat popular l'empresari Juan Carlos Barrabés. L'Audiència Provincial corregeix Peinado i li ordena que torni el passaport a Gómez, que podrà tornar a sortir del país i no haurà d'anar a firmar el jutjat cada 15 dies. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui sí.
2: La directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, torna avui a l'Audiència Nacional per declarar com a imputada en el cas Leire. Ja hi va anar ahir, però la seva compareixença es va haver d'ajornar perquè la del seu número 2, també imputat, es va allargar 2 hores i mitja. De fet, el número 2 de la Guàrdia Civil avui també està citat pel PP per declarar al Senat.
0: I ho dèiem només començar. Ingerències electorals.
1: Donald Trump ha sortit aquesta nit a acusar la Xina d'interferir en els processos electorals dels Estats Units sense que les anteriors administracions ho haguessin impedit. Ho ha dit en un missatge adreçat a la nació des de la Casa Blanca.
3: Unes acusacions que bona part de la premsa nord-americana relativitza. El New York Times assegura que el president exagera i el Washington Post afegeix que Trump no ha acompanyat de proves aquestes acusacions.
0: Washington, Oriol Serra.
13: El discurs davant la nació de Donald Trump d'ahir a la nit ha consistit justament en això, anunciar que el seu govern té proves que els Estats Units han estat víctima d'ingerències estrangeres en el seu sistema electoral, principalment des de la Xina.
14: Durant un període d'anys, començant pel cicle electoral del 2020, la República Popular de la Xina va dur a terme el que es considera la vulneració de dades electorals més gran de la història, amb la qual la Xina es va fer il·lícitament amb la informació de més de 220 milions de votants nord-americans.
13: Les principals cadenes nord-americanes, tret de Fox News, han optat per no emetre en directe el discurs i Trump ha amenaçat amb cancel·lar-ne les llicències d'emissió. Des de Washington, Oriol Serra, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: No s'aturen.
2: L'Iran ha viscut una altra nit de bombardejos per part dels Estats Units. De fet, la televisió iraniana ha informat que les bombes han tocat un aeroport i una estació de tren al sud del país, pròxima a l'estret d'Hormuz.
1: La resposta de Teheran ha estat bombardejar instal·lacions i equipament militar dels Estats Units als països de l'entorn. A Doha, a Qatar, s'han sentit diverses explosions. Les sirenes antiaèries també han sonat a Kuwait i a Bahrein, on les defenses han fet front a l'atac de drons i míssils llançats des de l'Iran.
0: 40.000 persones.
3: Són les afectades pel principal tall al metro de Barcelona durant aquest estiu. Des d'avui fins al 28 d'agost no circulen trens a la línia 1, la vermella, des de les estacions de Florida fins a Plaça de Sants.
0: Doncs anem en directe allà, a l'estació de Plaça de Sants. Joan Garcia, com estàs? Bon dia.
15: Hola, bon dia. Han quedat sense servei les estacions de Torrassa, que és un dels principals intercanviadors per anar a l'aeroport, Santa Eulàlia i Mercat Nou. Les principals alternatives en transport d'alta capacitat són la mateixa xarxa de metro, sobretot la L5, agafar ferrocarrils de la Generalitat a l'estació d'Avinguda Carrilet o Rodalies a l'estació de Rambla Just Oliveres. Entre els usuaris, queixes per les molèsties que genera un tall com aquest, encara que sigui per poques parades.
16: Sí, m'afecta moltíssim, perquè vaig a treballar a la Ciutat de la Justícia i només per dues parades doncs he de fer tot això. I a més aquest transbord és una mica engorrós, perquè has de pujar moltes escales.
15: Recordem, aquest tall comença avui, durarà fins al 28 d'agost i afecta més de 40.000 persones.
0: Gràcies, Joan Garcia. Un 15%.
2: És el que han pujat els delictes contra la llibertat sexual en els primers 6 mesos d'aquest any. Són dades del Departament d'Interior que s'han fet públiques en el 9è Comitè de Seguretat i Justícia. Gairebé la meitat d'aquests delictes, un 45%, es cometen en habitatges. Núria Parlon, consellera d'Interior.
17: Que les agressions sexuals mostren una tendència constant en la comparativa dels 4 anys, una baixada molt petita amb la comparativa 2025 i 2026, per tant, és un dels elements en els quals hem de treballar, no només amb una perspectiva policial, sinó des d'una dimensió molt més transversal.
1: En termes generals, el primer semestre del 2026, els delictes han baixat un 7,5% a Catalunya, si ho comparem amb el mateix període de l'any anterior, i gairebé un 10% si es compara amb la mitjana dels últims 4 anys.
0: Cadires de plata.
3: La Cambra de Comerç de Barcelona ha decidit augmentar el pes de les grans empreses a la institució. Passaran de 2 a 10 els seients a les companyies que s'assignen a canvi d'una aportació econòmica voluntària.
2: Es va decidir ahir en un debat i votació amb certa tensió entre els diferents sectors de la cambra. La votació, de fet, va quedar empatada a 29 vots. Es va acabar decantant pel vot de qualitat del president, Josep Santacreu.
0: Un quart i un minut de vuit, quart incendi.
1: Aigua Múrcia, a l'Alt Camp, en poc més d'una setmana. El foc declarat ahir es va poder estabilitzar al cap de poca estona. Ja fa dies que el govern va anunciar que es busca un piròman. S'ha reforçat la presència policial i dels agents rurals al municipi.
0: Jordi Barranca.
18: Hi ha temor pels constants focs que es van produint i, sobretot, perquè hi hagi una persona lliure que els pugui estar provocant. Aquesta és una de les línies de treball de l'investigació dels Mossos i també dels agents rurals. Òscar Cendra, alcalde d'Aiguamúrcia, en declaracions a Catalunya Ràdio.
19: És un estat d'alarma a la zona. La veritat que fa respecte. El que volem és que si realment la línia aquesta és la certa, pues que si bé, si estem amb sort i poden localitzar aquesta persona.
18: Uns focs que afecten el pulmó verd limítrof entre l'Alt Camp i el Penedès. Des de Tarragona, Jordi Barranca, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Controlat.
3: Els bombers han aconseguit controlar l'incendi que es va declarar dimarts a Sant Quirze Safaja, al Moianès. Les flames han calcinat prop d'un centenar d'hectàrees. La baixada de les temperatures ha reduït sensiblement el risc d'incendis. Avui tenim en risc extrem una quinzena de municipis. Els últims dies eren més d'un centenar.
0: I encara parlant de focs, 7.600 hectàrees.
2: L'incendi més greu d'aquest any per ara a l'Aragó ja ha calcinat aquest nombre d'hectàrees. Prop d'Urés, a l'oest de Saragossa, les flames, que afecten un perímetre de 60 quilòmetres, van començar dimecres i ja han obligat a desallotjar més d'un miler de persones de 6 municipis diferents. De fet, els bombers creuen que poden trigar encara dies a controlar-lo.
1: A Guadalajara preocupa un altre foc amb potencial per cremar milers d'hectàrees i ja s'ha demanat el suport de l'UME. I a la Comunitat de Madrid, un altre incendi forestal en aquest cas provocat, també ha fet evacuar un centenar de persones. El presumpte piròman ja està detingut.
0: Relleu.
3: Andy Burnham serà proclamat avui nou líder del Partit Laborista Britànic després de rebre el suport de 379 diputats dels 403 que té la formació. L'exalcalde de Manchester substituirà dilluns Keir Starmer com a primer ministre del Regne Unit.
0: Londres, Quim Olivares.
20: Amb 379 diputats era matemàticament impossible que cap altre candidat competís pel lideratge, ja que en calien 81 per presentar-s'hi. Burnham arribarà al cim del laborisme sense primàries, menys d'un mes després de tornar a ser diputat i sense el mandat d'unes eleccions generals, com ja van fer els conservadors Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss i Rishi Sunak. Burnham serà proclamat líder laborista després d'haver-ho intentat el 2010 i el 2015. Dilluns, Starmer presentarà la dimissió al rei Carles III i després el monarca convidarà Burnham a formar govern. Starmer, que hi va fer un viatge oficial a Kiev per reiterar el seu suport a Ucraïna, va prometre en la seva darrera sessió de control parlamentari de dimecres donar ple suport al seu successor. Quim Olivares, des de Londres, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 12 anys de presó.
1: La justícia italiana ha condemnat l'exmàxim responsable de les autopistes italianes Giovanni Castellucci per l'ensorrament del pont Morandi de Gènova, ara fa 8 anys, que va deixar 43 morts i mig miler de persones sense casa. Hi ha una trentena més de culpables i, entre tots, sumen 200 anys de presó.
0: I preocupació?
3: Quan ja falta menys d'un mes per l'eclipsi, els oftalmòlegs demanen que es doni més informació a la població sobre com s'ha de mirar, sobretot a la zona de la Costa Daurada, on habitualment hi ha molts turistes. Alerten que no fer servir ulleres homologades pot causar ferides permanents als ulls.
0: Mònica Mas.
21: Des de l'Institut Català de la Retina, el doctor Arturo Ruiz, cap del Departament de Còrnia, creu que hi haurà molts turistes de pas que no sabran res sobre l'eclipsi i cal informar-los perquè no pateixin danys als ulls. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
22: S'hauria de fer alguna campanya de publicitat o informant sobre aquest perill, inclús facilitant-la en diversos idiomes, no? I adreçar-los a un centre òptic o centre de referència proper perquè s'informi.
21: El doctor Ruiz ens dona recomanacions i recorda que el moment més crític és quan la lluna encara no ha tapat el sol.
22: Fer pauses. Començar 15 minuts abans, cada 5 minuts vas mirant, sempre amb les ulleres, i un cop arribis a l'eclipsi total, o quasi, arribis, a punt d'arribar, te les poses i com que són uns segons o minuts, doncs ja el pots veure tranquil·lament.
21: Mònica Mas, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I arrenca.
1: L'amor. Aquest vespre el Festival de Peralada, que arriba a la 40a edició, i ho fa amb un diàleg entre grans àries de l'òpera francesa i italiana. La lírica i també la dansa i diversos muntatges de creació contemporània seran protagonistes del festival fins al 9 d'agost.
0: Girona, Fèlix Martín.
23: La cita d'avui és a l'Església del Carme de Peralada, amb peces de Puccini, Verdi i Chilea d'una banda i Gounod i Massenet de l'altra, interpretades per la parella formada per la soprano Hermonella Jaú i el tenor Benjamin Bernaima. Per tant, avui, lírica, però en els pròxims dies també hi haurà dansa i muntatges d'estrena, com el cicle de cançons Diària d'una madre o bé l'òpera Estètica i massacre de Carles Prat. Això ho ha destacat el director artístic del Festival de Peralada, Oriol Aguilar.
24: Aquest sempre és el segell del festival, la lírica i la dansa, però amb propostes noves. Un festival no hauria de reposar espectacles que ja estan en circuit i l'esperit de festival ha de ser presentar al públic que visqui experiències noves.
23: I de la programació d'aquests 40 anys també aquests dies a Peralada hi seran, per exemple, Sílvia Pérez Cruz, que farà dos concerts, també hi serà Jordi Savall o el trio Fortuny. Des de Girona, Fèlix Martín, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Ja en esport, Robert Prat, bon dia.
4: Bon dia.
0: Karim Adeyemi passa la revisió mèdica abans de ser oficialment nou jugador del Barça.
4: El club farà públic el fitxatge a les pròximes hores. El Barça pagarà al Borussia Dortmund 22 milions d'euros, 7 més en variables, subjectes a títols per aquest extrem alemany de 24 anys.
0: I Ter Stegen ultima la sessió a l'Ajax.
4: De fet, el club li ha donat permís per resoldre la seva marxa al conjunt de l'Ajax, que entrena Michel, mentre el Barça manté el pols amb l'Atlètic de Madrid per fitxar Julián Álvarez. Enrique Cerezo és el president de l'Atlètic de Madrid.
5: Joan Laporta és un bon amigo, és un gran presidente i ell sabe muy bien dónde va a jugar Julián López el año que viene. Digo Julián López, joder.
6: Álvarez.
5: Bueno, Julián Álvarez el año que viene. Me pone nervioso con lo del jugador del Atlético de Madrid y sin ningún problema.
4: I Joan Laporta en declaracions a la cadena SER.
7: El jugador se ha pronunciado y por eso pues yo creo que aún el tema está... Está vivo y ya veremos qué dice el Atlético de Madrid. Está muy claro que el jugador pues quiere cambiar de aires y nosotros estamos en disposición de acogerlo. Y además pues haciendo una buena, muy buena oferta, una oferta que creo que es... muy buena.
4: El Girona va presentar el davanter ucraïnès Oleksandr Pishur, un gegant de 21 anys, 2-0-4, firma per 5 temporades. El bàsquet blaugrana es reforça amb el base nord-americà Umoja Gibson de l'Olímpia de Ljubljana i Pogacar surt com a líder a l'etapa de mitja muntanya al Tour amb un port de primera categoria que es corona a 30 quilòmetres de l'arribada.
0: I tot això a les hores prèvies del Mundial. Recordeu, el diumenge final entre la selecció espanyola i la selecció argentina, com deien, només començar, la minya mala i no es va entrenar.
8: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent. A Gandia, València, hi ha algú que està d'enhorabona forever. És que aquest divendres 10 de juliol, Eurojackpot de l'11 li ha lliurat un premi de més de 535.773 euros. O sigui, que el podeu felicitar forever el que dura el premi. I si vols que tu també et vagi molt bé forever, juga a l'Eurojackpot de l'11. Cada dimarts i divendres, per tan sols 2 euros, pots de 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari forever.
25: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
26: Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
27: 7 de gener de 1969.
26: I el número de la sort, el...
27: 5.
26: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.

0: Ho dèiem ara, eh? Diumenge final del Mundial i avui un nou capítol de les històries històriques, valgui la redundància, del Mundial. Avui la Copa, un dels trofeus més icònics del món de l'esport i que també té alguna curiositat.
1: Levanta la Copa del Mundo, sí! Messi levanta la Copa del Mundo!
2: Veurem què passa diumenge. L'últim en aixecar-la a Qatar va ser Messi. Diumenge s'entregarà per 14a vegada la Copa que coneixem amb el disseny actual, aquesta daurada amb dues persones que aguanten una bola del món. Es va crear pel Mundial del 74. Quan la FIFA va presentar el concurs, hi van presentar 53 candidats i va guanyar l'italià Silvio Gazzaniga. Fa prop de 37 centímetres, pesa 6 quilos i 175 grams i està feta d'or massís de 18 quirats. A la base hi ha dues anelles de malaquita verda semipreciosa. Fins al 2005, l'equip campió podia exhibir el trofeu a les seves vitrines durant 4 anys, fins al següent Mundial, però arran de l'última restauració, fa 21 anys, ara qui guanya el trofeu només té l'original durant la cerimònia d'entrega oficial. Després, al mateix estadi, el torna el personal de la FIFA que dona al vencedor una còpia idèntica. Potser la FIFA prefereix tenir-lo ben custodiat perquè, per l'exclusivitat, pels materials o pel prestigi històric, hi ha informes que l'han valorat amb 20 milions de dòlars. Sens dubte, el trofeu esportiu més car.
0: Abans del títol actual, la Copa es coneixia, recordeu, amb el nom d'un expresident de la FIFA, Jules Rimet. És una Copa que també va passar per mil i una històries, Pol.
2: Per exemple, Itàlia, que va guanyar el 34 i el 38, el trofeu, doncs, que era també daurat i amb unes dimensions molt similars a l'actual, era a Roma, a les portes de la Segona Guerra Mundial. El 1943, amb l'entrada dels nazis a la capital italiana, l'aleshores president de la Federació Italiana, Barassi, se'l va acabar emportant a casa seva perquè no volia que el robessin com a part del botí. El va amagar sota el llit, dins una capsa de sabates. Els nazis van anar a casa seva, la van regirar, però segurament sota el llit va ser l'últim lloc on no el van buscar. I després tenim l'any 66.
3: Welcome everybody to the World Cup final of 1966, Wembley Stadium in all its glory. Her Majesty
2: the Queen. Al Regne Unit, a Londres, la Copa es va exposar durant el Mundial al Westminster Center Hall i una nit va desaparèixer. Scotland Yard va arribar a oferir 6.000 lliures a qui en tingués informació, però qui la va acabar trobant va ser un gos, el Pickles. Estava entre uns matolls. Es va convertir en el gos més famós d'Anglaterra. Va tenir menjar gratis tota la vida i tant ell com el seu amo van sopar amb la reina i amb la selecció perquè Anglaterra va guanyar aquell Mundial.
0: I del més destacat a la televisió, la detenció de les últimes hores de l'humorista Queque amb la Mariola Cubells.
4: El còmic Queque, presentador ara d'un programa radiotelevisió espanyola Play, conduïa l'espai hora 20 i pico a la SER i el va deixar per pressions i amenaces i insults per part de la ultradreta, per resumir. Doncs bé, ahir va eixir de la presó després de passar una nit allà per incompliment de part d'una sentència que va perdre contra Alfonso Rojo. Ens adonem de que mai passa al revés, de que cap comunicador de dretes que diuen el que volen pateixen les mateixes coses? És per a reflexionar.
0: I a la recomanació del dia, Sílvia Comet ens proposa la pel·lícula El jove Sherlock Holmes, que aquí es va dir com El secreto de la piràmide.
5: Imagina una versió juvenil de Sherlock Holmes i John Watson, que es coneixen quan estudien en un internat de Londres. Els dos joves, amb l'ajuda de la seva amiga Elizabeth, investiguen una sèrie de morts misterioses relacionades amb al·lucinacions provocades per un verí desconegut. Un clàssic dels 80 per veure en família, amb Barry Levinson al darrere les càmeres. Combina misteri, aventures, fantasia i acció. És a Filmin i a Netflix, però atenció que en aquest canal de streaming queden pocs dies per veure-la. La setmana que ve desapareixerà del catàleg de la plataforma de la N vermella.
0: I per arribar a dos quarts, recordem un dels protagonistes de l'any amb el Jovany i companyia.
6: Muy buenos días, les habla el capitán.
7: Ja està aquí la guerra.
0: President Illa, com estem? Bon dia.
8: Bon dia, buenos días, Frederic, Frederico.
0: Torni.
8: Allò que va passar ahir va ser molt greu. Yeah. Però, per sort, va ser una falsa alarma. Eh? No. Falsa alarma.
9: Falsa. Ah.
8: Sí. Algun problema?
0: No, ni cap ni un,
8: sí, no. Jo no em vull imaginar, si em permeten,
9: els auriculars que
8: hagués passat si hagués hagut un artefacte explosiu de veritat.
0: Home, no, sí, clar. No.
8: Amb un aeroport tan petit que tenim, ens haguéssim menjat la bomba amb patates.
9: No? Home, sí, si no s'evacua ràpid.
8: Sí, vam intentar allunyar l'avió al màxim possible, però ens quedava aquí mateix i,
9: sí.
8: I això no pot ser, no? No pot ser que per salvar quatre putos ànecs i quatre rates de merda
0: no,
8: haguem de patir d'aquesta manera.
0: Estem perdent una mica les formes,
8: president. Hem d'empullar l'aeroport. i recuperar el projecte de la plataforma flotant sobre el mar.
9: Ah, l'interessa aquest projecte, aquesta
8: opció? Sí, així que cop que hi hagi un aterratge d'emergència, doncs ho enviem cap allà, i si es pot, doncs que Déu no ho vulgui, Déu no ho vulgui que es pot, però si es pot, matarà quatre peixos, quatre gavines, però sí, nosaltres
9: sí.
8: No.
9: Sí, sí, sí, no, de fet, sí, sí. No, no, té lògica, com més lluny l'enví, a dintre el mar...
0: Sí, sí, però clar, llavors no té, tot seria aeroport, vull dir, per aquesta regla de tres, no? Vull dir,
8: no. No, home, no el farem aterrar aquí a la Diagonal, m'entén? Una illeta, una illa...
9: Una illa.
8: Una illa d'aeroport.
9: Aeroport,
0: aeroport, aeroport, illa. Aeroport, illa. Que ben trobat. Molt president, bé. Moltes gràcies.

0: Avui és l'endemà de la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre la llei d'amnistia, amb aquest aval, una paraula que avui trobem a les portades de tots els diaris i que avui analitzarem al matí de Catalunya Ràdio. Parlarem amb alguns dels implicats. Passaran per aquest programa aquest matí Oriol Junqueras o Jordi Turull.
1: La sentència d'avui valida l'essència d'una llei que va néixer per donar una resposta política a un conflicte polític.
2: És una esmena a la totalitat, a una manera de ser i de fer dels Llarenes, Marchenes i tots aquests justiciers amb toga.
0: El que no sembla és que els tribunals espanyols tinguin gaire pressa per decidir després d'aquesta sentència. El Suprem els manté l'acusació per malversació agreujada. Recordem que sobre aquest punt ahir el Tribunal de Luxemburg no se'n va pronunciar. I en segon lloc ja ha dit des del Suprem també que no mourà peça fins que parli abans el Tribunal Constitucional, i això està previst que sigui ben bé després de l'estiu, a la tardor. En el cas de l'Audiència Nacional, on hi ha la causa per terrorisme contra els CDRs, l'amnistia hauria de ser més automàtica, però està per veure si serà abans de les vacances també. Avui, d'altra banda, també hem de parlar de Donald Trump. Discurs al País, aquesta matinada, ha recuperat la idea que li van robar les eleccions del 2020, les que va perdre davant de Joe Biden. Ell ha apuntat a la Xina.
3: Over a period of years, starting during the 2020 election cycle, the People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election.
0: Ho deia Donald Trump en aquest discurs televisat, que, per cert, moltes de les cadenes no han emès, la Fox sí, però moltes de les cadenes de televisió no l'han emès, i Donald Trump ja les amenaçades després que, segons com, els hi retirarà la llicència. Aquestes acusacions arriben pocs mesos abans de les eleccions del pròxim mes de novembre, eleccions de mig mandat, on Donald Trump es juga la majoria en el segon tram de la legislatura. I els esports, Robert Prat.
4: El davanter del Dortmund, Adeyemi, passa revisió mèdica abans de fer-me pel Barça, mentre que Ter Stegen ultima la seva sessió a l'Ajax. Barça i Atlètic de Madrid mantenen el pols en el fitxatge de Julián Álvarez.
0: Gràcies, Robert. I pel que fa al temps, la calor fluixa una miqueta, Tomàs Molina.
5: Avui serà un dia majoritàriament assolellat, encara amb algun ruixat aquesta tarda en àrees del Pirineu, especialment el Pirineu Oriental, poqueta cosa. Un dia de temperatures que ja no arribaran ni de bon tros als 40 graus, les més elevades arribaran fins als 37, 38, potser algun 39 a les comarques de Ponent o a les Terres de l'Ebre, però en conjunt estaran entre els 30 i els 35 a bona part del país. Dissabte baixen fins i tot una mica més les temperatures, farà una mica menys de calor amb un temps assolellat. Diumenge tornaran a repuntar i farà una mica més de calor, màximes que podrien tornar a arribar als 38-39. El cap de setmana, per tant, una miqueta més calorós diumenge, però la setmana vinent, a partir de dijous, sembla que les temperatures es normalitzen pel mes de juliol.
0: Gràcies, Tomàs Molina. Fem un cop d'ull a la mobilitat a aquesta hora. Marc Jurado, què tal? Molt bon dia.
6: Bon dia, Mati. Com ho de fred i el transport públic, Renfe assegura que totes les seves línies funcionen a l'hora i tampoc veiem problemes a l'alta velocitat o al metro de Barcelona. Sí que recordem els usuaris de la línia 1 del metro, que avui comencen les obres que deixen sense servei el tram entre Florida i Plaça de Sants fins a finals d'agost, fins al dia 28. A les 8 hi tornarem a ser amb el Joan Garcia.
0: I anem a les carreteres a veure com ho tenim ara mateix. Clàudia Serra, què ens expliques? Bon dia.
7: Bon dia. Doncs aquesta hora lentitud a l'AP7 entre Granollers i Montornès del Vallès en sentit sud per un accident. Els vehicles implicats ja són al voral. També a la C25 a Santa Maria d'Oló en sentit Girona, on hi ha un carril tallat perquè un vehicle ha perdut la càrrega de matinada. I a Barcelona, intensitat als punts habituals a la ronda sentit Llobregat, però sense retencions destacades.
0: Gràcies, Clàudia. Fins ara.
7: Fins ara.
0: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una horeta una mica més. Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente, Jofre Llombart i Sonia Andolf. Ara mateix passen 4 minuts de 7:45. Seguim al matí de Catalunya Ràdio. Moment de fer un cop d'ull als diaris. I com sempre, comencem per les portades i les opinions més destacades. Marc Jurado, Pol Foradada, molt bon dia.
8: Bon dia.
0: Avui no hi ha dubte, eh? La llei d'amnistia, totes les portades.
6: Això mateix, tant de Madrid com de Barcelona. Madrid, El País, recull una frase textual de la sentència del TJUE. L'amnistia ha facilitat un escenari de reconciliació.
9: Però El Mundo posa l'accent en el fet que el Suprem manté el motiu clau pel qual no va amnistiar Puigdemont i la resta de líders, cosa que farà mantenir l'ordre de detenció contra l'expresident.
6: A Catalunya, Diari Ara, gran foto dels 7 jutges europeus a Luxemburg. I a sota el gran titular, la justícia europea avala l'amnistia.
9: El periòdico explica que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea acosta el retorn de Puigdemont. I al Punt Avui ha entrevistat l'advocat de l'expresident Gonzalo Boye, que subratlla que sense l'exili això no hauria estat possible.
6: Article d'opinió al periòdico en què Ernesto Cáizer parla de l'última muralla enderrocada de Marchena. També al mateix diari llegim l'editorial acata l'amnistia.
9: I escriu que en un estat de dret les resolucions judicials poden ser objectiu de crítica, però s'han de complir.
6: I un editorial editorial més, aquest el de l'Ara, es titula El segrest judicial de l'amnistia.
9: Que posa l'èmfasi en que els jutges del Suprem no estan disposats que ni el poder legislatiu, ni la justícia europea, ni el constitucional els esmenin la plana.
6: Altres temes de portada, la Vanguardia, Begoña Gómez serà jutjada per un jurat popular i recuperarà el passaport.
9: També se'n fa ressò El Mundo, que titula que 5 jutges porten Begoña a la banqueta dels acusats.
6: I parlen d'una interlocutòria sòlida.
9: Mentre que l'Ara explica que hi ha hagut una lleugera pujada de la natalitat a Catalunya.
0: Seguim el repàs a la premsa al matí de Catalunya Ràdio. Què hi ha llegit avui la periodista i escriptora Llucia Ramis?
8: El Diari de Mallorca publica que la Guàrdia Civil ha acusat dues activistes antiturisme de formar part d'un grup criminal. Varen ser detingudes i emmanillades per haver fet pintades a les façanes de 5 immobiliàries. Els investigadors diuen que actuaven seguint el manual d'acció de la plataforma Menys Turisme Més Vida, que defensa que els moviments contra negocis de lloguer turístic il·legal no són violència, mentre que els efectes del model turístic sobre el territori i la població sí que ho són. El partit Més per Mallorca demana la compareixença del ministre Marlaska per aquestes detencions, tot això dies abans de la manifestació previsiblement multitudinària que hi haurà el 26 de juliol contra la massificació turística.
10: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
11: I tant! I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És supersucós.

0: t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel. L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
3: Dos quarts i mig d'avui, escolteu El matí de Catalunya Ràdio. Cop d'ull ara mateix a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb la Sílvia Comet i la Mireia Isard. Primera nit tòrrida de la història a la ciutat de Lleida.
4: Va ser la nit de dimecres a dijous i la temperatura es va enfilar fins als 25,7 graus, la mínima més alta registrada des del 1940, segons les dades recollides a l'estació de l'Agència Estatal de Meteorologia de la capital del Segrià. L'anterior rècord era del 19 de juliol del 2023, amb 24,9 graus. El diari Segre ha parlat amb diversos observadors meteorològics que qualifiquen les altes temperatures de la nit passada d'excepcionals. Afirmen que cada cop costa més que baixi les temperatures de matinada a la ciutat i que cada cop hi ha més nits tropicals. No descarten que aquest estiu en pugui haver més.
3: Una dona italiana torna la sorra que va robar d'una platja 50 anys abans.
5: A la dècada dels 70, quan només tenia 15 anys, va anar de viatge amb els seus pares a Sardenya i van visitar una platja que es coneix com la platja dels grans d'arròs i que està formada per petits trossets de quars blanc, rosa i verd. En aquella època no hi havia consciència mediambiental ni normes que protegissin l'espai natural, així que van agafar 40 quilos de sorra i després el va distribuir pel jardí de casa seva. Quan la seva mare ho va descobrir, va decidir tornar als grans de sorra. No ho va poder fer abans de morir i li va demanar a la filla que tornés aquesta sorra. La filla ha complert el desig de la mare i ha tornat a Sardenya a dipositar la sorra a la platja. Ho publica el Huffington Post.
3: I els Mossos demanen la col·laboració ciutadana per aclarir un accident de trànsit.
4: Busquen testimonis que hagin vist com un conductor va fer caure un motorista entre Sitges i Sant Pere de Ribes a la C32. Segons publica el diari de Tarragona, els fets van passar el 9 de juny quan un cotxe va tombar la moto, suposadament de forma deliberada, mentre circulaven en sentit Tarragona. Com a conseqüència de la caiguda, el motorista va quedar greument ferit. La policia ha difós a través de les xarxes diverses imatges del sinistre, tot i que tenen poca qualitat. Ara demanen que si algú se'n recorda de l'accident i pot aportar alguna dada per identificar el responsable del sinistre, es posi en contacte amb la policia.
3: Sorteixen pisos i papereres que valen només 10 euros. Ah, no, perdó, les paperetes. Estava parlant, no en tenia res. Sortegen pisos, ara, i les paperetes, menys mal que no hi ha el Jovany, i les paperetes valen només 10 euros, ara.
5: Un estudi d'arquitectura sortejarà dos habitatges valorats en 180.000 euros cadascun a la localitat malaguenya de Cuevas del Becerro, un municipi de menys de 2.000 habitants. Són dos pisos d'obra nova amb tres dormitoris i dos banys. Pot sonar estafa, però els promotors asseguren que és una rifa legal i transparent que ha aprovat el Ministeri de Drets Socials i Consum, cosa que garanteix la transparència i la legalitat del procés. A més, els impostos i les despeses de transmissió els paguen els organitzadors i cada guanyador rebrà un xec de 20.000 euros per moblar el seu nou pis. Ho llegim al Diari de Màlaga.
3: 4 minuts i arribarem a 3 quarts de 8. Aquesta hora també els destacats en internacional i economia amb la Mireia Isard i també amb l'Albert Duran.
5: A The Guardian destaquen en portada que Trump fa afirmacions no verificades d'ingerència electoral de la Xina, mentre els crítics temen que sigui un truc per impugnar els resultats de les eleccions de mig mandat. A Le Monde tornen a la zona afectada per l'incendi de Fontainebleau i fan un article que recull el dolor de naturalistes, excursionistes i amants de les muntanyes. Tots coincideixen que, més enllà dels danys causats al bosc, l'incendi ha despertat una profunda tristesa. Acabem el repàs de la premsa internacional amb cultura. L'estrena cinematogràfica de la setmana i segurament dels últims mesos, l'Odissea d'Homer, adaptada per Christopher Nolan, és protagonista a la portada digital a The Times. L'experta en literatura clàssica de Cambridge, Mary Beard, assegura que l'èpica de la pel·lícula és impressionant, però que li falta el sentit de l'humor i l'erotisme del text original.
6: A la premsa econòmica destaquem Cinco Días, que assegura que les persones que s'incorporen aquest 2026 al

0: mercat de treball estaran actius de mitjana gairebé 37 anys, dos anys més que els que ho van fer el 2015. Els treballadors que tenen una carrera més llarga són els holandesos, que treballen de mitjana 44 anys. Expansión destaca que els sis grans bancs, CaixaBank, BBVA, Sabadell, Santander, Unicaja i Bankinter, tenen uns guanys de 18.000 milions d'euros en tancar el primer semestre de l'any a causa del dinamisme comercial. Aquesta xifra significa un augment del 5,5% respecte al mateix període de l'any passat. Finalment, On Economia explica que el ple de la Cambra de Barcelona ha avalat l'ampliació de les cadires de plata de 2 a 10, tot i l'oposició de Pimec i Eines de País. La mesura ha tirat endavant gràcies al vot de qualitat del president de l'entitat, Josep Santacreu.
1: I a la premsa esportiva, Robert Prat.
2: La final del Mundial més cara de la història. El periódico explica la línia de preus dinàmics que aplica la FIFA en funció d'oferta i demanda. Les entrades més barates per l'Espanya i l'Argentina costen 7.000 euros, el triple de l'últim Mundial. Les llotges més cares es paguen ara mateix a 70.000 euros.
3: Que jo sé

0: El diari Ara parla de l'últim miracle de Leo Messi, 39 anys, amb un joc excels. L'Esport i As, de fet, comparteixen portada amb la foto ja històrica de Joan Montfort, on apareix Messi banyant un nadó, la Minya Mal, en una banyera de plàstic amb uns aneguets. El Mundo Deportivo parla de la final de la Masia, amb 9 mundialistes al camp, que provenen del planter del Barça. La Vanguardia també publica aquesta foto i diu que és la Masia qui ja ha guanyat aquest Mundial, i compara Messi amb el cap dels indis, titular a les finals dels últims 3 mundials. Per l'esportiu, tot el món està rendit davant Messi, que celebra la plenitud després d'haver estat a punt de deixar la selecció fa 10 anys, i el diari explica que la final del Mundial serà estil Super Bowl. La mitja part s'allargarà mitja hora. S'oferirà un gran espectacle, una FIFA americanitzada, diu el diari, i remarca que, irònicament, aquest show té la finalitat de recaptar fons pels nens pobres, mentre només els rics podran veure el partit en directe.
1: Hi ha 3:15, la premsa del cor, Sílvia.
2: Una de les parelles de l'estiu és la que formen l'actriu nord-americana Sarah Pidgeon i el britànic Joe Alwyn. Ella es troba en el punt àlgid de la seva carrera arran de la sèrie Love Story, John F. Kennedy Jr. i Caroline Bessette, i ella ha participat en pel·lícules destacades com Hamnet, però és conegut sobretot per haver estat parella de Taylor Swift entre el 2016 i el 2023. Una relació que van portar moltíssima discreció, però ara, en canvi, Alwyn no es talla a l'hora de deixar-se veure i també de mostrar ser afectuós amb Sarah Pidgeon. Una love story ben real. I la combinació del Mundial de Futbol i Celebrities també farceix de fotos, les revistes i les xarxes. Gerard Piqué i Clara Chia s'han deixat veure a Los Angeles els últims dies. La pregunta és si assistiran a la final del Mundial de Nova York, en què actuarà Shakira. Potser només es veuran de lluny.
1: Mireia Isar, bon dia de nou.
3: Hola, bon dia.
1: Qui fa anys avui, va?
3: Doncs Mitch Buchanan.
1: Hola.
3: Home, això és molt estiuenc, eh?
1: Sí, exacte, exacte.
3: Qui l'interpretava Los Vigilantes de la Playa, David Hasselhoff, fa 74 anys, tot un ídol dels 90. La reialesa europea avui també farà festes d'aniversari. Camila, reina consort del Regne Unit, fa 79 anys. I Felip Joan Fruilà de Marichalar de Borbó, 28. A Alemanya no en tenen de reialesa, però Angela Merkel avui bufarà espelmes, concretament 72. I acabem amb un pack d'artistes. L'actriu Elena Naya fa 51 anys, Salvador Brotons, compositor i director d'orquestra, 67, i Santiago Diego Segura, actor, guionista i director, 61.
1: I el santoral, Mireia.
3: En el santoral català avui se celebra principalment Sant Aleix, patró dels pelegrins. Salutacions a tots aquells que estan fent el camí de Sant Jaume amb aquesta calorada. I a veure si avui també et sorprenc. També Santa Rufina, Generosa, Enodi i Bastina.
1: Bastina.
3: Bastina.
1: Gràcies, Mireia. Passen 2 minuts de 3:15. Cada dia a aquesta hora al matí de Catalunya Ràdio una recomanació literària que ens arriba des d'una llibreria.
4: Hola, sóc la Paula Jarrín, llibretera de la llibreria Lots de Barcelona, una llibreria especialitzada en literatura infantil i juvenil. I us vinc a recomanar Quina família més boja Magalí, de la Núria Busquets i la Mariam Benarab, una novel·la gràfica editada per Ànima Llibres, on coneixerem a la Magalí Bonllonguet, que és una mena de terratrèmol que adora el futbol i el formatge. Té una mestra que es diu Pepita, que és un encant, uns companys una mica peculiars, com en Quim Caragrassa, i odia les mates i les bledes. Però són d'aquells llibres que un cop l'acabes en vols més. I la sort és que la segona part, Visca la revolució, ja la tenim a les llibreries. Bon estiu!
1: Ara mateix passen 2 minuts de 3:15. Aquests són els sons del matí.
5: Els sons del matí.
6: No poden marxar de vacances tan tranquil·lament mentre saben que hi ha gent que està privada de drets i llibertats fonamentals.
7: Ja no hi ha excuses. La llei s'ha d'aplicar. Els drets s'han de restituir.
8: La seva aplicació és d'obligat compliment.
9: I seria positiu per a tots que aquesta etapa se recorriera lo antes possible.
10: Dona per bona la tesi de Peinado i referma que Gómez es va aprofitar de la seva posició privilegiada de dona del president del govern.
11: Burnham serà proclamat líder laborista després d'haver-ho intentat el 2010 i el 2015. Dilluns, Starmer presentarà la dimissió al rei Carles III i després el monarca convidarà Burnham a formar govern.
12: Des de l'Institut Català de la Retina, el doctor Arturo Ruiz, cap del Departament de Còrnia, creu que hi haurà molts turistes de pas que no sabran res sobre l'eclipsi i cal informar-los perquè no pateixin danys als ulls.
13: Cada 5 minuts vas mirant, sempre amb les ulleres, i un cop arribis a l'eclipsi total, o quasi, arribis, a punt d'arribar, te les poses.
1: Aquests són els sons del matí. Ara les paraules del dia amb el Marc Jurado. acatar.
14: Manifestar respecte i submissió envers algú o envers alguna cosa, s'acata o no, la llei divina o, en aquest cas, la judicial. Això és el que els encausats i no amnistiats del procés demanen ara als tribunals espanyols després que la justícia europea hagi avalat la llei, que acatin la decisió i l'apliquin.
1: Proclamar.
14: Publicar solemnament alguna cosa, anunciar-la públicament. Es pot proclamar una llei, la independència d'un estat, o es pot proclamar un nou rei, president o líder polític. Això és el que passarà avui al Regne Unit. Andy Burnham serà proclamat nou líder del Partit Laborista Britànic dilluns. Substituirà Keir Starmer com a primer ministre del Regne Unit.
1: Odissea.
14: Llarg anar d'uns llocs a d'altres abans d'aconseguir el que hom es proposa, un viatge llarg en el que sovintegen les aventures tan adverses com favorables al viatger. No entrem a fer paral·lelismes amb els processos judicials del procés, valgui la redundància, però sí que us expliquem que avui s'estrena una de les pel·lícules més esperades, l'adaptació cinematogràfica de l'Odissea d'Homer, de la mà de Christopher Nolan.
1: I posem-hi tres xifres amb l'Albert Duran. 0,8%.
15: És el percentatge en què es va incrementar la població de Catalunya l'any passat respecte al 2024. És la primera vegada que la natalitat s'incrementa a Catalunya des del 2008. En total, el 2025 hi va haver 54.000 naixements, dels quals 28.000 van ser nens i 26.000 nenes.
1: 266.000.
15: És el nombre de delictes que hi ha hagut a Catalunya els primers 6 mesos de l'any. Això es tradueix en una taxa de 32 delictes per cada 1.000 habitants. Aquesta xifra implica una baixada del 7,6% respecte al mateix període de l'any passat.
1: 84.
15: Són els milions que la Diputació de Barcelona preveu destinar a la renovació de carreteres en la segona fase del pla de millora de la xarxa viària. La renovació afectaria més de 220 quilòmetres de vies.
1: Ens falten les tres imatges amb el Pol Foradada. A la primera hi veiem la skyline d'una part de Manhattan, una fotografia que hem vist moltíssimes vegades, la dels gratacels de Nova York i el seu perfil amb el cel. El que sorprèn d'aquesta imatge és justament el cel, perquè la ciutat està coberta d'una boira marronosa.
16: Una boira conseqüència dels incendis que hi ha a Canadà i que aquests dies enfosqueixen tot Nova York. Moltes persones, de fet, han optat per recuperar la mascareta i l'alcalde fins i tot ha recomanat limitar el temps que es passa a l'aire lliure. Per cert, una situació que preocupa de cara a la celebració de la final del Mundial de diumenge.
1: A la segona imatge veiem una foto zenital d'una plaça. Al centre hi ha un artista, ajupit, envoltats de diferents materials, per exemple, pots o retalls de colors. Al costat hi ha pintades a terra les cares de dues persones ben reconeixibles. Una és Leo Messi, l'altra és Lamine Yamal.
16: És un artista urbà a Kosovo, acabant de polir els últims detalls d'aquesta obra d'art amb què reprodueix els dos principals protagonistes d'aquesta final del Mundial de Futbol. El passat del Barça contra el present i el futur. Els veurem junts 19 anys després d'aquesta ja històrica fotografia en què Messi banya un recent nascut Lamine Yamal.
1: Per cert, que el New York Times publica aquesta foto. La foto aquesta de Messi banyant a Lamine Yamal ben petitó, la trobem avui al New York Times. En fi, la tercera imatge ens l'envien des dels afores de Betlem i veiem uns nens amb banyador dalt d'un mur a punt de saltar una bassa amb una aigua que aparentment sembla força bruta. Què hi veus, Jordi Brascó?
17: Veig els nens del poble d'Al-Hader gaudint d'un dia assolellat a les piscines naturals de Salomó que daten d'abans de Crist. Avui és un dia tranquil, però en aquesta zona les batudes policials i els atacs dels colons són més que habituals. Israel assegura que les piscines els pertanyen i ja han dissenyat un pla per reformar-les completament.
5: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquesta notícia que circula. Un gos militar ha rebut la medalla d'or del Pentàgon després de sobreviure a un atemptat i salvar 47 vides. Marc Amorós, bon dia.
18: Bon dia. La notícia explica la història d'aquest gos militar que es diu Bob, però que a l'exèrcit nord-americà té el nom en clau de K-9 Valor. Diuen d'ell que és tot un heroi nord-americà. La notícia explica que el gos va sobreviure a un atemptat suïcida a l'aeroport de Kabul el 2021, interposant-se entre l'explosió i el soldat ensinistrador que el duia. També diu la notícia que l'explosió va destrossar-li la meitat de la cara, va perdre l'ull i l'orella esquerres i va ser traslladat a Alemanya, on els veterinaris van aconseguir reconstruir-li la mandíbula. La seva gesta va permetre salvar, atenció, 47 vides. És per això, diu la notícia, que ara ha rebut la medalla d'honor del Pentàgon nord-americà. Durant el lliurament d'aquest reconeixement, el soldat gos K-9 Valor va rebre una ovació que va durar més de 8 minuts.
1: I això és real o és fals?
19: El matí de Catalunya Ràdio.
20: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
21: La ciberdelinqüència planteja reptes cada vegada més complexos pels professionals de la criminologia i la seguretat. Segons l'Institut Nacional de Ciberseguretat, l'any 2025 es van gestionar més de 122.000 incidents, un 26% més que l'any anterior. Unes dades que evidencien la necessitat d'actualitzar coneixements i competències per prevenir, investigar i donar resposta a les noves formes de criminalitat digital.
20: Estàs compromès amb l'objectivitat i el sentit de la justícia? Amb el grau en Criminologia i Seguretat de la Universitat CEU Abat Oliva, avui aprendràs el mètode i l'anàlisi. Demà treballaràs en la prevenció del delicte. Canvia el teu present, crea el teu futur.
19: El Matí de Catalunya Ràdio.
18: Vinga, va, sortint de dubtes, la notícia que ara circula i que diu que un gos militar rep la medalla d'honor del Pentàgon després de sobreviure a un atemptat i salvar 47 vides és una notícia falsa. Cap gos ha rebut mai als Estats Units la medalla d'honor del Pentàgon. La història d'aquest gos és totalment inventada. Circula, però, per xarxes socials com si fos real. Molta gent l'ha clicada, també l'ha compartida. La imatge del gos que veiem en la notícia que ara circula està feta amb intel·ligència artificial. De fet, té una errada molt evident. La notícia explica que va perdre l'ull esquerre, però al gos de la imatge li falta l'ull dret.
1: Gràcies, Marc.
18: Adéu, bon dia.
1: 5 minuts i les 8. Titulars en 2 minuts amb Marc Jurado i Sílvia Comet. El Tribunal Suprem no té pressa, malgrat l'aval de la justícia europea a l'amnistia, que plana el camí pel retorn de Carles Puigdemont i l'aixecament de la inhabilitació als líders independentistes.
14: Els moviments podrien ser més ràpids pel que fa als CDRs acusats de terrorisme. Jordi Turull, Oriol Junqueras i Salvador Illa demanen celeritat.
6: No poden marxar de vacances tan tranquil·lament mentre saben que hi ha gent que està privada de drets i llibertats fonamentals.
7: Ja no hi ha excuses. La llei s'ha d'aplicar, els drets s'han de restituir, els exiliats han de poder tornar.
8: La llei d'amnistia forma part, amb totes les conseqüències, del nostre marc legal i, per tant, la seva aplicació és d'obligat compliment.
1: Des del Partit Popular, però, avui insisteixen que la sentència no suposa un aval absolut a tot el text de la llei d'amnistia que va aprovar el Congrés.
0: Alberto Núñez Feijóo i José María Aznar, amb tons molt diferents.
2: Los demócratas respetamos las sentencias y punto. Nada más. La respetamos.
22: Porque la agresión sediciosa al derecho no debe quedar impune.
1: Punt i final a la tercera onada de calor.
14: Això el dia que hem sabut que Catalunya està vivint l'inici d'estiu més càlid dels últims 76 anys. Segons dades del Meteocat, des de l'1 de juny fins al 15 de juliol, la temperatura mitjana ha estat gairebé 4 graus per sobre del que és habitual en aquest període de l'any.
1: I previsió destacada avui al Regne Unit, Andy Barham serà proclamat avui nou líder del Partit Laborista Britànic.
0: Pas previ perquè dilluns que ve substitueixi Keir Starmer com a primer ministre del Regne Unit.
1: I l'òpera i la dansa tornen a ser protagonistes del Festival de Peralada, que avui comença l'Alt Empordà.
14: El festival celebra 40 anys en una edició que també inclourà música de cambra i de creació contemporània i que s'allargarà fins al 9 d'agost.
1: En 3 minuts arribarem a les 8. Ara mateix val la pena que fem un cop d'ull també a la informació de servei, començant pel temps.
23: Avui serà un dia majoritàriament assolellat, un altre cop un dia calorós, però amb màximes que no passaran dels 38, com amb el 39 graus, potser en algun punt de Ponent o de les Terres de l'Ebre. Sol, potser a la tarda amb alguna nuvolada al Pirineu, potser també amb algun petit ruixat en aquesta zona. Cap de setmana també marcat en general pel sol. Dissabte, amb temperatura fins i tot una miqueta més baixa que la d'avui. Diumenge repuntarà una mica la temperatura màxima. I la setmana vinent sembla que a partir de dijous podríem tenir una normalització de les temperatures.
1: I el trànsit, com el tenim, Clàudia Serra? El trànsit, com el tenim, Clàudia Serra?
24: Doncs a aquesta hora segueixen les retencions a la P7 entre Granollers i Parets del Vallès en sentit sud, on recordem-ho, hi ha hagut un accident, els vehicles implicats ja són al voral. A Barcelona, intensitat en punts habituals a la ronda, sobretot sentit Llobregat, però això sí, sense retencions destacades.
1: Dos minuts per arribar a les 8. Cada dia a aquesta hora li dediquem una cançó a algú, al qui vulgueu. Ens ho heu de dir a través d'una nota de veu, al 636-360609. Ens heu de dir qui sou, a qui li dediqueu i per què. És el que ha fet la Mercè, per exemple.
3: Bon dia, em dic Mercè i voldria felicitar el Jordi, que divendres, dia 17, fa 61 anys. Sisplau, per felicitar-lo, com ell és molt fan del Víctor Manuel, doncs qualsevol cançó que vulgueu, si li voleu posar el Solo Pienso en Ti, que potser és la més coneguda d'ell, doncs seria fantàstic.

0: Bon dia, són les 8. Comencem amb el trànsit, equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. Retencions a aquesta hora a la P7 entre Granollers i Montornès del Vallès en sentit sud per un accident. Els vehicles implicats ja són al voral. A Barcelona, intensitat en punts habituals a les rondes, sobretot sentit Llobregat, però sense retencions destacades. A Rodalies, nou matí de retards d'uns 20 minuts. A les línies R14 i R13 per robatori de coure entre Vilaverd i l'Espluga de Francolí.
0: El Tribunal Suprem no té pressa, malgrat l'aval de la justícia europea a l'amnistia, que plana el camí al retorn de Carles Puigdemont i a l'aixecament de la inhabilitació als líders independentistes. Els moviments podrien ser més ràpids, en canvi, pel que fa als CDRs, acusats de terrorisme. Més enllà de celebrar la decisió del TJUE com una victòria, els afectats reclamen precisament que no hi hagi més dilacions a l'hora d'aplicar la llei, una crida a la qual s'ha afegit també el president Illa i el govern espanyol. Toc d'atenció de la Comissió Europea a Espanya pels casos de corrupció política. El setmanari Político avança a aquest aspecte de l'informe sobre l'estat de dret als països de la Unió que es publica avui. Brussel·les reclama més rigor en els mecanismes per fer front al fenomen. Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, s'ha reforçat la presència policial i dels agents rurals després que ahir es declarés el quart incendi a la zona en poc més d'una setmana. El foc ja està estabilitzat i hi ha preocupació al municipi, sobretot pel fet que hi hagi una persona lliure que pugui estar provocant els incendis. Uns focs que afecten el pulmó verd limítrof entre l'Alt Camp i el Penedès. Un gran incendi a l'Aragó ja ha calcinat més de 7.600 hectàrees prop d'Orés, a Saragossa, i continua descontrolat. Les flames afecten un perímetre de 60 quilòmetres i han obligat a desallotjar més d'un miler de persones de 6 municipis. Donald Trump posa en dubte la integritat del sistema electoral dels Estats Units i acusa la Xina d'interferir en les eleccions del 2020, en el que qualifica com la més gran vulneració de dades electorals de la història. El president ha acusat les anteriors administracions d'haver amagat aquestes irregularitats. Comença el principal tall per obres de l'estiu del metro de Barcelona. A partir d'avui no hi haurà servei a la línia L1, la vermella entre Florida i plaça de Sants. Les obres s'allargaran fins al 28 d'agost i deixaran sense servei les estacions de Torrassa, Santa Eulàlia i Mercat Nou. Els oftalmòlegs alerten que no fer servir ulleres homologades per mirar l'eclipsi total de sol del 12 d'agost pot causar ferides permanents als ulls. Per això demanen que es doni més informació a la població sobre com s'han de protegir. I avui s'estrena una de les pel·lícules més esperades de l'any, l'adaptació de l'Odissea d'Homer de la mà de Christopher Nolan. Després de l'èxit d'Oppenheimer, guanyadora de 7 Oscars, el director pot tornar a definir l'any cinematogràfic.
2: Esports. El Barça podria anunciar les pròximes hores que Dima Adeyemi com a nou jugador. L'extrem va passar a revisió mèdica, mentre que Ter Stegen segueix negociant amb l'Ajax la seva cessió. D'altra banda, el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, reitera que Julián Álvarez seguirà al club matalasser. I el Tour de França avui es disputa la 13a etapa, 205 km de mitja muntanya. Tadej Pogacar torna a sortir amb el mallot groc de líder. Ahir triomfa l'esprint per Tim Merlier.
0: I el temps, xafogor, amb alguns núvols baixos avui i humitats elevades, sobretot a la costa. La calor es mantindrà intensa, però com a molt, amb valors que s'acostaran als 39 graus a les zones més càlides de Ponent. La tramuntana afluixarà a l'Empordà, amb una tarda d'algunes nuvolades al Pirineu, però poc importants.
3: 3CAT Info.
0: És divendres 17 de juliol, passant 4 minuts de les 8 del matí. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Comencem. El Tribunal Suprem deixa clar que no té cap pressa, malgrat l'aval de la justícia europea a la llei d'amnistia impulsada pel govern espanyol i que hauria de planar i accelerar el camí de retorn dels exiliats i la retirada de totes les causes obertes arran del procés. La justícia espanyola té les seves interpretacions pròpies i, segons fonts del Suprem, consultades per 3CAT Info, no se senten interpel·lats per aquesta sentència europea. Per tant, tot i la resolució d'ahir, l'aplicació de l'amnistia a Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, entre altres líders del procés, no serà immediata. De fet, el Tribunal Suprem manté invariable l'ordre de detenció contra l'expresident de la Generalitat per malversació i, a més, s'esperarà a veure què diu el Constitucional arran dels recursos d'empara que han presentat alguns dels encausats. Però ni el que resolgui el Constitucional serà definitiu. El Suprem podrà acatar la decisió o presentar la seva pròpia prejudicial davant la justícia europea. Europea si considera que té marge i està legitimat per fer-ho. En el cas dels CDRs, l'aplicació de l'amnistia pot anar més ràpid. El Tribunal Europeu ha resolt el dubte que li havia plantejat l'Audiència Nacional sobre Terrorisme i això farà, segons les seves defenses, que s'executi de manera pràcticament automàtica. David Aranda, d'Arrels Advocats, recorda que l'Audiència Nacional ja va reconèixer que l'amnistia era aplicable.
4: Un cop validada la conformitat de la llei d'amnistia amb el dret de la Unió Europea, l'Audiència Nacional hauria de ser coherent amb aquesta interlocutòria i, per tant, hauria de resoldre de forma gairebé immediata respecte a l'amnistia de les persones investigades en aquest procediment.
0: Pel que fa als dirigents d'Esquerra, Josep Maria Jové i Lluís Salvador, acusats al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per l'organització de l'UO, reclamaran l'aplicació immediata de l'amnistia i l'arxivament de la causa contra ells. Consideren que la sentència del Tribunal Europeu aclareix tots els dubtes que hi podria haver. Doncs ahir els principals implicats i els partidaris d'aquesta amnistia apressaven els tribunals espanyols a aplicar-la. Era el missatge coincident de Jordi Turull, de Junts, Oriol Junqueras, d'Esquerra, el president Salvador Illa i també el ministre espanyol de la presidència, Félix Bolaños.
5: No poden marxar de vacances tan tranquil·lament mentre saben que hi ha gent que està privada de drets i llibertats fonamentals.
6: Ja no hi ha excuses. La llei s'ha d'aplicar. Els drets s'han de restituir. Els exiliats han de poder tornar.
7: La llei d'amnistia forma part, amb totes les conseqüències, del nostre marc legal i, per tant, la seva aplicació és d'obligat compliment.
8: Solo se habrá cumplido plenamente la ley, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista. Y sería positivo para todos que esta etapa se recorriera lo antes posible.
0: El Partit Popular, que en el seu moment no va donar suport a la llei d'amnistia, ha acatat amb respecte a la sentència europea. Això li ha servit al líder del partit, Alberto Núñez Feijóo, per contraposar l'actitud dels populars amb la dels socialistes, que aquesta mateixa setmana criticaven la sentència condemnatòria al germà de Pedro Sánchez.
9: Los demócratas respetamos las sentencias y punto. Nada más. La respetamos.
0: Menys contemporitzador es va manifestar l'expresident José María Aznar, partidari d'un càstig exemplar.
10: Porque la agresión sediciosa al derecho no debe quedar impune.
0: Més qüestions, us ho dèiem en titulars. La Comissió Europea tocarà avui el crustó a Espanya pels casos de corrupció política. L'informe sobre l'estat de dret als països de la Unió ho avança l'edició europea del setmanari Politico. Aquest document critica Espanya per no haver avançat prou en l'enduriment de les normes sobre conflictes d'interessos i en els requisits per a la declaració de béns dels alts càrrecs. Brussel·les denuncia que, tot i que Madrid ha adoptat un pla estatal anticorrupció, l'aplicació pràctica de les normes vigents no funciona i li reclama més rigor en els mecanismes de lluita contra la corrupció. Seguim als tribunals. Finalment, l'Audiència Provincial de Madrid avala que un jutjat popular jutgi Begoña Gómez pels delictes de tràfic d'influències i malversació. La justícia madrilenya ratifica parcialment la decisió del jutge Peinado, però elimina dos dels quatre delictes per quals estava processada Gómez. El tribunal contradiu les mesures cautelars del jutge Peinado i anul·la la retirada del passaport a la dona del president del govern espanyol. A Madrid, Àngels Lafuente.
11: L'escrit diu que la decisió del jutge Peinado no és arbitrària ni contrària al dret i que està prou motivada amb indicis de criminalitat. Per tant, dona per bona la tesi de Peinado i referma que Gómez es va aprofitar de la seva posició privilegiada de dona del president del govern per als seus negocis amb la Universitat Complutense. No se la jutjarà pels delictes d'apropiació indeguda i corrupció en els negocis. També anirà davant un jurat per malversació la seva assessora a la Moncloa, Cristina Álvarez, i queda fora del jurat popular l'empresari Juan Carlos Barrabés. L'Audiència Provincial corregeix Peinado i li ordena que torni el passaport a Gómez, que podrà tornar a sortir del país i no haurà d'anar a firmar el jutjat cada 15 dies.
3: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Neguit i preocupació a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, després que ahir es declarés el quart incendi a la zona en poc més d'una setmana. El foc està estabilitzat i s'ha reforçat la presència policial i dels agents rurals al municipi. Tarragona, Jordi Barranca.
12: Hi ha temor pels constants focs que es van produint i sobretot perquè hi hagi una persona lliure que els pugui estar provocant. Aquesta és una de les línies de treball de la investigació dels Mossos i també dels agents rurals. Òscar Cendra, alcalde d'Aiguamúrcia, en declaracions a Catalunya Ràdio.
13: És un estat d'alarma a la zona. La veritat que fa respecte. El que volem és que si realment la línia aquesta és la certa, pues que si bé si estem amb sort i poden localitzar aquesta persona.
12: Uns focs que afecten el pulmó verd limítrof entre l'Alcamp i el Penedès.
0: Mentrestant, els bombers han aconseguit controlar l'incendi que es va declarar dimarts a Sant Quirze, Safaja, al Moianès. Les flames han calcinat prop d'un centenar d'hectàrees. L'incendi més greu d'aquest any a l'Aragó ja ha calcinat més de 7.600 hectàrees prop d'Orés, a Saragossa, i continua descontrolat. Les flames, que afecten un perímetre de 60 quilòmetres, van començar dimecres i ja han obligat a desallotjar més d'un miler de persones de 6 municipis propers. Els bombers calculen que encara trigaran dies a controlar-lo. A Guadalajara, a Castella-La Manxa, preocupa un altre incendi actiu amb potencial per cremar, en aquest cas, milers d'hectàrees, i ja s'ha demanat el suport de l'UME. El foc ha començat al petit municipi de la Mierla i s'ha hagut de desallotjar els veïns d'aquest poble també de dos més, que estan propers a aquesta localitat. I a la Comunitat de Madrid, un incendi forestal, en aquest cas provocat, també ha fet evacuar un centenar de persones. El presumpte piròman ja està detingut. 4 minuts i arribarem a un quart de nou en internacional. Us ho dèiem també en titulars. Donald Trump ha acusat la Xina d'interferir en els processos electorals dels Estats Units sense que les anteriors administracions ho haguessin impedit. En un missatge adreçat a la nació des de la Casa Blanca, el president nord-americà ha assegurat que la Xina va aconseguir de manera il·legal les dades de 220 milions de votants. Washington, Oriol Serra.
14: El discurs davant la nació de Donald Trump d'ahir a la nit ha consistit justament en això, anunciar que el seu govern té proves que els Estats Units han estat víctima d'ingerències estrangeres en el seu sistema electoral, principalment des de la Xina.
15: Durant un període d'anys, començant pel cicle electoral del 2020, la República Popular de la Xina va dur a terme el que es considera la vulneració de dades electorals més gran de la història, amb la qual la Xina es va fer il·lícitament amb la informació de més de 220 milions de votants nord-americans.
14: El president dels Estats Units ha aprofitat per a tornar a demanar que s'aprovi la Safe Act, amb la qual vol introduir normes electorals que, segons diu, garanteixin eleccions netes. Les principals cadenes nord-americanes, tret de Fox News, han optat per no emetre en directe el discurs i Trump ha amenaçat amb cancel·lar-ne les llicències d'emissió.
0: L'Iran ha viscut una altra nit de bombardejos dels Estats Units. La televisió de la República Islàmica ha informat que les bombes han tocat un aeroport i una estació de tren al sud del país, pròxima a l'estret d'Hormuz. També ha rebut impactes la ciutat portuària de Bushehr, on hi ha l'única central nuclear de l'Iran, i la ciutat costanera de Bandar Abbas. Els atacs tenen com a objectiu afeblir la capacitat militar de l'Iran per impedir que les seves forces bloquegin aquest estret. La resposta immediata de Teheran ha estat bombardejar instal·lacions i equipaments militars dels Estats Units, als països de l'entorn. A Doha, Qatar, s'ha sentit diverses explosions i les autoritats han enviat un missatge d'alert als ciutadans per avisar-los que es quedessin a casa per un nivell d'amenaça elevat. Les sirenes antiaèries també han sonat a Kuwait i a Bahrain, on les defenses han fet front a l'atac de drons i míssils llançats des de l'Iran. Tornant als Estats Units, el xoc amb uns ocells podria haver provocat l'accident d'helicòpter a Nova York en què va morir una família catalana i el pilot l'abril de l'any passat. La Junta Nacional de Seguretat del Transport dels Estats Units ha trobat evidències d'un impacte d'aus abans que l'helicòpter turístic caigués al riu Hudson i morissin tots els ocupants. Recordem, eren el matrimoni, els seus 3 fills i el pilot de l'aparell. La investigació continua oberta i l'organisme ha fet públic l'informe d'un laboratori d'experts que assegura que una banda de doques va impactar contra les pales de l'hèlix i l'estabilitzador horitzontal. Tot i això, la Junta Nacional de Seguretat recorda que encara no s'ha determinat la causa probable d'aquest accident. I abans d'obrir ara de servei i tornar cap a casa nostra, parlem de mobilitat. Des d'avui i fins al 28 d'agost no circulen convois de metro a la línia 1, la vermella, des de les estacions de Florida i Plaça de Sants. És el principal tall a la infraestructura prevista aquest estiu i es calcula que afectarà unes 40.000 persones. Anem en directe a l'estació de Plaça de Sants i tenim en Joan García. Joan.
16: Han quedat sense servei les estacions de Torrassa, que és un dels principals intercanviadors per anar a l'aeroport, Santa Eulàlia i Mercat Nou. Les principals alternatives en transport d'alta capacitat són la mateixa xarxa de metro, sobretot l'L5, agafar ferrocarrils de la Generalitat a l'estació d'Avinguda Carrilet o Rodalies a l'estació de Rambla Just Oliveres. A més, hi ha un servei d'autobusos que recorre el tram afectat. Entre els usuaris, queixes per les molèsties que genera un tall com aquest, encara que sigui per poques parades.
17: Sí, m'afecta moltíssim, perquè vaig a treballar a la Ciutat de la Justícia i només per 2 parades doncs he de fer tot això. I a més, aquest transbord és una mica engorrós, perquè has de pujar moltes escales.
18: has d'anar al treball i has de baixar aquí, després agafar un altre cop al metro per anar a Bellvitge, per perdre un moment del temps.
16: Aquest serà el principal tall per obres a l'estiu a la xarxa de metro i es calcula que afectarà ara o juliol més de 40.000 persones.
0: Doncs no deixem la mobilitat, anem a veure com tenim les carreteres, també la resta de transports públics. Clàudia Serra, molt bon dia.
1: Molt bon dia. D'aquesta hora es manté el trànsit lent a la P7 entre Granollers i Montornès del Vallès en sentit sud, on, recordem-ho, hi ha hagut un accident. Els vehicles implicats, però, ja s'han apartat i són al voral. A la mateixa via també hi ha intensitat a Barberà del Vallès en tots dos sentits de la marxa, mentre que a l'àrea més propera a la ciutat de Barcelona, circulació en general molt fluida a aquesta hora. Pel que fa al transport públic, a Rodalies, 9 matí de retards d'uns 20 minuts a les línies R14 i R13, segons informa Rodalies, per robatori de coure entre Vilaverd i l'Espluga de Francolí. Hi ha retards també al tren de l'R15 que ha sortit de l'estació de França de Barcelona i havia d'arribar a Móra la Nova a les 9 i 8 minuts. Doncs bé, aquest tren circula mitja hora de retard.
3: El temps.
0: Jofre Genuer.
19: Comencem aquest divendres amb temperatures una mica més baixes. Potser es nota poc, però els valors de temperatures no són tan inflats com ahir, sobretot a l'interior, on van haver-hi molts valors, fins i tot tòrrids. Avui les temperatures poc per sobre dels 20. Prova d'això és que a Lleida, per exemple, hi arribaven els 26 gairebé. Avui són 22. I, de fet, les temperatures oscil·len entre aquests 22 a 18, 17 graus. Els valors més baixos, com sempre, a les valls del Pirineu, amb aquests 14, al Pont de Suert, 11 d'As, i els més alts a la costa, on, evidentment, persisteixen aquests valors tòrrids de, per exemple, 25 a Palamós, 26 a Barcelona, 25 a Tarragona, 26 a la Ràpita, i, a més, amb la presència de la tramuntana, que també ha ajudat a que Roses la temperatura no hagi baixat dels 25, una tramuntana moderada, modesta. De fet, com molt, ha arribat als 70, superar els 70 km per hora a Portbou. I que anirà de baixa al llarg d'aquest matí. Una jornada amb la presència, sobretot, d'aquesta notable xafogó a tota la façana litoral, que és una de les raons perquè s'ha notat poc el descens de les temperatures. Humitats molt altes, núvols baixos a la costa, creiem que s'aniran esqueixant, que el sol s'imposarà, però en alguns sectors es poden fer una mica persistents. I bé, a la tarda sí que pot haver-hi alguna nuvolada en el Pirineu, però difícilment en pluja. De fet, hi ha núvols baixos també al vessant nord del Pirineu Aran, que han d'anar trencant-se i potser cap a la zona d'Albera, Pirineu Oriental, hi hagi alguna gotellada, però serien fenòmens anecdòtics. Al llarg del cap de setmana, les temperatures encara podrien recular un palet més. Tot i així estem parlant de màximes que s'acosten als 38 o 39 graus a les zones més càlides, per tant, un ambient de canícula de ple estiu. I potser la tarda de diumenge creixin més nuvolades de tarda en el Pirineu.
20: Resca Info. Uf. Se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
21: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11.
20: I se't transmet el fred a la mà?
21: Suposo.
20: Oh.
22: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra d'estiu de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
23: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
24: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3Cat Info.
25: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
26: Us expliquem els castells des de les classes i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
25: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells en viu a 3Cat Info.
24: Escolteu-nos i fem pinya.
0: Passen 4 minuts d'un quart de nou, continuem. Catalunya viu l'inici d'estiu més càlid dels últims 76 anys. Des de l'1 de juny fins al 15 de juliol, la temperatura mitjana ha estat gairebé 4 graus per sobre del que és habitual en aquest període de l'any. El Meteocat atribueix aquests registres al fet que hem tingut 3 onades de calor gairebé consecutives. La darrera la tancàvem fa tot just un dia i sense marge per recuperar les temperatures habituals. Marc Prohom és el cap de climatologia del Meteocat.
2: El fet més extraordinari d'aquesta situació és la persistència. I això s'emmarca des del 2022, que les temperatures, especialment a l'estiu, estan clarament per sobre de la mitjana. Darrere d'això no hi ha altra explicació que el canvi climàtic.
0: La ciutat de Lleida ha viscut la primera nit tòrrida amb temperatures per sobre dels 25 graus dels últims 86 anys. Pel que fa al risc d'incendi, els agents rurals mantenen el nivell extrem per foc en 33 municipis d'11 comarques i també continuen tancats 3 espais naturals. I ara, atenció a aquestes recomanacions. Els oftalmòlegs demanen que es doni més informació a la població sobre com s'ha de mirar l'eclipsi total de sol del 12 d'agost, sobretot a les zones de la Costa Daurada, on habitualment hi ha molts turistes, i alerten que no utilitzar ulleres homologades pot causar ferides permanents als ulls. Des de l'Institut Català de la Retina, el doctor Artur Ruiz, cap del Departament de Còrnia, creu que hi haurà molts turistes de pas que no sabran res sobre l'eclipsi i que cal informar-los perquè no pateixin danys als ulls. Són declaracions a 3CAT Info.
4: S'hauria de fer alguna campanya de publicitat o informant sobre aquest perill, inclús facilitant-la en diversos idiomes, no? I adreçar-los a un centre òptic o centre de referència proper perquè s'informi.
0: I és que mirar directament l'eclipsi solar pot danyar els ulls si no es fa amb les ulleres adequades i amb el temps d'exposició recomanat.
4: Hi ha la retinopatia solar, com unes cicatrius per una absorció elevada d'aquesta energia lumínica, i es tradueixen en taques que poden millorar al cap d'uns mesos, però moltes vegades queden remanents. Llavors hi ha unes altres a la còrnia que pot passar al cap d'unes hores i que poden provocar molèsties, que aquestes són més irreversibles, però les més greus són les que passen a la retina.
0: El doctor Ruiz recomana mirar l'eclipsi en intervals curts i recorda que el moment més crític és quan la lluna encara no ha tapat el sol.
4: Fer pauses. Quan s'ha 15 minuts abans, cada 5 minuts vas mirant, sempre amb les ulleres, i un cop arribis a l'eclipsi total o quasi, arribis a punt d'arribar, te les poses i com que són uns segons o minuts, doncs ja el pots veure tranquil·lament.
0: I si tot i així creiem que ens hem fet mal als ulls, hem d'anar a un centre d'urgència oftalmològica. I ara cultura. Avui s'estrena una de les pel·lícules més esperades de l'any. És l'adaptació de l'Odissea d'Homer de la mà de Christopher Nolan. S'estrena juntament amb l'últim capítol de la saga Possession Infernal, una comèdia espanyola, també i 3 drames moderns. Ho repassem amb en Marc Garriga. Tell me what you remember.
5: A wife? Tot apunta que després de l'èxit d'Oppenheimer, guanyadora de 7 Oscars, Christopher Nolan tornarà a definir l'any cinematogràfic amb la seva nova pel·lícula. L'adaptació de l'Odissea és tan èpica com totes les seves pel·lícules. La història la coneixem de sobres, però mai ningú l'havia filmat amb aquesta humanitat ni amb una intenció intel·lectual tan evident. No és casual que Nolan l'hagi adaptat quan ens acostem perillosament un altre cop a un punt d'inflexió de la nostra civilització. Res és gratuït a la filmografia d'un dels grans directors de la història del cinema. Nolan és ambiciós amb aquesta Odissea, com ho ha estat sempre. És tècnicament fascinant, narrativament insuperable i absolutament commovedora. A tot això cal sumar-hi un repartiment amb uns sensacionals Matt Damon i Robert Pattinson, a qui acompanyen Tom Holland, Anne Hathaway, Charlize Theron i Zendaya, entre d'altres. D'aquí uns mesos sabrem a quants Oscars aspiren.
6: We found you.
7: William, my sweet boy.
5: La saga de Possession Infernal és incansable i ha anat oscil·lant entre el terror sagnant implacable i l'humor negre descollonant, sense tenir clar en cap moment quin era l'equilibri adequat. Fins a aquest 6è capítol, En Llames, un dels millors, amb escenes salvatges rodades de forma brillant i els tocs de comèdia justos per alleugerir la història d'una trobada familiar demoníaca que acaba com el rosari de l'aurora.
8: Quiero que irme el fin de semana contigo a Solterilandia, como si fuéramos veinteañeros, y estar en una casa que decidí y elegí con Laura, que amueblé con Laura, que está llena de Laura.
5: Gorka Ochoa és l'únic argument que manté viva la comèdia espanyola Ni contigo ni sin mí. Un film absolutament irregular que no acaba mai de trobar el to adequat, amb uns canvis de ritme incomprensibles i algunes actuacions exageradament histriòniques. A més, juga amb el concepte de la nova masculinitat i els micromasclismes d'una forma poc convincent i acaba caient en la seva pròpia trampa.
9: I know it's early, sweetheart, but we gotta go. We're gonna go on a trip.
27: Rax, here, boy.
5: Tres drames devastadors coincideixen com a novetats a la cartellera. Omaha, una esplèndida i tràgica road movie basada en fets reals que trenca el cor mentre t'obre els ulls a la crua cara B del somni americà. Hombres de Acero, un drama carcerari britànic amb trames i personatges recurrents del gènere, però molt ben construït i amb bones interpretacions. I En el Camino, la pel·lícula mexicana de l'any, una immersió a les tenebres del món dels camioners d'aquell país, una tragèdia sobre la soledat masculina i la desesperança. També s'estrena en la producció catalana Apuntes para una ficción consentida, d'Anna Serret, i el documental La vida és Verdi, sobre el centenari dels cinemes de la Vila de Gràcia.
3: A 3CAT Info,
10: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
3: Insostenibles.
11: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
3: El retrat d'un planeta en crisi.
12: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
13: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
3: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet. Esports.
0: Ricard Isidro, molt bon dia.
14: Bon dia. El Barça podria fer oficial a les pròximes hores la incorporació de l'extrem alemany Karim Adeyemi del Borussia Dortmund. El jugador de 24 anys va passar ahir la revisió mèdica amb el club blaugrana. Signaria per 5 temporades a canvi de 22 milions d'euros, més 7 en variables. En canvi, qui és a punt de marxar és el porter Marc-André Ter Stegen. A l'entrenament d'ahir, el porter es va absentar amb permís del club a l'espera de resoldre la seva sessió a l'Ajax d'Amsterdam de Mitchell Sánchez. D'altra banda, el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, reitera que el davanter argentí Julián Álvarez, pretès pel Barça, seguirà vestint la samarreta matalassera.
15: Joan Laporta es un buen amigo, es un gran presidente y él sabe muy bien dónde va a jugar Julián López el año que viene. Digo Julián López, joder.
17: Álvarez.
15: Bueno, Julián Álvarez el año que viene. Me pone nervioso con lo del jugador del Atlético de Madrid y sin ningún problema.
14: Cerezo ha fet aquestes declaracions a la sortida d'un sopar de pretemporada de l'Atlètic de Madrid a Segovia.
3: 3CAT Info.
14: Mentrestant, l'Espanyol segueix amb la seva estada a Navata, a l'Alt Empordà. Un dels nous reforços blanquiblaus, el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, admet que té ganes de debutar amb l'equip.
27: Sí, claro, estoy... tengo ganas de jugar, de entrar en partido con mis compañeros para sentir cómo vas, con el míster, con todos, y tener esta primera experiencia de partido. Creo que vamos a ganar y va a ser mucho bueno.
14: Un debut que es podria fer efectiu demà en l'amistós contra l'Urot. A la segona divisió, el Girona ha presentat el davanter ucraïnès Oleksandr Pishchur, de 21 anys, i que firma per 5 temporades. Pishchur ha detallat què pot aportar a l'equip gironí.
28: Sí, és normal. Crec que a Espanya no és fàcil trobar aquest tipus de davanter ni algú de la meva alçada, així que també és molt interessant. I com has dit, com em podrà utilitzar l'entrenador? Jo vull donar el millor de mi en tot moment.
29: I want to give everything best.
14: Recordem que Pishchur fa 2 metres i 4 centímetres d'alçada, arriba procedent del Beto hongarès. I el Sabadell, per la seva banda, ha iniciat la seva estada de pretemporada a Salou, on s'estarà els propers 10 dies. El sabadellenc jugarà demà un amistós contra el Castelló.
3: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
14: El Barça de bàsquet ha fet oficial el quart reforç de cara a la nova temporada. Es tracta del base nord-americà Umoja Gibson, que ha firmat fins al 2028 procedent de l'Olímpia de Ljubljana, eslové.
30: Vull que sapigueu que tinc moltes ganes de començar el proper capítol de la meva carrera i de fer-ho en aquest indret tan màgic i ple d'història. Estic orgullós de dur aquests colors. Ho donaré tot i posaré el cor.
14: Es preveu que Gibson, de 28 anys, pugui obtenir passaport búlgar en les properes setmanes i aleshores deixi d'ocupar plaça d'extra comunitari. També us explicarem que sense moure'ns de la Lliga CB, el Manresa i el base belga Reten Obasoan separen els seus camins un cop ha finalitzat el seu contracte de dues temporades. El Girona ha sabut els seus rivals a la fase de grups de la FIBA Europe Cup, la quarta competició europea. Els gironins han quedat enquadrats al grup B, que compartiran amb el Levice eslovac, l'Ostende belga, el Szolnoki hongarès, el Zielona Góra polonès i el guanyador de la ronda prèvia entre el Peja Kuzubar i el Dinamo Bucarest romanès. Aquesta lligueta doble partit comença el 7 d'octubre. L'Unigirona, per la seva banda, juga l'accés a la fase regular de la pròxima edició de l'Eurolliga contra el vencedor de l'eliminatòria prèvia que enfrontarà el Panathinaikos grec amb l'Emlat Konut turc a partit únic el 23 de setembre. L'Uni espera rival el 30 de setembre a Fontejau i si les gironines superen aquesta eliminatòria prèvia davant de les gregues o les turques, aleshores quedarien enquadrades al grup D de l'Eurolliga juntament amb el Praga txec, el Bruges francès i el Lublin polonès.
3: 3CAT Info.
14: En ciclisme, avui es disputa la 13a etapa del Tour de França. Seran 206 quilòmetres de mitja muntanya entre Dol i Belfort, amb un port de primera categoria que es corona a 30 quilòmetres de l'arribada. Tadej Pogacar tornarà a sortir com a líder sòlid de la general. Té un coixí de 3 minuts i 36 segons respecte a Jonas Vingegaard. Ahir, tercer triomf a l'esprint per al belga Tim Merlier, després dels 179 quilòmetres de la 12a etapa entre Magny-Cours i Chalon-sur-Saône. I en tenis, Pablo Badosa s'enfronta aquesta tarda a l'hongaresa Panna Utvarthy als quarts de final del torneig de Iași a Romania.

0: 3CAT Info.
1: 9:15, tornem a fer un cop d'ull a carreteres i transports públics a aquesta hora. Equip viari, Clàudia Serra, molt bon dia.
2: Bon dia, comencem parlant de transport públic perquè és un nou matí amb retards d'uns 20 minuts aproximadament a les línies R14 i R13 de Rodalia, segons informa Renfe, per un robatori de coure entre Vilaverd i l'Espluga de Francolí. A les carreteres, en general, fluïdesa sense incidències ni retencions destacades.
1: I el més destacat d'aquesta hora encara passa per l'impacte que pot tenir l'aval d'Europa a l'amnistia, tot i les peticions dels implicats i partidaris a la llei perquè s'apliqui amb rapidesa, el Tribunal Suprem sembla no tenir pressa a fer cap moviment immediat en el cas dels líders independentistes. Sí que podria tenir una aplicació més ràpida per als 12 CDRs acusats de terrorisme. I toc d'atenció de la Comissió Europea a Espanya pels casos de corrupció política. El setmanari Politico avança aquest aspecte de l'informe sobre l'estat de dret als països de la Unió que es publica avui. Brussel·les reclama més rigor en els mecanismes per fer front al fenomen. I a Aiguamúrcia, l'Alt Camp, s'ha reforçat la presència policial i dels agents rurals després que ahir es declarés el quart incendi a la zona en poc més d'una setmana. El foc ja està estabilitzat, provoca preocupació al municipi, sobretot pel fet que hi hagi una persona lliure que pugui estar provocant aquests incendis. Des d'ara fins les 9 també us explicarem que Andy Burnham serà proclamat avui nou líder del Partit Laborista Britànic, que és el pas previ perquè dilluns que ve substitueixi Keir Starmer com a primer ministre del Regne Unit. I el Consell de Seguretat Nuclear ha donat el vistiplau a allargar la vida útil de la central nuclear d'Almaraz, a Extremadura, fins al 2030, tot i que la decisió final està en mans del govern espanyol. La central catalana de Vandellòs 2 n'està pendent també per seguir el mateix camí. Avui sabrem si els veïns del barri del Putxet de Barcelona evacuats per l'esvoran causat per les obres de l'N9 del metro poden tornar ja a casa seva. I en cultura, l'òpera i la dansa tornen a ser protagonistes del Festival de Peralada, que comença avui a l'Alt Empordà. També en parlarem. I quan faltin 5 minuts per les 9 arribaran els esports. Ricard Isidro, molt bon dia.
3: Bon dia, Àngels.
1: Què ens expliques a aquesta hora?
3: Mercat de fitxatges del Barça. El club blaugrana podria anunciar les pròximes hores Karim Adeyemi com a nou jugador. L'extrem va passar ahir la revisió mèdica, mentre que Ter Stegen segueix negociant amb l'Ajax la seva cessió. D'altra banda, el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, ha reiterat que Julián Álvarez seguirà al club matalassé.
1: I el temps, avui xafogó amb núvols baixos i humitats elevades, sobretot a la costa. La calor es mantindrà intensa, però com a molt amb valors que s'acostaran als 39 graus a les zones més càlides de Ponent. La tramuntana fluixa a l'Alt Empordà amb una tarda d'algunes nuvolades al Pirineu, però poc importants. Passen 3 minuts de 9:15. El Tribunal Suprem deixa clar que no tenen cap pressa, malgrat l'aval de la justícia europea a la llei d'amnistia impulsada pel govern espanyol i que hauria de planar i accelerar el camí de retorn dels exiliats i també la retirada de totes les causes obertes arran del procés. La justícia espanyola té les seves interpretacions pròpies i, segons fonts del Suprem, consultades per 3CAT Info, no se senten interpel·lats per la sentència europea. Per tant, tot i la resolució d'ahir, l'aplicació de l'amnistia a Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, entre altres líders del procés, no serà immediata. De fet, el Tribunal Suprem manté invariable l'ordre de detenció contra l'expresident per malversació i, a més, s'esperarà a veure què diu el Constitucional arran dels recursos d'empara que han presentat alguns dels encausats. Però ni el que resolgui el Constitucional serà definitiu. El Suprem podrà acatar aquesta decisió o bé presentar la seva pròpia prejudicial davant la justícia europea de nou, si considera que té marge i que està legitimat per fer-ho. En el cas del CDR, l'aplicació de l'amnistia sí que pot anar més ràpid. El Tribunal Europeu ha resolt el dubte que li havia plantejat l'Audiència Nacional sobre Terrorisme i això farà, segons les seves defenses, que s'executi de manera pràcticament automàtica. David Aranda, d'Arrels Advocats, recorda que l'Audiència Nacional ja va reconèixer, de fet, que l'amnistia era aplicable.
4: Un cop validada la conformitat de la llei d'amnistia amb el dret de la Unió Europea, l'Audiència Nacional hauria de ser coherent amb aquesta interlocutòria i, per tant, hauria de resoldre de forma gairebé immediata respecte a l'amnistia de les persones investigades en aquest procediment.
1: Pel que fa als dirigents d'Esquerra, Josep Maria Jové i Lluís Salvador, acusats al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per l'organització de l'1 d'octubre, reclamaran l'aplicació immediata de l'amnistia i l'arxivament de la causa contra ells. Consideren que la sentència del Tribunal Europeu aclareix tots els dubtes que hi podria haver. I avui la Comissió Europea tocarà el crostó a Espanya pels casos de corrupció política en l'informe sobre l'estat de dret als països de la Unió. Ho avança l'edició europea del setmanari Politico. El document critica Espanya per no haver avançat prou en l'enduriment de les normes sobre conflictes d'interessos i en els requisits per a la declaració de béns dels alts càrrecs. Brussel·les denuncia que, tot i que Madrid ha adoptat un pla estatal anticorrupció, l'aplicació pràctica de les normes vigents no funciona i li reclama més rigor en els mecanismes de lluita contra la corrupció. Corrupció.
0: 3CAT Info.
1: Neguit i preocupació a Aiguamúrcia, l'Alt Camp, després que ahir es declarés el quart incendi a la zona en poc més d'una setmana. El foc està estabilitzat i s'ha reforçat la presència policial també dels agents rurals al municipi. Tarragona, Jordi Barranca.
5: Hi ha temor pels constants focs que es van produint i sobretot perquè hi hagi una persona lliure que els pugui estar provocant. Aquesta és una de les línies de treball de l'investigació dels Mossos i també dels agents rurals. Òscar Cendra, alcalde d'Aiguamúrcia, en declaracions a Catalunya Ràdio.
6: És un estat d'alarma a la zona. La veritat que fa respecte. El que volem és que si realment la línia aquesta és la certa, pues que si a veure si estem amb sort i poden localitzar aquesta persona.
5: Uns focs que afecten el pulmó verd limítrof entre l'Alt Camp i el Penedès.
1: Continuem a Tarragona per explicar-vos ara que el Consell de Seguretat Nuclear ha avalat la sol·licitud per prorrogar el funcionament de la planta nuclear d'Almarà d'Extremadura fins al 2030. Ara, el Ministeri per a la Transició Ecològica té de marge fins després de l'estiu per prendre una decisió que pot obrir la porta a que les nuclears catalanes demanin també el mateix. Els alcaldes nuclears ho veuen com una bona notícia i els grups ecologistes demanen al govern que no modifiqui el calendari de tancament. Manel Sastre.
7: La pròxima

0: continua tenint la principal empresa del nostre municipi i que per tant doncs, estem contents de que pugui anar així i de que doncs, quan arribi el moment d'Ascó també se prengui aquesta decisió si evidentment a nivell de seguretat és viable poder continuar operant els reactors d'Ascó.
1: Les entitats ecologistes però ja han reclamat al govern espanyol en un comunicat conjunt que no es modifiqui el calendari de tancament de les nuclears per evitar frenar el pla de desplegament de les renovables. Passi el que passi, però, amb el maràs, les empreses propietàries de les nuclears catalanes hauran de valorar també si amb els condicionants tècnics imposats els surten els números per seguir operant.
2: I ara ens situem a Barcelona. Els veïns del barri del Putxet, evacuats per l'esvoranc causat per les obres de l'L9 del metro, han de saber avui si ja poden tornar a casa seva. Les previsions inicials de retorn es van ajornar la setmana passada. Els tècnics de la Generalitat i de l'Ajuntament els han convocat a una reunió aquest migdia per donar-los totes les explicacions. Des del dia 11, els especialistes han estat fent treballs per calibrar la seguretat del subsòl dels 93 habitatges que estaven en risc. Ara fa 10 dies que es va obrir aquest esvoranc a prop de l'estació del Putxet. Era un forat, recordem, d'uns 8 metres de diàmetre en un cel obert d'una finca. Des d'aleshores s'han fet tasques de consolidació del terreny amb injecció de formigó. Les institucions també han hagut d'atendre les reclamacions dels comerços de la zona, alguns dels quals han hagut de recórrer a crèdits per afrontar les nòmines dels treballadors i altres despeses de les seves empreses que ara han d'estar tancades. 6 minuts i arribarem a 9:15. Ara anem cap al Regne Unit. Andy Burnham serà proclamat avui nou líder del Partit Laborista després de rebre el suport de 379 diputats dels 403 que té la formació. L'exalcalde de Manchester substituirà dilluns Keir Starmer com a primer ministre del Regne Unit. Londres, Quim Olivares.
3: Amb 379 diputats era matemàticament impossible que cap altre candidat competís pel lideratge, ja que en calien 81 per presentar-s'hi. Burnham arribarà al cim del laborisme sense primàries, menys d'un mes després de tornar a ser diputat i sense el mandat d'unes eleccions generals, com ja van fer els conservadors Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss i Rishi Sunak. Burnham serà proclamat líder laborista després d'haver-ho intentat el 2010 i el 2015. Dilluns, Starmer presentarà la dimissió al rei Carles III i després el monarca convidarà Burnham a formar govern. Starmer, que hi va fer un viatge oficial a Kiev per reiterar el seu suport a Ucraïna, va prometre en la seva darrera sessió de control parlamentari de dimecres donar ple suport al seu successor.
2: I del Regne Unit cap a Itàlia, la justícia en aquest país ha condemnat a 12 anys de presó l'ex responsable de les autopistes italianes Giovanni Castellucci per l'ensorrament del pont Morandi de Gènova, Itàlia, ara fa 8 anys. L'accident va deixar 43 víctimes mortals i mig miler de veïns sense casa. Hi ha una trentena més de culpables i entre tots sumen 200 anys de presó. La fiscalia creu que sabien des de feia anys que el pont tenia problemes estructurals. La presidenta del Comitè de Memòria de les Víctimes, Egle Possetti, celebrava que s'hagi fet justícia.
4: Estem contents que, sobretot, s'hagin determinat les responsabilitats. Era inacceptable que aquest cas, tenint en compte totes les proves que avalaven els arguments de l'acusació, acabés sense cap acusat i, de fet, sense pena significativa.
5: Le pene importanti.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El govern espanyol demana que amb l'increment de finançament per la dependència millorin les condicions laborals del sector altament feminitzat. A Catalunya es preveu que es puguin crear més de 13.600 llocs de feina per atendre els més de 61.000 nous dependents que es calcula que hi haurà d'aquí 2 anys. En total, el govern rebrà 567 milions més de l'Estat fins al 2027 per finançar el 50% de la dependència. I un altre dels objectius és poder reduir en prop de 25.000 persones les llistes d'espera, com ja va anunciar aquesta setmana la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo. La pediatra del centre d'atenció primària que va atendre el nadó suposadament maltractat pels seus pares assegura que no presentava signes d'agressió sexual 3 dies abans del seu ingrés a urgències de l'Hospital Vall d'Hebron. Així ho va explicar ahir la metgessa i també la infermera del CAP, Roger de Flor, que va examinar la criatura quan tenia només 6 setmanes. D'aquesta manera, se sospita que les lesions haurien estat el cap de setmana previ a l'ingrés. Avui estan citats a declarar com a testimonis més facultatius que van atendre el nadó. El pare continua a la presó acusat de maltractament i agressió sexual, mentre que la mare, que també va ser detinguda el 18 de març, està en llibertat amb càrrecs. Canviem de qüestió. La manifestació del Pride Barcelona recorrerà demà dissabte als carrers de la ciutat per reivindicar els drets de les persones LGTBIQ i més, amb el lema Totes les realitats, un sol orgull. La mobilització vol reivindicar la força i la unitat del col·lectiu en un context marcat per l'augment dels discursos d'odi.

0: Els organitzadors esperen que la marxa sigui un espai de llibertat i reivindicació i obert a tothom. Ferran Poca és el president del Pride Barcelona.
1: Jo el que tinc sempre és la il·lusió de que Pride Barcelona sigui un espai on la gent sigui lliure, on la gent no sigui jutjada, on la gent pugui reivindicar, on la gent pugui sentir-se qui és sense prejudicis. Això al final és el que aspirem totes les persones que organitzem de forma voluntària al Pride de Barcelona.
0: La campanya d'aquest any posa el focus en la interseccionalitat. El Pride defensa que dins el col·lectiu conviuen realitats molt diverses i reclama que totes tinguin veu i representació. Ho explica Maria Giral, directora de l'àrea social del Pride Barcelona.
2: Es tracta aquesta campanya de donar visibilitat a tots aquests eixos de discriminació, a l'origen, discapacitats, edat o situació econòmica, perquè les polítiques públiques han de tenir aquesta mirada interseccional.
0: La mobilització també arriba en un any clau per Barcelona. La ciutat aspira a organitzar el World Pride 2030 i aquests dies rep delegacions internacionals que avaluaran aquesta candidatura.
3: Il parle de la mort comme tu parles d'un fruit.
0: En cultura, la prestigiosa coreògrafa belga Anne-Theresa Dekkers-Maecker i el ballarí emergent de breakdance Solal Mariot actuen junts per primera vegada en un muntatge on el cançoner de Jacques Brel es converteix en punt de trobada. És el Teatre Grec, en una proposta emocionant, poètica i de gran bellesa que es podrà tornar a veure aquest divendres. Marta Vives.
4: De Jacques Brel en sabem la seva poesia, el seu desamor, la seva desesperança, la seva ironia, la seva crítica, la hipocresia burgesa, la seva intensitat. Però quin és el seu moviment, la seva coreografia? Com es transita del seu univers, les seves cançons, al gest? I sobretot, què queda de l'esperit de Brel avui en dia? Les respostes les busca la prestigiosa coreògrafa belga Anne-Therese Dekkers-Maecker, que s'alia amb un ballarí emergent, Solal Mariot, expert en breakdance per donar forma i cos i moviment des de l'acompanyament, però també des de la confrontació a qui va cantar a la mort i a l'amor amb rotunditat. Un homenatge a la dansa, com ha dit la directora del Grec, Letícia Martín.
5: Amb aquesta darrera creació el que ens presenta és una visió molt íntima, tant de la música del Brel com de la lectura de l'amor i del moviment. Doncs és un homenatge a la dansa en si mateixa i a la música d'aquest compositor belga.
4: Però és cert que els ballarins han hagut de lluitar contra tots els elements. La humitat en un terra excessivament lliscant ha fet patir en més d'un moment. Brel potser n'hagués fet una cançó. Ells ho han convertit en una disculpa sentida a l'hora dels aplaudiments.
0: Passa gairebé un minut a 3:15, ens aturem, trànsit i temps. Comencem per la mobilitat. Clàudia Serra, bon dia.
6: Bon dia. Comencem parlant de transport públic, en concret de Rodalies. És un nou matí amb retards d'uns 20 minuts a les línies R14 i R13, segons informa Renfe, a causa d'un robatori de coure entre Vilaverd i l'Espluga de Francolí. A les carreteres, més tranquil·litat, en general molta fluïdesa, sense incidències ni retencions destacades. És tot.
7: El temps.
0: Crònica del Jofre Genuer.
8: El temps s'estabilitza a partir d'avui. Pels propers dies parlem de majoritàriament sol o núvols baixos a la costa amb molta xafogor. Difícilment amb nuvolades de tarda al Pirineu. Potser diumenge es torna a reactivar una miqueta, però serien fenòmens locals i en aquesta àrea. Per tant, en conjunt, ambient de plena calícula, ambient de ple estiu al llarg d'aquests propers dies i, sobretot, doncs, amb un panorama de molta xafogor a tota la façana litoral. Malgrat que el termòmetre es recull una mica i parlem de temperatures no tan altes com en dies enrere, amb valors com a molt de 38-39 graus al Pla de Lleida, que és una situació típica de plena canícula d'estiu, es notarà tot plegat poc perquè les humitats es mantindran molt elevades a tota la façana litoral amb molta xafogor, que és el que hem tingut, per exemple, aquesta matinada, malgrat que la temperatura en conjunt i sobretot a l'interior ha baixat una miqueta. Hi ha hagut valors tòrrids a la costa, 25 a Palamós, 26 a Barcelona, també 25 a Tarragona o 26 a la Ràpita, i els més frescos a les valls del Pireu amb aquests 14 al Pont de Suert, 11 a Das. humitats altes que mantenen doncs, aquesta sensació de calor notable, de xafogor, i que també formen aquests núvols baixos, estones una mica més tancats, estones més trencats, amb presència més de sol. Això és el que tindrem al llarg d'aquests propers dies. I avui, si hi ha alguna nuvolada del Pirineu, serà esquifida. Els núvols baixos al vessant nord del Pirineu també amb tendència a anar donant pas al sol. Potser algunes nuvolades al Pirineu Oriental o l'Albera, podria haver-hi alguna gotellada, poca cosa en general, i la tramuntana, que durant les hores nocturnes pot bufar una miqueta per sobre el cap de Creus.
7: Resca Info.
0: Passen 3 minuts de 3 quarts de 9. L'òpera i la dansa tornen a ser protagonistes del Festival de Peralada, que comença avui divendres a l'Alt Empordà i que està d'aniversari. Celebra 40 anys en una edició que es prolongarà fins al 9 d'agost, en què també inclou música de cambra i de creació contemporània. Girona, Fèlix Martín.
9: Una programació en la qual es passarà revista 40 anys de trajectòria i que arrenca amb un diàleg entre l'òpera italiana i francesa amb peces de Chilea, Verdi i Puccini d'una banda. Com aquesta de Tosca, i peces de Massenet o del Romeu i Julieta de Gounod, de l'altra.

0: Al capdavant d'aquest recital, la parella formada per la soprano Hermonella Jaú i el tenor Benjamín Bernaima, acompanyats al piano per Marcos Madrigal. Són dos dels grans noms de la lírica que passaran aquest any pel Festival de Perlada. Ha destacat el seu director artístic, Oriol Aguilar.
1: Tindrem les grans veus de la lírica del moment. Sara Blanc, que també és una catalana universal, estarà al Festival de Salzburg, que estarà a casa seva, que és Perlada, celebrant que fa 10 anys va ser la nostra artista resident. Hi haurà Hermonella Jaú, Benjamin Bernheim, Brian Terfel, que és un dels grans noms de la lírica del segle XX, que torna després de molts i molts anys, Michael Spire, Jordi Savall, Núria Rial.
0: En els pròxims dies també hi ha tres propostes de dansa com a tret distintiu de Perlada. I, per exemple, Sílvia Pérez Cruz farà al festival dos concerts, els dies 29 i 30. Hi haurà també espai per a les estrenes, com el muntatge Diario de una madre, un cicle de cançons d'Alberto García de Mestres, amb textos de Cristina Pavarotti, o bé l'estrena de l'òpera Estètica i massacre de Carles Prat.
2: I en marxa la 15a edició també del Festival Eufònic en diversos escenaris de les Terres de l'Ebre. Aquest certamen s'ha convertit en una referència a les arts sonores i audiovisuals i aquest any té un cartell format per 76 artistes. Jordi Barranca.
3: Una triple inauguració donat el tret de sortida a la 15a edició d'Eufònic han estat un quintet de fletxes xiuladores amb el músic Arnau Casanovas, una acció visual i una instal·lació lumínica d'Antoni Arola a la Torre de la Carroba, Amposta. Un inici que descriu l'essència del festival per Vicent Fibla, que n'és el director.
4: Aquesta ja inaugurada en tres coses que les tres suposen com tres cares diferents de lo que fem a Eufònic. Una instal·lació, però que també és una acció expandida, una acció sonora performance i una actuació visual en una de les artistes que també està des de la primera edició, que és Alba Corral.
3: De fet, a la capital del Montsià hi ha 9 de les 10 instal·lacions que es presenten en aquesta edició. Un exemple és l'espectacle a partir d'un orgue de tubs centenaris activat robòticament de l'artista canadenc David Nabab al Centre d'Arts Lopati. En el rerefons de Eufònic sempre hi ha els paisatges del Delta i de les Terres de l'Ebre, com els ullals de Baltasar o el bosc de Ribera.
4: És com que les propostes que hi ha a Eufònic, els espais naturals no són escenaris, són part actiu del programa. El bosc de Ribera acollirà des de la performance de Robin Servant, artista dins del projecte Confluence entre Quebec i Catalunya, que és un projecte de 3 anys, és el segon artista que ve, estirà presentant-ho allà, la proposta Covision de Loren Moffat, Xoek i Jaume Vidal, i després Ullals de Baltasar com a espai on també hi ha actuació.
3: Entre els espais nous també destaca la sala B Teatre, que acull la primera part dels espectacles de nit amb el projecte de Cabaret Eufònic. És una proposta que barreja la performance, la identitat, l'actitud i les dissidències queer contemporànies. Eufònic baixarà la persiana diumenge amb les actuacions de l'andalusa Lagoré i de la catalana Mercè a l'Ermita de la Pietat d'Ulldecona.
2: I seguim amb algunes de les novetats musicals de la setmana. Grace Abrams, Tricky o Yarta, que en són algunes, les repassem amb Mar Ruiz.
5: Gracie Abrams publica avui el seu tercer disc amb un títol ben explícit, Daughter from Hell, és a dir, la filla de l'infern. Potser té a veure amb el fet que l'acusin de ser una nepo baby per ser filla del director i productor de cinema J.J. Abrams, però les lletres de les cançons parlen d'una adolescència turbulenta. Hi apareixen crisis existencials, amics imaginaris, cors trencats i ganivets en cançons pop poc arriscades que poden recordar Olivia Rodrigo. Precisament, les primeres cançons d'Abrams van inspirar una joveníssima Rodrigo que va acabar superant la seva mestra. El 28 de maig, Gracie Abrams actuarà al Palau Sant Jordi de Barcelona. Different When It's Silent és el títol del nou disc de Tricky, el 15è àlbum d'un dels pioners del trip-hop. El músic de Bristol torna precisament als seus orígens, amb sons que recorden The Cure, Beth Orton, Massive Attack o l'electrònica fosca i inquietant que ell va crear als anys 90. Són cançons emotives i crues en què Tricky deixa que traspuï el seu dolor. Els britànics Yard Act publiquen avui You're Gonna Need a Little Music, un àlbum del qual ja van avançar contingut al concert que van fer al Primavera Sound. Les cançons continuen mesclant rock, post-punk, hip-hop i spoken word amb lletres existencialistes que critiquen el capitalisme, la corrupció, l'egoisme de la societat i, com sempre, a ells mateixos.
2: I abans dels esports, encara una darrera qüestió del món de la cultura, la Galeria Kunsthal de Múnich acollirà una exposició exhaustiva sobre el modernisme català per primer cop. Aquesta mostra es dirà Barcelona Moderna, de Gaudí a Picasso, i es podrà visitar a partir d'octubre. Entre les 160 peces que s'hi exhibiran hi haurà pintures, escultura, dibuix, també maquetes arquitectòniques datades entre el 1880 i el 1914. La idea d'aquesta exposició és mostrar la riquesa i la diversitat del modernisme català. S'hi podran trobar peces com la coneguda Ramon Casas i Pere Romeu en un tàndem de Ramon Casas, pintures d'Ermenglada Camarasa, Isidre Nonell o Joaquim Mir, i també mostres d'arquitectura de Lluís Domènech i Montaner, Josep Puig i Cadafalch, desconegudes fins ara a Alemanya. I col·laboren el MANAC, el Cercle del Liceu, el Museu Carmen Thyssen, també la col·lecció Casa Coberta Marsans, el Museu Reina Sofia o el Museu del Cau Ferrat de Sitges, entre d'altres. Una mostra que, recordem, es podrà visitar del 23 d'octubre al 21 de febrer.
6: Esports.
2: Fins les 9 amb en Ricard Isidro. Molt bon dia, Ricard.
7: Bon dia, Àngels. El mercat de fitxatges marca l'actualitat del Barça, qui avui podria fer oficial a les pròximes hores la incorporació de l'extrem alemany Karim Adeyemi, del Borussia Dortmund. El jugador, de 24 anys, va passar ahir la revisió mèdica i signaria per 5 temporades a canvi de 22 milions d'euros, més 7 en variables que pagarien al conjunt alemany. En canvi, qui és a punt de marxar és el porter Marc-André Ter Stegen. A l'entrenament d'ahir, el porter es va absentar amb permís del club a l'espera de resoldre la seva cessió a l'Ajax d'Amsterdam de Michel Sánchez, l'exentrenador del Girona. D'altra banda, el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, reitera que el davanter argentí Julián Álvarez, pretès pel Barça, seguirà vestint la samarreta matalassera. Un comentari que ja ha tingut la resposta de Joan Laporta en unes declaracions a la cadena SER.
8: Y evidentemente, si veremos cómo ha evolucionado Julián, si no, seguro que tendremos alternativas.
6: 3CAT Info.
7: Mentrestant, l'Espanyol segueix amb la seva estada a Navata, a l'Alt Empordà. Un dels nous reforços blanquiblaus, el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, admet que té ganes de debutar amb l'equip i explica quines diferències ha trobat a la pretemporada.
9: Los otros sitios, los otros países, hacemos más físico, en Francia, en Brasil, más físico, proceso menos técnico y más físico. Y creo que aquí en España intentamos mezclar más, ¿sabes?, con muchos aspectos técnicos.
7: Un debut que es podria fer efectiu demà en l'amistós contra l'Olot. A la segona divisió, el Girona ha presentat el davanter ucraïnès Alexander Pischur, de 21 anys, que firma per 5 temporades. Pischur fa 2 metres i 4 centímetres d'alçada. Arriba procedent del Beto hongarès i parla de somni.
10: Why I'm choose Girona? Because it's a little dream.
11: Per què he triat el Girona? Perquè és un somni. Des de que era petit, somiava jugar a Europa o en una bona competició, també a Espanya. Així que podria dir que era el meu petit somni.
10: So it's kind of like was my small dream.
7: El Sabadell, per la seva banda, ha iniciat la seva estada de pretemporada a Salou, on s'estarà els propers 10 dies. Els sabadellencs jugaran demà un amistós contra el Castelló.
6: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
7: En ciclisme, avui es disputa la 13a etapa del Tour de França. Seran 206 quilòmetres de mitja muntanya entre Dol i Belfort, amb un port de primera categoria que es corona a 30 quilòmetres de l'arribada. Tadej Pogacar tornarà a sortir com a líder sòlid de la General. Té un coixí de 3 minuts 36 segons respecte a Jonas Vingegaard. Ahir, tercer triomf a l'esprint per al belga Tim Merlier, després dels 179 quilòmetres de la 12a etapa entre Magny-Cours i Chalon-sur-Saône.
12: Jasper Stuyven got a little flat tire.
13: El meu company Jasper Stuyven ha patit una petita punxada i crec que ell no veia clar llançar l'esprint final, però li he dit que estigués tranquil. El pneumàtic estava bé. Crec que avui la comunicació entre nosaltres està molt millor. Simplement li he dit que mantingués la calma i ho ha fet. Crec que ell també ha vist que jo tenia un bon dia.
14: I got a good day.
7: Pel que fa al tennis, Paula Badosa s'enfronta aquesta tarda a l'hongaresa Panna Udvardi als quarts de final del torneig de Iași, a Romania. La begurenca va derrotar ahir la russa Aletvina Ibragimova en 3 sets, 7-6, 1-6 i 6-4. També hi ha moviments en waterpolo. L'Atlètic Barceloneta ha confirmat el fitxatge de l'italià Francesco Di Fulvio, de 32 anys, procedent del Prorreco, d'on era el capità.
15: Estoy muy ilusionado y feliz de formar parte de este gran club. Tengo mucha ganas de empezar esta nueva aventura, de conocer a mis compañeros y darlo todo por estos colores. Prometo trabajo y dar siempre el 100% para ayudar al equipo a conseguir todos nuestros objetivos.
7: Di Fulvio ha estat triat dues vegades millor jugador del món i ha guanyat 4 Champions i també Mundial amb Itàlia, entre d'altres títols. El Barça de bàsquet, per la seva banda, fa oficial el quart reforç de cara a la nova temporada. Es tracta del base nord-americà Umoja Gibson, que ha firmat fins al 2028, procedent de l'Olimpia de Ljubljana, eslové.
14: Vull que sapigueu que tinc moltes ganes de començar el proper capítol de la meva carrera i de fer-ho en aquest indret tan màgic i ple d'història. Estic orgullós de dur aquests colors. Ho donaré tot i posaré el cor.
7: Es preveu que Gibson, de 28 anys, pugui obtenir passaport búlgar en les properes setmanes i aleshores deixi d'ocupar plaça d'extracomunitari. Afegir que el Girona ha sabut els seus rivals a la fase de grups de la FIBA Europe Cup, la quarta competició europea. Els gironins han quedat enquadrats al grup B, que compartiran amb el Levice eslovac, l'Ostende belga, el Solnoki hongarès, el Girona Bora polonès i el guanyador de la ronda prèvia entre el Peja kosovà i el Dinamo de Bucarest romanès. Aquesta lligueta doble partit comença el 7 d'octubre. I l'Uni Girona jugarà l'accés a la fase regular de la pròxima edició de l'Eurolliga contra el vencedor de l'eliminatòria prèvia, que enfrontarà el Panathinaikos grec i l'Emblat Konut turc a partit únic el 23 de setembre.
6: Trescat Info.

0: Comencem per saber com se circula aquesta hora a carreteres i autopistes del país. Endavant, equip viari.
1: A Rodalies, 9 matí de retards d'uns 20 minuts a les línies R14 i R13. Durant tota la setmana hi ha hagut retards en aquestes línies degut a un robatori de coure el passat cap de setmana entre Vilaverd i l'Espluga de Francolí. A les carreteres, en general, fluïdesa. Per cert, que les vies tallades aquests últims dies per l'incendi a Sant Quirze Safaja, al Moianès, ja s'han reobert.
0: El Tribunal Suprem no té pressa, malgrat l'aval de la Justícia Europea a l'amnistia, que aplana el camí al retorn de Carles Puigdemont i l'aixecament de la inhabilitació als líders independentistes. Els moviments podrien ser més ràpids pel que fa als CDRs, que estaven acusats de terrorisme. Més enllà de celebrar la decisió del TJUE com una victòria, els afectats reclamen precisament que no hi hagi més dilacions a l'hora d'aplicar la llei, una crida a la qual s'han afegit el president de la Generalitat i també el del govern espanyol. Toc d'atenció de la Comissió Europea a Espanya pels casos de corrupció política. El setmanari Politico avança aquest aspecte de l'informe sobre l'estat de dret als països de la Unió, que es publica avui. Brussel·les reclama més rigor en els mecanismes per fer front al fenomen. A Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, s'ha reforçat la presència policial i dels agents rurals després que ahir es declarés el quart incendi en aquesta zona en poc més d'una setmana. El foc ja està estabilitzat i hi ha preocupació al municipi, sobretot pel fet que hi hagi una persona lliure que pugui estar provocant aquests incendis. Uns focs que afecten el pulmó verd limítrof entre l'Alt Camp i el Penedès. Comença el principal tall per obres de l'estiu al metro de Barcelona. A partir d'avui no hi haurà servei a la línia L1, la vermella, entre les parades de Florida i Plaça de Sants. Les obres s'allargaran fins al 28 d'agost i deixaran sense servei les estacions de Torrassa, Santa Eulàlia i Mercat Nou. Es calcula que el tall afectarà més de 40.000 persones. Andy Burnham serà proclamat avui nou líder del Partit Laborista Britànic, que és el pas previ perquè dilluns que ve substitueixi Keir Starmer com a primer ministre del Regne Unit. L'Iran ha atacat bases nord-americanes al Golf en resposta a la sisena nit consecutiva de bombardejos dels Estats Units contra instal·lacions militars iranianes, que el règim de Teheran calcula que en els últims dies han fet 38 morts i 400 ferits. El Pakistan i la Xina demanen als Estats Units i l'Iran que reprenguin les negociacions. Els veïns desallotjats de fa més d'una setmana per l'aparició d'un esvoranc provocat per les obres de la línia L9 del metro han de saber avui si ja poden tornar a casa. Un retorn que dependrà dels resultats de les inspeccions que s'han fet al subsòl dels edificis afectats. I avui s'estrena una de les pel·lícules més esperades de l'any. És l'adaptació de l'Odissea d'Homer de la mà de Christopher Nolan. Després de l'èxit d'Oppenheimer, guanyadora de 7 Oscars, el director pot tornar a definir l'any cinematogràfic. Matt Damon i Robert Pattinson formen part del repartiment, on també hi ha Tom Holland, Anne Hathaway o Zendaya.
2: Esports. El Barça podria anunciar les pròximes hores Karim Adeyemi com a nou jugador. L'extrem va passar i revisió mèdica, mentre que Ter Stegen segueix negociant amb l'Ajax la seva cessió. D'altra banda, el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, reitera que Julián Álvarez seguirà al club matalasser. I el Tour de França avui es disputa la 13a etapa. Seran 205 quilòmetres de mitja muntanya. Tadej Pogacar tornarà a sortir amb el mallot groc de líder. Ahir triomfa l'esprint per Tim Merlier.
0: I pel que fa al temps, xafogó, amb alguns núvols baixos i humitats elevades, sobretot a la costa. La calor es mantindrà intensa, però com a molt amb valors que s'acostaran als 39 graus a les zones més càlides de Ponent. La tramuntana afluixarà l'Alt Empordà amb una tarda d'algunes nuvolades al Pirineu que seran poc importants.
3: 3CAT Info.
0: Bon dia, passant pràcticament 5 minuts de les 9. Salutacions de qui us acompanya durant aquesta hora fins a les 10. Estel Batet Carles.
3: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El Tribunal Suprem deixa clar que no tenen cap pressa, malgrat que la justícia europea ha avalat la llei d'amnistia impulsada pel govern espanyol, i això hauria de planar i accelerar el camí de retorn dels exiliats i també la retirada de totes les causes obertes arran del procés. La justícia espanyola té les seves interpretacions pròpies i, segons fonts del Suprem consultades per 3Cat Info, no se senten interpel·lats per la sentència europea. Per tant, tot i la resolució d'ahir, l'aplicació de l'amnistia a Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, entre altres líders del procés, no serà immediata. De fet, el Tribunal Suprem manté invariable l'ordre de detenció contra l'expresident de la Generalitat per malversació i, a més, s'esperarà a veure què diu el Tribunal Constitucional arran dels recursos d'empara que han presentat alguns dels encausats. Però ni el que resolgui el Constitucional tampoc serà definitiu. El Suprem podrà acatar la decisió o bé presentar la seva pròpia prejudicial davant de la justícia europea si considera que té marge i està legitimat per fer-ho. Doncs bé, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha revelat en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio que ahir va parlar amb el líder de Junts, amb Carles Puigdemont, després que es fes pública la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre l'amnistia. No ha explicat, però, cap altre detall.
4: Sí, vam parlar amb ell i amb molta altra gent, sí. I la notícia és que nosaltres defensem Catalunya. I en aquesta defensa de Catalunya defensem la democràcia. I en aquesta defensa de la democràcia, doncs, aconseguim que la justícia europea es pronunciï a favor nostre. Aquesta és la qüestió. Molt més que si vam tenir una conversa al 8:15 del vespre o a 11:15 de la nit.
0: A Junqueras no el sorprèn que els tribunals espanyols es resisteixin a aplicar-los l'amnistia malgrat la claredat de la sentència de la justícia europea.
4: No crec que això ens sorprengui, perquè ja ho hem vist moltes vegades. En tot cas, el que també és veritat és que a mesura que s'acumulen sentències del Tribunal Constitucional, i en van una vintena avalant la llei d'amnistia, i a mesura que es pronuncia la justícia europea, doncs el marge de maniobra d'una part de la judicatura espanyola es fa cada vegada més estret i es fa cada vegada més escandalós.
0: Són les paraules d'Oriol Junqueras en una entrevista fa poca estona al Matí de Catalunya Ràdio. Per cert, que Junqueras fa aquest matí una conferència a Madrid. És 9:45. La Comissió Europea, d'altra banda, tocarà avui el crostó a Espanya pels casos de corrupció política i ho faran l'informe sobre l'estat de dret als països de la Unió. Ho avança l'edició europea del setmanari Politico. El document critica Espanya per no haver avançat prou en l'enduriment de les normes sobre conflictes d'interessos i en els requisits per la declaració de béns dels alts càrrecs. Brussel·les denuncia que, tot i que Madrid ha adoptat un pla estatal anticorrupció, l'aplicació pràctica de les normes vigents no funciona i li reclama més rigor en els mecanismes de lluita contra la corrupció. I, finalment, l'Audiència Provincial de Madrid avala que un jutjat popular jutgi Begoña Gómez pels delictes de tràfic d'influències i malversació. La justícia madrilenya ratifica parcialment la decisió del jutge Peinado, però elimina dos dels quatre delictes pels quals estava processada la dona del president espanyol. El tribunal contradiu les mesures cautelars del jutge Peinado i anul·la la retirada del passaport a Begoña Gómez. Des de Madrid, Àngels Lafuente.
5: L'escrit diu que la decisió del jutge Peinado no és arbitrària ni contrari al dret i que està prou motivada amb indicis de criminalitat. Per tant, dona per bona la tesi de Peinado i referma que Gómez es va aprofitar de la seva posició privilegiada de dona del president del govern per als seus negocis amb la Universitat Complutense. No se la jutjarà pels delictes d'apropiació indeguda i corrupció en els negocis. També anirà davant un jurat per malversació la seva assessora a la Moncloa, Cristina Álvarez, i queda fora del jurat popular l'empresari Juan Carlos Barrabés. L'Audiència Provincial corregeix Peinado i li ordena que torni el passaport a Gómez, que podrà tornar a sortir del país i no haurà d'anar a firmar el jutjat cada 15 dies.
3: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Neguit i preocupació a Aiguamúrcia, a la comarca de l'Alt Camp, després que ahir es declarés el quart incendi en aquesta zona en poc més d'una setmana. El foc s'ha estabilitzat, s'ha reforçat però la presència policial i dels agents rurals al municipi per intentar trobar la persona que els està provocant. Tarragona, Jordi Barranca.
6: Hi ha temor pels constants focs que es van produint i sobretot perquè hi hagi una persona lliure que els pugui estar provocant. Aquesta és una de les línies de treball de l'investigació dels Mossos i també dels agents rurals. Òscar Cendra, alcalde d'Aiguamúrcia, en declaracions a Catalunya Ràdio.
7: És un estat d'alarma a la zona. La veritat que fa respecte. El que volem és que si realment la línia aquesta és la certa, pues que si bé si estem amb sort i poden localitzar aquesta persona.
6: Uns focs que afecten el pulmó verd limítrof entre el Camp i el Penedès.
0: Gràcies, Jordi Barranca. I mentrestant, els bombers han aconseguit controlar l'incendi que es va declarar dimarts a Sant Quirze Safaja, al Moianès. Les flames, en aquest cas, han calcinat prop d'un centenar d'hectàrees. I l'incendi més greu d'aquest any a l'Aragó ja ha cremat més de 12.000 hectàrees, prop d'Urés, a Saragossa. Continua encara descontrolat, segons l'últim balanç. Les flames, que afecten un perímetre de 60 quilòmetres, van començar dimecres i han obligat a desallotjar prop d'un miler de persones de 5 municipis diferents. Els bombers calculen que encara trigaran dies a controlar-lo. A Guadalajara, Castella-La Manxa, preocupa un altre incendi actiu amb potencial per cremar milers d'hectàrees i ja s'ha demanat el suport de l'UME, de la unitat de l'exèrcit, per un foc que ha començat al petit municipi de la Mierla i que s'han hagut de desallotjar els veïns tant d'aquest municipi com de dos més. I a la Comunitat de Madrid, un incendi forestal, en aquest cas provocat, també ha fet evacuar un centenar de persones. El presumpte piròman, en aquest cas, sí que ja ha estat detingut. Atenció si sou usuaris de la línia 1 del metro, la vermella. Des d'avui fins al 28 d'agost no circulen combois entre les estacions de la Florida i Plaça de Sants. El motiu és la renovació de les vies. Sapiguem com afecten els usuaris aquestes primeres hores sense servei a la línia vermella del metro de Barcelona. I tenim seguint-ho en Joan Garcia des de la Plaça de Sants. Joan.
8: Bon dia. Aquest primer dia d'un tall com aquest, molts usuaris encara veiem que no tenen clar què els va millor. La majoria opta pel bus alternatiu, tot i que si van o venen del centre de Barcelona, potser aquest no sigui el sistema més ràpid. De fet, el trajecte en bus per tot el tram tallat triga gairebé mitja hora. Entre els usuaris, queixes per les molèsties que els genera el tall, encara que sigui per poques parades.
9: Sí, m'afecta moltíssim, perquè vaig a treballar a la Ciutat de la Justícia i només per dues parades doncs, he de fer tot això. I a més, aquest transbord és una mica engorrós, perquè has de pujar moltes escales.
10: Has d'anar al treball i has de baixar aquí, després a agafar una altra copa al metro per anar allà al Bellvitge, per perdre un moment del temps.
8: Pel que veiem, tot està ben senyalitzat. Hi ha, això sí, aglomeracions puntuals quan arriben dos metros per agafar un autobús i aquest primer matí els informadors no donen l'abast.
11: Però com que hi ha tanta gent?
12: Como viene el metro, justo se acumula la gente aquí.
13: Transbordo
12: a Santa Eulàlia. Mira, aquí, ves, este es el bus con la M.
13: Yeah.
12: És el bus especial per ir a Santa Eulàlia. Tens que cruzar la calle.
13: Per anar a Plaça Catalunya.
12: Per anar a Plaça Catalunya, aquesta parada està oberta per anar en direcció Fondo, llavors pots agafar aquí.
8: Recordem que han quedat sense servei les estacions de Torrassa, que és un dels principals intercanviadors per anar a l'aeroport, Santa Eulàlia i Mercat Nou. Les principals alternatives en transport d'alta capacitat són la mateixa xarxa de metro, agafar ferrocarrils de la Generalitat a l'estació d'Avinguda Carrilet o rodalies a l'estació de Rambla Just Oliveres. Aquest és el principal tall per obres a l'estiu a la xarxa de metro i es calcula que afecta ara al juliol més de 40.000 persones.
0: I els veïns del barri del Putxet de Barcelona evacuats per l'esvoranc causat per les obres de l'L9 del metro han de saber avui si ja poden tornar a casa. Les previsions inicials de retorn es van ajornar la setmana passada. Els tècnics de la Generalitat i de l'Ajuntament els han convocat a una reunió aquest migdia per donar-los explicacions. Des del dia 11 de juliol, els especialistes han estat fent treballs per calibrar la seguretat del subsòl dels 93 habitatges que estaven en risc. Ara fa 10 dies que es va obrir un esvoranc prop de l'estació del Putxet. Era un forat d'uns 8 metres de diàmetre en un cel obert d'una finca. Des d'aleshores s'han fet tasques de consolidació del terreny amb injecció de formigó. Les institucions també han hagut d'atendre les reclamacions dels comerços de la zona, alguns dels quals han hagut de recórrer a crèdits per afrontar les nòmines dels treballadors i altres despeses de les seves empreses que ara han d'estar tancades.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Encara una cosa més abans d'obrir àrea de servei, i és que Catalunya viu l'inici d'estiu més càlid dels últims 76 anys. Des de l'1 de juny fins al 15 de juliol, la temperatura mitjana ha estat de gairebé 4 graus per sobre del que és habitual en aquest període de l'any. El Meteocat atribueix aquests registres al fet que hem tingut 3 onades de calor gairebé consecutives i sense marge per recuperar les temperatures habituals. Marc Prohom és el cap de climatologia del Meteocat.
14: El fet més extraordinari d'aquesta situació
13: és la persistència. I això s'emmarca des del 2022, que les temperatures, especialment a l'estiu, estan clarament per sobre de la mitjana. Darrere d'això no hi ha altra explicació que el canvi climàtic.
0: La ciutat de Lleida ha viscut la primera nit tòrrida amb temperatures per sobre dels 25 graus, la seva primera nit tòrrida dels últims 86 anys. Pel que fa al risc d'incendi, els agents rurals mantenen el nivell extrem per foc en 33 municipis d'11 comarques i també continuen tancats 3 espais naturals. Doncs ara sí, és un quart de 10 del matí, sapiguem com està el trànsit i el transport públic a aquesta hora. Connexió amb l'equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. Dues noves incidències destacades a aquesta hora a les carreteres. Hi ha cua d'uns 3 quilòmetres a l'AP7 a Sant Cugat del Vallès en sentit sud per un accident entre dos camions i un turisme. Només hi ha un carril obert en aquest punt. Retencions també a la Ronda de Dalt de Trinitat a Canyelles, sentit Llobregat. Hi ha un carril tallat, precaució per una possible incidència en aquest punt. A Rodalies, nou matí de retards d'uns 20 minuts a les línies R14 i R13. Durant tota la setmana hi ha hagut retards en aquestes línies degut a un robatori de coure el passat cap de setmana entre Vilaverd i l'Espluga de Francolí.
3: El temps.
0: Amb en Jofre Genoer.
14: Comencem aquest divendres amb temperatures una mica més baixes. Potser es nota poc, però els valors de temperatures no són tan inflats com ahir, sobretot a l'interior, on van haver-hi molts valors, fins i tot tòrrids. Avui les temperatures poc per sobre dels 20. Prova d'això és que a Lleida, per exemple, hi arriben els 26 gairebé. Avui són 22. I, de fet, les temperatures oscil·len entre aquests 22 a 18, 17 graus. Els valors més baixos, com sempre, a les valls del Pirineu, amb aquests 14, al Pont de Suert, 11 d'As. I els més alts a la costa, on, evidentment, persisteixen aquests valors tòrrids de, per exemple, 25 a Palamós, 26 a Barcelona, 25 a Tarragona, 26 a la Ràpita. I, a més, amb la presència de la tramuntana, que també ha ajudat a que Roses la temperatura hagi baixat dels 25, una tramuntana moderada, modesta. De fet, com molt, ha arribat als 70, superar els 70 km per hora a Portbou. I que anirà de baixa al llarg d'aquest matí. Una jornada amb la presència, sobretot, d'aquesta notable xafogó a tota la façana litoral, que és una de les raons perquè s'ha notat poc el descens de les temperatures. Humitats molt altes, núvols baixos a la costa, creiem que s'aniran esqueixant, que el sol s'imposarà, però en alguns sectors es poden fer una mica persistents. I bé, a la tarda sí que pot haver-hi alguna nuvolada en el Pirineu, però difícilment en pluja. De fet, hi ha núvols baixos també al vessant nord del Pirineu, Aran, que han d'anar trencant-se i potser cap a la zona de l'Albera, Pirineu Oriental, hi hagi alguna gotellada, però serien fenòmens anecdòtics. Al llarg del cap de setmana, les temperatures encara podrien recular un parell més. Tot i així estem parlant de màximes que s'acosten als 38 o 39 graus a les zones més càlides, per tant, un ambient de canícula de ple estiu. I potser la tarda de diumenge creixin més nuvolades de tarda en el Pirineu.
3: Tresca Info.
15: A Gandia, València, hi ha algú que està d'enhorabona forever. És que aquest divendres 10 de juliol, Eurojackpot de l'11 li ha lliurat un premi de més de 535.773 euros. O sigui, que el podeu felicitar forever el que dura el premi. I si vols que a tu també et vagi molt bé forever, juga a l'Eurojackpot de l'11. Cada dimarts i divendres, per tan sols 2 euros, pots de 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari forever.
16: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
17: Evitem el soroll.
18: Ens allunyem de les estridències.
17: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
18: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
3: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
17: Un informatiu sense presses.
18: Per donar context als grans titulars.
3: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
0: Les 9 i 19, seguim amb altres qüestions. L'Iran ha atacat bases nord-americanes al Golf en resposta a la sisena nit consecutiva de bombardejos dels Estats Units contra instal·lacions militars iranianes que el règim de Teheran calcula que els últims dies han fet 38 morts i 400 ferits. L'Iran assegura haver disparat contra un radar dels Estats Units a Oman i ha fet noves accions també a Bahrain, a Kuwait, a Qatar i a Jordània. Els bombardejos dels Estats Units han anat dirigits a la ciutat on hi ha l'única central nuclear de l'Iran Gran i el punt on hi ha el port principal del país i les instal·lacions centrals de la Guàrdia Revolucionària. Els Estats Units i l'Iran estan en una espiral d'atacs i contraatacs des de fa dies, tècnicament amb un alto el foc provisional firmat des de mitjans de juny i sense que s'hagin fet progressos en les converses per un pacte final que posi fi a la guerra. El Pakistan i la Xina demanen a Washington i Teheran que reprenguin les negociacions. Doncs bé, justament Donald Trump acusa la Xina d'interferir en els processos electorals als Estats Units sense que les anteriors administracions ho haguessin impedit. En un missatge adreçat a la nació des de la Casa Blanca, el president nord-americà ha assegurat que la Xina va aconseguir de manera il·legal les dades de 220 milions de votants. Washington, Oriol Serra.
19: El discurs davant la nació de Donald Trump d'ahir a la nit ha consistit justament en això, anunciar que el seu govern té proves que els Estats Units han estat víctima d'ingerències estrangeres en el seu sistema electoral, principalment des de la Xina.
20: Durant un període d'anys, començant pel cicle electoral del 2020, la República Popular de la Xina va dur a terme el que es considera la vulneració de dades electorals més gran de la història, amb la qual la Xina es va fer il·lícitament amb la informació de més de 220 milions de votants nord-americans.
19: El president dels Estats Units ha aprofitat per a tornar a demanar que s'aprovi la Safe Act, amb la qual vol introduir normes electorals que, segons diu, garanteixin eleccions netes. Les principals cadenes nord-americanes, tret de Fox News, han optat per no emetre en directe el discurs i Trump ha amenaçat amb cancel·lar-ne les llicències d'emissió.
0: I Andy Burnham serà proclamat avui el nou líder del Partit Laborista Britànic després de rebre el suport de 379 diputats dels 403 que té la formació. L'exalcalde de Manchester substituirà dilluns Keir Starmer com a primer ministre del Regne Unit. Londres, Quim Olivares.
21: Amb 379 diputats era matemàticament impossible que cap altre candidat competís pel lideratge, ja que en calien 81 per presentar-s'hi. Burnham arribarà al cim del laborisme sense primàries, menys d'un mes després de tornar a ser diputat i sense el mandat d'unes eleccions generals, com ja van fer els conservadors Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss i Rishi Sunak. Burnham serà proclamat líder laborista després d'haver-ho intentat el 2010 i el 2015. Dilluns, Starmer presentarà la dimissió al rei Carles III i després el monarca convidarà Burnham a formar govern. Starmer, que hi va fer un viatge oficial a Kiev per reiterar el seu suport a Ucraïna, va prometre en la seva darrera sessió de control parlamentari de dimecres donar ple suport al seu successor.
0: I ara repassem les estrenes de cinema encapçalades per una de les pel·lícules més esperades de l'any, l'adaptació de l'Odissea d'Homer de la mà de Christopher Nolan. Marc Garriga. Tell me what you remember.
22: A wife? Tot apunta que després de l'èxit d'Oppenheimer, guanyadora de 7 Oscars, Christopher Nolan tornarà a definir l'any cinematogràfic amb la seva nova pel·lícula. L'adaptació de l'Odissea és tan èpica com totes les seves pel·lícules. La història la coneixem de sobres, però mai ningú l'havia filmat amb aquesta humanitat ni amb una intenció intel·lectual tan evident. No és casual que Nolan l'hagi adaptat quan ens acostem perillosament un altre cop a un punt d'inflexió de la nostra civilització. Res és gratuït a la filmografia d'un dels grans directors de la història del cinema. Nolan és ambiciós amb aquesta odissea com ho ha estat sempre. És tècnicament fascinant, narrativament insuperable i absolutament commovedora. A tot això cal sumar-hi un repartiment amb uns sensacionals Matt Damon i Robert Pattinson, a qui acompanyen Tom Holland, Anne Hathaway, Charlize Theron i Zendaya, entre d'altres. D'aquí uns mesos sabrem a quants Oscars aspiren. We found you.
23: William, my sweet boy.
22: La saga de Possession Infernal és incansable i ha anat oscil·lant entre el terror sagnant implacable i l'humor negre descollonant, sense tenir clar en cap moment quin era l'equilibri adequat. Fins a aquest sisè capítol, En llames, un dels millors, amb escenes salvatges rodades de forma brillant i els tocs de comèdia justos per alleugerir la història d'una trobada familiar demoníaca que acaba com el rosari de l'aurora.
24: Quiero que irme de fin de semana contigo a Solterilandia, como si fuéramos veinteañeros y estar en una casa que decidí y elegí con Laura, que amueble con Laura, que está llena de Laura.
22: Gorka Ochoa és l'únic argument que manté viva la comèdia espanyola Ni contigo ni sin mí, un film absolutament irregular que no acaba mai de trobar el to adequat, amb uns canvis de ritme incomprensibles i algunes actuacions exageradament histriòniques. A més, juga amb el concepte de la nova masculinitat i els micromasclismes d'una forma poc convincent i acaba caient en la seva pròpia trampa. I know it's early, sweetheart, but we gotta go. We're gonna go on a trip. Rex, come here, boy. Tres drames devastadors coincideixen com a novetats a la cartellera. Omaha, una esplèndida i tràgica road movie basada en fets reals que trenca el cor mentre t'obre els ulls a la crua cara B del somni americà. Hombres de Acero, un drama carcerari britànic amb trames i personatges recurrents del gènere, però molt ben construït i amb bones interpretacions. I En el Camino, la pel·lícula mexicana de l'any, una immersió a les tenebres del món dels camioners d'aquell país, una tragèdia sobre la soledat masculina i la desesperança. També s'estrena en la producció catalana Apuntes para una ficción consentida, d'Anna Serret, i el documental La vida és Verdi, sobre el centenari dels cinemes de la Vila de Gràcia.
0: Cinc minuts i dos quarts de deu.
3: Esports.
0: Ricard Isidro, bon dia.
2: Bon dia, Estel. El Barça podria fer oficial a les pròximes hores la incorporació de l'extrem alemany Karim Adeyemi del Borussia Dortmund. El jugador de 24 anys va passar ahir la revisió mèdica amb el club blaugrana. Signaria per 5 temporades a canvi de 22 milions d'euros més 7 en variables. En canvi, qui és a punt de marxar és el porter Marc-André Ter Stegen. A l'entrenament d'ahir, el porter es va assabentar, es va absentar, volíem dir, amb permís del club a l'espera de resoldre la seva sessió a l'Ajax d'Amsterdam de mitja Sánchez. D'altra banda, el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, reitera que el davanter argentí Julián Álvarez, pretès pel Barça, seguirà vestint la samarreta matalassera.
4: Joan Laporta es un buen amigo, es un gran presidente y él sabe muy bien dónde va a jugar Julián López el año que viene. Digo Julián López, joder.
5: Álvarez.
4: Bueno, Julián Álvarez el año que viene. Me pone nervioso con lo del jugador del Atlético de Madrid y sin ningún problema.
2: Cerezo ha fet aquestes declaracions a la sortida d'un sopar de pretemporada de l'Atlètic de Madrid a Segovia.
3: 3CAT Info.
2: Mentrestant, l'Espanyol segueix amb la seva estada en abat a l'Alt Empordà. Un dels nous reforços blanquiblaus, el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, admet que té ganes de debutar amb l'equip.
7: Sí, claro, estoy... tengo ganas de jugar, de entrar en partido con mis compañeros para sentir cómo vas, con el míster, con todos, y tener esta primera experiencia de partido. Creo que vamos a ganar y va a ser mucho bueno.
2: Un debut que es podria fer efectiu demà en l'amistós contra l'Olot. A la segona divisió, el Girona ha presentat el davanter ucraïnès Oleksandr Pishchur, de 21 anys, i que firma per 5 temporades. Pishchur ha detallat què pot aportar l'equip gironí.
23: Sí, és normal. Crec que a Espanya no és fàcil trobar aquest tipus de davanter ni algú de la meva alçada, així que també és molt interessant. I com has dit, com em podrà utilitzar l'entrenador? Jo vull donar el millor de mi en tot moment.
7: I want to give everything best.
2: Pishchur, recordem, fa 2 metres i 4 centímetres d'alçada i arriba procedent del Beto hongarès. El Sabadell, per la seva banda, ha iniciat la seva estada de pretemporada a Salou, on s'estarà els propers 10 dies. Els sabadellencs jugaran demà un amistós contra el Castelló.
3: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
2: En ciclisme, avui es disputa la 13a etapa del Tour de França. Seran 206 quilòmetres de mitja muntanya entre Dol i Belfort, amb un port de primera categoria que es corona a 30 quilòmetres de l'arribada. Tadej Pogacar tornarà a sortir amb el mallot groc de líder. Té un coixí de 3 minuts i 36 segons respecte de Jonas Vingegaard. Ahir, tercer triomf a l'esprint per al belga Tim Merlier, després dels 179 quilòmetres de la 12a etapa entre Magny-Cours i Chalon-sur-Saône.
25: Hey, what's up?
26: Jasper Steven got a little flat tire.
27: El meu company Jasper Steven ha patit una petita punxada i crec que ell no veia clar llançar l'esprint final, però li he dit que estigués tranquil. El pneumàtic estava bé. Crec que avui la comunicació entre nosaltres està molt millor. Simplement li he dit que mantingués la calma i ho ha fet. Crec que ell també ha vist que jo tenia un bon dia.
28: I got a good day.
2: En tenis, Paula Badosa s'enfronta aquesta tarda a l'hongaresa Panna Udvardi als quarts de final del torneig de Iaşi a Romania. La Bagurenka va derrotar ahir la russa Ledvina Ibragimova en 3-7, 7-6, 1-6 i 6-4. Pel que fa al bàsquet, el Barça fa oficial el quart reforç de cara a la nova temporada. Es tracta del base nord-americà Umoja Gibson, que ha firmat fins al 2028 procedent de l'Olimpia de Ljubljana eslové. Ja espereu que Gibson, de 28 anys, pugui obtenir passaport búlgar en les pròximes setmanes i aleshores deixi d'ocupar plaça d'extracomunitari.
29: Hey, what's up, boss of
30: it? Vull que sapigueu que tinc moltes ganes de començar el proper capítol de la meva carrera i de fer-ho en aquest indret tan màgic i ple d'història. Estic orgullós de dur aquests colors. Ho donaré tot i posaré el cor.
2: El Girona, per la seva banda, ha assegut que els seus rivals a la fase de grups de la FIBA Eurocup, de la quarta competició europea, seran el grup B, el Levice eslovac, l'Ossende belga, el Solnok i hongarès, el Zielona Gora polonès i el guanyador de la ronda prèvia entre el Peja kosovà i el Dinamo de Bucarest romanès. L'Uni Girona, per la seva banda, es jugarà l'accés a la fase regular de la pròxima edició de l'Eurolliga contra el vencedor de l'eliminatòria prèvia que enfrontarà el Panathinaikos grec i l'Emblat Konut turc a partit únic el 23 de setembre. A l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins, el Lleida incorpora cedit Àlex Urtigosa, de 20 anys, procedent del Barça, i en Fórmula 1 avui es disputa la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi de Bèlgica, la desena prova de la temporada. L'italià de Mercedes Kimi Antonelli hi arriba com a líder destacat del Mundial.
0: Són 2:15.

0: Fem un repàs a les notícies més destacades a aquesta hora. El Tribunal Suprem no té pressa, malgrat l'aval de la Justícia Europea a l'amnistia, que aplana el camí al retorn de Carles Puigdemont i també a l'aixecament de la inhabilitació als líders independentistes. Els moviments podrien ser més ràpids del que pel que fa als CDRs acusats de terrorisme. Toc d'atenció de la Comissió Europea a Espanya pels casos de corrupció política. El setmanari Politico avança aquest aspecte de l'informe sobre l'estat de dret als països de la Unió que es publica avui. Brussel·les reclama més rigor en els mecanismes per fer front al fenomen. I pendents també d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, aquí s'ha reforçat la presència policial i dels agents rurals després que ahir es declarés el quart incendi a la zona en poc més d'una setmana. El foc està estabilitzat i hi ha preocupació al municipi, però sobretot pel fet que hi hagi una persona lliure que pugui estar provocant tots aquests incendis. Uns focs que afecten el pulmó verd limítrof entre l'Alt Camp i el Penedès. A partir d'ara també us explicarem que el Consell de Seguretat Nuclear ha donat el vistiplau a allargar la vida útil de la central nuclear d'Almaraz, a Extremadura, fins al 2030. Tot i que la decisió final està en mans del govern espanyol, la central catalana de Vandellós 2 n'està pendent per seguir el mateix camí. En el cas de les plantes d'Ascó, tenen permís per operar fins al 2030 i el 2031. I parlarem també del Festival de Peralada que comença avui a l'Alt Empordà, amb l'òpera i la dansa que tornen a ser protagonistes. És un festival que celebra 40 anys amb una edició que també inclourà música de cambra i de creació contemporània i que s'allargarà fins al 9 d'agost. I en esports, que destaquem, Ricard?
1: Mercat de fitxatges del Barça. D'una banda, el club blaugrana podria anunciar les pròximes hores Karim Adeyemi com a nou jugador. L'extrem ja va passar ahir la revisió mèdica. Ter Stegen, per la seva banda, segueix negociant amb l'Ajax la seva cessió i el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, reitera que Julián Álvarez seguirà al club matalasser.
0: I pel que fa al temps, xafogó amb alguns núvols baixos i humitats elevades, sobretot a la costa. La calor es mantindrà intensa, però com a molt, amb valors que s'acostaran als 39 graus a les zones més càlides de Ponent. La tramuntana fluixarà a l'Alt Empordà amb una tarda d'algunes nuvolades al Pirineu, però que seran poc importants. El Tribunal Suprem deixa clar que no tenen cap pressa, malgrat l'aval de la Justícia Europea a la llei d'amnistia impulsada pel govern espanyol i que haurà d'aplanar i accelerar el camí de retorn dels exiliats i la retirada de totes les causes obertes arran del procés. Sobre això, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha revelat en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio que ahir va parlar amb el líder de Junts, amb Carles Puigdemont, després de fer-se pública la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre l'amnistia, encara que no ha explicat cap altre detall.
2: Sí, vam parlar amb ell i amb molta altra gent, sí. I la notícia és que nosaltres defensem Catalunya. I en aquesta defensa de Catalunya defensem la democràcia. I en aquesta defensa de la democràcia, doncs, aconseguim que la justícia europea es pronunciï a favor nostre. Aquesta és la qüestió. Molt més que si vam tenir una conversa a 7:45 del vespre o a 11:45 de la nit.
0: A Junqueras no el sorprèn que els tribunals espanyols es resisteixin a aplicar-los l'amnistia malgrat la claredat de la sentència de la justícia europea.
2: No crec que això ens sorprengui perquè ja ho hem vist moltes vegades. En tot cas, el que també és veritat és que a mesura que s'acumulen sentències del Tribunal Constitucional, ja en van una vintena, avalant la llei d'amnistia i a mesura que es pronuncia la justícia europea, doncs el marge de maniobra d'una part de la judicatura espanyola es fa cada vegada més estret i es fa cada vegada més escandalós.
0: La Comissió Europea tocarà avui el crostó a Espanya pels casos de corrupció política en l'informe sobre l'estat de dret als països de la Unió. Això ho avança l'edició europea del setmanari Politico. El document critica Espanya per no haver avançat prou en l'enduriment de les normes sobre conflictes d'interessos i en els requisits per la declaració de béns dels alts càrrecs. Brussel·les denuncia que, tot i que Madrid ha adoptat un pla estatal anticorrupció, l'aplicació pràctica de les normes vigents no funciona i li reclama més rigor en els mecanismes de de lluita contra la corrupció.
3: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Una actualitat, la d'aquest divendres 17 de juliol, molt marcada pel neguit i la preocupació que estan vivint a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, després que ahir es declarés el quart incendi a la zona en poc més d'una setmana. El foc està estabilitzat. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha assegurat que s'actuarà amb fermesa contra els piròmans.
4: Serem molt contundents. Gran part o una part important dels incendis forestals que estem vivint a Catalunya tenen un origen provocat i serem molt contundents. Investigarem, perseguirem, detindrem aquestes persones i les portarem a la justícia.
0: Doncs justament per això els Mossos d'Esquadra i els agents rurals han reforçat la presència de policia al municipi. Tarragona, Jordi Barranca.
5: Hi ha temor pels constants focs que es van produint i sobretot perquè hi hagi una persona lliure que els pugui estar provocant. Aquesta és una de les línies de treball de la investigació dels Mossos i també dels agents rurals. Òscar Cendra, alcalde d'Aiguamúrcia, en declaracions a Catalunya Ràdio.
6: És un estat d'alarma a la zona. La veritat que fa respecte. El que volem és que si realment la línia aquesta és la certa, pues que si a veure si estem amb sort i poden localitzar aquesta persona.
5: Uns focs que afecten el pulmó verd limítrof entre l'Alt Camp i el Penedès.
0: I mentrestant els bombers han aconseguit controlar l'incendi que es va declarar dimarts a Sant Quirze Safaja, al Moianès. Les flames han calcinat prop d'un centenar d'hectàrees.
3: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Són 9:45. Un estudi internacional demostra que si s'actua sobre la proteïna tau es pot alentir l'evolució de l'Alzheimer en fase inicial. Aquesta investigació, impulsada per Biogen i en participació de Ser Alzheimer Center Barcelona, obre una nova estratègia terapèutica per frenar la progressió de la malaltia. Els investigadors se centren a combatre l'acumulació de la proteïna tau en lloc de la proteïna beta-amiloide, que és la diana dels fàrmacs que actualment hi ha al mercat. Tot i la prudència, perquè es tracta d'una teràpia molt experimental encara, els experts asseguren que és una notícia molt esperançadora que obre la porta a nous tractaments. D'altra banda, el govern espanyol i les comunitats han rebutjat finançar els dos primers fàrmacs que alenteixen la malaltia. Argumenten que el benefici clínic és limitat pel cost que té aquest fàrmac, tot i

0: de 25.000 persones la llista d'espera. Com ja va anunciar aquesta mateixa setmana la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Seguim en l'àmbit de la salut ara, però per parlar-vos dels efectes que pot tenir l'eclipsi de sol del 12 d'agost. Els oftalmòlegs demanen que es doni més informació a la població sobre com s'ha de mirar aquest eclipsi, sobretot a la zona de la Costa Daurada, on habitualment hi ha molts turistes. Alerten que no utilitzar ulleres homologades pot causar ferides permanents als ulls. Des de l'Institut Català de la Retina, el doctor Artur Ruiz, cap del departament de Còrnia, creu que hi haurà molts turistes de pas que no sabran res sobre l'eclipsi i cal informar-los perquè no pateixin danys als ulls. Són declaracions a 3CAT Info.
2: S'hauria de fer alguna campanya de publicitat o informant sobre aquest perill, inclús facilitant-la en diversos idiomes, no? I adreçar-los a un centre òptic o centre de referència proper perquè s'informi.
0: I és que mirar directament l'eclipsi solar pot danyar els ulls si no es fa amb les ulleres adequades i amb el temps d'exposició recomanat. El doctor Ruiz recomana mirar l'eclipsi en intervals curts i recorda que el moment més crític és quan la Lluna encara no ha tapat del tot el Sol.
2: Fer pauses. Començar 15 minuts abans, cada 5 minuts vas mirant, sempre amb les ulleres, i un cop arribis a l'eclipsi total o quasi, arribis a punt d'arribar, te les poses i com que són uns segons o minuts, doncs ja el pots veure tranquil·lament.
0: A les Illes Balears, la Serra de Tramuntana, alguns fars i les cales de difícil accés quedaran blindats sense poder accedir-hi de cara a l'eclipsi del 12 d'agost. El govern balear s'ho pren com una emergència pels riscos que això comporta. Caterina Carmany.
3: Més de 2 milions de persones, risc d'incendi, de col·lapse i de destrossa de parcs naturals i de fons marí. La consellera de la presidència del govern balear, Antònia Maria Estarelles, té clar que la prevenció supera l'espectacularitat del fenomen.
4: Per davant de tot va la seguretat pública i la protecció del nostre medi natural. Per això, ja vos abans que el dispositiu dissenyat cerca blindar la Serra de Tramuntana i la resta d'espais naturals de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.
3: S'han habilitat 26 punts d'observació oficials, com camps de futbol o la platja de Palma, amb una capacitat de 300.000 persones.
0: Quatre minuts, haurem arribat a 3:15 del matí. El Consell de Seguretat Nuclear avala la sol·licitud per prorrogar el funcionament de la planta nuclear d'Almaraz, a Extremadura, fins al 2030. Ara, el Ministeri per la Transició Ecològica té de marge fins després de l'estiu per prendre una decisió que pot obrir la porta a les nuclears catalanes, perquè demanin el mateix. Els alcaldes dels municipis afectats ho veuen com una bona notícia i els grups ecologistes demanen al govern que no modifiqui el calendari de tancament. Tarragona, Manel Sastre.
5: La pròxima central que ha de demanar autorització de funcionament és Vandellòs 2, que ho ha de fer a finals del 2029. Inicialment, hauria de demanar pròrroga per 5 anys més, perquè ha de tancar el 2035, però si el govern finalment decideix canviar el calendari acordat amb el sector per apagar les nuclears, podria sol·licitar allargar aquest permís fins al 2040. Les altres dues centrals d'Escó ja tenen autorització del Consell de Seguretat Nuclear per funcionar fins al 2030 i el 2031. L'alcalde d'Escó i vicepresident de l'Associació de Municipis en Àrees de Centrals Nuclears, Miquel Àngel Ribas, manté l'esperança, però, per allargar també el funcionament d'aquests reactors.
6: Ho veiem doncs, en molt bons ulls, ens dona alguna cosa d'esperança a poder continuar tenint la principal empresa del nostre municipi i que, per tant, doncs, estem contents de que pugui anar així i de que doncs, quan arribi el moment d'Escó també se prengui aquesta decisió si, evidentment, a nivell de seguretat és viable poder continuar operant els reactors d'Escó.
5: Les entitats ecologistes, però, ja han reclamat al govern espanyol en un comunicat conjunt que no es modifiqui el calendari de tancament de les nuclears per evitar frenar el pla de desplegament de les renovables. Passi el que passi, però, amb el Maraz, les empreses propietàries de les nuclears catalanes hauran de valorar també si amb els condicionants tècnics imposats els surten els números per seguir operant.
0: Pugen un 15% els delictes contra la llibertat sexual els primers 6 mesos del 2026. Són dades del Departament d'Interior calculades respecte a la mitjana dels últims 4 anys que s'han fet públiques en el 9è Comitè de Seguretat i Justícia. Gairebé la meitat d'aquests delictes contra la llibertat sexual, un 45% concretament, es cometen en habitatges. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
7: Que les agressions sexuals mostren una tendència constant en la comparativa

0: dels 4 anys, una baixada molt petita amb la comparativa 2025 i 2026, per tant, és un dels elements en els quals hem de treballar, no només amb una perspectiva policial, sinó des d'una dimensió molt més transversal.
1: En termes generals, el primer semestre del 2026 els delictes han baixat un 7,5% a Catalunya, si ho comparem amb el mateix període de l'any anterior, i gairebé un 10% si es compara amb la mitjana dels últims 4 anys. La manifestació del Pride Barcelona recorrerà demà dissabte als carrers de la ciutat per reivindicar els drets de les persones LGTBIQA i més. Amb el lema Totes les realitats, un sol orgull, la mobilització vol reivindicar la força i la unitat del col·lectiu en un context marcat per l'augment dels discursos d'odi. Els organitzadors esperen que la marxa sigui un espai de llibertat i reivindicació obert a tothom. Ferran Poca és el president del Pride Barcelona.
2: Jo el que tinc sempre és la il·lusió de que Pride Barcelona sigui un espai on la gent sigui lliure, on la gent no sigui jutjada, on la gent pugui reivindicar, on la gent pugui sentir-se qui és sense prejudicis. Això al final és el que aspirem totes les persones que organitzem de forma voluntària al Pride de Barcelona.
1: El Pride que defensa que dins del col·lectiu conviuen realitats molt diverses i reclama que totes tinguin veu i representació. Ho explica Maria Giral, directora de l'àrea social del Pride Barcelona.
3: Es tracta aquesta campanya de donar visibilitat a tots aquests eixos de discriminació, a l'origen, discapacitats, edat o situació econòmica, perquè les polítiques públiques han de tenir aquesta mirada interseccional.
1: La mobilització també arriba en un any clau per Barcelona. La ciutat aspira a organitzar el World Pride 2030 i aquests dies rep delegacions internacionals que avaluaran la candidatura de la capital catalana. Hem arribat a 3:15 del matí. Renovem dades pel que fa a l'estat del trànsit i del transport públic. En connexió amb l'equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
4: Bon dia. Actualitzem la informació de l'accident a la P7 a Sant Cugat del Vallès en sentit sud entre dos camions i un turisme que us explicàvem ara fa mitja hora. Trànsit informa que s'ha pogut obrir dos dels quatre carrils de la via i que ja s'ha retirat un dels camions al voral, però hi ha cua de més de 7 quilòmetres com a conseqüència. Retencions també a la via paral·lela a la B30 en sentit sud. Pel que fa al transport públic a Rodalies, recordem, és un nou matí amb retards d'uns 20 minuts a les línies R14 i R13. Durant tota la setmana hi ha hagut retards en aquestes línies degut a un robatori de coure que va passar el passat cap de setmana entre Vilaverd i l'Espluga de Francolí.
1: El temps. Amb en Jofre Genover.
5: El temps s'estabilitza a partir d'avui. Pels propers dies parlem de majoritàriament sol o núvols baixos a la costa amb molta xafogor. Difícilment amb nuvolades de tarda al Pirineu. Potser diumenge es torna a reactivar una miqueta, però serien fenòmens locals i en aquesta àrea. Per tant, en conjunt, ambient de plena calícula, ambient de ple estiu al llarg d'aquests propers dies i, sobretot, doncs, amb un panorama de molta xafogor a tota la façana litoral. Malgrat que el termòmetre reculli una mica i parlem de temperatures no tan altes com en dies enrere, amb valors com a molt de 38-39 graus al Pla de Lleida, que és una situació típica de plena canícula d'estiu, es notarà tot plegat poc perquè les humitats es mantindran molt elevades a tota la façana litoral amb molta xafogor, que és el que hem tingut, per exemple, aquesta matinada, malgrat que la temperatura en conjunt i sobretot a l'interior ha baixat una miqueta. Hi ha hagut valors tòrrids a la costa, 25 a Palamós, 26 a Barcelona, també 25 a Tarragona o 26 a la Ràpita, i els més frescos a les valls del Pireu amb aquests 14 a Ponta Suert, 11 a Das. Humitats altes que mantenen doncs, aquesta sensació de calor notable, de xafogor, i que també formen aquests núvols baixos, estones una mica més tancats, estones més trencats, amb presència més de sol. Això és el que tindrem al llarg d'aquests propers dies. I avui, si hi ha alguna nuvolada del Pirineu, serà esquifida. Els núvols baixos al vessant nord del Pirineu també amb tendència a anar donant pas al sol. Potser algunes nuvolades del Pirineu Oriental o l'Albera podria haver-hi alguna gotellada, poca cosa en general. I la tramuntana, que durant les hores nocturnes pot bufar una miqueta per sobre el cap de Creus.
6: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CatInfo.
1: Doncs va, seguim endavant. 3 minuts passant de 3 quarts de 10. L'òpera i la dansa tornen a ser protagonistes del Festival de Peralada, que comença avui, divendres, a l'Alt Empordà i que està d'aniversari. Celebra 40 anys, en una edició que es prolongarà fins al 9 d'agost, en què també inclou música de cambra i de creació contemporània. Girona, Fèlix Martín.
7: Una programació en la qual es passarà revista 40 anys de trajectòria i que arrenca un diàleg entre l'òpera italiana i francesa, amb peces de Chilea, Verdi i Puccini, d'una banda, com aquesta de Tosca, i peces de Massenet o del Romeu i Julieta de Gounod, de l'altra.

0: Al capdavant d'aquest recital, la parella formada per la soprano Hermonella Jaú i el tenor Benjamín Bernaima, acompanyats al piano per Marcos Madrigal. Són dos dels grans noms de la lírica que passaran aquest any pel Festival de Perlada. Ha destacat el seu director artístic, Oriol Aguilar.
1: Tindrem les grans veus de la lírica del moment. Sara Blanc, que també és una catalana universal, estarà al Festival de Salzburg, que estarà a casa seva, que és Perlada, celebrant que fa 10 anys va ser la nostra artista resident. Hi haurà Hermonella Jaú, Benjamín Bernheim, Brian Terfel, que és un dels grans noms de la lírica del segle XX, que torna després de molts i molts anys, Michael Spire, Jordi Savall, Núria Rial.
0: En els pròxims dies també hi ha tres propostes de dansa com a tret distintiu de Perlada. I, per exemple, Sílvia Pérez Cruz farà al festival dos concerts, els dies 29 i 30. Hi haurà també espai per a les estrenes, com el muntatge Diario de una madre, un cicle de cançons d'Alberto García de Mestres, amb textos de Cristina Pavarotti, o bé l'estrena de l'òpera Estètica i massacre de Carles Prat.
2: I a l'altre extrem del país, a l'extrem sud, en marxa la 15a edició del Festival Eufònic a diversos escenaris de les Terres de l'Ebre. El certamen s'ha convertit en una referència de les arts sonores i audiovisuals i aquest any té un cartell format per 76 artistes, Jordi Barrancà.
3: Una triple inauguració ha donat el tret de sortida a la 15a edició d'Eufònic. Han estat un quintet de fletxes xiuladores amb el músic Arnau Casanovas, una acció visual i una instal·lació lumínica d'Antoni Arola a la Torre de la Carroba, Amposta. Un inici que descriu l'essència del festival per Vicent Fibla, que n'és el director.
4: Aquesta ja inaugurà en tres coses que les tres suposen com tres cares diferents de lo que fem a Eufònic. Una instal·lació, però que també és una acció expandida, una acció sonora performance i una actuació visual en una de les artistes que també està des de la primera edició, que és Alba Corral.
3: De fet, a la capital del Montsià hi ha 9 de les 10 instal·lacions que es presenten en aquesta edició. Un exemple és l'espectacle a partir d'un orgue de tubs centenaris activat robòticament de l'artista canadenc David Nabab al Centre d'Arts Lopati. En el rerefons d'Eufònic sempre hi ha els paisatges del Delta i de les Terres de l'Ebre, com els ullals de Baltasar o el Bosc de Ribera.
4: És com que les propostes que hi ha a Eufònic, els espais naturals no són escenaris, són part actiu del programa. El Bosc de Ribera acollirà des de la performance de Robin Servant, artista dins del projecte Confluence entre Quebec i Catalunya, que és un projecte de 3 anys, és el segon artista que ve, estirà presentant-ho allà, la proposta Covision de Loren Moffat, Xoek i Jaume Vidal, i després Ullals de Baltasar com a espai, on diguem-ne, també hi ha actuació.
3: Entre els espais nous, també destaca la sala B Teatre, que acull la primera part dels espectacles de nit amb el projecte de Cabaret Eufònic. És una proposta que barreja la performance, la identitat, l'actitud i les dissidències queer contemporànies. Eufònic baixarà la persiana diumenge amb les actuacions de l'andalusa Lagoré i de la catalana Mercè a l'Ermita de la Pietat d'Ulldecona.
2: I més música, Gracie Abrams, Tricky i Yard H protagonitzen algunes de les novetats musicals d'avui que repassem amb en Marc Ruiz.
5: Gracie Abrams publica avui el seu tercer disc amb un títol ben explícit, Daughter from Hell, és a dir, la filla de l'infern. Potser té a veure amb el fet que l'acusin de ser una nepo baby per ser filla del director i productor de cinema J.J. Abrams, però les lletres de les cançons parlen d'una adolescència turbulenta. Hi apareixen crisis existencials, amics imaginaris, cors trencats i ganivets en cançons pop poc arriscades que poden recordar Olivia Rodrigo. Precisament, les primeres cançons d'Abrams van inspirar una joveníssima Rodrigo que va acabar superant la seva mestra. El 28 de maig, Gracie Abrams actuarà al Palau Sant Jordi de Barcelona. Different When It's Silent és el títol del nou disc de Tricky, el 15è àlbum d'un dels pioners del trip-hop. El músic de Bristol torna precisament als seus orígens, amb sons que recorden The Cure, Beth Orton, Massive Attack o a l'electrònica fosca i inquietant que ell va crear als anys 90. Són cançons emotives i crues en què Tricky deixa que traspuï el seu dolor. Els britànics Yard Act publiquen avui You're Gonna Need a Little Music, un àlbum del qual ja van avançar contingut al concert que van fer al Primavera Sound. Les cançons continuen mesclant rock, post-punk, hip-hop i spoken word amb lletres existencialistes que critiquen el capitalisme, la corrupció, l'egoisme de la societat i, com sempre, a ells mateixos.
2: 6 minuts, haurem arribat al punt de les 10, de seguida els esports. Abans, però, la Galeria Kunsthalle de Múnich acollirà una exposició exhaustiva sobre el modernisme català per primer cop. La mostra es dirà Barcelona Moderna de Gaudí a Picasso i es podrà visitar a partir de l'octubre. Entre les 160 peces que s'hi exhibiran hi haurà pintura, escultura, dibuix i maquetes arquitectòniques datades entre el 1880 i el 1914. La idea d'aquesta exposició és mostrar la riquesa i la diversitat del modernisme català. S'hi podran trobar peces com la coneguda Ramon Casas i Pere Romeu en un tàndem, de Ramon Casas, pintures d'Hermen Anglada Camarasa, d'Isidre Nonell o de Joaquim Mir, i mostres d'arquitectura de Lluís Domènech i Montaner, Josep Puig i Cadafalch, desconeguts fins ara a Alemanya. I col·laboren en aquesta mostra el Museu Nacional d'Art de Catalunya, també el Cercle del Liceu, el Museu Carmen Thyssen, la col·lecció Casa Coberta Marsans, el Museu Reina Sofia o el Cau Ferrat de Sitges. La mostra es podrà visitar fins al 23 d'octubre, del 23 d'octubre al 21 de febrer.
6: Esports.
2: Ricard Isidro, bon dia.
7: Bon dia, Estel. El mercat de fitxatges marca l'actualitat del Barça amb tres noms. D'una banda, el club blaugrana podria fer oficial a les pròximes hores la incorporació de l'extrem alemany Karim Adeyemi del Borussia Dortmund. El jugador de 24 anys va passar ahir satisfactòriament la revisió mèdica i signaria per 5 temporades a canvi de 22 milions d'euros, més 7 en variables que pagaria el Barça al conjunt alemany. En canvi, qui és a punt de marxar és el porter Marc-André Ter Stegen. A l'entrenament d'ahir, el porter es va absentar amb permís del club a l'espera de resoldre la seva sessió a l'Ajax d'Amsterdam de Mitchell Sánchez. D'altra banda, el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, reitera que el davanter argentí, Julián Álvarez, pretès pel Barça, seguirà vestint la samarreta matalassera, un comentari que ja ha tingut la resposta de Joan Laporta en unes declaracions a la cadena SER.
8: Y evidentemente si veremos cómo ha evolucionado Julián, si no seguro que tendremos alternativas.
6: 3CAT Info.
7: Mentrestant, l'Espanyol segueix amb la seva estada a Navata, a l'Alt Empordà. Un dels nous reforços blanquiblaus, el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, admet que té ganes de debutar amb l'equip i explica quines diferències ha trobat a la pretemporada.
9: Los otros sitios, los otros países, hacemos más físico, en Francia, en Brasil más físico, proceso menos técnico y más físico. Y creo que aquí en España intentamos mezclar más, ¿sabes?, con muchos aspectos técnicos.
7: El debut de Moscardo com a jugador de l'Espanyol es podria fer efectiu demà en l'amistós contra l'Olot. A la segona divisió, el Girona acaba de fer oficial la renovació de David López per una temporada més. El defensa barceloní havia finalitzat el seu contracte el 30 de juny. El futbolista, de 36 anys, va arribar a Montilivi l'estiu del 2022 procedent de l'Espanyol. Ahir, el Girona ja va presentar el davanter ucraïnès Oleksandr Pichur, de 21 anys, i que firma per 5 temporades. Pichur fa 2 metres i 4 centímetres d'alçada, arriba procedent del Beto hongarès i parla de somni.
10: Why I'm choose Girona? Because it's a little dream.
11: Per què he triat el Girona? Perquè és un somni des de que era petit. Somiava jugar a Europa o en una bona competició, també a Espanya. Així que podria dir que era el meu petit somni.
10: So it's kind of like was my small dream.
7: I seguint a la segona divisió, el Sabadell ha iniciat la seva estada de pretemporada a Salou, on s'estarà els propers 10 dies. Els sabadellencs jugaran demà un amistós contra el Castelló. No el disputarà el migcampista Tito, que acaba de fitxar per l'Europa.
6: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
7: En ciclisme, avui es disputa la 13a etapa del Tour de França. Seran 206 quilòmetres de mitja muntanya entre Dol i Belfort, amb un port de primera categoria que es corona a 30 quilòmetres de l'arribada. Tadej Pogacar torna a sortir com a líder sòlid de la General. Té un coixí de 3 minuts 36 segons respecte de Jonas Vingegaard. Ahir, triomf a l'esprint per al belga Tim Merlier després dels 179 quilòmetres de la 12a etapa entre Magny-Cours i Salon-sur-Saône.
12: Jasper Steven got a little flat tire.
13: El meu company Jasper Steven ha patit una petita punxada i crec que ell no veia clar llançar l'esprint final, però li he dit que estigués tranquil, el pneumàtic estava bé. Crec que avui la comunicació entre nosaltres està molt millor. Simplement li he dit que mantingués la calma i ho ha fet. Crec que ell també ha vist que jo tenia un bon dia.
14: I got a good day.
7: En tenis, Paula Badosa s'enfronta aquesta tarda a l'hongaresa Panna Udvardi a les quarts de final del torneig de Iaşi, a Romania. La bagurenca va derrotar ahir la russa Alevbina Ibragimova en 3-7, 7-6, 1-6 i 6-4. També hi ha moviments de mercat en el waterpolo. L'Atleti Barceloneta ha confirmat el fitxatge de l'italià Francesco Di Fulvio, de 32 anys, procedent del Prorreco, d'on era el capità.
14: Estoy muy ilusionado y feliz de formar parte de este gran club. Tengo mucha ganas de empezar esta nueva aventura, de conocer a mis compañeros y darlo todos para estos colores. Prometo trabajo y dar siempre el 100% para ayudar al equipo a conseguir todos nuestros objetivos.
7: Di Fulvio ha estat triat dos cops millor jugador del món i ha guanyat 4 Champions i també un Mundial amb Itàlia, entre d'altres títols. A l'hoquei Lliga d'hoquei patins, el Lleida incorpora el cedit Àlex Urtigosa, de 20 anys, procedent del Barça, en Fórmula 1. Avui s'ha disputat la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi de Bèlgica, la desena prova de la temporada. L'italià de Mercedes, Kimi Antonelli, i arriba com a líder destacat del Mundial. I el Barça de bàsquet fa oficial el quart reforç de cara a la nova temporada. Es tracta del base nord-americà Umoja Gibson, que ha firmat fins al 2028, procedent de l'Olimpia de Ljubljana, eslovè.

0: Mossos i agents rurals augmenten la presència a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, davant la preocupació generada pels incendis recurrents dels últims dies. El govern reitera que s'aplicarà mà dura contra els piròmans. A l'Aragó, l'incendi que crema a prop d'Orés, a Saragossa, ja afecta 12.000 hectàrees i té un perímetre de 60 quilòmetres. El foc, encara descontrolat, ha obligat a fer evacuacions preventives. I els veïns desallotjats fa més d'una setmana per l'aparició d'un esvoranc provocat per les obres de la línia L9 del metro han de saber avui si ja poden tornar a casa. En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, la consellera Sílvia Paneque només ha apuntat que no hi ha constància de noves esquerdes. La directora de la Guàrdia Civil declara aquest matí com a imputada en el cas Leire la suposada trama per fer descarrilar causes judicials que afecten el PSOE. El jutge vol que aclareixi per què es va reunir diverses vegades amb l'exmilitant socialista Leire Díez i si va actuar contra la unitat d'investigació. Toc d'atenció de la Comissió Europea a Espanya pels casos de corrupció política. El setmanari Político avança aquest aspecte de l'informe sobre l'estat de dret als països de la Unió que es publica avui. Brussel·les reclama més rigor en els mecanismes per fer front a aquest fenomen. L'Iran ha atacat bases nord-americanes al Golf en resposta a la sisena nit consecutiva de bombardejos dels Estats Units contra instal·lacions militars iranianes, que el règim de Teheran calcula que els últims dies han fet 38 morts i 400 ferits. El Pakistan i la Xina demanen als Estats Units i l'Iran que reprenguin les negociacions. Andy Burnham serà proclamat avui nou líder del Partit Laborista Britànic. És el pas previ perquè dilluns que ve substitueixi Keir Starmer com a primer ministre del Regne Unit. I un estudi internacional en presència catalana demostra que l'actuació sobre la proteïna tau pot alentir l'evolució de l'Alzheimer en fase inicial. Tot i la prudència, perquè es tracta d'una teràpia molt experimental, els experts hi veuen una porta oberta a nous tractaments. I avui s'estrena una de les pel·lícules més esperades de l'any, l'adaptació de l'Odissea d'Homer, de la mà de Christopher Nolan. Després de l'èxit d'Oppenheimer, guanyadora de 7 Oscars, el director pot tornar a definir l'any cinematogràfic. Matt Damon i Robert Pattinson formen part d'aquest repartiment, on també hi ha Tom Holland, Anne Hathaway o Zendaya, entre d'altres.
1: Esports.
2: El mercat de fitxatges marca l'actualitat del Barça en tres noms. Karim Adeyemi podria ser oficialment avui nou jugador blaugrana. Ter Stegen segueix negociant la seva cessió a l'Ajax d'Amsterdam i el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, reitera que Julián Álvarez seguirà al club matalasser. I el Tour de França avui es disputa la 13a etapa. Seran 205 quilòmetres de mitja muntanya. Tadej Pogacar tornarà a sortir amb el mallot groc de líder. Ahir triomfa l'esprint per Tim Merlier.
0: I el temps, ambient de plena canícula amb temperatures que arribaran a superar els 30 graus a tot el país i entre els 35 i 39 a l'interior, sol, amb alguns núvols baixos puntuals, sobretot a la costa i al Camp de Tarragona amb una notable sensació de xafogor. I tarda, amb alguns núvols al Pirineu, però poc importants.
3: 3CAT Info.
0: Passen gairebé 4 minuts de les 10. Molt bon dia, benvinguts a aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Neguit i preocupació a Aiguamúrcia, l'Alt Camp, després que ahir es declarés el quart incendi a la zona en poc més d'una setmana. El foc està ja estabilitzat. En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, afirmava que s'actuarà amb fermesa contra els piròmans.
4: Serem molt contundents. Gran part o una part important dels incendis forestals que estem vivint a Catalunya tenen un origen provocat i serem molt contundents. Investigarem, perseguirem, detindrem aquestes persones i les portarem a la justícia.
0: Sobre el terreny, els Mossos d'Esquadra i també els agents rurals han reforçat la presència policial al municipi. Tarragona, Jordi Barrancà.
5: Hi ha temor pels constants focs que es van produint i sobretot perquè hi hagi una persona lliure que els pugui estar provocant. Aquesta és una de les línies de treball de l'investigació dels Mossos i també dels agents rurals. Òscar Cendra, alcalde d'Aiguamúrcia, en declaracions a Catalunya Ràdio.
6: És un estat d'alarma a la zona. La veritat que fa respecte. El que volem és que si realment la línia aquesta és la certa, pues que Sí, a veure si estem amb sort i poden localitzar aquesta persona.
5: Uns focs que afecten el pulmó verd limítrof entre el Camp i el Penedès.
0: Mentrestant, els bombers han aconseguit controlar l'incendi que es va declarar dimarts a Sant Quirze Safaja, al Moianès. Les flames han calcinat prop d'un centenar d'hectàrees. I l'incendi més greu d'aquest any a l'Aragó ja ha calcinat més de 12.000 hectàrees prop d'Orés, a Saragossa, i continua descontrolat, segons l'últim balanç. Les flames, que afecten un perímetre de 60 quilòmetres, van començar dimecres i han obligat a desallotjar prop d'un miler de persones de 5 municipis. Els bombers calculen que encara trigaran dies a controlar-lo. A Guadalajara, Castella-La Manxa, preocupa també un altre incendi actiu amb potencial per cremar milers d'hectàrees i ja s'ha demanat el suport a l'UME. El foc ha començat al petit municipi de la Mierla i s'ha hagut de desallotjar els veïns d'aquest poble i de dos més. I a la Comunitat de Madrid, un incendi forestal, en aquest cas provocat, també ha fet evacuar un centenar de persones. El presumpte piròman ja està detingut. Us ho dèiem també en titulars, els veïns del barri del Putxet de Barcelona, evacuats per l'esvoranc de les obres del metro, han de saber avui si ja poden tornar a casa. Les previsions inicials de retorn es van ajornar la setmana passada. Els tècnics de la Generalitat, també de l'Ajuntament, els han convocat a una reunió aquest migdia per donar-los totes les explicacions. En l'última reunió de tècnics, de primera hora d'aquest matí, s'ha constatat que no han aparegut noves esquerdes aquests últims dies. Ho explicava al matí de Catalunya Ràdio la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
4: De la informació que tinc fins ara, a les 8 del matí habitualment és quan fem una reunió de posada a punt, no em consta, no, de noves esquerdes, no em consta.
0: Des del dia 11, els especialistes han estat fent treballs per calibrar la seguretat del subsòl de 93 habitatges que estaven en risc. Ara fa 10 dies que es va obrir aquest esvoranc a prop de l'estació del Putxet de la línia 9. Recordem, era un forat d'uns 8 metres de diàmetre en un cel obert d'una finca i des d'aleshores s'han fet tasques de consolidació del terreny amb injecció de formigó. Les institucions també han hagut d'atendre les reclamacions dels comerços de la zona, alguns dels quals han hagut de recórrer a crèdits per afrontar les nòmines dels treballadors i també altres despeses de les seves empreses que ara han d'estar tancades.
3: 3CAT Info.
0: Passen 7 minuts de les 10 del matí. Ha arribat ja a l'Audiència Nacional la directora de la Guàrdia Civil, que ha de declarar com a investigada davant del jutge del cas Leire Díez. Santiago Pedraz vol saber què li va demanar l'exmilitant en les reunions que van tenir i si ella va fer algun gest per ajudar les clavegueres del PSOE. Ho està seguint la Tània Tàpia. Tània, molt bon dia.
1: Què tal? Bon dia. Sí, Mercedes González ha arribat mitja hora abans de la citació, que és a 11:15. Ahir ja va venir aquí a l'audiència, però no va tenir temps de declarar. La directora de la Guàrdia Civil, que és un càrrec polític, ha reconegut reunions amb Leire Díaz. El jutge l'ha imputat per prevaricació i obstrucció a la justícia i vol saber de què van parlar les trobades i, sobretot, si ella va moure algun fil per pressionar investigadors que portaven les causes que afecten el PSOE i l'entorn de Pedro Sánchez. Quan va declarar al Senat, fa un mes, citada pel PP, González ja va negar tota implicació en la trama, però avui ho haurà d'argumentar davant del jutge. La directora de la Guàrdia Civil té el suport de la Moncloa, que li manté la confiança, mentre que el PP i Vox han exigit ja en nombroses ocasions al ministre de l'Interior que la cessi. El jutge Santiago Pedraz també té imputat el DAO, el màxim càrrec operatiu de la Guàrdia Civil, pels mateixos delictes. Manuel Llamas ja va passar dijous davant del jutge Pedraz i va negar pressions a aquests agents. Va reconèixer que es van obrir algunes investigacions internes per filtracions, però va justificar que són pràctiques habituals i que es van tancar sense expedients. Avui Llamas està citat al Senat, també pel Partit Popular, que li vol preguntar sobre la seva suposada participació en les anomenades clavegueres del PSOE.
0: Doncs veurem què surt de totes aquestes declaracions. Ho seguirem amb la Tània Tàpia. Tània, gràcies. Fins ara.
1: Fins ara, bon dia.
0: No deixem la política. El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha revelat en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio que ahir va parlar amb el líder de Junts, Carles Puigdemont, després de la sentència del TJUE sobre l'amnistia, encara que no ha explicat cap detall.
7: Sí, vam parlar amb ell i amb molta altra gent, sí. I la notícia és que nosaltres defensem Catalunya. I en aquesta defensa de Catalunya defensem la democràcia. I en aquesta defensa de la democràcia, doncs, aconseguim que la justícia europea es pronunciï a favor nostre. Aquesta és la qüestió. Molt més que si vam tenir una conversa al 8:15 del vespre o a 11:15 de la nit.
0: A Junqueras no el sorprèn que els tribunals espanyols es resisteixin a aplicar-los l'amnistia malgrat la claredat de la sentència de la justícia europea.
7: No crec que això ens sorprengui, perquè ja ho hem vist moltes vegades. En tot cas, el que també és veritat és que a mesura que s'acumulen sentències del Tribunal Constitucional, ja en van una vintena, avalant la llei d'amnistia, i a mesura que es pronuncia la justícia europea, doncs el marge de maniobra d'una part de la judicatura espanyola es fa cada vegada més estret i es fa cada vegada més escandalós.
0: Oriol Junqueras fa aquest matí precisament una conferència a Madrid. La Comissió Europea tocarà avui el crostó a Espanya pels casos de corrupció política en l'informe sobre l'estat de dret als països de la Unió. Ho ha avançat l'edició europea del setmanari Político. El document critica Espanya per no haver avançat prou en l'enduriment de les normes sobre conflictes d'interessos i en els requisits per a la declaració dels béns dels alts càrrecs. Brussel·les denuncia que, tot i que Madrid ha adoptat un pla estatal anticorrupció, l'aplicació pràctica de les normes vigents no funciona i li reclama més rigor en els mecanismes de lluita contra la corrupció. Ara ens situem als Estats Units, d'on el Trump ha acusat la Xina d'interferir en els processos electorals dels Estats Units sense que les anteriors administracions ho haguessin impedit. En un missatge adreçat a la nació des de la Casa Blanca, el president nord-americà ha assegurat que la Xina va aconseguir de manera il·legal les dades de 220 milions de votants. Washington, Oriol Serra.
8: El discurs davant la nació de Donald Trump d'ahir a la nit ha consistit justament en això, anunciar que el seu govern té proves que els Estats Units han estat víctima d'ingerències estrangeres en el seu sistema electoral, principalment des de la Xina.
9: Durant un període d'anys, començant pel cicle electoral del 2020, la República Popular de la Xina va dur a terme el que es considera la vulneració de dades electorals més gran de la història, amb la qual la Xina es va fer il·lícitament amb la informació de més de 220 milions de votants nord-americans.
8: El president dels Estats Units ha aprofitat per a tornar a demanar que s'aprovi la Safe Act, amb la qual vol introduir normes electorals que, segons diu, garanteixin eleccions netes. Les principals cadenes nord-americanes, tret de Fox News, han optat per no emetre en directe el discurs i Trump ha amenaçat amb cancel·lar-ne les llicències d'emissió.
0: L'Iran ha atacat bases nord-americanes al Golf en resposta a la sisena nit consecutiva de bombardejos dels Estats Units contra instal·lacions militars iranianes, que el règim de Teheran calcula que els últims dies han fet 38 morts i 400 ferits. L'Iran assegura haver disparat contra un radar dels Estats Units a Oman i ha fet noves accions també a Bahrain, Kuwait, Qatar i Jordània. Els bombardejos dels Estats Units han anat dirigits a la ciutat on hi ha l'única central nuclear de l'Iran i el punt on hi ha el port principal del país i les instal·lacions centrals de la Guàrdia Revolucionària, també. Els Estats Units i l'Iran estan en una espiral d'atacs i contraatacs des de fa dies, tècnicament amb un alto el foc provisional firmat des del mes de juny i sense que s'hagin fet progressos en les converses per un pacte final per la fi de la guerra. El Pakistan i la Xina demanen a Washington i Teheran que reprenguin aquestes negociacions. Situem-nos ara al Regne Unit. Andy Burnham serà proclamat avui nou líder del Partit Laborista després de rebre el suport de 379 diputats dels 403 que té la formació. L'exalcalde de Manchester substituirà dilluns Keir Starmer com a primer ministre del Regne Unit. Londres, Quim Olivares.
10: Amb 379 diputats era matemàticament impossible que cap altre candidat competís pel lideratge, ja que en calien 81 per presentar-s'hi. Burnham arribarà al cim del laborisme sense primàries, menys d'un mes després de tornar a ser diputat i sense el mandat d'unes eleccions generals, com ja van fer els conservadors Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss i Rishi Sunak. Burnham serà proclamat líder laborista després d'haver-ho intentat el 2010 i el 2015. Dilluns, Starmer presentarà la dimissió al rei Carles III i després el monarca convidarà Burnham a formar govern. Starmer, que hi va fer un viatge oficial a Kiev per reiterar el seu suport a Ucraïna, va prometre en la seva darrera sessió de control parlamentari de dimecres donar ple suport al seu successor.
0: I acabarem aquest primer bloc de notícies amb un estudi internacional que demostra que si s'actua sobre la proteïna tau es pot alentir l'evolució de l'Alzheimer en fase inicial. Aquesta investigació, impulsada pel Biogen i en participació de l'AC Alzheimer Center Barcelona, obre una nova estratègia terapèutica per frenar la progressió d'aquesta malaltia. Els investigadors se centren a combatre l'acumulació de la proteïna tau en lloc de la proteïna beta-amiloide, que és la diana de fàrmacs que actualment hi ha al mercat. Tot i la prudència, perquè es tracta d'una teràpia molt experimental, els experts asseguren que és una notícia molt esperançadora que obre la porta a nous tractaments. D'altra banda, el govern espanyol i les comunitats han rebutjat finançar els dos primers fàrmacs que alenteixen la malaltia. Argumenten que el benefici clínic és limitat pel cost que té el fàrmac, tot i que aquests dos medicaments ja s'han aprovat en una cinquantena de països. Arribarem a un quart d'onze en connexió amb el nostre equip viari. Actualitzem quina és la informació a carreteres, autopistes, transports públics. Equip viari, Clàudia Serra, molt bon dia.
11: Bon dia. A les carreteres, a aquesta hora el punt més complicat és a la P7, a Sant Cugat del Vallès. Hi ha cua de més de 7 quilòmetres per un accident en sentit sud entre dos camions i un turisme, sense ferits. Dos carrils estan tallats. Com a conseqüència, hi ha retencions també a la via paral·lela, a la B30, en sentit sud. A Rodalies, retards d'uns 20 minuts a les línies R14 i R13 pel robatori de coure el passat cap de setmana entre Vilaverd i l'Espluga de Francolí. A l'R17, el tren que ha sortit de l'estació de França de Barcelona, que havia d'arribar a Salou Portaventura a les 9:57, té un retard de 30 minuts. I atenció, perquè a la RL3, el tren de Lleida Pirineus de les 10:42 cap a Cervera de Segarra, i el de Cervera de Segarra de les 12:32 cap a Lleida Pirineus, aquests dos trens no circularan a causa d'una incidència tècnica. Hi haurà servei de transport alternatiu per carretera.
3: El temps.
0: Jofre Genuer.
12: Continua la presència d'alguns núvols baixos ubicats cap a la zona del Camp de Tarragona, fins i tot s'endinsen cap a punts de l'Anoia, de la Segarra, de l'Urgell, i mantenen aquest ambient xafós arreu del país. De fet, les temperatures s'han enfilat ja ràpidament cap als 30 graus. Moltes poblacions avui esperem que el termòmetre quedi ubicat entre els 35, 38, 39, a zones interiors, a les zones més càlides, i a la resta entre els 30, 35, amb aquesta xafogor notable a tota la façana litoral. I amb alguns núvols que es mantindran sobretot a l'àrea de la costa, cel com una mica variable, núvols baixos, també al vessant nord del Pirineu, amb tendència a trencar-se, i també a la tarda doncs poden créixer algunes nuvolades a l'àrea del Pirineu o Pirineu més oriental, cap a la zona de l'Albera. Si hi ha alguna gotellada serà molt poca cosa, amb aquesta tramuntana que desapareix per sobre el cap de Creus transitòriament a la tarda, amb règim de marinades i amb una perspectiva de cap de setmana d'ambient de plena canícula. Fins i tot la calor a les zones centrals de dia es pot reforçar una mica més i amb valors que fins i tot podrien arribar a tocar els 40 graus a les zones més càlides del territori.
3: Tresca Info.
13: A Gandia, València, hi ha algú que està d'enhorabona forever. És que aquest divendres 10 de juliol, Eurojackpot de l'11 li ha lliurat un premi de més de 535.773 euros. O sigui, que el podeu felicitar forever al que dura el premi. I si vols que a tu també et vagi molt bé forever, juga a l'Eurojackpot de l'11. Cada dimarts i divendres, per tan sols 2 euros, pots de 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari forever.
14: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
15: Vine al Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al Circuit de Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana, amb l'experiència Cupra en exclusiva. Condueix un Cupra, sent l'adrenalina als seus simuladors i gaudeix de música en directe. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com. Organitzen Esport i El Periòdico amb el patrocini de Cupra.
3: Tresca Info.
0: Passen 3 minuts d'un quart d'11. Avui s'estrena una de les pel·lícules més esperades de l'any, l'adaptació de l'Odissea d'Homer, de la mà de Christopher Nolan. S'estrena, juntament amb l'últim capítol de la saga Possession Infernal, una comèdia espanyola i tres drames moderns. Ens ho explica en Marc Garriga.
16: Tell me what you remember.
17: A wife?
18: Tot apunta que després de l'èxit d'Oppenheimer, guanyadora de 7 Oscars, Christopher Nolan tornarà a definir l'any cinematogràfic amb la seva nova pel·lícula. L'adaptació de l'Odissea és tan èpica com totes les seves pel·lícules. La història la coneixem de sobres, però mai ningú l'havia filmat amb aquesta humanitat ni amb una intenció intel·lectual tan evident. No és casual que Nolan l'hagi adaptat quan ens acostem perillosament un altre cop a un punt d'inflexió de la nostra civilització. Res és gratuït a la filmografia d'un dels grans directors de la història del cinema. Nolan és ambiciós amb aquesta Odissea, com ho ha estat sempre. És tècnicament fascinant, narrativament insuperable i absolutament commovedora. A tot això cal sumar-hi un repartiment amb uns sensacionals Matt Damon i Robert Pattinson, a qui acompanyen Tom Holland, Anne Hathaway, Charlize Theron i Zendaya, entre d'altres. D'aquí uns mesos sabrem a quants Oscars aspiren.
19: We found you.
20: William, my sweet boy.
18: La saga de Possessió Infernal és incansable i ha anat oscil·lant entre el terror sagnant implacable i l'humor negre descollonant, sense tenir clar en cap moment quin era l'equilibri adequat. Fins a aquest sisè capítol, En llames, un dels millors, amb escenes salvatges rodades de forma brillant i els tocs de comèdia justos per alleugerir la història d'una trobada familiar demoníaca que acaba com el rosari de l'aurora.
20: Quiero que irme de fin de semana contigo a Solterilandia, como si fuéramos veinteañeros y estar en una casa que decidí y elegí con Laura, que amueble con Laura, que está llena de Laura.
18: Gorka Ochoa és l'únic argument que manté viva la comèdia espanyola Ni contigo ni sin mí, un film absolutament irregular que no acaba mai de trobar el to adequat, amb uns canvis de ritme incomprensibles i algunes actuacions exageradament histriòniques. A més, juga amb el concepte de la nova masculinitat i els micromasclismes d'una forma poc convincent i acaba caient en la seva pròpia trampa.
21: I know it's early, sweetheart, but we gotta go. We're gonna go on a trip.
18: Tres drames devastadors coincideixen com a novetats a la cartellera. Omaha, una esplèndida i tràgica road movie basada en fets reals que trenca el cor mentre t'obre els ulls a la crua cara B del somni americà. Hombres de Acero, un drama carcerari britànic amb trames i personatges recurrents del gènere, però molt ben construït i amb bones interpretacions. I En el Camino, la pel·lícula mexicana de l'any, una immersió a les tenebres del món dels camioners d'aquell país, una tragèdia sobre la soledat masculina i la desesperança. També s'estrena en la producció catalana Apuntes para una ficción consentida, d'Anna Serret, i el documental La vida és Verdi, sobre el centenari dels cinemes de la Vila de Gràcia.
0: I l'òpera i la dansa tornen a ser protagonistes del Festival de Peralada que comença avui a l'Alt Empordà i que està d'aniversari, celebra 40 anys en una edició que es prolongarà fins al 9 d'agost. Fèlix Martín.
22: Una programació en la qual es passarà a revista 40 anys de trajectòria i que arrenca mundial que entre l'òpera italiana i francesa amb peces de Chilea, Verdi i Puccini d'una banda. Com aquesta de Tosca. I peces de Massenet o del Romeu i Julieta de Gounod de l'altra.

0: Al capdavant d'aquest recital, la parella formada per la soprano Hermonella Jaú i el tenor Benjamín Bernaima, acompanyats al piano per Marcos Madrigal. Són dos dels grans noms de la lírica que passaran aquest any pel Festival de Perlada. Ha destacat el seu director artístic, Oriol Aguilar.
1: Tindrem les grans veus de la lírica del moment. Sara Blanc, que també és una catalana universal, estarà al Festival de Salzburg, que estarà a casa seva, que és Perlada, celebrant que fa 10 anys va ser la nostra artista resident. Hi haurà Hermonella Jaú, Benjamín Bernheim, Brian Terfel, que és un dels grans noms de la lírica del segle XX, que torna després de molts i molts anys, Michael Spire, Jordi Savall, Núria Rial.
0: En els pròxims dies també hi ha tres propostes de dansa com a tret distintiu de Perlada. I, per exemple, Sílvia Pérez Cruz farà al festival dos concerts, els dies 29 i 30. Hi haurà també espai per a les estrenes, com el muntatge Diario de una madre, un cicle de cançons d'Alberto García de Mestres, amb textos de Cristina Pavarotti, o bé l'estrena de l'òpera Estètica i massacre de Carles Prat.
2: I ara repassem algunes de les novetats musicals que arriben avui amb Gracie Abrams, Tricky o Yard Tact, entre d'altres. La repassem amb en Marc Ruiz.
3: Gracie Abrams publica avui el seu tercer disc amb un títol ben explícit, Daughter from Hell, és a dir, la filla de l'infern. Potser té a veure amb el fet que l'acusin de ser una nepo baby per ser filla del director i productor de cinema J.J. Abrams, però les lletres de les cançons parlen d'una adolescència turbulenta. Hi apareixen crisis existencials, amics imaginaris, cors trencats i ganivets en cançons pop poc arriscades que poden recordar Olivia Rodrigo. Precisament, les primeres cançons d'Abrams van inspirar una joveníssima Rodrigo que va acabar superant la seva mestra. El 28 de maig, Gracie Abrams actuarà al Palau Sant Jordi de Barcelona. Different When It's Silent és el títol del nou disc de Tricky, el 15è àlbum d'un dels pioners del trip-hop. El músic de Bristol torna precisament als seus orígens, amb sons que recorden The Cure, Beth Orton, Massive Attack o a l'electrònica fosca i inquietant que ell va crear als anys 90. Són cançons emotives i crues en què Tricky deixa que traspuï el seu dolor. Els britànics Yard Act publiquen avui You're Gonna Need a Little Music, un àlbum del qual ja van avançar contingut al concert que van fer al Primavera Sound. Les cançons continuen mesclant rock, post-punk, hip-hop i spoken word amb lletres existencialistes que critiquen el capitalisme, la corrupció, l'egoisme de la societat i, com sempre, a ells mateixos.
2: Esports. Ricard Isidro, molt bon dia.
4: Bon dia, Àngels. Ara mateix, tres noms centren l'actualitat esportiva del Barça masculí de futbol. D'una banda, Karim Adeyemi podria ser oficialment jugador blaugrana a les pròximes hores. El jugador, de 24 anys, va passar ahir la revisió mèdica i signaria per 5 temporades a canvi de 22 milions d'euros, més 7 en variables que pagaria el Barça al Borussia Dortmund. En canvi, qui és a punt de marxar és el porter Marc-André Ter Stegen. En l'entrenament d'ahir, el porter es va absentar amb permís del club a l'espera de resoldre la seva sessió a l'Ajax d'Amsterdam de Mitchell Sánchez. El tercer nom torna a ser el de Julián Álvarez. El president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, reitera que el davanter argentí va estirar de nou la samarreta matalassera.
5: Joan Laporta es un buen amigo, es un gran presidente y él sabe muy bien dónde va a jugar Julián López el año que viene. Digo Julián López, joder.
6: Álvarez.
5: Bueno, Julián Álvarez el año que viene. Me pone nervioso con lo del jugador del Atlético de Madrid y sin ningún problema.
4: Cerezo ha fet aquestes declaracions a la sortida d'un sopar de pretemporada de l'Atlètic de Madrid a Segovia. Joan Laporta, el president blaugrana, ha afegit que volen Julián Álvarez, però que trobarien una alternativa.
7: Y evidentemente, si veremos cómo ha evolucionado Julián, si no, seguro que tendremos alternativas.
8: 3CAT Info.
4: Mentrestant, l'Espanyol segueix amb la seva estada a Nevat, a l'Alt Empordà. Un dels nous reforços blanquiblaus, el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, admet que té ganes de debutar amb l'equip.
9: Sí, claro, tengo ganas de jugar, de entrar en partido con mis compañeros para sentir cómo vas, con el míster, con todos, y tener esta primera experiencia de partido. Creo que vamos a ganar y va a ser mucho bueno.
4: un debut que es podria fer efectiu demà en l'amistós contra l'Olot. A la segona divisió, el Girona ha fet oficial la renovació de David López per una temporada més. El defensa barceloní havia finalitzat el seu contracte el 30 de juny. El futbolista, de 36 anys, va arribar a Montilivi l'estiu del 2022 procedent de l'Espanyol. Ahir, el club gironí ja va presentar el davanter ucraïnès Alexander Pischur, de 21 anys, i que firma per 5 temporades. Pischur ha detallat què pot aportar l'equip gironí.
6: Sí, és normal. Crec que a Espanya no és fàcil trobar aquest tipus de davanter ni algú de la meva alçada, així que també és molt interessant. I com has dit, com em podrà utilitzar l'entrenador? Jo vull donar el millor de mi en tot moment.
4: Recordem que Pichur fa 2 metres i 4 centímetres d'alçada. Arriba procedent del Beto hongarès. El Sabadell, per la seva banda, ha iniciat la seva estada per temporada a Salou, on s'estarà els propers 10 dies. Els sabadellencs jugaran demà un partit amistós contra el Castelló. No el disputarà el migcampista Tito, que acaba de fitxar per l'Europa.
10: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
4: Pel que fa al ciclisme, avui es disputa la 13a etapa del Tour de França. Seran 206 quilòmetres de mitja muntanya entre Dol i Belfort, amb un port de primera categoria que es corona a 30 quilòmetres de l'arribada. Tadej Pogacar tornarà a sortir com a líder sòlid de la General, amb un coixí de 3 minuts 36 segons respecte de Jonas Vingegaard. Ahir, tercer triomf a l'esprint per al belga Tim Merlier, després dels 179 quilòmetres de la 12a etapa entre Magny-Cours i Chalon-sur-Saône. Als últims metres de l'etapa es va produir una caiguda massiva que ha obligat a abandonar, entre d'altres, Fernando Gaviria. L'esprintador colombià del Caja Rural s'ha fracturat la clavícula.
11: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
4: En tenis, Paula Badosa s'enfronta aquesta tarda a l'hongarès Panna Udvardi als quarts de final del torneig de Iaşi, a Romania. La bagorenca va derrotar ahir la russa Aletdina Ibragimova en 3-7, 7-6, 1-6 i 6-4. També moviments a waterpolo. L'Atlètic Barceloneta confirma el fitxatge de l'italià Francesco Di Fulvio, de 32 anys, procedent del Prorreco, d'on era el capità. Di Fulvio ha estat triat 2 vegades millor jugador del món i ha guanyat 4 Champions i també un Mundial amb Itàlia, entre d'altres títols. I en Fórmula 1 avui es disputa la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi de Bèlgica, la 10a prova de la temporada.

0: 3CAT Info.
1: Dos quarts d'onze, repassem el més destacat. Els Mossos i els agents rurals augmenten la presència a Aiguamúrcia, al camp, davant la preocupació generada pels incendis recurrents dels últims dies. El govern reitera que s'aplicarà mà dura contra els piròmans. I avui els veïns desallotjats fa més d'una setmana per l'aparició d'un esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro han de saber si ja poden tornar a casa. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, la consellera Sílvia Paneque només ha apuntat que no hi ha constància de noves esquerdes. També ho estem seguint. La directora de la Guàrdia Civil declara aquest matí com a imputada en el cas Leire la suposada trama per fer descarrilar causes judicials que afectessin el PSOE. El jutge vol que aclareixi per què es va reunir diverses vegades amb l'exmilitant socialista Leire Díez i si va actuar contra la unitat d'investigació. En aquest segon tram de l'informatiu sentirem l'alerta dels oftalmòlegs. Avisen que no fer servir ulleres homologades per mirar l'eclipsi total de sol del 12 d'agost pot causar ferides permanents als ulls. Per això demanen que es doni més informació a la població sobre com s'ha de protegir, sobretot a les zones de la Costa Daurada, on habitualment hi ha molts turistes. I a l'espai, a l'aula oberta, parlarem de la repetició de curs, una mesura que, tot i anar-se reduint, pels experts encara s'aplica massa i té pocs beneficis. En esports, Ricard Isidro, molt bon dia, què ens explicaràs?
2: Doncs que el mercat de fitxatges marca l'actualitat del Barça amb tres noms. Karim Adeyemi podria ser avui oficialment nou jugador blaugrana, Ter Stegen continua negociant la seva cessió a l'Ajax d'Amsterdam i el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, reitera que Julián Álvarez continuarà al club matalassé.
1: Tot això en Ricard ens ho ampliarà quan faltin 5 minuts per les 11. I el temps, ambient de plena canícula amb temperatures que arribaran a superar els 30 graus a tot el país i entre els 35 i 39 a l'interior. Sol amb alguns uns núvols baixos puntuals, sobretot a la costa i al Camp de Tarragona, amb una notable sensació de xafogó i a la tarda amb alguns núvols al Pirineu poc importants. Passant un parell de minuts de dos quarts d'onze, neguit i preocupació a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, després que ahir es declarés el quart incendi a la zona en poc més d'una setmana. El foc està estabilitzat. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, afirma que s'actuarà amb fermesa contra els piròmans.
3: Serem molt contundents. Gran part o una part important dels incendis forestals que estem vivint a Catalunya tenen un origen provocat. I serem molt contundents. Investigarem, perseguirem, detindrem aquestes persones i les portarem a la justícia.
1: Sobre el terreny, els Mossos d'Esquadra i els agents rurals han reforçat la presència policial al municipi de Tarragona, Jordi Barranca.
4: Hi ha temor pels constants focs que es van produint i sobretot perquè hi hagi una persona lliure que els pugui estar provocant. Aquesta és una de les línies de treball de l'investigació dels Mossos i també dels agents rurals. Òscar Cendra, alcalde d'Aiguamúrcia, en declaracions a Catalunya Ràdio.
5: És un estat d'alarma a la zona. La veritat que fa respecte. El que volem és que si realment la línia aquesta és la certa, pues que si bé si estem amb sort i poden localitzar aquesta persona.
4: Uns focs que afecten el pulmó verd limítrof entre l'Alt Camp i el Penedès.
1: I els veïns del barri del Putxet de Barcelona, evacuats per l'esvoranc de les obres del metro, han de saber avui si ja poden tornar a casa. Les previsions inicials de retorn es van ajornar la setmana passada. Els tècnics de la Generalitat i de l'Ajuntament els han convocat a una reunió aquest migdia per donar-los explicacions. En l'última reunió de tècnics, de primera hora d'aquest matí, s'ha constatat que no han aparegut noves esquerdes aquests últims dies, segons explicava al matí de Catalunya Ràdio la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
3: De la informació que tinc fins ara a les 8 del matí habitualment és quan fem una reunió de posada a punt, no em consta, no, de noves esquerdes, no em consta.
1: Des del dia 11, els especialistes han estat fent treballs per calibrar la seguretat del subsol dels 93 habitatges que estaven en risc. Ara fa 10 dies que es va obrir aquest esvoranc a prop de l'estació del Putxet de la línia L9. Era un forat d'uns 8 metres de diàmetre en un cel obert d'una finca. Des d'aleshores s'han fet tasques de consolidació del terreny amb injecció de formigó. Les institucions també han hagut d'atendre les reclamacions dels comerços de la zona, alguns dels quals han hagut de recórrer a crèdits per afrontar les nòmines dels treballadors i altres despeses de les seves empreses que encara han d'estar tancades.
0: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: El secretari general de Junts, Jordi Turull, està convençut que els tribunals espanyols hauran d'acabar aplicant la llei d'amnistia, però dona per fet que s'hi resistiran. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, Turull ha obert la porta a nous recursos dels advocats per forçar el Constitucional i el Suprem a moure fitxa.
6: Una mica la sensació és allò com el joc de l'oca, que ja estàs arribant al punt d'arribada i et diuen ara tornem a retrocedir no sé quantes caselles perquè tornem amb aquells mateixos de sempre, no? I, bueno, és una batalla que encara no s'ha acabat, però que estic segur que la guanyarem. A partir d'ara tornen a ser els advocats doncs, els que aniran decidint com i de quina manera doncs, han de presentar els diferents escrits doncs, perquè al final potser algú se li caigui la cara de vergonya de dir que això ja no s'aguanta més, no cal que ho retorcem més i han guanyat.
1: També al matí de Catalunya Ràdio, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha deixat clar que no el sorprèn la resistència de la justícia espanyola a aplicar-los l'amnistia, malgrat la claredat de la sentència de Luxemburg.
7: No crec que això ens sorprengui, perquè ja ho hem vist moltes vegades. En tot cas, el que també és veritat és que a mesura que s'acumulen sentències del Tribunal Constitucional, i en van una vintena avalant la llei d'amnistia i a mesura que es pronuncia la justícia europea, doncs el marge de maniobra d'una part de la judicatura espanyola es fa cada vegada més estret i es fa cada vegada més escandalós.
1: Junqueras ha revelat que ahir va parlar amb Carles Puigdemont després de la sentència del TJUE. A Madrid, la directora de la Guàrdia Civil declara aquest matí com a investigada davant del jutge del cas Leire Díez. Santiago Pedraz vol saber què li va demanar l'exmilitant en les reunions que van tenir i si ella va fer algun gest per ajudar les clavegueres del PSOE. Tania Tàpia.
8: Mercedes González ha arribat mitja hora abans de la citació, a partir d'un quart d'11, que ha de declarar. Ahir ja hi va anar, però no va tenir temps de fer-ho. La directora de la Guàrdia Civil, que és un càrrec polític, ha reconegut reunions amb Leire Díez. El jutge l'ha imputat per prevaricació i obstrucció a la justícia i vol saber de què van parlar les trobades i, sobretot, si ella va moure algun fil per pressionar investigadors que portaven les causes que afecten el PSOE i l'entorn de Pedro Sánchez. Quan va declarar al Senat, fa un mes, citada pel PP, González ja va negar tota implicació en la trama, però avui ho haurà d'argumentar davant del jutge. La directora de la Guàrdia Civil té el suport de la Moncloa, que li manté la confiança, mentre que el PP i Vox han exigit al Ministeri d'Interior que la cessi. El jutge Pedra també té imputat al DAO, el màxim càrrec operatiu de la Guàrdia Civil, pels mateixos delictes. Manuel Llamas va passar davant del jutge dijous i va negar pressions a aquests agents. Va reconèixer que es van obrir algunes investigacions internes per filtracions, però va justificar que són pràctiques habituals i que es van tancar sense expedients. Avui Llamas està citat al Senat pel PP per preguntar-li sobre la seva suposada participació en les anomenades clavegueres del PSOE.
1: I a tot això, la Comissió Europea tocarà avui el crustó a Espanya pels casos de corrupció política en l'informe sobre l'estat de dret als països de la Unió. Ho ha avançat l'edició europea del setmanari Politico. El document critica Espanya per no haver avançat prou en l'enduriment de les normes sobre conflictes d'interessos i en els requisits per a la declaració de béns dels alts càrrecs. Brussel·les denuncia que, tot i que Madrid ha adoptat un pla estatal anticorrupció, l'aplicació pràctica de les normes vigents no funciona i li reclama més rigor en els mecanismes de lluita contra la corrupció. 7 minuts i arribarem a 3:15. Canviem de qüestió. Les autoritats de Veneçuela eleven a gairebé 5.000 els morts oficials pel doble atac.

0: Treballadora de la llar acusada de robar joies i diners a almenys 6 víctimes per un valor de gairebé 400.000 euros. La detinguda treballava en diversos habitatges de Barcelona, Sant Cugat del Vallès i Sant Pere de Vilamajor. La investigació policial ha pogut acreditar que els robatoris es van fer entre els mesos de febrer i juny d'aquest any. La dona tenia una còmplice amb qui feia les operacions de venda a joieries i establiments de compra d'or i les dues acusades van passar dimecres a disposició judicial. Ara una informació que us destacàvem en el sumari. Els oftalmòlegs demanen que es doni més informació a la població sobre com s'ha de mirar l'eclipsi total de sol del 12 d'agost, sobretot a les zones de la Costa Daurada, on habitualment hi pot haver-hi molts turistes. I alerten que no utilitzar ulleres homologades pot causar ferides permanents als ulls. Des de l'Institut Català de la Retina, el doctor Artur Ruiz, cap del Departament de Còrnia, creu que hi haurà molts turistes de pas que no sabran res sobre l'eclipsi i que cal informar-los perquè no pateixin danys als ulls. Són declaracions a 3Cat Info.
1: S'hauria de fer alguna campanya de publicitat o informant sobre aquest perill, inclús facilitant-la en diversos idiomes, no? I adreçar-los a un centre òptic o centre de referència proper perquè s'informi.
0: I és que mira directament l'eclipsi solar pot danyar els ulls si no es fa amb les ulleres adequades i amb el temps d'exposició recomanat.
1: Hi ha la retinopatia solar, com unes cicatrius per una absorció elevada d'aquesta energia lumínica i es tradueixen en taques que poden millorar al cap d'uns mesos, però moltes vegades queden remanents. Llavors hi ha unes altres a la còrnia que pot passar al cap d'unes hores i que poden provocar molèsties, que aquestes són més irreversibles, però les més greus són les que passen a la retina.
0: El doctor Ruiz recomana mirar l'eclipsi en intervals curts i recorda que el moment més crític és quan la lluna encara no ha tapat el sol.
1: Fer pauses. Començar 15 minuts abans, cada 5 minuts vas mirant, sempre amb les ulleres, i un cop arribis a l'eclipsi total, o quasi, arribis, a punt d'arribar, te les poses i com que són uns segons o minuts, doncs ja el pots veure tranquil·lament.
0: I sí, tot i així creiem que ens hem fet mal als ulls, hem d'anar a un centre amb urgències oftalmològiques. Més qüestions. El govern espanyol demana que amb l'increment de finançament per la dependència millorin les condicions laborals del sector altament feminitzat. A Catalunya es preveu que es puguin crear més de 13.600 llocs de treball per atendre els més de 61.000 nous dependents, que es calcula que hi haurà d'aquí 2 anys. En total, el govern rebrà 567 milions més de l'Estat fins al 2027 per finançar el 50% de la dependència i un altre dels objectius és poder reduir en prop de 25.000 persones la llista d'espera, com ja va anunciar aquesta setmana, la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: En marxa la 15a edició del Festival Eufònic en diversos escenaris de les Terres de l'Ebre. Aquest certamen s'ha convertit en una referència en les arts sonores i audiovisuals i aquest any té un cartell format per 76 artistes. Tarragona, Jordi Barranca. I wanna get touched in a
3: club like a virgin. Una triple inauguració donat el tret de sortida a la 15a edició d'Eufònic han estat un quintet de fletxes xiuladores amb el músic Arnau Casanovas, una acció visual i una instal·lació lumínica d'Antoni Arola a la Torre de la Carroba, a Amposta. Un inici que descriu l'essència del festival per Vicent Fibla, que n'és el director.
4: Aquesta ja inaugurada en tres coses que les tres suposen com tres cares diferents de lo que fem a Eufònic. Una instal·lació, però que també és una acció expandida, una acció sonora performance i una actuació visual en una de les artistes que també està des de la primera edició, que és Alba Corral.
3: De fet, a la capital del Montsià hi ha 9 de les 10 instal·lacions que es presenten en aquesta edició. Un exemple és l'espectacle a partir d'un orgue de tubs centenaris activat robòticament de l'artista canadenc David Nabab al Centre d'Arts Lopati. En el rerefons d'Eufònic sempre hi ha els paisatges del Delta i de les Terres de l'Ebre, com els ullals de Baltasar o el Bosc de Ribera.
4: És com que les propostes que hi ha a Eufònic, els espais naturals no són escenaris, són part actiu del programa. Bosc de Ribera acollirà des de la performance de Robin Servant, artista dins del projecte Confluence entre Quebec i Catalunya, que és un projecte de 3 anys, és el segon artista que ve, estirà presentant-ho allà, la proposta Covision de Loren Moffat, Xoek i Jaume Vidal, i després Ullals de Baltasar com a espai on diguem-ne també hi ha actuació.
3: Entre els espais nous també destaca la sala B-Teatre, que acull la primera part dels espectacles de nit amb el projecte de cabaret eufònic. És una proposta que barreja la performance, la identitat, l'actitud i les dissidències queer contemporànies. Eufònic baixarà la persiana diumenge amb les actuacions de l'andalusa Lagoré i de la catalana Mercè a l'ermita de la Pietat d'Ulldecona.
5: Il parle de la mort comme tu parles d'un fruit.
0: La prestigiosa coreògrafa belga Anne-Thérèse Kersmaeker i el ballarí emergent de breakdance Solal Mariot actuen junts per

0: primera vegada en un muntatge on el cançoner de Jacques Brel es converteix en punt de trobada. És el Teatre Grec, en una proposta emocionant, poètica i de gran bellesa, que es podrà tornar a veure aquest divendres. Marta Vives.
1: De Jacques Brel en sabem la seva poesia, el seu desamor, la seva desesperança, la seva ironia, la seva crítica, la hipocresia burgesa, la seva intensitat. Però quin és el seu moviment, la seva coreografia? Com es transita del seu univers, les seves cançons, el gest? I sobretot, què queda de l'esperit de Brel avui en dia? Les respostes les busca la prestigiosa coreògrafa belga Andrés de Kersmaker, que s'alia amb un ballarí emergent, Solal Marioet, expert en breakdance per donar forma i cos i moviment des de l'acompanyament, però també des de la confrontació, a qui va cantar a la mort i a l'amor amb rotunditat. Un homenatge a la dansa, com ha dit la directora del Grec, Letícia Martín.
2: Amb aquesta darrera creació el que ens presenta és una visió molt íntima, tant de la música del Brel com de la lectura de l'amor i del moviment. Doncs és un homenatge a la dansa en si mateixa i a la música d'aquest compositor belga.
1: Però és cert que els ballarins han hagut de lluitar contra tots els elements. La humitat en un terra excessivament lliscant ha fet patir en més d'un moment. Brel potser n'hagués fet una cançó. Ells ho han convertit en una disculpa sentida a l'hora dels aplaudiments.
3: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Arribarem a 3:15, obrint àrea de serveis. Connectem aquesta hora amb el nostre equip viari per saber si hi ha incidències a les carreteres o als transports públics. Clàudia Serra, molt bon dia.
4: Bon dia. El punt més complicat a les carreteres des de ja fa un parell d'hores és a l'AP7, a Sant Cugat del Vallès. Hi ha retencions de prop de 10 quilòmetres per un accident en sentit sud entre dos camions i un turisme, sense ferits. Trànsit informa que ja s'han obert 3 dels 4 carrils que la via té en el punt de l'accident. Tot i això, com dèiem, molta densitat. Com a conseqüència, hi ha retencions també a la via paral·lela, a la B30, en sentit sud. A Rodalies, 9 matí amb retards d'uns 20 minuts a les línies R14 i R13 pel robatori de coure el passat cap de setmana entre Vilaverd i l'Espluga de Francolí. Hi ha retards també en altres línies regionals. A l'R16, el tren de l'estació de França de Barcelona, que havia d'arribar a Tortosa a les 12 i 13 minuts, circula mitja hora de retard.
3: El temps.
0: Jofre Genué.
5: Ambient molt aixafogós és el que tenim arreu del territori, però sobretot a tota la façana litoral. Aquestes temperatures que ja s'acosten als 30 graus, amb aquestes humitats superiors al 70-80%, la sensació és de valors superiors als 35. De fet, avui esperem que el termòmetre arribi entre els 35 a 39, amb molts indrets de l'interior, sempre els valors més alts cap a la zona del Pla de Lleida. I al cap de setmana encara podríem pujar una mica més i assolir-se algun valor de 40 graus, si no demà, molt probablement diumenge. Insistim sobretot a les zones més càlides del país. Una situació, doncs, de calor intensa arreu del país, del territori, ambient de plena canícula, de temperatures una mica per sobre del que seria habitual, però no en conjunt desbocades. Amb aquestes humitats altes, però la sensació serà de molta calor, de xafor intensa a tota la costa i de matinades que costarà dormir a la façana litoral amb valors tropicals, atòrrits, és a dir, que moltes poblacions de la costa fins i tot no es baixarà dels 25 graus. En conjunt, cel serè, però sempre amb el permís d'aquests núvols baixos costaners, puntuals, ara mateix més ubicats al Camp de Tarragona, que no acabaran de desaparèixer, poden també formar-se cap a la zona del Delta de l'Ebre, ser persistents en aquesta àrea, també en alguns sectors de l'Empordà, i alhora també alguns núvols baixos al vessant nord del Pireu, però amb una tendència al llarg del dia a anar-se esqueixant. De fet, esperem en conjunt que la tarda sigui assolellada, però amb algunes nuvolades en el Pireu inofensives, potser cap a l'Albera Pineda Oriental hi hagi alguna gotellada. En tot cas, aquests fenòmens podrien anar a més, sobretot ja de cara a diumenge i la setmana que ve, especialment a l'àrea del Pirineu.
3: 3Cat Info.
6: Vine al Graditeo Urban Esports Festival del 17 al 19 de juliol al Circuit de Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana amb l'experiència Cupra en exclusiva. Condueix un Cupra, sent l'adrenalina als seus simuladors i gaudeix de música en directe. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graditeofestival.com. Organitzen Esport i el periòdic com el patrocini de Cupra.
3: 3CAT Info.
7: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Cañete.
8: Obrim l'aula per parlar de la repetició de curs, una mesura que a Catalunya s'ha anat reduint els darrers anys, però que pels experts encara s'aplica massa i que diuen és poc eficient, cara i injusta pels alumnes, perquè sovint té un impacte negatiu en la seva autoestima. En aquest context, flexibilitzar els itineraris es presenta com una alternativa eficaç que permet als joves acabar els seus estudis, una proposta que centres com el Col·legi Sant Josep de Gràcia a Barcelona ja fa temps amb què treballen. En Daniel té 17 anys i en fa 4 que va arribar del Perú. Està repetint quart d'ESO.
9: Y el anterior fue porque no tuve un buen rendimiento escolar. Tema de exámenes, quizás tema personales míos, quizás al catalán. No tengo el mejor nivel de catalá, pero el año pasado era bastante peor, la verdad.
8: La Lola va repetir tercer de primària, una decisió que, en part, la va ajudar per les adaptacions de les matèries.
10: Per exemple, en anglès venia la meva professora i m'agafava, explicava com el que teníem que fer i després m'agafava i m'explicava com més detalladament el que tenia que fer jo, que era una cosa distinta als altres.
8: Però que també va ser la seva creu.
10: Perquè el repetir de petita compte que els nens són molt cruels. Llavors, es van burlar de mi, els que eren els meus anteriors companys, van dir, és que la Lola és tonta, no sé què. Llavors, em vaig quedar sola.
8: Un rebuig que també va sentir a secundària per part dels professors.
10: Els altres professors de la meva escola ja m'han dit que jo per estudiar no sirvo.
8: A segon d'ESO, després d'un any marcat també per l'absentisme, va canviar de centre. Ara ella i en Daniel estudien quart d'ESO Plus al Col·legi Sant Josep de Gràcia, un curs en què es combinen les matèries troncals amb la formació professional. Gemma Rodoreda n'és la tutora.
11: Quan estan a quart d'ESO, entres a dir què vols fer? Què vols fer en un futur, no? I tots tenen 15, 16 anys, 17... I és com ara, a mi m'ho han dit més d'una vegada, haig de decidir ja què haig de fer tota la meva vida? No tinc ni idea, no? Llavors vam voler oferir com un tastet de diferents professions perquè ells també puguin provar-les, puguin entrar a veure quin és aquest món de la responsabilitat i conèixer què és el que se'ls dona bé més enllà de lo que sigui una assignatura teòrica.
8: El centre ofereix itineraris flexibles a partir de tercer d'ESO. Creuen que buscar alternatives a les classes teòriques més tradicionals és més útil que repetir curs.
11: Fer-los repetir per fer-los repetir és que no té cap mena de sentit. Hi ha nois que tenen aprenentatges molt més visuals o que són molt més manipulatius. No trobem el sentit d'anar allargant com aquest patiment, no? De seguir una classe teòrica en determinades maneres. Doncs anem a facilitar aquest itinerari que sigui més pràctic, que pugui descobrir la seva habilitat i que pugui enfocar-se cap al que realment vol.
8: Aquests alumnes treballen en grup reduït, aquest curs en són 13, i les adaptacions que es fan de les matèries han permès que alumnes com en Daniel es reconciliïn, per exemple, amb les matemàtiques.
9: Lo noto mucho en matemáticas, en lo que tú no entiendes se centran en eso, y me parece eso muy importante, porque en cuart d'ESO, o los años que recuerdo, quan tú no entiendes algo, siguen el tema de largo, y así es muy complicat.
8: També han aconseguit que reenganxin a les classes.
11: En el Daniel li vam proposar que repetís el quart d'ESO, però canviar l'itinerari i venir cap aquí. I sí que t'haig de dir, així a nivell personal, que el Daniel que hi ha ara no té res a veure amb el de l'any passat, perquè el veus super implicat, participa a les classes, se sap les coses de memòria i a vegades no és ni conscient de que se les ha estudiat.
8: I això, sumat a un treball de reforç emocional, ha fet que es tornin a sentir capaços.
10: Quan em diuen... ets tonta, passo totalment. Jo abans no, jo abans era, m'ho creia i llavors em frustrava i deia, pues, per què vaig a seguir si la gent ja em veu com una fracassada.
9: El quarto plus m'ha ajudat fins al moment i jo crec que més en el futur a ganar confiança, a ganar coneixement i sobretot l'ESO.
8: I que pensin per primera vegada què voldrien fer en un futur.
9: El meu objectiu ara és sacar-me l'ESO, però per l'any que ve m'agradaria estudiar un cicle de màrqueting.
10: Vull fer un cicle d'auxiliar d'infermeria o un de... com dissenyadora d'interiors.
8: Diuen que repetir curs pot ser una mesura útil en casos excepcionals, però veient el testimoni de la Lola i en Daniel, és evident que alternatives com flexibilitzar itineraris o adaptar continguts poden ser més efectives per garantir que aquests alumnes tirin endavant. Tanquem l'aula.
7: Aula oberta.

0: Esports.
1: Tota l'actualitat esportiva ara amb en Ricard Isidro. Molt bon dia, Ricard.
2: Bon dia, Àngels. Ara mateix tres noms centren l'actualitat esportiva del Barça masculí de futbol. D'una banda, Karim Adeyemi podria ser oficialment jugador blaugrana en les pròximes hores. El jugador, de 24 anys, va passar ahir la revisió mèdica i signaria per 5 temporades a canvi de 22 milions d'euros, més 7 en variables que pagaria el Barça al Borussia Dortmund. En canvi, qui és a punt de marxar és el porter Marc-André Ter Stegen. A l'entrenament d'ahir, el porter es va absentar amb permís del club a l'espera de resoldre la seva sessió a l'Ajax d'Amsterdam de Mitchell Sánchez. I el tercer nom torna a ser el de Julián Álvarez. El president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, reitera que el davanter argentí seguirà vestint la samarreta matalassera.
3: Joan Laporta es un buen amigo, es un gran presidente y él sabe muy bien dónde va a jugar Julián López el año que viene. Digo Julián López, joder.
4: Álvarez.
3: Bueno, Julián Álvarez el año que viene. Me pone nervioso con lo del jugador del Atlético de Madrid y sin ningún problema.
2: Cerezo ha fet aquestes declaracions a la sortida d'un sopar de pretemporada de l'Atlètic de Madrid a Segovia. Joan Laporta ha afegit que volen Julián Álvarez, però que trobarien una alternativa. Són declaracions a la cadena SER.
5: Y evidentemente, si veremos cómo ha evolucionado Julián, si no, seguro que tendremos alternativas.
0: 3CAT Info.
2: Mentrestant, l'Espanyol segueix amb la seva estada a Navata, a l'Alt Empordà. Un dels nous reforços blanquiblaus, el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, admet que té ganes de debutar amb l'equip.
6: Sí, claro, tengo ganas de jugar, de entrar en partido con mis compañeros para sentir cómo vas, con el míster, con todos, y tener esta primera experiencia de partido. Creo que vamos a ganar y va a ser mucho bueno.
2: Un debut que es podria fer efectiu demà en l'amistós contra l'Olot. A la segona divisió, el Girona ha fet oficial la renovació de David López per una temporada més. El defensa barceloní havia finalitzat el seu contracte el 30 de juny. El futbolista, de 36 anys, va arribar a Montilivi l'estiu del 2022 procedent de l'Espanyol. Ahir el Girona va presentar, d'altra banda, el davanter ucraïnès Oleksandr Pichur, de 21 anys, i que firma per 5 temporades. Pichur ha detallat què pot aportar a l'equip gironí.
7: Sí, és normal. Crec que a Espanya no és fàcil trobar aquest tipus de davanter ni algú de la meva alçada, així que també és molt interessant. I com has dit, com em podrà utilitzar l'entrenador? Jo vull donar el millor de mi en tot moment.
2: Recordem que Pichur fa 2 metres i 4 centímetres d'alçada, arriba procedent del Beto hongarès. I el Sabadell, per la seva banda, segueix amb la seva estada de pretemporada de Salou, on s'estarà els propers 10 dies. Els sabadellencs jugaran demà un amistós contra el Castelló. No el disputarà, però, el migcampista Tito, que acaba de fitxar per l'Europa.
0: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
2: Parlem ara de ciclisme i del Tour de França. Avui es disputa la 13a etapa. Seran 206 quilòmetres de mitja muntanya entre Dol i Belfort, amb un port de primera categoria que es corona a 30 quilòmetres de l'arribada. Tadej Pogacar tornarà a sortir com a líder sòlid de la general. Té un coixí de 3 minuts 36 segons respecte de Jonas Vingegaard. Ahir, tercer triomf a l'esprint per al belga Tim Merlier, després dels 179 quilòmetres de la 12a etapa entre Magny-Cours i Chalon-sur-Saône. En tennis, Paula Badosa s'enfronta aquesta tarda a l'hongaresa Panna Udvardi als quarts de final del torneig de Iași, a Romania. La begurenca va derrotar ahir la russa Aletvina Ibragimova en 3-7, 7-6, 1-6 i 6-4. També hi ha moviments de mercat en waterpolo i l'Atlètic Barceloneta va confirmar ahir el fitxatge de l'italià Francesco Di Fulvio, de 32 anys, procedent de la Prorreco, d'on era el capità.
8: Estoy muy ilusionado y feliz de formar parte de este gran club. Tengo mucha ganas de empezar esta nueva aventura, de conocer a mis compañeros y darlo todo por estos colores. Prometo trabajo y dar siempre el 100% para ayudar al equipo a conseguir todos nuestros objetivos.
2: Di Fulvio ha estat triat 2 vegades millor jugador del món i ha guanyat 4 Champions i també un Mundial amb Itàlia, entre d'altres títols. A l'hoquei Lliga masculina d'hoquei patins, el Lleida incorpora cedit Àlex Ortigosa, de 20 anys, procedent del Barça. En motor, avui es disputa la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi de Bèlgica de Fórmula 1, la desena prova de la temporada. L'italià de Mercedes, Kimi Antonelli, i arriba com a líder destacat del Mundial. I el Barça de bàsquet fa oficial el quart reforç de cara a la nova temporada. Es tracta del base nord-americà Umoja Gibson, que ha firmat fins al 2028, procedent de l'Olimpia de Ljubljana, eslovè.
4: Vull que sapigueu que tinc moltes ganes de començar el proper capítol de la meva carrera i de fer-ho en aquest indret tan màgic i ple d'història. Estic orgullós de dur aquests colors. Ho donaré tot i posaré el cor.
2: Es preveu que Gibson, de 28 anys, pugui obtenir passaport búlgar en les properes setmanes i aleshores deixi d'ocupar plaça d'extracomunitari.
0: Trescat Info.

0: El govern de Pedro Sánchez anima Carles Puigdemont a tornar a Catalunya després de la sentència de la justícia europea, encara que la policia l'acabi detenint. Des de Junts, Jordi Turull l'acusa de miserable i adverteix al PSOE que la sentència de l'amnistia no refà ponts amb els socialistes. La directora de la Guàrdia Civil declara aquest matí com a imputada en el cas Leire, la suposada trama per fer descarrilar causes judicials que afecten el PSOE. El jutge vol que aclareixi per què es va reunir diverses vegades amb l'exmilitant socialista Leire Díez i si va actuar contra la unitat d'investigació. Mossos i agents rurals augmenten la presència aigua a Múrcia, a l'Alt Camp, davant la preocupació generada pels incendis recurrents de l'última setmana. El govern reitera que s'aplicarà mà dura contra els piròmans. A l'Aragó, l'incendi que crema prop d'Urés, a Saragossa, ja afecta 12.000 hectàrees i té un perímetre de 60 quilòmetres. El foc, encara descontrolat, ha obligat a fer evacuacions preventives. Un estudi internacional en presència catalana demostra que l'actuació sobre la proteïna tau pot alentir l'evolució de l'Alzheimer en fase inicial. Tot i la prudència, perquè es tracta d'una teràpia molt experimental, els experts hi veuen una porta oberta a nous tractaments. Els veïns desallotjats fa més d'una setmana per l'aparició d'un esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro han de saber avui si poden tornar a casa seva. En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, la consellera Sílvia Paneque només ha apuntat que no hi ha constància de noves esquerdes. Donald Trump posa en dubte la integritat del sistema electoral dels Estats Units i acusa la Xina d'interferir en les eleccions des del 2020, en el que qualifica com la vulneració més gran de dades electorals de la història. La Xina respon que això no té fonament i que no actuen mai així. L'Iran ha atacat bases nord-americanes al Golf en resposta a la sisena nit consecutiva de bombardejos dels Estats Units contra instal·lacions militars iranianes. El règim de Teheran calcula que els últims dies aquestes incursions han fet 38 morts i 400 ferits. El Pakistan i la Xina demanen als Estats Units i l'Iran que reprenguin les negociacions.
1: Esports.
2: El mercat de fitxatges marca l'actualitat del Barça amb tres noms. Karim Adeyemi podria ser avui oficialment nou jugador blaugrana. Ter Stegen continua negociant la seva cessió a l'Ajax d'Amsterdam i el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, reitera que Julián Álvarez continuarà al club matalasser. A la segona divisió de futbol, el Girona ha fet oficial la renovació de David López per una temporada més. I en ciclisme, el Tour de França, avui es disputa la 13a etapa. Seran 205 quilòmetres de mitjana muntanya. Tadej Pogacar tornarà a sortir amb el maillot groc de líder. Ahir, triomfa l'esprint per Tim Merlier.
0: I pel que fa al temps, ambient de plena canícula amb temperatures que arribaran a superar els 30 graus a tot el país i entre els 35 i els 39 a l'interior. Sol amb alguns núvols puntuals baixos, sobretot a la costa i al Camp de Tarragona, amb una notable sensació de xafogor. Tarda amb alguns núvols al Pirineu, però seran poc importants.
1: 3CAT Info.
0: Bon dia, passen 4 minuts de les 11. Salutacions, us acompanya a aquesta hora fins al punt del migdia Estel Batet Carles.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: El govern de Pedro Sánchez anima Carles Puigdemont a tornar avui mateix després de la decisió de la justícia europea sobre l'aplicació de la llei d'amnistia. El ministre Òscar Puente l'ha convidat a fer el pas, encara que s'arrisqui a ser detingut. Ho ha dit a Ràdio Nacional d'Espanya. El sentim.
3: Si yo fuera el señor Puigdemont, yo me plantaba hoy en España, sin ninguna duda. Y creo que eso sería también, por su parte, un gesto de liderazgo político. Porque creo que hay cosas que son insostenibles y creo que hay cosas a las que hay que plantar cara de una vez. Lo tiene a huevo. Pero yo me plantaba hoy en España y que me detenga.
0: Des de Junts, el secretari general Jordi Turull ha respost de seguida acusant el ministre de ser un miserable i un frívol. De fet, abans de les declaracions d'Òscar Puente, Turull ja deixava clar, al Matí de Catalunya Ràdio, que encara que l'amnistia avanci, no es replantejaran el trencament de les relacions amb el PSOE.
4: No, perquè a veure si encara els hem de donar les gràcies perquè es compleixi una cosa que es va acordar. El problema amb el PSOE són totes les que es van acordar i no s'han complert. La llei d'amnistia era per votar la investidura de Pedro Sánchez. La investidura. Nosaltres vam complir.
0: Des del govern espanyol avisen els líders independentistes que ja han fet tot el que estava a les seves mans i que, arribats fins aquí, l'aplicació de l'amnistia només depèn dels jutges. Doncs bé, Turull, d'altra banda, està convençut que els tribunals espanyols hauran d'acabar aplicant la llei d'amnistia, però dona per fet que s'hi resistiran. En aquesta mateixa entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, el secretari general de Junts ha obert la porta a nous recursos dels advocats per forçar el Constitucional i el Suprem a moure fitxa.
4: Una mica la sensació és allò com el joc de l'oca, que ja estàs arribant al punt d'arribada i et diuen ara tornem a retrocedir no sé quantes caselles perquè tornem amb aquells mateixos de sempre, no? I, bueno, és una batalla que encara no s'ha acabat, però que estic segur que la guanyarem. A partir d'ara tornen a ser els advocats doncs, els que aniran decidint com i de quina manera doncs, han de presentar els diferents escrits doncs, perquè al final potser a algú se li caigui la cara de vergonya de dir que això ja no s'aguanta més, no cal que ho retorcem més i han guanyat.
0: I també en aquest programa, al Matí de Catalunya Ràdio, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha deixat clar que no el sorprèn la resistència de la justícia espanyola a aplicar-los l'amnistia, malgrat la claredat de la sentència feta pública ahir a Luxemburg.
5: No crec que això ens sorprengui, perquè ja ho hem vist moltes vegades. En tot cas, el que també és veritat és que a mesura que s'acumulen sentències del Tribunal Constitucional, ja en van una vintena avalant la llei d'amnistia, i a mesura que es pronuncia la justícia europea, doncs el marge de maniobra d'una part de la judicatura espanyola es fa cada vegada més estret i es fa cada vegada més escandalós.
0: Junqueras ha revelat que hi va parlar amb Carles Puigdemont després que es fes pública aquesta sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre l'aplicació de la llei d'amnistia. La directora de la Guàrdia Civil declara aquest matí com a investigada davant del jutge del cas Leire Díez. Ell és Santiago Pedraz i vol saber què li va demanar l'exmilitant en les reunions que van tenir i si ella, la directora de la Guàrdia Civil, va fer algun gest per ajudar les clavegueres del PSOE. Madrid, Tania Tapia.
6: Mercedes González ha arribat mitja hora abans de la citació, a partir d'un quart d'11, que ha de declarar. Ahir ja hi va anar, però no va tenir temps de fer-ho. La directora de la Guàrdia Civil, que és un càrrec polític, ha reconegut reunions amb Leire Díez. El jutge l'ha imputat per prevaricació i obstrucció a la justícia i vol saber de què van parlar les trobades i, sobretot, si ella va moure algun fil per pressionar investigadors que portaven les causes que afecten el PSOE i l'entorn de Pedro Sánchez. Quan va declarar el fa un mes, citada pel PP, González ja va negar tota implicació en la trama, però avui ho haurà d'argumentar davant del jutge. La directora de la Guàrdia Civil té el suport de la Moncloa, que li manté la confiança, mentre que el PP i Vox han exigit al Ministeri de l'Interior que la cessi. El jutge Pedra també té imputat el DAO, el màxim càrrec operatiu de la Guàrdia Civil, pels mateixos delictes. Manuel Llamas va passar davant del jutge dijous i va negar pressions a aquests agents. Va reconèixer que es van obrir algunes investigacions internes per filtracions, però va justificar que són pràctiques habituals i que es van tancar sense expedients. Avui Llamas està citat al Senat pel PP per preguntar-li sobre la seva suposada participació en les anomenades clavegueres del PSOE.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3catinfo.
0: 6 minuts i haurem arribat a un quart de 12 del migdia. Hi ha neguit i preocupació a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, després que ahir es declarés el quart incendi a la zona en poc més d'una setmana. El foc està estabilitzat. En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha assegurat que s'actuarà amb fermesa contra els piròmans.
7: Serem molt contundents. Gran part o una part important dels incendis forestals que estem vivint a Catalunya tenen un origen provocat i serem molt contundents. Investigarem, perseguirem, detindrem aquestes persones i les portarem a la justícia.
0: Doncs és per això que els Mossos d'Esquadra i els agents rurals han reforçat la seva presència al municipi. Tarragona, Jordi Barranca.
8: Hi ha temor pels constants focs que es van produint i sobretot perquè hi hagi una persona lliure que els pugui estar provocant. Aquesta és una de les línies de treball de l'investigació dels Mossos i també dels agents rurals. Òscar Cendra, alcalde d'Aiguamúrcia, en declaracions a Catalunya Ràdio.
9: És un estat d'alarma a la zona. La veritat que fa respecte. El que volem és que si realment la línia aquesta és la certa, pues que si bé si estem amb sort i poden localitzar aquesta persona.
8: Uns focs que afecten el pulmó verd limítrof entre l'Alt Camp i el Penedès.
0: I mentrestant els bombers han aconseguit controlar l'incendi que es va declarar dimarts a Sant Quirze Safaja, al Moianès. Les flames han calcinat prop d'un centenar d'hectàrees. Doncs bé, a tot això, Catalunya ha viscut l'inici d'estiu més càlid dels últims 76 anys. Des de l'1 de juny fins al 15 de juliol, la temperatura mitjana ha estat gairebé 4 graus per sobre del que és habitual en aquest període de l'any. El Meteocat atribueix aquests registres al fet que hem tingut 3 onades de calor gairebé consecutives i sense marge per recuperar les temperatures habituals. Marc Prohom és el cap de climatologia del Meteocat.
10: El fet més extraordinari d'aquesta situació és la persistència. I això s'emmarca des del 2022, que les temperatures, especialment a l'estiu, estan clarament per sobre de la mitjana. Darrere d'això no hi ha altra explicació que el canvi climàtic.
0: La ciutat de Lleida ha viscut la primera nit tòrrida amb temperatures per sobre dels 25 graus dels últims 86 anys. Pel que fa al risc d'incendi, els agents rurals mantenen el nivell extrem per foc en 33 municipis d'11 comarques i també continuen tancats 3 espais naturals. I encara sobre incendis, el que es va declarar dimecres a Orés, a l'Aragó, ja ha cremat més de 12.000 hectàrees i ha obligat a evacuar 5 localitats de la zona. Les flames afecten un perímetre de 60 quilòmetres i treballen 450 efectius dels bombers, 30 mitjans aeris i també s'hi ha desplegat la unitat militar d'emergències de l'exèrcit. La nit ha estat complicada a causa de les fortes ratxes de vent i s'ha prioritzat la protecció dels habitatges. Després de la reunió de coordinació celebrada aquest matí, el conseller d'Interior de l'Aragó, Roberto Bermúdez de Castro, explicava que la previsió és que les ventades es mantinguin al llarg de la jornada i això dificulta molt les tasques d'extinció.
11: Por culpa de los fuertes vientos que hemos tenido, hacíamos cortafuegos de bastantes metros y eran saltados por las llamas. Nos ha pasado en muchas ocasiones, han saltado múltiples carreteras que se podían entender que estaban aseguradas, pero la fuerza del viento hace saltarse, las esbirlas saltaban mucho.
0: El fum que provoca aquest incendi de l'Aragó, tot i que està a més de 150 quilòmetres de Catalunya, és visible des de diferents punts de la demarcació de Lleida. I paral·lelament, a Guadalajara, a Castella-La Manxa, preocupa un altre incendi actiu amb potencial per cremar milers d'hectàrees i pel qual ja s'ha demanat el suport de la unitat de l'exèrcit, de la UME. El foc ha començat al petit municipi de la Mierla i s'ha hagut de desallotjar els veïns d'aquest poble i de 2 més. I a la Comunitat de Madrid, un incendi forestal, en aquest cas provocat, també ha fet evacuar un centenar de persones. El presumpte piròman ja ha estat detingut.
1: 3CAT Info.
0: Som a un parell de minuts per arribar a un quart de 12. Un estudi internacional demostra que si s'actua sobre la proteïna tau, es pot alentir l'evolució de l'Alzheimer en fase inicial. Aquesta investigació, impulsada pel Biogen i amb la participació d'AC Alzheimer Center Barcelona, obre una nova estratègia terapèutica per frenar la progressió de la malaltia. Els investigadors se centren a combatre l'acumulació de la proteïna tau al lloc de la proteïna beta-amiloide, que és la diana dels fàrmacs que actualment hi ha al mercat. Tot i la prudència, perquè es tracta d'una teràpia molt experimental encara, els experts asseguren que és una notícia molt esperançadora que obre la porta a nous tractaments. El govern espanyol i les comunitats autònomes, d'altra banda, han rebutjat finançar els dos primers fàrmacs que alenteixen l'Alzheimer. Argumenten que el benefici clínic és limitat pel cost que suposa, tot i que aquests dos medicaments ja s'han aprovat en una cinquantena de països. El govern espanyol demana que amb l'increment del finançament per la dependència millorin les condicions laborals del sector, que és un sector molt i molt feminitzat. A Catalunya es preveu que es puguin crear més de 13.600 llocs de feina per atendre els més de 61.000 nous dependents que es calcula que hi haurà d'aquí a 2 anys. En total, el govern rebrà 567 milions més de l'Estat fins al 2027 per finançar el 50% la dependència i un altre dels objectius és poder reduir en prop de 25.000 persones la llista d'espera, com ja va anunciar aquesta setmana la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo. I els Mossos d'Esquadra han detingut una treballadora de la llar acusada de robar joies i diners a almenys 6 víctimes, totes per valor de gairebé 400.000 euros. La detinguda treballava en diversos habitatges de Barcelona, Sant Cugat del Vallès i Sant Pere de Vilamajor. La investigació policial ha pogut acreditar que els robatoris es van fer entre els mesos de febrer i juny d'aquest any. La dona tenia una còmplice amb qui feia les operacions de venda de joieries i establiments de compra d'or. Les dues acusades van passar dimecres a disposició del jutge. En punt, 11:45. Comprovem quina és la situació a aquesta hora de l'estat del trànsit i també del transport públic. Clàudia Serra, bon dia.
12: Bon dia. A aquesta hora, circulació més fluida ja, tot i que encara hi ha densitat a la P7 a Sant Cugat del Vallès en sentit sud, on, recordem-ho, hi ha hagut un accident fa una mica més d'un parell d'hores entre dos camions i un turisme. Encara un carril tallat en el punt de l'accident. Com a conseqüència, hi ha retencions també a la via paral·lela, la B30 en sentit sud. I a aquesta hora, molt congestionada també la ronda litoral de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat, precaució per una possible incidència en aquest punt. Pel que fa al transport públic, a Rodalies és un nou matí amb retards d'uns 20 minuts de mitjana a les línies R14 i R13 pel robatori de coure el passat cap de setmana entre Vilaverd i l'Espluga de Francolí.
1: El temps.
0: Amb en Jofre Genoer.
13: Continua la presència d'alguns núvols baixos, ubicats cap a la zona del Camp de Tarragona, fins i tot s'endinsen cap a punts de l'Anoia, de la Segarra, de l'Urgell, i mantenen aquest ambient xafós arreu del país. De fet, les temperatures s'han enfilat ja ràpidament cap als 30 graus. Moltes poblacions avui esperem que el termòmetre quedi ubicat entre els 35, 38, 39, a zones interiors, a les zones més càlides, i a la resta entre els 30 i 35, amb aquesta xafogó notable a tota la façana litoral. I amb alguns núvols que es mantindran sobretot a l'àrea de la costa, serà com una mica variable, núvols baixos, també al vessant nord del Pirineu, amb tendència a trencar-se, i també a la tarda doncs, poden créixer algunes nuvolades a l'àrea del Pirineu o Pirineu més oriental, cap a la zona de l'Albera, si hi ha alguna gotellada serà molt poca cosa, amb aquesta tramuntana que desapareix per sobre del Cap de Creus transitòriament a la tarda, amb règim de marinades, i amb una perspectiva de cap de setmana d'ambient de plena canícula. Fins i tot la calor a les zones centrals de dia es pot reforçar una mica més, i amb valors que fins i tot podrien arribar a tocar els 40 graus a les zones més càlides del territori.
1: Tresca Info. A Gandia, València, hi ha algú que està d'enhorabona forever. És que aquest divendres 10 de juliol, Eurojackpot de l'11 li ha lliurat un premi de més de 535.773 euros. O sigui, que el podeu felicitar forever al que dura el premi. I si vols que a tu també et vagi molt bé forever, juga a l'Eurojackpot de l'11. Cada dimarts i divendres, per tan sols 2 euros, pots de 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari forever. 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
14: Vine al Graditeo Urban Esports Festival del 17 al 19 de juliol al Circuit de Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana, amb l'experiència Cupra en exclusiva. Condueix un Cupra, sent l'adrenalina als seus simuladors i gaudeix de música en directe. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graditeofestival.com. Organitzen Esport i El Periòdico amb el patrocini de Cupra.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
0: Atenció si sou usuaris de la línia 1 del metro, la vermella, des d'avui fins al 28 d'agost està tallada entre les estacions de Florida i Plaça de Sants per renovar la via. Han quedat sense servei les estacions de Torrassa, Santa Eulàlia i Mercat Nou. Les principals alternatives són la línia 5 del metro, la Blava, Ferrocarrils de la Generalitat a l'estació Avinguda Carrilet o Rodalies a l'estació Rambla Just Oliveres. També hi ha un autobús que cobreix el tram afectat. Aquest primer dia hi ha queixes dels usuaris pel temps de més que els comporta el viatge.
15: Sí, m'afecta moltíssim, perquè vaig a treballar a la Ciutat de la Justícia i només per dues parades doncs he de fer tot això. I a més aquest transbord és una mica engorrós, perquè has de pujar moltes escales.
16: Has d'anar al treball i has de baixar aquí, després agafar un altre cop al metro per anar allà a Bellvitge, que perdre un moment del temps.
0: A l'hora punta hi ha aglomeracions puntuals quan arriben els passatgers de 2 metres per agafar l'autobús. La majoria d'afectats es replantegen avui la manera de desplaçar-se i recorren els informadors.
17: Però com que hi ha tanta gent?
18: Com viene el metro, justo se acumula la gente aquí.
19: ¿Transbordo a Santa Eulàlia?
18: A Santa Eulàlia, mira, aquí. ¿Ves este bus con la M?
19: Yeah.
18: Es el bus especial para ir a Santa Eulàlia. Tienes que cruzar la calle.
20: Per anar a Plaça Catalunya.
18: Per anar a Plaça Catalunya, aquesta parada està oberta per anar en direcció fondo, llavors pots agafar aquí.
0: Els veïns del barri del Putxet de Barcelona, evacuats per l'esvoranc de les obres del metro, han de saber avui si ja poden tornar a casa. Les previsions inicials de retorn es van ajornar la setmana passada. Els tècnics de la Generalitat i de l'Ajuntament els han convocat a una reunió aquest migdia per donar-los explicacions. A l'última trobada de tècnics de primera hora d'aquest matí s'ha constatat que no han aparegut noves esquerdes aquests últims dies. Això ho ha explicat al matí de Catalunya Ràdio la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
7: De la informació que tinc fins ara, a les 8 del matí habitualment és quan fem una reunió de posada a punt, no em consta, no, de noves esquerdes, no em consta.
0: Des del dia 11, els especialistes han estat fent treballs per calibrar la seguretat del subsòl dels 93 habitatges que estaven en risc. Les autoritats de Veneçuela eleven a gairebé 5.000 els morts oficials pel doble terratrèmol que va afectar la costa del país. El balanç oficial de ferits es manté en prop de 17.000 persones. Pel que fa als desapareguts, fa setmanes que no s'actualitzen les xifres oficials. Segons el registre, no oficial en aquest cas a la pàgina web que en fa el recompte, se superarien les 40.000 persones. Sobre el terreny, el terratrèmol del 24 de juny ha deixat 21.000 damnificats. Els estats més afectats són La Guaira i Vargas, que és on se centren els treballs de més de 2.000 rescatistes internacionals i 30.000 voluntaris. Donald Trump posa la seguretat electoral al centre del debat a menys de 4 mesos dels comicis de mig mandat. En un discurs a la Nació, que ha durat 15 minuts, ha reiterat les insinuacions que la victòria de Joe Biden el 2020 va ser manipulada i ha anunciat la desclassificació de documents relacionats amb el frau electoral i les ingerències estrangeres en les votacions. Unes ingerències que, segons ell, segons Trump, haurien dut a terme Corea del Nord, l'Iran, Rússia i, sobretot, la Xina.
20: Durant un període d'anys, començant pel cicle electoral del 2020, la República Popular de la Xina va dur a terme el que es considera la vulneració de dades electorals més gran de la història, amb la qual la Xina es va fer il·lícitament amb la informació de més de 220 milions de votants nord-americans.
0: Doncs bé, el Ministeri d'Afers Estrangers xinès assegura que aquestes acusacions de Trump no tenen cap fonament i subratlla que aquest no és el modus operandi de Pequín. Lin Jian és el portaveu del govern xinès.
21: Les afirmacions rellevants fetes per la part nord-americana són pures invencions i difamacions malicioses que fa temps que s'ha demostrat que són declaracions sense fonament. La Xina ha defensat constantment el principi de no interferència en els afers interns. No té cap interès en les eleccions nord-americanes i mai no hi ha interferit.
0: Set minuts, haurem arribat a dos quarts de dotze del migdia. Parlem ara d'altres qüestions, com és que el Consell de Seguretat Nuclear avala la sol·licitud per prorrogar el funcionament de la planta nuclear d'Almaraz a Extremadura fins al 2030. Ara el Ministeri de la Transició Ecològica té de marge fins després de l'estiu per prendre una decisió que pot obrir la porta a les nuclears catalanes perquè demanin el mateix. Els alcaldes dels municipis ho veuen com una bona notícia i els grups ecologistes demanen al govern que no modifiqui el calendari de tancament. Tarragona, Manel Sastre.
22: La pròxima central que ha de demanar autorització de funcionament és Vandellòs 2, que ho ha de fer a finals del 2029. Inicialment, hauria de demanar pròrroga per 5 anys més, perquè ha de tancar el 2035, però si el govern finalment decideix canviar el calendari acordat amb el sector per apagar les nuclears, podria sol·licitar allargar aquest permís fins al 2040. Les altres dues centrals d'Escó ja tenen autorització del Consell de Seguretat Nuclear per funcionar fins al 2030 i el 2031. L'alcalde d'Escó i vicepresident de l'Associació de Municipis en Àrees de Centrals Nuclears, Miquel Àngel Ribas, manté l'esperança, però, per allargar també el funcionament d'aquests reactors.
23: Ho veiem doncs, en molt bons ulls, ens dona alguna cosa d'esperança a poder continuar tenint la principal empresa del nostre municipi i que, per tant, doncs, estem contents de que pugui anar així i de que doncs, quan arribi el moment d'Escó també se prengui aquesta decisió, si, evidentment, a nivell de seguretat és viable poder continuar operant els reactors d'Escó.
22: Les entitats ecologistes però ja han reclamat al govern espanyol en un comunicat conjunt que no es modifiqui el calendari de tancament de les nuclears per evitar frenar el pla de desplegament de les renovables. Passi el que passi, però, amb el Maraz, les empreses propietàries de les nuclears catalanes hauran de valorar també si amb els condicionants tècnics imposats els surten els números per seguir operant.
1: Esports.
0: Fins a dos quarts de dotze. Ricard Isidro, bon dia.
2: Bon dia, Estel. Ara mateix, tres noms centren l'actualitat esportiva del Barça masculí de futbol. D'una banda, Karim Adeyemi podria ser oficialment jugador blaugrana a les pròximes hores. Aquest jugador de 24 anys ja va passar ahir la revisió mèdica i signaria contracte per 5 temporades a canvi de 22 milions d'euros, més 7 en variables que pagaria el Barça al Borussia Dortmund. En canvi, qui és a punt de marxar és el porter Marc-André Ter Stegen. A l'entrenament d'ahir, el porter ja es va absentar amb permís al club a l'espera de resoldre la seva sessió a l'Ajax d'Amsterdam. I el tercer nom torna a ser del Julián Álvarez. El president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, reitera que el davanter argentí, pretès pel Barça, seguirà vestint la samarreta matalassera.
3: Joan Laporta es un buen amigo, es un gran presidente y él sabe muy bien dónde va a jugar Julián López el año que viene. Digo Julián López, joder.
4: Álvarez.
3: Bueno, Julián Álvarez el año que viene. Me pone nervioso con lo del jugador del Atlético de Madrid y sin ningún problema.
2: Cerezo ha fet aquestes declaracions a la sortida d'un sopar de pretemporada de l'Atlètic de Madrid a Segovia. Joan Laporta, el president blaugrana, ha afegit que volen Julián Álvarez, però que trobarien una alternativa.
5: Y evidentemente, si veremos cómo ha evolucionado el Julián, si no, seguro que tendremos alternativas.
1: 3CAT Info.
2: Mentrestant, l'Espanyol segueix amb la seva estada a Navata, a l'Alt Empordà. Un dels nous reforços blanquiblaus, el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, admet que té ganes de debutar amb l'equip i explica quines diferències ha trobat a la pretemporada.
6: Los otros sitios, los otros países, hacemos más físico, en Francia, en Brasil más físico, proceso menos técnico y más físico. Y creo que aquí en España intentamos mezclar más, ¿sabes?, con muchos aspectos técnicos.
2: El debut de Moscardo com a jugador de l'Espanyol es podria fer efectiu demà en l'amistós contra l'Olot. A la segona divisió, el Girona ha fet oficial la renovació de David López per una temporada més. El defensa barceloní havia finalitzat el seu contracte el 30 de juny. Ara, el futbolista de 36 anys complirà la seva setena temporada com a jugador del Girona. Ahir, precisament, el club gironí va presentar el davanter ucraïnès Oleksandr Pischur, de 21 anys, i que firma per 5 temporades. Pischur fa 2 metres i 4 centímetres d'alçada. Arriba procedent del Beto hongarès i parla de somni.
24: Why I'm choose Girona? Because it's a little dream.
25: Per què he triat el Girona? Perquè és un somni. Des de que era petit, somiava a jugar a Europa o en una bona competició, també a Espanya. Així que podria dir que era el meu petit somni.
24: So it's kind of like it was my small dream.
2: El Sabadell, per la seva banda, segueix amb la seva estada de pretemporada a Salou. Els sabadellencs jugaran demà un amistós contra el Castelló. No el jugarà el migcampista Tito, que acaba de fitxar per l'Europa. I en clau de mercat, a la primera divisió, el Betis ha fet oficial la sortida del porter gironí Pau López. El seu destí podria ser l'Andorra de la segona divisió.
26: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
2: Avui es disputa la 13a etapa del Tour de França. Seran 206 quilòmetres de mitja muntanya entre Dol i Belfort, amb un port de primera categoria que es corona a 30 quilòmetres de l'arribada. Tadej Pogacar tornarà a sortir com a líder sòlid de la general. Té un coixí de 3 minuts 36 segons respecte de Jonas Vingegaard. Ahir, tercer triomf a l'esprint per al belga Tim Merlier en aquesta edició, després dels 179 quilòmetres de la 12a etapa entre Magny-Cours i Chalon-sur-Saône.
27: Jasper Stevengotter.
28: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
2: En tenis, Paula Badosa s'enfronta aquesta tarda a l'hongarès de Patna Udbardi als quarts de final del torneig de Iaşi, a Romania. La bagorenca va derrotar ahir la russa Alevina Ibragimova en 3-7, 7-6, 1-6 i 6-4. També hi ha moviments de mercat en waterpolo, i és que l'Atlètic Barceloneta va confirmar ahir el fitxatge de l'italià Francesco Di Fulvio, de 32 anys, procedent del Prorreco, d'on era el capità.
29: Estoy muy ilusionado y feliz de formar parte de este gran club. Tengo mucha ganas de empezar esta nueva aventura, de conocer a mis compañeros y darlo todo por estos colores. Prometo trabajo y dar siempre el 100% para ayudar al equipo a conseguir todos nuestros objetivos.
2: Di Fulvio ha estat triat dues vegades millor jugador del món i ha guanyat 4 Champions i també un Mundial amb Itàlia, entre d'altres títols. En Fórmula 1, avui es disputa la primera jornada d'entrenaments al Gran Premi de Bèlgica, la desena prova de la temporada. L'italià de Mercedes, Kimi Antonelli, i arriba com a líder destacat del Mundial. I a l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, el Lleida incorpora cedit Àlex Ortigosa, de 20 anys, procedent del Barça.
1: 3CAT Info.
0: Són 2:15.

0: Fem un repàs a les notícies més destacades d'aquest divendres 17 de juliol. El govern de Pedro Sánchez anima a Carles Puigdemont a tornar a Catalunya després de la sentència de la justícia europea, encara que la policia l'acabi detenint. Des de Junts per Catalunya, Jordi Turull l'acusa de miserable i adverteix al PSOE que la sentència sobre la llei d'amnistia no refà ponts amb els socialistes. La directora de la Guàrdia Civil declara aquest matí com a imputada en el cas Leire, la suposada trama per fer descarrilar causes judicials que afecten el PSOE. El jutge vol que aclareixi per què es va reunir diverses vegades amb l'exmilitant socialista Leire Díez i si va actuar contra la unitat d'investigació. Mossos i agents rurals augmenten la presència a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, davant la preocupació generada pels incendis recurrents dels últims dies. El govern reitera que s'aplicarà mà dura contra els piròmans. A partir d'ara, altres qüestions, com per exemple que els oftalmòlegs alerten que no fer servir les ulleres homologades per mirar l'eclipsi total de sol del 12 d'agost pot causar ferides permanents als ulls. Per això demanen que es doni més informació a la població sobre com s'han de protegir, sobretot a les zones de la Costa Daurada, on habitualment, en aquesta època, hi ha molts turistes. I avui arrenca el Festival de Peralada a l'Alt Empordà. L'òpera i la dansa en tornen a ser protagonistes. Celebren 40 anys en aquesta edició del Festival de Peralada, que també inclourà música de cambra i de creació contemporània i que s'allargarà fins al 9 d'agost. Pel que fa als esports, què destaquem, Ricard Isidrum?
1: Doncs que el mercat de fitxatges marca ara mateix l'actualitat del Barça amb tres noms. Karim Adeyemi, que podria ser avui oficialment nou jugador blaugrana, Ter Stegen continua negociant la seva cessió a l'Ajax d'Amsterdam i el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, reitera que Julián Álvarez continuarà al club matalasser.
0: Ambient de plena canícula, amb temperatures que arribaran a superar els 30 graus a tot el país i entre els 35 i els 39 a l'interior, sol amb alguns núvols baixos puntuals, sobretot a la costa i al Camp de Tarragona, amb una notable sensació de xafogor. A la tarda podria haver-hi alguns núvols, al Pirineu, però seran poc importants. Dos quarts i tres minuts de 12, el govern de Pedro Sánchez anima Carles Puigdemont a tornar avui mateix després de la decisió de la justícia europea. El ministre Óscar Puente l'ha convidat a fer el pas, encara que s'arrisqui a ser detingut. Ho ha dit a Ràdio Nacional d'Espanya.
2: Si yo fuera el señor Puigdemont, yo me plantaba hoy en España, sin ninguna duda. Y creo que eso sería también, por su parte, un gesto de liderazgo político. Porque creo que hay cosas que son insostenibles y creo que hay cosas a las que hay que plantar cara de una vez. Lo tiene a huevo. Pero yo me plantaba hoy en España y que me detenga.
0: Des de Junts, el secretari general Jordi Turull ha respost de seguida, acusant el ministre de ser un miserable i un frívol. De fet, abans de les declaracions de Puente, Turull ja deixava clar en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio que encara que l'amnistia avanci, no es replantejaran el trencament de les relacions amb el PSOE.
3: No, perquè a veure si encara els hem de donar les gràcies perquè es compleixi una cosa que es va acordar. El problema amb el PSOE són totes les que es van acordar i no s'han complert. La llei d'amnistia era per votar la investidura de Pedro Sánchez. La investidura. Nosaltres vam complir.
0: Turull, que d'altra banda està convençut que els treuen els espanyols, hauran d'acabar aplicant la llei d'amnistia, però dona per fet que s'hi resistiran. I també ha parlat avui el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, que també en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio deixava clar que no el sorprèn la resistència de la justícia espanyola a aplicar-los l'amnistia, malgrat la claredat de la sentència del Tribunal Superior de la Unió Europea amb seu a Luxemburg, que la va fer pública ahir.
4: No crec que això ens sorprengui, perquè ja ho hem vist moltes vegades. En tot cas, el que també és veritat és que a mesura que s'acumulen sentències del Tribunal Constitucional, i en van una vintena avalant la llei d'amnistia, i a mesura que es pronuncia la justícia europea, doncs el marge de maniobra d'una part de la judicatura espanyola es fa cada vegada més estret i es fa cada vegada més escandalós.
0: En crònica política, avui també és notícia la directora de la Guàrdia Civil que declara aquest matí com a investigada davant del jutge del cas Leire Díez. Santiago Pedraz vol saber què li va demanar l'exmilitant en les reunions que van tenir i si ella va fer algun gest per ajudar les clavegueres del PSOE. Madrid, Tania Tapia.
5: Mercedes González ha arribat mitja hora abans de la citació, a partir d'un quart d'11, que ha de declarar. Ahir ja hi va anar, però no va tenir temps de fer-ho. La directora de la Guàrdia Civil, que és un càrrec polític, ha reconegut reunions amb Leire Díez. El jutge l'ha imputat per prevaricació i obstrucció a la justícia i vol saber de què van parlar les trobades i, sobretot, si ella va moure algun fil per pressionar investigadors que portaven les causes que afecten el PSOE i l'entorn de Pedro Sánchez. Quan va declarar al Senat, fa un mes, citada pel PP, González ja va negar tota implicació en la trama, però avui ho haurà d'argumentar davant del jutge. La directora de la Guàrdia Civil té el suport de la Moncloa, que li manté la confiança, mentre que el PP i Vox han exigit al ministre de l'Interior que la cessi. El jutge Pedra també té imputat al DAO, el màxim càrrec operatiu de la Guàrdia Civil, pels mateixos delictes. Manuel Llamas va passar davant del jutge dijous i va negar pressions a aquests agents. Va reconèixer que es van obrir algunes investigacions internes per filtracions, però va justificar que són pràctiques habituals i que es van tancar sense expedients. Avui Llamas està citat al Senat pel PP per preguntar-li sobre la seva suposada participació en les anomenades clavegueres del PSOE. 3CAT Info.
0: 11:36, neguit i preocupació a Aiguamúrcia, a l'Alcamp, després que ahir es declarés el quart incendi a la zona en poc més d'una setmana. El foc està estabilitzat. En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha assegurat que s'actuarà amb fermesa contra els piròmans.
6: Serem molt contundents. Gran part o una part important dels incendis forestals que estem vivint a Catalunya tenen un origen provocat i serem molt contundents. Investigarem, perseguirem, detindrem aquestes persones i les portarem a la justícia.
0: Doncs per intentar trobar aquesta persona que presumptament estaria provocant aquests focs, els Mossos d'Esquadra i els agents rurals han reforçat la seva presència a aquest municipi d'Aiguamúrcia. Jordi Barranca.
7: Hi ha temor pels constants focs que es van produint i sobretot perquè hi hagi una persona lliure que els pugui estar provocant. Aquesta és una de les línies de treball de l'investigació dels Mossos i també dels agents rurals. Òscar Cendra, alcalde d'Aiguamúrcia, en declaracions a Catalunya Ràdio.
8: És un estat d'alarma a la zona. La veritat que fa respecte. El que volem és que si realment la línia aquesta és la certa, pues que si a veure si estem amb sort i poden localitzar aquesta persona.
7: Uns focs que afecten el pulmó verd limítrof entre l'Alcamp i el Penedès.
0: Els oftalmòlegs demanen que es doni més informació a la població sobre com s'ha de mirar l'eclipsi total de sol del 12 d'agost, sobretot a la zona de la Costa Daurada, on habitualment hi ha molts turistes. Alerten que no fer servir ulleres homologades pot causar ferides permanents als ulls. Des de l'Institut Català de la Retina, el doctor Artur Ruiz, cap del departament de Còrnia, creu que hi haurà molts turistes de pas que no sabran res sobre l'eclipsi i cal informar-los perquè no pateixin danys als ulls. Són declaracions a 3CAT Info.
9: S'hauria de fer alguna campanya de publicitat o informant sobre aquest perill, inclús facilitant-la en diversos idiomes, no? I adreçar-los a un centre òptic o centre de referència proper perquè s'informi.
0: El doctor Ruiz dona també recomanacions i recorda que el moment més crític és quan la lluna encara no ha tapat el sol.
9: Fer pauses. Quan

0: destrossa de parcs naturals i de fons marí. La consellera de la presidència del govern balear, Antònia Maria Estarelles, té clar que la prevenció supera l'espectacularitat del fenomen.
1: Per davant de tot va la seguretat pública i la protecció del nostre medi natural. Per això, ja vos abans que el dispositiu dissenyat cerca blindar la Serra de Tramuntana i la resta d'espais naturals de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.
0: S'han habilitat 26 punts d'observació oficials, com camps de futbol o la platja de Palma, amb una capacitat de 300.000 persones.
2: Gràcies, Caterina. 5 minuts i 3 quarts de 12.
3: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
2: Pugen un 15% els delictes contra la llibertat sexual els primers 6 mesos del 2026. Són dades del Departament d'Interior, calculades respecte a la mitjana dels últims 4 anys i que s'han fet públiques en el 9è Comitè de Seguretat i Justícia. Gairebé la meitat d'aquests delictes contra la llibertat sexual, un 45%, es cometen en habitatges. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
4: Que les agressions sexuals mostren una tendència constant en la comparativa dels 4 anys, una baixada molt petita amb la comparativa 2025 i 2026, per tant, és un dels elements en els quals hem de treballar, no només amb una perspectiva policial, sinó des d'una dimensió molt més transversal.
2: En termes generals, el primer semestre del 2026 els delictes han baixat un 7,5% a Catalunya, si ho comparem amb el mateix període de l'any anterior, i gairebé un 10% si es compara amb la mitjana dels últims 4 anys. La manifestació del Pride Barcelona recorrerà demà als carrers de la ciutat per reivindicar els drets de les persones LGTBIQI+, amb el lema Totes les realitats, un sol orgull. És una mobilització que vol reivindicar la força i la unitat del col·lectiu en un context marcat per l'augment dels discursos d'odi. Els organitzadors esperen que la marxa sigui un espai de llibertat i reivindicació obert a tothom. Ferran Poca és el president de la Pride Barcelona.
5: Jo el que tinc sempre és la il·lusió de que Pride Barcelona sigui un espai on la gent sigui lliure, on la gent no sigui jutjada, on la gent pugui reivindicar, on la gent pugui sentir-se qui és sense prejudicis. Això al final és el que aspirem totes les persones que organitzem de forma voluntària al Pride de Barcelona.
2: La campanya d'aquest any posa el focus en la interseccionalitat. El Pride defensa que dins del col·lectiu conviuen realitats molt diverses i reclama que totes tinguin veu i representació. Ho explica Maria Giral, directora de l'àrea social del Pride Barcelona.
6: Es tracta aquesta campanya de donar visibilitat a tots aquests eixos de discriminació, a l'origen, discapacitats, o edat o situació econòmica, perquè les polítiques públiques han de tenir aquesta mirada interseccional.
2: La mobilització també arriba en un any clau per Barcelona. La ciutat aspira a organitzar el World Pride 2030 i aquests dies rep delegacions internacionals que avaluaran la candidatura de la capital catalana. La reconstrucció de l'emblemàtic pont del petroli de Badalona inicia els treballs per via marítima. Avui s'ha traslladat la plataforma flotant de grans dimensions que farà possible executar la nova fase de les obres. El projecte té un pressupost de poc més de 4 milions d'euros que estan cofinançats per l'Ajuntament i l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Des de Badalona ens n'informa Antoni Fortesa.
7: Aquesta plataforma flotant de 30 metres de llarg quedarà ancorada davant el pont del petroli i servirà de base perquè els operaris puguin treballar sobre el mar durant tota la rehabilitació. És una infraestructura imprescindible per afrontar la fase més complexa de les obres. Daniel Gràcia és regidor d'Urbanisme de Badalona.
8: El que fa aquesta pontona és poder muntar el pont del petroli com si fos un Lego. Arribaran les peces que s'han estat fabricant durant els darrers mesos i el que faran és reconstruir-ho, i per això és un pas molt important el que fem avui, que és port.
7: En aquests moments s'està fent el trasllat de la plataforma amb una grua de 250 tones al capdamunt, un trasllat d'un quilòmetre i mig per mar des del port de Badalona fins al pont del petroli. David Aguilar és enginyer de l'àrea d'espai públic de l'àrea metropolitana de Barcelona.
9: Avui la mar està en el límit de poder trasllar-la, però bueno, ho estem aconseguint. Es col·locarà la seva primera oposició per treure els pilons de la punta i a mesura que vagi avançant les feines s'anirà movent de puesto.
7: Un cop instal·lada la pontona permetrà iniciar els treballs sobre l'estructura del pont, un pas decisiu per avançar en la recuperació d'aquest espai emblemàtic del litoral de Badalona.
2: Molt bé, doncs gràcies, Toni Fortesa, des de Badalona. I la justícia italiana ha condemnat a 12 anys de presó l'exresponsable de les autopistes italianes, Giovanni

0: Castellucci per l'ensorrament del pont Morandi de Gènova a Itàlia ara fa 8 anys. L'accident va deixar 43 víctimes mortals i mig miler de veïns sense casa. Hi ha una trentena més de culpables i entre tots sumen 200 anys de presó. La Fiscalia creu que sabien des de feia anys que el pont tenia problemes estructurals. La presidenta del Comitè de Memòria de les Víctimes, Egle Possetti, celebrava que s'hagi fet justícia.
1: Estem contents que, sobretot, s'hagin determinat les responsabilitats. Era inacceptable que, en aquest cas, tenint en compte totes les proves que avalaven els arguments de l'acusació, acabés sense cap acusat i, de fet, sense pena significativa.
0: Així hem arribat a 3:15. Comprovem si hi ha cap incidència important a aquesta hora per circular carreteres i autopistes del país o cap incidència també al transport públic. Equip Viari, Clàudia Serra, bon dia.
2: Bon dia. Doncs a aquesta hora tenim noves incidències i aturades a la C31 a l'Hospitalet en sentit Barcelona, on hi ha hagut una avaria i un accident que talla dos dels tres carrils en aquest punt. Molta densitat també a la ronda litoral de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat, precaució per una possible incidència, i encara congestió a l'AP7 a Sant Cugat del Vallès en sentit sud, on hi ha hagut un accident. Ara ja fa una mica més d'un parell d'hores, un accident entre dos camions i un turisme. A la mateixa via hi ha lentitud també a Martorell, en sentit sud, en aquest cas, per un vehicle avariat. A Rodalies recordem que hi ha retards des de primera hora del matí d'uns 20 minuts a les línies R14 i R13, degut a un robatori de coure el passat cap de setmana entre Vilaverd i l'Espluga de Francolí.
3: El temps.
0: La previsió és d'en Jofre Genué.
4: Ambient molt aixafogós és el que tenim arreu del territori, però sobretot a tota la façana litoral. Aquestes temperatures que ja s'acosten als 30 graus, amb aquestes humitats superiors al 70-80%, la sensació és de valors superiors als 35. De fet, avui esperem que el termòmetre arribi entre els 35 a 39, amb molts indrets de l'interior, sempre els valors més alts cap a la zona del Pla de Lleida. I al cap de setmana encara podríem pujar una mica més i assolir-se algun valor de 40 graus, si no demà, molt probablement diumenge. Insistim sobretot a les zones més càlides del país. Una situació, doncs, de calor intensa arreu del país, del territori, ambient de plena canícula, de temperatures una mica per sobre del que seria habitual, però no en conjunt desbocades. Amb aquestes humitats altes, però la sensació serà de molta calor, de xafor intensa a tota la costa i de matinades que costarà dormir a la façana litoral amb valors tropicals, atòrrits, és a dir, que moltes poblacions de la costa fins i tot no es baixarà dels 25 graus. En conjunt, cel serè, però sempre amb el permís d'aquests núvols baixos, costaners, puntuals, ara mateix més ubicats al Camp de Tarragona, que no acabaran de desaparèixer, poden també formar-se cap a la zona del Delta de l'Ebre, ser persistents en aquesta àrea, també en alguns sectors de l'Empordà, i alhora també alguns núvols baixos al vessant nord del Pireu, però amb una tendència al llarg del dia a anar-se esqueixant. De fet, esperem en conjunt que la tarda sigui assolellada, però amb algunes núvols en el Pirineu inofensives, potser cap a l'Albera Pirineu Oriental hi hagi alguna gotellada. En tot cas, aquests fenòmens podrien anar a més, sobretot ja de cara a diumenge i la setmana que ve, especialment a l'àrea del Pirineu.
3: Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
5: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
3: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Canyeté a 3CAT Info.
6: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
0: L'òpera i la dansa tornen a ser protagonistes del Festival de Peralada que començarà avui a l'Alt Empordà i que està d'aniversari. Celebra 40 anys en una edició que es prolongarà fins al 9 d'agost, en què també inclou música de cambra i de creació contemporània. Ens ho explica en Fèlix Martín.
7: Una programació en la qual es passarà revista 40 anys de trajectòria i que arrenca amb un diàleg entre l'òpera italiana i francesa amb peces de Chilea, Verdi i Puccini d'una banda. Com aquesta de Tosca, i peces de Massenet o del Romeu i Julieta de Gounod, de l'altra.

0: Al capdavant d'aquest recital, la parella formada per la soprano Hermonella Jaú i el tenor Benjamín Bernaima, acompanyats al piano per Marcos Madrigal. Són dos dels grans noms de la lírica que passaran aquest any pel Festival de Perlada. Ha destacat el seu director artístic, Oriol Aguilar.
1: Tindrem les grans veus de la lírica del moment, Sara Blanc, que també és una catalana universal, estarà al Festival de Salzburg, que estarà a casa seva, que és Perlada, celebrant que fa 10 anys va ser la nostra artista resident. Hi haurà Hermonella Jaú, Benjamín Bernheim, Brian Terfel, que és un dels grans noms de la lírica del segle XX, que torna després de molts i molts anys, Michael Spire, Jordi Savall, Núria Rial.
0: En els pròxims dies també hi ha tres propostes de dansa com a tret distintiu de Perlada. I, per exemple, Sílvia Pérez Cruz farà al festival dos concerts, els dies 29 i 30. Hi haurà també espai per a les estrenes, com el muntatge Diario de una madre, un cicle de cançons d'Alberto García de Mestres, amb textos de Cristina Pavarotti, o bé l'estrena de l'òpera Estètica i massacre de Carles Prat.
2: I tenim en marxa també la 15a edició del Festival Eufònic a diversos escenaris de les Terres de l'Ebre. El certamen s'ha convertit en una referència de les arts sonores i audiovisuals i aquest any té un cartell format per 76 artistes. Jordi Barranca.
3: Una triple inauguració donat al tret de sortida a la 15a edició d'Eufònic han estat un quintet de fletxes xiuladores amb el músic Arnau Casanovas, una acció visual i una instal·lació lumínica d'Antoni Arola a la Torre de la Carroba, a Amposta. Un inici que descriu l'essència del festival per Vicent Fibla, que n'és el director.
4: Aquesta ja inaugurarà en tres coses, que les tres suposen com tres cares diferents de lo que fem Eufònic. Una instal·lació, però que també és una acció expandida, una acció sonora performance i una actuació visual en una de les artistes que també està des de la primera edició, que és Alba Corral.
3: De fet, a la capital del Montsià hi ha 9 de les 10 instal·lacions que es presenten en aquesta edició. Un exemple és l'espectacle a partir d'un orgue de tubs centenaris activat robòticament de l'artista canadenc David Nagy al Centre d'Arts Lopati. En el rerefons d'Eufònic sempre hi ha els paisatges del Delta i de les Terres de l'Ebre, com els ullals de Baltasar o el bosc de Ribera.
4: És com que les propostes que Eufònic, els espais naturals, no són escenaris, són part actiu del programa. El bosc de Ribera acollirà des de la performance de Robin Cervant, artista dins del projecte Confluence entre Quebec i Catalunya, que és un projecte de 3 anys, és el segon artista que ve, estirà presentant-ho allà, la proposta Covision de Loren Moffat, Xoec i Jaume Vidal, i després Ullals de Baltasar com a espai on també hi ha actuació.
3: Entre els espais nous també destaca la sala B-Teatre, que acull la primera part dels espectacles de nit amb el projecte de Cabaret Eufònic. És una proposta que barreja la performance, la identitat, l'actitud i les dissidències queer contemporànies. Eufònic baixarà la persiana diumenge amb les actuacions de l'andalusa Lagoré i de la catalana Mercè a l'Ermita de la Pietat d'Ulldecona.
2: Gràcies, Jordi. I encara més cultura. Il

0: La veu de Jacques Brel per parlar-vos de la prestigiosa coreògrafa belga Teresa de Kersmaeker i el ballarí emergent de breakdance Solal Mariot, que actuen junts per primera vegada en un muntatge on el cançoner de Jacques Brel es converteix en punt de trobada. És el teatre grec, en una proposta emocionant, poètica i de gran bellesa, que es podrà tornar a veure aquest divendres, Marta Vives.
1: De Jacques Brel en sabem la seva poesia, el seu desamor, la seva desesperança, la seva ironia, la seva crítica, la hipocresia burgesa, la seva intensitat. Però quin és el seu moviment, la seva coreografia? Com es transita del seu univers, les seves cançons, al gest? I sobretot, què queda de l'esperit de Brel avui en dia? Les respostes les busca la prestigiosa coreògrafa belga Teresa de Kersmaeker, que s'alia amb un ballarí emergent, Solal Mariot, expert en breakdance, per donar forma i cos i moviment des de l'acompanyament, però també des de la confrontació, a qui va cantar a la mort i a l'amor amb rotunditat. Un homenatge a la dansa, com ha dit la directora del grec, Letícia Martín.
2: Amb aquesta darrera creació, el que ens presenta és una visió molt íntima, tant de la música del Brel com de la lectura de l'amor i del moviment. Doncs és un homenatge a la dansa en si mateixa i a la música d'aquest compositor belga.
1: Però és cert que els ballarins han hagut de lluitar contra tots els elements. La humitat en un terra excessivament lliscant ha fet patir en més d'un moment. Brel potser n'hagués fet una cançó. Ells ho han convertit en una disculpa sentida a l'hora dels aplaudiments.
0: Doncs amb Jacques Brel i aquest espectacle coreogràfic del teatre grec, hem arribat a 5 minuts per les 12 del migdia.
3: Esport.
0: Amb en Ricard Isidro. Ricard, bon dia.
4: Bon dia, Estel. Ara mateix, quatre noms centren l'actualitat esportiva del Barça de futbol. D'una banda, Karim Adeyemi podria ser oficialment jugador blaugrana a les pròximes hores. Aquest jugador de 24 anys ja va passar ahir la revisió mèdica i signaria per 5 temporades. El club blaugrana pagaria al Borussia Dortmund 22 milions d'euros més 7 en variables pel jugador. En canvi, qui és a punt de marxar és el porter Marc-André Ter Stegen. A l'entrenament d'ahir, el porter es va absentar amb permís al club 7 en variables pel jugador. En canvi, qui és a punt de marxar és el porter Marc-André Ter Stegen. A l'entrenament d'ahir, el porter es va absentar amb permís al club a l'espera de resoldre la seva sessió a l'Àjax d'Amsterdam de Michel Sánchez. El tercer nom torna a ser el de Julián Álvarez. El president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, reitera que el davanter argentí seguirà vestint la samarreta matalassera.
5: Joan Laporta es un buen amigo, es un gran presidente y él sabe muy bien dónde va a jugar Julián López el año que viene. Digo Julián López, joder.
6: Álvarez.
5: Bueno, Julián Álvarez el año que viene. Me pone nervioso con lo del jugador del Atlético de Madrid y sin ningún problema.
4: Cerezo ha fet aquestes declaracions a la sortida d'un sopar de pretemporada de l'Atlètic de Madrid a Segovia. Joan Laporta, des de Nova York, ha afegit que volen Julián Álvarez, però que trobarien una alternativa.
7: Y evidentemente, si veremos cómo ha evolucionado Julián, si no, seguro que tendremos alternativas.
4: I el quart nom és el de Frenkie de Jong. Avui hi ha reunió per determinar si el jugador neerlandès decideix seguir un pla conservador per recuperar-se de la seva lesió al genoll dret o, en canvi, passa pel quiròfan.
3: 3CAT Info.
4: L'Espanyol segueix amb la seva estada a Nabat a l'Alt Empordà. Un dels nous reforços blanquiblaus, el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, admet que té ganes de debutar amb l'equip i explica quines diferències ha trobat a la pretemporada.
8: Los otros sitios, los otros países, hacemos más físico, en Francia, en Brasil más físico, proceso menos técnico y más físico. Y creo que aquí en España intentamos mezclar más, ¿sabes?, con muchos aspectos técnicos.
4: Un debut que es podria fer efectiu demà en l'amistós contra l'Olot. A la segona divisió, el Girona ha fet oficial la renovació de David López per una temporada més. El defensa barceloní havia finalitzat el seu contracte el 30 de juny. El futbolista, de 36 anys, va arribar a Montilivi l'estiu del 2022 procedent de l'Espanyol. El Sabadell, per la seva banda, segueix amb la seva estada de pretemporada a Salou. El sabadellenc jugaran demà un amistós contra el Castelló. No el jugarà el migcampista Tito, que acaba de fitxar per l'Europa. També en clau de mercat, però a la primera divisió, el Betis ha fet oficial la sortida del porter gironí Pau López. El seu destí podria ser l'Andorra de la segona divisió. S'acaba de sortejar la fase de grups de la Lliga Europea d'handbol amb la presència del Granollers. Els vallesans jugaran contra el Flensburg alemany, el Busau romanès i l'Agua Xantas de Portugal. La fase de grups començarà a finals de setembre i es jugarà fins al desembre. En ciclisme, avui es disputa la 13a etapa del Tour de França. Seran 206 quilòmetres de mitja muntanya entre Dol i Belfort, amb un port de primera categoria que es corona a 30 quilòmetres de l'arribada. Tadej Pogacar tornarà a sortir com a líder sòlid de la general. Té un coixí de 3 minuts 36 segons respecte de Jonas Vingegaard. Ahir, tercer triomf a l'esprint per al belga Tim Merlier després dels 179 quilòmetres de la 12a etapa entre Magny-Cours i Chalon-sur-Saône.
6: Jasper Stuyven got a little flat tire.
9: El meu company Jasper Stuyven ha patit una petita punxada i crec que ell no veia clar llançar l'esprint final, però li he dit que estigués tranquil, el pneumàtic estava bé. Crec que avui la comunicació entre nosaltres està molt millor. Simplement li he dit que mantingués la calma i ho ha fet. Crec que ell també ha vist que jo tenia un bon dia.
10: I got a good day.
4: Als últims metres de l'etapa d'ahir es va produir una caiguda massiva que ha obligat a abandonar Fernando Gaviria. L'esprintador colombià del Caja Rural es va fracturar la clavícula.
3: 3CAT Info.
4: Pel que fa al tennis, Paula Badosa s'enfronta aquesta tarda a l'hongaresa Panna Udvardi als quarts de final del torneig de Iaşi, a Romania. La bagurenca va derrotar ahir la russa Aletvina Ibragimova en 3 sets, 7-6, 1-6 i 6-4. Pel que fa al bàsquet, Agustín Ubal ha pagat la seva clàusula de sortida i rescindeix el contracte amb el Kitsanas Manresa després d'una temporada al club del Bages. També moviments amb Waterpolo. L'Atleti Barceloneta ha confirmat el fitxatge de l'italià Francesco Di Fulvio, de 32 anys, procedent del Prorreco, d'on era el capità.
11: Estoy muy ilusionado y feliz de formar parte de este gran club. Tengo mucha gana de empezar esta nueva aventura, de conocer a mis compañeros y darlo todo por estos colores. Prometo trabajo y dar siempre el 100% para ayudar al equipo a conseguir todos nuestros objetivos.
4: I a l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, el Lleida incorpora cedit Àlex Ortigosa, de 20 anys, procedent del Barça.
3: Trescat Info.

0: Són les 12. A aquesta hora, els veïns desallotjats fa més d'una setmana per l'aparició d'un esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro han de saber si ja poden tornar a casa seva. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, la consellera Sílvia Paneque només ha apuntat que no hi ha constància de noves esquerdes. El govern de Pedro Sánchez anima Carles Puigdemont a tornar a Catalunya després de la sentència de la justícia europea, encara que la policia l'acabi detenint. Des de Junts, Jordi Turull l'acusa de miserable i adverteix al PSOE que la sentència de l'amnistia no refà ponts amb els socialistes. La Terminal 2 de l'aeroport de Barcelona viurà la transformació més important des dels Jocs Olímpics del 1992. Aena invertirà 153 milions d'euros en unes obres que s'allargaran fins més enllà del 2030. L'icònic mural de Joan Miró es traslladarà a la TU, però encara no s'ha decidit ni com ni quan fer-ho. Mossos i agents rurals augmenten la presència aigua Múrcia a l'Alt Camp davant la preocupació generada pels incendis recurrents dels últims dies. El govern reitera que s'aplicarà mesura contra els piròmans. I a l'Aragó, l'incendi que crema a prop d'Orés a Saragossa ja afecta 12.000 hectàrees i té un perímetre de 60 quilòmetres. El foc encara descontrolat ha obligat a fer evacuacions preventives. Donald Trump posa en dubte la integritat del sistema electoral dels Estats Units i acusa la Xina d'interferir en les eleccions del 2020, en el que qualifica com la vulneració més gran de dades electorals de la història. La Xina respon que això no té fonament i que no actuen mai així. L'Iran ha atacat bases nord-americanes al Golf en resposta a la sisena nit consecutiva de bombardejos dels Estats Units contra instal·lacions militars iranianes que el règim de Teheran calcula que els últims dies han fet 38 morts i 400 ferits. El Pakistan i la Xina demanen als Estats Units i l'Iran que reprenguin les negociacions. La directora de la Guàrdia Civil declara aquest matí com a imputada en el cas Leire la suposada trama per fer descarrilar causes judicials que afecten el PSOE. El jutge vol que aclareixi per què es va reunir diverses vegades amb l'exmilitant socialista Leire Díez i si va actuar contra la unitat d'investigació. Un estudi internacional en presència catalana demostra que l'actuació sobre la proteïna tau pot alentir l'evolució de l'Alzheimer en fase inicial. Tot i la prudència, perquè es tracta d'una teràpia molt experimental, els experts hi veuen una porta oberta a nous tractaments. I l'òpera i la dansa tornen a ser protagonistes del Festival de Peralada, que començarà avui a l'Alt Empordà. El festival celebra 40 anys en una edició que també inclourà música de cambra i de creació contemporània i que s'allargarà fins al 9 d'agost.
1: Esports.
2: L'actualitat del Barça se centra en quatre noms. Karim Adeyemi podria ser avui oficialment nou jugador blaugrana. Ter Stegen continua negociant la seva cessió a l'Ajax d'Amsterdam. Julián Álvarez continuarà al club matalasser, segons declaracions del president de l'Atlètic de Madrid. I Frenkie de Jong i el seu entorn decidiren avui si passa per quiròfan per superar els seus problemes del genoll dret. A la segona divisió, el Girona ha fet oficial la renovació de David López per una temporada més, mentre que el Tour de França avui es disputa la 13a etapa. Seran 205 quilòmetres de mitjana muntanya. Tadej Pogačar tornarà a sortir amb el maillot groc de líder. I en bàsquet, Agustín Noval torna al Barça després d'un any de la seva cessió al Bàsquet Manresa.
0: Ens queda el titular del temps, un temps que avui és assolellat amb alguns núvols al Pirineu i al Baix Ebre, risc de xàfecs locals al massís dels Ports i al Ripollès. La calor serà intensa aquesta tarda i amb xafogó també, si bé no assolirem els 40 graus enlloc. Al Pla de Lleida es poden donar valors màxims de 36 a 38 graus.
1: 3CAT Info.
0: Passant 4 minuts de les 12. Molt bon dia, benvinguts. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Els veïns del barri del Putxet de Barcelona, evacuats per l'esvoranc de les obres del metro, han de saber a partir d'aquesta hora si ja poden tornar a casa seva. Les previsions inicials de retorn, recordem, es van ajornar la setmana passada. Els tècnics de la Generalitat i de l'Ajuntament els han convocat a una reunió per ara, per aquesta hora, per donar-los explicacions. A l'última reunió de tècnics, de primera hora d'aquest matí, s'ha constatat que no han aparegut noves esquerdes aquests últims dies, segons explicava al matí de Catalunya Ràdio la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
3: De la informació que tinc fins ara, a les 8 del matí habitualment és quan fem una reunió de posada a punt, no em consta, no, de noves esquerdes, no em consta.
0: Des del dia 11, els especialistes han estat fent treballs per calibrar la seguretat del subsol d'aquests 93 habitatges que estaven en risc. Estem pendents que comenci una atenció als mitjans precisament per saber les novetats al voltant d'aquesta qüestió, tan bon punt comenci, tan bon punt ho faci, i anirem en directe.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En política, el govern de Pedro Sánchez anima Carles Puigdemont a tornar avui mateix després de la decisió de la justícia europea. El ministre Òscar Puente l'ha convidat a fer el pas, encara que s'arrisqui a ser detingut, ho ha dit a Ràdio Nacional d'Espanya.
4: Si yo fuera el señor Puigdemont, yo me plantaba hoy en España, sin ninguna duda. Y creo que eso sería también, por su parte, un gesto de liderazgo político. Porque creo que hay cosas que son insostenibles y creo que hay cosas a las que hay que plantar cara de una vez. Lo tiene a huevo. Pero yo me plantaba hoy en España y que me detenga.
0: Des de Junts, el secretari general Jordi Turull ha respost de seguida, acusat el ministre de ser un miserable i un frívol. De fet, abans de les declaracions de Puente, Turull ja deixava clar al matí de Catalunya Ràdio que, encara que l'amnistia avanci, no replantejaran el trencament de les relacions amb el PSOE.
5: No, perquè a veure si encara els hem de donar les gràcies perquè es compleixi una cosa que es va acordar. El problema amb el PSOE són totes les que es van acordar i no s'han complert. La llei d'amnistia era per votar la investidura de Pedro Sánchez. La investidura. Nosaltres vam complir.
0: Davant d'aquest distanciament, en una conferència a Madrid, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha reclamat a Junts i als socialistes que s'entenguin per desencallar les principals carpetes pendents abans que es precipiti la legislatura espanyola.
6: Nosotros apelamos a todas las fuerzas que participaron en la investidura para poder aprobar el modelo de financiación, para poder aprobar la liquidación de la deuda FLA, para intentar aprobar unos presupuestos españoles que sean útiles para la gente. Y nuestra voluntad va muchísimo más allá de los partidos políticos, va más allá del PSOE y va más allá de Junts.
0: En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, Junqueras també ha revelat que ahir va parlar amb Carles Puigdemont després de la sentència del TJUE. Una qüestió que us destacàvem en titulars i que ara fa referència a l'economia, també a les obres que s'han de fer a l'aeroport del Prat. Aena invertirà 153 milions d'euros per remodelar la terminal 2 de l'aeroport. Serà l'actuació més profunda des dels canvis que s'hi van fer l'any 1992 amb els Jocs Olímpics, però no es modificarà l'essència arquitectònica d'aquest edifici. Les obres s'acabaran el 2031 o 2032 i no afectaran l'operativa de la terminal. Unitat mòbil a l'aeroport del Prat, Mireia Sala.
7: Les obres ja han començat amb la renovació d'escales mecàniques, ascensors i les cintes transportadores. Al novembre es començarà la remodelació de la T2A i s'avançarà la façana que hi ha davant del filtre de seguretat de la T2B per guanyar espai. Les obres no afectaran l'operativa de la terminal, segons ha assegurat la directora de l'aeroport, Eva Valenzuela.
8: Haurem de fer canvis operatius mentre s'estigui treballant a un mostrador de facturació, pues s'haurà d'operar a uns altres mostradors de facturació, però no hi haurà afecció a l'operativa ni a la qualitat ni a la capacitat, sobretot, que això sí que és important. No es redueix la capacitat de la terminal T2 durant les obres.
7: A banda d'aquestes obres previstes, també es vol reobrir l'edifici d'aparcament que hi ha davant de la T2A i construir-hi un hotel al costat. Pel que fa al mural de Joan Miró, s'està estudiant com traslladar-lo de manera segura a la terminal 1, però encara no hi ha data per fer-ho.
0: Neguit i preocupació a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, després que ahir es declarés el quart incendi a la zona en poc més d'una setmana. El foc ja està estabilitzat. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, la consellera de Territori, Sílvia Paniquer, afirmava que s'actuarà amb fermesa contra els piròmans.
3: Serem molt contundents. Gran part o una part important dels incendis forestals que estem vivint a Catalunya tenen un origen provocat i serem molt contundents. Investigarem, perseguirem, detindrem aquestes persones i les portarem a la justícia.
0: Sobre el terreny, els Mossos d'Esquadra i els agents rurals han reforçat la presència policial al municipi Tarragona. Jordi Barranca.
9: Hi ha temor pels constants focs que es van produint i sobretot perquè hi hagi una persona lliure que els pugui estar provocant. Aquesta és una de les línies de treball de l'investigació dels Mossos i també dels agents rurals. Òscar Cendra, alcalde d'Aiguamúrcia, en declaracions a Catalunya Ràdio.
10: És un estat d'alarma a la zona. La veritat que fa respecte. El que volem és que si realment la línia aquesta és la certa, pues que si a veure si estem amb sort i poden localitzar aquesta persona.
9: Uns focs que afecten el pulmó verd limítrof entre l'Alt Camp i el Penedès.
0: I a l'Aragó, concretament a Orés, l'incendi que es va declarar dimecres segueix avançant sense control, ja ha cremat més de 12.000 hectàrees i ha obligat a evacuar 5 localitats de la zona. Les flames afecten un perímetre de 60 quilòmetres i treballen 450 efectius dels bombers, 30 mitjans aeris i també s'hi ha desplegat la unitat militar d'emergències. La nit ha estat complicada a causa de les fortes ratxes de vent i s'ha prioritzat la protecció dels habitatges. Després de la reunió de coordinació celebrada aquest matí, el conseller d'Interior de l'Aragó, Roberto Bermúdez de Castro, explicava que la previsió és que les ventades es mantinguin al llarg de la jornada i això dificulta molt les tasques d'extinció.
11: Por culpa de los fuertes vientos que hemos tenido, hacíamos cortafuegos de bastantes metros y eran saltados por las llamas. Nos ha pasado en muchas ocasiones, han saltado múltiples carreteras que se podían entender que estaban aseguradas, pero la fuerza del viento hace saltarse, las esbirlas saltaban mucho.
0: El fum que provoca aquest incendi, tot i que està a més de 150 quilòmetres de Catalunya, és visible des de diferents punts de les demarcacions de Lleida i de Tarragona. Paral·lelament, a Guadalajara, Castella-La Manxa, preocupa un altre incendi actiu amb potencial per cremar milers d'hectàrees i pel qual ja s'ha demanat el suport de l'UME. El foc ha començat al petit municipi de La Mierla i s'ha hagut de desallotjar els veïns d'aquest poble i de dos més. I a la Comunitat de Madrid, un incendi forestal, en aquest cas provocat, també ha fet evacuar un centenar de persones. El presumpte piròman ja ha estat detingut.
1: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El Ministeri d'Afers Estrangers xinès assegura que aquestes acusacions de Donald Trump no tenen fonament. Subratlla que aquest no és el modus operandi de Pequín. Lin Jian és el portaveu.
12: Les afirmacions rellevants fetes per la part nord-americana són pures invencions i difamacions malicioses que fa temps que s'ha demostrat que són declaracions sense fonament. La Xina ha defensat constantment el principi de no interferència en els afers interns. No té cap interès en les eleccions nord-americanes i mai no hi ha interferit.
0: La diplomàcia xinesa ha rebutjat també l'enduriment per part de l'administració nord-americana de les condicions per als visats d'estudiants estrangers, visitants d'intercanvi cultural i periodistes. En el cas dels periodistes, la renovació era cada 5 anys i ara serà cada 8 mesos, excepte per als xinesos, que serà cada 3 mesos. Una mesura que el govern xinès qualifica de discriminatòria. No descarta, de fet, adoptar una resposta semblant. Alguns mitjans també expliquen que el Departament d'Estat nord-americà està estudiant una fiança de $100,000 per als sol·licitants de la targeta verda, el permís de residència permanent al país. L'Iran ha atacat bases nord-americanes al Golf en resposta a la sisena nit consecutiva de bombardejos dels Estats Units contra instal·lacions militars iranianes, que el règim de Teheran calcula que els últims dies ha fet 38 morts i 400 ferits. L'Iran assegura haver disparat contra un radar dels Estats Units a Oman i ha fet noves accions també a Bahrain, a Kuwait, Qatar i Jordània. Els bombardejos dels Estats Units han anat dirigits a la ciutat on hi ha l'única central nuclear de l'Iran i al punt on hi ha també el port principal del país. I les instal·lacions centrals de la Guàrdia Revolucionària. Els Estats Units i l'Iran estan en una espiral d'atacs i contraatacs des de fa dies, tècnicament, però amb un alto amb el foc provisional firmat des de mitjans de juny i sense que s'hagin fet progressos en les converses per un pacte final per a la fi de la guerra. El Pakistan i la Xina demanen a Washington i Teheran que reprenguin les negociacions. Més qüestions. Les autoritats de Veneçuela eleven a gairebé 5.000 els morts oficials pel doble terratrèmol que va afectar la costa del país. El balanç oficial de ferits es manté a prop de 17.000 persones i pel que fa als desapareguts fa setmanes que no s'actualitzen les xifres oficials, però segons el registre no oficial de la pàgina web que en fa el recompte se superarien les 40.000 persones. Sobre el terreny, el terratrèmol del 24 de juny ha deixat 21.000 damnificats. Els estats més afectats, La Guaira i Vargas, és on es centren els treballs de més de 2.000 rescatistes internacionals i 30.000 voluntaris. Un minut i arribarem a un quart d'una hora, marxant cap a Madrid. La directora de la Guàrdia Civil declara aquest matí com a investigada davant del jutge del cas Leire Díez. Santiago Pedraz vol saber què li va demanar l'exmilitant en les reunions que van tenir i si ella va fer algun gest per ajudar les clavegueres del PSOE. Tania Tàpia.
13: Mercedes González ha arribat mitja hora abans de la citació, a partir d'un quart d'11, que ha de declarar. Ahir ja hi va anar, però no va tenir temps de fer-ho. La directora de la Guàrdia Civil, que és un càrrec polític, ha reconegut reunions amb Leire Díez. El jutge l'ha imputat per prevaricació i obstrucció a la justícia i vol saber de què van parlar les trobades i, sobretot, si ella va moure algun fil per pressionar investigadors que portaven les causes que afecten el PSOE i l'entorn de Pedro Sánchez. Quan va declarar al Senat, fa un mes, citada pel PP, González ja va negar tota implicació en la trama, però avui ho haurà d'argumentar davant del jutge. La directora de la Guàrdia Civil té el suport de la Moncloa, que li manté la confiança, mentre que el PP i Vox han exigit al Ministeri de l'Interior que la cessi. El jutge Pedra també té imputat el DAO, el màxim càrrec operatiu de la Guàrdia Civil, pels mateixos delictes. Manuel Llamas va passar davant del jutge dijous i va negar pressions a aquests agents. Va reconèixer que es van obrir algunes investigacions internes per filtració però va justificar que són pràctiques habituals i que es van tancar sense expedients. Avui Llamas està citat al Senat pel PP per preguntar-li sobre la seva suposada participació en les anomenades clavegueres del PSOE.
0: És un quart d'una, ens aturem, fem un cop d'ull a les carreteres a aquesta hora. Equip Viari, Clàudia Serra, molt bon dia.
14: Bon dia. A aquesta hora una nova incidència que afecta la P7 a l'alçada de Constantí. Hi ha un carril tallat en sentit sud per un vehicle que s'ha incendiat. Retencions en aquest punt. A la mateixa via lentitud encara a Sant Cugat, sentit sud, derivat d'un accident. I a Martorell, en sentit sud, en aquest cas per un vehicle avariat. Aturades encara també a la C31, a l'Hospitalet, sentit Barcelona, a l'alçada de Plaça Europa, on hi ha hagut una avaria i un accident que tallen dos dels tres carrils en aquest punt. A Rodalies, 9 matí, amb retards d'uns 20 minuts a les línies R14 i R13 per un robatori de coure entre Vilabert i l'Espluga de Francolí.
1: El temps.
0: Crònica aquesta hora del Dani Ramírez.
15: Dia de calor, dia de xafogor, una jornada més. De fet, paciència, ens en queden 5, encara 5 dies més, cap de setmana i fins dimecres, amb temperatures altes o molt altes. De moment no parlem d'una de calor. Sí que tenim avisos activats del Meteocat la propera matinada, per tant, la matinada d'aquest dissabte, de calor nocturna. Per tant, temperatures mínimes molt altes, probablement per sobre dels 23, 24, 25 graus. No es baixaria d'aquests valors en punts de l'Empordà, del Gironès, de la Selva i del Pla de l'Estany i punts de l'Ebre. Destaquem, cada dia farà calor, màximes avui de 34-38, aquests 37-38 del Pla de Lleida, 34-35 Catalunya Central i també prelitoral, i tot això amb sol, 4 núvols mal comptats. Al llarg de la tarda avui pot caure algun ruixadet al Pirineu Oriental, al nord del Ripollès, i potser també cap als ports, alguna tronada aïllada. Demà, dissabte, amb algun xàfec de tarda, poca cosa al Pirineu Oriental, i diumenge, sol i calor, amb alguna tempesta més de tarda en aquest sector oriental del Pirineu.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
16: Aguanta'm bé, per la feina ja.
1: L'agenda del 3 Rondes, el cap de setmana casteller de 3Cat Info.
17: Encetem la segona quinzena del juliol casteller amb nous al·licients a les places del país. Aquest dissabte a les 7 de la tarda hi haurà castells a la plaça Cap de la Vila de Sitges i actuen els castellers de Vilafranca al costat dels castellers de la Jove de Sitges.
18: Una altra diada a destacar és la Festa Major a la Riera de Gaià. A les 6 a la plaça Major hi actua la colla jove Xiquets de Valls, acompanyada dels Xiquets del Serrallo i els Nois de la Torre.
17: També a la tarda a la plaça Nova de Cabrera de Mar hi ha prevista una altra actuació de nivell amb els Minyons de Terrassa i els Capgrossos de Mataró.
18: Al Catllà, a la plaça de la Vila, s'hi celebrarà la diada de juliol. A les 7 de la tarda hi actuaran els Xiquets de Tarragona, els Xiquets de Reus i els Nens del Vendrell. I a la llotgeta del monestir a Sant Cugat del Vallès a 8:15 hi podreu veure la colla local al costat dels Bordegassos de Vilanova i els castellers de Caldes de Montbui.
17: Dissabte a la tarda també hi ha castells a la plaça Josep Maria Vila de Masquefa. Hi actuaran els Xicots de Vilafranca i els castellers del Foix de Cubelles. I a Manresa, 17:15, diada dels Tirallongues a la Casa de la Caritat. Els vegencs hi actuen acompanyats dels castellers del Lluçanès i els del Riberal.
18: Finalment, dissabte a les 6 de la tarda, a la plaça Doctor Puig de Sant Feliu del Racó, hi actuen els castellers de Castellar del Vallès, els de Montcada i Reixac i els de Santa Coloma. I a Esplugues de Llobregat al vespre, els castellers locals participen a la processó del Ferro i la colla vella dels Xiquets de Valls actua a Salou.
17: Aquest diumenge a les 6 de la tarda, la colla vella dels Xiquets de Valls actuarà a la diada.
0: Doncs hem de deixar aquí aquesta agenda castellera. Hem de marxar en directe ara mateix cap al Putxet, a Barcelona. Estàvem pendents de què és el que passaria amb aquests veïns desallotjats per l'esvoranc de fa més d'una setmana. Pendent d'aquestes declaracions tenim el nostre company Joan García. Joan, molt bon dia.
19: Molt bon dia. Doncs parlem des d'aquí, des de la plaça Frederic Soler, i veiem que ara està baixant per aquí Ramon Ramírez. És el que actua de portaveu aquests dies en nom de la Generalitat. Ramon Ramírez és el nou director general d'infraestructures de mobilitat terrestre i és qui, juntament amb... Mira, ara també apareix Albert Batlle, el tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona. Per tant, la mateixa parella de portaveus que van intervenir avui fa justament una setmana i es va anunciar que els veïns s'haurien d'esperar una setmana més, que avançaria avui per poder tornar a casa. Veurem quin és l'anunci que els hi fa avui la Generalitat i l'Ajuntament. Recordem que mentrestant, paral·lelament a aquesta compareixença, tècnics de les administracions expliquen el mateix als veïns. Per tant, estarem molt atents si del que ha sortit avui doncs, els veïns poden... Sí? Poden tornar a casa. Veurem qui és qui primer intervé i sentirem les seves explicacions.
0: Perfecte, Joan.
19: Recordem que són 300 veïns que són fora de casa just des de fa 10 dies.
20: Molt bé, doncs molt bon dia. En aquest moment s'inicia la reunió amb les persones afectades, amb els veïns i veïnes i amb els comerciants i els hi donarem una primera bona notícia. Tot i que encara no s'han acabat tots els treballs d'auscultació i d'inspeccionar el terreny, perquè no és fàcil, però hi havia dos elements molt, molt importants. Primer és la seguretat de les persones, aquesta és la màxima, i està molt segurs que es podia fer aquest retorn, que ara ja avanço que serà un retorn parcial, i després l'acompanyament també a aquestes famílies que s'han trobat en diverses casuístiques i per tant també és important que tant els comerciants, perquè en aquest moment no poden fer funcionar els seus negocis, les seves activitats econòmiques, com a les mateixes famílies, que en aquest moment doncs, entraven, sortien, treballaven, tenien nens i nenes en el casal, era important també tot aquest acompanyament. Per tant, element primer, seguretat, l'element segon, acompanyament total. M'acompanya no només el tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, també el director general d'infraestructures del Departament de Territori, que donarà les informacions precises en relació a l'obra, a les actuacions que s'han portat a terme i que es portaran a terme, però com deia, en aquest moment podem avançar el retorn de 2 dels 8 edificis que es van desallotjar ara fa 9-10 dies. Pel que fa a l'acompanyament a les famílies, dimarts vinent el govern prendrà un acord en què treballarem de manera separada tant la part dels comerciants com la part del veïnat. Pel que fa als comerciants, hi haurà una línia d'emergències que es treballarà de manera personalitzada i específica perquè els comerciants puguin fer front a les seves despeses ordinàries, com és el pagament de salaris, com pot ser també el pagament d'un lloguer en aquells que estan en locals llogats, i en el cas de les famílies, doncs també treballarem un fons de compensació perquè puguin fer front a les despeses que s'han derivat a aquesta sortida dels seus domicilis. Aquesta és la notícia important i passo la paraula perquè puguem explicar exactament des del punt de vista tècnic en què consisteix aquest retorn i com continuarem treballant.
21: Poden dir quines dues finques? Quan, sobretot?
20: Dilluns, en principi, sí. Perquè ara l'important, una vegada, la part tècnica ens ha dit que poden retornar, és que puguin tenir els certificats per escrit i signats de que tot està bé a nivell del sòl, a nivell de l'edifici i a nivell de cadascun d'aquests habitatges. Això és...
22: Quines són, 56 i 58, del carrer...
20: De Sant Gervasi de Cassoles.
23: Quantes famílies en total, quants pisos tenen les dues finques?
20: Ara no, ara estic parlant de memòria, jo diria que estem parlant d'11 habitatges i de 4 locals. Igual en Vallà, estic parlant de memòria, però crec que estem parlant...
21: Doncs, bé,
20: hi ha un edifici que avui o dilluns no podran tornar, que és el contigu a aquests dos, perquè en el seu moment no es va autoritzar la col·locació d'ascensors i, per tant, volen estar molt segurs els tècnics i poder monitoritzar una setmana més. Però si haguessin tingut aquests sensors, col·locats possiblement també retornarien dilluns vinent. Per tant, encara ens queda això pendent, no avancem el que ens puguem trobar la setmana vinent, és important fer la feina molt a fons per la seguretat de les persones, però en qualsevol cas, de manera gradual, ara tindrem dos, podria ser que en una setmana torni algun edifici més i deixem treballar, perquè també no només tenim feines d'inspecció i auscultació, sinó també de tractament del terreny per estar segurs, no al 100%, al 150%.
2: Llavors entenc que el gruix de les finques va per més llarg, per bastant més llarg?
20: Bueno, el gruix són 2 de 8, és un 25%, però no, jo m'estimo més que sigui el director general d'Infraestructures.
22: Jo, bueno, si voleu us faig una mica un resum.
19: Sí. Doncs ara serà el director d'Infraestructures de la Generalitat, Ramon Ramírez, qui donarà més detalls de l'estat dels edificis.
22: Soc Ramon Ramírez, director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat. Fa 7 dies us vam explicar el que faríem durant aquesta setmana. Un cop estabilitzat el dia 7 de juliol la cavitat que va aparèixer, vam iniciar un procés de comprovació i consolidació del terreny. Això ens ha permès dividir diguem l'àmbit com en 2 zones. L'àmbit que dona més cap al carrer Sant Gervasi de Cassoles, on hem comprovat que el terreny està en condicions correctes, és a dir, no es veu cap afectació a conseqüència de l'aparició de la cavitat, i després l'espai immediatament al costat de la cavitat, on a hores d'ara es treballa amb els treballs de consolidació. Per aquesta raó, recordeu que vam dir que hi havia tres criteris tècnics per garantir la tornada. Primer, que l'auscultació, és a dir, aquest control que tenim del moviment del terreny i dels edificis, evolucionés favorablement. Això passa genèricament a tot arreu. El segon criteri era la inspecció tècnica dels edificis. S'han fet totes les inspeccions tècniques a tots els edificis i la conclusió és que cap edifici té cap mena de problema estructural. Per tant, els edificis continuen estant en bon estat. Una passa més? Sí. I l'últim criteri, era aquesta comprovació del terreny que us hem explicat. Per tant, un cop feta tota la xarxa de comprovació del terreny, s'ha dividit, diguem-ne, la situació en dos. La banda que dona al carrer Sant Gervasi de Cassoles, que és on estem iniciat del retorn, i la banda que dona al carrer Teodora Lamadrid, on encara haurem de treballar alguns dies més. En temps, que feu la pregunta de temps. Nosaltres, com bé deia la delegada, l'edifici número 54 té tots els paràmetres en bones condicions, però per les raons que fossin, aquest edifici no es va poder instrumentar abans del pas de l'obra. Es va fer un cop va haver-hi l'incident i hem comprovat que el moviment és correcte, però necessitem una setmana més de comprovar que aquesta estabilitat és correcta. Per tant, aquest edifici és el que, si aquesta setmana els moviments continuen on estan ara, tenen possibilitat de tornar la setmana vinent. La tornada l'anunciem avui perquè és quan els equips tècnics s'han reunit, ens vam reunir ahir a la nit i han donat el vistiplau. Aquest cap de setmana es treballarà en la preparació de la documentació tècnica i dels certificats que emeten de conformitat de que ja el retorn és completament segur.
4: Sobre les persones...
22: No, la tuneladora...
4: Sí,
22: la tuneladora, un cop vam començar el procés d'injecció, que era un procés de comprovació del terreny, per tal de que les dades de la comprovació no estiguessin, diguem-ne, barrejades amb l'efecte de la tuneladora ara mateix està estacionada. És a dir, la tuneladora no es para mai, senzillament decidim avançar-la o no avançar-la. La decisió que ha pres l'equip tècnic és que mentre es fan aquestes injeccions de comprovació i consolidació, per no barrejar efectes en les dades que estem analitzant, la tuneladora està estacionada.
4: Però no es va dir que era un manteniment programat, tot es havia de fer.
22: És que no estem fent cap manteniment programat. Senzillament, com a conseqüència de les comprovacions que s'han decidit, la tuneladora està estacionària a l'espera de que això finalitzi. Un cop finalitzi, la tuneladora avançarà els pocs metres que li queden per fer el manteniment programat que té previst.
4: I on està aturada?
22: La tuneladora està pràcticament sortint dels darrers edificis del carrer Rubinstein.
4: La cua de la tuneladora?
22: L'escut, sí. Sí, sí.
4: Però, perdoni, no he acabat d'entendre. La consellera va dir que es anava aturant i arrencant en funció de les mesures que es anaven fent. Quan diu que està estacionada...
22: No, està en modo estacionari. És a dir, la tuneladora, quan es van començar les injeccions per comprovar l'estat del terreny, es va decidir que la tuneladora no continués l'avenç perquè les dades d'avenç de la tuneladora no es barregessin amb les dades d'aquestes proves. Llavors, un cop acabin aquestes proves de consolidació, que seran en poques setmanes, la tuneladora continuarà fins al punt d'aturada que ja estava previst perquè es faci el manteniment programat.
19: Estem escoltant les explicacions tècniques de Ramon Ramírez. De moment recordem el titular d'aquesta compareixença, doncs, que ha donat Pilar Díaz, no, que és qui hem sentit primer. Ara, la delegada del setmana, govern de la Generalitat de Barcelona, dilluns tornen els veïns d'11 habitatges i també s'autoritza el retorn a 4 locals. Aproximadament correspon a un 25% dels desallotjats.
22: Diguem-ne, per la cavitat, això és molt ràpid i, per tant, en una setmana ens ha permès alliberar el costat de Sant Gervasi de Cassoles. A l'altra banda, que coincideix en la zona on va aparèixer la cavitat, les injeccions estan, diguem-ne, deixant el terreny en una condició igual o millor a la que estava abans de que va passar això, i per tant el temps és més difícil d'estimar. Jo crec que estem parlant de setmanes, en cap cas de mesos, eh? Però no puc dir avui si seran dos, tres o quantes setmanes de treballs d'injecció. En tot cas, nosaltres el que farem cada divendres, a l'hora que anunciem quins edificis estan en condicions de tornar, actualitzarem l'estat de les injeccions.
5: De la sobreexcavació que va generar el primer esborrany, de quants metres
22: cúbics
5: va acabar dragada més la...
22: Sobre les causes... Sí, sobre les causes de l'accident, com ja vaig dir l'altre dia, s'ha obert un procés d'obtenció d'informació, s'estan estudiant totes les alternatives, la que vostè ha esmentat, la sobreexcavació, és una d'elles, i en aquest moment, com correspon, la investigació està en curs, està recabant la informació i nosaltres no especularem amb les dades que ens vagin arribant. És a dir, hi ha una causa probable que és aquesta, n'hi ha d'altres, i en tot cas les causes, les quantitats, les quantificacions, en unes setmanes les donarem. En aquest moment el nostre objectiu, on tenim dedicat el 95% del temps, perquè un 5% del temps, si el dediquem a això, és consolidar el terreny per accelerar el retorn segur de les famílies que encara no ho podem fer a data d'avui.
6: Sobre les persones que van ser reallotjades en hotels, ha variat la xifra, i no sé si aquestes persones que dilluns tornaran a les seves cases, doncs formen part d'aquestes 67, em sembla que eren, que estaven en hotels ara mateix.
22: Bueno, jo, les dades d'hotels jo no les tinc directament. Sí que és veritat que aquesta setmana amb això tornaran, crec que són 11 habitatges, com deia la delegada, i la resta, evidentment, tothom que hagi de continuar en hotels, com ha dit abans la delegada, aquests hotels se seguiran costejant per part d'Infraestructures de Catalunya, responsable de les obres, i amb les línies d'ajuda que també ha descrit la delegada del govern, es donarà recolzament econòmic, tant als negocis com a les famílies que s'hagin de continuar aquesta situació.
19: Recordem que hi ha 67 veïns allotjats en hotels, la resta fins a 300 a cases de familiars o amistats.
23: Normal que apareguin noves esquerdes?
22: A veure, en la situació que tenim, jo crec que tots mirem molt més les parets de casa meva, és natural. I per tant, jo estic segur que amb tots els moviments que hi ha hagut aquests dies poden haver aparegut esquerdes noves. La realitat, el fet és que cada dia es fan inspeccions tècniques i es monitoritza la integritat estructural. Hi ha, a les vivendes, tots tenim esquerdes a casa, petites esquerdes. N'hi ha de caràcter que es diuen estètics i n'hi ha que es diuen de caràcter estructural. Totes les esquerdes que s'han trobat i que es troben sempre són de caràcter estètic. Tenim informe diari de la situació de les esquerdes i cada veí que detecta alguna cosa que li preocupa d'alguna manera va al punt d'atenció ciutadana que s'ha establert i els tècnics van, i ja li dic, fins a aquesta hora i aquest minut, totes les esquerdes que s'han trobat són o compatibles amb prèvies o bé petites esquerdes de moviments menors que no tenen res a veure amb l'efecte de... amb què hagi empeorat la situació, diguem-ne. No?
23: Es va dir que s'havien revisat tres quartes parts dels habitatges. Ja s'ha fet la revisió de tots?
22: S'ha fet la revisió gairebé de tots els edificis. Separem el concepte edifici del concepte habitatge. Un edifici és una estructura conjunta i després hi ha els habitatges individuals. Com a edificis, els 8 edificis han estat completament revisats. Com a habitatges, per raons de no trobar les persones que l'habiten, evidentment no podem entrar sense autorització dels veïns, i hi ha, crec que, un número petit de l'ordre de 4 a 5 que no ha estat investigat. Però parlo d'habitatges individuals, no a edifici com a conjunt. Els edificis, en la seva globalitat, han estat revisats tots 8 que estan en aquest moment desallotjats.
23: S'han revisat 88 de 93.
22: 88 habitatges de 93 habitatges desallotjats. Aquesta és la diferència de 5. Sí? I els 5, insisteixo, els 5 que no s'ha fet és perquè no s'ha pogut contactar amb el propietari o amb la persona que hi viu i no s'ha tingut accés. Val?
23: Una altra pregunta, el tema dels diners, l'ajuts que a partir de dimarts aprovarà el govern català, sí, etcètera, a partir de quan els podran començar a cobrar?
3: Això s'activarà com...
22: Delegada, endavant.
3: El tema dels ajuts s'activarà com més aviat millor. Pel que fa als comerciants, s'està treballant en aquesta línia de l'ICF de tal manera que abans no acabi aquest mes de juliol, si ho sol·liciten, evidentment, doncs puguin tenir aquesta liquiditat, aquesta disponibilitat per fer front a aquestes despeses diàries, i en el futur parlarem de la resta. I pel que fa als veïns, esperem, però no voldria tampoc comprometre una data incerta, que en el moment que es prengui l'acord, doncs sigui qüestió de dies que com a mínim puguin tenir una bestreta també els que no retornen a casa per poder fer front a les despeses que es van acumulant.
7: Si permeteu donar-vos la informació respecte...
19: I ara qui parla és Albert Batlle, o tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, que habitualment en aquestes compareixences dona dades en relació a l'atenció als veïns desallotjats, o els que estan en hotels, o els que estan en cases de familiars, i la labor que fan també...
7: Si permeteu, per donar-vos informació del punt d'atenció que l'Ajuntament està prestant en el conjunt dels afectats. En aquest mateix moment està tenint lloc una sessió informativa, tant des del punt de vista tècnic com des del punt de vista assistencial, en el Centre Cívic de Via Florida, que coordina també la regidora del districte, l'Eugènia Gai, que ha estat a peu de l'incident des del primer moment. Mantenim el conjunt de serveis d'assistència. Aquí mateix tenim el Centre de Comandament Avançat del Cos de Bombers, que ha fet feines d'acompanyament i les seguirà fent mentre l'incident continuï, fins que no s'acabi la problemàtica que es va qüestionar en el moment en què es va produir la cavitat. Doncs bombers i protecció civil estaran aquí present donant tot el suport que convingui, fent els acompanyaments, auxiliant en qualsevol qüestió de caràcter tècnic i assistencial que es pugui plantejar. Per descomptat, també ja vam anunciar-ho fa uns dies, el conjunt dels serveis del districte de Sarrià-Sant Gervasi, tant els serveis tècnics com d'atenció a les persones, estan permanentment activats. Hi ha un oferiment de suport quasi pràcticament a les 24 hores del dia, i això continuarà també amb la presència continuada de la Guàrdia Urbana. La Guàrdia Urbana està fent, entre altres coses, per exemple, la custòdia de les claus dels edificis afectats com un element també de seguretat afegida, de que no poden haver-hi cap tipus d'intrusió no autoritzada en aquest tipus d'habitatges. De la mateixa manera, també el servei d'acompanyament tècnic per part del personal de Barcelona Activa amb tot el que és l'assessorament en els comerços que puguin estar afectats. En definitiva, el que portem fent des del primer moment i que continuarem mantenint mentre l'incidència duri. Jo vull saludar també la coordinació institucional que està havent-hi i posar en valor doncs també la tasca que des del conjunt dels serveis municipals estem realitzant. S'ha explicat aquest retorn que començaria el proper dilluns i que esperem que aquest escalonament doncs vagi també endavant i que en les properes setmanes puguem donar doncs aquest tema per reconduir. Mentre això no sigui així totalment, doncs els serveis municipals estaran contínuament a peu de carrer. Estan el mateix alcalde, ha visitat en diverses ocasions el centre on es va produir l'incident, s'ha reunit també amb els veïns, de la mateixa manera que de manera continuada tant la tinenta d'alcaldia Eugènia Gai com jo mateix, en la mida de les responsabilitats que tinc en matèria de protecció civil i com a responsable també del cos de la Guàrdia Urbana i del cos de bombers, estem realitzant, i això continuarà així.
19: Doncs fins aquí aquesta compareixença de l'Ajuntament i de la Generalitat. Recapitulem. Retorn esglaonat dels veïns a partir de dilluns. Ho faran els veïns d'11 habitatges. També s'autoritzarà el retorn a 4 locals. Són els blocs 56 i 58 de Sant Gervasi de Cassoles, perquè un cop fetes les inspeccions i els mesuraments, a partir de la zona de Sant Gervasi es conclou que es pot iniciar aquest retorn. En canvi, els blocs afectats al carrer Teodora a la Madrid encara hauran d'esperar com a mínim una setmana. Veurem què és el que diuen els tècnics perquè aquest retorn vagi sent esglaonat. Però de moment, dilluns, amb els certificats en mà, podran fer-ho els veïns d'aquests 11 habitatges. Pel que fa als comerciants, la delegada del Govern de la Generalitat de Barcelona, Pilar Díaz, ha explicat que s'activa una línia d'ajuts d'emergència perquè puguin fer front

0: haver aquest esfrondrament al vell mig d'una pizzeria al barri del Putxet de Barcelona.
1: Perfecte, doncs aquesta és l'última hora que ens han apropat en Joan Garcia amb l'assistència tècnica d'en Martí Cuní. Moltes gràcies, Joan. Fins ara.
0: Fins ara.
2: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: 4 minuts i arribarem a 3:15. Canviem de qüestió. El govern de Pedro Sánchez anima Carles Puigdemont a tornar avui mateix després de la decisió de la justícia europea. El ministre, Òscar Puente, l'ha convidat a fer el pas, encara que s'arrisqui a ser detingut, ho ha dit a Ràdio Nacional d'Espanya.
3: Si yo fuera el señor Puigdemont, yo me plantaba hoy en España, sin ninguna duda. Y creo que eso sería también, por su parte, un gesto de liderazgo político. Porque creo que hay cosas que son insostenibles y creo que hay cosas a las que hay que plantar cara de una vez. Lo tiene a huevo. Pero yo me plantaba hoy en España y que me detengan.
1: Des de Junts, el secretari general Jordi Turull ha respost de seguida, acusat el ministre de ser un miserable i un frívol. De fet, abans de les declaracions de Puente, Turull ja deixava clar al matí de Catalunya Ràdio que, encara que l'amnistia avanci, no replantejaran el trencament de relacions amb el PSOE.
4: No, perquè a veure si encara els hem de donar les gràcies perquè es compleixi una cosa que es va acordar. El problema amb el PSOE són totes les que es van acordar i no s'han complert. La llei d'amnistia era per votar la investidura de Pedro Sánchez. La investidura. Nosaltres vam complir.
1: Davant aquest distanciament, en una conferència a Madrid, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha reclamat a Junts i als socialistes que s'entenguin per desencallar les principals carpetes pendents abans que es precipiti la legislatura espanyola.
5: Nosotros apelamos a todas las fuerzas que participaron en la investidura para poder aprobar el modelo de financiación, para poder aprobar la liquidación de la deuda FLA, para intentar aprobar unos presupuestos españoles que sean útiles para la gente. Y nuestra voluntad va muchísimo más allá de los partidos políticos, va más allá del PSOE y va más allá de Junts.
1: En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, Junqueras també ha revelat que hi va parlar amb Carles Puigdemont després de la sentència del TJUE. Neguit i preocupació, aigua a Múrcia, l'Alt Camp, després que ahir es declarés el quart incendi a la zona en poc més d'una setmana. El foc està estabilitzat. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, la consellera de Territori, Sílvia Paniquer, afirma que s'actuarà amb fermesa contra els piròmans.
6: Serem molt contundents. Gran part o una part important dels incendis forestals que estem vivint a Catalunya tenen un origen provocat i serem molt contundents. Investigarem, perseguirem, detindrem aquestes persones i les portarem a la justícia.
1: En el cas d'Aigua Múrcia, sobre el terreny, els Mossos i els agents rurals han reforçat la presència policial al municipi. I l'incendi que es va declarar dimecres a Orés, a l'Aragó, segueix avançant sense control, ja ha cremat més de 12.000 hectàrees, ha obligat a evacuar 5 localitats de la zona i les flames afecten un perímetre de 60 quilòmetres i treballen 450 efectius dels bombers, una vintena de mitjans aeris i també s'hi ha desplegat la unitat militar d'emergències. La nit ha estat complicada a causa de les fortes ratxes de vent i, de fet, s'ha prioritzat la protecció dels habitatges. Després de la reunió de coordinació celebrada aquest matí, el conseller d'Interior de l'Aragó, Roberto Bermúdez de Castro, explicava que la previsió és que les ventades es mantinguin al llarg de la jornada i això dificulti les tasques d'extinció.
7: Por culpa de los fuertes vientos que hemos tenido, hacíamos cortafuegos de bastantes metros y eran saltados por las llamas. Nos ha pasado en muchas ocasiones, nos han saltado múltiples carreteras que se podían entender que estaban aseguradas, pero la fuerza del viento hacía saltarse, las esbirlas saltaban mucho.
1: A Castella i la Manxa, concretament a Guadalajara, també preocupa un altre incendi actiu amb potencial per cremar milers d'hectàrees, pel qual ja s'ha demanat també el suport de la UME. El foc ha començat al petit municipi de la Mierla i s'ha hagut de desallotjar els veïns d'aquest poble i dos més. I a la Comunitat de Madrid, un incendi forestal, en aquest cas provocat, també ha fet evacuar un centenar de persones. El presumpte piròman ja està detingut. Un estudi internacional demostra que si s'actua sobre la proteïna tau es pot alentir l'evolució de l'Alzheimer en fase inicial. Aquesta investigació, impulsada pel Biogen i en participació de l'ACE Alzheimer Center Barcelona, obre una nova estratègia terapèutica per frenar la progressió d'aquesta malaltia. Els investigadors se centren a combatre l'acumulació de la proteïna tau en lloc de la proteïna beta-amiloide, que és la diana dels fàrmacs que actualment hi ha al mercat. Tot i la prudència, perquè es tracta d'una teràpia molt experimental, els experts asseguren que és una notícia molt esperançadora que obre la porta a nous tractaments. D'altra banda, el govern espanyol i les comunitats han rebutjat finançar els dos primers fàrmacs que alenteixen la malaltia. Argumenten que el benefici clínic és limitat pel cost del fàrmac, tot i que aquests dos medicaments ja s'han aprovat en una cinquantena de països. 3 quarts d'una, ens aturem, trànsit i temps, comencem pel trànsit.

0: D'Equip Viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. Retencions a aquesta hora encara a l'AP7 a l'alçada de Constantí, en sentit sud, on un vehicle s'ha incendiat. Ara ja s'han obert tots els carrils. S'espera que la circulació vagi millorant durant els propers minuts. A la mateixa via, a la mateixa AP7, l'altitud encara s'ha encugat en sentit sud, on hi ha hagut un accident, i a Martorell, també en sentit sud, en aquest cas per un vehicle avariat. Per contra, millora ja la circulació a la C31 a l'Hospital sentit Barcelona, a l'alçada de la plaça Europa, on, recordem-ho, hi ha hagut un vehicle avariat i un accident. A Rodalies, 9 matí amb retards, a les línies R14 i R13 hi ha demores d'uns 20 minuts de mitjana per un robatori de coure el passat cap de setmana entre Vilaverd i l'Espluga de Francolí.
0: El temps. Dani Ramírez.
2: Avui tenim boirina, tenim mala visibilitat. Al matí d'hora fins i tot restes de fum dels incendis que hi ha cap a la zona de l'Aragó. Però destaquem que la visibilitat en general millora una mica, especialment a interior i a muntanya. Sembla que la capa de calitge de pols en suspensió a partir d'avui va disminuint. No parlem d'onada de calor, però sí que parlem d'una calor tossuda, persistent, dia rere dia, avui, cap de setmana, 3 dies més, fins dimarts, dimecres, temperatures altes o molt altes, màximes de 33 a 38 a bona part de l'interior del país, a la costa entre 30 i 34, i de fet, avui podríem arribar a aquests 37-38 a Lleida, demà 39, diumenge 40-41 al sector de Lleida, però en principi no tindríem onada de calor. El que sí que tenim són avisos activats del Meteocat pel que fa a calor nocturna. Temperatura mínima que en tota la matinada, demà matinada, dissabte matinada, no baixaria dels 23, 24, 25 graus en punts de l'Empordà, del Gironès, del Pla de l'Estany i de la Selva. No preveiem pluja els propers dies, algun ruixadet de tarda, avui, per exemple, al nord del Ripollès i cap als ports, 4 tronades en aquest sector. Demà, algun ruixat al Ripollès. I diumenge, una mica més de tempestes, al Pirineu Oriental, Ripollès, Cerdanya i potser Alta Garrotxa.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: I ara recuperem l'agenda castellera.
4: Aguanta'm bé, per la feina ja.
3: L'agenda del 3 Rondes, el cap de setmana casteller de 3Cat Info.
5: Encetem la segona quinzena del juliol casteller amb nous al·licients a les places del país. Aquest dissabte a les 7 de la tarda hi haurà castells a la plaça Cap de la Vila de Sitges i actuen els castellers de Vilafranca al costat dels castellers de la Jove de Sitges.
6: Una altra diada a destacar és la Festa Major a la Riera de Gaià. A les 6 a la plaça Major hi actua la colla jove Xiquets de Valls, acompanyada dels Xiquets del Serrallo i els Nois de la Torre.
5: També a la tarda a la plaça Nova de Cabrera de Mar hi ha prevista una altra actuació de nivell amb els Minyons a Terrassa i els Capgrossos de Mataró.
6: Al Callà, a la plaça de la Vila, s'hi celebrarà la diada de juliol. A les 7 de la tarda hi actuaran els Xiquets de Tarragona, els Xiquets de Reus i els Nens al Vendrell. I a la llotgeta del monestir a Sant Cugat del Vallès a 8:15 hi podreu veure la colla local al costat dels Bordegassos de Vilanova i els castellers de Caldes de Montbui.
5: Dissabte a la tarda també hi ha castells a la plaça Josep Maria Vila de Masquefa. Hi actuaran els Xicots de Vilafranca i els castellers del Foix de Cubelles. I a Manresa, 4:15, diada dels Tirallongues a la Casa de la Caritat. Els vegencs hi actuen acompanyats dels castellers del Lluçanès i els del Riberal.
6: Finalment, dissabte a les 6 de la tarda, a la plaça Doctor Puig de Sant Feliu del Racó hi actuen els castellers de Castellà del Vallès, els de Montcada i Reixac i els de Santa Coloma. I a Esplugues de Llobregat al vespre, els castellers locals participen a la processó del Ferro i la colla vella dels Xiquets de Valls actua a Salou.
5: Aquest diumenge a les 6 de la tarda, la Colla Vella dels Xiquets de Valls actuarà a la diada de Festa Major del barri de les Vivendes de la capital de l'Alt Camp. I a 1:15 del migdia, a la plaça Catalunya de Castellvell del Camp, hi actuaran els Xiquets de Reus i els de Cambrils.
6: A Palafrugell, a les 6 de la tarda, els Marrecs de Sal, els Xerrics d'Olot i els castellers de l'Alt Maresme i la Selva Marítima actuen a la plaça Nova. A la mateixa hora també hi ha castells a la plaça de la Vila de Sant Vicenç dels Horts, amb els Xicots de Vilafranca, els castellers de Sant Vicenç i els de Terrassa.
5: Els agarencs fan doblet diumenge. Unes hores abans, a 11:15 del migdia, també actuen a Esplugues de Llobregat, amb la colla local dels Cargolins i els castellers de Castelldefels.
6: I encara un parell de diades més de diumenge. A les les 12 a la plaça Coc de la Ràpita. Hi haurà els Xiquets de Vilaseca i els Xicuelos i Xicueles del Delta. I a la Catalunya del Nord, a Toluges, a les 10 del matí a la plaça Lluís Esparra, hi haurà els Pallagos del Conflent.
5: Diumenge de 21 a 22 hores us explicarem el més destacat del cap de setmana casteller a l'informatiu 3 rondes de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
3: A 3Cat Info,
7: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
3: insostenibles.
8: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
3: El retrat d'un planeta en crisi.
9: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
10: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
3: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
0: 9 minuts i arribarem a la 1. Continuem amb més notícies. Ara marxem cap a Badalona. La reconstrucció de l'emblemàtic pont del petroli inicia els treballs per via marítima. Avui s'ha traslladat la plataforma flotant de grans dimensions que farà possible executar la nova fase d'aquestes obres. El projecte té un pressupost de poc més de 4 milions d'euros cofinançats per l'Ajuntament i l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Toni Fortesa.
11: Aquesta plataforma flotant de 30 metres de llarg quedarà ancorada davant el pont del petroli i servirà de base perquè els operaris puguin treballar sobre el mar durant tota la rehabilitació. És una infraestructura imprescindible per afrontar la fase més complexa de les obres. Daniel Gràcia és regidor d'Urbanisme de Badalona.
12: El que fa aquesta pontona és poder muntar el pont del petroli com si fos un Lego. Arribaran les peces que s'han estat fabricant durant els darrers mesos i el que faran és reconstruir-ho, i per això és un pas molt important el que fem avui.
11: En aquests moments s'està fent el trasllat de la plataforma amb una grua de 250 tones al capdamunt, un trasllat d'un quilòmetre i mig per mar des del port de Badalona fins al pont del petroli. David Aguilar és enginyer de l'àrea d'espai públic de l'àrea metropolitana de Barcelona.
13: Avui la mar està en el límit de poder trasllar-la, però bueno, doncs, ho estem aconseguint. Es col·locarà la seva primera oposició per treure els pilons de la punta i a mesura que vagi avançant les feines s'anirà movent de puesto.
11: Un cop instal·lada la pontona permetrà iniciar els treballs sobre l'estructura del pont, un pas decisiu per avançar en la recuperació d'aquest espai emblemàtic del litoral de Badalona.
0: Els oftalmòlegs demanen que es doni més informació a la població sobre com s'ha de mirar l'eclipsi total de sol el 12 d'agost, sobretot a les zones de la Costa Daurada, on habitualment hi ha molts turistes. I alerten que no utilitzar ulleres homologades pot causar ferides permanents als ulls. Des de l'Institut Català de la Retina, el doctor Artur Ruiz, cap del Departament de Còrnia, creu que hi haurà molts turistes de pas que no sabran res sobre aquest eclipsi i que cal informar-los perquè no pateixin danys als ulls. Són declaracions a 3Cat Info.
14: S'hauria de fer alguna campanya de publicitat o informant sobre aquest perill, inclús facilitant la varis idiomes, no? I adreçar-los a un centre òptic o centre de referència proper perquè s'informi.
0: I és que mirar directament l'eclipsi solar pot danyar els ulls si no es fa amb les ulleres adequades i amb el temps d'exposició recomanat.
14: Hi ha la retinopatia solar com unes cicatrius per una absorció elevada d'aquesta energia lumínica i es tradueixen en taques que poden millorar al cap d'uns mesos, però moltes vegades queden remanents. Llavors hi ha unes altres a la còrnia que pot passar al cap d'unes hores i que poden provocar molèsties, que aquestes són més reversibles, però les més greus són les que passen a la retina.
0: El doctor Ruiz recomana mirar l'eclipsi en intervals curts i recorda que el moment més crític és quan la Lluna encara no ha tapat el Sol.
14: Fer pauses. Començar 15 minuts abans, cada 5 minuts vas mirant, sempre amb les ulleres, i un cop arribis a l'eclipsi total o quasi arribis, a punt d'arribar, te les poses i com que són uns segons o minuts, doncs ja el pots veure tranquil·lament.
0: I si tot i així creiem que ens hem fet mal als ulls, hem d'anar a un centre amb urgències oftalmològiques. I abans dels esports, encara una darrera qüestió. La manifestació del Pride Barcelona recorrerà demà dissabte als carrers de la ciutat per reivindicar els drets de les persones LGTBQ i més, amb el lema "Totes les realitats, un sol orgull". Aquesta mobilització vol reivindicar la força i la unitat del col·lectiu en un context marcat per l'augment dels discursos d'odi. Els organitzadors esperen que la marxa sigui un espai de llibertat i reivindicació oberta a tothom. Ferran Poc és el president del Pride Barcelona.
15: Jo el que tinc sempre és la il·lusió de que Pride Barcelona sigui un espai on la gent sigui lliure, on la gent no sigui jutjada, on la gent pugui reivindicar, on la gent pugui sentir-se qui és sense prejudicis. Això al final és el que aspirem totes les persones que organitzem de forma voluntària al Pride de Barcelona.
0: La mobilització arriba en un any clau per Barcelona. La ciutat aspira a organitzar el World Pride 2030 i aquests dies rep delegacions internacionals que avaluaran la candidatura.
3: Esports.
0: Ricard Isidro, molt bon dia.
16: Bon dia, Àngels. Miguel Ángel Gil, CEO de l'Atlètic de Madrid, acaba de deixar molt clara la posició del club respecte a l'interès del Barça o qualsevol altre club per fitxar Julián Álvarez.
17: La voluntat del club és clara, se lo hemos manifestado al jugador, a la gente, al presidente del Barça. Yo no tengo ninguna duda que el Atlético es el lugar en el mundo para Julián y que Julián es el delantero centro perfecto para el Atlético de Madrid. Queremos seguir contando con él. Recientemente escuché unas declaraciones del presidente donde decía que la oferta que había hecho al Atlético de Madrid no era infinita y la única respuesta posible es que nuestra respuesta sí que es infinita. No queremos transferirlo, no aceptamos la oferta de 100 millones de euros ni aceptaremos una de 150 ni una de 200.
3: 3CAT Info.
16: El d'Álvarez és un dels noms que avui centra en l'actualitat blaugrana. El segon és el de Karim Adeyemi, que podria ser oficialment jugador blaugrana a les pròximes hores. El jugador, de 24 anys, va passar ahir la revisió mèdica i signaria per 5 temporades a canvi de 22 milions d'euros, més 7 en variables, que pagaria el Barça al Borussia Dortmund, el club d'origen del jugador. En canvi, qui és a punt de marxar és el porter Marc-André Ter Stegen. A les pròximes hores es podria fer oficial, en aquest cas, la seva cessió a l'Ajax d'Amsterdam de Michel Sánchez, l'entrenador del Girona. I el quart nom és el de Frenkie de Jong. Avui hi ha la reunió per determinar si el jugador neerlandès decideix seguir un pla conservador per recuperar-se de la seva lesió al genoll dret o, en canvi, passa per quiròfan.
3: 3CAT Info.
16: Mentrestant, l'Espanyol segueix amb la seva estada a Navata, a l'Alt Empordà. Un dels nous reforços blanquiblaus, el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, admet que té ganes de debutar amb l'equip.
18: Sí, claro, tengo ganas de jugar, de entrar en partido con mis compañeros para sentir cómo vas, con el míster, con todos, y tener esta primera experiencia de partido. Creo que vamos a ganar y va a ser mucho bueno.
16: Un debut que es podria fer efectiu demà en l'amistós contra l'Olot. A la segona divisió, el Girona ha fet oficial la renovació de David López per una temporada més. El defensa barceloní havia finalitzat el seu contracte el 30 de juny. El futbolista, de 36 anys, va arribar a Montilivi l'estiu del 2022 procedent de l'Espanyol. El Sabadell, per la seva banda, segueix amb la seva estada de pretemporada a Salou. Els sabadellencs jugaran demà un amistós contra el Castelló. No el disputarà, però, el migcampista Tito, que acaba de fitxar per l'Europa. També en clau de mercat, el Betis ha fet oficial la sortida del porter gironí Pau López. El seu destí podria ser l'Andorra de la segona divisió.
19: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visindavarra.es i guarda'ns el secret.
16: Pel que fa al ciclisme, avui es disputa la 13a etapa del Tour de França. Seran 206 quilòmetres de mitja muntanya entre Dol i Belfort, amb un port de primera categoria que es corona a 30 quilòmetres de l'arribada. Tadej Pogacar tornarà a sortir com a líder sòlid de la General. Té un coixí de 3 minuts 36 segons respecte de Jonas Vingegaard.
20: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
16: Pel que fa al bàsquet, Agustín Ubal ha pagat la seva clàusula de sortida i rescindeix el contracte amb el Kitsanàs Manresa després d'una temporada al Club del Bages. El jugador uruguaià, de 22 anys, torna al Barça, club en el qual es va formar.
21: Para mí es un placer poder volver. Siempre soñé con este momento. Desde que me fui en 2023, si no me equivoco, siempre quise volver y trabajé mucho para llegar acá y estoy muy contento, muy feliz, con mucha ganas de empezar y nada, afrontar el reto, el desafío para mi vida, para mi carrera, como tiene que ser.
16: Més coses. En tenis, Paula Badosa s'afronta aquesta tarda a l'hongaresa Panna Udvardi als quarts de final del torneig de Iaxi, a Romania. La begorenca va derrotar ahir la russa Alevina Ibragimova en 3-7, 7-6, 1-6 i 6-4. Pel que fa al motor, avui es disputa la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi de Bèlgica, la desena prova de la temporada. L'italià de Mercedes, Kimi Antonelli, hi arriba com a líder destacat del Mundial. També hi ha moviments en waterpolo. L'Atleti Barceloneta ha confirmat el fitxatge de l'italià Francesco Di Fulvio, de 32 anys, procedent del Prorreco, d'on era el capità. Fulvio ha estat triat dues vegades millor jugador del món, ha guanyat 4 Champions i també un Mundial amb Itàlia, entre d'altres títols.
3: Trescat Info.

0: Dilluns que ve podran tornar a casa els veïns de dos dels vuit edificis evacuats ara fa 10 dies per l'esvoranc del barri del Putxet de Barcelona provocat per la tuneladora de les obres de la línia 9 del metro. La setmana que ve s'hi podria afegir algun altre immoble afectat. La tuneladora està aturada. 33 municipis d'11 comarques estan en risc extrem d'incendi forestal i es mantenen 3 espais naturals amb restriccions d'accés. De cara al cap de setmana preocupa la possible simultaneïtat d'incendis que hi pugui haver a les comarques de Ponent, el Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre, la Catalunya Central i els Vallès. Catalunya va rebre l'any passat només un 8,6% de tota la inversió que va fer el govern espanyol al conjunt de l'Estat. Aquesta xifra és menys de la meitat del pes de l'economia catalana respecte a Espanya. La Terminal 2 de l'aeroport de Barcelona viurà la transformació més important des dels Jocs Olímpics del 1992. Com a fet més emblemàtic, l'icònic mural de Joan Miró es traslladarà a la T1, però encara no s'ha decidit ni com ni quan es farà. Aena invertirà 153 milions d'euros en unes obres que s'allargaran fins més enllà del 2030. El govern de Pedro Sánchez anima Carles Puigdemont a tornar a Catalunya després de la sentència de la justícia europea, encara que la policia l'acabi detenint. Des de Junts, Jordi Turull l'acusa de miserable i adverteix al PSOE que la sentència de l'amnistia no refà ponts amb els socialistes.
1: Esports. Miguel Ángel Gil, CEO de l'Atlètic de Madrid, assegura que no acceptarà cap oferta del Barça per Julián Álvarez. D'altra banda, Karim Adeyemi podria ser avui oficialment nou jugador blaugrana, mentre que Ter Stegen continua negociant la seva cessió a l'Ajax d'Amsterdam. D'altra banda, Frenkie de Jong i el seu entorn decidiran avui si passa el jugador per quiròfan per superar els seus problemes al genoll dret. També en futbol, el Girona ha fet oficial la renovació de David López per una temporada més. Mentre que el Tour de França avui es disputa la 13a etapa, seran 205 km de mitjana muntanya. Tadej Pogacar tornarà a sortir amb el mallot groc de líder. I en bàsquet, Agustín Ubal torna al Barça després de la seva cessió al Bàsquet Manresa.
0: I acabem de saber, també de seguida ho ampliarem, que les produccions catalanes Sants, dirigida per Miquel Gurrea i 5 minutos más de Javier Ruiz Caldera, competiran per la Conxa d'Or al pròxim Festival de Cinema de Sant Sebastià. També ho farà El mal padre, protagonitzada per Eduard Fernández. El certamen començarà el 18 de setembre. Pel que fa al temps, serà assolellat, alguns núvols al Pirineu i al Baix Ebre, amb risc de xàfecs locals al massís dels Ports i al Ripollès. La calor serà intensa aquesta tarda i amb xafogó, si bé no assolirem els 40 graus enlloc. Al Pla de Lleida es poden donar valors màxims de 36 a 38 graus.
2: 3CAT Info.
0: Bon dia, passen pràcticament 4 minuts de la 1 del migdia. Salutacions de qui us acompanya des d'ara i fins a les 2, Estel Batet Carles.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: I comencem amb aquesta notícia que sabíem fa poca estona. A partir de dilluns podran tornar a casa els veïns de dos dels vuit edificis afectats per l'esvoranc del barri del Putxet de Barcelona, un esvoranc que va provocar la tuneladora que fa les obres de la línia 9 del metro. És un retorn esglaonat i la setmana que ve es podria afegir algun altre immoble a part d'aquests dos que ja podran tornar a casa dilluns. Unitat mòbil a Barcelona, al barri del Putxet. Joan García, bon dia.
3: Hola, bon dia. Retorn de moment del 25% dels edificis. A partir de dilluns, i certificat en mà, tornaran els veïns d'11 habitatges i es podran reobrir 4 locals. Són els dels blocs números 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de Cassoles, on els tècnics autoritzen a iniciar el retorn. Sentim Pilar Díaz, delegada del Govern a Barcelona.
4: En aquest moment podem avançar el retorn de dos dels vuit edificis que es van desallotjar ara fa 9-10 dies. Pel que fa a l'acompanyament a les famílies, dimarts vinent el govern prendrà un acord en què treballarem de manera separada tant la part dels comerciants com la part del veïnat.
3: Això pel que fa als veïns del carrer Sant Gervasi de Cassoles. Els edificis del carrer Teodora a la Madrid encara caldrà que esperin uns dies més els veïns per poder-hi tornar, però els del número 54 podrien fer-ho d'aquí una setmana si es manté l'estabilitat. I això ho explicava Ramon Ramírez, que és el director general d'Infraestructures del Govern.
5: L'edifici número 54 té tots els paràmetres en bones condicions, però per les raons que fossin, aquest edifici no es va poder instrumentar abans de la pas de l'obra. Es va fer un cop va haver-hi l'incident i hem comprovat que el moviment és correcte, però necessitem una setmana més de comprovar que aquesta estabilitat és correcta.
3: I el govern activarà una línia d'emergència d'ajuts econòmics a comerciants perquè puguin assumir despeses ordinàries. Són les mesures anunciades avui quan fa just 10 dies de l'esfondrament, havent-se comprovat el terreny i tots els edificis. Això és tot des del Putxet.
0: Doncs és l'última hora des d'aquest barri de Barcelona. Ho hem seguit amb la unitat mòbil amb en Martí Cuní i amb en Joan Garcia. Gràcies, Joan, bon dia.
3: Bon dia.
2: Rescat Info.
0: Més coses quan passen 6 minuts de la una del migdia. Segons l'últim mapa de risc publicat pels agents rurals, tot i que s'han rebaixat a més de la meitat, es mantenen a Catalunya 33 municipis d'11 comarques en risc extrem d'incendi forestal. Hi ha, a més, 3 espais naturals amb restriccions d'accés. Són la Ribera Salada, el Solsonès, la Baronia de Rialp, la Noguera i el Montmell Marmellà, al Baix Penedès. Podem ampliar aquesta informació a aquesta hora amb el cap del cos d'agents rurals de Catalunya, l'inspector Antoni Mur. Senyor Mur, bon dia.
6: Hola, molt bon dia.
0: I gràcies per atendre la trucada de 3Cat Info. Un cop superada aquesta tercera onada pràcticament consecutiva que hem tingut de calor durant aquest estiu, a les portes del cap de setmana, quina és la previsió que fan aquests dies de cara al risc d'incendi?
6: Bueno, la previsió que tenim pels propers dies és d'una lleugera millora de les condicions, perquè efectivament pues, ha tindrem uns dies en què la temperatura encara no estarà normalitzada, però no tindrem, estarem ja fora de la onada de calor. Però després d'aquestes tres onades de calor sí que tenim una vegetació pues, que ha anat acumulant pues, totes aquestes condicions extremes i ha anat perdent els seus continguts d'humitat i, per tant, tenim un risc estructural bastant més elevat del que teníem pues, fa un mes. Per tant, aquesta setmana sí que a partir del dimarts, dimecres, tindrem ja previst que entri una mica de tramuntana que ens empitjorarà tota la zona de Cap de Creus, l'Albera, i també hem de preveure que a l'interior pues, es mantinguin les humitats relatives baixes. Per tant, lluny no podem baixar la guàrdia, estem a ple estiu, encara ens queden pues, setmanes o un llarg període d'estiu i amb una vegetació ja bastant castigada per aquests episodis de calor i, per tant, molt pendents de les condicions meteorològiques que tinguem cada dia.
0: Ara vostè parlava de la humitat, també dels vents. En comparació amb altres anys, hem tingut condicions més adverses de cara al risc d'incendi o no?
6: Sí, home, efectivament. Hem tingut tres onades de calor en l'últim mes, pràcticament. Aleshores, aquestes condicions realment han sigut duríssimes. Han tingut una probabilitat d'ignició altíssima pues, a bona part del territori, fora del que és estrictament el litoral, on s'han mantingut les unitats relatives baixes, perdó, altes, però a tot l'interior hem estat patint de forma continuada humitats relatives baixes i temperatures altíssimes. Per tant, ha sigut una entrada a l'estiu molt dura i que ha fet que tinguem un nombre d'incendis importants. En quant a nombre d'incendis, és el pitjor inici de campanya d'estiu que hem tingut dels últims 15 anys. Però bueno, hem de veure com es comporta a partir d'ara la meteorologia, la millora de les condicions pues és un bon indicador i a veure de cara a la setmana que ve i les properes setmanes sí, milloren les condicions i es permet pues, tenir una perspectiva millor.
0: Amb tots aquests condicionants sobre la taula, quins serien els punts més en vermell que tindríem ara mateix al mapa de Catalunya?
6: Bé, la zona que ha rebut un càsting més important pues, és tota la zona de la Catalunya més interior, que és on les condicions han sigut més dures. Tot el que és la Catalunya central, el Prepirineu, també la serralada prelitoral, sobretot a l'interior de Terres de l'Ebre, i sobretot també preocupats per si tenim un episodi de tramuntana, doncs, com no pot ser d'una altra manera, per la part de les Alberes i Cap de Creus. Aquestes ara mateix són les principals zones i la principal preocupació que tenim per les properes setmanes.
0: Que això són les condicions ambientals, meteorològiques, que influeixen en aquest risc d'incendi. D'altra banda, hi ha també la participació humana directament. El cos d'agents rurals està investigant, juntament amb els Mossos d'Esquadra, delictes contra el medi ambient. Fem referència, en aquest cas, als incendis reiterats que hi ha hagut a Aiguamúrcia, al Camp, 4 incendis en pràcticament l'última setmana i escaig. La participació d'un piròman seria la hipòtesi principal, no?
6: Sí, sí, efectivament. És la hipòtesi principal i sobre la que estem treballant amb intensitat amb Mossos d'Esquadra i hem de veure el resultat d'aquestes investigacions durant els propers dies. Hi ha algun d'aquests incendis que han estat reproduccions d'algun dels incendis ja ocorreguts, però hi han hagut focus d'incendis nous en zones on en principi no tenien res a veure amb aquests incendis que ja havien succeït temps enrere. Per tant, és una hipòtesi plausible i sobre la que s'està treballant.
0: I en quin punt es troba la investigació? Tenen localitzat qui és? Tenen alguna pista?
6: No, això no. No, no li puc avançar dades, entrar en detalls de la investigació.
0: Molt bé, doncs hem pogut parlar una mica de com estan les coses en aquesta campanya molt complicada d'incendis aquest any, la pitjor dels últims 5 anys, ens deia ara el cap del cos dels agents rurals de Catalunya, l'inspector Antoni Mur. Gràcies i creuem els dits perquè de cara al cap de setmana i els pròxims dies pugui anar millorant la situació i no empitjori.
6: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: 3 minuts, haurem arribat a 1:15 del migdia. Seguim amb altres informacions. Catalunya va rebre l'any passat només un 8,6% de tota la inversió que va fer el govern espanyol. És la meitat del pes de l'economia catalana al conjunt de l'Estat. Són les dades que l'executiu acaba d'enviar als grups parlamentaris i a les quals ha tingut accés 3CAT Info. Les xifres indiquen que l'Estat va invertir durant el 2025 més de 1.300 milions d'euros. És gairebé 100 milions menys que l'any anterior i gairebé 400 milions més que l'any 2023. És l'últim en què es van poder aprovar pressupostos. Aena invertirà 153 milions d'euros per remodelar la Terminal 2 de l'aeroport de Barcelona. L'icònic mural de Joan Miró de la Terminal 2 es traslladarà a la T1, però encara no s'ha decidit ni com ni quan es farà. Serà l'actuació més profunda des dels canvis que s'hi van fer el 1992 arran dels Jocs Olímpics, però no es modificarà l'essència arquitectònica de l'edifici. Les obres s'acabaran el 2031 o el 2032 i no afectaran l'operativa de la terminal. Unitat Mòbil a l'aeroport del Prat, Mireia Sala.
7: Les obres ja han començat amb la renovació d'escales mecàniques, ascensors i les cintes transportadores. Al novembre es començarà la remodelació de la T2A i s'avançarà la façana que hi ha davant del filtre de seguretat de la T2B per guanyar espai. Les obres no afectaran l'operativa de la terminal, segons ha assegurat la directora de l'aeroport, Eva Valenzuela.
8: Haurem de fer canvis operatius mentre s'estigui treballant a un mostrador de facturació, pues s'haurà d'operar a uns altres mostradors de facturació, però no hi haurà afecció a l'operativa ni a la qualitat ni a la capacitat, sobretot, que això sí que és important. No es redueix la capacitat de la Terminal T2 durant les obres.
7: A banda d'aquestes obres previstes, també es vol reobrir l'edifici d'aparcament que hi ha davant de la T2A i construir-hi un hotel al costat. Pel que fa al mural de Joan Miró, s'està estudiant com traslladar-lo de manera segura a la Terminal 1, però encara no hi ha data per fer-ho.
0: Gràcies, Mireia, i atenció si sou usuaris de la línia 1 del metro, la vermella. Des d'avui fins al 28 d'agost ha estat tallada entre les estacions de Florida i Plaça de Sants per renovar la via. Han quedat sense servei les estacions de Torrassa, Santa Eulàlia i Mercat Nou. Les principals alternatives són la línia 5 del metro, la Blava, Ferrocarrils de la Generalitat a l'estació Avinguda Carrilet o Rodalies a l'estació Rambla Just Oliveres. També hi ha un autobús que cobreix el tram afectat. Aquest primer dia hi ha hagut queixes dels usuaris pel temps de més que els comporta el viatge.
9: Sí, m'afecta moltíssim, perquè vaig a treballar a la Ciutat de la Justícia i només per 2 parades doncs he de fer tot això. I a més aquest transbord és una mica engorrós, perquè has de pujar moltes escales.
10: Has d'anar al treball i has de baixar aquí, després agafar un altre cop al metro per anar allà a Bellvitge, que perdre un munt del temps.
0: Aquest és el principal tall per obres a l'estiu a la xarxa de metro, en un tram on cada dia hi ha més de 40.000 validacions. Hem arribat a 1:15 del migdia, de seguida àrea de servei, però abans encara us avancem que ha millorat la inflació a Europa. El mes de juny es va situar al 2,8%, que suposa una baixada de 4 dècimes respecte al mes anterior. Són dades que es corresponen a la zona euro, on, malgrat la millora de la taxa, queda per damunt de fa un any, quan estava al 2%. El cost de l'energia és el que ha determinat aquestes pujades de la inflació a Europa dels últims mesos, però ara canvia la tendència i també experimenta una baixada de 2 punts respecte al mes de maig. Actualitzem dades pel que fa a l'estat del trànsit i també del transport públic amb l'equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
11: Bon dia. Densitat a aquesta hora encara a la P7, a l'alçada de Constantí, en sentit sud, on un vehicle s'ha incendiat a Sant Cugat, sentit sud, per un accident que hi ha hagut a primera hora, i a Martorell, també sentit sud, en aquest cas per un vehicle avariat. A la 2, a Jorba, precaució, hi ha lentitud, direcció Lleida, per unes obres. Pel que fa a l'àrea més propera a la ciutat de Barcelona, força intensitat ja aquesta hora en trams intermitents de les dues rondes en tots dos sentits de la marxa. Parlem de transport públic. A Rodalies hi ha retards d'uns 20 minuts a les línies R14 i R13 per un robatori de coure el passat cap de setmana entre Vilaverd i l'Esplugat de Francolí.
2: El temps.
0: Amb el Dani Ramírez.
12: Dia de calor, dia de xafogor, una jornada més. De fet, paciència, ens en queden 5, encara 5 dies més, cap de setmana i fins dimecres, amb temperatures altes o molt altes. De moment no parlem d'onada de calor. Sí que tenim avisos activats del Meteocat la propera matinada, per tant, la matinada d'aquest dissabte, de calor nocturna. Per tant, temperatures mínimes molt altes, probablement per sobre dels 23, 24, 25 graus. No es baixaria d'aquests valors en punts de l'Empordà, del Gironès, de la Selva i del Pla de l'Estany i punts de l'Ebre. Destaquem, cada dia farà calor, màximes avui de 34-38, aquests 37-38 del Pla de Lleida, 34-35 Catalunya Central i també prelitoral, i tot això amb sol, 4 núvols mal comptats. Al llarg de la tarda avui pot caure algun ruixadet al Pirineu Oriental, al nord del Ripollès, i potser també cap als ports, alguna tronada aïllada. Demà, dissabte, amb algun xàfec de tarda, poca cosa al Pirineu Oriental, i diumenge, sol i calor, amb alguna tempesta més de tarda en aquest sector oriental del Pirineu.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info. Redacció oberta.
0: Doncs una redacció oberta que a aquesta hora dediquem a parlar del pròxim Festival de Cinema de Sant Sebastià. Dues produccions catalanes competiran per la Conxa d'Or. Acaben d'anunciar tots els títols de producció catalana o espanyola que participaran a l'edició número 74, es farà al setembre. Hi ha més bones notícies pel cinema català. Ho ha seguit el nostre company, en Marc Garriga, cap de cultura, especialista en cinema. Bon dia, Marc.
13: Bon dia.
0: A veure, quines són les dues pel·lícules catalanes que hi haurà a competició en aquest festival?
13: Sí, la primera és Sants, dirigida per Miquel Gurrea, és un cineasta basc format aquí amb una relació molt directa amb Catalunya i que roda en català, a més. Gurrea ja va competir el 2022 amb Suro, un altre film en català protagonitzat per Victoria Luengo, una altra catalana d'adopció. Doncs bé, a Sants torna a ser Victoria Luengo la protagonista. Ara interpreta una dona que entra a formar part d'un grup de lladres de figures religioses que, mentrestant, també ha de lidiar amb la mort de la seva mare, interpretada per Ariadna Gil. L'altra producció catalana competició és Cinco Minutos Más, del cineasta de Viladecans Javier Ruiz Caldera, una comèdia sobre un matrimoni en crisi que entra en una mena de bucle temporal i que té un repartiment encapçalat per Javier Cámara, Berto Romero, que també ha col·laborat en el guió, i Belén Cuesta.
0: Aquestes són les dues més destacades, però tenint en compte el que passa habitualment a Sant Sebastià, segur que la presència catalana no deu acabar aquí,
13: De cap manera. Hi ha dos barcelonins que hi tindran un paper molt destacat. L'actor Eduard Fernández, protagonitza El mal padre, que també competirà en secció oficial, i la cineasta Elena Martín presentarà fora de competició, això sí, la sèrie policíaca El Castillo, creada per Isabel Peña, que és la mà dreta de Rodrigo Sorogoyen i guionista habitual de les seves pel·lícules. Dins l'apartat de projeccions especials, Mundials. S'ha anunciat la presència de la pel·lícula catalana Ruega por nosotras, de Daniel Monzón, que va sobre l'internament d'un adolescent rebel a l'infaust patronat de protecció de la dona de l'època franquista, i també la sèrie documental produïda per Juan Antonio Bayona, Más allá de la societat, que és com una mena de continuació de la seva pel·lícula La societat de la neu, en format documental, ja ho hem dit, on ha reunit els supervivents de l'accident d'aviació dels Andes dels anys 70. A més, Oriol Pla i Marina Salas protagonitzen Esta soledad, de Javier Giner, el primer llargmetratge del creador de la sèrie Yo Adicto, que participarà a la secció New Directors. La secció Zabaltegui, que és la secció que acull propostes més arriscades, acollirà un documental sobre flamenc d'Isaki Lacuesta, Jaleos, la pel·lícula de Meritxell Colell, Lejos de los árboles, i la producció d'Albert Serra, Le Roche Rouge, del francès Bruno Dumont. I, finalment, a Horizontes Latinos participaran dues coproduccions catalanes, Ceniza en la boca, del mexicà Diego Luna, i Narciso, del paraguaià Marcelo Martinez.
0: Doncs déu-n'hi-do, tindràs feina, perquè quan serà tot això? Quan marxes cap allà, cap a Sant Sebastià?
13: El certamen comença el 18 de setembre, s'allarga fins al 26, que és quan s'anunciarà el palmarès. Abans, però, també hi haurà una nova roda de premsa on s'anunciaran la resta de títols que podrem veure aquells dies. Avui, com deies abans, només eren l'anunci de les produccions catalanes espanyoles, i, per exemple, dir-vos que han anunciat que La bola negra, la pel·lícula dels Javis que va triomfar a Canes, doncs participarà a la secció Perles. No pot anar a competició oficial perquè ja ha passat anteriorment per un altre festival, però sí en aquesta secció de Perles, que recull pel·lícules que han triomfat en festivals anteriors, i per tant, això sí, competirà pel Premi del Públic.
0: Doncs escolta, anirem seguint amb les teves cròniques a Catalunya Ràdio i aquí a 3Cat Info, sobretot. Molt bé, Marc, gràcies. Fins ara. Gracie Abrams, Tricky i Arc Act protagonitzen algunes de les novetats musicals d'avui, que repassem ara amb en Marc Ruiz.
14: Pero como que hay tanta gente?
15: Como viene el metro, justo se acumula la gente aquí.
16: Gracie Abrams publica avui el seu tercer disc amb un títol ben explícit, Daughter from Hell, és a dir, la filla de l'infern. Potser té a veure amb el fet que l'acusin de ser una nepo baby per ser filla del director i productor de cinema J.J. Abrams, però les lletres de les cançons parlen d'una adolescència turbulenta. Hi apareixen crisis existencials, amics imaginaris, cors trencats i ganivets en cançons pop poc arriscades que poden recordar Olivia Rodrigo. Precisament, les primeres cançons d'Abrams van inspirar una joveníssima Rodrigo que va acabar superant la seva mestra. El 28 de maig, Gracie Abrams actuarà al Palau Sant Jordi de Barcelona. Different When It's Silent és el títol del nou disc de Tricky, el 15è àlbum d'un dels pioners del trip-hop. El músic de Bristol torna precisament als seus orígens, amb sons que recorden The Cure, Beth Orton, Massive Attack o a l'electrònica fosca i inquietant que ell va crear als anys 90. Són cançons emotives i crues en què Tricky deixa que traspuï el seu dolor. Els britànics Yard Act publiquen avui You're Gonna Need a Little Music, un àlbum del qual ja van avançar contingut al concert que van fer al Primavera Sound. Les cançons continuen mesclant rock, post-punk, hip-hop i spoken word amb lletres existencialistes que critiquen el capitalisme, la corrupció, l'egoisme de la societat i, com sempre, a ells mateixos.
0: I la Galeria Kunsthalle de Múnich acollirà una exposició exhaustiva sobre el modernisme català per primer cop. La mostra es dirà Barcelona Moderna, de Gaudí a Picasso, i es podrà visitar a partir de l'octubre. Entre les 160 peces que s'hi exhibiran hi haurà pintura, escultura, dibuix i maquetes arquitectòniques datades entre el 1880 i el 1914. La idea d'aquesta exposició és mostrar la riquesa i la diversitat del modernisme català. S'hi podran trobar peces com la coneguda Ramon Casas i Pere Romeu en un tàndem, de Ramon Casas, pintures d'Hermen Anglada Camarasa, Isidre Nonell o Joaquim Mir, i mostres d'arquitectura de Lluís Domènech i Montaner, Josep Puig i Cadafalch, desconeguts fins ara a Alemanya. I col·laboren en aquesta exposició al Museu Nacional d'Art de Catalunya, també al Cercle del Liceu, al Museu Carmen Thyssen, la col·lecció Casa Coberta Marsans, al Museu Reina Sofia o al del Cau Ferrat de Sitges. La mostra es podrà visitar del 23 d'octubre al 21 de febrer.
2: Esports.
0: Fins a 2:15 amb en Ricard Isidro. Ricard, bon dia.
1: Bon dia. Miquel Ángel Gil, CEO de l'Atlètic de Madrid, reitera de forma contundent la posició del club respecte a l'interès del Barça o qualsevol altre club per fitxar Julián Álvarez.
17: La voluntat del club és clara, se lo hemos manifestado al jugador, a la gente, al presidente del Barça. Yo no tengo ninguna duda que el Atlético es el lugar en el mundo para Julián y que Julián es el delantero centro perfecto para el Atlético de Madrid. Queremos seguir contando con él. Recientemente escuché unas declaraciones del presidente donde decía que la oferta que había hecho al Atlético de Madrid no era infinita y la única respuesta posible es que nuestra respuesta sí que es infinita. No queremos transferirlo, no aceptamos la oferta de 100 millones de euros ni aceptaremos una de 150 ni una de 200.
1: El d'Álvarez és un dels noms que avui centra en l'actualitat blaugrana. El segon és el de Karim Adeyemi, que podria ser oficialment jugador blaugrana a les pròximes hores. El jugador de 24 anys va passar ahir la revisió mèdica, signaria per 5 temporades a canvi de 22 milions d'euros, més 7 en variables, que pagaria el Barça al Borussia Dortmund. En canvi, qui és a punt de marxar és el porter Marc-André Ter Stegen. També a les pròximes hores es podria fer oficial, en aquest cas, la seva cessió a l'Ajax d'Amsterdam de Michel Sánchez, que va ser entrenador seu al Girona. I el quart nom és el de Frenkie de Jong. Avui hi ha la reunió per determinar si el jugador neerlandès decideix seguir un pla conservador per a recuperar-se de la seva lesió al genoll dret o, en canvi, passa per quiròfan.
2: 3CAT Info.
1: Mentrestant, l'Espanyol segueix amb la seva estada a Navata, a l'Alt Empordà. Un dels nous reforços blanquiblaus, el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, admet que té ganes de debutar amb l'equip.
18: Sí, claro, tengo ganas de jugar, de entrar en partido con mis compañeros para sentir cómo vas con el míster, con todos, y tener esta primera experiencia de partido. Creo que vamos a ganar y va a ser mucho bueno.
1: Un debut que es podria fer efectiu demà en l'amistós contra l'Olot. A la segona divisió, el Girona ha fet oficial la renovació de David López per una temporada més. El defensa barceloní havia finalitzat el seu contracte el 30 de juny. Ara el futbolista de 36 anys reconeix que va arribar a Montilivi l'estiu del 2022 procedent de l'Espanyol. El Sabadell, per la seva banda, segueix amb la seva estada de pretemporada a Salou. Els vallesans jugaran demà un amistós contra el Castelló. No el disputarà, però, el migcampista Tito, que acaba de fitxar per l'Europa de la Primera Federació. També en clau de mercat, el Betis ha fet oficial la sortida del porter gironí Pau López. El seu destí podria ser l'Andorra de la segona divisió. I al Mundial, aquesta tarda hi ha les rodes de premsa de Luis de la Fuente i Rodri per la selecció espanyola i de Lionel Scaloni i un jugador del Biceleste de prèvia a la final del Mundial que jugarà diumenge a Nova Jersey. Demà, a les 11 de la nit, es disputarà el partit pel tercer i quart lloc que jugaran França i Anglaterra. Didier Deschamps, el seleccionador francès, valora el fet de jugar aquest tipus de partits.
19: Hi ha beaucoup de déçus, forcément.
20: És normal, molta gent està decebuda, però s'ha de jugar un altre partit. Quan portes la samarreta de França, tant se val el partit. Ho has de donar tot. I així ho farem el dissabte, perquè és l'últim partit de la competició.
19: De la competició.
2: 3CAT Info, l'activitat esportiva a fons.
1: En ciclisme, avui es disputa la 13a etapa del Tour de França. Seran 206 quilòmetres de mitja muntanya entre Dol i Belfort, amb un port de primera categoria que es corona a 30 quilòmetres de l'arribada. Tadej Pogacar tornarà a sortir com a líder sòlid de la General. Té un coixí de 3 minuts 36 segons respecte de Jonas Vingegaard. En bàsquet, Agustín Ubal ha pagat la seva clàusula de sortida i rescindeix el contracte amb el Kitsanas Manresa, després d'una temporada al club del Bages. El jugador uruguaià de 22 anys torna al Barça, club en el qual es va formar.
21: Para mí es un placer poder volver. Siempre soñé con este momento, desde que me fui en 2023, si no me equivoco. Siempre quise volver y trabajé mucho para llegar acá y estoy muy contento, muy feliz, con mucha ganas de empezar y nada, afrontar el reto, el desafío para mi vida y para mi carrera como tiene que ser.
1: En tenis, Paula Badosa s'enfronta aquesta tarda a l'hongaresa Panna Ubardi als quarts de final del torneig de Iaşi a Romania. La begurenca va derrotar ahir la russa Aleptina Ibragimova en 3 sets, 7-6, 1-6 i 6-4.

0: Són 2:15 del migdia. A aquesta hora repassem els principals titulars. Dilluns que ve podran tornar a casa els veïns de 2 dels 8 edificis evacuats ara fa 10 dies per l'esvoranc al Putxet provocat per la tuneladora de les obres de la línia 9 del metro. La setmana que ve s'hi podria afegir algun altre immoble afectat en aquest barri de Barcelona. Trenta 33 municipis d'11 comarques estan en risc extrem d'incendi forestal i es mantenen 3 espais naturals amb restriccions d'accés. De cara al cap de setmana preocupa la possible simultaneïtat d'incendis que hi pugui haver a les comarques de Ponent, Tarragona, Terres de l'Ebre, Catalunya Central i Vallès. Catalunya va rebre l'any passat només un 8,6% de tota la inversió que va fer el govern espanyol al conjunt de l'Estat. Aquesta xifra és menys de la meitat del pes de l'economia catalana a Espanya. A partir d'ara també us explicarem la llum verda que el Consell de Seguretat Nuclear ha donat a allargar la vida útil de la central nuclear d'Almaraza, a Extremadura, fins al 2030. Tot i que la decisió final està en mans del govern espanyol, la central catalana de Vandellòs 2 n'està pendent per seguir el mateix camí. En el cas de les plantes d'Ascó, tenen permís per operar fins al 2030 i el 2031. I a l'espai Mapamundi tractarem de les banderes de conveniència. Són les que trien segons quines flotes, per motius fiscals, per aprofitar els buits en la regulació laboral o per saltar-se les sancions internacionals. De seguida en parlarem amb més detall. I en esports, què destaquem, Ricard?
1: Les declaracions de Miguel Ángel Gil Marín, CEO de l'Atlètic de Madrid, assegurant que no acceptarà cap oferta del Barça de la quantitat que sigui per Julián Álvarez. També en clau blaugrana, Frenkie de Jong i el seu entorn decidiran avui si passa per quiròfan per superar els seus problemes al genoll dret.
0: I temps assolellat i alguns núvols al Pirineu i al Baix Ebre. Risc de xàfecs locals al massís dels Ports i al Ripollès. La calor serà intensa aquesta tarda, també la xafogó, si bé no assolirem els 40 graus al lloc del país. Al Pla de Lleida es poden donar valors màxims de 36 a 38 graus. A partir de dilluns podran tornar a casa els veïns de 2 dels 8 edificis afectats per l'esvoranc al barri del Putxet de Barcelona, provocat per la tuneladora de les obres de la línia 9 del metro. És un retorn esglaonat i la setmana que ve s'hi podria afegir també algun altre immoble. Unitat Mòbil a Barcelona, Joan Garcia.
2: Retorn de moment del 25% dels edificis. A partir de dilluns i certificat en mà tornaran els veïns d'11 habitatges i es podran reobrir 4 locals. Són els dels blocs números 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de Cassoles, on els tècnics autoritzen a iniciar el retorn. Sentim Pilar Díaz, delegada del Govern a Barcelona.
3: En aquest moment podem avançar el retorn de 2 dels 8 edificis que es van desallotjar ara fa 9-10 dies. Pel que fa a l'acompanyament a les famílies, dimarts vinent el Govern prendrà un acord en què treballarem de manera separada tant la part dels comerciants com la part del veïnat.
2: Això pel que fa als veïns del carrer Sant Gervasi de Cassoles. Els edificis del carrer Teodora la Madrid encara caldrà que esperin uns dies més els veïns per poder-hi tornar, però els del número 54 podrien fer-ho d'aquí una setmana si es manté l'estabilitat. I això ho explicava Ramon Ramírez, que és el director general d'Infraestructures del Govern.
4: L'edifici número 54 té tots els paràmetres en bones condicions, però per les raons que fossin, aquest edifici no es va poder instrumentar abans de la pas de l'obra. Es va fer un cop va haver-hi l'incident i hem comprovat que el moviment és correcte, però necessitem una setmana més de comprovar que aquesta estabilitat és correcta.
2: I el govern activarà una línia d'emergència d'ajuts econòmics a comerciants perquè puguin assumir despeses ordinàries. Són les mesures anunciades avui quan fa just 10 dies de l'esfondrament, havent-se comprovat el terreny i tots els edificis. Això és tot des del Putxet.
0: Molt bé, gràcies, Joan Garcia. I tot i que s'han rebaixat en més de la meitat, es mantenen a Catalunya 33 municipis d'11 comarques en risc extrem d'incendi forestal. Hi ha 3 espais naturals amb restriccions d'accés. Són la Ribera Salada, el Solsonès, la Baronia de Rialp, la Noguera i el Montmell Marmellà, al Baix Penedès. Els bombers de la Generalitat adverteixen que la humitat que van deixar les pluges a l'hivern i la primavera ha desaparegut. Miquel López és el cap d'emergències climàtiques dels bombers de la Generalitat.
5: Ens ho hem menjat i amb escreix. Vull dir, tants dies amb aquestes petites entrades de sud, ha fet que aquests arbres, fins i tot en algunes zones, ja estan perdent fulla i cinyeria tot el litoral barcelonès. Vull dir, a Garraf hi ha moltes zones de pins que ja directament estan marrons, amb la qual cosa tenia en compte que és una espècie perenne que hauria d'estar verd tot l'any. Si ja està tocant aquests toques marrons, és que estan en una fase de deshidratació molt àmplia.
0: Aquest cap de setmana preocupa sobretot la simultaneïtat d'incendis que es puguin produir a les comarques de Ponent, Tarragona, les Terres de l'Ebre, la Catalunya Central i el Vallès. D'altra banda, Catalunya va rebre l'any passat només un 8,6% de tota la inversió que va fer el govern espanyol. És la meitat del pes de l'economia catalana al conjunt de l'Estat. Són les dades que l'executiu acaba d'enviar als grups parlamentaris i a les quals ha tingut accés 3CAT Info. Les xifres indiquen que l'Estat va invertir durant el 2025 més de 1.300 milions d'euros, gairebé 100 milions menys que l'any anterior i gairebé 400 milions més que l'any 2023. És l'últim any en què es van poder aprovar uns pressupostos. Sobre números encara, inversions, Aena invertirà 153 milions d'euros per remodelar la Terminal 2 de l'aeroport de Barcelona. L'icònic mural de Joan Miró es traslladarà a la T1, però encara no s'ha decidit ni com ni quan es farà. Serà l'actuació més profunda des dels canvis que s'hi van fer el 1992 arran dels Jocs Olímpics. Però això no modificarà l'essència arquitectònica de l'edifici. Les obres s'acabaran el 2031 o el 32 i no afectaran l'operativa de la terminal. Unitat mòbil a l'aeroport del Prat. Mireia Sala.
6: Les obres ja han començat amb la renovació d'escales mecàniques, ascensors i les cintes transportadores. Al novembre es començarà la remodelació de la T2A i s'avançarà la façana que hi ha davant del filtre de seguretat de la T2B per guanyar espai. Les obres no afectaran l'operativa de la terminal, segons ha assegurat la directora de l'aeroport, Eva Valenzuela.
7: Haurem de fer canvis operatius mentre s'estigui treballant a un mostrador de facturació, pues s'haurà d'operar a uns altres mostradors de facturació, però no hi haurà afecció a l'operativa, ni a la qualitat, ni a la capacitat, sobretot, que això sí que és important. No es redueix la capacitat de la terminal T2 durant les obres.
6: A banda d'aquestes obres previstes, també es vol reobrir l'edifici d'aparcament que hi ha davant de la T2A i construir-hi un hotel al costat. Pel que fa al mural de Joan Miró, s'està estudiant com traslladar-lo de manera segura a la terminal 1, però encara no hi ha data per fer-ho.
8: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: 2:30 el Consell de Seguretat Nuclear avala la sol·licitud per prorrogar el funcionament de la planta nuclear d'Almaraz, a Extremadura, fins al 2030. Ara, el Ministeri per la Transició Ecològica té de marge fins després de l'estiu per prendre una decisió que pot obrir la porta a les nuclears catalanes perquè demanin el mateix. Els alcaldes dels municipis afectats ho veuen com una bona notícia i els grups ecologistes demanen al govern que no modifiqui el calendari de tancament. Tarragona, Manel Sastre.
9: La pròxima central que ha de demanar autorització de funcionament és Vandellòs 2, que ho ha de fer a finals del 2029. Inicialment hauria de demanar pròrroga per 5 anys més perquè ha de tancar el 2035, però si el govern finalment decideix canviar el calendari acordat amb el sector per apagar les nuclears, podria sol·licitar allargar aquest permís fins al 2040. Les altres dues centrals d'Escó ja tenen autorització del Consell de Seguretat Nuclear per funcionar fins al 2030 i el 2031. L'alcalde d'Escó i vicepresident de l'Associació de Municipis en Àrees de Centrals Nuclears, Miquel Àngel Ribas, manté l'esperança, però, per allargar també el funcionament d'aquests reactors.
10: Ho veiem doncs, en molt bons ulls, ens dona alguna cosa d'esperança a poder continuar tenint la principal empresa del nostre municipi i que, per tant, doncs, estem contents de que pugui anar així i de que doncs, quan arribi el moment d'Escó també se prengui aquesta decisió si, evidentment, a nivell de seguretat és viable poder continuar operant els reactors d'Escó.
9: Les entitats ecologistes empreses, però ja han reclamat al govern espanyol en un comunicat conjunt que no es modifiqui el calendari de tancament de les nuclears per evitar frenar el pla de desplegament de les renovables. Passi el que passi, però, amb el maràs, les empreses propietàries de les nuclears catalanes hauran de valorar també si amb els condicionants tècnics imposats els surten els números per seguir operant.
8: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: 5 minuts, haurem arribat a 3 quarts de 2. La repressió russa evidencia que no deixa

0: Rosatàs ha informat de la detenció d'un conegut bloguer crític amb el president Vladimir Putin per difondre informació falsa sobre les forces armades. Ilya Redemso va pronosticar ahir a les xarxes socials que Putin seria detingut aquesta tardor i afirmava que la seva situació al poder s'estava deteriorant ràpidament. Era una figura pro-Kremlin fins que al març va publicar un manifest on explicava el canvi de posició. Denunciava la guerra d'Ucraïna, les restriccions a la llibertat d'expressió i demanava la dimissió de Putin. Durant un mes va estar ingressat en un hospital psiquiàtric de Sant Petersburg. No se sap si voluntàriament o per la força. Ara s'enfronta a una pena de 10 anys de presó. El secretari general de Junts, Jordi Turull, està convençut que els tribunals espanyols hauran d'acabar aplicant la llei d'amnistia, però dona per fet que s'hi resistiran. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Turull ha obert la porta a nous recursos dels advocats per forçar el Constitucional i el Suprem a moure fitxa.
1: Una mica la sensació és allò com el joc de l'oca, que ja estàs arribant al punt d'arribada i et diuen ara tornem a retrocedir no sé quantes caselles perquè tornem amb aquells mateixos de sempre, no? I, bueno, és una batalla que encara no s'ha acabat, però que estic segur que la guanyarem. A partir d'ara tornen a ser els advocats doncs, els que aniran decidint com i de quina manera doncs, han de presentar els diferents escrits doncs, perquè al final potser algú se li caigui la cara de vergonya de dir que això ja no s'aguanta més, no cal que ho retorcem més i han guanyat.
0: També al Matí de Catalunya Ràdio, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha deixat clar que no el sorprèn la resistència de la justícia espanyola a aplicar-los l'amnistia, malgrat la claredat de la sentència de Luxemburg.
2: No crec que això ens sorprengui, perquè ja ho hem vist moltes vegades. En tot cas, el que també és veritat és que a mesura que s'acumulen sentències del Tribunal Constitucional, ja en van una vintena, avalant la llei d'amnistia i a mesura que es pronuncia la justícia europea, doncs el marge de maniobra d'una part de la judicatura espanyola es fa cada vegada més estret i es fa cada vegada més escandalós.
0: Junqueras ha revelat que ahir va parlar amb Carles Puigdemont després que es fes pública la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Un Puigdemont a qui, per cert, el govern de Pedro Sánchez anima a tornar avui mateix després de la decisió de la justícia europea. El ministre Òscar Puente l'ha convidat a fer el pas encara que s'arrisqui a ser detingut. Ho ha dit a Ràdio Nacional d'Espanya.
3: Si yo fuera el señor Puigdemont, yo me plantaba hoy en España, sin ninguna duda. Y creo que eso sería también, por su parte, un gesto de liderazgo político, porque creo que hay cosas que son insostenibles y creo que hay cosas a las que hay que plantar cara de una vez. Lo tiene a huevo. Pero yo me plantaba hoy en España y que me detenga.
0: El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha respost de seguida, ha acusat el ministre de ser un miserable i un frívol. I, de fet, abans de les declaracions de Puente, Turull ja deixava clar en aquesta entrevista al Matí de Catalunya Ràdio que encara que l'amnistia avanci, no es replantejaran el trencament de les relacions amb els socialistes espanyols.
1: No, perquè a veure si encara els hem de donar les gràcies perquè es compleixi una cosa que es va acordar. El problema amb el PSOE són totes les que es van acordar i no s'han complert. La llei d'amnistia era per votar la investidura de Pedro Sánchez. La investidura. Nosaltres vam complir.
0: Un minut, haurem arribat a 3:15.
4: 3Cat Info.
0: La manifestació del Pride Barcelona recorrerà demà als carrers de la ciutat per reivindicar els drets de les persones LGTBIQA i més, amb el lema Totes les realitats, un sol orgull. És una mobilització que vol reivindicar la força i la unitat del col·lectiu en un context marcat per l'augment dels discursos d'odi. Els organitzadors esperen que la marxa sigui un espai de llibertat i de reivindicació obert a tothom. Ferran Poca és el president del Pride Barcelona.
5: Nosotros apelamos a todas las fuerzas que participaron en la investidura para...
6: Jo el que tinc sempre és la il·lusió de que Pride Barcelona sigui un espai on la gent sigui lliure, on la gent no sigui jutjada, on la gent pugui reivindicar, on la gent pugui sentir-se qui és sense prejudicis. Això al final és el que aspirem totes les persones que organitzem de forma voluntària al Pride de Barcelona.
0: És una mobilització que arriba en un any clau per Barcelona perquè la ciutat aspira a organitzar el World Pride 2030 i aquests dies rep delegacions internacionals que avaluaran la candidatura. Actualitzem dades pel que fa a l'estat del trànsit a aquesta hora i també del transport públic. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
7: Bon dia. Doncs a aquesta hora a la P7 hi ha densitat en sentit sud a Sant Cugat del Vallès per un accident que hi ha hagut a primera hora. A Martorell també sentit sud per un vehicle avariat i a Barberà del Vallès en tots dos sentits de la marxa. A Barcelona força intensitat ja a aquesta hora en trams

0: intermitents de les rondes en totes dues direccions, també d'accés a la ciutat, a la B20 a Santa Coloma i la C58 i la C33 a Montcada, tot en sentit cap al nus de la Trinitat. A Rodalies, 9 matí amb retards d'uns 20 minuts a les línies R14 i R13 pel robatori de coure el passat cap de setmana entre Vilaverd i l'Espluga de Francolí, i atenció a la RL3, hi ha diversos trens que s'anul·len, el tren de Lleida de Pirineus, que havia de sortir a les 2:17 cap a Cervera de Segarra, i el de Cervera de Segarra de 3:15 de la tarda cap a Lleida Pirineus, doncs bé, aquests dos trens no circularan a causa d'una incidència tècnica. Renfe informa que hi haurà servei de transport alternatiu per carretera.
1: El temps. Amb en Dani Ramírez.
2: Avui tenim boirina, tenim mala visibilitat. Al matí d'hora fins i tot restes de fum dels incendis que hi ha cap a la zona de l'Aragó. Però destaquem que la visibilitat en general millora una mica, especialment a interior i a muntanya. Sembla que la capa de calitge de pols amb suspensió a partir d'avui va disminuint. No parlem d'onada de calor, però sí que parlem d'una calor tossuda, persistent, dia rere dia, avui, cap de setmana, 3 dies més, fins dimarts, dimecres, temperatures altes o molt altes, màximes de 33 a 38 a bona part de l'interior del país, a la costa entre 30 i 34, i de fet, avui podríem arribar a aquests 37-38 a Lleida, demà 39, diumenge 40-41 sector de Lleida, però en principi no tindríem onada de calor. El que sí que tenim són avisos activats del Meteocat pel que fa a calor nocturna. Temperatura mínima que en tota la matinada, demà matinada, dissabte matinada, no baixaria dels 23, 24, 25 graus en punts de l'Empordà, del Gironès, del Pla de l'Estany i de la Selva. No preveiem pluja els propers dies, algun ruixadet de tarda, avui, per exemple, al nord del Ripollès i cap als ports, 4 tronades en aquest sector. Demà, algun ruixat al Ripollès. I diumenge, una mica més de tempestes, al Pirineu Oriental, Ripollès, Cerdanya i potser Alta Garrotxa.
1: Info. Mapamundi. Cròniques d'un món convuls.
3: Banderes de conveniència. Un forat legal en la seguretat de la navegació internacional.
4: Iran Islamic Revolutionary Guard Corps Navy. From now on, all navigating through the Strait of Hormuz is forbidden.
5: La guerra de l'Iran ha mantingut durant mesos milers de mariners bloquejats a l'estret d'Hormuz, la majoria en vaixells amb bandera de conveniència. Libèria o Panamà tenien registrats els dos vaixells, francès i grec, abordats a l'abril per la Guàrdia Revolucionària Iraniana, que ho va difondre en un vídeo propagandístic. Les navilieres trien els pavellons estrangers per qüestions fiscals i de falta de regulació laboral, o també per saltar-se les sancions internacionals tant a l'Orient Mitjà com fins i tot en les flotes fantasma que permeten l'exportació de petroli rus. Panamà, que registra un 16% de la flota global, defensa el seu model de registre. José Raúl Molino, president del país centroamericà.
6: Detrás de una embarcación con nuestra bandera está nuestro país que la defiende. Esa es la gran diferencia con otros competidores. Nosotros no somos una franquicia, somos un país detrás de su registro.
5: Panamà i Libèria lideren una llista on també trobem Xipre, Malta, les Illes Marshall. Més del 70% de la navegació comercial internacional es fa sota bandera de conveniència, sense cap legislació vinculant d'àmbit global que regule les condicions del registre de vaixells. Això també facilita el frau. L'OMI, l'Organització Marítima Internacional, va detectar l'any passat 529 vaixells amb banderes falses. Una quarantena d'estats han denunciat la utilització de les seues banderes per organitzacions delictives. Per frenar aquests casos, l'OMI ha aprovat les seues primeres directrius per millorar la transparència de registres, identificar els propietaris dels vaixells i millorar la seguretat de les tripulacions. Aika Sherif, responsable jurídica de l'OMI.
7: Tienen por objeto ayudar a los estados de abanderamiento a gestionar sus procedimientos de matriculación, detectar documentación falsificada y reducir, y en última instancia, eliminar las matriculaciones fraudulentas mediante una diligencia debida coherente.
5: A l'espera que aquestes directrius s'apliquen, ja veus que reclamen més avanços. Luis Berenguer, president de la secció de Dret Marítim i del Transport del Col·legi d'Advocats de Barcelona, l'ICAP, i antic capità de Mercant, reclama una modificació de la legislació europea de transport i navegació, que obliga els vaixells a pagar uns mínims salarials a les tripulacions en aigües territorials de la Unió Europea, cosa que evitaria, en part, la competència deslleial.
8: De forma que la gent no pogués abusar dels tripulants quan se dirigeixen al mar territorial europeu, inclús la zona econòmica exclusiva d'Europa, que tinguessin que pagar-los a l'estàndard mitjà del que se paga a la Unió Europea pel vaixells, amb la que eliminaria problemes de competència desleal.
5: Segons Berenguer, ja hi ha precedents en normativa exigida per la Unió Europea respecte a la transparència de la comptabilitat de les empreses navilieres, ja que el 2003 es va posar obligacions a les Illes Verges Britàniques.
8: L'Organització Marítima Internacional, l'Organització Mundial de Comerç, també va pres, i la Unió Europea li va obligar que no podia treballar les Illes Virgenes Britàniques, que era un dels països fiscals més captadors de capitales, a formalitzar les normes que no podien ser accions anònimes i també tenien que tenir identificat els managers i també els membres i la comptabilitat.
5: Tot i els esforços de l'OMI per regular el registre dels vaixells, la falta d'un consens per establir mesures vinculants que dispararien els costos de la navegació comercial, així com l'interès de saltar-se les sancions internacionals a través de flotes fantasmes, no fa previsible una millora en el curt termini.
3: És un reportatge de Vicent Mifsud amb la realització de Diego Monroy.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: 7 minuts i les dues, el president de la Generalitat, Salvador Illa, elogia el paper clau del rei Jaume I com a inspirador d'una política d'entesa entre pobles en la commemoració dels 750 anys de la seva mort. En un acte que s'ha fet al monestir de Poblet, on hi ha les restes del rei, Illa ha recordat la vigència de molts dels seus postulats. Tarragona, Manel Sastre.
9: En l'acte s'ha destacat el paper capdalt de Jaume I per la construcció dels actuals països catalans i com a símbol d'identitat col·lectiva. El president Illa ha recordat que entre els llegats del monarca català hi ha l'impuls del municipalisme, el Consolat de Mar per al comerç i l'entesa amb els pobles mediterranis i sobretot els pactes davant l'enfrontament.
10: 750 anys enrere, un rei va entendre que la força d'un país no es mesura per la capacitat d'imposar-se, sinó per la capacitat de construir consensos amplis i duradors com a base de la cohesió social i la cerca constant del bé comú. Que les millors lleis no són les que neixen d'una sola veu, sinó les que tenen origen en el consens entre sensibilitats diferents. Avui Catalunya ha recuperat la capacitat de pactar i d'assumir consensos.
9: I ja veu en la figura del rei una brúixola que marca el camí de com construir la Catalunya dels pròxims anys i també ha apel·lat a l'esperit europeista dels seus postulats i l'impuls de la llengua catalana. L'acte s'ha acabat amb una ofrena floral davant la tomba del monarca al monestir de Poblet, on també hi ha les restes de 7 reis més de la corona d'Aragó i comtes de Barcelona, com Pere III el Cerimoniós o Martí l'Humà.
1: Esport.
0: Fins a les dues amb Enric Artisidro. Ricard, bon dia.
11: Bon dia, Estel. Miguel Ángel Gil Marín, CEO de l'Atlètic de Madrid, reitera de manera contundent la posició del club matalasser respecte a l'interès del Barça o qualsevol altre club per fitxar Julián Álvarez.
12: Yo no tengo ninguna duda que el Atlético es el lugar en el mundo para Julián y que Julián es el delantero centro perfecto para el Atlético de Madrid. Recientemente escuché unas declaraciones del presidente donde decía que la oferta que había hecho al Atlético de Madrid no era infinita y la única respuesta posible es que nuestra respuesta sí que es infinita. No queremos transferirlo, no aceptamos la oferta de 100 millones de euros ni aceptaremos una de 150 ni una de 200.
11: El d'Álvarez és un dels noms que avui centra en l'actualitat blaugrana. El segon és el de Karim Adeyemi, que podria ser oficialment jugador blaugrana a les pròximes hores. El jugador, de 24 anys, va passar ahir la revisió mèdica i signaria per 5 temporades a canvi de 22 milions d'euros, més 7 en variables, que pagaria el Barça al Borussia Dortmund. En canvi, qui està a punt de marxar és el porter Marc-André Ter Stegen. També, a les pròximes hores, es podria fer oficial, en aquest cas, la seva sessió a l'Ajax d'Amsterdam de Michel Sánchez. I el quart nom és el de Frenkie de Jong. Avui hi ha la reunió per determinar si el jugador neerlandès decideix seguir un pla conservador per recuperar-se de la seva lesió al genoll dret o, en canvi, passa per quiròfan.
1: 3CAT Info.
11: Mentrestant, l'Espanyol continua la seva estada a Navata, a l'Alt Empordà. El davanter Roberto Fernández explica com porten la pretemporada.
13: Las pretemporadas son bastante duras, pero la verdad que lo estamos llevando más o menos bien todo el grupo. Intentando recuperar de la mejor manera posible, mediante los fisios, el hielo. Y bueno, intentamos llegar lo mejor posible para seguir avanzando con el ritmo del equipo.
11: Demà, primer partit de la pretemporada blanquiblava. El rival és l'Olot i es jugarà el partit a la capital garrotxina. A la segona divisió, el Girona ha fet oficial la renovació de David López per una temporada més. El defensa barceloní havia acabat el seu contracte el 30 de juny. El futbolista, de 36 anys, va arribar a Montilivi l'estiu del 2022 procedent de l'Espanyol. El Sabadell, per la seva banda, segueix amb la seva estada de pretemporada a Salou. Els sabadellencs jugaran demà un amistós contra el Castelló. No el disputarà el migcampista Tito, que acaba de fitxar per l'Europa de la Primera Federació. També en clau de mercat, el Betis ha fet oficial la sortida del porter gironí Pau López. El seu destí podria ser l'Andorra de la segona divisió. I encara en futbol, al Mundial aquesta tarda hi ha les rodes de premsa de Luis de la Fuente i Rodri per la selecció espanyola i de Lionel Scaloni, un jugador de l'Albiceleste, de prèvia a la final del Mundial que jugarà aquest diumenge. Demà a les 11 de la nit es disputarà el partit pel tercer i quart lloc que jugaran França i Anglaterra. Didier Deschamps, el seleccionador francès, valora el fet de jugar aquest tipus de partits.
14: Hi ha beaucoup de déçus, forcément.
15: És normal, molta gent està decebuda, però s'ha de jugar un altre partit. Quan portes la samarreta de França, tant se val el partit. Ho has de donar tot. I així ho farem el dissabte, perquè és l'últim partit de la competició.
1: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
11: En clau poliesportiva, en ciclisme, avui es disputa la 13a etapa del Tour de França. Seran 206 quilòmetres de mitja muntanya entre Dol i Belfort, amb un port de primera categoria que es corona a 30 quilòmetres de l'arribada. Tadej Pogacar tornarà a sortir amb el mallot groc de líder de la General. Té un coixí de 3 minuts, 36 segons respecte de Jonas Vingegaard. Pel que fa al bàsquet, Agustín Ubal ha pagat la seva clàusula de rescisió i surt del quit gimnàs Manresa després d'una temporada al club del Bages. El jugador uruguaià de 22 anys torna al Barça, club en el qual es va formar.
16: Para mí es un placer poder volver. Siempre soñé con este momento, desde que me fui en 2023, si no me equivoco. Siempre quise volver y trabajé mucho para llegar acá y estoy muy contento, muy feliz, con mucha ganas de empezar y nada, afrontar el reto, el desafío para mi vida, para mi carrera, como tiene que ser.
11: Pel que fa al tenis, Paula Badosa s'enfronta aquesta tarda a l'hongaresa Panna Udvardi als quarts de final del torneig de Iași, a Romania. La begorenca va derrotar ahir la russa Ledvina Ibragimova en 3 sets, per 7 a 6, 1 a 6 i 6 a 4.
1: 3CAT Info.
11: En motor, avui es disputa la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi de Bèlgica, la desena prova de la temporada. L'italià de Mercedes, Kimi Antonelli, hi arriba com a líder destacat del Mundial. També hi ha moviments en waterpolo. L'Atlètic Barceloneta ha confirmat el fitxatge de l'italià Francesco Di Fulvio, de 32 anys, procedent del Prorreco, d'on era el capità.
17: Estoy muy ilusionado y feliz de formar parte de este gran club. Tengo mucha ganas de empezar esta nueva aventura, de conocer a mis compañeros y darlo todo por estos colores. Prometo trabajo y dar siempre el 100% para ayudar al equipo a conseguir todos nuestros objetivos.
11: Di Fulvio ha estat triat dues vegades millor jugador del món, ha guanyat 4 Champions i també un Mundial amb Itàlia, entre altres títols. I a l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, el Lleida incorpora cedit Àlex Urtigosa, de 20 anys, procedent del Barça.
18: La inversió de l'Estat a Catalunya es queda en el 8,6% del que inverteix a totes les autonomies. Madrid rep més del doble que Catalunya. Bon dia, són les dues.
19: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
18: L'any passat, l'Estat va invertir a Catalunya 1.321 milions d'euros. és menys de la meitat del que el mateix estat va invertir a Madrid i el percentatge més baix des de l'any 2015, Joan Bota.
20: Són dades que el govern espanyol ha enviat aquest migdia als grups parlamentaris i a les quals ha tingut accés a aquesta emissora.
18: Més detalls, Pilar García.
21: Doncs dit d'una altra manera, la inversió de l'estat a Catalunya va ser de menys de la meitat de l'aportació de l'economia catalana a l'espanyola. I si ho comparem amb Madrid, és a l'inrevés. Va rebre el 21% de tota la inversió quan el seu pes en l'economia espanyola està per sota.
18: És la notícia d'un dia marcat encara també per la ressaca de la llum verda que la justícia europea va donar ahir a amnistiar els líders del procés.
20: El govern espanyol ha sortit avui a animar Carles Puigdemont a tornar, tot i el risc de ser detingut. Ha estat en boca del ministre de Transports, Òscar Puente, que en declaracions a Ràdio Nacional d'Espanya argumenta.
22: Si yo fuera el señor Puigdemont, yo me plantaba hoy en España. Y creo que eso sería también, por su parte, un gesto de liderazgo político, porque creo que hay cosas que son insostenibles y creo que hay cosas a las que hay que plantar cara y que me detenga.
18: Bé, doncs Junts per Catalunya troba miserables i frívoles aquestes paraules d'Òscar Puente.
20: És la resposta del secretari general del partit, Jordi Turull, que al matí de Catalunya Ràdio subratlla que els avenços en l'aplicació de l'amnistia no tornen a costar la seva formació al PSOE. Des d'Esquerra, Oriol Junqueras demana precisament recompondre la relació PSOE-Junts per esgotar la legislatura.
23: A veure si encara els hem de donar les gràcies perquè es compleixi una cosa que es va acordar. El problema amb el PSOE són totes les que es van acordar i no s'han complert.
24: Nosotros apelamos a todas las fuerzas que participaron en la investidura para poder aprobar el modelo de financiación, para poder aprobar la liquidación de la deuda FLA, para intentar aprobar unos presupuestos españoles.
18: A tot això, toc d'atenció de la Comissió Europea a Espanya per la corrupció política. Quines són els retrets, Brussel·les, Bruno Fortea?
25: La Comissió Europea avisa de la poca regulació dels lobbies i demana a Madrid que creï un registre públic de grups de pressió per saber quines entitats o persones miren d'influir en les decisions polítiques. També reclama més reformes per garantir la transparència en les declaracions de béns dels polítics i més normes per evitar conflictes d'interessos entre els càrrecs públics i el sector privat.
18: De tornada a Catalunya, més concretament a Barcelona, els veïns de 6 dels 8 edificis desallotjats per l'Esboranc al barri del Putxet encara hauran d'esperar uns dies més per poder tornar a casa seva. Anem cap al Putxet. Joan Garcia.
26: Retorn molt esglaonat i diríem que de moment només fins al primer replà. Correspon a 2, 3 blocs del carrer Sant Gervasi de Cassoles, on els tècnics certifiquen totes les garanties pel retorn dels veïns. Pilar Díaz, delegada del govern a Barcelona.
27: Serà un retorn parcial, el retorn de 2 dels 8 edificis que es van desallotjar ara fa 10 dies.
26: Hi haurà ajuts econòmics pels comerciants i pels veïns desallotjats.
18: I el perill d'incendis es modera a Catalunya a les portes del cap de setmana. Tot i això, una trentena de municipis estan en risc extrem.
20: A l'Aragó, un incendi a Orés, a la província de Saragossa, ja ha cremat més de 12.000 hectàrees. Hi ha 6 municipis evacuats. El fum és visible des de punts del Camp de Tarragona i la Plana de Lleida.
18: I com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
28: Bon dia.
18: Amb la final del Mundial de Futbol i amb el futur de Julián Álvarez.
28: Que té un nou entrebanc pels interessos del Barça. El director general de l'Atlètic de Madrid, Gil Marín, diu que no acceptaran cap oferta per Julián.
29: No queremos transferirlo, no aceptamos la oferta de 100 millones de euros, ni aceptaremos una de 150 ni una de 200.
28: Tot això passa 2 dies que Julián jugui la final del Mundial de Futbol entre Argentina i Espanya. Anirem fins a Nova York, al Catalunya Migdia, per saber com es prepara la ciutat amb la Sònia Germà i el Roger Busa.
18: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
30: Bon dia. A la P7 tenim densitat en sentit sud a Sant Cugat del Vallès, derivat d'un accident que hi ha hagut a primera hora. A Martorell també en sentit sud i a Barberà del Vallès en tots dos sentits de la marxa. A Barcelona força intensitat en trams intermitents de les rondes, a aquesta hora ja, en totes dues direccions. I també d'accés a la ciutat per la B20, a Santa Coloma i la C58 i la C33 a Montcada, tot cap al nus de la Trinitat.
18: Per cert, sobre mobilitat, si sou usuaris de la línia 1 del metro de Barcelona, la Vermella, des d'avui i fins al dia 28 d'agost s'ha tallat aquesta línia entre les estacions de Florida i Plaça de Sants per renovar la via. Han quedat sense servei, doncs, les estacions de Torrassa, Santa Eulàlia i Mercat Nou. Les alternatives, la línia 5 del metro, la blava, Ferrocarrils de la Generalitat a l'estació d'Avinguda Carrilet o Rodalies a l'estació Rambla Just Oliveres. També hi ha un autobús que cobreix el tram afectat.
31: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
18: A veure com es presenta el temps aquesta tarda i el cap de setmana. Dani Ramírez, bon dia.
2: Bon dia. Es presenta molta calor. però de moment no parlem d'onada de calor, no parlem de pic de calor. Avui 37, 38 a Lleida, en punts de l'Empordà, ara mateix Cabanes, també el Priorat, arriben als 36, 38, Déu-n'hi-do. Doncs demà serien 39 a la zona de Lleida i diumenge 40-41 en aquest sector. Cap de setmana de sol, de calor intensa, de xafogó, se'n va una mica aquesta calitja de pols sahariana, però vaja, no ens en lliurem d'aquest estiu fort que continuarà almenys fins dimecres, 4 o 5 dies més. Probablement dijous, falta una mica encara, doncs baixi la temperatura. Però de moment, 4 o 5 dies de molta calor i algun ruixet de tarda, per exemple, avui al Ripollès, poca cosa, també cap als ports, demà al Pirineu Oriental, i diumenge a la tarda algun ruixat més probable a la Cerdanya, Ripollès i Alta Garrotxa.
18: Gràcies, Dani, bon dia.
2: Bon dia.
31: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
18: Les dues i gairebé 7 minuts. Catalunya va rebre l'any passat només un 8,6% de tota la inversió que va fer el govern espanyol a les diferents autonomies, mentre que va destinar a Madrid el 21%. Dit d'una altra manera, Catalunya va captar menys de la meitat del pes de l'economia catalana a la del conjunt de l'Estat, mentre que Madrid en va rebre per sobre. Són les dades que l'executiu ha enviat als grups parlamentaris i a les quals ha tingut accés 3CAT Info, Pilar García.
21: L'Estat va invertir a Catalunya l'any passat 1.300 milions d'euros, que és, com dèiem, gairebé el 9% del total de diners que va destinar a totes les autonomies en obres i serveis que són de la seva competència, com ara Renfe. És el percentatge més baix d'inversió a Catalunya en una dècada. I si ho comparem amb el pes de l'economia catalana en l'espanyola, doncs està molt per sota, perquè és del 19%. I això és un clàssic, s'ha anat repetint any rere any. El premi gros se l'emporta a Madrid. L'Estat hi va invertir més de 3.200 milions d'euros, el 21% de tot el que es va gastar, i el pes de Madrid en la riquesa espanyola doncs està lleugerament per sota. I si ho comparem amb altres autonomies, el País Valencià, Andalusia i Galícia també van rebre més recursos que Catalunya en xifres absolutes, per bé que, tret de Galícia, també estan per sota del que porten el conjunt de l'economia espanyola.
18: Mentrestant, la sentència de la justícia europea, que vam conèixer ahir i que avala la llei d'amnistia, lluny de reconduir les relacions entre el govern de Pedro Sánchez i Junts per Catalunya, ha servit per distanciar-los encara més. El detonant han estat unes declaracions del ministre Òscar Puente, animant Carles Puigdemont a tornar a Catalunya avui mateix. Junts ha qualificat aquestes paraules de miserables, Jordi Corbalán.
0: El ministre de Transports ha convidat Carles Puigdemont a fer el pas de tornar i encarar-se als tribunals encara que s'arrisqui a ser detingut. Ho ha dit a Ràdio Nacional d'Espanya.
22: Si yo fuera el señor Puigdemont, yo me plantaba hoy en España, sin ninguna duda. Y creo que eso sería también, por su parte, un gesto de liderazgo político. Porque creo que hay cosas que son insostenibles y creo que hay cosas a las que hay que plantar cara de una vez. Lo tiene a huevo, pero yo me plantaba hoy en España y que me detenga.
0: La resposta des de Junts ha estat immediata. El secretari general del partit, Jordi Turull, a través d'X, ho ha qualificat de miserable i frívol. Una estona abans de les declaracions del ministre que ara sentíem, Turull ja deixava clar al matí de Catalunya Ràdio que encara que l'amnistia avanci, no es pensa en replantejar el trencament de les relacions amb el PSOE.
23: No, perquè a veure si encara els hem de donar les gràcies perquè es compleixi una cosa que es va acordar. El problema amb el PSOE són totes les que es van acordar i no s'han complert. La llei d'amnistia era per votar la investidura de Pedro Sánchez. La investidura. Nosaltres vam complir.
0: Gairebé a la mateixa hora, en una conferència a Madrid, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha reclamat a Junts que torni a la majoria de la investidura per desencallar les principals carpetes pendents, inclosa la dels pressupostos.
24: Nosotros apelamos a todas las fuerzas que participaron en la investidura para poder aprobar el modelo de financiación, para poder aprobar la liquidación de la deuda FLA, para intentar aprobar unos presupuestos españoles que sean útiles para la gente. Y nuestra voluntad va muchísimo más allá de los partidos políticos. Va más allá del PSOE y va más allá de Junts.
0: Per cert, que en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, Junqueras també ha revelat que va contactar amb Carles Puigdemont després de la sentència d'ahir.
18: I precisament el diputat de Junts per Catalunya al Parlament, Lluís Puig, exiliat pel referèndum de l'1 d'octubre, creu que el Tribunal Suprem estarà cometent un delicte de prevaricació si no aplica l'amnistia després de l'aval d'ahir de la Justícia Europea. En una entrevista al programa L'Hemicicle, de 3CAT Info, que podreu sentir íntegrament aquest vespre, Puig ha avançat que quan pugui tornar a Catalunya ocuparà el seu escó al Parlament fins que acabi la legislatura.
3: per descomptat vull entrar i tornar a ocupar el meu escó que vaig abandonar el 27 d'octubre a la nit. Per mi és la imatge de la restitució, de tornar a entrar amb la cara ben alta al saló de plens i seure en el lloc on correspon.
18: Precisament la Comissió Europea fa un toc d'atenció a l'estat espanyol i l'avisa que calen més mesures per evitar els casos de corrupció. Una de les reformes més urgents que li demana és que reguli millor la funció dels lobbies. Tot plegat mentre la justícia investiga el nucli del PSOE i quin paper jugava l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
25: Hola, bon dia. La Comissió, que és el govern europeu, reclama a Madrid que creï un registre públic de lobbies per saber quines entitats o persones miren d'influir en les decisions polítiques, reunint-se, per exemple, amb els càrrecs públics. Sobre ells, sobre els alts càrrecs espanyols, Brussel·les reclama garantir més transparència en les seves declaracions de béns. Són els documents on els polítics indiquen quin és el seu patrimoni. I aquí, la Comissió Europea lamenta que el Congrés espanyol no hagi endurit, diu, les sancions per als polítics que incloguin informació falsa o incompleta en aquestes declaracions de béns. Juntament amb això, la Comissió Europea també reclama més reformes per evitar conflictes d'interessos entre els càrrecs públics i el sector privat. I tot això ho diu en un informe anual que analitza l'estat de dret, en quina situació es troba l'estat de dret, en aquest cas a Espanya, però també en cada país europeu. Doncs bé, en el cas espanyol, sobre l'amnistia, la llei d'amnistia, hi passa una mica de puntetes. Només l'esmenta en un punt on pren nota, diguéssim, que s'ha aprovat aquesta llei i que comença a aplicar-se. Això un any després que la Comissió Europea critiqués l'amnistia, considerés de fet que era una autoamnistia perquè l'havia negociat el govern espanyol amb els partits polítics independentistes. Doncs bé, ara, en roda de premsa, el comissari europeu de justícia, Michael McGrath, s'acaba de referir a aquesta amnistia l'endemà de l'aval de la justícia europea. Diu que Brussel·les, després de les crítiques d'ara fa un any, ara respecta la sentència d'ahir.
4: The Commission always respects and adheres to the rulings of the Court of Justice, as you know.
25: Que respecta les sentències dels tribunals de justícia, que en pren nota i miraran com es desenvolupa. Més enllà d'això, a l'informe de l'Estat de Dret, la Comissió Europea torna a reclamar al govern espanyol que els jutges participin, triïn, com a mínim, una part dels membres del Consell General del Poder Judicial. Per acabar, aplaudiments també a Espanya per els progressos, diu, que està fent a l'hora de garantir la independència del fiscal general i per reformar la llei de secrets oficials.
18: I ja que parlem sobre corrupció, la directora de la Guàrdia Civil ha negat davant del jutge del cas Leire que exercís pressions per frenar investigacions contràries al PSOE o que afectaven l'entorn de Pedro Sánchez. I ha dit que se sentia víctima de Santos Cerdán, ex número 3 del partit, i de les clavegueres del PSOE. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
5: Bon dia, una declaració de gairebé dues hores com a investigada en què ha contestat tothom. Mercedes González ha negat davant del jutge Santiago Pedraz que limités l'acció dels investigadors de casos com el del germà de Pedro Sánchez. Ha reconegut dues de les tres trobades amb Leire Díaz de les que parla la UCO, però ha assegurat que la segona la va tallar en sec quan l'exmilitant li va demanar restituir en el càrrec un comandant suspès per estar imputat en el cas Coldo. Segons expliquen fonts presents a la declaració, ha relatat que no sabia que Leire Díaz anava de la mà de Santos Cerdán. Si ho hagués sabut, ni s'hauria assegut, assegurat, perquè tenia molt mala relació amb el llavors número 3 del PSOE. Ha dit, fins i tot, que és una damnificada de la trama i que està a la llista de víctimes de Santos Cerdán. A la mateixa hora, però al Senat i davant de polítics, el DAO de la Guàrdia Civil, el màxim responsable operatiu, negava també qualsevol pressió. Manuel Llamas, com ja va fer davant del jutge Pedraz fa 24 hores, ha reconegut que sí, que va demanar a responsables de l'UCO que no s'accedissin a les causes políticas, porque la instrucción recuerda la de dirigir al jutge.
6: Aquí a veces hay un exceso de protagonismo, una cierta vanidad en cuanto a quien lidera esa investigación y a veces asumimos papeles, roles que no nos corresponden.
5: Ha dit que no coneix de res a Leire Díaz i que per tot plegat no pensa dimitir ni que vagi a judici.
18: És un quart de tres. Fem una pausa i de seguida continuem amb més coses aquí al Catalunya Migdia.
7: Catalunya Migdia.
1: Parlem de 205 cavalls de potència, eh? 4,3 litres de consum al 100.
7: Sona Qashqai e-Power.
1: I el 0% TAE.
7: Que estrena un Nissan.
1: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
8: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
9: Per tu, que t'encanta bussejar, i per tu, que els cabells no et vols ni mullar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Salmó fumat Eroski bàsic 120 grams amb un 15% de descompte, ara a 3,75 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
10: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços.
11: Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
12: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
19: Catalunya migdia.
18: Passa un minut d'un quart de tres. I hem de tornar a Madrid amb una última hora perquè s'acaba de fer públic un informe de la UCO, de la Guàrdia Civil, sobre quin és el patrimoni que tenia Santos Cerdán. Com dèiem, és una última hora que s'acaba de saber. Dani Sainz de Aja, Madrid, bon dia.
13: Bon dia, sí, és un informe de més de 160 pàgines que estem llegint, però que a mode de resum la Guàrdia Civil conclou que van trobar als comptes de Santos Cerdán més de 18.000 euros en efectiu d'origen desconegut entre els anys 2014-2017 i també gastos, despeses de targeta i disposicions en efectiu, diners en efectiu, coincidint en l'etapa de José Luis Ábalos com a ministre de Transports i també durant l'etapa en què l'empresa Acciona Construcció contractava amb aquest ministeri. Per tant, és un informe extens que estem llegint i que la Guàrdia Civil aparentment conclou que hi havia diners en efectiu en els comptes de Santos Cerdán sense justificar.
18: Doncs aquest és el primer titular, diguem-ne, que tenim d'aquest informe, que ens acaba d'arribar, com aquell qui diu, i el Dani Sainz se l'està llegint i, per tant, segur que tindrem temps per buscar més notícies, més titulars, que us explicarem al Catalunya Migdia. Dani, fins ara.
13: Fins ara.
18: Aquest dilluns només podran tornar a casa seva els veïns de dos dels 8 edificis evacuats des de fa 10 dies per un esvoranc al Putxet provocat per la tuneladora de les obres de la línia 9 del metro de Barcelona. Es fa, doncs, un retorn esglaonat i és possible que la setmana que ve ho puguin fer els d'altres immobles de la mateixa zona. Unitat mòbil a Barcelona. Joan García, bon dia. No tenim a punt aquesta comunicació amb el Joan García.
26: Hola,
18: sí. Ara sí, Joan, endavant.
26: Dèiem això, que retorn de moment només al 25% dels edificis i que a partir de dilluns i certificat en mà tornaran els veïns 12 habitatges i es podran reobrir 4 locals. Ho ha concretat la delegada del Govern a Barcelona, Pilar Díaz.
27: En aquest moment podem avançar el retorn de 2 dels 8 edificis que es van desallotjar ara fa 9-10 dies. Pel que fa a l'acompanyament a les famílies, dimarts vinent el govern prendrà un acord en què treballarem de manera separada tant la part dels comerciants com la part del veïnat.
26: Pels edificis del carrer Teodoro a la Madrid caldrà esperar encara uns dies més per a garantir una estabilitat que autoritzi el retorn, tot i que en el cas d'un bloc pot ser cosa d'una setmana. Ramon Ramírez, director general d'Infraestructures de la Generalitat.
14: A l'edifici número 54... té tots els paràmetres en bones condicions, però per les raons que fossin, aquest edifici no es va poder instrumentar abans de la pas de l'obra. Es va fer un cop va haver-hi l'incident i hem comprovat que el moviment és correcte, però necessitem una setmana més de comprovar que aquesta estabilitat és correcta.
26: El govern activarà una línia d'emergència d'ajuts econòmics a comerciants perquè puguin assumir despeses ordinàries, bàsicament de salaris i lloguers, i també un fons de compensació pels veïns, 300 que han hagut de marxar. Són les mesures anunciades quan avui fa 10 dies de l'esfondrament, havent-se comprovat el terreny i que no hi ha problemes estructurals a cap edifici.
18: Segons el cos d'agents rurals, Catalunya afronta el pitjor inici d'estiu dels últims 15 anys pel que fa als incendis forestals. De fet, tot i que han rebaixat a més de la meitat les poblacions que estan en risc, es mantenen 33 municipis d'11 comarques diferents en perill extrem d'incendi. De la seva banda, els bombers de la Generalitat adverteixen que tota la humitat que s'havia acumulat per les pluges de l'hivern i la primavera ja ha desaparegut, Miquel Jarqué.
15: Tot i que en general les condicions meteorològiques han millorat, aquest cap de setmana preocupa sobretot la simultaneïtat d'incendis que hi pugui haver a les comarques de Ponent, Tarragona, les Terres de l'Ebre, Catalunya Central i el Vallès. Hi ha tres espais naturals tancats: la Ribera Salada, el Solsonès, la Baronia de Rialp, a la Noguera, i el Montmell Marmellà, al Baix Penedès. Les tres onades de calor han ressecat molt el sotabosc i bona part de l'arbrat, que ja s'ha convertit en combustible, pot cremar. Ho ha subratllat Antoni Mur, inspector en cap del cos d'agents rurals, en una entrevista a aquesta emissora.
2: Ha sigut una entrada a l'estiu molt dura. En quant a nombre d'incendis, és el pitjor inici de campanya d'estiu que hem tingut dels últims 15 anys. Hem de veure com es comporta a partir d'ara la meteorologia, la millora de les condicions, doncs és un bon indicador. I a veure, de cara a properes setmanes, si permet tenir una perspectiva millor.
15: Pel que fa als 5 incendis en 8 dies a Aiguamúrcia, l'Alt Camp, Mur assegura que les investigacions avancen amb la hipòtesi principal de la participació d'un piròman.
2: És la hipòtesi principal i sobre la que estem treballant amb intensitat de Mossos d'Esquadra. Hem de veure el resultat d'aquestes investigacions durant els propers dies. Hi ha hagut focus d'incendis nous en zones on en principi no tenien res a veure. Per tant, és una hipòtesi plausible i sobre la que s'està treballant.
15: Segons els bombers de la Generalitat, aquest estiu s'han incrementat entre un 70 i un 80% els incendis a l'entorn natural respecte al mateix període de l'inici de la campanya de l'any passat.
18: Doncs precisament a l'Aragó, un incendi a Orés, al nord de Saragossa, continua descontrolat. Ja ha cremat més de 12.000 hectàrees. L'evolució de les flames ha obligat a evacuar un miler de persones de 6 municipis. A hores d'ara ja és l'incendi més gran que ha produït aquest any a tot l'estat, Cristian Roldán.
16: Sobre el terreny, actualment hi estan treballant 450 efectius dels bombers i una vintena de mitjans aeris, amb el reforç de gairebé 300 membres de la Unitat Militar d'Emergències, la UME. El president de l'Aragó, Jorge Azcón, ha advertit fa tan sols uns minuts que el vent segueix empenyent el foc i ampliant la superfície cremada.
17: El cambio de viento lo que está haciendo en este momento es ampliar todavía más el perímetro y hacer que haya todavía más hectáreas de las que se han quemado que se estén quemando.
16: Tot plegat fa que la previsió per la tarda segueixi sent complicada i la prioritat dels bombers ara és evitar que el foc arribi a nuclis urbans. Tot i això, les flames ja han afectat 10 habitatges d'un dels 6 municipis que s'han evacuat.
20: Las casas se han salvado, la población también, pero todo lo demás ha ardido.
21: Nos saltaron a todos los vecinos un aviso, unos pitidos muy grandes de que teníamos que desalojar con mucho miedo y ganas de que todo se solucionara pronto.
16: El fum produït per l'incendi és ben visible des de diferents punts de Catalunya, com ara Lleida i Tarragona.
18: Donald Trump posa el focus en la seguretat electoral a menys de 4 mesos dels comicis de mig mandat als Estats Units. En un discurs a la Nació ha tornat a posar en dubte la victòria de Biden l'any 2020 i, a més, ara ha assenyalat el règim de Pequín, una acusació que el portaveu de la diplomàcia xinesa ha rebutjat de ple.
22: Les afirmacions rellevants fetes per la part nord-americana són pures invencions i difamacions malicioses que fa temps que s'ha demostrat que són declaracions sense fonament. La Xina ha defensat constantment el principi de no interferència en els afers interns. No té cap interès en les eleccions nord-americanes i mai no hi ha interferit.
18: Durant la seva intervenció, Trump ha anunciat que desclassificarà informació per sostenir la seva posició, uns documents que de moment no avalen els interrogants que ha sembrat. Washington, Oriol Serra, bon dia.
23: Bon dia. Donald Trump repeteix cíclicament que ha guanyat 3 eleccions i amb això insinua que les eleccions guanyades pel demòcrata Joe Biden van estar manipulades. Ahir a les 9 de la nit, en prime time, va fer un discurs de 15 minuts, una meitat els va dedicar a autoelogiar-se i l'altra meitat a anunciar la desclassificació de centenars de documents relacionats amb el frau electoral i les ingerències estrangeres en les eleccions als Estats Units. Tot plegat a menys de 4 mesos de les eleccions generals de mig mandat, la qual cosa indica que Trump prepara el terreny per si les coses no li surten bé. Com a còmplices de la manipulació, el president nord-americà ha citat Corea del Nord, l'Iran, Rússia i, al capdavant de tot, la Xina, país el que acusa d'haver vulnerat les dades personals de 220 milions d'electors als Estats Units. Trump assegura que els governs que l'han precedit han amagat la informació als ciutadans.
24: També és xocant que aquesta informació tan important ha estat encoberta i amagada de la gent americana, la nostra bonica i grandiosa gent americana.
23: I com a exemples d'estats que considera que s'han beneficiat de les ingerències o que directament són corruptes, ha citat Nevada, Nova Jersey o Michigan. Pel que fa a aquest darrer estat, ha explicat què va passar a la ciutat de Detroit a les darreres eleccions.
24: Els documents demostren que alguns representants electorals electorals van admetre davant d'agents de l'FBI que havien registrat electors amb els noms d'altres persones, que havien registrat persones que no existien i que havien rebut targetes regals en funció del nombre de sol·licituds que havien processat. En altres paraules, això va ser cobrar, participar i fer trampes.
23: Per cert, que les grans principals cadenes nord-americanes, amb l'excepció de Fox News, han optat per no emetre el discurs de Trump, cosa que l'ha dut a amenaçar-les amb la cancel·lació dels drets d'emissió. La documentació publicada es pot consultar al portal de la Casa Blanca.
18: I Andy Burnham ha quedat confirmat avui com el nou líder del Partit Laborista Britànic, en l'últim pas abans de convertir-se dilluns en el primer ministre del Regne Unit en substitució de Keir Starmer. El futur premier britànic ha promès mantenir l'essència i la unitat del laborisme per combatre l'extrema dreta del partit de Nigel Farage a l'alça en intenció de vot. Londres, Quim Olivares, bon dia.
0: Hola, bon dia. El futur primer ministre britànic ha promès portar esperança a tots els britànics i tornar a posar les persones en el centre de la presa de decisions. Pel nou líder laborista, el Regne Unit va triar un camí equivocat a la dècada dels 80, amb Margaret Thatcher com a primera ministra, quan el poder polític es va centralitzar i l'econòmic es va privatitzar i concentrar en poques mans. Ara Burnham promet un nou camí amb un govern que defensi l'essència laborista. Sentim-lo.
22: Si no tenim prou control públic sobre el cost dels productes essencials, com podem tenir control sobre la inflació, la despesa pública i la resta de l'economia? Si volem una economia i un país que funcionin per a totes les persones i llocs, llavors cal un nou camí.
0: També ha promès un procés de reindustrialització i de retorn del poder a les comunitats locals amb un partit laborista que treballa per tothom i evita les divisions internes, això sí, sense oblidar el suport als negocis.
22: No us equivoqueu, seré un líder pro-empresarial del Partit Laborista com vaig ser un alcalde pro-empresarial de Manchester. Canviem els llocs junts i, com a part d'això, més poder per reindustrialitzar.
0: Diu que impulsarà el retorn del poder a les comunitats per tornar a aixecar el país, ja sigui arreu d'Anglaterra, Escòcia, Gales o Irlanda del Nord. Burnham ha reconegut que encara no ha decidit quins seran els membres del govern que l'acompanyaran aquí a Downing Street a partir de dilluns que ve.
18: Més coses, falten 3 minuts per arribar a 3:45. Brussel·les proposa que la indústria pugui emetre més CO2 del previst fins ara a canvi de fer més inversions verdes. La Comissió Europea ha optat finalment per alleujar la pressió a les empreses europees davant les demandes de sectors com la siderúrgia o el ciment, Jordi Baró.
22: Brussel·les ha presentat avui una revisió del sistema de comerç d'emissions de la Unió Europea, la principal eina climàtica. El sistema obliga les plantes industrials, l'aviació i el sector marítim a comprar drets d'emissió per poder alliberar diòxid de carboni l'atmosfera. Amb la reforma presentada avui, se l'entirà el ritme anual de reducció d'emissions previst fins ara. A la pràctica, es permetrà a la indústria que pugui emetre més tones de CO2 i durant més anys. La Comissió Europea defensa que no es comprometen els objectius climàtics. Bobka Hoekstra és l'eurocomissari de Clima.
1: La proposta d'avui estableix una trajectòria que està plenament en línia amb els objectius climàtics de la Unió Europea pel 2040. Això la fa realment ambiciosa. En segon lloc, estem adoptant un enfocament més amable amb les empreses i, si m'ho permeten, més intel·ligent. El nostre objectiu és impulsar les indústries que són el centre de l'economia europea.
22: Brussel·les ha finalment accedit a ser més flexible amb l'emissió de CO2 davant la pressió d'indústries i també de països com Itàlia o Polònia que es queixaven que el full de ruta previst afectava la competitivitat.
18: I precisament sobre descarbonització sempre hi posem molt el focus en l'aviació. Bé, doncs aquí a Barcelona la Terminal 2 de l'aeroport es remodelarà i es reobrirà el mòdul A, que ara només s'utilitza per arribades. També es vol traslladar el mític mural de Joan Miró a la Terminal 1, Mireia Sala.
3: Es tracta d'una remodelació de la mateixa importància que la que es va fer amb motiu dels Jocs Olímpics, segons la directora de l'aeroport, Eva Valenzuela. Suposarà una inversió de més de 153 milions d'euros i les obres haurien d'estar enllestides el 2031. S'ampliaran els controls de seguretat, es farà una nova porta d'entrada i es reobrirà el mòdul A.
4: La facturació de la T2A està tancada des de que se va obrir la Terminal 1. El que farem és reobrir tota la terminal, bueno, refarem tota la facturació de la Terminal T2A i la reobrirem. Això donarà resposta en quant a qualitat, però també en quant a capacitat de facturació.
3: L'actuació no incrementarà la capacitat de la T2 perquè no es modifica la xarxa de pistes ni s'afegeixen portes d'embarcament. Ara la T2 aglutina el 35% del volum total de l'aeroport de Barcelona, és a dir, 20 milions de passatgers anuals. Els tècnics estan estudiant la manera de traslladar l'emblemàtic mural de Joan Miró a la T1 de forma segura, però encara no hi ha data per fer-ho.
18: La consellera d'Educació, Esther Niubó, lamenta que el curs escolar començarà amb una nova convocatòria de vaga per part d'alguns sindicats i defensa el dret a l'educació dels infants. La consellera diu que és una data sensible pels canvis que afronten molts alumnes i destaca la importància que el primer dia de classe vagi bé. Sara Canyeté.
5: Sí, Niubó diu que és conscient que es manté el malestar entre els docents, però descarta reobrir la negociació amb els sindicats, com li tornava a reclamar aquesta setmana USTEC, i defensa que el curs va acabar amb la signatura de dos acords després de mesos de negociacions i que ara vol escoltar altres veus.
6: Venim d'un curs doncs, que ha estat conflictiu, que ha estat intens, i des d'aquest punt de vista el vam acabar amb l'acord, amb dos acords que van ser fruit d'una negociació llarga amb els sindicats, i pensem, per tant, que ara és el moment doncs, de poder escoltar altres veus, com les que estem fent, equips directius, famílies, també docents, i a partir d'aquí doncs, convertir aquesta escolta en millores doncs, que es puguin constatar ja en aquest inici del proper curs.
5: La consellera ha fet aquestes declaracions des de Bellver de Cerdanya, on avui s'ha reunit amb representants de les famílies, direccions de centre i docents del Servei Territorial de l'Alt Pirineu Aran en el marc d'aquest procés de trobades amb la comunitat educativa que va engegar fa unes setmanes.
18: Un estudi internacional demostra que si s'actua sobre la proteïna tau que s'acumula al cervell, es pot alentir l'evolució de l'Alzheimer en una fase inicial. Aquesta investigació, impulsada per la multinacional Biogen i en participació de AC Alzheimer Center, obre una nova via per frenar la progressió d'aquesta malaltia, Marriera.
7: La teràpia experimental anomenada diranersen ha permès veure que la reducció de la proteïna tau alenteix el deteriorament cognitiu, sobretot entre les persones que han rebut dosis baixes de tractament. Un avenç important que obre la porta de nous tractaments que es podrien combinar amb els dos fàrmacs que ataquen les plaques beta-amiloides per alentir també aquesta malaltia. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Xavi Morató, director adjunt de la unitat d'assaig clínic d'AC Alzheimer Center.
8: L'interessant d'aquesta nova via terapèutica és que es podrien combinar els dos tractaments. Cadascun aniria dirigit a aquesta diana, el lecanemab i donanemab per amiloide, i el diranersen a reduir l'acumulació de tau dins de les neurones.
7: Aquest nou tractament s'administra cada 6 mesos amb una punció lumbar per arribar més directament al cervell. Caldrà esperar almenys un any i mig fins que es faci un estudi més ampli en fase 3 abans que pugui ser una realitat. Pel que fa als dos fàrmacs aprovats fa un any i mig a Europa, de moment no han rebut l'autorització perquè es puguin administrar a casa nostra. El govern espanyol i les comunitats ho van denegar ahir en considerar que el benefici clínic és limitat pel cost que tenen aquests fàrmacs.
18: I ja que parlem de salut, els oftalmòlegs demanen que es doni més informació a la població, sobretot de la Costa Daurada i especialment als turistes de pas, per tal que puguin contemplar amb seguretat l'eclipsi total de sol que tindrem a Catalunya, al sud del país, sobretot el dia 12 d'agost. Alerten els oftalmòlegs que no fer servir ulleres homologades pot causar ferides permanents als ulls, Mònica Mas.
9: Sí, des de l'Institut Català de la Retina, el doctor Artur Ruiz, cap del Departament de Còrnia, creu que hi haurà molts turistes que vindran de vacances sense saber que hi ha un eclipsi i cal informar-los perquè no pateixin danys als ulls. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
10: S'hauria de fer alguna campanya de publicitar, no informant sobre aquest perill, inclús facilitant la maris i homes, no? I adreçar-los a un centre òptic o centre de referència proper perquè s'informi.
9: El doctor Ruiz ens dona recomanacions i recorda que el moment més crític és quan la lluna encara no ha tapat el sol.
10: Però les fases parcials són les més perilloses perquè irradien més energia. Fer pauses de manera intermitent, hidratar-nos els ulls, no enfocar el sol si no tenim les ulleres posades, si ens traiem un moment, bueno, tampoc excedir-nos massa.
9: I recorda que sense ulleres adequades mirar l'eclipsi és perillós perquè pot danyar la retina i reduir-nos la visió de manera permanent.
18: I una cosa més abans de la cultura, perquè la reconstrucció de l'emblemàtic Pont del Petroli a Badalona, malmès pel temporal Glòria ara fa 6 anys, encara a la recta final. Avui s'ha traslladat la plataforma flotant de grans dimensions que farà possible executar els treballs per via marítima. Les obres, que tenen un cost de més de 4 milions d'euros, s'allargaran, això sí, fins a finals d'any. Badalona, Toni Fortesa.
11: La plataforma flotant de 30 metres de llarg ja ha quedat instal·lada davant el Pont del Petroli després d'un trasllat d'un quilòmetre i mig per mar des del port de Badalona. L'operació ha culminat aquest matí amb l'ancoratge de l'estructura que servirà de base perquè els operaris puguin treballar sobre el mar durant tota la rehabilitació. Daniel Gràcia és regidor d'Urbanisme de Badalona.
25: El que fa aquesta pontona és poder muntar el Pont del Petroli com si fos un Lego. Arribaran les peces que s'han estat fabricant durant els darrers mesos i el que faran és reconstruir-ho.
11: La pontona ha arribat fins aquí transportant al damunt una grua de 250 tones que serà l'eina principal per executar els treballs de rehabilitació sobre el pont. David Aguilar és enginyer de l'àrea d'espai públic de l'AMB.
2: Un cop ancorada la plataforma al fons marí, ara la grua de 250 tones iniciarà els treballs d'enderroc dels elements que no es poden rehabilitar i que substituïm pels nous. Primer començarà pels pilons que queden dempeus de l'antiga plataforma i posteriorment treurà les bigues que no podem rehabilitar.
11: Amb la plataforma ja ancorada, les obres entren en la fase més complexa. La previsió és que els treballs acabin a finals d'any i que el pont del petroli pugui tornar a obrir al públic abans que acabi aquest 2026.
18: Passant 5 minuts de 2:15, moment per la cultura, que, sent divendres, comencem per les estrenes. Tell me what you remember. A wife? I especialment aquesta, perquè avui arriba als cinemes una de les estrenes més esperades de l'any, l'adaptació que ha fet Christopher Nolan de l'Odissea d'Homer. Després que la seva anterior pel·lícula, Oppenheimer, s'endugués 7 Oscars, aquesta Odissea ja és una de les favorites a l'edició de l'any que ve dels Premis de Hollywood, Marc Garriga.
12: Nolan és un cineasta èpic i la seva Odissea ho és de forma superlativa. La història la coneixem de sobres, però mai ningú l'havia filmat amb aquesta humanitat ni amb una intenció intel·lectual tan evident. No és casual que l'hagi adaptat quan els valors de la nostra civilització trontollen, igual que va fer Odisseu o Ulisses enganyant els troians amb el seu cavall. Res és gratuït i Nolan, ambiciós com sempre, firma un film tècnicament fascinant, narrativament insuperable i absolutament commovedor. A més cal sumar-hi un repartiment amb uns sensacionals Matt Damon i Robert Pattinson, a qui acompanyen Tom Holland, Anne Hathaway, Charlize Theron i Zendaya, entre d'altres. També s'estrena Possession Infernal en Llames, un nou capítol d'aquesta saga que ha anat oscil·lant amb el temps entre el terror més sagnant i l'humor més negre. Aquí troba l'equilibri adequat, amb escenes salvatges rodades de forma brillant i els tocs de comèdia justos per alleugerir una història d'una trobada familiar demoníaca que acaba com el Rosari de l'Aurora. Completen les novetats la irregular comèdia espanyola Ni contigo ni sin mi, d'on només se salva Gorka Ochoa, Omaha, una esplèndida i crua road movie basada en fets reals que trenca el cor mentre troba els ulls a la cara B del somni americà, i Hombres de Acero, un bon drama carcerari britànic, no gaire original però molt ben construït.
18: I no deixem de parlar de cinema, perquè com cada any el cinema català estarà ben representat al pròxim Festival de Sant Sebastià. Hi haurà dues produccions catalanes en competició oficial i s'hi podran veure 10 títols més en presència catalana destacada.
12: Una de les pel·lícules catalanes que optarà la Conxa d'Or és Sants, dirigida per Miquel Gurrea i rodada en català. Igual que en el seu anterior film, Suro, la protagonista és Victoria Luengo, que aquí estarà acompanyada d'Ariadna Gil. I l'altra és Cinco Minutos Más, del cineasta de Viladecans Javier Ruiz Caldera, que firma una comèdia sobre un matrimoni en crisi que entra en un bucle temporal amb un repartiment encapçalat per Javier Cámara, Berto Romero i Belén Cuesta. Però la presència catalana no acaba aquí. L'actor Eduard Fernández protagonitza El mal padre, que també competirà en secció oficial, i la cineasta Elena Martín presentarà fora de competició la sèrie policíaca El Castillo, creada per Isabel Peña, la mà dreta de Rodrigo Sorogoyen. Dins l'apartat de projeccions especials s'ha anunciat l'estrena de la pel·lícula catalana Ruega por nosotras, de Daniel Monzón, i la sèrie documental produïda per Juan Antonio Bayona, Más allá de la sociedad, continuació de la seva pel·lícula La societat de la neu. A més, Oriol Pla i Marina Salas protagonitzen Esta soledad, de Javier Giner, el primer llargmetratge del creador de la sèrie Yo adicto, que participarà a la secció New Directors, i la secció Zabaltegui acollirà un documental sobre flamenc d'Isaac i la Cuesta, Jaleos, la pel·lícula de Meritxell Colell, Lejos de los árboles, i la producció d'Albert Serra, Le Roche Rouge, del francès Bruno Dumont. Tot això a partir del 18 de setembre.
18: I ara anem de festivals. Un diàleg entre grans àries de l'òpera francesa i italiana arrencarà aquest vespre al Festival de Peralada en una edició en què celebra 40 anys i que durarà fins al 9 d'agost. També hi haurà espais per la dansa i muntatges de creació contemporània. Girona, Fèlix Martín.
13: La cita d'avui és a l'església del Carme de Peralada, amb peces de Puccini, Verdi i Chilea d'una banda i Gounod i Massenet de l'altra, interpretades per la parella formada per la soprano Hermonella Jaú i el tenor Benjamin Bernaima. Per tant, avui, lírica, però en els pròxims dies també hi haurà dansa i muntatges d'estrena, com el cicle de cançons Diario de una madre o bé l'òpera Estètica i massacre de Carles Prat. Això ho ha destacat el director artístic del Festival de Peralada, Oriol Aguilar.
14: Aquest sempre és el segell del festival, la lírica i la dansa, i l'esperit de festival ha de ser presentar al públic i fent-nos confiança, doncs, que visqui experiències noves de descoberta. Aquest és l'esperit genuí de ser festival.
13: I de la programació d'aquests 40 anys, també aquests dies a Peralada, hi seran, per exemple, Sílvia Pérez Cruz, que farà dos concerts, també hi serà Jordi Savall o el trio Fortuny.
18: I un altre festival. Perquè a les Terres de l'Ebre ja ha començat Eufònic, el festival de referència en les arts sonores i audiovisuals. Un any més, i ja en van 15, convertirà els espais naturals en protagonistes dels espectacles programats. Tarragona, Jordi Barranca.
15: Una triple inauguració amb un concert, una acció visual i una d'alumini que ha servit per començar la 15a edició del certamen. 9 de les 10 instal·lacions se situen en post al Montsià. Un exemple és l'espectacle a partir d'un orgue de tubs centenaris activat robòticament de l'artista canadenc Navid Navab al Centre d'Arts Lopati. Entre les localitzacions hi ha autèntics tresors naturals. Vicent Fiblan és el director.
17: És com que les propostes que ho fan, els espais naturals no són escenaris, són part actiu del programa. Bosch de Ribera acollirà des de la performance de Robin Servant, artista dins del projecte Confluence entre Quebec i Catalunya, que és un projecte de 3 anys, és el segon artista que ve, estirà presentant-ho allà, la proposta Covision de Loren Moffat, Xoek i Jaume Vidal, i després Ullals de Baltasar com a espai on també hi ha actuació. Però...
15: Eufònic s'allarga fins diumenge quan acabarà amb dues actuacions a l'Ermita de la Pietat d'Ulldecona.
19: Catalunya migdia.
18: Des d'ara i fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
7: Bona tarda.
18: Aquest cap de setmana, bona part del món estarà pendent del que passi. Diumenge...

0: Álvarez. Perquè l'Atlètic de Madrid s'enroca i diu públicament que no vendran Julián Álvarez. Ramon Salmurri.
1: L'Atlètic de Madrid tensa la corda fins al punt, Laia, que sembla ja una situació gairebé irreversible, un punt de no retorn. A veure, Laporta ha insistit els darrers dies amb això de l'oferta amb data de caducitat de 100 milions d'euros per part del Barça i defensant la posició inamovible del club blaugrana. Doncs avui, Gil Marín, director general de l'Atlètic de Madrid, ha sortit a posar punt i final a les especulacions sobre Julián Álvarez.
2: La voluntat del club és clara, se lo hemos manifestado al jugador, a la gente, al presidente del Barça. Yo no tengo ninguna duda que el Atlético es el lugar en el mundo para Julián y que Julián es el delantero centro perfecto para el Atlético de Madrid. Queremos seguir contando con él. Recientemente escuché unas declaraciones del presidente donde decía que la oferta que había hecho al Atlético de Madrid no era infinita y la única respuesta posible es que nuestra respuesta sí que es infinita. No queremos transferirlo, no aceptamos la oferta de 100 millones de euros ni aceptar una de 150 ni una de 200.
1: Són declaracions als propis mitjans del club, per tant, organitzades pel propi Atlètic de Madrid. Unes declaracions que no es queden aquí, sinó que, a més, asseguren que això el Barça ja ho sap, ja en té constància, i que Joan Laporta està actuant de cara a la galeria.
2: Conozco a Jan lo suficiente como para pensar que él permanentemente está actuando para los medios, para los aficionados, para su circo particular y no me ofende. Yo tengo una buena relación personal con él, hablé personalmente con él, le dije, claro, por favor, déjalo estar, no lo queremos vender y no lo vamos a vender. Deja de insistir, pero él mantiene esta situación porque en parte le gusta, es frívolo y le encanta mantener esta relación con aficionados y con medios, pero él sabe perfectamente que Julián no va a jugar en el Fútbol Club Barcelona la próxima temporada.
1: A partir d'aquí, Laia, quina és la posició del Barça? Doncs bé, de portes endins reconeixen que és un fre a aquestes negociacions, tot i que el Barça no tira la tovallola. Defensen que el desig del jugador és vestir la samarreta del Barça i entenen que l'Atlètic de Madrid no voldrà un jugador descontent. Però, en qualsevol cas, admeten que és una posició molt dura la del club matalasser.
0: Doncs veurem com segueix aquest serial Julián Álvarez, però de moment la novetat d'avui és que l'Atlètic de Madrid públicament, com sentíeu, ha dit que no vendrà Julián Álvarez i que no acceptarà cap oferta, per molt milionària que sigui, per Julián Álvarez. Avui, per cert, el Barça encara, Salmurri, esperem l'anunci de Adeyemi i també la decisió sobre la lesió de De Jong.
1: Exacte, a veure, pel que fa a Adeyemi, a l'espera, com dius, d'aquest anunci oficial, la signatura de contracte del futbolista ja és un fet i som a l'espera, doncs, que, com explicaves ahir al Tot Costa, s'acabin de polir els serrells amb el Borussia Dortmund. Ja està tot tancat i tot acordat, però és només una qüestió burocràtica i quan sigui tot definitiu, doncs el Barça ho podrà fer oficial i així els jugadors ja es podrà incorporar a les ordres de Hansi Flick. Avui era la idea, però encara no ha pogut ser. I a tot això, pendents de la decisió de Frenkie de Jong, avui el Barça ha citat el futbolista a la Ciutat Esportiva per intentar convèncer el jugador que la millor opció que té és passar pel quiròfan. Però aquesta és una decisió que ha d'acabar prenent el propi Frenkie i que, de moment, a hores d'ara, encara no ha pres.
0: Ara, Mundial. Ara sí, s'acaba el Mundial amb el partit número 104, un Mundial llarguíssim, que pot coronar l'Argentina com a tetracampiona o bé Espanya com a bicampiona del món. L'equip espanyol fa dos dies que és a Nova Jersey preparant aquesta final i Roger Bosà, un dels enviats especials de Catalunya Ràdio al Mundial, ahir va arribar també l'altre finalista, l'equip argentí.
3: Sí, l'Argentina va arribar ahir aquí a Nova York amb Leo Messi al capdavant. Farà avui el seu primer entrenament per preparar aquesta gran final. En canvi, per la selecció espanyola serà el segon en el qual estarem molt pendents de si s'entrena o no amb el grup Lamine Yamal, que ahir no ho va fer, amb aquest embenat a la cuixa, va fer treball al marge per culpa d'aquestes molèsties que no l'han d'impedir jugar diumenge. Avui dia d'entrenaments i també dia de prèvies. Dos dies abans de la final sentirem els dos seleccionadors, Luis de la Fuente i Lionel Scaloni, que parlaran avui i no demà, que és el dia abans del partit, com és habitual, perquè la FIFA vol que demà el focus estigui posat en el partit pel tercer i quart lloc, que jugaran França i Anglaterra. També la FIFA ha canviat altres tradicions, com ara que aquestes rodes de premsa no siguin a l'estadi de la final, com també és habitual. No seran, per tant, a Nova Jersey, sinó a la ciutat de Nova York, en un centre de convencions a l'oest de Manhattan, on durant la setmana s'hi celebra el Fanatics Fest, que és un programa que compta amb activitats oficials relacionades amb el Mundial. Doncs bé, les rodes de premsa que es faran aquí, i també com a novetat, hi podran accedir aficionats que prèviament hagin comprat entrada a un preu de $70, la més barata,

0: i amb la possibilitat de, naturalment, no fer cap pregunta, però sí veure-les com a espectadors i, fins i tot, poder fer-se fotos amb personalitats convidades. Per cert, ja sabem qui xiularà aquesta final de diumenge. Serà l'àrbitre eslové Slavko Vincic, un dels àrbitres més ben valorats per la UEFA i que ha dirigit fins ara 3 partits en aquest Mundial.
1: La final del Mundial de diumenge jugarà al MetLife Stadium a Nova Jersey, només a uns 8 quilòmetres a l'oest de Manhattan, de Nova York. És un camp amb un aforament per a 82.500 espectadors. Dimecres ja vam parlar del preu desorbitat de les entrades, ho vam fer amb la Sònia Gelmà, l'altra enviada especial de Catalunya Ràdio al Mundial. I a 48 hores que jugui aquesta final, hi ha ambient de Mundial a Nova York, Sònia?
2: Sí, n'hi ha hagut durant tot el Mundial, ni que sigui perquè llocs emblemàtics com el Rockefeller Center tenen pantalles per poder veure els partits i estan ambientats amb temàtica de Mundial, però sí, hi ha força ambient perquè els argentins ja es van deixar notar a Times Square la mateixa nit que la selecció s'hi va classificar. Hi ha una colònia important a Nova York i els que eren a Atlanta estan arribant a poc a la ciutat. L'esperança per igualar per part de la selecció espanyola haurà de ser l'aficionat neutral que els hi doni suport, però ho tenen difícil. No sabem amb qui anirà l'alcalde de Nova York, Zoran Mandani, que ell deia que no volia pronunciar-se sobre les seves preferències. En tot cas, troba increïble la història de la fotografia de Messi i la minya Valdara fa 18 anys, fins al punt que d'inici no va creure que fos real.
3: Em considero un expert en tecnologia i capaç de diferenciar entre una imatge generada per IA i una de real. Però vaig pensar que la foto de Messi i Lamine Yamal era IA. No sé si heu vist la imatge, però a Lamine Yamal el van triar entre diversos nens per una foto en què se'l veia a la banyera quan era petitó mentre Lionel Messi el banyava. Hi ha una foto entre Messi i Lamine Yamal quan era un nadó mentre el banyen. I ara aquests dos es trobaran diumenge a l'estadi de Nova York, Nova Jersey, i és increïble.
4: New York City and New Jersey, and it's pretty incredible.
2: L'alcalde de Nova York està entusiasmat amb aquesta final i el que significa per la seva ciutat, malgrat que tècnicament l'estadi sigui a Nova Jersey, serà present a la final. També confirmada la presència del president dels Estats Units, Donald Trump, que a més serà qui lliuri la Copa del Món al campió. Pel que fa als presidents d'Espanya i Argentina, s'espera la confirmació de Pedro Sánchez, que si finalment hi és, no haurà de saludar Javier Milei, perquè el mandatari argentí ha decidit no viatjar per una càbala. Ha vist que fins ara tots els partits a Los Olivos, a la residència presidencial, li sortien bé i no ho vol canviar. Veient el preu de les entrades, si no fos perquè aquest nivell de convidats no paga, diríem que això que s'estalvia, perquè la web oficial de la FIFA encara ven entrades per la final al mòdic preu de $8.000, les més barates. Espanya arriba a la seva primera final des del 2010 i per qui ha volgut tirar la casa per la finestra pot anar tornant a viure el mateix dia per gairebé 9.000 euros, amb entrada, això sí. En fi, que la FIFA preparat a més una cerimònia de clausura que serà una entrada que costarà diners però s'amortitzarà perquè la cerimònia de clausura comença una hora i mitja abans de l'inici del partit amb participació de figures com Post Malone, Laura Pausini, Tom Cruise o Robbie Williams i Shakira, Madonna, Coldplay també podrien participar al show del descans que tot i que la FIFA no ho ha confirmat oficialment podria allargar-se molt més de l'habitual amb una interrupció d'una mitja hora a l'estil de la Super Bowl. Dos espectacles que empitjoraran l'estat d'una gespa de New Jersey que ja està en qüestió. De fet, durant aquest Mundial hi ha hagut queixes de diversos equips.
1: Doncs entre actuació i actuació es jugarà un partit de futbol, una final, una Argentina-Espanya. Qui guanyarà? És una pregunta que té una resposta complicada i que hi ha poca gent que la pugui respondre ara mateix. Ricard Torquemada, bona tarda.
5: Bona tarda. Jo tampoc.
1: Tu tampoc? Tu tampoc? Bé, potser sí que podries... No, tu tampoc, però el que farem amb tu és posar dades per dades d'aquest partit per veure com arriben tots els equips i les dues seleccions a aquesta final. D'entrada, quines són les dades col·lectives que més defineixen cada selecció?
5: Mira, parlem de la màxima golejadora del Mundial, que és Argentina, i la mínima golejada del Mundial, que és la selecció espanyola. Això després té alguna explicació, perquè Espanya no és la mínima golejada perquè sigui una selecció defensiva, però sigui una selecció que té molt control, guarda molt la pilota i això fa que li arribin poc. Argentina ha fet 19 gols, Espanya n'ha fet 13. Si anem a la categoria de gols esperats, Argentina té un 1,24 i Espanya un 0,87. És a dir, Argentina ofensivament és millor, tant en la dada absoluta com en la dada relativa. Espanya només ha rebut un gol, Argentina 7, és a dir, Espanya és molt superior en la dada defensiva.
1: Si mirem registres individuals, a veure, de gols i assistències, crec que hi ha un nom que el tenim tots molt clar, que destaca, i sobretot si parlem de l'Argentina.
5: Sí, home, el nom del Mundial. Un noi nou que es diu Leo Messi, que ha fet 8 gols i 5 assistències. És el màxim golejador, igualat amb Mbappé, veurem què passa en el tercer quart lloc i la final, i no és el màxim assistent perquè Olisen n'ha fet 6, però vaja, és a tocar i, per tant, a una passada d'igualar-lo. A Espanya, els números ofensius tornen a ser més discrets. El màxim golejador és Oyarzabal, que n'ha fet 5, i els màxims assistents són dos catalans, Cucurella i Dani Olmo, que han donat 2 passades de gol. Per cert, deixa'm afegir, Laia, que en el apartat de possessió de pilota és molt curiós perquè Espanya té un 58% i Argentina un 55%, per tant, estem parlant de 2 seleccions que necessiten la pilota i la tenen més que el rival, però Argentina ha fet més passades que Espanya. Això m'ha creat molt l'atenció. És veritat que ha jugat 2 pròrrogues, però Argentina ha fet 4.772 passades i Espanya 4.592, dos equips clarament proactius.
1: Quina és la columna vertebral de cada equip?
5: Doncs mira, l'Argentina molt fàcil. El porter Dibu Martínez, els dos centrals que no es toquen, el Cuti Romero i Lisandro. Al mig camp, Paredes, Enzo Fernández i McAllister. Tot i que Paredes va entrar tard al Mundial per algunes molèsties físiques, aquest mig camp ja no el toca Scaloni, encara que sacrifiqui altres coses. I Messi, que és el punt... diríem, convergent de tot el que fa l'Argentina. Espanya és bastant semblant. Unai Simón, els dos centrals també, Cubarsí i Laporte, que no es toquen. En el cas d'Espanya és d'afegir Cucurella, insubstituïble. Només un migcampista, Rodri, perquè Fabián ha entrat per Pedri, Dani Olmo ara ja és estructural, però no va acabar de ser titular en tots els partits de la fase de grups. I la davantera de capçalera de Luis de la Fuente també és la de sempre. Lamine Yamal, Oyarzabal i Àlex Baena.
1: I dues dades més ràpides. El recurs que més fan servir des de la banqueta?
5: A la selecció espanyola, la carta Miquel Merino, que els hi va servir per guanyar Portugal als últims minuts i guanyar Bèlgica als últims minuts, per evitar la pròrroga. I a l'Argentina, atenció, perquè un jugador que era titular s'ha convertit en el millor recurs de la banqueta. És la carta Lautaro. Lautaro va aparèixer als últims minuts del quart de final contra Bèlgica i va rematar la classificació per semifinals amb un gol i va fer el gol que ha passat a la història en la centrada de Messi que va eliminar Anglaterra. Va començar titular, després Julián s'ha quedat la plaça de titular, però la carta Lautaro és un recurs argentí per guanyar partits.
1: I t'atreveixes amb un percentatge de favoritisme per Argentina i Espanya?
5: Espanya 55, Argentina 45.
1: Ui.
5: Cada cop el vaig reduint més, eh? Si vaig començar clara favorita, diumenge a les 7, 50-50.
1: 50-50, bé, doncs. Diumenge a les 9 es juga aquesta final, Argentina-Espanya, una final que podreu viure a Catalunya Ràdio amb un club de la mitjanit especial. Doncs aquesta final, que serà diumenge, però demà és que juga el penúltim partit del Mundial. És un França-Anglaterra, que hauria pogut ser perfectament la final del Mundial, però que és el partit pel tercer i quart lloc i es jugarà a les 11 de la nit al Hard Rock Stadium de Miami. Francesc Ripoll.
3: Sí, després de perdre contra Espanya i Argentina, francesos i anglesos s'enfrontaran per guanyar el bronze d'aquest Mundial, un partit que, segons explica Thomas Tuchel, el seleccionador d'Anglaterra, fa nosa, però que afrontaran amb professionalitat.
6: Nobody of these players.
7: Cap jugador, tampoc els francesos vol jugar aquest partit.
6: This match.
7: Volen jugar la final i ho hem donat tot per arribar a la final, però el jugarem professionalment, és clar.
6: Of course.
3: I deixa'ns d'altra banda, diu que vol que el seu equip ho doni tot.
8: Hi ha beaucoup de déçus, forcément.
9: És normal, molta gent està decebuda, però s'ha de jugar un altre partit. Quan portes la samarreta de França, tant se val el partit, ho has de donar tot. I així ho farem el dissabte, perquè és l'últim partit de la competició.
3: Un partit que pot ser també decisiu per la bota d'or del Mundial. Mbappé i Messi tenen 8 gols, són els màxims golejadors. Haaland amb 7 ja no té opcions. Kane i Bellingham amb 6, Dembélé amb 5. Podrien col·locar-se com a màxims golejadors abans de la final de diumenge.
1: 4 minuts i les 3 de la tarda. Petita pausa i seguim.
10: Catalunya migdia. Vols dominar la tecnologia vinculada als negocis? Estudia un grau en Business a la Salle Universitat Ramon Llull i prepara't per transformar empreses a través de la tecnologia, la innovació i la intel·ligència artificial en un campus internacional preparat pels reptes del futur. La Salle, Universitat Ramon Llull.
11: Aquest agost gaudeix dels millors concerts a la costa de Barcelona amb el Festival Mar d'Estiu i El Periódico. Joan Dausà, Sergio Dalma, Rosario, Niña Pastori, Zucchero, Loquillo i molts més. Mar d'Estiu a Santa Susana. Concerts, jardins, gastronomia, moda i diversió. Del 31 de juliol al 17 d'agost. Entrades a mardestiu.cat.
12: Aquest estiu, sobrevola el Pirineu amb la nova tirolina de Buit a Ull, la tirolina doble més llarga de Catalunya.
13: També podràs gaudir de vistes panoràmiques a més de 2.000 metres d'altitud fent un passeig amb telecadira, tastar la gastronomia local i descobrir la vall de Buit.
12: Tota la informació a buitaull.cat.
13: Buit a Ull, muntanyes d'adrenalina.
14: Vine al Graviteo Urban Esports Festival del 17 al 19 de juliol al Circuit de Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana amb l'experiència Cupra en exclusiva. Condueix un Cupra, sent l'adrenalina als seus simuladors i gaudeix de música en directe. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com. Organitzen Esport i El Periódico amb el patrocini de Cupra.
15: Catalunya Ràdio.
16: Som 3CAT.
15: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: El Tour de França avui torna a la muntanya.
15: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret. Energia.

0: Etapa ja en marxa. Isaac Vilalta, situació ara mateix?
1: Mira, ara mateix queden encara 123 quilòmetres per al final de l'etapa. Avui es puja un port de tercera i el balon d'Alsàcia de primera a 25 quilòmetres de meta. Ara mateix una fuga molt poderosa, 37 ciclistes amb gent de tots els equips importants pràcticament, i amb gent important com Tom Pidcock. A 45 segons un grupet perseguidor on hi és Mats Pedersen, i a gairebé 4 minuts el pilot amb tots els homes importants de la General.
2: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
0: I l'últim minut per repassar altres qüestions del dia, Montserraia.
3: Sí, primer amistós de l'Espanyol de futbol demà al camp de l'Olot, a la capital de la Garrotxa, 8 del vespre. Pel que fa al Girona, ha anunciat avui la renovació per una temporada més de David López, cinquena temporada al club gironí. El Sabadell ha confirmat el traspàs del migcampista Tito a l'Europa de Primera Federació. En bàsquet, Ubal, Agustín Ubal, torna al Barça, on es va formar quan va arribar de l'Uruguai amb només 16 anys. Agustín Ubal és aler, però també pot jugar d'escorta i fins i tot de base. I abans de deixar el Barça el 2022, va arribar a debutar fins i tot al primer equip de la mà de Jessica Vicius. La sisa joventut està a punt de tancar el fitxatge d'un aler pivot que es podria fer oficial entre demà i demà passat.
0: Doncs fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva a les 7. Tot costa, amb entrevista amb Eric García i tota la prèvia de la final del Mundial, i també tot el que ha passat avui amb Julián Álvarez a les 11 al Club de la Mitjanit. Ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
4: Són les 3.
5: Catalunya Migdia.
4: Encetem la segona hora del Catalunya Migdia. Fins ara ens hem fixat en totes les dades de la inversió de l'Estat a les diferents autonomies. A Catalunya, aquesta inversió es queda en el 8,6%. És menys de la meitat de la que rep Madrid, tot i que els dos territoris tenen contribucions força iguals a l'economia espanyola. Les dades surten del Ministeri d'Hisenda, que les ha comunicat avui als diferents grups parlamentaris. També hem sentit el govern espanyol afirmant que Carles Puigdemont hauria de tornar, tot i el risc de ser detingut. Ho ha dit el ministre Òscar Puente. Junts per Catalunya troba aquestes declaracions de Puente miserables, frívoles i immorals. I també hem connectat amb el barri del Putxet, de Barcelona. Allà, la majoria dels veïns desallotjats per l'esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro continuaran sense poder tornar a casa seva encara uns dies més. Hi ha una minoria que pot tornar-hi, però la majoria encara haurà d'esperar uns dies. Tot això us hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia. Ara, què més podem afegir-hi, Joan Bota?
6: Doncs parlem d'una altra de les informacions que us hem avançat a mig informatiu, perquè és quan l'hem coneguda, que és que la Guàrdia Civil ha conclòs que Santos Cerdán i la seva família van guanyar més de 300.000 euros de la suposada trama d'adjudicació irregular d'obra pública al voltant del Ministeri de Transports en l'etapa de José Luis Ábalos. Aquests diners eren els que va rebre de Servinavar. És l'empresa relacionada amb Cerdán i que tenia com a principal font d'ingressos la constructora Acciona. La Guàrdia Civil ha investigat els comptes de Santos Cerdán i del seu entorn familiar i afirma, en un informe de més de 160 pàgines, que entre el 2014 i el 2023 van guanyar 324.000 euros d'aquesta empresa de Servinavar, tant en concepte de sous com d'ingressos a compte. L'etapa de més benefici, diu la Benemèrita, coincideix amb el que va haver-hi durant l'etapa ministerial de José Luis Ábalos del 2019 al 2023, moment també en què aquesta constructora Acciona va ser adjudicatària de diversos contractes sota la lupa dels investigadors. Més qüestions. Els Mossos d'Esquadra han detingut tres joves d'entre 18 i 22 anys acusats d'agredir indiscriminadament altres joves a Barcelona la matinada del 5 de juliol. En unes imatges que van fer-se virals a les xarxes, els responsabilitzen de diversos delictes contra la integritat moral de les víctimes i lesions lleus. Hi ha un quart implicat que es va presentar davant la policia per declarar voluntàriament i un cinquè pendent de localitzar, però amb un ordre de detenció. Doble acció repressiva a Rússia contra la dissidència. S'ha multat amb 1.000 rubles un polític rus que va intentar presentar-se a les presidencials fa 2 anys per haver publicat un vídeo on hi havia una imatge de l'opositor Alexei Navalny. Les autoritats li han penjat l'etiqueta d'agent estranger. D'altra banda, l'agència TASS diu que un blogger anti-Putin ha estat detingut a l'endemà de publicar que el president rus seria detingut aquesta tardor i que el seu poder es deteriorava ràpidament. Ilya Remelso, que abans era molt favorable al Kremlin, va difondre al març un manifest contrari a Putin. I 50 escriptors, entre ells les catalanes Gemma Ruiz Palà i Marta Carnicero, participaran a la Bienal Internacional del Llibre de São Paulo, al Brasil, que té Espanya com a país convidat sota el lema Confluències. Entre el 4 i el 13 de setembre, el programa espanyol vol promoure el sector en tota la seva pluralitat geogràfica i lingüística. Ho ampliem des de Barcelona amb la Montse Camps.
7: El pavelló espanyol ocuparà 500 metres quadrats i la proposta vol ser una trobada entre cultures, llengües i tradicions. Entre els 50 escriptors, 4 catalans, Carlos Zanón, Marc Colell, Gemma Ruiz Palà i Marta Carnicero. El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha destacat la importància que hi hagi diversitat lingüística.
8: En la presència de nostra a les fires internacionals del llibre, portem autors en gallec, en euskera, en català, tindran una presència molt destacada, perquè evidentment jo això com a ministre de Cultura sempre ho he defensat. La riquesa lingüística del nostre país és un dels nostres grans actius també a l'exterior, no? I per tant, evidentment, hi haurà una presència molt, molt destacada també d'autors catalans.
7: La fira és una de les més importants del món dins del seu àmbit i cada any rep uns 700.000 visitants.
6: I un últim apunt, els bombers acaben de donar per controlat l'últim incendi que hi ha hagut a Aiguamúrcia. Recordeu que en aquesta zona també s'està buscant un possible piròman perquè van apareixent de manera recurrent columnes de fum i, per tant, focs, i els veïns estan molt preocupats per aquesta situació. La notícia ara mateix és que l'últim incendi s'ha donat per controlat. Els bombers, però, hi continuen treballant amb 7 dotacions.
4: Passant gairebé 5 minuts de les 3.
9: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
4: Des d'ara i fins a les 4, amb el Pere Rossinyol, periodista, soci i redactor d'Alternatives Econòmiques i de Mongòlia. Bona tarda.
10: Què tal? Bona tarda.
4: La Isabel García Pagans, sots directora de La Vanguardia. Bona tarda.
11: Molt bona tarda.
4: I Miquel Àngel Escobar, consultor de comunicació. Bona tarda.
12: Bona tarda.
4: La Isabel està escandalitzada amb el vostre outfit, amb la vostra manera de vestir.
11: Bueno, però això ja comença a ser recurrent. Cada divendres em trobo amb la mateixa situació. Començarem a mesurar la llargària de les bermudes.
4: Però va a més, perquè la setmana passada era un correcte. I avui ja són dos.
11: I la setmana passada eren dos.
4: No, crec que era un, no?
10: No, també
11: era
10: el clotet. Forma part tot del mateix plan.
11: Aquí, el qual no ha saludat encara.
4: Però ara ja ho podem fer, ja ho podem fer, però que tindrem la sintonia. Perquè està desitjant que el saludis tu mateixa per saludar i ho formo una tarda.
11: El Iu i jo som els únics que aguantem aquí la compostura. Bueno, però compostura, tu estàs dintre, sí, de casa.
10: El llibre d'estil de compostura de La Vanguardia.
11: No, que no
12: anem decents.
11: No estem parlant de decència. La decència no es mesura per la roba.
4: Hi ha una informació que no sé si controles, perquè crec que has arribat quan ja havia estat desvetllada i, per tant, te l'has perduda, i és que Pere Rossinyol, aquesta d'aquí, no és la cita més important que té aquesta tarda.
10: No, perquè tinc un campionat de ping-pong i per això vinc a...
4: Ens ha ensenyat, porta les pales de ping-pong a la motxilla.
10: Ben cert, tot això.
11: Són en propietat o en cooperativa?
10: No, en propietat. Propietat. Però vivim en una economia mixta.
13: Però ping-pong normal o sobre patins?
10: No. Normalíssim, que ja és bastant.
4: Ja té el seu què que digui ping-pong i no digui tenis taula.
11: Ara, m'agradaria saber contra qui jugues.
10: És normatiu tenis taula? Perdó, que no ho sabia això. I ping-pong és un barbarisme.
4: De fet, de la meva època d'esports, i per tant, igual ara estic una mica en fals, però de la meva època d'esports és tenis taula és esport, i per tant és el que es competeix, els Jocs Olímpics, etc. I el ping-pong és aquell passatemps que al càmping, amb els amics, algú pot fer, diguem-ne. Jo no sé si
11: fas ping-pong
4: o tenis taula.
10: Ping-pong. Propietat.
12: El tenis i les pales.
4: Molt bé. Dit això, no sé si pots millorar-ho entre les bermudes i el ping-pong, o a veure quin tema proposes.
13: I aquí sóc al final, juntament amb Isabel, que estem mantenint una mica la línia, perquè aquí la gent està venint ensenyant les cuixes. És una cosa que, no sé, bé. Jo vaig haver de suportar la setmana passada mofes i befes diverses, que després Mas, com diria el Núñez, Mas ha comentat, que veníem americana,
4: sí.
13: Veu fer mofa, veu fer befa, i, bueno, nostre senyor que tot ho veu...
4: Però t'ho vam fer bastant a la cara,
13: Sí, si això ho teniu. No, i quan vaig marxar no volia saber-ho.
4: Et diré una cosa. Després, a la tarda,
13: sí,
4: algú em va enviar una fotografia de com estaves actuant.
13: Ah, sí?
4: És a dir, entre el públic...
14: Hi havia algú actuant que va fer una foto i em va i me la va enviar.
15: Ostres.
13: Sí, sí, sí, bueno, sí. Coldplay, i després ja anava jo, anava per aquest ordre.
14: I vaig confirmar que efectivament havies posat l'americana per tal d'actuar.
13: És correcte. Bé, doncs avui us explicaré una història que direu, com m'ha dit aquest matí a la il·lustre director d'aquest... anava a dir un mil espai, no és un mil espai perquè és lideratge absolut i tal. M'ha dit, i on vols anar a parar? Doncs jo us ho diré quan apliqui la història...
14: Jo a vegades em passa, perquè quan proposa els temes dic molt bé, i això on ens portarà?
13: Quan expliqui la història diré, bueno, i on vols anar a parar?
11: A parar de periodisme.
13: La història... Sí, bueno, podria ser... Sí, d'alguna manera, quan anava reflexionant sobre on volia anar a parar, m'ha vingut alguna cara d'algun pimpomista il·lustre i d'allò. Mira, és un cas que ens va passar fa... fa tres setmanes, allò que surts a passejar un cap de setmana, en aquest cas pel meu humil poble, que té una rambla, que hi ha molts bars i hi ha moltes terrasses. I allò que vas passejant i vas badant i vas comentant la jugada i de sobte veus un grup de gent i dius, hòstia, se te van els ulls. I anem en aquell grup de gent i era dues taules grans amb bastanta gent i bastantes begudes, en aquest cas cerveses, a la taula, i s'havien aturat d'alguns vianants també perquè una de les persones que estava en aquella taula estava inconscient, hòstia, estava asseguda i estava, com es diria en llenguatge tècnic, manyeco. Estava allà que no es movia. I li anaven, hi havia una senyora que, del grup, que era gent d'uns 50, més o menys, o sigui, gent jove, segons el meu criteri, segons la meva edat, i li anava donant copets com intentant que reaccionés. Clar, feia molta calor, jo pensava que a tu home li deu haver fet un cop de calor, no ho sé. Li anava donant copets i li vam dir, escolti, vol que l'ajudem amb alguna cosa? Truquem amb, no sé, una ambulància, no sé què. I eren francesos i més o menys ens vam entendre, van dir, no cal. Bueno, no cal, aquest senyor està aquí fatal, no? No cal. I la resta de la gent que estava a la taula estava absolutament ignorant del que estava... Només li feia cas la senyora, diguéssim. Mm-hmm. I aquest senyor ja immòbil, absolutament, no es movia, feia mala cara, ja diguem-ho, feia mala cara. I els altres no, continuaven amb la seva història i tal. Bueno. I llavors ve el cambrer i diu, no, ja, jo ja he trucat a una ambulància, diu, perquè això no ho veig clar. Va, total, vam dir, bueno, si no, doncs, escolti, marxem. I vam anar caminant i al cap d'una estona vam sentir la sirena, per tant vam dir, mira, ja ve l'ambulància. I després vam sentir a mesura que ens allunyàvem, vam sentir una segona sirena, vam dir, mira, ara ve una altra ambulància, vol dir que algú passa. Perquè normalment hi ha ambulàncies que fan, allò, diguéssim, coses a l'engròs, i després, si és una cosa molt especialitzada, ve una gent més especialitzada, no? Total, que bla, bla... I llavors vam fer tot el passeig i vam tornar per l'altra banda d'aquest passeig, que hi ha la via del tren pel mig, de l'R1. I vam dir, hòstia, anem a mirar, aviam, com està allà el lloc aquell on hem deixat... I vam mirar i continuaven les mateixes persones fotent-se cerveses allà la terrassa, en aquelles dues taules... I, evidentment, el senyor Manyeco ja no hi era. Per tant, vam deduir que se l'havia endut l'ambulància. I, hòstia, i què havia passat? Allò que et quedes intrigat. Ara estic pensant, i on vol anar aquest tio? Doncs per això ho deia a l'inici.
14: Des de les 9 del matí que penso això.
13: Sí, sí, sí. I espera't que... I quan acabi d'explicar-ho, tots direu... Pues... Bueno, total, que allò que et quedes amb la cosa... I la setmana següent que vam sortir un altre cop a fer un tomb, em diu, hòstia, anem a preguntar-li al cambrer, aviam si identifiquem el cambrer i preguntem com va acabar la història. Anem cap allà, mirem, hòstia, el cambrer, hola, te'n recordes la setmana passada que aquí un senyor es va quedar? Diu, sí, ho vaig trucar jo, ja, vas trucar tu. Què va passar? No, que va tenir un ictus. Va tenir un ictus i va venir una ambulància, després va venir una segona ambulància, aquests que no són ben bé ambulàncies, són uns cotxes una mica així, no són un Twingo, vull dir, i que venen metges especialitzats, i esclar, quan vam veure que era un codi ictus, doncs devia venir el metge, no sé què tal, se'l van endur i no sabem què ha passat. I vam dir, hòstia, però el que és fort és que els col·legues es van quedar allà. Diu, sí, es van quedar molta estona després, es van quedar hores aquí, vinga, cerveses i tal i qual, i no sé què. I, esclar, el primer que penses és, hòstia, amb amics així, escolti, vull dir, més val anar, no sé...
14: No deixis que un ictus t'aixafi la cervesa, és el lema, eh?
13: Clar, i a partir d'aquí penses, o sigui, però com pot ser que no reaccionis, com pot ser que passis d'ell, com pot ser que se l'emportin amb una ambulància i els altres es quedin hores i hores i hores allà tan tranquil·lament i, esclar, carregues contra aquests, no? Però llavors penses, i aquí és on vull anar a parar, que moltes vegades... jutgem a la gent i actuacions de la gent sense tenir tota la informació. I en aquest cas semblaria evident que sí, que els col·legues van passar de tot i tal, però i si Resulta que aquest senyor de l'ictus estava prenent una medicació i els amics li van dir, t'has de prendre la medicació. El tio va dir, no me la prenc, no vull saber res, no passo de tot i si m'agafo un ictus rebento perquè estic fart de viure. No sé què. Els amics van dir, pues mira, escolta, fot el que vulguis i ja t'espavilaràs. Aquesta és una possibilitat, per què no? O no sé, o qualsevol altra possibilitat. No ho sé, perquè de vegades hem sabut històries que hem tret unes conclusions que eren absolutament allunyades de la realitat. I amb tota aquesta història, a part de la cosa de què va passar, que no va deixar de passar, això, que de vegades amb zero informació, perquè la nostra informació era, vam passar, vam veure un senyor, vam marxar, vam sentir unes sirenes de llum, vam tornar, aquells senyors hi eren, vam preguntar al cambrer una setmana després, i no tenim cap informació, no sabem res, no sabem si realment al final era un ictus o no, no sabem si era un cop de calor que va colar com a ictus. Jo conec casos de gent que li han detectat ictus a urgències i resulta que no ho era, que era un bacteri al cervell, imagina't. Vull dir, per tant, això, i lligo amb el periodisme, que moltes vegades jutgem, analitzem, critiquem, menysprem actituds, persones, però no tenim tota la informació, per tant, és molt barat dir aquestes coses. I avui en dia, i ara ja faré el boomer, amb això de les xarxes, això es multiplica per mil, no? I així, aquí és on volia anar a parar. I ara direu...
14: No, a veure,
13: s'està quedant llarg, eh?
14: Quin comentari... provoca amb els tres. El Pere està a punt de fer-lo, eh?
10: No, sí, no, perquè crec que la conclusió és molt bona, no? I és, vull dir, la història és un pretext sempre per arribar a una conclusió que jo crec que és molt pertinent, encara que sembli elemental.
13: És sobretot, molt amable, eh?
10: Sobretot els que venim de poble, diguem, no? En què sempre hi ha, doncs, hi ha una tendència, suposo que la ciutat és el mateix, eh? Però a criticar a partir de mals entesos, a partir d'una pila de coses que no, diguem, que no són fets i que es creen tots uns castells de mala maror i d'embolics que no tenen sentit, no? I és un consell molt absurd el que has arribat, molt elemental i molt, que sembla molt bàsic, però que val la pena explicitar-lo, perquè no sol passar. O sigui que, xapó, sí, és una història, una història que et serveix per fer una moralina amb la qual hi estic d'acord. Per tant, molt bé.
13: M'ho està dient algú amb pantalons curts, sí, que això té molt més mèrit.
10: Que tu no saps per què porto els pantalons curts, ja t'he explicat que és clar, que m'he d'anar a jugar a ping-pong.
14: Ja m'estava
10: criticant, no, i tinc tota la justificació i ja està.
13: Com jo la setmana passada, per què dures una americana? Doncs, bueno, tota una explicació. Llavors, tenim tendència a anar pel broc gros i diem... Bueno, potser d'una explicació. Ara em mira...
11: La Isabel
13: m'ha clavat els ulls.
11: Estava intentant imaginar quina justificació, què justificaria que els altres continuessin allà fotent-se cerveses més enllà de la cervesa, diguéssim. I no en trobo cap, diguéssim, per molt que...
10: No, a mi se m'acudeixen moltes, però no les vull dir perquè semblaria poc respectuós. Estem parlant d'una situació, diguem, delicada, però se m'acudeixen diverses, eh? Però que semblarien acudits.
11: No, dic que...
10: Diverses motivacions,
11: sí,
10: diguem.
11: No, sí, però dic que no se m'acudeix cap que justifiqui que ningú...
10: A mi sí, se m'acudeixen, però no les prefereixo no dir-les per no semblar poc respectuós amb el cas, que és complicat. Diguem,
13: vam
10: no?
13: arribar a la conclusió...
14: Us esteu embolicant tots plegats molt.
13: Quan vam tornar a passar, sí que és veritat que la senyora que estava com donant-li copets i que no reaccionava, sí que no hi era en el grup. És a dir, hi havia alguna cosa
14: que l'acompanyés.
13: A l'ambulància no pot...
11: Veus, clar, no ens has donat tota la informació. Si no, si ja ha marxat un...
10: Anterior.
13: Clar, no sé.
10: Era una persona que estava sentada.
14: Compartíem taula, però no es coneixien.
13: Potser. Ah, potser no es coneixien, també és veritat.
14: I potser compartien però, bueno, taula, o jo què sé, però no es coneixien. Per tant, és un altre...
11: Però és que llavors, la informació que ens està
14: clar,
11: oferint...
14: Clar, que...
11: ens està demanant que opinem sobre una informació que ja és parcial.
14: I no en sap res més.
13: No, però...
14: Ara, també a mi m'ha suggerit una cosa, això que has dit, de com d'estrany, no? O sorprenent pot ser que compartissis taula, encara que no siguis amic, i algú li estigui passant alguna objectivament greu, perquè acaba venint una ambulància i no expressis, no?, una mínima empatia o preocupació o simplement curiositat per veure què està passant, no?
13: És com vam pensar això i provem dir, home, si jo estic a una taula amb algú que no conec de res i es queda desmaiat, o sigui, que no reacciona, no sé què, jo em preocupa. O sigui, jo que no estava en aquella taula i passava per allà, el primer que vaig dir, escolti, necessiten alguna cosa, truquem una ambulància, no sé, és la reacció que tens, no?
14: Però això és un comportament, perdó, bastant de comunitat petita, de poble, perdó, eh? A la ciutat, jo no sé si us passa, però sortim al carrer amb una mena de pantalla de protecció i veus coses
12: que frapen i passes davant de situacions que frapen i tu vas amb el pilot automàtic d'allò on vas i crec que ha generat una certa immunitat a aquelles coses que podrien afectar-te i no t'afecten, no? De situacions que veus i perceps, o fins i tot veient la tele, no? Vull dir, hi ha una sobrecàrrega de situacions en la que tu, doncs, per defensar-te, potser tens un mecanisme de defensa, que és el de ho miro, però no canviar el pla que tinc al dia, molt menys és un pla de prendre unes cerveses amb uns amics, no? Això pot estar passant, també. Pot estar passant. No sé si és el cas o no, però pensava que referiries a això, no? Que al final dius, home, si jo tinc un pla fet i a més vull fer una cervesa i estimar els amics i estic a gust, no m'ho canviarà qualsevol cosa, encara si li tu ets un amic, no?
13: Hosti, això és fotut. Bueno, mira, jo la setmana passada, parlant per telèfon, i estava a l'ombra perquè fa una calor, no sé si ho sabíeu que fa calor. Al final, els mitjans de comunicació som útils. Cada dia obrim la informació dient avui fa calor perquè la gent no ho sap, està a casa i no ho sap, i ho diem. Doncs estava allà parlant per telèfon allà a l'ombra, no sé què, i hi havia una senyora acompanyat d'un senyor que creuava en el carrer i la senyora va caure i estava a punt de posar-se el semàfor vermell. Vam aparèixer, jo vaig penjar la trucada, però ens vam trobar tres persones aixecant de seguida la senyora parant el trànsit i no sé què, tal. Bueno, però això és una reacció. Vaja, crec que és normal.
10: Però una cosa és ajudar algú que s'ha fet però, mal.
13: Deia per això...
12: Però la curiositat és purament voyeur, eh? O sigui, mires, però no t'impliques.
13: Hòstia, però jo vaig veure aquella senyora que hi havia vist al carrer, miro i passa l'autobús per sobre i se sent xaf.
12: Hòstia, a mínim que vas per Barcelona veus situacions en les que hi ha gent que observa més que una altra cosa. Potser amb curiositat i defenaria, però observa, però a implicar-se hi ha uns pocs només, que acaben fent el gest de fer alguna cosa, com una senyora gran o un nen.
11: Té un cost implicar-se.
14: Sí, que a vegades veus aquell que diu no, tira, és igual, passa.
12: Ni t'explico al metro,
11: si ets tu qui truca a l'ambulància... A l'ambulància no truques, truques al 112.
13: Sí,
11: T'han de trucar tres vegades, t'has d'identificar altres tres vegades.
12: Sí, sí, sí.
11: O sigui, que no és que diguis, bueno, és que...
12: No, ni t'explico una situació mínimament complicada al metro. Algú que, jo què sé, està fent una mica, no sé, està generant una certa violència en el context, que no sigui física o no hi hagi agressivitat, però hi ha una mena de... La gent s'ho mira, baixa el cap, va a una altra banda...
14: Intenta evitar, sí. No entrar-hi, sí. A mi, de tot plegat, el que em queda la conclusió és que si mai vull escriure un llibre o una sèrie, us llogaré com a guionistes, perquè d'una única cosa heu tret 25 teories.
13: Bueno, ja ens hem quedat,
11: I les que no sabem,
14: les que el Pere s'ha guardat per no ser...
10: No, ja n'he dit una, que aquest home potser ja tenia lictus abans, no, i els altres van assentar a la taula.
11: Sí, clar, perquè tu vas...
14: No ho sabem. Ja veig que tot va millorant.
12: Seguim aquí, que aquest marxarà ràpid.
14: Exacte, que té pressa per marxar.
11: No molestarà.
12: Doncs que aquest se l'emporta.
13: Sí, a més la conversa que tindran no es carregarà
14: aquest,
13: gaire.
14: Exacte,
13: no.
14: Aquest parla poc.
12: Hem acabat traspassant
14: el llibre. Gràcies i bona tarda. Passen 20 minuts de les 3. Fem una pausa i de seguida entrem en matèria.
15: Catalunya migdia. Per tu, que l'estiu fa senderisme, i per tu, que t'agrada més el submarinisme. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Un litre d'oli d'oliva carbonell suau o sabor amb un 29% de descompte, ara a 3,99 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
16: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
17: I després a ca la meva mare, Olot. Uh-huh. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
18: Molt bé.
17: Arribarem a tot?
18: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
19: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara no arribis a tot. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
20: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana. La descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
15: Catalunya migdia.
21: Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
22: Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
21: Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans per plegar la llana, per agafar les ovelles.
22: Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, el groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
23: Hi ha una cabra que acaba de parir.
21: Ara mateix.
22: Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa.
23: Pagesos i pageses, aquest és el vostre podcast.
22: Aquest estiu, els dissabtes a les 4 de la tarda a Catalunya Ràdio.
24: L'estiu és tu.
22: Catalunya Ràdio.
24: La llum és dels meus ulls.
15: Som 3K.
24: L'estiu ets tu.
22: L'estiu ets tu.
24: Quan em mires.
0: i Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
14: D'aquí a 7 minuts seran 3:45 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb el Pere Rossinyol, la Isabel García Pagán i el Miquel Àngel Escobar. El dia que hem conegut que la inversió de l'Estat a Catalunya baixa l'any 2025 i només representa el 8,6% de la inversió de l'Estat a totes les autonomies. La inversió a Catalunya és més de dues vegades inferior a la que ha rebut Madrid, un 21%. Mentre que la contribució al PIB és pràcticament la mateixa. Catalunya suposa el 19% del PIB espanyol i Madrid el 20%. Són les dades que el govern espanyol ha enviat als grups parlamentaris i a les quals ha tingut accés 3CAT Info. Catalunya també ha rebut menys inversió que el País Valencià, que ha obtingut un 11% d'inversions, mentre que el seu PIB és del 9%. A Galícia i Andalusia s'ha rebut un 10% cadascuna. És especialment beneficiós per Galícia perquè el seu PIB és del 5%, mentre que Andalusia també rep un percentatge per sota del que aporta perquè el seu PIB és del 13%. Si comparem la inversió de l'any 25 a Catalunya, aquest 8,6%, amb anys anteriors, veiem que el 2024 va rebre gairebé un 11% de tota la inversió de l'Estat a les autonomies i que l'any 2023 va ser el 9%. Aquest 8,6 de l'any 2025 és gairebé el mateix percentatge d'inversió que l'any 2015, és a dir, fa 10 anys, amb un govern presidit per Mariano Rajoy. I si ens ho mirem amb xifres absolutes, l'Estat va invertir a Catalunya l'any passat 1.300 milions d'euros, que és, com dèiem, gairebé el 9% del total dels diners que va destinar a les comunitats en obres i serveis públics que són competència seva, com per exemple Renfe. Saludem Guillem López Casasnovas, catedràtic d'Economia de la Universitat Pompeu Fabra. Professor Casasnovas, bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda, tingueu.
14: Què li semblen aquests números?
1: A veure, per buscar-li una cosa positiva, que a l'Estat no li toca altre remei que posar en evidència el que, a través d'altres maneres, que és la balança fiscal, molts han anat denunciant. Ara ja és explícit i notori. Destaquen coses, eh? De la inversió de l'Estat al 25 va ser de 32.000 milions. Regionalitzen quasi bé la meitat. Vol dir que l'esforç de territorialització no es dona. D'aquesta meitat, la nota de la Generalitat posa negret els destacats, també és ben curiós, perquè diu que del 23 al 24, en termes nominals, la cifra augmenta. El que no diu és que del 24 al 25, la cifra nominal no augmenta, sinó que baixa. I com heu dit molt bé, quan el 23, que és la data que... Per fer una composició mitjana més interessant, 23-25, per allò de que el 25 no marqui, si tu te mires el que representava Madrid, com heu dit, respecte de Catalunya, ja abans, el 23-25, aquesta mitjana era doble, Madrid per Catalunya. Actualment, després del 23, ara el 25, continua sent doble Madrid. O sigui, no tan sols no s'escurça, sinó que el gap augmenta. Mm. Llavors, jo ja no tinc paraules per explicar el que està passant, perquè el que demostra, en realitat, és el poc interès que tenen en creure-se un estat territorialitzat. Perquè les xifres aquestes d'inversió, si pensàssim amb el quadre macroeconòmic de les inversions que ha de fer Catalunya, les pròpies, el mínim que hauria de saber és totes aquestes empreses que actuen sobre Catalunya, quines són els seus pressupostos d'execució. Difícilment pots coordinar el quadre macroeconòmic de l'impacte que tindran les inversions en el teu país quan la meitat ja ni es territorialitzen i del que es territorialitza a tu no et toca ni la meitat del que et correspon per població. Llavors, la part positiva, com dic, és que ja hi ha un reconeixement explícit després de molts anys, alguns de picar pedra.
14: Clar, perquè aquests números, que queden molt en l'àmbit teòric i que, per tant, a vegades sembla que siguin difícils d'aterrar, però, clar, això deu ser un fre per l'economia catalana, és a dir, perquè, a més, no són fruit d'un any, sinó que, com vostè deia, ja és una constant des de fa molts anys, i això suposa que l'economia catalana no es pugui desplegar com s'hauria de desplegar.
1: Exacte. I no és només per l'impacte global, sinó per la pròpia coordinació. Si algú fos responsable de veritat del quadre macroeconòmic de l'economia catalana, voldria saber què pensa executar en aire, què pensa executar cada any ports, què pensa executar ADIF, perquè, per exemple, les dades que tenim augmenta el 24 ADIF, però Renfe i AVE baixen. Vull dir, quina coordinació pot tenir la nostra consellera de transports o d'inversió pública en general sense saber què acabaran executant totes aquestes empreses públiques que actuen sobre el territori? I fixem-nos que estem parlant de les inversions d'aquests 32.000 milions del 25, de les quals se'n territorialitzen només la meitat, i de aquesta meitat només un 8%, 8,6% arriba a Catalunya. Anem a veure en tota la resta de despesa que l'Estat fa sobre el territori, despeses de serveis, despesa corrent, que continuen sense tenir llum i taquígrafs del que és l'impacte sobre el dèficit fiscal.
14: Hi pot haver alguna explicació per aquesta diferència que no sigui política o és una voluntat política?
1: Jo, sincerament, en els darrers temps hem estat mirant en l'Administració General de l'Estat, l'IGAE, si es podria fer si es podria trobar una lògica de l'actuació de la, no només de les inversions, també de la despesa corrent. I al final acabes amb una valoració política que tampoc pots dir que es correspongui en què el partit del govern a l'Estat és el mateix que el de Catalunya i, per tant, es vol tenir a bé. A veure, les empreses públiques responen a criteris diferents, que l'únic que pot dir és que es coordinen molt malament o mínimament amb el que són les inversions que s'han de fer a Catalunya, de serveis que incideixen sobre Catalunya. I penseu que no tenim AENA en tot això, eh? AENA és el gran distorsionador i no està dintre d'aquesta inversió que ara s'està territorialitzant. Per tant, és mala peça per a algú que sigui responsable del conjunt de l'economia productiva del país.
14: Quan sentim que Madrid va com un tro, que a Madrid l'economia creix, clar, podríem dir que va dopada, entre cometes, amb aquestes xifres, a més, constants?
1: Madrid ho té tot a favor. De l'únic que no em pot treure superàvit és de ports de l'Estat, perquè de moment no tenen port. És a dir, quan la inèrcia domina i els criteris de funcionament prioritzen algunes comunitats per sobre d'altres, jo, de fet, pensava avui que aquestes xifres, l'únic que pot anar bé per Catalunya, per la Generalitat, en aquest moment, pel govern, és per mostrar commiseració quan es demana un finançament autonòmic nou, de que no se queixin tant dels privilegis que té Catalunya, perquè aquestes dades mostren que en tema almenys d'inversió no tan sols és un privilegi, sinó que és realment una sangria.
14: I per Catalunya tenir aquestes xifres de manera sostinguda en el temps, què implica?
1: Per mi, el que he comentat al principi, des del 2013 tinguem el 25, després de tot el que s'ha dit de Catalunya, que volia espoliar Espanya, etc., tinguem la xifra més baixa de la sèrie, des del 2013 al 25, vol dir dues coses, que per una banda la inèrcia de l'Estat fa la seva feina i també vol dir per l'altra banda que tots els que lluiten políticament contra això de moment no s'estan ensortint gens.
14: Professor Guillem López Casasnovas, catedràtic d'Economia de la Universitat Pompeu Fabra, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
1: Gràcies, bona tarda, tingueu.
14: Les xifres són molt contundents i l'explicació que ens ha fet del professor López Casasnovas també. No sé com ho veieu.
12: Jo el que no sé és on està la notícia, diríem, ja que parlàvem de periodisme, no? Quan una cosa... ens hem de preguntar què passa, després de tants anys, per parlar de dècades, te n'adones que hi ha dos elements, no? Un, que és estructural. Segurament forma part de la pròpia lògica de com s'ha construït o com s'està construint l'Estat, que necessita un pol central fort i que domini, sotmeti econòmicament, estigui per davant de la resta. Això ha trigat molts anys i al final, en certa mesura, ho estan aconseguint en Barcelona o en Catalunya. No? Ja està en un punt més en el PIB quan històricament Barcelona o Catalunya havia estat per davant. I després, perquè al final aquest element estructural, que jo crec que també té una lògica de deep state, acaba condicionant tots els governs. Ja sigui el Partit Popular o ja sigui el PSOE. I també a Catalunya, perquè això ha passat amb governs de Convergència, amb governs tripartits, amb governs del PSC, i ha donat crisis enormes. l'última, evidentment, la que a partir del 2010, doncs, una mica encadena allò del procés. Per tant, és com una pedra a la sabata que no pots treure, que no tens manera, que, i que al final la gent s'hi acostuma, el que passa que a la llarga doncs està generant efectes absolutament perniciosos per a l'economia catalana, per l'esforç dels catalans, per la fiscalitat, des del punt de vista del retorn que pugui tenir. I clar, al final, jo crec que això doncs, augura, quan sigui, doncs, una altra crisi potent, política, que, bueno, que ja veurem com es dona i quins elements té, quins requeriments, però aquesta qüestió de base, que està sempre en, la, en el problema, diguem-ne, català amb Espanya, doncs ressorgirà, perquè a més estem assistint en un moment en què, quan això passa, però els serveis funcionen i més o menys el país tira, dius, no ho sé, és injust, és que ara a sobre no funciona res. I no funciona res, l'economia no tira, la classe mitjana catalana s'està empobrint, i això al final genera un caldo cultiu que ve per on peta.
11: Bueno, és que aquí preguntaves a Miquel Àngel on està la notícia. La notícia és la persistència del greu, ja,
12: diguéssim. Sí, sí, està clar.
11: I la notícia també és que facin públic aquests números després de molts mesos en què el Ministeri d'Hisenda, que inicialment els feia públics cada semestre a través de la seva web, decidís deixar de publicar-los, i per tant semblava que si no veies els números, aquest greuge,
14: no existia.
11: El greuge comparatiu en de l'execució pressupostària entre Catalunya i Madrid no existia. I ara, a més, ho fa de manera vehicular, o sigui, envia al Congrés, com diuen, i que a veure si despistem una mica més. Dels números que explicava el professor López Casasnovas, clar, la meitat del que s'executa a Catalunya és a DIF. I tenim el servei de rodalies que tenim. De manera que, efectivament, també, fins i tot allà on s'estan posant diners, tampoc s'està oferint un servei de qualitat, un servei públic de qualitat al ciutadà. I llavors, efectivament, acabava el professor dient que els grups que estaven fent més o intentant forçar una execució més alta del pressupostària no s'estaven en sortint. I la pregunta, efectivament, és si totes aquestes eines que s'han anat inventant en els últims anys, tipus allò, l'encàrrec de gestió, la creació d'empreses mixtes per l'execució, si això soluciona el problema, perquè si, com deia el professor, el problema és que no hi ha control sobre el que executen les empreses públiques més enllà del que s'executi directament des dels ministeris de manera territorialitzada, doncs hi ha un forat negre que s'extreu el control no només de l'autonomia receptora o de la comunitat receptora, sinó també del govern de torn.
2: Sí, jo la dinàmica d'anàlisi de sempre en funció de les balances fiscals, és a dir, com que porto tant, he de rebre tant. És una cosa que sempre m'ha semblat contraproduent i que no, o sigui, perquè jo crec que és molt més raonable tenir una planificació que en funció de les necessitats s'inverteixi sense tenir en compte què ha portat cadascú. Ara bé, dit això, òbviament, si amb una perspectiva del temps, que això crec que és indiscutible, t'adones que sempre van en la mateixa direcció i que hi ha una estructura d'estat que jo crec que amb aquestes xifres, que òbviament no només aquestes xifres, però que, deia la Isabel, les tornen a publicar, crec que no és casualitat que hi ha un ministre d'Hisenda valencià que és una comunitat fins i tot més perjudicada pel sistema de finançament que la pròpia Catalunya, i hi ha una pila de comunitats, no només Catalunya, Catalunya és una entitat, una comunitat autònoma molt perjudicada, però hi ha moltes altres comunitats autònomes també molt perjudicades. Doncs el que deia és que això és reflex d'una construcció de l'Estat, que aquestes alçades crec que no hi ha cap dubte de que respon a un projecte polític. Això és un debat de 200 anys, i que en els últims anys, sobretot des de l'arribada de l'Aznar a la Moncloa, ara ja fa 26 anys, de l'any 96, perdó, 30 anys, doncs que encara va tenir més embranzida aquestes grans dinàmiques que després costen de moderar o de canviar quan guanyes un govern. Òbviament això no és cap excusa, però hi ha una gran dinàmica en aquest país que hi ha un projecte hipercentralitzat, hi ha una pila d'entitats, de comunitats autònomes o de nacionalitats, o el que en vulguem dir, perjudicades, i òbviament hi ha un projecte alternatiu en aquesta visió d'estat tan centralista que en els últims 200 anys ha governat poques vegades i que quan governa doncs és molt difícil canviar aquestes inèrcies. I crec que les dades són suficientment dures i fortes i explícites com perquè aquest marc, amb independència, sí, com és en el meu cas, que em sembla contraproduent analitzar des d'un punt de vista l'economia amb els temes de balança fiscal, però quan hi ha aquesta recurrència, doncs és evident que aquest país doncs no té el millor disseny possible i que això és molt difícil de canviar i que és molt important que es faci.
11: És que ni tan sols que recorre a les balances fiscals, podria compartir aquesta reflexió que fas, però és que en el cas de l'execució pressupostària no cal recórrer a les balances fiscals.
2: Tens raó.
11: Ni a la comparativa Madrid-Barcelona, ni a tot aquest tipus de referències que són molt més visuals o que són molt més fàcils d'entendre per la ciutadania. Es tracta de complir compromisos adquirits al Congrés davant de la ciutadania.
2: Sí, sí.
11: O sigui, si s'aprova una llei com són els pressupostos que ens vam cansar i ens hem passat la vida dient que ara és la principal llei de cada any, malgrat ara ja ens és igual, perquè també ens han fet creure que es governa millor sense pressupostos, són compromisos adquirits any rere any incomplerts. I això no només reforça, depenent dels que compleixis o dels que no compleixis, no només reforça aquesta visió d'un estat, d'un determinat disseny de l'estat, no? Evidentment molt més centralista que perifèric i tot això, sinó que reforça la desafecció de la ciutadania cap als seus polítics, que saben perfectament que no compliran els compromisos adquirits. I podem parlar de les grans xifres, però és que al final estem parlant de la rotonda de la carretera tal, estem parlant de coses que afecten i molt el dia a dia de la ciutadania i que queda a sota aquest volum de xifres i aquests percentatges. Però és que si els polítics no són capaços de complir els seus compromisos votats i referendats en llei, any rere any...
12: Però Isabel, és que no és que no compleixin els compromisos en Catalunya o en molts altres, és que en el cas de Madrid, en termes d'execució pressupostària o d'inversions, sí, però, supera el 100% del pressupostat. I això cada any, com això que parlàvem,
11: que
12: no? El doble, aportant el mateix PIB amb una població semblant, el doble d'inversió.
11: Però bueno, Miquel Àngel...
12: I un altre any, és que passa alguna cosa, no?
11: Que sí, dono la raó, però el que dic és que fins i tot traient de sobre aquest tipus de comparatives, que són les que realment s'entenen i les que et porten a fer aquest tipus de reflexions, el que fan és no complir. Llavors, quina justificació poden tenir els socis d'aquests governs, siguin quins siguin, per continuar donant suport a determinades polítiques quan saben que no es compleixen?
2: En aquest sentit, del que explica la Isabel, jo crec que hi ha una part que hem contribuït els periodistes, i ja no estic criticant en general, sinó jo a mi mateix, perquè jo també ho he fet moltes vegades, que ha fet, diguem, que l'aprovació dels pressupostos es converteixi en un acte purament publicitari, propagandístic, no? S'aproven uns pressupostos, això no ho estic pas elogiant, o sigui, em sembla horrorós, s'aproven uns pressupostos amb finalitats publicitàries. I els periodistes normalment ho explicàvem, ho expliquem com si això fos la veritat. Ho hauria de ser la veritat, però com explica la Isabel, des de fa molts anys, quan després vas a l'execució, doncs no té res a veure amb els pressupostos que s'han aprovat. No només amb els temes, diguem, de territorials, que Catalunya rep menys i Madrid rep més del que es considerava estètic presentar, perquè com que els pressupostos es presenten de manera publicitària, doncs queda malament que Madrid pugi tant i Catalunya tingui tan poc. Però és que això passa amb totes les altres partides.
12: Per la via de l'execució, després ho arreglen, no?
2: Sí, però passa amb totes les altres partides. Quan s'ensenyen els pressupostos, sembla que seran els més socials de la història, que hi haurà gasto per ensenyament, per habitatge, no sé què, defensa poquíssim. Quan dos o tres anys després...

0: sinó a mi mateix, perquè jo me n'he fet uns farts d'explicar lo interessants que són aquests pressupostos i després no anar a mirar 3 anys després que no tenien res a veure amb la publicitat que ens van vendre.
1: En tot cas, no se li pot criticar a aquells que no donen suport als pressupostos si ho fan amb l'argument de que els anteriors no s'han complert. I que els anteriors tampoc, i que els anteriors tampoc, i així successivament, no? Al final dius, home, si tu fes un plantejament, per alguna raó, un any o 2 anys, pot oscil·lar. El que no pot ser és que de manera reiterada una comunitat que es pot comparar perfectament en població i PIB entre com Catalunya i Madrid tinguin comportaments des del punt de vista de la inversió i de l'execució de la inversió tan diametralment oposats. Aquí hi ha una voluntat de castigar alguns o d'afavorir en excés a uns altres, i això té conseqüències econòmiques i socials.
2: I el que em sembla encara més que a mi crida més atenció és que fent això aconsegueixen instal·lar el relat contrari. Perquè sí, sí. Si tu parles amb els ciutadans d'altres comunitats autònomes i la sensació que tenen allà és que no, és que els catalans s'estan enduent els diners en dos mans. Com aquell qui
1: sí,
2: diu.
1: Perquè mai ho diuen de Madrid.
2: No, exacte.
1: Mai ho diuen.
2: Ho diuen de Catalunya.
1: Ho diuen de Catalunya, no ho diuen de Madrid.
2: Catalunya és més beneficiada, i això sí que a vegades sobta, però vaja. Queden 17 minuts per arribar a les 4. Segur que d'això en seguirem parlant, i fa la sensació que això no s'arreglarà d'avui per demà, i veurem si s'arregla mai. Tampoc no s'ha arreglat d'avui per demà un altre problema que afecta la ciutat de Barcelona. Dilluns que ve només podran tornar a casa seva els veïns de 2 dels 8 edificis evacuats des de fa 10 dies per l'esvoranc al Putxet, a Barcelona, provocat per la tuneladora de les obres de la línia 9 del metro. Les autoritats han decidit fer un retorn esglaonat i és possible que la setmana que ve puguin tornar els veïns dels altres immobles de la zona, però insistim que és probable perquè ara mateix no està confirmat. Per tant, clar, això que en teoria havia de ser un parell de dies, ja en fa ben bé 10... i de moment dilluns tornaran alguns, que no tots.
3: És un exemple més de la precipitació de determinades autoritats per tapar no només l'esvoranc, sinó també l'esvoranc de confiança que genera l'esvoranc. Perquè, efectivament, ben dit. Ens van dir que un parell de dies els veïns estarien a casa, la setmana passada van dir que una setmana més, i ara continuem sense tenir notícies. Em sembla bé que retardi tot el que sigui necessari per garantir la seguretat de les persones, i si les esquerdes hi són i no i continuen apareixent, és normal que es prenguin totes les mesures de seguretat, però també farien bé en no minimitzar els problemes, perquè després el que passa és que queden en evidència. I per molts dies que passin i el Pere digui que els periodistes ens en oblidem d'anar a comprovar com està el tema, crec que el fet de que hi hagi aquest esvoranc a Barcelona i tants veïns desallotjats de casa seva durant tants dies, crec que mereix un exercici de transparència i de realisme a l'hora de manifestar quines són les previsions. Perquè si no n'hi ha de previsió, doncs no la manifestis.
1: La política sap que al final hi ha coses i coses, però algunes, si es gestionen prou bé la immediatesa, acaben tenint un impacte efímer, no? Perquè l'esvoranc es tapa i se suposa que el problema ja està resolt i aleshores ja has de gestionar les famílies que han de tornar després a casa, no? I això, bueno, doncs al final, 2 setmanes després ningú se'n recorda, perquè mentrestant han passat 1000 coses més. I això sap la política perfectament. A partir d'aquí intenten fer allò de tapar el forat i res més, i després tot el que té a veure amb fer-los tornar i assegurar, no sé, allò que s'hagi d'assegurar allà, no? Sóc un geòleg. Doncs, bueno, ja tranquil·lament ja ho anirem fent, no? Ja fa 2 setmanes o una, no? Que aquelles persones estan allà. O no estan a casa, s'ha millor dit, no? I estic d'acord que cal una mica més de serietat, una mica més d'explicar què ha passat realment, perquè això ha degut de tenir un ímpet important, i assegurar que, home, la gent té un horitzó per poder tornar a casa, perquè si no, em sembla molt poc respectuós per tota la gent que ho ha patit, i que aquestes coses poden passar, vull dir que no és que no hagin d'existir els errors, però un cop han passat, home, has d'entomar la crisi amb la màxima empatia, la màxima serietat i transparència per d'alguna manera minimitzar al màxim l'impacte que s'ha de tenir sobre persones.
2: El que diuen des del departament és que per sobre de tot hi posen la seguretat i que per tant, òbviament, no deixaran tornar ningú sense tenir la certesa absoluta que ja no hi ha cap perill, i després que els terminis dels 2 dies i tot plegat que no els va posar el departament, que en tot cas el van posar doncs, els mitjans de comunicació arran del que es deien els tècnics.
4: però...
3: Bueno, arran del que deia algú, vull dir, no ens inventem, diguéssim. Jo és que no paro de pensar en una senyora, una veïna d'un dels edificis, crec que del primer que van desallotjar, que quan li van dir que desallotgés, va dir que s'esperés

0: que anava a dutxar-se, que no sortia al carrer de qualsevol manera. Doncs menys mal, diguéssim, no? que van donar temps a la gent a agafar les seves coses i han pogut entrar amb el control dels bombers per anar a buscar pertinences personals, però realment o posen un horitzó o l'horitzó és no sabem quan tornareu i mirem de gestionar-ho d'una altra manera, però no, el que no pot ser és que donin la imatge o ofereixin la imatge de que això aniria relativament ràpid o seria relativament senzill i després veiem que no és així.
1: Però és en veritat tot això que esteu dient, jo crec que l'horitzó, pel que ha dit l'Òscar, l'està posant, no? O sigui, cada dos dies, o sigui, no recordo tècnicament com ho has dit, però ja estem ja amb un horitzó que ha sigut dues setmanes més tard.
2: Dilluns tornen dos dels vuit, es tornen els veïns de dos dels vuit edificis i s'espera que la setmana que ve puguin tornar tots, però això és un s'espera, eh?
1: Sí, però sí,
0: que no passi. S'esperava que tornessin tots la setmana passada.
1: Sí, però també quan va començar semblava que s'imposava un marc analític en què estàvem en un Carmel 2. I no té res a veure...
3: No, ràpidament.
2: Entre altres coses, per la manera com s'està fent aquest túnel, que no té res a veure amb la manera com es feia el túnel.
1: No té res a veure, però hi va haver, el primer dia, hi havia sobretot alguns mitjans que parlaven ja del tripartit, com si el tripartit, recordant la imatge del tripartit i no sé què, no sé quantos, i hi havia un intent de posar un marc de que la disbauxa era un Carmel 2. No és així, estem en el mateix marc del primer dia i en comptes de tornar a casa en una setmana, doncs igual es tornen tres. Però vull dir, aquesta gent jo crec que ha estat atesa, sempre hi ha coses millorables, tenen un horitzó de tornada, es pot fer millor, però sempre en aquest marc de que això no és un Carmel 2 i de que aquí, diguem, la prudència no em sembla una mala pràctica i la cosa és, no, seran 15 dies més del que estava previst, d'acord, però estem parlant d'això, de que estan 15 dies més del que havíem previst i mentrestant estan ben atesos en un altre lloc, doncs tant de bo aquests 15 dies no hagués calgut, tant de bo des del principi fos clar, ja en el mateix moment, l'horitzó, però crec que al final l'horitzó i el que ha passat doncs no deixa de ser una cosa relativament ben portada amb aquest gap de que, bueno, 15 dies, que no estic minimitzant, però que no estem en un horitzó del Carmel que en el principi molta gent o alguna gent va intentar col·locar com si fos el marc d'actuació i no té res a veure.
2: 10 minuts i són a les 4. Mentrestant, encara ressona la decisió d'ahir del TJUE, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El govern espanyol vol fer evident que la justícia europea ha donat per bona la llei d'amnistia i ha arribat avui a proposar que Carles Puigdemont torni a Catalunya, tot i que el detinguin. Si ahir el ministre de Justícia, Félix Bolaños, demanava als tribunals que apliquessin la llei, avui un altre ministre, en aquest cas Òscar Puente, ha llançat aquesta idea en una entrevista a Ràdio Nacional d'Espanya.
4: Si yo fuera el señor Puigdemont, yo me plantaba hoy en España, sin ninguna duda. Y creo que eso sería también, por su parte, un gesto de liderazgo político, porque creo que hay cosas que son insostenibles y creo que hay cosas a las que hay que plantar cara de una vez. Lo tiene a huevo. Pero yo me plantaba hoy en España y que me detenga...
2: Lo tiene a huevo, és la frase que...
3: No,
2: i mis cares a la taula com si hagués dit una altra cosa. No, ha dit lo tiene a huevo. Des de Junts per Catalunya, el secretari general Jordi Turull ha respost de seguida, ha acusat el ministre de ser un miserable, un frívol, i ha insistit que el seu partit no es replantejarà el trencament de relacions amb el PSOE, tot i que l'amnistia vagi pel bon camí. No sé què us sembla aquesta frase d'Òscar Puente.
1: És que jo crec que l'Òscar Puente està parlant en termes del PSOE. És a dir, el PSOE està començant a plantejar i ell és la persona, diguem, l'avantguàrdia d'aquest discurs, de que hi ha l'ofert, de que hi ha un pols del poder judicial, de que... i per tant està en aquest marc. No és que estigui... Entenc la recepció d'aquest missatge per part de Junts, de veure-ho com una provocació cap a ells, però en realitat està en un marc de dir aquí hi ha un problema gravíssim per la justícia, si tornen i detenen el Puigdemont, s'evidenciarà aquesta barbaritat d'aquesta insurrecció del poder judicial. I això està en aquest marc de Madrid i de determinats sectors del PSOE, que ha codificat per Junts, com si això fos un dardo contra Junts, doncs vol dir una altra cosa. I que entenc que si es decodifica així, s'emprenyin, no? Però que crec que en la intenció del ministre està aquest marc de confrontació global contra el poder judicial insurrecte.
0: Sóc incapaç de fer aquesta lectura generosa.
2: Sí, a l'entrevista, quan escoltes l'entrevista, el que ve a dir Òscar Puente és que vingui, que el detinguin, que llavors demanarà la Beas Corpus i de seguida el trauran. No sé si ja, però a la presó ja anirà, diu, I qui te garantia?
0: Això ho diu, qui ho diu? Òscar Puente, president del Tribunal Supremo?
2: No.
0: Vale.
1: No, ho diu un dirigent que creu que el poden posar també a la presó qualsevol dia pel tema dels morts de l'accident de tren, que ja alguna premsa ja ho ha apuntat. Que hi haurà querelles contra ell per negligència, o sigui, ho diuen algú que està en aquest marc.
3: Jo crec que, a mi són unes declaracions que m'han sorprès una mica. Primer perquè, en el fons, parlar de que vingui i et detinguin, és veritat, són un punt frívol, no? Crec que ho he dit.
0: No, perdona, més frívol encara quan dones lliçons de lideratge.
3: Exacte, no? Però m'ha semblat com dir...
0: Si jo fos ell, tal, i seria...
3: Com si anar a la presó fos una cosa que, bueno, pues, mira, no tinc res a fer aquesta tarda, doncs vaig a la presó, no? Però a banda, també m'han sorprès perquè confirmen, i jo pensava que al PSOE no li acabava de convenir això, aquest marc de màxima polarització. No? Jo tinc la sensació que des del PSOE volen conflictivitzar amb el Partit Popular i amb l'ultradreta en un terreny fonamentalment ideològic, no? De polítiques socials, de llibertats i aquestes coses que el PSOE quan es posa en campanya doncs ho fa prou bé, no? I en aquest marc de polarització amb un Vox una mica desmarxat li anava bé, no? Clar, si Puigdemont ve, arriba el dia que sigui, que digui clar segurament doncs, que no passarà això, que diu que no passaria res, que és anar a la presó, vull dir, està clar que has d'estar d'això, perquè el Suprem es posiciona, cosa que ja veurem, jo tinc la sensació que això despertarà, també activarà determinats discursos de l'ultradreta espanyola.
1: Però PSOE,
3: Això jo crec que no li anava bé, però potser sí que els hi va bé, en aquesta lògica de polarització.
1: Amb la lògica del poder judicial contra el poder legítim del Parlament i de les urnes.
3: Sí, però perquè si tu el poder judicial al costat de l'ultradreta, que és exactament on està, la cúpula del poder judicial...
0: Sí, però si vols polaritzar...
1: Vol no, si vols...
2: I el que es faci és fer-ho amb la presó d'un altre.
0: És el que anava a dir jo, no pots fer servir a Carles Puigdemont d'hostatge de la teva polarització, diguéssim, perquè si realment hi ha coses que són insostenibles, aquesta n'és una, que és la frase també del ministre, no? Hi ha coses que són insostenibles.
1: Però independència...
3: Però fa molts anys que són insostenibles. Sostenibles ara, perquè ja ha tornat de...
0: O sigui, les preguntes que tenim sobre la taula després de la decisió d'ahir del Tribunal de Justícia de la Unió Europea és quan torna Carles Puigdemont i qui gestionarà aquest retorn? Qui gestionarà des de la Moncloa aquest retorn? I qui té l'espita per decidir com es vehicula aquest calendari és, per una banda, el Tribunal Suprem i, per una altra banda, Pedro Sánchez. Segurament el senyor Òscar Puente té més informació que nosaltres sobre quan han de ser les eleccions generals o no han de ser les eleccions generals. Però és una partida que s'està jugant entre, efectivament, el poder judicial i el poder, en aquest cas executiu, i el legislatiu, amb els líders independentistes com a hostatges.
1: Però si tu vols
0: anar... Llavors, molta empatia no demostra Òscar Puente per després anar a reclamar que Junts continuï donant suport a la majoria d'investidura.
1: També hi ha l'estil personal enutjós de l'Òscar Puente, que juga un paper determinat en el govern i que no s'ha de prendre la part pel tot i tot el que vulgueu. Però insisteixo que, òbviament, si demà arribés el president Puigdemont i el detinguessin, pel món i per la justícia i per Europa i per tothom, quedaria, jo crec que molt reforçada, la idea de que la justícia espanyola hi passa algú. Amb independència, diguem, de si això... Qui carrega els cossos d'això?
0: Però ja passava abans, Però passava abans que les coses li passessin al PSOE.
1: Després d'una sentència com la del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, en què ha avalat l'amnistia, i que, per tant, no hi ha dubte per Europa que l'amnistia és correcta, constitucional, etc. Que el beneficiat teòric de l'amnistia arribés a Espanya i fos detingut, òbviament, jo no crec que això sigui una bona proposta i menys fet d'aquesta manera que ho ha fet l'Òscar Puente. Però òbviament, això seria un cop fortíssim contra la justícia espanyola que ajudaria, en aquest marc de polarització que estem dient, a dir hi ha un poder judicial a Espanya que no és normal.
2: Per tant, això és el que li interessa al govern espanyol.
1: I també, i entenc que també els independentistes.
3: Bueno, però és que aviam, els independentistes...
1: Entenc que els independentistes consideren els independentistes... que han sigut víctimes d'una repressió que Europa no ha acreditat.
3: I els de Podem...
1: Sí, el bloc d'investidura.
3: Està clar.
1: Bueno, per tant, no és tan absurd políticament. Una altra cosa és com es planteja, si és viable, si sembla un xuleta que està dient, que està donant, que està ficant-li el dit a l'ull... Tot això estic d'acord, però que en el fons aquí hi ha una proposta política de fort recorregut i de fort impacte, crec.
0: Pere,
1: que també és veritat.
0: Estem d'acord de que si hem de donar totes aquestes explicacions no és reeixida la proposta.
1: La manera de formular-la, sens dubte
3: no.
1: Jo
3: des del punt de vista de l'anàlisi del que vol el PSOE, que és màxima polarització,
1: el PSOE i el bloc d'investidura.
3: Aquesta, el PSOE, fonamentalment, perquè és el que s'està jugant d'alguna manera les eleccions, no? I que passaran quan passin de l'any vinent, no? I, per tant, en aquesta lògica, però jo estava convençut que necessitava un altre tipus de polarització, que era ideològica, no? Aquella de, bueno, pues que ve ultradretes, carregar els drets i altres del benestar...
1: Jo crec que estem en un altre escenari.
3: I és evident que és un escenari que, vist així, també li pot sumar. El que passa que, insisteixo, si en el cas que dubtosament el president Puigdemont li fes cas al president, a l'Òscar Puente,
1: òbviament,
3: i entrés per reportar i fos detingut, aquí genera una polarització que no sé si afavoriria el PSOE.
1: El PSOE creu que sí.
3: No sé, perquè el PSOE en aquest aspecte també està bastant trencat, des del punt de vista de l'amnistia.
1: L'amnistia té el suport de la majoria del Congrés dels Diputats. L'amnistia
3: sí,
1: no és una cosa que afavoreix els
3: independentistes. Però l'amnistia és un element que va causar fortíssim debat dintre del PSOE.
1: I que va guanyar clarament la línia del Pedro Sánchez.
3: Però
1: i que les enquestes diuen que els espanyols estan a favor de l'amnistia.
3: Hi ha gent encara poderosa dintre del PSOE, que això no veu gens clar.
1: La gent poderosa dintre del PSOE, que això no ho veu gens clar, quan hi ha un Consell Federal, doncs és un.
3: Bueno, el PSOE, ja dintre hi ha molta cosa que no està gens d'acord amb això.
1: No
3: està el president Illa, doncs no fa tants anys, deia ni amnistia ni nada d'eso.
1: I el Puigdemont deia, mai pactarem amb els 255.
2: En moltes enquestes, bona part dels votants del PSOE no estaven d'acord amb la llei d'amnistia.
1: Però ara sí. Al començament no. Ara sí.
3: Estan en un context...
1: Perquè han vist, perquè han vist que ha sigut molt útil.
3: On? Ni les balances fiscals, oi, el reencuentro. No,
1: estem parlant d'una cosa prepolítica.
3: Sí, home, sí, que és que no hauria...
1: ha sigut molt útil.
3: És que mai no hauria d'haver estat judicialitzat, clar.
2: Pere Rossinyol, Isabel García Pagán, Miquel Àngel Escobar, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
1: A vosaltres.
0: Adéu.
3: Fins la propera.
2: Ho deixem aquí, arriben les notícies de les 4 i després, ja ho sabeu, la tarda de Catalunya Ràdio de l'estiu amb el Roger Canandell i la Marta del Cor. Nosaltres tornem dilluns a partir de les 2 en una nova edició del Catalunya Migdia. Fins llavors, bon cap de setmana a tothom.
5: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.

0: 3Cat Info.
1: Bona tarda, són les 4. La inversió de l'Estat a Catalunya és menys de la meitat que a Madrid. L'any passat el govern espanyol va destinar a Catalunya 1.300 milions d'euros, que és el 9% del total. És la xifra més baixa en una dècada. A Madrid va superar els 3.200 milions i en aquell cas suposa el 21% del total. La Guàrdia Civil conclou que l'exministre Santos Cerdán i la seva família van guanyar més de 300.000 euros a través de suposades adjudicacions irregulars al Ministeri de Transports. En un informe de més de 160 pàgines, l'UCO conclou que van guanyar aquesta quantitat de l'empresa Servinavar, tant en concepte de sous com d'ingressos a compte. L'endemà de la sentència europea que avala l'amnistia, el govern espanyol anima Carles Puigdemont a tornar i plantar cara als tribunals espanyols, assumint el risc de ser detingut. El número 2 de Junts, Jordi Turull, qualifica de miserables i frívoles les paraules que ha pronunciat el ministre Òscar Puente. Segons el cos d'agents rurals, Catalunya afronta el pitjor inici d'estiu dels últims 15 anys pel que fa als incendis forestals. De fet, tot i que han rebaixat a més de la meitat les poblacions en risc, es mantenen 33 municipis d'11 comarques en perill extrem. Finalment es farà un retorn esglaonat dels evacuats per l'Esboranga al barri del Putxet de Barcelona, arran de les obres de la línia 9 del metro. Aquest dilluns podran tornar a casa els veïns de 2 dels 8 edificis afectats i al llarg de la setmana vinent s'hi podria afegir algun altre immoble. La Xina rebutja les acusacions de Donald Trump sobre la interferència en les eleccions als Estats Units de l'any 2020. Diu que no tenen fonament i que no és la seva manera d'actuar. El president nord-americà torna a posar en dubte la seguretat de les votacions a 4 mesos de les eleccions de mig mandat i pressiona per aprovar una llei que augmenti els controls. Aquest vespre comença l'edició número 40 del Festival de Peralada i ho farà amb un diàleg entre grans àries de l'òpera francesa i italiana. A més de la lírica, fins al 9 d'agost també s'han programat espectacles de dansa i diversos muntatges de creació contemporània.
0: Esports.
2: Miguel Ángel Gil, CEO de l'Atlètic de Madrid, assegura que no acceptarà cap oferta del Barça de la quantitat que sigui per Julián Álvarez. També en clau blaugrana, Frenkie de Jong i el seu entorn decidiran avui si passa pel quiròfan per superar els seus problemes al genoll dret. A la segona divisió, el Girona ha fet oficial la renovació de David López per una temporada més i el Tour de França està en marxa la 13a etapa. Ara mateix, poc menys de 70 quilòmetres pel final, el grup d'escapats té 7 minuts d'avantatge sobre el grup principal.
1: Pel que fa al temps, esperem una tarda de molta calor a tot el país, amb màximes que no arribaran, però als 40 graus en lloc del país, però sí que s'hi acostaran a punts de Ponent, a l'Ebre i al Bages. El temps serà assolellat amb núvols inofensius sobre les muntanyes. Només al Pirineu Oriental es pot escapar algun ruixat puntual.
0: 3Cat Info.
1: Ara passen poc més de 3 minuts de les 4 de la tarda. Aquesta hora us parla Eloi Barrera.
0: 3Cat Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
1: Catalunya va rebre l'any passat només un 8,6% de tota la inversió que va fer el govern espanyol a les diferents autonomies, mentre que va destinar a Madrid el 21%. Són les dades que l'executiu ha enviat als grups parlamentaris i a les quals ha tingut accés 3Cat Info. L'Estat va invertir a Catalunya l'any passat 1.300 milions d'euros, que és, com dèiem, gairebé el 9% del total de diners que va destinar a totes les autonomies, en obres o en serveis públics que són competència seva, com ara Renfe. És el percentatge més baix d'inversió a Catalunya en l'última dècada. I si ho comparem amb el pes de l'economia catalana en l'espanyola està molt per sota, perquè és del 19%. Això s'ha anat repetint any rere any. L'economista Guillem López Casasnovas explicava al Catalunya Migdia fa tot just uns minuts que les xifres danyen l'economia catalana i que consoliden la tendència a favor de la Comunitat de Madrid.
3: Després del 23, ara el 25, continua sent doble Madrid. O sigui, no tan sols no s'escurça, sinó que el gap augmenta. Jo ja no tinc paraules per explicar el que està passant, perquè el que demostra, en realitat, és el poc interès que tenen en creure ser un estat territorialitzat.
1: Si ho comparem amb altres autonomies, el País Valencià, Andalusia i Galícia també van rebre més recursos que Catalunya en xifres absolutes, per bé que Andalusia també va tenir inversions per sota del que porta el conjunt de l'Estat. La Conselleria d'Economia destaca que la inversió de l'Estat és gairebé el doble de la del 2018, en l'últim any del govern de Mariano Rajoy. Des de Junts, Mònica Sales ho qualifica d'asfíxia premeditada i assegura que el president Illa es resigna a les xifres per no incomodar Pedro Sánchez.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: La Guàrdia Civil conclou que Santos Cerdán i la seva família van guanyar més de 300.000 euros de la trama de suposades adjudicacions irregulars al Ministeri de Transports. Aquests diners van ser els que van cobrar de Servinavar, l'empresa vinculada a Cerdán, i que tenia com a principal font d'ingressos la constructora Acciona. També apunten que l'ex número 3 del PSOE va disposar de diners en efectiu d'origen desconegut. Anem a Madrid, Dani Sainz de Aja.
4: La Guàrdia Civil ha investigat els comptes i el patrimoni de Santos Cerdán i en un informe de 163 pàgines conclou que entre els anys 2014 i 2023, ell i el seu entorn familiar van ingressar 324.000 euros de l'empresa Servinavar i compten tant les nòmines dels seus familiars que hi treballaven com el pagament d'un lloguer o les despeses personals que Cerdán carregava a una targeta a nom de l'empresa. L'etapa de més benefici, diu Luco, coincideix amb l'etapa de José Luis Ábalos com a ministre de Transports de 2019 a 2023, moment també que la constructora Acciona va ser adjudicatària de diversos contractes d'obra pública sota la lupa dels investigadors. De fet, esta constructora representa el 90% dels ingressos de l'empresa Servinavar i en alguns anys el 100%, segons recull l'informe. Els investigadors consideren que Cerdán era soci ocult d'esta empresa a nom del seu amic Anxón Alonso, malgrat que el dirigent socialista sempre se n'ha desvinculat. L'informe patrimonial de Cerdán també recull que l'ex número 3 del PSOE va disposar de fons d'ingressos en efectiu d'origen desconegut. Ho xifra en 18.200 euros entre 2014 i 2017, coincidint novament amb l'etapa d'Avalos al Ministeri de Transports.
1: Ara és mig quart de les 5 de la tarda. La directora de la Guàrdia Civil ha negat davant del jutge del cas Leire que exercís pressions per frenar investigacions contràries al PSOE o que afectessin l'entorn de Pedro Sánchez. Ha dit també que se sentia víctima justament de Santos Cerdán, l'ex número 3 del PSOE, i de les clavegueres del partit. Tornem ara a Madrid amb la Tània Tàpia.
5: Una declaració de gairebé dues hores com a investigada en què ha contestat a tothom. Mercedes González ha negat davant del jutge Santiago Pedraz que limités l'acció dels investigadors de casos com el del germà de Pedro Sánchez. Ha reconegut dues de les tres trobades que Luco parla d'ella amb Leire Díaz, però ha assegurat que la segona la va tallar en sec quan l'exmilitant li va demanar restituir en el càrrec un comandant suspès per estar imputat en el cas Coldo. Segons expliquen fonts presents a la declaració, ha relatat que no sabia que Leire Díaz anava de la mà de Santos Cerdán. Si ho hagués sabut, diu, ni s'hi hauria assegut perquè tenia molt mala relació amb el llavors número 3 del partit. Ha dit fins i tot que és una damnificada de la trama i que està a la llista de víctimes de Santos Cerdán. A la mateixa hora, però, al Senat i davant de polítics, el DAO de la Guàrdia Civil és el màxim responsable operatiu, negava també qualsevol pressió a aquests investigadors. Manuel Llamas, com ja va fer davant del jutge Santiago Pedraz fa 24 hores, ha reconegut que només va demanar a alguns responsables que no s'excedissin en les causes polítiques perquè la instrucció, recorda, l'ha de dirigir sempre un jutge.
6: Aquí, a veces, hay un exceso de protagonismo, una cierta vanidad en cuanto a quién lidera esa investigación y a veces asumimos papeles, roles que no nos corresponden.
5: I ha dit que no coneix de res Leire Díaz i que per tot plegat no pensa dimitir encara que acabi anant al judici.
1: Gràcies, Tània. Us expliquem ara que la Comissió Europea fa un toc d'atenció a l'Estat espanyol i l'avisa que calen més mesures per evitar els casos de corrupció. Una de les reformes més urgents que li demana és que reguli millor la funció dels lobbies. Tot plegat mentre la justícia investiga, com sentíem, el nucli del PSOE i quin paper jugava l'expresident Zapatero. Anem a Brussel·les, Bruno Fortea.
7: La Comissió Europea reclama a Espanya que creï un registre de lobbies per saber quines entitats miren d'influir en les decisions dels governs i demana més transparència en les declaracions de patrimoni que fan els polítics espanyols. També exigeix reformes per evitar conflictes d'interessos entre càrrecs públics i el sector privat. I a l'hora de combatre la corrupció, Brussel·les denuncia que les investigacions a Espanya triguin tant de temps. Per això vol veure més avenços en tots aquests àmbits i demana al govern espanyol que no s'adormi a l'hora d'aprovar la reforma de la llei de secrets oficials, aturada ara mateix al Congrés i que hauria de facilitar l'accés a la informació classificada. La Comissió Europea també vol que s'aprovi aviat el nou estatut que regularà la feina del fiscal general de l'Estat. Diu que això el convertirà en una figura més independent, però la reforma continua aturada, també al Congrés.
1: Gràcies, Bruno. Per cert, que a la mateixa compareixença per desplegar aquest informe, el comissari europeu de Justícia s'ha referit a la llei d'amnistia. Fa un any la Comissió Europea va criticar la llei, però ara diu que la respecta, després de l'opinió del Tribunal de Luxemburg.
8: La Comissió respecta sempre plenament i s'adhereix a les sentències del Tribunal de Justícia. Prenem bona nota de totes les sentències del Tribunal de Justícia, fins i tot la resolució sobre la legislació d'amnistia a Espanya. Examinarem aquestes i les altres decisions que va prendre ahir el Tribunal de Justícia.
1: Justament, la sentència de la Justícia Europea que avala la llei d'amnistia, lluny de reconduir les relacions entre el govern de Pedro Sánchez i Junts, ha servit per distanciar-los encara més. El detonant han estat unes declaracions del ministre de Transports, Òscar Puente, animant Carles Puigdemont a tornar avui mateix, encara que s'arrisqui a ser detingut. Puente ho ha dit en declaracions a Ràdio Nacional d'Espanya.
9: Si yo fuera el señor Puigdemont, yo me plantaba hoy en España, sin ninguna duda. Y creo que eso sería también, por su parte, un gesto de liderazgo político, porque creo que hay cosas que son insostenibles y creo que hay cosas a las que hay que plantar cara de una vez. Lo tiene a huevo. Pero yo me plantaba hoy en España y que me detenga.
1: La resposta des de Junts ha estat immediata, ha sigut de Jordi Turull, el secretari general del partit, que a través de les xarxes socials ho ha qualificat de miserable i frívol. Abans de les declaracions del ministre, Turull ja deixava clar al matí de Catalunya Ràdio que, encara que l'amnistia avanci, no es replantejaran el trencament de les relacions amb el PSOE.
10: No, perquè a veure si els hem de donar les gràcies perquè es compleixi una cosa que es va acordar. El problema amb el PSOE són totes les que es van acordar i no s'han complert. La llei d'amnistia era per votar la investidura de Pedro Sánchez. La investidura. Nosaltres vam complir.
1: Mentrestant, en una conferència a Madrid, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha reclamat a Junts que torni a la majoria de la investidura per desencallar les principals carpetes pendents, inclosa la dels pressupostos.
11: Nosotros apelamos a todas las fuerzas que participaron en la investidura para poder aprobar el modelo de financiación, para poder aprobar la liquidación de la deuda FLA, para intentar aprobar unos presupuestos españoles que sean útiles para la gente. Y nuestra voluntad va muchísimo más allá de los partidos políticos, va más allá del PSOE. I va més allà de Junts.
1: En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, Junqueras ha revelat que va contactar amb Carles Puigdemont just després que se sabés la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
0: 3CAT Info.
1: D'aquí 3 minuts haurem arribat a 4:15 de la tarda. Segons el cos d'agents rurals, Catalunya afronta el pitjor inici d'estiu dels últims 15 anys pel que fa a incendis forestals. De fet, tot i que han rebaixat a més de la meitat les poblacions en risc, es mantenen 33 municipis d'11 comarques en perill extrem. Per bé que en general les condicions meteorològiques han millorat una mica, aquest cap de setmana preocupa sobretot la simultaneïtat d'incendis que hi pugui haver a les comarques de Ponent, a Tarragona i les Terres de l'Ebre, a la Catalunya Central i també al Vallès. Hi ha 3 espais naturals tancats, la Ribera Salada al Solsonès, la Baronia de Rialb a la Noguera i el Montmell Marmellà al Baix Penedès. Les 3 onades de calor que acumulem aquestes últimes setmanes han ressecat molt el sotabosc i bona part de l'arbrat, que ja s'ha convertit en combustible. Així ho subratllava Antoni Mur, inspector en cap dels agents rurals, en una entrevista d'aquesta emissora.
12: Ha sigut una entrada a l'estiu molt dura. En quant a nombre d'incendis, és el pitjor inici de campanya d'estiu que hem tingut dels últims 15 anys. Hem de veure com es comporta a partir d'ara. La meteorologia, la millora de les condicions, doncs és un bon indicador. I a veure, de cara a properes setmanes, si permet tenir una perspectiva millor.
1: Pel que fa als 5 incendis en 8 dies a Aiguamúrcia, l'últim dels quals ha quedat sota control aquesta tarda, Mura assegura que les investigacions avancen amb la hipòtesi que l'hagi provocat un piròman.
12: És la hipòtesi principal i sobre la que estem treballant amb intensitat de Mossos d'Esquadra. Hem de veure el resultat d'aquestes investigacions durant els propers dies. Hi ha hagut focus d'incendis nous en zones on en principi no tenien res a veure. Per tant, és una hipòtesi plausible i sobre la que s'està treballant.
1: Segons els bombers de la Generalitat, aquest estiu s'han incrementat entre un 70 i un 80% els incendis a l'entorn natural respecte al mateix inici de campanya de l'any passat. I justament, parlant d'incendis, estem seguint també el que hi ha a l'Aragó, a Orés, que continua descontrolat i ja ha cremat més de 12.600 hectàrees. L'evolució de les flames ha obligat a evacuar 1 miler de persones de 6 municipis, 5 aragonesos i un de navarrès. Sobre el terreny hi estan treballant 450 efectius de bombers i una vintena de mitjans aeris, amb el reforç de gairebé 300 membres de la Unitat Militar d'Emergències. El president de l'Aragó, Jorge Azcón, adverteix que el vent continua empenyent aquest foc.
13: El canvi de viento lo que está haciendo en este momento es ampliar todavía más el perímetro y hacer que haya todavía más hectáreas de las que se han quemado que se estén quemando.
1: La previsió per aquesta tarda continua sent complicada i la prioritat dels bombers és evitar que el foc arribi a nuclis urbans. Tot i això, les flames ja han afectat una desena d'habitatges.
14: Les cases s'han salvat, la població també, però tot el que ha ardit.
15: Nos saltaron a todos los vecinos un aviso, unos pitidos muy grandes de que teníamos que desalojar con mucho miedo y ganas de que todo se solucionara pronto.
1: Hi ha 6 carreteres tallades a causa del foc i les autoritats aragoneses han demanat restringir la mobilitat a l'entorn de la comarca de Cinco Villas, a la mesura del possible. El fum produït per l'incendi és ben visible des de diferents punts del Pla de Lleida i també des de les comarques del Camp de Tarragona.

0: Un quart de cinc de la tarda, obrim àrea de servei. Comencem pel trànsit amb Carmina Malagarriga. Bona tarda.
1: Bona tarda, Eloi. Començarem nosaltres amb l'AP7. A l'AP7 hi ha retencions a Mollet i del Papiol a Martorell en sentit sud i també a Cerdanyola del Vallès en sentit sud per un accident. Hi ha un carril tallat en aquest tram. També a l'AP7, retencions de Sant Cugat del Vallès a Barberà i de Montmeló a la Roca en sentit nord. A la C32 a Sant Boi de Llobregat en sentit sud i també a la C32 a Montgat i a Cabrera de Mar en sentit nord. A l'N340 al Vendrell en sentit sud, a l'A2 a Cornellà de Llobregat en tots dos sentits i també a Abrera en sentit nord. A la C60 a Argentona en sentit sud cap a l'enllaç amb la C32, a la C58 a Ripollet en sentit nord. A la B20 a l'Hospitalet de Llobregat i també a Cornellà en sentit sud cap a Barcelona i a la B20 a Santa Coloma de Gramenet cap al Nus de la Trinitat. Ja d'entrada a Barcelona, tant a la C33 com a la C58 hi ha retencions des de Montcada i Reixac. A la B10 a Sant Adrià de Besòs, també cap al Nus de la Trinitat, a la Ronda de Dalt de Pedralbes a Horta en sentit Besòs i d'Horta a Vallcarca en sentit Llobregat, mentre que a la Ronda Litoral les retencions es concentren de la zona franca al Poblenou en sentit Besòs i de la Mina a la Barceloneta en sentit Llobregat. De moment és tot, més informació d'aquí a mitja hora.
0: El temps. Amb Néstor Gómez.
2: Una tarda més, la calor continua sent intensa arreu del país, amb màximes que s'acosten a la xifra dels 40 graus. És el cas de Vinebre, amb 39,6 graus, gairebé 39 graus a Torroja del Priorat, Sant Salvador de Guardiola o Ascó. O fins i tot també Olot, ha arribat gairebé als 38 graus. Temperatures molt altes en un dia assolellat, en el qual s'espera que aquesta tarda aparegui algunes nuvolades que poden ser puntualment amenaçadores. En el cas del Ripollès, no descartem alguna feble precipitació. I tot això a les portes d'un cap de setmana que pràcticament es mantindrà prou estable i amb unes temperatures que més o menys es mantindran com les que tenim a hores d'ara. Unes màximes que tant dissabte com diumenge, sobretot dissabte, poden baixar una miqueta, màximes de 38 graus cap a Ponent, 37 cap a les Terres de l'Ebre i 37 graus cap a la Catalunya Central. En canvi, diumenge sí que s'intensificarà una mica més la calor i sembla que de cara a dilluns i dimarts encara farà més calor i tornarem a tocar la xifra dels 40 graus. Tot això amb un cap de setmana que serà assolellat, amb alguns núvols matinals i amb molta xafogor cap a la Costa Daurada i Terres de l'Ebre, tant dissabte com diumenge. I de precipitacions poquetes, potser durant les tardes, puntualment en pot aparèixer alguna cap a l'àrea del Pirineu.
0: 3CAT Info. Ara passen 3 minuts d'un quart de 5 de la tarda. Aquest dilluns només podran tornar a casa seva els veïns de 2 dels 8 edificis que es van evacuar fa 10 dies a l'esvoranc del Putxet, a Barcelona, provocat per la tuneladora de les obres de la línia 9 del metro. Serà un retorn esglaonat, això sí, i és possible que la setmana que ve tornin a casa els habitants també d'altres immobles de la zona. Ens informa des de Barcelona el Joan Garcia.
3: Retorn, de moment, només al 25% dels edificis. A partir de dilluns, i certificat en mà, tornaran els veïns d'11 habitatges i es podran reobrir 4 locals. Ho ha concretat la delegada del Govern a Barcelona, Pilar Díaz.
4: En aquest moment podem avançar el retorn de 2 dels 8 edificis que es van desallotjar ara fa 9-10 dies. Pel que fa a l'acompanyament a les famílies, dimarts vinent el Govern prendrà un acord en què treballarem de manera separada tant la part dels comerciants com la part del veïnat.
3: Pels edificis del carrer Teodora a Madrid caldrà esperar uns dies més per garantir una estabilitat que autoritzi el retorn, tot i que en el cas d'un bloc pot ser cosa només d'una setmana. Ramon Ramírez, director general d'Infraestructures de la Generalitat.
5: L'edifici número 54 té tots els paràmetres en bones condicions, però per les raons que fossin, aquest edifici no es va poder instrumentar abans de la pas de l'obra. Es va fer un cop va haver-hi l'incident, i hem comprovat que el moviment és correcte, però necessitem una setmana més de comprovar que aquesta estabilitat és correcta.
3: El govern activarà una línia d'emergència d'ajuts econòmics a comerciants perquè puguin assumir despeses ordinàries de salaris i lloguers i també un fons de compensació pels veïns, 300 que han hagut de marxar. Són les mesures anunciades avui quan fa 10 dies de l'esfondrament, havent-se comprovat el terreny i que no hi ha cap problema estructural a cap edifici.
0: Ara passen 5 minuts d'un quart de 5 de la tarda. En crònica internacional, el president nord-americà Donald Trump posa el focus en la seguretat electoral a menys de 4 mesos dels comicis de mig mandat dels Estats Units. En un discurs a la Nació, Trump ha tornat a posar en dubte la victòria de Joe Biden l'any 2020 i, a més, ara ha assenyalat el règim de Pequín, una acusació que el portaveu de la diplomàcia xinesa ha rebutjat ja de ple.
6: Les afirmacions rellevants fetes per la part nord-americana són pures invencions i difamacions, que fa temps que s'ha demostrat que són declaracions sense fonament. La Xina ha defensat constantment el principi de no interferència en els afers interns. No té cap interès en les eleccions nord-americanes i mai no hi ha interferit.
0: 3CAT Info. Un diàleg entre grans àries de l'òpera francesa i italiana arrencarà aquest vespre un dels clàssics de l'estiu, al Festival de Peralada, en una edició que celebra 40 anys. La lírica, però també la dansa i diversos muntatges de creació contemporània seran protagonistes d'aquest festival fins al 9 d'agost. Anem a Girona, Fèlix Martín.
7: La cita d'avui és a l'església del Carme de Peralada, amb peces de Puccini, Verdi i Chilea d'una banda i Gounod i Massenet de l'altra, interpretades per la parella formada per la soprano Hermonella Jaú i el tenor Benjamin Bernheim. Per tant, avui, lírica, però en els pròxims dies també hi haurà dansa i muntatges d'estrena, com el cicle de cançons Diària d'una madre o bé l'òpera Estètica i massacre de Carles Prat. Això ho ha destacat el director artístic del Festival de Peralada, Oriol Aguilar.
8: Aquest sempre és el segell del festival, la lírica i la dansa, però amb propostes noves. Un festival no hauria de reposar espectacles que ja estan en circuit i l'esperit de festival ha de ser presentar al públic i fent-nos confiança doncs, que visqui experiències noves de descoberta. Aquest és l'esperit genuí de ser festival.
7: A més, Sílvia Pérez Cruz farà parlar de dos concerts. N'hi ha dos més amb un espectacle que fusiona les quatre estacions de Vivaldi a ritme de hip-hop. I també, entre d'altres, hi seran, per exemple, Jordi Savall o la celebració dels 10 anys del trio Fortuny. A banda de la programació per l'ada mateix, el festival tancarà la celebració d'aquests 40 anys amb un concert al Palau de la Música Catalana el dia 29 d'agost.
9: Aguantem bé, per la feina ja!
10: L'agenda del 3 Rondes, el cap de setmana casteller de 3CAT Info.
11: Encetem la segona quinzena del juliol casteller amb nous al·licients a les places del país. Aquest dissabte a les 7 de la tarda hi haurà castells a la plaça Cap de la Vila de Sitges i actuen els castellers de Vilafranca al costat dels castellers de la Jove de Sitges.
12: Una altra diada a destacar és la Festa Major a la Riera de Gaià. A les 6 a la plaça Major hi actua la colla jove Xiquets de Valls acompanyada dels Xiquets del Serrallo i els Nois de la Torre.
11: També a la tarda a la plaça Nova de Cabrera de Mar hi ha prevista una altra actuació de nivell amb els Minyons a Terrassa i els Capgrossos de Mataró.
12: Al Catllà, a la plaça de la Vila, s'hi celebrarà la diada de juliol. A les 7 de la tarda hi actuaran els Xiquets de Tarragona, els Xiquets de Reus i els Nens del Vendrell. I a la llotgeta del monestir a Sant Cugat del Vallès a 8:15 hi podreu veure la colla local al costat dels Bordegassos de Vilanova i els castellers de Caldes de Montbui.
11: Dissabte a la tarda també hi ha castells a la plaça Josep Maria Vila de Masquefa. Hi actuaran els Xicots de Vilafranca i els castellers del Foix de Cubelles. I a Manresa, 6:15, diada dels Tirallongues a la Casa de la Caritat. Els vegencs hi actuen acompanyats dels castellers del Lluçanès i els del Riberal.
12: Finalment, dissabte a les 6 de la tarda, a la plaça Doctor Puig de Sant Feliu del Racó hi actuen els castellers de Castellà del Vallès, els de Montcada i Reixac i els de Santa Coloma. I a Esplugues de Llobregat al vespre els castellers locals participen a la processó del Ferro i la colla vella dels Xiquets de Valls actua a Salou.
11: Aquest diumenge a les 6 de la tarda, la Colla Vella dels Xiquets de Valls actuarà a la diada de Festa Major del barri de les Vivendes de la capital de l'Alt Camp. I a 1:15 del migdia, a la plaça Catalunya de Castellvell del Camp, hi actuaran els Xiquets de Reus i els de Cambrils.
12: A Palafrugell, a les 6 de la tarda, els Marrecs de Sal, els Xerrics d'Olot i els castellers de l'Alt Maresme i la Selva Marítima actuen a la plaça Nova. A la mateixa hora també hi ha castells a la plaça de la Vila de Sant Vicenç dels Horts, amb els Xicots de Vilafranca, els castellers de Sant Vicenç i els de Terrassa.
11: Els agarencs fan doblet diumenge, unes hores abans, a 11:15 del migdia, també actuen a Esplugues de Llobregat, amb la colla local dels Cargolins i els castellers de Castelldefels.
12: I encara un parell de diades més de diumenge, a les 12, a la plaça Coc de la Ràpita, hi haurà els Xiquets de Vilaseca i els Xicuelos i Xicueles del Delta. I a la Catalunya del Nord, a Toluges, a les 10 del matí, a la plaça Lluís Esparra, hi haurà els Pallagos del Conflent.
11: Diumenge de 21 a 22 hores us explicarem el més destacat del cap de setmana casteller a l'informatiu 3 Rondes de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
0: Esports. Amb l'Alfons Gorina, bona tarda.
13: Bona tarda, comencem amb esport en directe. Està en marxa la 13a etapa del Tour de França, un recorregut de 206 quilòmetres entre Dol i Belfort. Ara mateix queden poc més de 50 quilòmetres pel final de l'etapa i el grup d'escapats té més de 7 minuts i mig sobre el grup principal, on el líder segueix sent Tadej Pogacar sobre Jonas Vingegaard amb un coixí de 3 minuts i 36 segons. I Miguel Ángel Gil, el CEO de l'Atlètic de Madrid, reitera de manera contundent la posició del club respecte a l'interès del Barça o qualsevol altre club per fitxar a Julián Álvarez.
14: Yo no tengo ninguna duda que el Atlético es el lugar en el mundo para Julián y que Julián es el delantero centro perfecto para el Atlético de Madrid. Recientemente escuché unas declaraciones del presidente donde decía que la oferta que había hecho al Atlético de Madrid no era infinita y la única respuesta posible es que nuestra respuesta sí que es infinita. No queremos transferirlo, no aceptamos la oferta de 100 millones de euros ni aceptaremos una de 150 ni una de 200.
13: El d'Álvarez és un dels noms que avui centra en l'actualitat blaurana. El segon és el de Karim Adeyemi, que podria ser oficialment jugador blaurana a les pròximes hores. El jugador de 24 anys va passar ahir la revisió mèdica i signaria per 5 temporades a canvi de 22 milions d'euros, més 7 en variables que pagaria el Barça al Borussia Dortmund. En canvi, qui està a punt de marxar és el porter Marc-André Ter Stegen. També les pròximes hores podria fer oficial, en aquest cas, la seva cessió a l'Ajax d'Amsterdam de Michel Sánchez. I el quart nom és el de Frenkie de Jong. Avui hi ha la reunió per determinar si el jugador neerlandès decideix seguir un pla conservador per recuperar-se de la seva lesió al genoll dret o, en canvi, passa pel quiròfan.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
13: Mentrestant, l'Espanyol continua la seva estada a Navata, a l'Alt Empordà. El davanter Roberto Fernández explica com porten la pretemporada.
15: La pretemporada son bastante duras, pero la verdad que lo estamos llevando más o menos bien todo el grupo. Intentando recuperar de la mejor manera posible, mediante los fisios, el hielo. Y bueno, intentamos llegar lo mejor posible para seguir avanzando con el ritmo del equipo.
13: Demà, primer partit de la pretemporada blanquiblava. El rival és l'Olot i ja jugarà a la capital garrotxina. A la segona divisió, el Girona ha fet oficial la renovació de David López per una temporada més. El defensa barceloní havia acabat el seu contracte el 30 de juny. El futbolista de 36 anys va arribar a Montilivi l'estiu del 2022 procedent de l'Espanyol.
16: Per mi, vestir un altre any la samarreta del Girona era molt important. Ja no sol per un tema emocional de club, que em sentia en deute. El descens va ser molt dur per tots. I bé, em sentia en deute de tornar a ajudar en tot el que pogués a l'equip.
13: El Sabadell, per la seva banda, segueix amb la seva estada de pretemporada a Salou. Els sabadellencs jugaran demà un amistós contra el Castelló, mentre avui l'equip ha anunciat el traspàs de Tito a l'Europa. També en clau de mercat, el Betis ha fet oficial la sortida del porter gironí Pau López. El seu destí podria ser l'Andorra de la segona divisió.
10: 3CAT Info.
13: I a la primera divisió femenina, el Badalona Women ha anunciat el fitxatge d'Izarne Sarasola, defensa basca procedent del Nantes de la Lliga Francesa. Tot just recuperada d'una lesió greu al lligament creuat anterior del genoll, la jugadora de 24 anys suma un nou reforç a l'equip badaloní.
17: Bueno, creo que es un proyecto que me gusta mucho. Creo que es un proyecto muy ambicioso y pues como jugadora estoy muy contenta de estar aquí.
13: D'altra banda, el Barça ha anunciat la cessió de la defensa Adriana Renera al Deportivo, tot plegat el dia en què l'Espanyol ha començat la pretemporada amb el primer entrenament sobre la gespa.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
13: El Mundial aquesta tarda hi ha les rodes de premsa de Luis de la Fuente i Rodri per la selecció espanyola i de Lionel Scaloni, un jugador de l'Albiceleste, de prèvia a la final del Mundial de futbol que jugarà diumenge. Demà a les 11 de la nit es disputarà el partit pel tercer quart lloc que jugaran França i Anglaterra. Didier Deschamps, el seleccionador francès, valora el fet de jugar aquest tipus de partit.
18: Hi ha beaucoup de déçus, forcément.
19: És normal, molta gent està decebuda, però s'ha de jugar un altre partit. Quan portes la samarreta de França, tant se val el partit. Ho has de donar tot. I així ho farem el dissabte, perquè és l'últim partit de la competició.

0: Ara són 3:45 de la tarda. A 3Cat Info us estem destacant que la inversió de l'Estat a Catalunya és menys de la meitat que la de Madrid. L'any passat el govern espanyol va destinar a Catalunya 1.300 milions d'euros, el 9% del total. És la xifra més baixa en l'última dècada. A Madrid, en canvi, va superar els 3.200 milions, que suposa el 21% del total. La Guàrdia Civil conclou que l'exministre Santos Cerdán i la seva família van guanyar més de 300.000 euros a través de suposades adjudicacions irregulars al Ministeri de Transports. Això s'extreu d'un informe de més de 160 pàgines de l'UCO, on conclou que van guanyar aquesta quantitat d'una empresa que, tant en concepte de sous com d'ingressos a compte. I l'endemà de la sentència europea que avalava l'amnistia, el govern espanyol ha animat Carles Puigdemont a tornar a Catalunya i plantar cara als tribunals espanyols, encara que corri el risc de ser detingut. El número 2 de Junts, Jordi Turull, ha qualificat de miserables i frívoles aquestes paraules que ha pronunciat aquest matí el ministre Òscar Puente. A partir d'ara també us explicarem que la terminal T2 de l'aeroport del Prat, a Barcelona, afronta la reforma més gran des dels Jocs Olímpics. Es preveu una inversió de més de 150 milions d'euros. Les obres haurien d'estar enllestides l'any 2031 i, en principi, no haurien d'afectar la capacitat d'aquesta terminal, per on passen, atenció, més de 20 milions de passatgers cada any. I a les Terres de l'Ebre ja està en marxa la 15a edició de l'Eufònic, el festival de referència de les arts sonores i visuals. Aquest cap de setmana, els indrets més emblemàtics del Delta i espais com, per exemple, l'Ermita de la Pietat d'Ulldecona o el Centre d'Arts Lopati d'Amposta acolliran alguns dels artistes de referència d'arreu del món. Què destaquem en esports, Alfons Gorina?
1: Doncs que queden menys de 47 quilòmetres pel final de la 13a etapa del Tour de França. Els escapats tenen uns 8 minuts de marge sobre el grup principal. Tadej Pogacar segueix el líder sobre Jonas Vingegaard. I que Miguel Ángel Gil, el CEO de l'Atlètic de Madrid, ha assegurat avui que no acceptarà cap oferta del Barça de la quantitat que sigui per Julián Álvarez.
0: Pel que fa al temps, aquesta tarda està fent molta calor, si bé estarem per sota dels 40 graus. En general, la temperatura estarà entre els 33 i els 38. Això sí, la xafogó serà molt marcada a la costa i al prelitoral. En general, temps assolellat a la majoria del país. Això sí, alguns núvols a la zona del Ripollès i també als ports on es podria escapar algun ruixat molt local. Ara passen 3 minuts de 4:45 de la tarda. Catalunya va rebre l'any passat només un 8,6% de tota la inversió que va fer el govern espanyol a les diferents autonomies, mentre que va destinar a Madrid el 21%. Aquestes dades les ha enviat l'executiu espanyol als grups parlamentaris i ha tingut accés 3Cat Info. L'Estat, com dèiem, va invertir a Catalunya l'any passat 1.300 milions d'euros, que és gairebé el 9% del total de diners que va destinar al conjunt de les autonomies espanyoles. És el percentatge més baix d'inversió a Catalunya en una dècada i si ho comparem amb el pes de l'economia catalana dins de l'espanyola, està molt per sota, perquè és del 19%. Això s'ha anat repetint any rere any, aquest fenomen. Davant d'això, l'economista Guillem López Casasnovas explica acaba el Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio que les xifres danyen l'economia catalana i que consoliden la tendència a favor de la Comunitat de Madrid.
2: Després del 23, ara el 25, continua sent doble Madrid. O sigui, no tan sols no s'escurça, sinó que el gap augmenta. Jo ja no tinc paraules per explicar el que està passant, perquè el que demostra, en realitat, és el poc interès que tenen en creure's ser un estat territorialitzat.
0: Si ho comparem amb altres autonomies, el País Valencià, Andalusia i Galícia també van rebre més recursos que Catalunya en xifres absolutes, per bé que Andalusia va tenir inversions per sota del que porta també el conjunt de l'Estat. La Conselleria d'Economia, la Generalitat, destaca que la inversió de l'Estat espanyol és gairebé el doble que la del 2018, en l'últim any del govern de Mariano Rajoy. I des de Junts, Mònica Sales ho qualifica d'asfíxia premeditada i assegura que el president Illa es resigna a les xifres per no incomodar, diu, a Pedro Sánchez.
3: 3Cat Info.
0: La Guàrdia Civil conclou que Santos Cerdán i la seva família van guanyar més de 300.000 euros en la trama de suposades adjudicacions irregulars al Ministeri de Transports. Aquests diners van ser els que van cobrar de Servinavar, una empresa vinculada a Cerdán i que tenia com a principal font d'ingressos, justament, la gran constructora Acciona. També apunten que l'ex número 3 del PSOE va disposar de diners en efectiu d'origen desconegut. Informa des de Madrid Dani Sainz de Aja.
4: La Guàrdia Civil ha investigat els comptes i el patrimoni de Santos Cerdán i en un informe de 163 primeres pàgines conclou que entre els anys 2014 i 2023 ell i el seu entorn familiar van ingressar 324.000 euros de l'empresa Servinavar i compten tant les nòmines dels seus familiars que hi treballaven com el pagament d'un lloguer o les despeses personals que Cerdán carregava a una targeta a nom de l'empresa. L'etapa de més benefici, diu Luco, coincideix amb l'etapa de José Luis Ábalos com a ministre de Transports de 2019 a 2023, moment també que la constructora Acciona va ser adjudicatària de diversos contractes d'obra pública sota la lupa dels investigadors. De fet, esta constructora representa el 90% dels ingressos de l'empresa Servinavar i en alguns anys el 100%, segons recull l'informe. Els investigadors consideren que Cerdán era soci ocult d'esta empresa a nom del seu amic Anxón Alonso, malgrat que el dirigent socialista sempre se n'ha desvinculat. L'informe patrimonial de Cerdán també recull que l'exnúmero 3 del PSOE va disposar de fons d'ingressos en efectiu d'origen desconegut, ho xifra en 18.200 euros entre 2014 i 2017, coincidint novament amb l'etapa d'Ábalos al Ministeri de Transports.
0: Gràcies, Dani. Ara passen 6 minuts de 4:45 de la tarda.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La consellera d'Educació, Esther Niubó, lamenta que el curs començarà amb una nova convocatòria de vaga per part d'alguns sindicats i defensa el dret a l'educació dels infants. La consellera diu que és una data sensible pels canvis que afronten molts alumnes i destaca la importància que el primer dia de classe vagi bé. La consellera Niubó diu que és conscient que es manté el malestar entre els docents, però descarta reobrir la negociació amb els sindicats, com li tornava a reclamar justament aquesta setmana el principal sindicat de l'ensenyament, USTEC. La consellera defensa que el curs va acabar amb la signatura de dos acords després de mesos de negociacions i diu que ara vol escoltar altres veus.
5: Venim d'un curs doncs, que ha estat conflictiu, que ha estat intens, i des d'aquest punt de vista el vam acabar amb l'acord, amb dos acords que van ser fruit d'una negociació llarga amb els sindicats i pensem, per tant, que ara és el moment doncs, de poder escoltar altres veus, com les que estem fent, equips directius, famílies, també docents, i a partir d'aquí doncs, convertir aquesta escolta en millores doncs, que es puguin constatar ja en aquest inici del proper curs.
0: Per cert, que la consellera ha fet aquestes declaracions des de Bellver de Cerdanya, on ha encapçalat una trobada amb la comunitat educativa d'aquella zona, del Servei Territorial de l'Alt Pirineu i Aran, que li ha reclamat millores en la mobilitat dels alumnes a les zones escolars rurals. I del Pirineu anem ara cap a l'altre extrem de Catalunya, cap al Baix Camp, perquè la central nuclear Vandellòs 2 torna a produir energia després d'estar una setmana aturada per una avaria. Està previst que al llarg d'aquest cap de setmana ja la central produeixi a plena potència. Informa des de Tarragona, Manel Sastre.
6: El reactor s'ha tornat a connectar a la xarxa aquest migdia després de les reparacions que s'han fet durant els últims dies al sistema de control de pressió de les vàlvules de vapor. El problema va provocar una aturada manual de la planta dissabte passat. Els operaris han pogut preparar el sistema de control d'aquesta vàlvula i aquest matí, després de totes les comprovacions tècniques, han pogut sincronitzar la planta a la xarxa elèctrica i estan incrementant potència per arribar durant el cap de setmana a la producció nominal de 1.000 megawatts de potència. El Consell de Seguretat Nuclear està analitzant el problema per determinar quina classificació li atorga en l'escala de successos nuclears.
3: 3CAT Info.
0: La terminal 2 de l'aeroport de Barcelona es remodelarà i es reobrirà el mòdul A, que actualment només es fa servir per arribades. També es vol traslladar l'emblemàtic, l'icònic mural de Joan Miró cap a la terminal 1. Els tècnics ara estan estudiant la manera segura de fer-ho, però encara no hi ha data per retirar-lo. Es tracta d'una remodelació de la mateixa importància que la que es va fer l'any per motiu dels Jocs Olímpics de l'any 92. Així ho afirma la directora de l'aeroport, Eva Valenzuela. Diu que suposarà una inversió de més de 153 milions d'euros i les obres haurien d'estar enllestides el 2031. S'ampliaran els controls de seguretat, es farà una nova porta d'entrada i es reobrirà, com dèiem, el mòdul A d'aquesta terminal T2.
7: La facturació de la T2A està tancada des de que se va obrir la terminal 1. El que farem és reobrir tota la terminal, bueno, refarem tota la facturació de la terminal T2A i la reobrirem. Això donarà resposta en quant a qualitat, però també en quant a capacitat de facturació.
0: L'actuació, però, no incrementarà la capacitat d'aquesta T2, d'aquesta terminal, perquè no es modifica la xarxa de pistes ni tampoc s'afegeixen portes d'embarcament. Recordem que ara la T2 de l'aeroport del Prat aglutina el 35% del volum total de l'aeroport de Barcelona, és a dir, 20 milions de passatgers anuals. I encara parlant d'infraestructures, de transports i de mobilitat, atenció si sou usuaris de la línia 1 del metro de Barcelona, la línia vermella. Des d'avui i fins a finals d'agost està tallada entre les estacions de Florida i Plaça de Sants perquè s'ha de renovar la via. Han quedat sense servei diverses estacions, la de Torrassa, Santa Eulàlia i Mercat Nou. Les principals alternatives a aquest tall són la línia 5 del metro, la blava, Ferrocarrils de la Generalitat a l'estació Avinguda Carrilet o Rodalies a l'estació Rambla Just Oliveres. També hi ha un autobús que cobreix aquest tram afectat. Avui, que ha sigut el primer dia d'aquestes obres, d'aquest tall, hi ha hagut queixes dels usuaris pel temps de més que els ha comportat aquest viatge.
8: Sí, m'afecta moltíssim, perquè vaig a treballar a la Ciutat de la Justícia i només per dues parades doncs he de fer tot això. I a més, aquest transbord és una mica engorrós, perquè has de pujar moltes escales.
9: Has d'anar al treball i has de baixar aquí, després agafar una altra copa al metro per anar allà a Bellvitge, per perdre un moment del temps.
0: A l'hora punta hi ha aglomeracions quan arriben els passatgers de 2 metres per agafar aquest autobús provisional. La majoria d'afectats es replantegen avui com es podran desplaçar aquestes setmanes i també demanaven molta informació, esclar, als informadors.
10: Però com que hi ha tanta gent?
11: Como viene el metro, justo se acumula la gente aquí.
12: ¿Para hacer el transbordo a Santa Eulàlia?
11: A Santa Eulàlia, mira, aquí. ¿Ves este es el bus con la M?
12: Yeah.
11: Es el bus especial para ir a Santa Eulàlia. Tienes que cruzar la calle.
12: Per anar a Plaça Catalunya.
11: Per anar a Plaça Catalunya, aquesta parada està oberta per anar en direcció Fondo i llavors pots agafar aquí.
0: Aquest és el principal tall per obres a l'estiu a la xarxa de metro en un tram on, atenció, cada dia hi ha més de 40.000 validacions.
3: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Un estudi internacional demostra que si s'actua sobre la proteïna tau que s'acumula al cervell, es pot alentir l'evolució de l'Alzheimer en fase inicial. Aquesta investigació, impulsada per la multinacional Biogen i en participació d'ACE Alzheimer Center, obre una nova via terapèutica per frenar la progressió d'aquesta malaltia. A més, es podria combinar amb els dos fàrmacs que ja existeixen i que alenteixen un 30% la malaltia de l'Alzheimer. Ho ha explicat a aquesta emissora Xavier Morató, director adjunt de la unitat d'assaig clínic d'ACE Alzheimer Center.
13: L'interessant d'aquesta nova via terapèutica és que es podrien combinar els dos tractaments. Cadascun aniria dirigit, no?, a aquesta diana, el lecanemab i donanemab a l'amiloide i el diranersen a reduir l'acumulació de tau dins de les neurones.
0: Aquesta teràpia experimental, anomenada diranersen, s'administra cada 6 mesos amb una punció lumbar per arribar més directament al cervell. Caldrà esperar almenys un any i mig

0: Júlia Casellas.
1: El que s'hi ha fet ara és una inversió de prop d'un milió d'euros que ha pagat el Ministeri i que ha servit per duplicar la capacitat de la sala de disseccions. Ara hi podran treballar 40 alumnes alhora, que es poden dividir en dos grups. Judit Herreros és la degana de la Facultat de Medicina.
2: Això ens permet simultanejar les activitats de pràctiques en aquesta sala. Aquesta sala s'hi fa formació de grau i també s'hi fa formació de postgrau, que també és molt rellevant per la facultat, per la formació d'especialistes i de residents.
1: També s'han ampliat els laboratoris de microscòpia.
2: Tenim dos espais grans, un que és més multifuncional, però també hem doblat l'espai de microscopis, que és un espai que anava sempre molt sobreocupat en la programació de la facultat. En els espais de microscopis hi fan pràctiques de nou els tres graus de la facultat més biotecnologia de l'ETCFIF.
1: Aquest és el primer pas que beneficia estudiants de sis graus de la Universitat de Lleida, però la intenció és construir tot un nou edifici a la Facultat de Medicina, creant un campus de ciències de la salut. Està inclòs en el pla del govern amb horitzó 2031 per augmentar un 50% les places de nou accés als estudis de medicina a Catalunya.
0: D'aquí un minut seran 4:45 de la tarda. Els oftalmòlegs demanen que es doni més informació a la població, sobretot a la Costa Daurada, i especialment als turistes que aquest estiu seran de pas a casa nostra, perquè puguin contemplar amb seguretat l'eclipsi total de sol, que es produirà, com sabeu, el dia 12 d'agost. Els oftalmòlegs alerten que no fer servir ulleres homologades pot causar ferides permanents als ulls. De fet, des de l'Institut Català de la Retina, el doctor Artur Ruiz, cap del Departament de Còrnia, creu que hi haurà molts turistes que vindran de vacances a Catalunya, no sabran que hi ha aquest eclipsi i se'ls ha d'informar, perquè si no podrien fer-se mal als ulls. Ho explicava a 3Cat Info.
3: S'hauria de fer alguna campanya de publicitat o informant sobre aquest perill, inclús facilitant la en varis idiomes, no? I adreçar-los a un centre òptic o centre de referència proper perquè s'informi.
0: Els oftalmòlegs recorden que sense ulleres adequades mirar aquest eclipsi pot ser perillós, perquè pot danyar la retina i reduir-nos la visió de manera permanent. Tres quarts de cinc de la tarda, obrim àrea de servei amb la informació del trànsit i Carmina Malagarriga. Bona tarda, Carmina.
4: Bona tarda, Eloi. Doncs començarem parlant de l'AP7. A l'AP7 hi ha retencions a Barberà del Vallès fins a Cerdanyola en tots dos sentits. També de Mollet a la Roca del Vallès en sentit nord i del Papiol a Gelida en sentit sud. A la C32 a Sant Boi de Llobregat en sentit sud i a Montgat i a Cabrera de Mar en sentit nord. Passem a la C60. A la C60 retencions a Argentona en sentit sud, justament per enllaçar amb la C32. A la C17 a Parets del Vallès en sentit nord, a la C25 a Santa Maria d'Oló en sentit Vic, a la C55 a Sant Vicenç de Castellet en sentit nord cap a Manresa, a la C58 a Ripollet en sentit nord, a l'N340 al Vendrell en sentit sud, a la B20 a Cornellà de Llobregat en sentit sud, tant a la C58 com a la C33 a l'altura de Montcada i Reixac cap a Barcelona. Un cop a Barcelona, la ronda de dalt de les Roquetes a Montbau en sentit Llobregat i de Pedralbes a la Vall d'Hebron en sentit Besòs, mentre que la ronda litoral de la Mina a la Barceloneta en sentit Llobregat i de la Zona Franca també a la Barceloneta en sentit Besòs. De moment és tot. Actualitzem la informació d'aquí a mitja hora.
0: El temps. Amb Néstor Gómez.
5: El temps de cara a les pròximes hores venen dominades per l'estabilitat pràcticament total. Ambient assolellat amb algun núvol que pot créixer al Pirineu i que cap al Ripollès o cap al massís dels Ports podria deixar puntualment i de manera molt aïllada alguna precipitació. Tot això en un dia de calor intensa. De nou, les màximes disparades. 39,6 graus, la temperatura més alta fins a primera hora de la tarda a Vinebre. Destaquem també gairebé 39 graus a Torroja del Priorat o a Sant Salvador de Guardiola. I tot això a les portes d'un cap de setmana que s'espera que sigui assolellat, amb boires matinals, núvols baixos i moltíssima xafogor cap a les Terres de l'Ebre, sobretot a matinada i al matí, tant de dissabte com de diumenge, i potser durant la tarda amb alguna feble precipitació a l'àrea del Pirineu. Tant dissabte com diumenge ens acompanyarà la pols en suspensió, que sobretot serà més visible a primera hora del dia i també de cara al vespre. I pel que fa a la temperatura, poc variarà. Potser dissabte baixen una miqueta, però el que baixin dissabte ho tornarem a recuperar de cara a diumenge. S'espera un una caloradeta que durarà dos dies, dilluns i dimarts, a l'espera que a partir de mitjans de la setmana que ve baixin clarament les temperatures.

0: temperatures.
1: 3CAT Info.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut tres joves d'entre 18 i 22 anys acusats d'agredir indiscriminadament altres persones al carrer a Barcelona el 5 de juliol a la matinada. Van ser unes imatges que es van fer virals a les xarxes socials. Aquests joves estan acusats de diversos delictes contra la integritat moral de les víctimes i també de lesions lleus. Hi ha un quart implicat que es va presentar ell mateix davant la policia per declarar voluntàriament i un cinquè que encara està pendent de localitzar, però amb un ordre de detenció. La investigació policial ha permès comprovar 6 agressions, però els agents asseguren que hi ha més víctimes que encara no han presentat denúncia. Els Mossos consideren que aquests joves, aquests detinguts, buscaven notorietat a través de la difusió de les imatges de les agressions a les seves xarxes socials.
2: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3CAT Info.
3: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
4: Us expliquem els castells des de les classes i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
3: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells en viu a 3CAT Info.
2: Escolteu-nos i fem pinya.
0: D'aquí 11 minuts seran les 5 de la tarda. La reconstrucció de l'emblemàtic Pont del Petroli de Badalona entra a la recta final. Aquest matí s'ha traslladat fins a la zona d'obres una plataforma flotant de grans dimensions que serà clau per executar els treballs des del mar. L'actuació permetrà completar la reconstrucció del pantalà que es va malmetre durant el temporal Glòria de l'any 2020. Aquestes obres, que costaran més de 4 milions d'euros, està previst que s'allarguin fins a finals d'any. Anem doncs cap a Badalona. Toni Fortesa.
5: La plataforma flotant de 30 metres de llarg ja ha quedat instal·lada davant el Pont del Petroli després d'un trasllat d'un quilòmetre i mig per mar des del port de Badalona. L'operació ha culminat aquest matí amb l'ancoratge de l'estructura que servirà de base perquè els operaris puguin treballar sobre el mar durant tota la rehabilitació. Daniel Gràcia és regidor d'Urbanisme de Badalona.
6: El que fa aquesta pontona és poder muntar el Pont del Petroli com si fos un Lego. Arribaran les peces que s'han estat fabricant durant els darrers mesos i el que faran és reconstruir-ho i per això és un pas molt important el que fem avui.
5: La pontona ha arribat fins aquí transportant al damunt una grua de 250 tones que serà l'eina principal per executar els treballs de rehabilitació sobre el pont. David Aguilar és enginyer de l'àrea d'espai públic de l'AMB.
7: Un cop ancorada la plataforma al fons marí, ara la grua de 250 tones iniciarà els treballs d'enderroc dels elements que no es poden rehabilitar i que substituïm pels nous. Primer començarà pels pilons que queden dempeus de l'antiga plataforma i posteriorment treurà les bigues que no podem rehabilitar i que s'han d'enderrocar i traslladar a l'abocador corresponent.
5: Amb la plataforma ja ancorada, les obres entren en la fase més complexa. La previsió és que els treballs acabin a finals d'any i que el Pont del Petroli pugui tornar a obrir al públic abans que acabi aquest 2026.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: A les Terres de l'Ebre ja ha començat Eufònic, el festival de referència en les arts sonores i audiovisuals. Un any més, i ja en són 15, convertirà els espais naturals en protagonistes dels espectacles que s'hi han programat. Anem a Tarragona, Jordi Barranca.
8: Una triple inauguració i ha donat el tret de sortida. 9 de les 10 instal·lacions on s'han programat els actes són en posta. Aquesta nit, per exemple, arriba a la Sala B de la capital del Montsià Queer Falafel, un artista multidisciplinari libanès establert a Barcelona amb el seu espectacle You Don't Look Arab. Una performance visual amb música en directe que aborda el colonialisme, el racisme, la identitat i els privilegis, tot des d'una perspectiva àrab, queer i decolonial. Un any més, les ubicacions són autèntics tresors naturals. Vicent Fibles, el director d'Eufònic.
9: És com que les propostes que hi ha a Eufònic, els espais naturals no són escenaris, són part actiu del programa. Bosch Rivera acollirà des de la performance de Robin Servant, artista dins del projecte Confluence entre Quebec i Catalunya, que és un projecte de 3 anys, és el segon artista que ve, estirà presentant-ho allà, la proposta Covision de Loren Moffat, Xoek i Jaume Vidal, i després Ullals de Baltasar com a espai on també hi ha actuació.
8: Un festival que s'allarga fins diumenge, quan acabarà amb dues actuacions a l'Ermita de la Pietat d'Ulldecona.
0: I ara parlem de cinema perquè, com cada any, el cinema català estarà ben representat al pròxim festival de Sant Sebastià. Hi haurà dues produccions catalanes en competició oficial i s'hi podran veure 10 títols més en presència catalana destacada. Una de les pel·lícules catalanes que optarà a la Conxa d'Or és Sants, dirigida per Miquel Gurrea i rodada en català. Igual que en el seu anterior film Suro, la protagonista és Victoria Luengo, que aquí estarà acompanyada d'Ariadna Gil. I l'altra cinta és Cinco Minutos Más, del cineasta de Viladecans, Javier Ruiz Caldera, que afirma una comèdia sobre un matrimoni en crisi que entra en un bucle temporal amb un repartiment encapçalat per Javier Cámara, Berto Romero i Belén Cuesta. Però la presència catalana no acaba aquí. L'actor Eduard Fernández protagonitza El mal padre, que també competirà en secció oficial a Sant Sebastià. I la cineasta Elena Martín presentarà, fora de competició, la sèrie policíaca El Castillo, creada per Isabel Peña, la madreta de Rodrigo Sorogoyen. Dins l'apartat de projeccions especials s'ha anunciat l'estrena de la pel·lícula Ruega por nosotras, de Daniel Monzón, i la sèrie documental produïda per Juan Antonio Bayona, Más allá de la sociedad, que és la continuació de la seva cèlebre pel·lícula La societat de la neu. A més, Oriol Pla i Marina Salas protagonitzen Esta soledad, de Javier Giner. És el primer llargmetratge del creador de la sèrie Yo Adicto, i que participarà a la secció New Directors. La secció Zabaltic, mentrestant, acollirà un documental sobre flamenc d'Isaac i la Cuesta, Jaleos. També la pel·lícula de Meritxell Colell, Lejos de los árboles, i la producció d'Albert Serra, Les Roches Rouges, del francès Bruno Dumont. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha elogiat avui el paper clau que va tenir el rei Jaume I com a inspirador d'una política d'entesa entre pobles. Això ha sigut durant la commemoració dels 750 anys de la mort del rei Jaume I. Anem ara a Tarragona, ens n'informa des d'allà Manel Sastre.
10: En l'acte s'ha destacat el paper capdalt de Jaume I per la construcció dels actuals països catalans i com a símbol d'identitat col·lectiva. El president Illa ha recordat que entre els llegats del monarca català hi ha l'impuls del municipalisme, el Consolat de Mar per al comerç i l'entesa amb els pobles mediterranis i, sobretot, els pactes davant l'enfrontament.
11: 750 anys enrere, un rei va entendre que la força d'un país no es mesura per la capacitat d'imposar-se, sinó per la capacitat de construir consensos amplis i duradors com a base de la cohesió social i la cerca constant del bé comú. Que les millors lleis no són les que neixen d'una sola veu, sinó les que tenen origen en el consens entre sensibilitats diferents. Avui Catalunya ha recuperat la capacitat de pactar i d'assumir consensos.
10: I ja veu en la figura del rei una brúixola que marca el camí de com construir la Catalunya dels pròxims anys i també ha apel·lat a l'esperit europeista dels seus postulats i l'impuls de la llengua catalana. L'acte s'ha acabat amb una ofrena floral davant la tomba del monarca al monestir de Poblet, on també hi ha les restes de 7 reis més de la corona d'Aragó i comtes de Barcelona, com Pere III el Cerimoniós o Martí l'Humà.
1: Esports.
0: Fins al punt de les 5 de la tarda amb l'Alfons Gorina. Bona tarda, Alfons.
12: Bona tarda i comencem amb esport en directe. En marxa la 13a etapa del Tour de França amb un recorregut de 206 quilòmetres, una etapa que està seguint, com sempre, l'Isaac Vilalta. Isaac, bona tarda.
13: Què tal? Bona tarda. 33 quilòmetres per al final d'aquesta etapa. Els ciclistes cap de cursa, els que queden encara de la fuga inicial, a punt de coronar el Baló d'Alsàcia, un port de primera categoria, un port imponent, un port important a la regió dels Vosges. Els queden 3 quilòmetres per coronar ara mateix. És cert que queden les restes d'una fuga inicial molt nombrosa, una fuga que ha arribat a superar les 50 unitats, però que mica en mica, ja quan ha arribat aquest port, s'ha anat fragmentant i ara mateix cap de cursa un grupet d'unes 8-10 unitats, entre els quals destaca el nom de Tom Pidcock, que és el millor classificat a la general. Pidcock, que amb aquesta situació ara mateix provisional de l'etapa fins i tot arribaria a posicions de podi, i és que el gran grup es troba més de 8 minuts. La situació, per tant, a camí de coronar aquest Baló d'Alsàcia a 32 quilòmetres de meta, és amb aquests 8 homes que són cap de cursa, un grupet entre els quals hi és Tom Pidcock, que faria un salt important a la general. A partir d'aquí van apareixent ciclistes escampats. A 5 minuts, per exemple, hi ha un grupet amb Mats Pedersen, però sobretot el que destaca és la diferència de cap de cursa respecte del pilot amb el mallot groc, amb Tadej Pogacar, amb Jonas Vingegaard i la resta d'homes importants. Aquesta diferència és ara mateix superior als 8 minuts. Rampes del 8% encarant els últims 2 quilòmetres d'ascensió al Baló d'Alsàcia, un grupet de 8 homes al capdavant en Tom Pidcock, 8 minuts de marge respecte del grup on hi és Tadej Pogacar.
12: Gràcies, Isaac. I ahir parlem de futbol. Miguel Ángel Gil, el CEO de l'Atlètic de Madrid, reitera de manera contundent la posició del club respecte a l'interès del Barça o qualsevol altre club per fitxar a Julián Álvarez.
14: Yo no tengo ninguna duda que el Atlético es el lugar en el mundo para Julián y que Julián es el delantero centro perfecto para el Atlético de Madrid. Recientemente escuché unas declaraciones del presidente donde decía que la oferta que había hecho al Atlético de Madrid no era infinita, y la única respuesta posible es que nuestra respuesta sí que es infinita. No queremos transferirlo, no aceptamos la oferta de 100 millones de euros ni aceptaremos una de 150 ni una de 200.
12: El d'Álvarez és un dels noms que avui centra en l'actualitat blaurana. El segon és el de Karim Adeyemi, que podria ser oficialment jugador blaurana a les pròximes hores. El jugador de 24 anys va passar ahir la revisió mèdica i signaria per 5 temporades a canvi de 22 milions d'euros més 7 en variables que pagaria el Barça al Borussia Dortmund. En canvi, qui està a punt de marxar és el porter Marc-André Ter Stegen. També a les pròximes hores podria ser oficial, en aquest cas, la seva cessió a l'Ajax d'Amsterdam de Michel Sánchez.
1: 3CAT Info.
12: I el quart nom seria el de Frenkie de Jong. Avui hi ha la reunió per determinar si el jugador neerlandès decideix seguir un pla conservador per recuperar-se de la seva lesió al genoll dret o, en canvi, passa pel quiròfan.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: I mentrestant, l'Espanyol continua la seva estada a Navata a l'Alt Empordà. El davanter Roberto Fernández explica com porten la pretemporada.
15: Las pretemporadas son bastante duras, pero la verdad que lo estamos llevando más o menos bien todo el grupo. Intentando recuperar de la mejor manera posible, mediante los fisios, el hielo. Y bueno, intentamos llegar lo mejor posible para seguir avanzando con el ritmo del equipo.
12: Demà, primer partit de la pretemporada blanquiblava. El rival és l'Olot i jugarà a la capital garrotxina. A la segona divisió, el Girona ha fet oficial la renovació de David López per una temporada més. El defensa barceloní havia acabat el seu contracte el 30 de juny. El futbolista, de 36 anys, va arribar a Montilivi l'estiu del 2022 procedent de l'Espanyol.
16: Per mi, vestir un altre any la samarreta del Girona era molt important. Ja no sol per un tema emocional de club, que em sentia en deute. El descens va ser molt dur per tots. I bé, em sentia en deute de tornar a ajudar en tot el que pogués a l'equip.
12: El Sabadell, per la seva banda, segueix amb la seva estada de pretemporada a Salou. Els sabadellencs jugaran demà un amistós contra el Castelló, mentre avui l'equip ha anunciat el traspàs de Tito a l'Europa.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: 3Cat Info.
1: Les 5 en punt. I a aquesta hora comencem per fer un cop d'ull a l'estat del trànsit aquí viari. Carmina Malagarriga, bona tarda.
2: Bona tarda. Aquesta hora on hi ha més concentració de vehicles és a la P7 de Sant Cugat del Vallès a Castellví de Rosanes en sentit sud i de Santa Perpètua de Mogoda a Montornès del Vallès en sentit nord. També a la C32 a Cabrera de Mar en sentit nord, a la C58 a Montcada i Reixac cap a Barcelona i a les rondes barcelonines, a la ronda litoral de la Mina a la Barceloneta en sentit Llobregat i de la zona franca a la Barceloneta en sentit Besòs, mentre que la ronda de dalt de Pedralbes a Hort en sentit Besòs i de les Roquetes a Montbau en sentit Llobregat.
1: La inversió de l'Estat a Catalunya és menys de la meitat que a Madrid. L'any passat, el govern espanyol va destinar a Catalunya 1.300 milions, el 9% del total. És la xifra més baixa en una dècada. Madrid va superar els 3.200 milions i suposa el 21% del total. La Guàrdia Civil conclou que l'exministre Santo Cerdán i la seva família van guanyar més de 300.000 euros a través de suposades adjudicacions irregulars al Ministeri de Transports. En un informe de més de 160 pàgines, l'UCO conclou que van guanyar aquesta quantitat de l'empresa Servina Bar, tant en concepte de sous com d'ingressos a compte. L'endemà de la sentència europea que avala l'amnistia, el govern espanyol anima Carles Puigdemont a tornar i a plantar cara als tribunals espanyols, assumint el risc de ser detingut. El número 2 de Junts, Jordi Turull, qualifica de miserables i frívoles les paraules del ministre Òscar Puente. L'incendi d'Orés a l'Aragó ja ha cremat més de 12.000 hectàrees. L'avanç de les flames ha obligat a evacuar un miler de persones de 6 municipis. El fum produït per l'incendi es pot veure des de diferents punts del país. Es farà un retorn esglaonat dels evacuats per l'esvoranc al Putxet arran de les obres de la línia 9 del metro. Aquest dilluns podran tornar a casa els veïns de 2 dels 8 edificis afectats i al llarg de la setmana que ve s'hi podria afegir també un altre immoble. Andy Burnham ha quedat confirmat com a nou líder del Partit Laborista Britànic en l'últim pas, abans de convertir-se dilluns, en el primer ministre del Regne Unit, en substitució de Keir Starmer. El futur primer britànic ha promès mantenir l'essència i la unitat del laboralisme per combatre l'extrema dreta del partit de Nigel Farage. La Xina rebutja les acusacions de Donald Trump sobre la interferència de les eleccions als Estats Units del 2020. Diu que no tenen fonament i no és la seva manera d'actuar. El president nord-americà torna a posar en dubte la seguretat de les votacions a 4 mesos de les eleccions de mig mandat i pressiona per aprovar una llei per augmentar els controls. I en marxa la 15a edició de l'Eufònic, el festival de referència de les Terres de l'Ebre. Fins diumenge, els indrets més emblemàtics del Delta i els espais com l'Ermita de la Pietat d'Ulldecona o els centres d'arts o el Pati d'Amposta acolliran alguns dels artistes de referència d'arreu del món.
0: Esports.
3: Menys de 30 quilòmetres pel final de la 13a etapa del Tour de França. Tadej Pogacar segueix líder de la general. Ara mateix els escapats tenen gairebé 8 minuts i mig respecte al grup principal. Miguel Ángel Gil, el CEO de l'Atlètic de Madrid, assegura que no acceptarà cap oferta del Barça de la quantitat que sigui per Julián Álvarez. I a la segona divisió, el Girona ha fet oficial la renovació de David López per una temporada més.
1: I només ens falta el temps. Tarda de molta calor arreu del país, amb màximes que no tocaran els 40 graus enlloc, però s'hi acostaran a punts de Ponent, a l'Ebre i al Bages. El temps serà assolellat, amb núvols inofensius sobre les muntanyes, i només al Pirineu Oriental es pot excavar algun ruixat puntual.
0: 3Cat Info.
1: 5 i 4 minuts. Què tal? Molt bona tarda. Soc la Txell Garriga.
0: 3Cat Info. 3Cat Info.
1: Catalunya va rebre l'any passat només un 8,6% de tota la inversió que va fer el govern espanyol a diferents autonomies, mentre que va destinar a Madrid el 21%. Són les dades que l'executiu ha enviat als grups parlamentaris i a les quals ha tingut accés 3Cat Info. L'Estat va intervenir a Catalunya l'any passat 1.300 milions d'euros, que és, com dèiem, gairebé el 9% del total dels diners que va destinar a totes les autonomies en obres i també serveis públics, que són competència seva, com per exemple Renfe. És el percentatge més baix d'inversió inversió a Catalunya en una dècada. I si ho comparem amb el pes de l'economia catalana en l'espanyola, està molt per sota, perquè és del 19%. Això s'ha anat repetint any rere any. L'economista Guillem López Casasnovas explica a Catalunya a migdia que les xifres danyen l'economia catalana i que consoliden la tendència a favor de la Comunitat de Madrid.
4: Després del 23, ara el 25, continua sent doble Madrid. O sigui, no tan sols no s'escurça, sinó que el gap augmenta. Jo ja no tinc paraules per explicar el que està passant, perquè el que demostra, en realitat, és el poc interès que tenen en creure's ser un estat territorialitzat.
1: Si ho comparem amb les altres autonomies, el País Valencià, Andalusia i Galícia, també van rebre més recursos que Catalunya en xifres absolutes, que bé perquè Andalusia també va tenir inversions per sota del que porta el conjunt de l'Estat. La Conselleria d'Economia destaca que la inversió de l'Estat és gairebé el doble de la del 2018, en l'últim any del govern de Mariano Rajoy. Des de Junts, Mònica Sales ho qualifica d'asfíxia premeditada i assegura que el president Illa es resigna a les xifres per no incomodar Pedro Sánchez. Més qüestions. La Guàrdia Civil conclou que Santo Cerdán i la seva família van guanyar més de 300.000 euros en la trama de suposades adjudicacions irregulars al Ministeri de Transports. Aquests diners van ser els que van cobrar de Servi Navarre, l'empresa vinculada a Cerdán, i que tenia com a principal font d'ingressos la constructora Acciona. També apunten que l'ex número 3 del PSOE va disposar de diners en efectiu d'origen desconegut. Anem cap a Madrid. Dani Sanzdeja.
5: La Guàrdia Civil ha investigat els comptes i el patrimoni de Santos Cerdán i en un informe de 163 pàgines conclou que entre els anys 2014 i 2023 ell i el seu entorn familiar van ingressar 324.000 euros de l'empresa Servi Navarre i compten tant les nòmines dels seus familiars que hi treballaven com el pagament d'un lloguer o les despeses personals que Cerdán carregava a una targeta a nom de l'empresa. L'etapa de més benefici, diu Luco, coincideix amb l'etapa de José Luis Ábalos com a ministre de Transports de 2019 a 2023, moment també que la constructora Acciona va ser adjudicatària de diversos contractes d'obra pública sota la lupa dels investigadors. De fet, esta constructora representa el 90% dels ingressos de l'empresa Servi Navarre i en alguns anys el 100%, segons recull l'informe. Els investigadors consideren que Cerdán era soci ocult d'esta empresa a nom del seu amic Anxón Alonso, malgrat que l'exdirigent socialista sempre se n'ha desvinculat. L'informe patrimonial de Cerdán també recull que l'ex número 3 del PSOE va disposar de fons d'ingressos en efectiu d'origen desconegut. Ho xifra en 18.200 euros entre 2014 i 2017, coincidint novament amb l'etapa d'Avalos al Ministeri de Transports.
1: I no deixem Madrid perquè la directora de la Guàrdia Civil ha negat davant del jutge del cas Leire que exercís pressions per frenar investigacions contràries al PSOE o bé que afectaven l'entorn de Pedro Sánchez. I ha dit que se sentia víctima de Santo Cerdán, ex número 3 del partit i de les clavegueres del PSOE. Tania Tàpia.
6: Una declaració de gairebé dues hores com a investigada en què ha contestat a tothom. Mercedes González ha negat davant del jutge Santiago Pedraz que limités l'acció dels investigadors de casos com el del germà de Pedro Sánchez. Ha reconegut dues de les tres trobades que Luco parla d'ella amb Leire Díaz, però ha assegurat que la segona la va tallar en sec quan l'exmilitant li va demanar restituir en el càrrec un comandant suspès per estar imputat en el cas Coldo. Segons expliquen fons presents a la declaració, ha relatat que no sabia que Leire Díaz anava de la mà de Santos Cerdán. Si ho hagués sabut, diu, ni s'hi hauria assegut perquè tenia molt mala relació amb el llavors número 3 del partit. Ha dit fins i tot que és una damnificada de la trama i que està a la llista de víctimes de Santos Cerdán. A la mateixa hora, però, el Senat i davant de polítics, el DAO de la Guàrdia Civil és el màxim responsable operatiu, negava també qualsevol pressió a aquests investigadors. Manuel Llamas, com ja va fer davant del jutge Santiago Pedraz fa 24 hores, ha reconegut que només va demanar a alguns responsables que no s'accedissin a les causes polítiques perquè la instrucció, recorda, l'ha de dirigir sempre un jutge.
7: Aquí a veces hay un exceso de protagonismo, una cierta vanidad en cuanto a quien lidera esa investigación y a veces asumimos papeles, roles que no nos corresponden.
6: I ha dit que no coneix de res Leire Díaz i que per tot plegat no pensa dimitir encara que acabi anant al judici.
1: I la Comissió Europea fa un toc d'atenció a l'estat espanyol i l'avisa que calen més mesures per evitar els casos de corrupció. Una de les reformes més urgents que li demana és que reguli millor la funció dels lobbies, tot plegat mentre la justícia investiga el nucli del PSOE i quin paper jugava l'expresident Zapatero. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
8: La Comissió Europea reclama a Espanya que creï un registre de lobbies per saber quines entitats miren d'influir en les decisions dels governs i demana més transparència en les declaracions de patrimoni que fan els polítics espanyols. També exigeix exigeix reformes per evitar conflictes d'interessos entre càrrecs públics i el sector privat. I a l'hora de combatre la corrupció, Brussel·les denuncia que les investigacions a Espanya triguin tant de temps. Per això vol veure més avenços en tots aquests àmbits i demana al govern espanyol que no s'adormi a l'hora d'aprovar la reforma de la llei de secrets oficials, aturada ara mateix al Congrés, i que hauria de facilitar l'accés a la informació classificada. La Comissió Europea també vol que s'aprovi aviat el nou estatut que regularà la feina del fiscal general de l'Estat. Diu que això el convertirà en una figura més independent, però la reforma continua aturada, també al Congrés.
1: I a la mateixa compareixença, per desplegar aquest informe, el comissari europeu de Justícia s'ha referit a la llei d'amnistia. Fa un any la Comissió Europea va criticar la llei, però ara diu que la respecta després de l'opinió del Tribunal de Luxemburg.
9: La Comissió respecta sempre plenament i s'adhereix a les sentències del Tribunal de Justícia. Prenem bona nota de totes les sentències del Tribunal de Justícia, fins i tot la resolució sobre la legislació d'amnistia a Espanya. Examinarem aquestes i les altres decisions que va prendre ahir el Tribunal de Justícia.
1: The Court of Justice. Doncs bé, la sentència de la Justícia Europea que avala la llei d'amnistia, lluny de reconduir les relacions entre el govern de Pedro Sánchez i Junts per Catalunya, ha servit per distanciar-los encara més. El detonant han estat unes declaracions del ministre de Transports, Òscar Puente, animant a Carles Puigdemont a tornar avui mateix, encara que s'arrisqui a ser detingut, ho ha dit a Ràdio Nacional Espanya.
10: Si yo fuera el señor Puigdemont, yo me plantaba hoy en España, sin ninguna duda. Y creo que eso sería también, por su parte, un gesto de liderazgo político, porque creo que hay cosas que son insostenibles y creo que hay cosas a las que hay que plantar cara de una vez. Lo tiene a huevo. Pero yo me plantaba hoy en España y que me detenga.
1: La resposta des de Junts ha estat immediata. El secretari general, Jordi Turull, a través de la xarxa X, ho ha qualificat de miserable i frívol. Una estona abans de les declaracions del ministre, Turull ja deixava clar al matí de Catalunya Ràdio que, encara que l'amnistia avanci, no es replantejaran el trencament de les relacions amb el PSOE.
11: No, perquè a veure si encara els hem de donar les gràcies perquè es compleixi una cosa que es va acordar. El problema amb el PSOE són totes les que es van acordar i no s'han complert. La llei d'amnistia era per votar la investidura de Pedro Sánchez. La investidura. Nosaltres vam complir.
1: I mentrestant, en una conferència a Madrid, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha reclamat a Junts que torni a la majoria de la investidura per desencallar les principals carpetes pendents, inclosa també la dels pressupostos.
12: Nosotros apelamos a todas las fuerzas que participaron en la investidura para poder aprobar el modelo de financiación, para poder aprobar la liquidación de la deuda FLA, para intentar aprobar unos presupuestos españoles que sean útiles para la gente. Y nuestra voluntad va muchísimo más allá de los partidos políticos, va más allá del PSOE y va más allá de Junts.
1: En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, Junqueras ha revelat que va contactar amb Carles Puigdemont després de la sentència del TJUE.
0: 3Cat Info.
1: Més qüestions. Segons el cos d'agents rurals, Catalunya afronta el pitjor inici d'estiu dels últims 15 anys pel que fa al risc d'incendis forestals. De fet, tot i que han rebaixat a més de la meitat les poblacions en risc, es mantenen 33 municipis d'11 comarques en perill extrems. Per bé que, en general, les condicions meteorològiques han millorat, aquest cap de setmana preocupa sobretot la simultaneïtat d'incendis que hi pugui haver a les comarques de Ponent, Tarragona, les Terres de l'Ebre, Catalunya Central i també el Vallès. Hi ha tres espais naturals tancats, la Ribera Salada, el Solsonès, la Baronia de Rialp, a la Noguera, i Montmell-Marmellà, al Baix Penedès. Les tres onades de calor han ressecat molt el sotabosc i bona part de l'arbrat, que ja s'ha convertit en combustible. Ho ha subratllat Antoni Mur, inspector en cap del cos d'agents rurals, en una entrevista a aquesta emissora.
13: Ha sigut una entrada a l'estiu molt dura. En quant a nombre d'incendis, és el pitjor inici de campanya d'estiu que hem tingut dels últims 15 anys. Hem de veure com es comporta a partir d'ara la meteorologia, la millora de les condicions, doncs és un bon indicador. I a veure, de cara a properes setmanes, si permet tenir una perspectiva millor.
1: Pel que fa als 5 incendis en 8 dies a Aiguamúrcia, l'últim als quals els ha quedat sota control aquesta mateixa tarda, Mura assegura que les investigacions avancen amb la hipòtesi que l'hagi provocat un piròman.
13: És la hipòtesi principal i sobre la que estem treballant amb intensitat amb Mossos d'Esquadra. Hem de veure el resultat d'aquestes investigacions durant els propers dies. Hi ha hagut focus d'incendis nous en zones on en principi no tenien res a veure. Per tant, és una hipòtesi plausible i sobre la que s'està treballant.
1: L'incendi d'Orés de l'Aragó continua descontrolat i ja ha cremat més de 12.600 hectàrees. L'evolució de les flames ha obligat a evacuar un miler de persones de 6 municipis, 5 aragonesos i també un de Navarrés. Sobre el terreny hi treballen 450 efectius dels bombers, també una vintena de mitjans aeris, amb el reforç de gairebé 300 membres de la Unitat Militar d'Emergències. El president de l'Aragó, Jorge Azcón, adverteix que el vent continua empenyent el foc.
14: El canvi de viento lo que está haciendo en este momento es ampliar todavía más el perímetro y hacer que haya todavía más hectáreas de las que se han quemado que se estén quemando.
1: La previsió per la tarda continua sent complicada i la prioritat dels bombers és evitar que el foc arribi a nuclis urbans. Tot i això, les flames ja han afectat una desena d'habitatges.
15: Las casas han salvado, la población también, pero todo lo demás ha ardido.
16: Nos saltaron a todos los vecinos un aviso, unos pitidos muy grandes de que teníamos que desalojar con mucho miedo y ganas de que todo se solucionara pronto.
1: També preocupa l'incendi de Guadalajara a Castella-La Manxa, que ja supera les 2.000 hectàrees. El foc es va iniciar a la població de Mierla i segueix avançant sense aturador. De moment s'han evacuat 7 municipis i la situació és d'alt risc perquè les flames han entrat al Parc Natural de la Serra del Nord. És un quart de sis en punt, moment per actualitzar-nos a la situació de les carreteres. I tota la informació la té la nostra companya Carmina Malagarriga. Bona tarda.
2: Bona tarda, Txell. Començarem parlant de la P7. Hi ha retencions de Sant Cugat del Vallès a Gelida, en sentit sud, i també a Sant Sadurní d'Anoia, en el mateix sentit. O l'altre tram de la P7, hi ha retencions de Santa Perpètua de Mogoda a la Roca del Vallès, en sentit nord, i també a Sant Celoni, en sentit nord. A la C32, a Sant Boi de Llobregat, en sentit sud, i també a Montgat, Premià de Dalt i Cabrera de Mar, en sentit nord. A la C60, a Argentona, en sentit sud, per enllaçar amb la C32. A la A2, a Abrera, en sentit nord. A la C17, a Parets del Vallès, també en sentit nord. A la C25, a Santa Maria d'Oló, en sentit Vic. A la C55, a Sant Vicenç de Castellet, en sentit nord, cap a Manresa. A la C58, a Ripollet, en sentit nord. A l'N340, al Vendrell, en sentit sud. A la B20, a Cornellà de Llobregat, en sentit sud. També a la B10, a Santa Coloma de Gravenet, cap al nus de la Trinitat. Tant a la C58 com a la C33 a l'altura de Montcada i Reixac cap a Barcelona. I finalment a les rondes barcelonines, a la ronda de dalt, de les Roquetes a Montbau en sentit Llobregat i de Pedralbes a la Vall d'Hebron en sentit Besòs, mentre que a la ronda litoral, de la Mina a la Barceloneta en sentit Llobregat i de la Zona Franca també a la Barceloneta en sentit Besòs. De moment és tot, actualitzem la informació d'aquí a mitja hora.
1: Gràcies, Carmina, i del trànsit al temps.
0: El temps.
1: Amb en Néstor Gómez.
17: Una tarda més, la calor continua sent intensa arreu del país, amb màximes que s'acosten a la xifra dels 40 graus. És el cas de Vinebre, amb 39,6 graus, gairebé 39 graus a Torroja del Priorat, Sant Salvador de Guardiola o Ascó. O fins i tot també Olot, ha arribat gairebé als 38 graus. Temperatures molt altes en un dia assolellat, en el qual s'espera que aquesta tarda aparegui algunes nuvolades que poden ser puntualment amenaçadores. En el cas del Ripollès, no descartem alguna feble precipitació. I tot això a les portes d'un cap de setmana que pràcticament es mantindrà prou estable i amb unes temperatures que més o menys es mantindran com les que tenim a hores d'ara. Unes màximes que tant dissabte com diumenge, sobretot dissabte, poden baixar una miqueta, màximes de 38 graus cap a Ponent, 37 cap a les Terres de l'Ebre i 37 graus cap a la Catalunya Central. En canvi, diumenge sí que s'intensificarà una mica més la calor i sembla que de cara a dilluns i dimarts encara farà més calor i tornarem a tocar la xifra dels 40 graus. Tot això amb un cap de setmana que serà assolellat, amb alguns núvols matinals i amb molta xafogor cap a la Costa Daurada i Terres de l'Ebre, tant dissabte com diumenge. I de precipitacions poquetes, potser durant les tardes, puntualment en pot aparèixer alguna cap a l'àrea del Pirineu.
0: 3CAT Info.
1: Un quart i tres minuts de sis. Aquest dilluns només podran tornar a casa seva els veïns de dos dels vuit edificis evacuats des de fa 10 dies per l'esvoranc del Putxet, provocat, recordem, per la tuneladora de les obres de la línia L9 del metro. Serà un retorn, doncs, esglaonat i és possible que la setmana que ve tornin a casa els habitants d'altres immobles també de la zona. Unitat Mòbil a Barcelona. Joan Garcia.
18: Retorn de moment només al 25% dels edificis. A partir de dilluns, i certificat en mà, tornaran els veïns d'11 habitatges i es podran reobrir 4 locals. Ho ha concretat la delegada del Govern a Barcelona, Pilar Díaz.
19: En aquest moment podem avançar el retorn de 2 dels 8 edificis que es van desallotjar ara fa 9-10 dies. Pel que fa a l'acompanyament a les famílies, dimarts vinent el govern prendrà un acord en què treballarem de manera separada tant la part dels comerciants com la part del veïnat.
18: Pels edificis del carrer Teodora a Madrid caldrà esperar uns dies més per garantir una estabilitat que autoritzi el retorn, tot i que en el cas d'un bloc pot ser cosa només d'una setmana. Ramon Ramírez, director general d'Infraestructures de la Generalitat.
20: L'edifici número 54 té tots els paràmetres en bones condicions, però per les raons que fossin, aquest edifici no es va poder instrumentar abans del pas de l'obra. Es va fer un cop va haver-hi l'incident, i hem comprovat que el moviment és correcte, però necessitem una setmana més de comprovar que aquesta estabilitat és correcta.
18: El govern activarà una línia d'emergència d'ajuts econòmics a comerciants perquè puguin assumir despeses ordinàries de salaris i lloguers, i també un fons de compensació pels veïns, 300 que han hagut de marxar. Són les mesures anunciades avui, quan fa 10 dies de l'esfondrament, havent-se comprovat el terreny i que no hi ha cap problema estructural a cap edifici.
1: I obrim ara plana internacional. Andy Burnham ha quedat confirmat avui com a nou líder del Partit Laborista Britànic en l'últim pas abans de convertir-se dilluns en el primer ministre del Regne Unit, en substitució de Keir Starmer. Londres, Quim Olivares.
21: El futur primer ministre ha promès portar esperança a tots els britànics i tornar a posar les persones en el centre de la presa de decisions. Pel nou líder laborista, el Regne Unit va triar un camí equivocat a la dècada dels 80, amb Margaret Thatcher com a primera ministra, quan el poder polític es va centralitzar i l'econòmic es va privatitzar i concentrar en poques mans. Ara Burnham promet un nou camí amb un govern que defensi l'essència laborista.
22: Si no tenim prou control públic sobre el cost dels productes essencials, com podem tenir control sobre la inflació, la despesa pública i la resta de l'economia? Si volem una economia i un país que funcionin per a totes les persones i llocs, llavors cal un nou camí.
21: Ha promès també un procés de reindustrialització i de retorn del poder a les comunitats locals amb un partit laborista que treballa per tothom i evita les divisions internes, sense oblidar el suport als negocis.
22: No us equivoqueu, seré un líder pro-empresarial del Partit Laborista com vaig ser un alcalde pro-empresarial de Manchester. Canviem els llocs junts i, com a part d'això, més poder per reindustrialitzar.
21: Diu que impulsarà el retorn del poder a les comunitats per tornar a aixecar el país, ja sigui arreu d'Anglaterra com també a Escòcia, Gal·les o Irlanda del Nord. Burnham ha reconegut que encara no ha decidit quins seran els membres del govern que l'acompanyaran aquí a Downing Street a partir de dilluns que ve.
1: I Donald Trump posa el focus en la seguretat electoral a menys de 4 mesos dels comicis de mig mandat als Estats Units. En un discurs de la Nació ha tornat a posar en dubte la victòria de Biden el 2020 i a més ara ha assenyalat també el règim de Pequín, una acusació que el portaveu de la diplomàcia xinesa ha rebutjat de ple.
23: Les afirmacions rellevants fetes per la part nord-americana són pures invencions i difamacions que fa temps que s'ha demostrat que són declaracions sense fonament. La Xina ha defensat constantment el principi de no interferència en els afers interns. No té cap interès en les eleccions nord-americanes i mai no hi ha interferit.
1: Durant la intervenció, Trump ha anunciat que desclassificarà informació per sostenir la seva posició, uns documents que, de moment, no avalen els interrogants que va sembrant. Anem ara cap a Washington. Oriol Serra.
24: Donald Trump repeteix cíclicament que ha guanyat 3 eleccions i amb això insinua que les eleccions guanyades pel demòcrata Joe Biden van estar manipulades. Ahir a les 9 de la nit, en prime time, va fer un discurs de 15 minuts, una meitat els va dedicar a autoelogiar-se i l'altra meitat a anunciar la desclassificació de centenars de documents relacionats amb el frau electoral i les ingerències estrangeres en les eleccions als Estats Units. Tot plegat a menys de 4 mesos de les eleccions generals de mig mandat, la qual cosa indica que Trump prepara el terreny per si les coses no li surten bé. Com a còmplices de la manipulació, el president nord-americà ha citat Corea del Nord, l'Iran, Rússia i, al capdavant de tot, la Xina, país el que acusa d'haver vulnerat les dades personals de 220 milions d'electors als Estats Units. Trump assegura que els governs que l'han precedit han amagat la informació als ciutadans.
3: També és xocant que aquesta informació tan important ha estat encoberta i amagada de la gent americana, la nostra bonica i grandiosa gent americana.
24: I com exemples d'estats que considera que s'han beneficiat de les ingerències o que directament són corruptes, ha citat Nevada, Nova Jersey o Michigan. Pel que fa a aquest darrer estat, ha explicat què va passar a la ciutat de Detroit a les darreres eleccions.
3: Els documents demostren que alguns representants electorals van admetre davant d'agents de l'FBI que havien registrat electors amb els noms d'altres persones, que havien registrat persones que no existien i que havien rebut targetes regals en funció del nombre de sol·licituds que havien processat. En altres paraules, això va ser cobrar, participar i fer trampes.
24: Per cert, que les grans principals cadenes nord-americanes, amb l'excepció de Fox News, han optat per no emetre el discurs de Trump, cosa que l'ha dut a amenaçar-les amb la cancel·lació dels drets d'emissió. La documentació publicada es pot consultar al portal de la Casa Blanca.
1: 5 minuts mal comptats per 6:15. Moment per tota l'actualitat esportiva.
0: Esports.
1: Alfons Gorina, bona tarda.
4: Bona tarda. Recta final de la 13a etapa del Tour de França. Ho està seguint l'Isaac Vilalta. Isaac, bona tarda.
5: Què tal? Bona tarda, Alfons. Últims 7 quilòmetres d'aquesta etapa, un terreny que els queda als ciclistes absolutament pla. Ara mateix cap de cursa, dos corredors, Harold Tejada i Mauro Smith. Són dos corredors que venen de la fuga nombrosíssima protagonista al llarg de tot el dia d'avui de més de 50 corredors, però que ja fa estona, especialment pujant al Baló d'Alsàcia, un port de primera categoria, que aquesta gran fuga s'ha anat fragmentant. Per tant, d'aquests 50 llargs, n'hi ha dos que són cap de cursa, Harold Tejada i Mauro Smith, darrere seu, a 20 segons o 18 segons, va oscil·lant la diferència, un grupet de 8 perseguidors, d'entre els quals destaca Tom Pidcock, perquè és el millor classificat a la general de tots els homes que hi ha per davant en aquestes diferents fugues, en aquests diferents grupets que s'han anat fragmentant de la fuga inicial. I atenció, perquè entre el cap de cursa, els dos homes que són cap de cursa, i el grup, el pilot amb Tadej Pogacar i la resta d'homes importants, la diferència és de 8 minuts. Això fa que Pidcock ara mateix faci un salt molt important a la classificació general i es mogui entre la segona i la tercera posició provisional. Ara mateix seria tercer a 4 minuts de Pogacar, però en fi, tot això va oscil·lant en funció dels ritmes del davant i del darrere. Ara mateix, cap de cursa, com deia, Smith i Tejada, a 21 segons el grupet de Pidcock i a 8 minuts el grup de Tadej Pogacar i la resta d'homes importants, 6 quilòmetres per al final.
4: Gràcies, Isaac. Parlem de futbol perquè Miguel Ángel Gil, el CEO de l'Atlètic de Madrid, ha reiterat de manera contundent la posició del club respecte a l'interès del Barça o de qualsevol altre club per fitxar Julián Álvarez.
6: Yo no tengo ninguna duda que el Atlético es el lugar en el mundo para Julián y que Julián es el delantero centro perfecto para el Atlético de Madrid. Recientemente escuché unas declaraciones del presidente donde decía que la oferta que había hecho al Atlético de Madrid no era infinita y la única respuesta posible es que nuestra respuesta sí que es infinita. No queremos transferirlo, no aceptamos la oferta de 100 millones de euros ni aceptaremos una de 150 ni una de 200.
4: El d'Álvarez és un dels noms que avui centra en l'actualitat blaurana. El segon és el de Karim Adeyemi, que podria ser oficialment jugador blaurana a les pròximes hores. El jugador de 24 anys va passar ahir la revisió mèdica i signaria per 5 temporades a canvi de 22 milions d'euros més 7 en variables que pagaria el Barça al Borussia Dortmund. En canvi, qui està a punt de marxar és el porter Marc-André Ter Stegen. També a les pròximes hores es podria fer oficial, en aquest cas, la seva cessió a l'Ajax de Michel Sánchez. I el quart nom és el de Frenkie de Jong. Avui a la reunió per determinar si el jugador neerlandès decideix seguir un pla conservador per recuperar-se de la seva lesió al genoll dret o, en canvi, passa per quiròfan.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Encara en futbol, l'Espanyol continua la seva estada a Navat, a l'Alt Empordà. El davanter Roberto Fernández explica com porten la pretemporada.
7: Las pretemporadas son bastante duras, pero la verdad que lo estamos llevando más o menos bien todo el grupo. Intentando recuperar de la mejor manera posible, mediante el oficio, el hielo. Y bueno, intentamos llegar lo mejor posible para seguir avanzando con el ritmo del equipo.
4: Demà, primer partit de la pretemporada blanca i blava. El rival és l'Olot i es jugarà a la capital garrotxina. A la segona divisió, el Girona ha fet oficial la renovació de David López per una temporada més. El defensa barceloní havia acabat el seu contracte el 30 de juny. El futbolista de 36 anys va arribar a Montilivi l'estiu del 2022 procedent de l'Espanyol.
25: Per mi, vestir un altre any la samarreta
8: del Girona era molt important, ja no sol per un tema emocional de club, que em sentia en deute, el descens va ser molt dur per tots, i bé, em sentia en deute de tornar a ajudar en tot el que pogués a l'equip.
4: El Sabadell, per la seva banda, segueix amb la seva estada de pretemporada a Salou. Els sabadellencs jugaran demà un amistós contra el Castelló, mentre avui l'equip ha anunciat el traspàs de Tito a l'Europa. També en clau de mercat, el Betis ha fet oficial la sortida del porter gironí Pau López. El seu destí podria ser l'Andorra de la segona divisió.
0: 3CAT Info.
4: I a la primera divisió femenina, el Badalona Women ha anunciat el fitxatge d'Izarne Sarasola, defensa basca procedent del Nantes de la Lliga Francesa. Tot just recuperada d'una lesió greu al lligament creuat anterior del genoll, la jugadora de 24 anys suma un nou reforç a l'equip badaloní.
9: Bueno, creo que es un proyecto que me gusta mucho. Creo que es un proyecto muy ambicioso y pues como jugadora estoy muy contenta de estar aquí.
0: 3CAT Info.

0: Són 6:15. De seguida repassem els principals titulars d'aquesta hora, però abans, com sempre, fem un cop d'ull a l'estat del trànsit. Carmina Malagarriga, bona tarda.
1: Bona tarda. I és que fa pocs minuts s'ha tallat la P7 a Sant Celoni, en sentit sud. Ara pararà 4 quilòmetres de cua a causa d'un accident. També a la mateixa P7 hi ha retencions de Sant Cugat del Vallès a Martorell en sentit sud i de Gelida de Sant Sadurní d'Anoia en sentit nord i de Mollet del Vallès a la Roca en sentit nord també. A la C32 a Cabrera de Mar en sentit nord, a la 2 a Jorba, cap a Lleida i a les rondes barcelonines a la ronda litoral de la Mina a la Barceloneta en sentit Llobregat i de la zona franca a la Barceloneta en sentit Besòs, a la ronda de dalt de Pedralbes a Horta en sentit Besòs i a les Roquetes i a Sarrià en sentit Llobregat.
0: Més qüestions. La inversió de l'Estat a Catalunya és menys de la meitat que a Madrid. L'any passat el govern espanyol va destinar a Catalunya 1.300 milions, el 9% del total, i és la xifra més baixa en una dècada. A Madrid van superar els 3.200 milions i suposa el 21% del total. La Guàrdia Civil conclou que l'exministre Santos Cerdán i la seva família van guanyar més de 300.000 euros a través de suposades adjudicacions irregulars al Ministeri de Transports. En un informe de més de 160 pàgines, l'UCO conclou que van guanyar aquesta quantitat de l'empresa Servinavar, tant en concepte de sous com també d'ingressos a compte. Tot plegat l'endemà de la sentència europea que avala l'amnistia. El govern espanyol anima Carles Puigdemont a tornar i plantar cara als tribunals espanyols, assumint el risc, doncs, de ser detingut. El número 2 de Junts, Jordi Turull, qualifica de miserables i frívoles les paraules del ministre Òscar Puente. I fins a les 6 en punt, també us explicarem altres notícies, com que un estudi internacional demostra que si s'actua sobre la proteïna tau que s'acumula al cervell, es pot alentir l'evolució de l'Alzheimer en fase inicial. Us ho ampliarem. I també que han descobert 2 esquelets de rinocerons sencers de fa 200.000 anys a la cova de les Teixoneres de Moià, al Moianès. Són uns exemplars únics a tota la península Ibèrica. La troballa l'han fet experts de la Universitat Rovira i Virgili. I en esports, Alfons Gorina, què hi afegirem?
2: Doncs que estem a l'últim quilòmetre per decidir la 13a etapa del Tour de França. El grup que ha comandat Tadej Pogačar arribarà amb gairebé 8 minuts de retard respecte al guanyador de l'etapa d'avui. I també que Miguel Ángel Gil, el CEO de l'Atlètic de Madrid, assegura que no acceptarà cap oferta del Barça de la quantitat que sigui per Julián Álvarez.
0: I només ens falta el temps. Tarda de molta calor arreu de tot el país, amb màximes que no tocaran els 40 graus enlloc, però sí acostaran a punts de Ponent, l'Ebre i el Bages. El temps serà assolellat, amb núvols inofensius sobre les muntanyes, i només al Pirineu Oriental es pot escapar algun ruixat puntual. Dos quarts i 6:03. Catalunya va rebre l'any passat només un 8,6% de tota la inversió que va fer el govern espanyol a les diferents autonomies, mentre que va destinar a Madrid el 21%. Són les dades que l'executiu ha enviat als grups parlamentaris i a les quals també ha tingut accés 3Cat Info. L'Estat va intervenir a Catalunya l'any passat 1.300 milions d'euros, que és, com dèiem, gairebé el 9% del total de diners que va destinar a totes les autonomies en obres i serveis públics, que són competència seva, com per exemple Renfe. És el percentatge més baix d'inversió a Catalunya en una dècada. I si ho comparem amb el pes de l'economia catalana en l'espanyola, està molt per sota, perquè és el 19%. Això s'hauria anat repetint any rere any. L'economista Guillem López Casasnovas explica al Catalunya Migdia que les xifres danyen l'economia catalana i que consoliden la tendència a favor de la Comunitat de Madrid.
3: Després del 23, ara el 25, continua sent doble Madrid. O sigui, no tan sols no s'escurça, sinó que el gap augmenta. Jo ja no tinc paraules per explicar el que està passant, perquè el que demostra, en realitat, és el poc interès que tenen en creure ser un estat territorialitzat.
0: I si ho comparem amb les altres autonomies, el País Valencià, Andalusia i Galícia també van rebre més recursos que Catalunya en xifres absolutes, per bé que Andalusia també va tenir inversions per sota del que porta el conjunt de l'Estat. La Conselleria d'Economia destaca que la inversió de l'Estat és gairebé el doble de la del 2018, en l'últim any del govern de Mariano Rajoy, i des de Junts, Mònica Sales ho qualifica d'asfíxia premeditada i assegura que el president Illa es resigna a les xifres per no incomodar a Pedro Sánchez. Més qüestions. La Guàrdia Civil conclou que Santo Cerdán i la seva família van guanyar més de 300.000 euros de la trama de suposades adjudicacions irregulars al Ministeri de Transports. Aquests diners van ser els que van cobrar de Servinavar, l'empresa vinculada a Cerdán i que tenia com a principal font d'ingressos la constructora Acciona. També apunten que l'ex número 3 del PSOE va disposar de diners en efectiu d'origen, diuen, desconegut. Madrid, Dani Sánchez de Aja.
4: La Guàrdia Civil ha investigat els comptes i el patrimoni de Santos Cerdán i en un informe de 163 pàgines conclou que entre els anys 2014 i 2023 ell i el seu entorn familiar van ingressar 324.000 euros de l'empresa Servinavar i compten tant les nòmines dels seus familiars que hi treballaven com el pagament d'un lloguer o les despeses personals que Cerdán carregava a una targeta a nom de l'empresa. L'etapa de més benefici, diu Luco, coincideix amb l'etapa de José Luis Ábalos com a ministre de Transports de 2019 a 2023, moment també que la constructora Acciona va ser adjudicatària de diversos contractes d'obra pública sota la lupa dels investigadors. De fet, esta constructora representa el 90% dels ingressos de l'empresa Servinavar i en alguns anys el 100%, segons recull l'informe. Els investigadors consideren que Cerdán era soci ocult d'esta empresa a nom del seu amic Anxón Alonso, malgrat que l'exdirigent socialista sempre se n'ha desvinculat. L'informe patrimonial de Cerdán també recull que l'ex número 3 del PSOE va disposar de fons d'ingressos en efectiu d'origen desconegut. Ho xifra en 18.200 euros entre 2014 i 2017, coincidint novament amb l'etapa d'Avalos al Ministeri de Transports.
0: La sentència de la justícia europea que avala la llei d'amnistia, lluny de reconduir les relacions entre el govern de Pedro Sánchez i Junts per Catalunya, ha servit per distanciar-los encara més. El detonant ha estat unes declaracions del ministre de Transports, Òscar Puente, animant a Carles Puigdemont a tornar avui mateix, encara que s'arrisqui, doncs, a ser detingut. Ho ha dit a Ràdio Nacional d'Espanya.
5: Si yo fuera el señor Puigdemont, yo me plantaba hoy en España, sin ninguna duda. Y creo que eso sería también, por su parte, un gesto de liderazgo político, porque creo que hay cosas que son insostenibles y creo que hay cosas a las que hay que plantar cara de una vez. Lo tiene a huevo, pero yo me plantaba hoy en España y que me detenga.
0: La resposta des de Junts ha estat immediata. El secretari general Jordi Turull, a través de la xarxa social X, ho ha qualificat de miserable i frívol. Una estona abans de les declaracions del ministre Turull, també ja deixava clar al matí de Catalunya Ràdio que, encara que l'amnistia avanci, no es replantejaran el trencament de les relacions amb el PSOE.
6: No, perquè a veure si encara els hem de donar les gràcies perquè es compleixi una cosa que es va acordar. El problema amb el PSOE són totes les que es van acordar i no s'han complert. La llei d'amnistia era per votar la investidura de Pedro Sánchez. La investidura. Nosaltres vam complir.
0: I mentrestant, en una conferència a Madrid, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha reclamat a Junts que torni a la majoria de la investidura per desencallar les principals carpetes pendents, inclosa també la dels pressupostos.
7: Nosotros apelamos a todas las fuerzas que participaron en la investidura para poder aprobar el modelo de financiación, para poder aprobar la liquidación de la deuda FLA, para intentar aprobar unos presupuestos españoles que sean útiles para la gente. Y nuestra voluntad va muchísimo más allá de los partidos políticos, va más allá del PSOE y va más allá de Junts.
0: En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, Junqueras ha revelat que va contactar amb Carles Puigdemont després de la sentència del TJUE. Doncs bé, el diputat de Junts per Catalunya al Parlament, Lluís Puig, exiliat pel referèndum de l'1 d'octubre, creu que el Tribunal Suprem estarà cometent un delicte de prevaricació si no aplica l'amnistia després de l'aval de la justícia europea. En una entrevista al programa L'Hemicicle de 3Cat Info, que podreu sentir de forma íntegra aquest vespre, Puig ha avançat que quan pugui tornar a Catalunya ocuparà el seu escó del Parlament fins que acabi la legislatura.
8: Per descomptat, vull entrar i tornar a ocupar el meu escó que vaig abandonar el 27 d'octubre a la nit. Per mi és la imatge de la restitució, de tornar a entrar amb la cara ben alta al saló de plens i seure en el lloc on correspon.
0: Puig creu que el seu retorn a Catalunya està una mica més a prop després de l'aval de la justícia europea a la llei d'amnistia i demana als tribunals espanyols que l'apliquin sense més excuses ni dilacions. 3Cat Info. 3Cat Info. Un terratrèmol de magnitud 7,4 ha sacsejat les costes de Mèxic i Guatemala quan faltaven tot just pocs minuts per les 5 d'aquesta tarda hora catalana. Els Estats Units han activat l'alerta per risc de tsunami en diverses zones del Pacífic. L'epicentre del terratrèmol s'ha registrat a la costa de l'estat de Chiapas, a Mèxic, que limita amb Guatemala. Segons el Servei Sismològic Nacional de Mèxic, s'ha registrat 135 quilòmetres al sud-est al sud-oest, volem dir, de la ciutat Hidalgo, hi ha una profunditat de 10 quilòmetres. Per ara, les autoritats no han fet públic cap balanç de danys a la zona afectada per les tremolors que s'han notat, han dit, en diversos edificis.
9: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: La consellera d'Educació, Esther Niubó, lamenta que el curs comenci amb una nova convocatòria de vaga per part d'alguns sindicats i defensa el dret de l'educació dels infants. La consellera diu que és una data sensible pels canvis que afronten molts alumnes i també destaca la importància que el primer dia de classe vagi bé. Niubó diu que és conscient que es manté el malestar entre els docents, però descarta, de moment, reobrir la negociació amb els sindicats, com li tornava a reclamar aquesta mateixa setmana. USTEC defensa també que el curs va acabar amb la signatura de dos acords després de dos mesos de negociacions i que ara vol escoltar altres veus.
10: Venim d'un curs doncs, que ha estat conflictiu, que ha estat intens, i des d'aquest punt de vista el vam acabar amb l'acord, amb dos acords, que van ser fruit d'una negociació llarga amb els sindicats, i pensem, per tant, que ara és el moment doncs, de poder escoltar altres veus, com les que estem fent, equips didactius, famílies, també docents, i a partir d'aquí doncs, convertir aquesta escolta en millores doncs, que es puguin constatar ja en aquest inici del proper curs.
0: La consellera ha fet aquestes declaracions que sentíem des de Bellver de Cerdanya, on ha encapçalat una trobada amb la comunitat educativa del Servei Territorial de l'Alt Pirineu i Aran, que li han reclamat millores en la mobilitat dels alumnes de les zones escolars rurals. I els pares del nadó de 6 setmanes que va rebre maltractaments van reaccionar de forma freda quan els van dir que s'activava el protocol per les lesions que presentava. Segons fonts jurídiques, els professionals que han declarat avui han explicat que, a banda de la lesió al fèmur, van veure-li també alguna lesió a l'anus. Per aquestes dues lesions i altres que tenia el nadó, el van derivar al Vall d'Hebron, centre de referència per maltractaments de menors, però no obstant, el Vall d'Hebron no va poder concretar la gravetat de les lesions anals fins a hores després, perquè la fractura del fèmur dificultava l'exploració a fons del menor. Avui també han declarat com a testimonis pediatres de Sant Pau, que han explicat que la criatura no presentava aquestes lesions quan la van explorar. Tot plegat fa pensar que les lesions més greus van tenir lloc entre el divendres 13 i el dilluns 16 del mes de març, quan el nadó tenia doncs, unes 6 setmanes de vida. I més qüestions. Un estudi internacional demostra que si s'actua sobre la proteïna tau, que s'acumula al cervell, es pot alentir l'evolució de l'Alzheimer en fase inicial. Aquesta investigació, impulsada per la multinacional Biogen i també amb la participació d'Eis Alzheimer Centre, obre una nova via terapèutica per frenar la progressió de la malaltia. I a més, es podria combinar amb els dos fàrmacs que ja existeixen i alenteix un 30% la malaltia. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Xavi Morató, director adjunt de la unitat d'assaig clínic d'Eis Alzheimer Centre.
11: L'interessant d'aquesta nova via terapèutica és que es pot

0: Els oftalmòlegs demanen que es doni més informació a la població, sobretot a la Costa Daurada i també especialment als turistes de pas, perquè puguin contemplar amb seguretat total l'eclipsi del sol del 12 d'agost, i alerten que no fer servir ulleres homologades pot causar ferides permanents als ulls. Des de l'Institut Català de la Retina, el doctor Artur Ruiz, cap del Departament de Còrnia, creu que hi haurà molts turistes que vindran de vacances sense saber que hi ha un eclipsi i cal informar-los perquè no pateixin, doncs, danys als ulls. Són declaracions a 3Cat Info.
1: S'hauria de fer alguna campanya de publicitar, no informant sobre aquest perill, inclús facilitar la en diversos idiomes, no? I adreçar-los a un centre òptic o centre de referència proper perquè s'informi.
0: El doctor Ruiz es dona recomanacions i també recorda que el moment més crític és quan la Lluna encara no ha tapat del tot el Sol.
1: Però les fases parcials són les més perilloses perquè irradien més energia. Fer pauses de manera intermitent, hidratar-nos els ulls, no enfocar el sol si no tenim les ulleres posades, si ens les traiem un moment, bueno, tampoc excedir-nos massa.
0: I també recorda que sense ulleres adequades per mirar l'eclipsi és perillós perquè pot danyar, com dèiem, la retina i reduir-nos la visió de manera permanent. Són pràcticament 6:15. Actualitzem la situació a les carreteres, també al transport públic i la previsió meteorològica. I comencem per les carreteres perquè teníem alguna incidència que estava afectant la P7 a Sant Celoni. Comprovem l'estat del trànsit en aquests moments. Carmina Malagarriga, bona tarda.
2: Bona tarda, Txell. Doncs sí, dèiem que s'havia tallat aquesta via, la P7 a Sant Celoni, en sentit sud, per la pèrdua de càrrega d'un camió a causa d'un accident. Doncs bé, s'ha reobert la via. Això sí, queda un carril tallat en aquest punt a Sant Celoni, en sentit sud cap a Barcelona. Ara mateix ja es mantenen aquests 4 quilòmetres de cua, que suposem que s'aniran ampliant perquè hi ha molta densitat de trànsit. També a la P7 hi ha retencions en aquest mateix punt a Sant Celoni, però en sentit nord. També de Santa Perpètua de Mogoda fins a la Roca del Vallès en sentit nord, i també a la P7 del Paviol a Martorell, però també a Gelida i a Sant Sadurní d'Anoia en sentit sud. La C32 presenta retencions a Viladecans en sentit sud i a Montgat i a Cabrera de Mar en sentit nord. A la C60 a Argentona en sentit sud, justament per enllaçar amb la C32. A la 7 a Tarragona, en sentit nord. A la C17 a Parets del Vallès, en sentit nord. A la C16 a Berga, en sentit nord. A la C25 a Santa Maria d'Oló, cap a Vic. A la C55 a Sant Vicenç de Castellet, cap a Manresa, és a dir, en sentit nord. A la 2 a Jorba, en sentit Lleida. A l'N340 al Vendrell, en sentit sud. A la P2, a l'Espluga de Francolí, en sentit est, cap a Montblanc. Tant a la C58 com a la C33 de Montcada i Reixac cap a Barcelona, també a la C58, al punt de Terrassa, en sentit nord, a la B20, a l'Hospitalet de Llobregat, en sentit sud, i finalment a Barcelona, a la Ronda de Dalt d'Horta-Pedralbes, en sentit Llobregat, i a la Ronda Litoral de la Zona Franca al Poble Nou, en sentit Besòs, i de la Mina a la Barceloneta, en sentit Llobregat. De moment és tot, més informació d'aquí a mitja hora.
0: El temps. Amb en Néstor Gómez.
3: El temps de cara a les pròximes hores venen dominades per l'estabilitat pràcticament total, ambient assolellat amb algun núvol que pot créixer al Pirineu i que cap al Ripollès o cap al massís dels Ports podria deixar puntualment i de manera molt aïllada alguna precipitació. Tot això en un dia de calor intensa. De nou, les màximes disparades. 39,6 graus, la temperatura més alta fins a primera hora de la tarda a Vinebre. Destaquem també gairebé 39 graus a Torroja del Priorat o a Sant Salvador de Guardiola. I tot això a les portes d'un cap de setmana que s'espera que sigui assolellat, amb boires matinals, núvols baixos i moltíssima xafogó cap a les Terres de l'Ebre, sobretot a matinada i al matí, tant de dissabte com de diumenge, i potser durant la tarda amb alguna feble precipitació a l'àrea del Pirineu. Tant dissabte com diumenge ens acompanyarà la pols en suspensió, que sobretot serà més visible a primera hora del dia i també de cara al vespre. I pel que fa a la temperatura, poc variarà. Potser dissabte baixen una miqueta, però el que baixin dissabte ho tornarem a recuperar de cara a diumenge. S'espera una caloradeta que durarà dos dies, dilluns i dimarts, a l'espera que a partir de mitjans de la setmana que ve baixin clarament les temperatures. 3Cat Info.

0: Un país per voltar. El turisme a 3CAT.info. Amb Fèlix Martín.
1: Viatgem aquesta setmana fins al Baix Camp per voltar pel barri antic de Cambrils. Ho fem resseguint la petjada que hi van deixar la Guerra Civil i la repressió franquista, ara que han renovat els cartells dels diferents espais. I ho fem amb la Clara Echevarria, l'acompanya el director del Museu d'Història de Cambrils.
2: Doncs sí, som amb en Gerard Martí, amb el director del Museu d'Història de Cambrils. Estem aquí just davant de la seu del museu. Gerard, aquest és el punt de partida d'aquesta ruta que iniciarem avui. Abans, de cara a tota aquella gent que pugui tenir un interès a visitar Cambrils, potser els hauríem de proposar venir aquí al museu d'entrada.
3: Doncs sí, aquí la seu principal del Museu d'Història de Cambrils, que està al Molí de les Tres Eres. Tenim unes exposicions permanents que expliquen el passat antic de Cambrils, d'època prehistòrica fins als romans, i després podeu veure un antic molí fariner hidràulic d'origen en època medieval, que tot plegat doncs permet conèixer aquest Cambrils anterior a l'arribada del turisme.
2: De totes maneres, avui ens centrem en aquesta ruta pels espais de la Guerra Civil a Cambrils, que recentment s'ha renovat la cartelleria, no?
3: Doncs sí, permet fer una ruta per sobretot el barri antic de Cambrils, sortint justament d'aquí, del Molí de les Tres Eres, que també permet als visitants de Cambrils descobrir aquest patrimoni, que per exemple doncs els alemanys també es sorprenen doncs, que Cambrils havia estat objecte de bombardeig per part de l'aviació feixista de Hitler. Expliquem també aquest context social, econòmic, religiós, de repressió de rereguarda.
2: Molt bé, Gerard, doncs, fet aquesta introducció, podem anar començant la ruta, no?
3: Som-hi!
2: Doncs hem arribat a aquesta primera parada d'aquesta ruta. On som ara, Gerard?
3: Doncs mira, som al Col·legi La Salle. És molt emotiu per nosaltres perquè aquest espai, en aquells anys de Guerra Civil, aquí no es va cremar res d'aquest edifici. El que es va fer és confiscar. Es va fer la primera vegada d'escola unificada de nois i noies a Cambrils, públic. I tenim la sort de que en un moment determinat vam aconseguir, sorpresa, una de dels materials que trobem és un quadern d'una de les nenes que estava escolaritzada, que tenim aquí un dibuix. És de l'1 d'abril del 37. Resulta que el primer bombardeig que hi va haver a Cambrils és del mes de juliol del 37. Per tant, aquest dibuix respira tranquil·litat. Doncs el canvi entre l'1 d'abril del 37 i el setembre del 37 és brutal. És a dir, els dibuixos d'aquells nens ens parlen també de la Guerra Civil.
2: La Rebeca Pujals és auxiliar del museu i educadora i ha fet visites guiades, sobretot amb joves, i ens comenta què els explica quan arriben a aquest punt.
4: Els diem, doncs, podeu imaginar que, tot i que esclata la guerra del 36, en el primer any la vila doncs, no sent la guerra. Una altra cosa és quan ja comencen a haver-hi les primeres víctimes.
3: Un dels espais que havíem de passar, sí o sí, a la ruta és per a la plaça de la vila. També aquí va caure una bomba, en aquesta casa d'aquí al costat.
2: Aquesta parada, a més, ens permet gaudir d'una plaça preciosa, porticada.
3: I tant, és una mica testimoni d'aquest origen medieval de Cambrils, també amb manca de porxos amb aquesta banda d'aquí, perquè és on hi havia el castell. Però això és una altra història que ja explicarem un altre dia.
2: Molt bé, continuem, doncs. I ens estem acostant al final de la ruta i en aquest punt Pujals ens destaca la importància que els joves i els més petits facin aquest tipus de visites.
4: Crec que la ruta podria ser un exemple de com analitzar, pensar en un conflicte, ja sigui bèl·lic o no.
2: Aquesta és la parada
3: del refugi del carrer Creus. Ens han explicat moltes històries relacionades amb els refugis i amb els bombardejos que ara us obrim. El refugi baixa uns 8 metres a sota terra, amb unes escales molt empinades.
2: Doncs comencem a baixar.
5: Una jota i una.
2: Notem calor, no?
3: Sí, hi ha una temperatura estable aquí al soterrani. És molt senzill, està construït igual que si fos una mina d'aigua. Tot és maó. Val? I ara acabarem aquí al pati de la Torre de Llimó.
2: Hem entrat per un portal d'una casa i ens hem endinsat en un jardí, un pati interior.
3: Sí. És un espai públic, té dos elements històrics, una torre del segle XVII i per una altra veieu un refugi, en aquest cas privat.
2: Molt bé, Gerard. Doncs escolta'm, et volem agrair moltíssim aquest recorregut que ha acabat en aquest lloc tan bonic. També hem gaudit una mica d'aquest recorregut pel barri antic de Cambrils. Moltes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
1: Gràcies, Clara. I Albert Cots, al muntatge musical. La ruta inclou una desena d'espais i es pot fer de manera autònoma o bé reservar una visita guiada. Per a més informació, podeu consultar a la web cambrils-turisme.com o la web del mateix Ajuntament.
0: Un país per voltar. Un programa realitzat des dels centres territorials de 3CAT-INFO.
5: De seguida, tota l'actualitat esportiva. Abans, però, us expliquem que a les Terres de l'Ebre ja ha començat l'Eufònic, el festival de referència de les arts sonores i audiovisuals, i un any més, i ja en són 15, convertirà els espais naturals en protagonistes dels espectacles programats. Anem cap a Tarragona. Jordi Barranca.
6: Una triple inauguració i ha donat el tret de sortida. 9 de les 10 instal·lacions on s'han programat els actes són Amposta. Aquesta nit, per exemple, arriba a la Sala B de la capital del Montsià Queer Falafel, un artista multidisciplinari libanès establert a Barcelona amb el seu espectacle You Don't Look Arab. Una performance visual amb música en directe que aborda el colonialisme, el racisme, la identitat i els privilegis, tot des d'una perspectiva àrab, queer i decolonial. Un any més, les ubicacions són autèntics tresors naturals. Vicent Fibles, el director d'Eufònic.
7: És com que les propostes que Eufònic on els espais naturals no són escenaris, són part actiu del programa. Bosc de Ribera acollirà des de la performance de Robin Cervant, artista dins del projecte Confluence entre Quebec i Catalunya, que és un projecte de 3 anys, és el segon artista que ve, estirà presentant-ho allà, la proposta Covision de Loren Moffat, Xoek i Jaume Vidal, i després Ullals de Baltasar com a espai on diguem-ne també hi ha actuació. Però...
6: Un festival que s'allarga fins diumenge quan acabarà amb dues actuacions a l'Ermita de la Pietat d'Ulldecona.
5: Esports. Alfons Gorino, bona tarda.
3: Bona tarda. Finalitzada la 13a etapa del Tour de França. Ho ha seguit l'Isaac Vilalta. Isaac, bona tarda.
8: Bona tarda. Victòria del ciclista suís Mauro Schmidt per davant de Harold Tejada, i a 2 segons han arribat d'altres homes de la fuga. El tercer de l'etapa està en Tom Pidcock i és el gran nom destacat d'aquesta jornada. Més enllà de la victòria de Mauro Schmidt, Tom Pidcock fa un salt molt important a la classificació general. I és que els homes que avui han arribat a les posicions capdavanteres li han tret 7 minuts i 32 segons al gran grup, amb Pogacar, Vingegaard i la resta d'homes importants. Jornada marcada per una fuga molt nombrosa de més de 50 corredors, d'entre els quals han sortit els que s'han jugat l'etapa al final, amb victòria de Mauro Schmidt, Tom Pidcock tercer, i ara la classificació general. Tadej Pogacar es manté líder, segon és Jonas Vingegaard, tercer Remco Evenepoel i quart Tom Pidcock. El britànic, per tant, que fa un salt considerable en una jornada en què, més enllà de Mauro Schmidt, vencedor de l'etapa, Pidcock ha estat el gran guanyador del dia.
3: Gràcies, Isaac. I Miguel Ángel Gil, el seu de l'Atlètic de Madrid, reitera de manera contundent la posició del club respecte a l'interès del Barça o qualsevol altre club per fitxar Julián Álvarez.
9: Yo no tengo ninguna duda que el Atlético es el lugar en el mundo para Julián y que Julián es el delantero centro perfecto para el Atlético de Madrid. Recientemente escuché unas declaraciones del presidente donde decía que la oferta que había hecho al Atlético de Madrid no era infinita, y la única respuesta posible es que nuestra respuesta sí que es infinita. No queremos transferirlo, no aceptamos la oferta de 100 millones de euros ni aceptaremos una de 150 ni una de 200.
3: El d'Álvarez és un dels noms que avui centra en l'actualitat blaurana. El segon és el de Karim Adeyemi, que podria ser oficialment jugador blaurana a les pròximes hores. El jugador de 24 anys va passar ahir la revisió mèdica i signaria per 5 temporades a canvi de 22 milions d'euros més 7 en variables que pagaria el Barça al Borussia Dortmund. En canvi, qui està a punt de marxar és el porter Marc-André Ter Stegen. També a les pròximes hores es podria fer oficial, en aquest cas, la seva cessió a l'Ajax d'Amsterdam de Michel Sánchez. El quart nom és el de Frenkie de Jong. Avui hi ha la reunió per determinar si el jugador neerlandès decideix seguir un pla conservador per recuperar-se de la seva lesió al genoll dret o, en canvi, passa pel quiròfan.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: I el Mundial, aquesta tarda hi ha les rodes de premsa de Luis de la Fuente i Rodri per la selecció espanyola i de Lionel Scaloni i un jugador de l'Argentina prèvia a la final del Mundial de Futbol que jugarà diumenge. Eric García ha parlat avui pel Tot Costa de Catalunya Ràdio.
10: Crec que tot el món hagués somiat, no?, aquesta finalíssima que no es va donar, que ara es dona aquí el Mundial. I òbviament contra Messi, que crec que és l'ídol de la gran majoria dels que estem aquí, sobretot, no?, per gent que, de nosaltres que som del Barça, que l'hem vist des de petits, doncs és molt especial.
11: Demà a les 11 de la nit es disputarà el partit pel tercer quart lloc que jugaran França i Anglaterra. Didier Deschamps, el seleccionador francès, valora el fet de jugar aquest tipus de partits.
12: Hi ha beaucoup de déçus, forcément.
13: És normal, molta gent està decebuda, però s'ha de jugar un altre partit. Quan portes la samarreta de França, tant se val el partit. Ho has de donar tot. I així ho farem el dissabte, perquè és l'últim partit de la competició.
11: Per cert que la FIFA ha anunciat que en aquest cas repartirà anells de campió pels membres de la selecció guanyadora tal com es fa als esports americans i que la mitja part de la final finalment tindrà una durada de només 17 minuts malgrat les actuacions musicals.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
11: Mentrestant, l'Espanyol continua la seva estada a Navata a l'Alt Empordà. El davanter Roberto Fernández explica com porten la pretemporada.
14: Las pretemporadas son bastante duras, pero la verdad que lo estamos llevando más o menos bien todo el grupo. Intentando recuperar de la mejor manera posible, mediante los fisios, el hielo. Y bueno, intentamos llegar lo mejor posible para seguir avanzando con el ritmo del equipo.
11: Demà, primer partit de la temporada de la pretemporada blanquiblava, el rival és l'Olot i es jugarà a la capital garrotxina. I a la segona divisió, el Girona ha fet oficial la renovació de David López per una temporada més. El defensa barceloní havia acabat el seu contracte el 30 de juny. El futbolista de 36 anys va arribar a Montilivi l'estiu del 2022 procedent de l'Espanyol.

0: 3Cat Info.
1: Les 6, bona tarda. La inversió de l'Estat a Catalunya és menys de la meitat que a Madrid. L'any passat, el govern espanyol va destinar a Catalunya 1.300 milions, el 9% del total. És la xifra més baixa en una dècada. A Madrid va superar 3.200 milions i suposa el 21% del total. L'endemà de la sentència europea que avala l'amnistia, el govern espanyol anima Carles Puigdemont a tornar i plantar cara als tribunals espanyols, assumint el risc de ser detingut. El número 2 de Junts, Jordi Turull, qualifica de miserables i frívoles les paraules del ministre Òscar Puente. La Guàrdia Civil conclou que l'exministre Santos Cerdán i la seva família van guanyar més de 300.000 euros a través de suposades adjudicacions irregulars al Ministeri de Transports. En un informe de més de 160 pàgines, l'UCO conclou que va guanyar aquesta quantitat de l'empresa Servinavar, tant en concepte de sous com d'ingressos a compte. Segons el cos d'agents rurals, Catalunya afronta el pitjor inici d'estiu dels últims 15 anys pel que fa a incendis forestals. De fet, tot i que han rebaixat a més de la meitat les poblacions en risc, es mantenen 33 municipis d'11 comarques en perill extrem. Brussel·les proposa que la indústria pugui emetre més CO2 del previst fins ara a canvi de fer més inversions verdes. La Comissió Europea ha optat finalment per alleujar la pressió a les empreses europees davant les demandes de sectors com la siderúrgia o el ciment i de països com Itàlia o Polònia. Almenys 12 persones han mort avui en diversos atacs israelians a Gaza, 7 d'elles durant el bombardeig d'un mercat. Es tracta d'una nova violació de l'alto al foc vigent des de l'octubre passat per part de Tel Aviv. Sants de Miquel Gurrea i 5 minutos más de Javier Ruiz Caldera són les dues produccions catalanes que competiran per la Conxa d'Or en el pròxim Festival de Cinema de Sant Sebastià. A més, també s'hi presentaran les noves pel·lícules d'Eduard Fernández, Oriol Pla, Meritxell Colell i Isaac i la Cuesta.
0: Esports.
2: Finalitzada la 13a etapa del Tour de França, que s'ha emportat el suís de l'equip Jayco, Mauro Schmidt, després d'imposar-se al seu company de fuga, Harold Tejada. Entre els escapats hi havia un dels favorits, el britànic Tom Pidcock, que ha entrat a només 2 segons del guanyador de l'etapa per situar-se quart a la general. Miguel Ángel Gil, el seu de l'Atlètic de Madrid, assegura que no acceptarà cap oferta del Barça per la quantitat que sigui per Julián Álvarez, i a la segona divisió el Girona ha fet oficial la renovació de David López per una temporada més.
1: I busquem aquesta hora un titular del trànsit. Equip viari, endavant.
3: Doncs ara mateix els punts de retencions més destacats els trobem sobretot a l'AP7, que si bé ha estat tallada durant un moment a Sant Celoni, ara queda un carril tallat només. Però aquests 4,5 quilòmetres de retencions en sentit sud a Sant Celoni per un camió que ha bolcat la càrrega. També hi ha retencions a la mateixa AP7 del Papiol a Gelida en sentit sud. Hem de dir que l'N340 a Tarragona en sentit nord hi ha retencions, un carril tallat per incendi forestal. I també a la B20 a l'Hospitalet de Llobregat en sentit sud i finalment també la ronda de dalt de Pedralbes a Horta en sentit Besòs.
1: I molta calor aquesta tarda. Si bé estarem per sota dels 40 graus i en general la temperatura oscil·larà entre els 33 i 38 graus. Xafogó ben marcada a la costa i al prelitoral. Temps assolellat i algunes nuvolades al Ripollès i cap als ports, on no es descarta algun ruixat local.
0: 3Cat Info.
1: Ara passen 3 minuts i mig de les 6 de la tarda. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 7.
0: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Catalunya va rebre l'any passat només un 8,6% de tota la inversió que va fer el govern espanyol a les diferents autonomies, mentre que va destinar a Madrid el 21%. Són les dades que l'executiu ha enviat als grups parlamentaris i a les quals ha tingut accés 3Cat Info. L'Estat va invertir a Catalunya l'any passat 1.300 milions d'euros, que és, com dèiem, gairebé el 9% del total dels diners que van destinar totes les autonomies en obres i serveis públics que són competència seva, com per exemple Renfe. És el percentatge més baix d'inversió a Catalunya en una dècada. I si ho comparem amb el pes de l'economia catalana, l'espanyola està molt per sota, perquè és el 19%. Això s'ha anat repetint any rere any. L'economista Guillem López Casasnovas explicava al Catalunya Migdia que les xifres danyen l'economia catalana i que consoliden la tendència a favor de la Comunitat de Madrid.
4: Després del 23, ara el 25, continua sent doble Madrid. O sigui, no tan sols no s'escurça, sinó que el gap augmenta. Jo ja no tinc paraules per explicar el que està passant, perquè el que demostra, en realitat, és el poc interès que tenen en creure ser un estat territorialitzat.
1: Si ho comparem amb altres autonomies, el País Valencià, Andalusia i Galícia també van rebre més recursos que Catalunya en xifres absolutes, per bé que Andalusia també va tenir inversions per sota del que aporta el conjunt de l'Estat. La Conselleria d'Economia destaca que la inversió de l'Estat és gairebé el doble de la del 2018, en l'últim any del govern de Mariano Rajoy. Des de Junts, Mònica Sales ho qualifica d'asfíxia premeditada i assegura que el president Illa es resigna les xifres per no incomodar Pedro Sánchez.
0: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Ara passen 5 minuts de les 6 de la tarda. La sentència de la justícia europea que avala la llei d'amnistia, lluny de reconduir les relacions entre el govern de Pedro Sánchez i Junts per Catalunya, ha servit per distanciar-los encara més. El detonant han estat unes declaracions del ministre de Transports, Òscar Puente, animant Carles Puigdemont a tornar avui mateix, encara que s'arrisqui a ser detingut, ho ha dit a Ràdio Nacional d'Espanya.
5: Si yo fuera el señor Puigdemont, yo me plantaba hoy en España, sin ninguna duda. Y creo que eso sería también, por su parte, un gesto de liderazgo político. Porque creo que hay cosas que son insostenibles y creo que hay cosas a las que hay que plantar cara de una vez. Lo tiene a huevo. Pero yo me plantaba hoy en España y que me detenga.
1: La resposta des de Junts ha estat immediata. El secretari general Jordi Turull, a través de la xarxa X, ho ha qualificat de miserable i frívol. Una estona abans, en declaracions del ministre, de les declaracions del ministre, Turull ja deixava clar al Matí de Catalunya Ràdio que encara que l'amnistia avanci, no replantejaran el trencament de les relacions amb el PSOE.
6: No, perquè a veure si encara els hem de donar les gràcies perquè es compleixi una cosa que es va acordar. El problema amb el PSOE són totes les que es van acordar i no s'han complert. La llei d'amnistia era per votar la investidura de Pedro Sánchez. La investidura. Nosaltres vam complir.
1: Mentrestant, en una conferència a Madrid, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha reclamat a Junts que torni a la majoria de la investidura per desencallar les principals carpetes pendents, inclosa la dels pressupostos.
7: Nosotros apelamos a todas las fuerzas que participaron en la investidura para poder aprobar el modelo de financiación, para poder aprobar la liquidación de la deuda FLA, para intentar aprobar unos presupuestos españoles que sean útiles para la gente. Y nuestra voluntad va muchísimo más allá de los partidos políticos, va más allá del PSOE y va más allá de Junts.
1: En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Junqueras ha revelat que va contactar amb Carles Puigdemont després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. La Guàrdia Civil, més qüestions, conclou que Santos Cerdán i la seva família van guanyar més de 300.000 euros de la trama de suposades adjudicacions irregulars al Ministeri de Transports. Aquests diners van ser els que van cobrar de Servinavar, l'empresa vinculada a Cerdán, i que tenia com a principal font d'ingressos la constructora Acciona. També apunten que l'ex número 3 del PSOE va disposar de diners en efectiu d'origen desconegut, Madrid, Dani Sainz Beaja.
8: La Guàrdia Civil ha investigat els comptes i el patrimoni de Santos Cerdán i en un informe de 163 pàgines conclou que entre els anys 2014 i 2023 ell i el seu entorn familiar van ingressar 324.000 euros de l'empresa Servinavar i compten tant les nòmines dels seus familiars que hi treballaven com el pagament d'un lloguer o les despeses personals que Cerdán carregava a una targeta a nom de l'empresa. L'etapa de més benefici, diu Luco, coincideix amb l'etapa de José Luis Ábalos com a ministre de Transports de 2019 a 2023, moment també que la constructora Acciona va ser adjudicatària de diversos contractes d'obra pública sota la lupa dels investigadors. De fet, esta constructora representa el 90% dels ingressos de l'empresa Servinavar i en alguns anys el 100%, segons recull l'informe. Els investigadors consideren que Cerdán era soci ocult d'esta empresa a nom del seu amic Anxón Alonso, malgrat que el dirigent socialista sempre se n'ha desvinculat. L'informe patrimonial de Cerdán també recull que l'ex número 3 del PSOE va disposar de fons d'ingressos en efectiu d'origen desconegut. Ho xifra en 18.200 euros entre 2014 i 2017, coincidint novament amb l'etapa de valors al Ministeri de Transports.
1: I la directora de la Guàrdia Civil ha negat davant del jutge del cas Leire que exercís pressions per frenar investigacions contràries al PSOE o que afectaven l'entorn de Pedro Sánchez i ha dit que se sentia víctima de Santos Cerdán, ex número 3 del partit, i de les clavegueres del PSOE. Tornem a Madrid, ara amb la Tània Tàpia.
9: Una declaració de gairebé dues hores com a investigada en què ha contestat a tothom. Mercedes González ha negat davant del jutge Santiago Pedraz que limités l'acció dels investigadors de casos com el del germà de Pedro Sánchez. Ha reconegut dues de les tres trobades que Luco parla d'ella amb Leire Díaz, però ha assegurat que la segona la va tallar en sec quan l'exmilitant li va demanar restituir en el càrrec un comandant suspès per estar imputat en el cas Coldo. Segons expliquen fons presents a la declaració, ha relatat que no sabia que Leire Díaz anava de la mà de Santos Cerdán. Si ho hagués sabut, diu, ni s'hi hauria assegut perquè tenia molt mala relació amb el llavors número 3 del partit. Ha dit fins i tot que és una damnificada de la trama i que està a la llista de víctimes de Santos Cerdán. A la mateixa hora, però, el Senat i davant de polítics, el Baldau de la Guàrdia Civil és el màxim responsable operatiu, negava també qualsevol pressió a aquests investigadors. Manuel Llamas, com ja va fer davant del jutge Santiago Pedraz fa 24 hores, ha reconegut que només va demanar a alguns responsables que no s'excedissin en les causes polítiques perquè la instrucció, recorda, l'ha de dirigir sempre un jutge.
10: Aquí a veces hay un exceso de protagonismo, una cierta vanidad en cuanto a quien lidera esa investigación y a veces asumimos papeles, roles que no nos corresponden.
9: I ha dit que no coneix de res Leire Díez i que per tot plegat no pensa dimitir encara que acabi anant al judici.
1: Ara són les 6 i 10 minuts.
0: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Segons el cos d'agents rurals a Catalunya, s'està afrontant el pitjor inici d'estiu dels últims 15 anys pel que fa a incendis forestals. De fet, tot i que han rebaixat a més de la meitat les poblacions en risc, es mantenen avui 33 municipis d'11 comarques en perill extrem. De cara a demà, l'afectació reduirà a 27 poblacions. Per bé que en general les condicions meteorològiques han millorat aquest cap de setmana, preocupa sobretot la simultaneïtat d'incendis que hi pugui haver a les comarques de Ponent, Tarragona, les Terres de l'Ebre, Catalunya Central i el Vallès. Hi ha tres espais naturals que demà continuaran tancats: la Ribera Salada, el Solsonès, la Baronia de Rialb, a la Noguera i Montmell-Marmellà, al Baix Penedès. Les tres onades de calor han ressecat molt el sotabosc i bona part de l'arbrat, que ja s'ha convertit en combustible. Ho ha subratllat Antoni Mur, inspector en cap del cos d'agents rurals, en una entrevista a aquesta emissora.
11: Ha sigut una entrada a l'estiu molt dura. En quant a nombre d'incendis, és el pitjor inici de campanya d'estiu que hem tingut dels últims 15 anys. Hem de veure com es comporta a partir d'ara la meteorologia, la millora de les condicions, doncs és un bon indicador. I a veure, de cara a properes setmanes, si permet tenir una perspectiva millor.
1: Pel que fa als 5 incendis en 8 dies a Aiguamúrcia, l'últim dels quals s'ha quedat sota control aquesta tarda, Mur assegura que les investigacions avancen amb la hipòtesi que l'hagi provocat un piròman.
11: És la hipòtesi principal i sobre la que estem treballant amb intensitat amb Mossos d'Esquadra. Hem de veure el resultat d'aquestes investigacions durant els propers dies. Hi ha hagut focus d'incendis nous en zones on en principi no tenien res a veure. Per tant, és una hipòtesi plausible i sobre la que s'està treballant.
1: Segons els bombers de la Generalitat, aquest estiu s'han incrementat entre un 70 i un 80% els incendis a l'entorn natural respecte al mateix inici de campanya de l'any passat. I l'incendi d'Orés a l'Aragó continua descontrolat i ja ha cremat més de 12.600 hectàrees. L'evolució de les flames ha obligat a evacuar un miler de persones de 6 municipis, 5 aragonesos i un de Navarrès. Sobre el terreny hi treballen 450 efectius dels bombers i una vintena de mitjans aeris amb el reforç de gairebé 300 membres de la Unitat Militar d'Emergències, l'UME. El president de l'Aragó, Jorge Azcón, adverteix que el vent continua empenyent el foc.
12: El canvi de viento lo que está haciendo en este momento es ampliar todavía más el perímetro y hacer que haya todavía más hectàrees de les que s'han quemado, que s'estén quemando.
1: La previsió per la tarda continua sent complicada i la prioritat dels bombers és evitar que el foc arribi a nuclis urbans. Tot i això, les flames ja han afectat una desena d'habitatges.
13: Les cases s'han salvat, la població també, però tot el que més ha ardido.
14: Nos saltaron a todos los vecinos un aviso, unos pitidos muy grandes de que teníamos que desalojar con mucho miedo y ganas de que todo se solucionara pronto.
1: Hi ha 6 carreteres tallades a causa del foc i les autoritats aragoneses han demanat restringir la mobilitat a l'entorn de la comarca de Cinco Villas en la mesura del possible. El fum produït per l'incendi és ben visible des de diferents punts del Pla de Lleida i del Camp de Tarragona. També preocupa l'incendi de Guadalajara a Castella-La Manxa, que ja supera les 2.000 hectàrees. El foc es va iniciar a la població de Mierla i segueix avançant sense aturador. De moment s'han evacuat 7 municipis i la situació és d'alt risc perquè les flames han entrat al Parc Natural de la Serra Nord.
0: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: Brussel·les, d'aquí a un minut. Arribarem a un quart de set de la tarda. Com dèiem, Brussel·les proposa que la indústria pugui emetre més CO2 del previst fins ara a canvi de fer més inversions verdes. La Comissió Europea ha optat finalment per alleujar la pressió a les empreses europees davant les demandes de sectors com la siderúrgia o el ciment. La capital comunitària ha presentat avui una revisió del sistema de comerç d'emissions de la Unió Europea, la principal eina climàtica. El sistema obliga les plantes industrials, l'aviació i el sector marítim a comprar drets d'emissió per poder alliberar diòxid de carboni a l'atmosfera. Amb la reforma presentada avui, s'alentirà el ritme anual de reducció d'emissions previst fins ara. A la pràctica, es permetrà a la indústria que pugui emetre més tones de CO2 durant més anys. La Comissió Europea defensa que no es comprometen amb els objectius climàtics, com ho ha explicat l'eurocomissari del Clima.
15: La proposta d'avui estableix una trajectòria que està plenament en línia amb els objectius climàtics de la Unió Europea pel 2040. Això la fa realment ambiciosa. En segon lloc, estem adoptant un enfocament més amable amb les empreses i, si m'ho permeten, més intel·ligent. El nostre objectiu és impulsar les indústries que són el centre de l'economia europea.
1: Brussel·les finalment ha accedit a ser més flexible amb l'emissió de CO2 davant la pressió d'indústries i també de països com Itàlia o Polònia, que es queixaven que el full de ruta prevista afectava la competitivitat. Hem arribat així a un punt a un quart de set de la tarda, àrea de serveis a 3CAT Info. Coneguem la situació a la xarxa viària catalana i de transports públics del país amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, bona tarda.
3: Bona tarda, Marc. Hi ha un carril tallat a l'AP7 a Sant Celoni en sentit sud per un accident. Hi ha 4 quilòmetres de cua per el que un camió ha bolcat amb tota la seva càrrega. També hi ha retencions a l'AP7 en aquest mateix punt a Sant Celoni en sentit nord, però també de Santa Perpètua de Mogoda a la Roca del Vallès i a Llinars. Tot això en sentit nord. I del Papiol a Sant Sadurní d'Anoia en sentit sud. A la C32 retencions a Sitges en sentit sud i també a la C32 a Montgat, a Vilassar de Dalt i a Cabrera de Mar en sentit nord. Tant a la C35 com a la C65 a Llagostera, cap a la Vall d'Aro, a la C60 a Argentona, en sentit sud, per enllaçar amb la C32, a la N340, a Tarragona, en sentit nord, per incendi forestal. Es fan desviaments cap a l'A27. A la C17, a Parets del Vallès, en sentit nord, a la C16, a Berga, en sentit nord, a la C25, a Santa Maria d'Oló, en sentit Vic. A la C55, a Sant Vicenç de Castellet, en sentit nord cap a Manresa, a la 2, a Jorba, en sentit Lleida. També a la B24, a Vallirana, en sentit Vilafranca, a la P2, a l'Espluga de Francolí, en sentit est, cap a Montblanc, a la C58 i C33, des de Montcada i Reixac cap a Barcelona, a la C58 a Terrassa, en sentit nord, a la B10 a Sant Adrià de Besòs, cap al Nus de la Trinitat, a la B20 a l'Hospitalet de Llobregat, en sentit sud, i finalment a les rondes barcelonines, a la Ronda de Dalt, de la Bona Nova al Passeig de Valldaura, en sentit Besòs, i a la Ronda Litoral de Montjuïc, a la Ciutadella, en sentit Besòs, i del Poble Nou a la Barceloneta, en sentit Llobregat. Actualitzem la informació d'aquí a mitja hora.
0: El temps.
1: Néstor Gómez.
16: Temps molt càlid avui a Catalunya, amb unes màximes que pràcticament han arribat a la xifra dels 40 graus. És el cas de Vinebre, amb 39,7 graus. També a Sant Salvador de Guardiola, amb 39,5 graus. O al Masroig, amb 39 graus. Són les temperatures més altes avui assolides a Catalunya. I de 38 en tenim un bon grapat, des d'Artés, Cabanes, Olot, Benissanet i Valdomar, entre d'altres. Temperatures molt càlides, i serà el que tindrem també durant aquest cap de setmana, tant dissabte com diumenge. És possible que aquest dissabte baixin una miqueta les temperatures. No arribarem possiblement ni als 39 graus, però sí que en 36-38 graus en rondarà gran part del país, Catalunya central i també cap a Ponent, a l'interior de les comarques de Girona, al voltant dels 35 graus, al igual que també a les Terres de l'Ebre. Tot això en un dissabte que serà assolellat, i atenció a aquesta propera nit, perquè serà molt xafogosa a la Costa Daurada i a l'àrea del Delta de l'Ebre. Aquí tindrem alguns núvols retinguts sobre el massís dels Ports. A la resta del país, un dissabte assolellat, i només a la tarda potser s'escaparà alguna gotellada cap a l'àrea del Pirineu. I de cara a diumenge persisteix el sol, persisteix la xafogor al sud del país, i les temperatures a partir de diumenge tornaran a remuntar. És probable que ja diumenge toquem la xifra dels 39 graus, i de cara a dilluns i dimarts, els 40. La part positiva és que a partir de dimecres de la setmana que ve, tot indica que les temperatures fins a finals de mes es normalitzaran per aquestes dates.
0: 3CAT Info.
1: Més qüestions. Són les 6 i pràcticament 19 minuts. En clau internacional, 7 persones han mort i una vintena han resultat ferides en un bombardeig israelí al mercat del camp de refugiats de Nuseirat, al centre de Gaza. Aquest no ha estat l'únic bombardeig d'avui a l'enclavament. Almenys 12 gazians han perdut la vida en les últimes hores en diversos atacs i tirotejos de l'exèrcit. Tel Aviv bombardeja diàriament la franja, malgrat l'acord d'alto al foc vigent des de l'octubre del 2025. Des d'aleshores, el Ministeri de Sanitat de Gaza, controlat per Hamas, calcula que han mort més de 1.100 persones. Saltem ara a Londres. Andy Burnham ha quedat confirmat avui com a nou líder del Partit Laborista Britànic en l'últim pas abans de convertir-se dilluns en el primer ministre del Regne Unit. Ho farà en substitució de Keir Starmer. El futur premier britànic ha promès mantenir l'essència i la unitat del laborisme per combatre l'extrema dreta del partit de Nigel Farage a l'alça en intenció de vot. Quim Olivares.
17: El futur primer ministre ha promès portar esperança a tots els britànics i tornar a posar les persones en el centre de la presa de decisions. Pel nou líder laborista, el Regne Unit va triar un camí equivocat a la dècada dels 80, amb Margaret Thatcher com a primera ministra, quan el poder polític es va centralitzar i l'econòmic es va privatitzar i concentrar en poques mans. Ara Burnham promet un nou camí amb un govern que defensi l'essència laborista.
18: Si no tenim prou control públic sobre el cost dels productes essencials, com podem tenir control sobre la inflació, la despesa pública i la resta de l'economia? Si volem una economia i un país que funcionin per a totes les persones i llocs, llavors cal un nou camí.
17: Ha promès també un procés de reindustrialització i de retorn del poder a les comunitats locals amb un partit laborista que treballa per tothom i evita les divisions internes, sense oblidar el suport als negocis.
18: No us equivoqueu, seré un líder pro-empresarial del Partit Laborista com vaig ser un alcalde pro-empresarial de Manchester. Canviem els llocs junts i, com a part d'això, més poder per reindustrialitzar.
17: Diu que impulsarà el retorn del poder a les comunitats per tornar a aixecar el país, ja sigui arreu d'Anglaterra com també a Escòcia, Gal·les o Irlanda del Nord. Burnham ha reconegut que encara no ha decidit quins seran els membres del govern que l'acompanyaran aquí a Downing Street a partir de dilluns que ve.
1: Donald Trump posa el focus en la seguretat electoral a menys de 4 mesos dels comicis de mig mandat als Estats Units. En un discurs a la nació ha tornat a posar en dubte la victòria de Biden el 2020 i a més ara ha assenyalat el règim de Pequín, una acusació que el portaveu de la diplomàcia xinesa ha rebutjat de ple.
19: Les afirmacions rellevants fetes per la part nord-americana són pures invencions i difamacions que fa temps que s'ha demostrat que són declaracions sense fonament. La Xina ha defensat constantment el principi de no interferència en els afers interns. No té cap interès en les eleccions nord-americanes i mai no hi ha interferit.
1: Durant la intervenció, Trump ha anunciat que desclassificarà informació per sostenir la seva posició, uns documents que, de moment, no avalen els interrogants que va sembrant. Washington, Oriol Serra.
20: Donald Trump repeteix cíclicament que ha guanyat 3 eleccions i amb això insinua que les eleccions guanyades pel demòcrata Joe Biden van estar manipulades. Ahir, a les 9 de la nit, en prime time, va fer un discurs de 15 minuts, una meitat els va dedicar a autoelogiar-se i l'altra meitat a anunciar la desclassificació de centenars de documents relacionats amb el frau electoral i les ingerències estrangeres en les eleccions als Estats Units. Tot plegat a menys de 4 mesos de les eleccions generals de mig mandat, la qual cosa indica que Trump prepara el terreny per si les coses no li surten bé. Com a còmplices de la manipulació, el president nord-americà ha citat Corea del Nord, l'Iran, Rússia i, al capdavant de tot, la Xina, país al que acusa d'haver vulnerat les dades personals de 220 milions d'electors als Estats Units. Trump assegura que els governs que l'han precedit han amagat la informació als ciutadans.
21: També és xocant que aquesta informació tan important ha estat encoberta i amagada de la gent americana, la nostra bonica i grandiosa gent americana.
20: I com exemples d'estats que considera que s'han beneficiat de les ingerències o que directament són corruptes, ha citat Nevada, Nova Jersey o Michigan. Pel que fa a aquest darrer estat, ha explicat què va passar a la ciutat de Detroit a les darreres eleccions.
21: Els documents demostren que alguns representants electorals van admetre davant d'agents de l'FBI que havien registrat electors amb els noms d'altres persones, que havien registrat persones que no existien i que havien rebut targetes regals en funció del nombre de sol·licituds que havien processat. En altres paraules, això va ser cobrar, participar i fer trampes.
20: Per cert, que les grans principals cadenes nord-americanes, amb l'excepció de Fox News, han optat per no emetre el discurs de Trump, cosa que l'ha dut a amenaçar-les amb la cancel·lació dels drets d'emissió. La documentació publicada es pot consultar al portal de la Casa Blanca.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Abans dels esports tenim temps d'explicar-vos que, com cada any, el cinema català estarà ben representat al pròxim Festival de Sant Sebastià. Hi haurà 2 produccions catalanes en competició oficial i s'hi podran veure 10 títols més en presència catalana destacada. Una de les pel·lícules catalanes que optarà a la Conxa d'Or és Sants, dirigida per Miquel Gurrea i rodada en català. Igual que en el seu anterior film, Suru, la protagonista és Victoria Luengo, que aquí estarà acompanyada d'Ariadna Gil. I l'altra és Cinco Minutos Más, del cineasta de Viladecans, Javier Ruiz Caldera, que firma una comèdia sobre un matrimoni en crisi que entra en bucle temporal amb un repartiment encapçalat per Javier Cámara, Berto Romero i Belén Cuesta. Però la presència catalana no acaba aquí. L'actor Eduard Fernández protagonitza El Malpadre, que també competirà en secció oficial, i el cineasta Elena Martín, la cineasta Elena Martín, presentarà fora de competició la sèrie policíaca El Castillo, creada per Isabel Peña, la mà dreta de Rodrigo Sorogoyen. Dins de l'apartat de projeccions especials s'ha anunciat l'estrena de la pel·lícula catalana Ruega por nosotras, de Daniel Manzón, i la sèrie documental produïda per Juan Antonio Bayona, Más allá de la sociedad, continuació de la seva pel·lícula La societat de la neu. A més, Oriol Pla i Marina Salas protagonitzen Esta soledad, de Javier Giné, el primer llargmetratge del creador de la sèrie Yo adicto, que participarà a la secció New Directors i a la secció Zabagal Tigui. Acollirà un documental sobre flamenc d'Isaac i la Cuesta, Jaleos, la pel·lícula de Meritxell Colell, Lejos de los árboles, i la producció d'Albert Serra, Los Roches Rouges, del francès Bruno Dumont. El certamen començarà el 18 de setembre.
0: Esports.
1: 5 minuts fins a 6:45 de la tarda. Alfons Gorina, bona tarda.
2: Bona tarda. Finalitzada la 13a etapa del Tour de França que s'ha emportat el suís de l'equip Jayco, Mauro Schmidt, després d'imposar-se al seu company de fuga, Harold Tejada. Entre els escapats hi havia un dels favorits, el britànic Tom Pidcock, que ha entrat a només 2 segons del guanyador de l'etapa per situar-se quart a la general. Els 3 primers llocs de la general es mantenen igual, amb Pogacar líder amb 3 minuts i 36 segons sobre Jonas Vingegaard i amb Remco Evenepoel en tercer lloc a poc més de 4 minuts de l'eslové Tadej Pogacar. I al Mundial aquesta tarda hi ha les rodes de premsa de Luis de la Fuente i Rodri per la selecció espanyola i de Lionel Scaloni i un jugador de l'Argentina per la prèvia de la final del Mundial que jugarà diumenge. Eric García ha parlat avui pel Tot Costa de Catalunya Ràdio.
4: Crec que tot el món hagués somiat, no? Aquesta finalíssima que no es va donar, que ara es dona aquí el Mundial. I òbviament contra Messi, que crec que és l'ídol de la gran majoria dels que estem aquí, sobretot, no? Per gent que, de nosaltres que som del Barça, que l'hem vist des de petits, doncs és molt especial.
2: Demà a les 11 de la nit es disputarà el partit pel tercer i quart lloc que jugaran França i Anglaterra. Didier Deschamps, el seleccionador francès, valora el fet de jugar aquest tipus de partits.
22: Hi ha beaucoup de déçus, forcément.
23: És normal, molta gent està decebuda, però s'ha de jugar un altre partit. Quan portes la samarreta de França, tant se val el partit. Ho has de donar tot. I així ho farem el dissabte, perquè és l'últim partit de la competició.
2: Per cert que la FIFA ha anunciat que en aquest cas repartirà anells de campió pels membres de la selecció guanyadora tal com es fa als esports americans i que la mitja part de la final al final tindrà una durada de només 17 minuts malgrat les actuacions musicals.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Seguim amb futbol. Miguel Ángel Gil, el seu de l'Atlètic de Madrid, reitera de manera contundent la posició del club respecte a l'interès del Barça o qualsevol altre club per fitxar a Julián Álvarez.
24: Yo no tengo ninguna duda que el Atlético es el lugar en el mundo para Julián y que Julián es el delantero centro perfecto para el Atlético de Madrid. Recientemente escuché unas declaraciones del presidente donde decía que la oferta que había hecho al Atlético de Madrid no era infinita y la única respuesta posible es que nuestra respuesta sí que es infinita. No queremos transferirlo, no aceptamos la oferta de 100 millones de euros ni aceptaremos una de 150 ni una de 200.
2: El d'Álvarez és un dels noms que avui centra en l'actualitat blaurana. El segon és el de Karim Adeyemi, que podria ser oficialment jugador blaurana a les pròximes hores. El jugador de 24 anys va passar ahir la revisió mèdica i signaria per 5 temporades a canvi de 22 milions d'euros més 7 en variables que pagaria el Barça al Borussia Dortmund. En canvi, qui està a punt de marxar és el porter Marc-André Ter Stegen. També les pròximes hores es podria fer oficial, en aquest cas, la seva cessió a l'Ajax d'Amsterdam de Michel Sánchez. I el quart nom és el de Frenkie de Jong. Avui hi ha la reunió per determinar si el jugador neerlandès decideix seguir un pla conservador per recuperar-se de la seva lesió al genoll dret o, en canvi, passa pel quiròfan.
0: 3CAT Info.
2: Mentrestant, l'Espanyol continua la seva estada a Navata a l'Alt Empordà. El davanter Roberto Fernández explica com porten la pretemporada.
25: Las pretemporadas son bastante duras, pero la verdad que lo estamos llevando más o menos bien todo el grupo. Intentando recuperar de la mejor manera posible, mediante los fisios, el hielo. Y bueno, intentamos llegar lo mejor posible para seguir avanzando con el ritmo del equipo.
2: Demà, primer partit de la pretemporada blanquiblava. El rival és l'Olot i es jugarà a la capital garrotxina. A la segona divisió, el Girona ha fet oficial la renovació de David López per una temporada més. El defensa barceloní havia acabat el seu contracte el 30 de juny. El futbolista, de 36 anys, va arribar a Montilivi l'estiu del 2022 procedent de l'Espanyol.
26: Per mi, vestir un altre any la samarreta del Girona era molt important. Ja no sol per un tema emocional de club, que em sentia en deute. El descens va ser molt dur per tots. i bé, em sentia en deute de tornar a ajudar en tot el que pogués a l'equip.
2: El Sabadell, per la seva banda, segueix amb la seva estada de pretemporada a Salou. Els sabadellencs jugaran demà un amistós contra el Castelló, mentre avui l'equip ha anunciat el traspàs de Tito a l'Europa. I també en clau de mercat, el Betis ha fet oficial la sortida del porter gironí Pau López. El seu destí podria ser l'Andorra de la segona divisió.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Senyals horaris de 6:45 de la tarda. Sintonitzeu 3CAT Info. Fem un cop d'ull als principals titulars d'aquest divendres 17 de juliol. La inversió de l'Estat a Catalunya és menys de la meitat que a Madrid. L'any passat el govern espanyol va destinar a Catalunya 1.300 milions. El 9% del total és la xifra més baixa en una dècada. A Madrid va superar els 3.200 milions i suposa el 21% del total. I l'endemà de la sentència europea que avala l'amnistia, el govern espanyol repta Carles Puigdemont a tornar i plantar cara als tribunals espanyols assumint el risc de ser detingut. El número 2 de Junts, Jordi Turull, qualifica de miserables i frívoles les paraules del ministre Òscar Puente. Dues qüestions que de seguida ampliem, però fins les 7 repassarem d'altres qüestions. Passarem per Guatemala, allà un terratrèmol de magnitud 7,4 s'ha sacsejat les costes de Mèxic i Guatemala quan faltaven pocs minuts per a les 5 de la tarda, hora catalana. El govern assegura que no hi ha hagut afectacions greus. D'altra banda, els Mossos han detingut 3 joves d'entre 18 i 22 anys acusats d'agredir indiscriminadament altres joves a Barcelona el 5 de juliol a la matinada, en unes imatges que es van fer virals a les xarxes. I repassarem les estrenes de la setmana als cinemes.
1: Esports.
2: Finalitzada la 13a etapa del Tour de França que s'ha emportat el suís de l'equip Jayco Mauro Schmidt després d'imposar-se al seu company de fuga Harold Tejada. Entre els escapats hi havia un dels favorits, el britànic Tom Pidcock, que ha entrat a només 2 segons del guanyador de l'etapa per situar-se quart a la general. En futbol, Miguel Ángel Gil, el seu de l'Atlètic de Madrid, assegura que no acceptarà cap oferta del Barça de la quantitat que sigui per Julián Álvarez. També en clau blaurana, Frenkie de Jong i el seu entorn decidiran avui si passa per quiròfan per superar els seus problemes al genoll dret.
0: Els esports que arribaran quan faltin 5 minuts per les 7 de la tarda, amb un dia que acabarà amb cel serè i amb una nit molt càlida al litoral, sobretot a la Costa Brava i a la Costa Daurada. El cap de setmana serà assolellat amb núvols matinals cap al Delta de l'Ebre i alguns núvols amenaçadors a la tarda al Pirineu. Les temperatures baixaran una mica dissabte i remuntaran diumenge.

0: Ara passen 2:45 de la tarda, Catalunya va rebre l'any passat només un 8,6% de tota la inversió que va fer el govern espanyol a les diferents autonomies, mentre que va destinar a Madrid el 21%. Són les dades que l'executiu ha enviat als grups parlamentaris i a les quals ha tingut accés 3Cat Info. L'Estat va invertir a Catalunya l'any passat 1.300 milions d'euros, que és, com dèiem, gairebé el 9% del total de diners que va destinar a totes les autonomies en obres i serveis públics que són competència seva, com ara Renfe. És el percentatge més baix d'inversió a Catalunya en una dècada i, si ho comparem amb el pes de l'economia catalana en l'espanyola, està molt per sota, perquè és del 19%. Això s'ha anat repetint any rere any. L'economista Guillem López Casasnovas explicava a Catalunya a migdia que les xifres danyen l'economia catalana i que consoliden la tendència a favor de la Comunitat de Madrid.
1: Després del 23, ara el 25, continua sent doble Madrid. O sigui, no tan sols no s'escurça, sinó que el gap augmenta. Jo ja no tinc paraules per explicar el que està passant, perquè el que demostra, en realitat, és el poc interès que tenen en creure's ser un estat territorialitzat.
0: Si ho comparem amb altres autonomies, el País Valencià, Andalusia i Galícia també van rebre més recursos que Catalunya en xifres absolutes, per bé que Andalusia també va tenir inversions per sota del que aporta el conjunt de l'Estat. La Conselleria d'Economia destaca que la inversió de l'Estat és gairebé del doble que la del 2018, en l'últim any del govern de Mariano Rajoy. Des de Junts, Mònica Sales ho qualifica d'asfíxia premeditada i assegura que el president Illa es resigna a les xifres per no incomodar Pedro Sánchez. I la terminal 2 de l'aeroport de Barcelona es remodelarà i es reobrirà el mòdul A, que ara només s'utilitza per arribades. També es vol traslladar l'emblemàtic al mural de Joan Miró a la terminal 1. Els tècnics estan estudiant la manera segura de fer-ho, però encara no hi ha data per retirar-lo. Es tracta d'una remodelació de la mateixa importància que la que es va fer amb motiu dels Jocs Olímpics, segons la directora de l'aeroport, Eva Valenzuela. Suposarà una inversió de més de 153 milions d'euros i les obres haurien d'estar enllestides el 2031. S'ampliaran els controls de seguretat, es farà una nova porta d'entrada i es reobrirà, com dèiem, el mòdul A.
2: La facturació de la T2A està tancada des de que se va obrir la terminal 1. El que farem és reobrir tota la terminal, bueno, refarem tota la facturació de la terminal T2A i la reobrirem. Això donarà resposta en quant a qualitat, però també en quant a capacitat de facturació.
0: L'actuació no incrementarà la capacitat de la T2 perquè no es modifica la xarxa de pistes ni s'afegeixen portes d'embarcament. Ara la T2 aglutina el 35% del volum total de l'aeroport de Barcelona, és a dir, 20 milions de passatgers anuals. 3Cat Info. La sentència de la justícia europea que avala la llei d'amnistia, lluny de reconduir les relacions entre el govern de Pedro Sánchez i Junts per Catalunya, ha servit per distanciar-los encara més. El detonant han estat unes declaracions del ministre de Transports, Òscar Puente, animant Carles Puigdemont a tornar avui mateix, encara que s'arrisqui a ser detingut. Ho ha dit a Ràdio Nacional d'Espanya.
3: Si yo fuera el señor Puigdemont, yo me plantaba hoy en España, sin ninguna duda. Y creo que eso sería también, por su parte, un gesto de liderazgo político. Porque creo que hay cosas que son insostenibles y creo que hay cosas a las que hay que plantar cara de una vez. Lo tiene a huevo. Pero yo me plantaba hoy en España y que me detenga.
0: La resposta de Junts ha estat immediata. El secretari general Jordi Turull, a través de la xarxa X, ho ha qualificat de miserable i frívol. Una estona abans de les declaracions del ministre, Turull ja deixava clar al matí de Catalunya Ràdio que encara que l'amnistia avanci, no es replantejaran el trencament de les relacions amb el PSOE.
4: No, perquè a veure si encara els hem de donar les gràcies perquè es compleixi una cosa que es va acordar. El problema amb el PSOE són totes les que es van acordar i no s'han complert. La llei d'amnistia era per votar la investidura de Pedro Sánchez. La investidura. Nosaltres vam complir.
0: Mentrestant, en una conferència a Madrid, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha reclamat a Junts que torni a la majoria de la investidura per desencallar les principals carpetes pendents, inclosa la dels pressupostos.
5: Nosotros apelamos a todas las fuerzas que participaron en la investidura para poder aprobar el modelo de financiación, para poder aprobar la liquidación de la deuda FLA, para intentar aprobar unos presupuestos españoles que sean útiles para la gente. Y nuestra voluntad va muchísimo más allá de los partidos políticos, va más allá del PSOE y va más allá de Junts.
0: En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, Junqueras ha revelat que va contactar amb Carles Puigdemont després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. 3Cat Info. 3Cat Info. Mèxic ha registrat un terratrèmol de magnitud 7,4 al sud del país, a l'estat de Chiapas, a prop de la frontera amb Guatemala. El govern mexicà ha confirmat que el sisme no ha deixat víctimes. Davant el risc de tsunami, el sistema d'alertes de tsunami dels Estats Units ha emès una alerta a les costes del Pacífic situades a menys de 300 quilòmetres. L'epicentre del sisme s'ha registrat a 135 quilòmetres de la ciutat de Ciudad Hidalgo, a una profunditat de 10 quilòmetres. Per ara, les autoritats no han fet públic un balanç oficial dels danys materials, tot i que el terratrèmol s'ha deixat sentir amb força i ha provocat tremolors en edificis de diverses localitats. El secretari de Marina, Raimundo Pedro Morales, ha assegurat que no hi ha afectacions greus, però ha demanat a la població que s'allunyi de les platges com a mesura de precaució pel risc de tsunami.
6: No hay ningún problema, no hay afectaciones graves. En tema marítimo solamente se espera que se incremente en algunas playas hasta medio metro el nivel del agua por efecto del ese efecto tsunami por el sismo. Se invita a la población a que se aleje de las playas por lo pronto, pero no hay ningún problema.
0: Protecció Civil de Chiapas treballa a la zona de l'epicentre i manté activat un dispositiu de vigilància permanent per seguir l'evolució de la situació en diversos punts de l'estat. Després del terratrèmol principal s'han registrat almenys 4 rèpliques. La més intensa ha estat de magnitud 5,8, amb epicentre a prop de Ciudad Hidalgo. Posteriorment s'ha produït un altre sisme de magnitud 5,2 a Huichula, també a l'estat de Chiapas. Les autoritats mexicanes també han informat d'un altre moviment sísmic de menor intensitat a l'estat veí d'Oaxaca. El terratrèmol també s'ha percebut en diversos països de la regió, com ara El Salvador. A casa nostra, aquest dilluns només podran tornar a casa seva els veïns de 2 dels 8 edificis evacuats des de fa 10 dies per l'esvoranc al Putxet, provocats per la tuneladora de les obres de la L9 del metro. Són els veïns d'11 habitatges i es reobriran 4 locals, segons ha detallat la delegada del govern a Barcelona, Pilar Díaz.
7: En aquest moment podem avançar el retorn de 2 dels 8 edificis que es van desallotjar ara fa 9-10 dies. Pel que fa a l'acompanyament a les famílies, dimarts vinent el govern prendrà un acord en què treballarem de manera separada tant la part dels comerciants com la part del veïnat.
0: Pel que fa als edificis del carrer Teodora a la Madrid, caldrà esperar uns dies més per garantir una estabilitat que permeti el retorn, tot i que el director general d'Infraestructures de la Generalitat, Ramon Ramírez, ha avançat que en el cas d'un bloc pot ser cosa més només d'una setmana.
8: L'edifici número 54 té tots els paràmetres en bones condicions, però per les raons que fossin, aquest edifici no es va poder instrumentar abans de la pas de l'obra. Es va fer un cop va haver-hi l'incident, i hem comprovat que el moviment és correcte, però necessitem una setmana més de comprovar que aquesta estabilitat és correcta.
0: El govern activarà una línia d'emergència d'ajuts econòmics a comerciants perquè puguin assumir despeses ordinàries de salaris i lloguers i també un fons de compensació per als 300 veïns que han hagut de marxar. Canviem de qüestió. Llibertat amb càrrecs per al professor jubilat de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, denunciat per 4 alumnes per tocaments mentre feia classes particulars. L'home ha estat detingut per segona vegada perquè hi ha hagut noves denúncies. Girona, Laia Claret.
9: El jutjat de guàrdia de la Bisbal d'Empordà ha dictat llibertat amb càrrecs pel professor jubilat de 74 anys. Li manté la mesura cautelar de llibertat amb compareixença periòdica davant del jutge. Aquesta ha estat la segona compareixença de l'individu perquè hi ha hagut 8 noves denúncies contra ell. En total, 14. La primera es va interposar l'1 de juliol i al darrere van venir-ne 5 més, totes de joves que asseguren que el docent els feia tocaments quan estaven soles fent classes particulars a casa seva. L'home feia classes de matemàtiques i química a nois i noies d'entre 15 i 18 anys, a qui preparava pel batxillerat i per les proves d'accés a la universitat. Els Mossos no descarten que hi pugui haver més denúncies.
0: I els pares del nadó de 6 setmanes que va rebre maltractaments van reaccionar de forma freda quan els van dir que s'activaria el protocol de lesions que presentava el menor. Segons fonts jurídiques, els professionals que han declarat avui han explicat que, a banda de la lesió del fèmur, van veure-li alguna lesió a l'anus. Per aquestes dues lesions i altres que tenia el nadó, el van derivar al Vall d'Hebron, centre de referència per a maltractaments a menors. No obstant, al Vall d'Hebron no van poder concentrar ni concretar la gravetat de les lesions anals fins a hores després, perquè la fractura del fèmur dificultava l'exploració al fons del menor. Avui també han declarat com a testimonis pediatres de Sant Pau que han explicat que la criatura no presentava aquestes lesions quan la van explorar. Tot plegat fa pensar que les lesions més greus van tenir lloc entre el divendres 13 i el dilluns 16 de març, quan el nadó tenia unes 6 setmanes de vida. Els Mossos han detingut 3 joves d'entre 18 i 22 anys acusats d'agredir indiscriminadament altres joves a Barcelona el 5 de juliol a la matinada en unes imatges que es van fer virals a les xarxes. Estan acusats de diversos delictes contra la integritat moral de les víctimes i també de lesions lleus. Hi ha un quart implicat que va presentar davant la policia per declarar voluntàriament i un cinquè pendent de localitzar, però amb un ordre de detenció. La investigació policial ha permès comprovar 6 agressions, però els agents asseguren que hi ha més víctimes que no han presentat denúncia. Els Mossos consideren que els detinguts buscaven notorietat a través de la difusió de les imatges de les agressions.
10: Informar-se bé a les xarxes és possible.
9: Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: Un estudi internacional, més qüestions, que si demostra que si s'actua sobre la proteïna tau que s'acumula al cervell, es pot alentir l'evolució de l'Alzheimer en fase inicial. Aquesta investigació, impulsada per la multinacional Biogen i en participació de The Alzheimer Center, obre una nova via terapèutica per frenar la progressió de la malaltia. A més, es podria combinar amb dos fàrmacs que ja existeixen i alenteixen un 30% la malaltia. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Xavi Morató, director adjunt de la unitat d'assaig clínic d'Acne Alzheimer Center.
10: L'interessant d'aquesta nova via terapèutica és que es podrien combinar els dos tractaments. Cadascun aniria dirigit, no?, a aquesta diana, el lecanemab i donanemab a l'amiloide i el diranersen a reduir l'acumulació de tau dins de les neurones.
0: Aquesta teràpia experimental, anomenada diaresen, s'administra cada 6 mesos amb una punció lumbar per arribar més directament al cervell. Caldrà esperar almenys un any i mig fins que es faci un estudi més ampli en fase 3 abans que sigui una realitat. Pel que fa als dos fàrmacs aprovats fa un any i mig, a Europa de moment no han rebut l'autorització perquè es puguin administrar a casa nostra. El govern espanyol i les comunitats ho van denegar i en considerar que el benefici clínic és limitat pel cost dels fàrmacs. I la Universitat de Lleida ampliarà la Facultat de Medicina per poder rebre més alumnes. El nou edifici es començarà a construir d'aquí un parell d'anys, però ja s'ha engegat una renovació i ampliació d'espais claus de la facultat que permetran que s'hi puguin formar més futurs metges. Lleida, Noelia Caselles.
11: El que s'hi ha fet ara és una inversió de

0: Hem doblat l'espai de microscopis, que és un espai que anava sempre molt sobreocupat en la programació de la facultat. En els espais de microscopis hi fan pràctiques de nou els 3 graus de la facultat més biotecnologia de l'ETCFIF.
1: Aquest és el primer pas que beneficia estudiants de 6 graus de la Universitat de Lleida, però la intenció és construir tot un nou edifici a la Facultat de Medicina, creant un campus de ciències de la salut. Està inclòs en el pla del govern amb horitzó 2031 per augmentar un 50% les places de nou accés als estudis de medicina a Catalunya.
2: Pocs segons i arribarem a 6:45 de la tarda. Moment d'aturar-nos en el repàs de l'actualitat i fer un cop d'ull a la situació del trànsit, al transport públic i actualitzar la previsió meteorològica. Àrees de serveis a 3Cat Info. La primera parada la fem a l'equip viari. Carmina Malagarriga, bona tarda.
3: Bona tarda, Marc. Doncs continua aquest carril tallat a l'AP7 a Sant Celoni en sentit sud per un accident. Hi ha 4 quilòmetres de cua. També hi ha retencions a l'AP7 en aquest mateix punt a Sant Celoni en sentit nord i de Mollet a la Roca del Vallès, però també a Llinars, tot això en sentit nord. Mentre que al tram sud de l'AP7 hi ha retencions de Castellbisbal a Sant Sadurní d'Anoia en sentit sud. A la C32, retencions a Viladecans i també a Castelldefels en sentit sud i a Montgat, Vilassar de Dalt i Cabrera de Mar en sentit nord. Tant a la C35 com a la C65, al punt de Llagostera, el punt de trobada d'aquestes dues vies, cap a la Vall d'Aro. A la C60, Argentona, en sentit sud, per enllaçar amb la C32. A l'N340, a Tarragona, en sentit nord, per incendi forestal. Es fan desviaments, cap a la 27. A la C17, hi ha retencions a Parets del Vallès, en sentit nord. A la C16, a Berga, en sentit nord. A la C25, a Artés, en sentit Vic. A la C55, a Sant Vicenç de Castellet, cap a Manresa. A la 2, a Jorba, cap a Lleida. A la P2, a l'Espluga de Francolí, en sentit est, cap a Montblanc, i a l'N240, a Montblanc, en sentit Valls. A la B24, a Vallirana, en sentit Vilafranca, a la C58, a Montcada i Reixac, cap a Barcelona, també a la C58, a Terrassa, en sentit nord, a la B10, a Sant Adrià de Besòs, cap al nus de la Trinitat, a la B20, a l'Hospitalet de Llobregat, en sentit sud, a la Ronda de Dalt, de la Veranova a Montbau, en sentit Besòs, i de Valldaura a Montbau, en sentit Llobregat, mentre que a la Ronda Litoral tenim retencions del Poblenou a la Barceloneta, en sentit Llobregat, i el punt de la Barceloneta, en sentit Besòs. De moment és tot, actualitzem la informació d'aquí a mitja hora.
2: Gràcies, Carmina. Fins ara.
3: Fins ara.
4: El temps.
2: Néstor Gómez.
5: Dia de calor molt intensa arreu del país, amb unes màximes que s'han quedat a tocar de la xifra dels 40 graus, concretament a Vinebre, 39,7 graus, Sant Salvador de Guardiola, 39,5 graus, les dues temperatures més altes assolides al país, i amb força 38 graus arreu del país, sobretot a l'àrea de la Garrotxa, Olot, 38 graus de temperatura màxima. Tot això amb una tarda que ha estat assolellada i serena bona part del país. Alguns núvols han crescut al Pirineu, la majoria del tot i ofensius. L'estabilitat ens ha d'acompanyar tant dissabte com diumenge. Ampli domini del sol, però atenció, perquè a primera hora del matí de dissabte i de diumenge hi haurà núvols cap a la Costa Daurada i a les Terres de l'Ebre. Aquests núvols no deixaran precipitació, i si deixen alguna cosa serien gotetes, però sí que provocarà que hi hagi una xafogor molt intensa, sobretot durant el matí i durant la matinada. Serà nits de mal dormir aquesta i la de dissabte a diumenge, sobretot a les Terres de l'Ebre. També s'espera que la calor sigui intensa, ja vist de fet de calor nocturna, a punts com l'Empordà, el Gironès i la Selva dissabte i diumenge. A la resta del país el temps serà molt assolellat i potser algun ruixat de tarda, el que pot aparèixer molt tímid i puntual tant dissabte com diumenge a la tarda al Pirineu.
4: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
2: Apple, Media Market, IKEA, Leroy Merlin, El Corte Inglés, El Campo o Carrefour són algunes de les grans superfícies que han anunciat que tancaran abans aquest diumenge per permetre que els seus empleats puguin veure la final del Mundial de Futbol. Segons ha anunciat la Confederació Sindical Independent, que representa una part dels treballadors del comerç, aquestes empreses tancaran demà passat els centres que habitualment obren els diumenges entre les 8 i 8:45 del vespre. I TMB allargarà una hora el servei de metro aquest diumenge per la final del Mundial de Futbol. Per afavorir la mobilitat a la ciutat de Barcelona i l'àrea metropolitana, Transports Metropolitans ha comunicat que demà passat, de manera excepcional, tota la xarxa de metro funcionarà una hora més, és a dir, els trens circularan fins a 1:00 de la matinada. L'endemà, dilluns 20 de juliol, la xarxa de metro es reobrirà a l'hora habitual a les 5. Una

0: Pausa i passem per Badalona.
1: 3CAT Info. BQN pregunta. D'una universitat, què creus que és més important? Com hi entres o com en surts? Blanquerna Universitat Ramon Llull. Perquè com surts, importa. 3CAT Info.
0: D'aquí a 10 minuts seran les 7 de la tarda. La reconstrucció de l'emblemàtic pont del petroli de Badalona entra en la seva fase decisiva. Des d'aquest matí, una plataforma flotant de grans dimensions ha quedat instal·lada davant de l'estructura. Serà la base des d'on es faran els treballs per via marítima en fase imprescindible per completar la rehabilitació abans que acabi l'any. En Daniel García és el regidor d'Urbanisme de Badalona.
2: El que fa aquesta pontona és poder muntar el pont del petroli com si fos un Lego. Arribaran les peces que s'han estat fabricant durant els darrers mesos, i el que faran és reconstruir-ho, i per això és un pas molt important el que fem avui, que és portar.
0: La pontona de 30 metres de llargada i 15 d'amplada servirà perquè els operaris puguin intervenir directament sobre el pont. El primer pas serà retirar les restes de l'estructura malmesa, ho explica David Aguilar, enginyer de l'àrea d'espai públic de l'àrea metropolitana de Barcelona.
3: Un cop ancorada la plataforma al fons marí, ara la grua 250 tones iniciarà els treballs d'enderroc dels elements que no es poden rehabilitar i que substituïm pels nous. Primer començarà pels pilons que queden dempeus de l'antiga plataforma i posteriorment treurà les bigues que no podem rehabilitar i que s'han d'enderrocar i traslladar a l'abocador corresponent.
0: El pont va quedar partit pel temporal Glòria el gener del 2020. Les obres van començar al maig amb els treballs previs de per terra, però ara arrenca la intervenció més complexa, que dependrà també de les condicions del mar. La rehabilitació, amb un pressupost de més de 4 milions d'euros, incorporarà una nova plataforma final circular dissenyada per resistir millor els temporals. La previsió és que el pont del petroli pugui reobrir abans que acabi l'any. I han descobert dos esquelets de rinoceront sencers de fa més de 200.000 anys a la cova de Teixoneres de Mollà, al Moianès. Són uns exemplars únics a tota la península Ibèrica. La troballa l'han fet els experts de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, Jordi Barranca.
4: Fa 24 anys que es fan excavacions en aquest jaciment i fins ara no s'havia fet cap descoberta com aquesta. Els experts de la URB i de l'Institut de Paleoecologia Humana i Evolució Social han trobat dos exemplars únics. L'investigador principal del jaciment, Jordi Rosell, detalla com ha anat la troballa.
5: Allí hi havia un llac i, de sobte, apareixen dins d'aquest llac que estàvem excavant una acumulació d'ossos molt grans, entre els quals destaquen, sobretot, una sèrie de rinocerons, un adult i un subadult, gairebé adult, sencers, que no tenen precedents pràcticament en lloc del món.
4: Només es té constància de dos casos com aquest, un és a Itàlia i l'altre a Alemanya. Malgrat la descoberta, encara queden però diversos interrogants per respondre.
5: No sabem què ha passat amb aquests rinocerons, no sabem com han arribat, sabem que han arribat amb carn, val? Que van morir dins de la cova, probablement. Estan els esquelets una mica moguts, no sabem si pels efectes de l'aigua, perquè estan a dins d'un petit llac, o per la pròpia descomposició dels cadàvers.
4: Els rinocerons van començar a ser abundants als jaciments d'Europa fa 500.000 anys i van desaparèixer fa uns 20.000 amb l'arribada del fred intens de l'últim màxim glacial. Els investigadors també han recuperat eines de gran valor, com ara una punta de llança feta amb os també de fa 200.000 anys. Fins ara, les restes trobades en aquest jaciment es guardaven a la ciutat de Tarragona. Ara, però, l'Ajuntament de Mollà ha posat a disposició un espai per emmagatzemar-les.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Avui arriba als cinemes una de les estrenes més esperades de l'any, l'adaptació que ha fet Christopher Nolan de l'Odissea d'Homer. Després que la seva anterior pel·lícula, Oppenheimer, s'endugués 7 Oscars, aquesta Odissea ja és una de les favorites a l'edició de l'any vinent dels Premis de Hollywood. Rebassem les estrenes de la setmana amb el Marc Garriga.
6: Help me go home. This is a household waiting for master.
7: Nolan és un cineasta èpic i la seva Odissea ho és de forma superlativa. La història la coneixem de sobres, però mai ningú l'havia filmat amb aquesta humanitat ni amb una intenció intel·lectual tan evident. No és casual que l'hagi adaptat quan els valors de la nostra civilització trontollen, igual que va fer Odisseu o Ulisses enganyant els troians amb el seu cavall. Res és gratuït i Nolan, ambiciós com sempre, firma un film tècnicament fascinant, narrativament insuperable i absolutament commovedor. A més, cal sumar-hi un repartiment amb uns sensacionals Matt Damon i Robert Pattinson, a qui acompanyen Tom Holland, Anne Hathaway, Charlize Theron i Zendaya, entre d'altres. També s'estrena Possessió Infernal en llames, un nou capítol d'aquesta saga que ha anat oscil·lant amb el temps entre el terror més sagnant i l'humor més negre. Aquí troba l'equilibri adequat, amb escenes salvatges rodades de forma brillant i els tocs de comèdia justos per alleugerir la història d'una trobada familiar demoníaca que acaba com el rosari de l'aurora. Completen les novetats la irregular comèdia espanyola Ni contigo ni sin mí, d'on només se salva Gorka Ochoa, Omaha, una esplèndida i crua road movie basada en fets reals que et trenca el cor mentre t'obre els ulls a la cara B del somni americà, i Hombres de Acero, un bon drama carcerari britànic no gaire original però molt ben construït.
0: I amb les estrenes de cinema, temps per als esports, poc més de 5 minuts i seran les 7 de la tarda.
8: Esports.
0: Alfons Gorina, bona tarda.
9: Bona tarda. Finalitzada la 13a etapa del Tour de França, que s'ha emportat el suís de l'equip Jayco, Mauro Schmidt, després d'imposar-se al seu company de fuga, Harold Tejada. Sentim a Schmidt, el guanyador de l'etapa.
10: Ara mateix no m'ho puc creure. Ha estat un dia increïblement dur des del principi. Amb tot l'equip volíem ser-hi per guanyar en una escapada. Ja ho havíem provat moltes vegades aquests darrers dos dies i fins ara no havia anat realment com estava previst. Però avui m'he sentit molt bé des del principi, tot i anar rapidíssim des del primer minut. Els nois també han treballat bé des del darrere per remuntar, de manera que jo només he hagut de seguir-los. Tot ha anat gairebé perfecte.
9: Entre els escapats hi havia un dels favorits, el britànic Tom Pidcock, que ha entrat a només 2 segons del guanyador de l'etapa per situar-se quart a la general. Els 3 primers llocs de la general es mantenen igual, amb Pogacar líder amb 3 minuts i 36 segons sobre Jonas Vingegaard i Remco Evenepoel en tercer lloc a poc més de 4 minuts de l'eslové. I al Mundial aquesta tarda hi ha les rodes de premsa de Luis de la Fuente i Rodri per la selecció espanyola i de Lionel Scaloni i un jugador de l'Argentina per la prèvia de la final del Mundial que jugarà diumenge. Eric García ha parlat avui pel Tot Costa de Catalunya Ràdio.
11: Crec que tot el món hagués somiat, no?, aquesta finalíssima que no es va donar, que ara es dona aquí el Mundial, i òbviament contra Messi, que crec que és l'ídol de la gran majoria dels que estem aquí, sobretot, no?, per gent que, de nosaltres que som del Barça, que l'hem vist des de petits, doncs és molt especial.
9: Demà a les 11 de la nit es disputarà el partit pel tercer i quart lloc que jugaran França i Anglaterra. Didier Deschamps, el seleccionador francès, valora el fet de jugar aquest tipus de partits.
12: Hi ha beaucoup de déçus, forcément.
13: És normal, molta gent està decebuda, però s'ha de jugar un altre partit. Quan portes la samarreta de França, tant se val el partit. Ho has de donar tot. I així ho farem el dissabte, perquè és l'últim partit de la competició.
9: Per cert, que la FIFA ha anunciat que en aquest cas repartirà anells de campió pels membres de la selecció guanyadora, tal com es fa als esports americans, i que la mitja part de la final, finalment, tindrà una durada de només 17 minuts, malgrat les actuacions musicals.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: Miguel Ángel Gil, el seu de l'Atlètic de Madrid, reitera de manera contundent la posició del club respecte a l'interès del Barça o a qualsevol altre club per fitxar Julián Álvarez.
14: Yo no tengo ninguna duda que el Atlético es el lugar en el mundo para Julián y que Julián es el delantero centro perfecto para el Atlético de Madrid. Recientemente escuché unas declaraciones del presidente donde decía que la oferta que había hecho al Atlético de Madrid no era infinita y la única respuesta posible es que nuestra respuesta sí que es infinita. No queremos transferirlo, no aceptamos la oferta de 100 millones de euros ni aceptaremos una de 150 ni una de 200.
9: El d'Álvarez es un dels noms que avui centra en l'actualitat blaurana. El segon és el de Karim Adeyemi, que podria ser oficialment jugador del Barça les pròximes hores. El jugador de 24 anys va passar ahir la revisió mèdica i signaria per 5 temporades a canvi de 22 milions d'euros més 7 en variables que pagaria el Barça al Borussia Dortmund. En canvi, qui està a punt de marxar és el porter Marc-André Ter Stegen. També a les pròximes hores es podria fer oficial, en aquest cas, la seva cessió a l'Ajax d'Amsterdam de Michel Sánchez. I el quart nom és el de Frenkie de Jong. Avui hi ha la reunió per determinar si el jugador neerlandès decideix seguir un pla conservador per recuperar-se de la seva lesió al genoll dret o, en canvi, passa pel quiròfan.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: Mentrestant, l'Espanyol continua la seva estada a Navata, a l'Alt Empordà. El davanter Roberto Fernández explica com porten la pretemporada.
15: Las pretemporadas son bastante duras, pero la verdad que lo estamos llevando más o menos bien todo el grupo. Intentando recuperar de la mejor manera posible, mediante los fisios, el hielo. Y bueno, intentamos llegar lo mejor posible para seguir avanzando con el ritmo del equipo.
9: Demà, primer partit de la pretemporada blanquiblava. El rival és l'Olot i es jugarà a la capital garrotxina. A la segona divisió, el Girona ha fet oficial la renovació de David López per una temporada més. El defensa barceloní havia acabat el seu contracte el 30 de juny. El futbolista de 36 anys va arribar a Montilivi l'estiu del 2022 procedent de l'Espanyol.
16: Per mi, vestir un altre any la samarreta del Girona era molt important. Ja no sol per un tema emocional de club, que em sentia en deute. El descens va ser molt dur per tots. I bé, em sentia en deute de tornar a ajudar en tot el que pogués a l'equip.
9: El Sabadell, per la seva banda, segueix amb la seva estada de pretemporada a Salou. Els sabadellencs jugaran demà un amistós contra el Castelló, mentre avui l'equip ha anunciat el traspàs de Tito a l'Europa. També en clau de mercat, el Betis ha fet oficial la sortida del porter gironí Pau López. El seu destí podria ser l'Andorra de la segona divisió. I a la primera divisió femenina, el Badalona Women ha anunciat el fitxatge d'Isarne Sarasola, defensa basca procedent del Nantes de la Lliga Francesa, tot just recuperada d'una lesió greu al lligament creuat anterior del genoll. La jugadora de 24 anys suma un nou reforç a l'equip badaloní.
8: 3CAT Info.
17: Són les 7. Comencem per fer un cop d'ull a l'estat del trànsit aquí viari. Carmina Malagarriga, bona tarda.
18: Bona tarda. Els punts de retencions més destacats a aquesta hora són a la P7. Es mantenen 4 quilòmetres de cua a Sant Celoni en sentit sud per un accident que hi ha hagut fa una estona. També a la P7, retencions importants de Mollet, del Vallès a la Roca i també a Llinars en sentit nord i de Castellbisbal a Castellví de Rosanes en sentit sud. A la C32, a Cabrera de Mar en sentit nord, tant a la C65 com a la C35, al punt de Llagostera, cap a la Vall d'Aro. I finalment a la 2 hi ha un carrer tallat a Bellpuig en sentit Tàrrega per un accident.
17: La inversió de l'Estat a Catalunya és menys de la meitat que a Madrid. L'any passat el govern espanyol va destinar a Catalunya 1.300 milions, el 9% del total, i és la xifra més baixa en una dècada. Madrid va superar els 3.200 milions i suposa el 21% del total. Continua actiu i sense control l'incendi d'Orés a l'Aragó, que ja ha cremat 12.600 hectàrees en un perímetre de 60 quilòmetres. L'abans de les flames ha obligat a evacuar un miler de persones de 6 municipis. Els bombers també es plantegen desallotjar dues poblacions més en les properes hores. Segons el cos d'agents rurals, Catalunya afronta el pitjor inici d'estiu dels últims 15 anys pel que fa a incendis forestals. De fet, tot i que ha rebaixat a més de la meitat les poblacions en risc, es mantenen 33 municipis d'11 comarques en perill extrem. Llibertat amb càrrecs per al professor jubilat de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, denunciat per 14 alumnes per tocaments mentre feia classes particulars. L'home ha estat detingut per segona vegada perquè hi ha hagut noves denúncies. La primera, recordem, va ser l'1 de juliol. L'endemà de la sentència europea que avala l'amnistia, el govern espanyol anima Carles Puigdemont a tornar i plantar cara als tribunals espanyols, assumint el risc de ser detingut. El número 2 de Junts, Jordi Turull, qualifica de miserables i frívoles les paraules del ministre Òscar Puente. La Guàrdia Civil conclou que Santo Cerdán i la seva família van guanyar més de 300.000 euros a través de suposades adjudicacions irregulars al Ministeri de Transports. En un informe de més de 160 pàgines, l'UCO conclou que van guanyar aquesta quantitat de l'empresa Servi Navar, tant en concepte de sous com d'ingressos a compte. Un terratèmol de magnitud 7,4 sacseja la regió de Chiapas, a Mèxic. El govern mexicà ha confirmat que el sisme no ha deixat víctimes. El sistema d'alerta de tsunami als Estats Units ha emès un avís per tsunami a les costes situades a menys de 300 quilòmetres de l'epicentre. El terratrèmol ha tingut diverses rèpliques, que també s'han notat des de Guatemala. I es farà un retorn esglaonat dels evacuats per l'esvoranc del Putxet arran de les obres de la línia 9 del metro. Aquest dilluns podran tornar a casa els veïns de 2 dels 8 edificis afectats i al llarg de la setmana que ve s'hi podrà afegir també algun altre immoble.
8: Esports.
9: Finalitzada la 13a etapa del Tour de França, que s'ha emportat el suís de l'equip Jayco Mauro Schmidt després d'imposar-se al seu company de fuga Harold Tejada. Entre els escapats hi havia un dels favorits, el britànic Tom Pidcock, que ha entrat a només 2 segons del guanyador de l'etapa per situar-se quart a la general. Miguel Ángel Gil, el seu de l'Atlètic de Madrid, assegura que no acceptarà cap oferta del Barça de la quantitat que sigui per Julián Álvarez. I a la segona divisió, el Girona ha fet oficial la renovació de David López per una temporada més.
17: I ens falta el temps. Avui el dia acabarà amb el cel serè i amb una nit molt càlida al litoral, sobretot a la Costa Brava i a la Costa Daurada. El cap de setmana serà assolellat, amb núvols matinals cap al Delta de l'Ebre i també alguns núvols amenaçadors a la tarda cap al Pirineu. Les temperatures baixaran una mica dissabte i remuntaran diumenge.
8: Trescat Info.
17: 7:04. Molt bona tarda, sóc la Txell Garriga.
8: Trescat Info. Trescat Info.
17: Comencem. Catalunya va rebre l'any passat només un 8,6% de tota la inversió que va fer el govern espanyol a les diferents autonomies, mentre que va destinar a Madrid el 21%. Són les dades que l'executiu ha enviat als grups parlamentaris i a les quals ha tingut accés 3CAT Info. L'Estat va intervenir a Catalunya l'any passat 1.300 milions d'euros, que és, com dèiem, gairebé el 9% del total dels diners que va destinar a totes les autonomies, en obres o serveis públics que són competència seva, per exemple, Renfe. És el percentatge més baix d'inversió a Catalunya en una dècada. I si ho comparem amb el pes de l'economia catalana en l'espanyola, està molt per sota, perquè és del 19%. Això s'ha anat repetint any rere any. L'economista Guillem López Casasnovas explicava a Catalunya Migdia que les xifres danyen l'economia catalana i que consoliden la tendència a favor de la Comunitat de Madrid.
19: Després del 23, ara el 25, continua sent doble Madrid. O sigui, no tan sols no s'escurça, sinó que el gap augmenta. Jo ja no tinc paraules per explicar el que està passant, perquè el que demostra en realitat és el poc interès que tenen en creure ser un estat territorialitzat.
17: I si ho comparem amb les altres autonomies, el País Valencià, Andalusia i Galícia també van rebre més recursos que Catalunya en xifres absolutes, perquè Andalusia va tenir, per exemple, inversions per sota del que porta el conjunt de l'Estat. La Conselleria d'Economia destaca que la inversió de l'Estat és gairebé el doble de la del 2018, en l'últim any del govern de Mariano Rajoy. Des de Junts, Mònica Sales ho qualifica d'asfíxia premeditada i assegura que el president Illa es resigna a les xifres per no incomodar Pedro Sánchez.
8: 3CAT Info.
17: Continua descontrolat l'incendi d'Orés a l'Aragó, que de moment ha cremat més de 12.600 hectàrees en un perímetre de 60 quilòmetres. L'evolució de les flames ha obligat a evacuar un miler de persones de 6 municipis, 5 d'aranesos i un navarrès, i segons l'evolució, en les properes hores es podrien desallotjar 2 poblacions més. La part que presenta més problemes és la del flanc nord, tot i que s'espera un canvi de vent en les pròximes hores que podria ajudar a les feines dels bombers. Alfonso González és el director d'extinció del foc.
20: Que es precisament en esa zona on tenem més problemes, entonces esperemos que de alguna manera pues nos facilite las actuaciones de las cuadrillas y las autobombas, pero mañana va a cambiar de nuevo por lo que parece a sureste, según las últimas previsiones, con lo cual pues es un riesgo para determinadas zonas que ara las tenemos más consolidadas que se pueda extender otra vez.
17: Sobre el terreny hi treballen 450 efectius dels bombers, també una vintena de mitjans aeris, amb el reforç de gairebé 300 membres de la Unitat Militar d'Emergències. L'objectiu principal és consolidar el perímetre i assegurar la protecció de les zones poblades, tot i que els bombers admeten que ara mateix és complicat.
20: Que es precisament en esa zona on tenem més problemes, entonces esperemos que de alguna manera pues nos facilite las actuaciones de las cuadrillas y las autobombas, pero mañana va a cambiar de nuevo por lo que parece a sureste, según las últimas previsiones, con lo cual pues es un riesgo para determinadas zonas que ara las tenemos más consolidadas que se pueda extender otra vez.
17: Hi ha 6 carreteres tallades i el govern de l'Aragó demana als ciutadans que aquest cap de setmana no es desplacin cap a la zona del foc per facilitar les feines dels serveis d'emergències. I també preocupa l'incendi a Guadalajara, a Castella-La Manxa, que ja supera les 2.000 hectàrees cremades i que va començar la població de Mierla. De moment s'han evacuat 11 municipis, hi ha diverses vies també tallades i la situació és d'alt risc perquè les flames han entrat al Parc Natural de la Sierra Norte. I a casa nostra, segons el cos d'agents rurals, Catalunya afronta representa el pitjor inici d'estiu dels últims 15 anys pel que fa a incendis forestals. De fet, tot i que han rebaixat a més de la meitat les poblacions en risc, es mantenen avui 33 municipis d'11 comarques en perill extrem. De cara a demà, l'afectació es reduirà a 27 poblacions. Per bé que en general les condicions meteorològiques han millorat, aquest cap de setmana preocupa sobretot la simultaneïtat d'incendis que hi pugui haver a les comarques de Ponent, Tarragona, les Terres de l'Ebre, també la Catalunya Central o el Vallès. Hi ha tres espais naturals que demà continuaran tancats: la Ribera Salada, el Solsonès, la Baronia de Rialb, a la Noguera, o el Montmell Marmellà, al Baix Penedès. Les tres onades de calor han ressecat molt el sotabosc i bona part de l'arbrat, que ja s'ha convertit en combustible. Ho ha subratllat Antoni Munt, inspector en cap del cos d'agents rurals, en una entrevista a aquesta emissora.
2: Ha sigut una entrada a l'estiu molt dura. En quant a nombre d'incendis, és el pitjor inici de campanya d'estiu que hem tingut dels últims 15 anys. Hem de veure com es comporta a partir d'ara la meteorologia, la millora de les condicions, doncs és un bon indicador, i a veure de cara a properes setmanes si permet tenir una perspectiva millor.
17: Pel que fa als 5 incendis en 8 dies a Aiguamúrcia, l'últim, el qual ha quedat sota control aquesta mateixa tarda, Mur assegura que les investigacions avancen amb la hipòtesi que l'hagi provocat un piròman.
2: És la hipòtesi principal i sobre la que estem treballant amb intensitat de Mossos d'Esquadra. Hem de veure el resultat d'aquestes investigacions durant els propers dies. Hi ha hagut focus d'incendis nous en zones on en principi no tenien res a veure. Per tant, és una hipòtesi plausible i sobre la que s'està treballant.
17: Segons els bombers de la Generalitat, aquest estiu s'han incrementat entre un 70 i un 80% els incendis a l'entorn natural respecte al mateix inici de la campanya de l'any passat.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
17: Llibertat amb càrrec per al professor jubilat de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, denunciat per 14 alumnes per tocaments mentre feia classes particulars. L'home ha estat detingut per segona vegada perquè hi ha hagut noves denúncies. Anem cap a Girona. Laia Claret.
21: El jutjat de guàrdia de la Bisbal d'Empordà ha dictat llibertat amb càrrecs pel professor jubilat de 74 anys. Li manté la mesura cautelar de llibertat amb compareixença periòdica davant del jutge. Aquesta ha estat la segona compareixença de l'individu perquè hi ha hagut 8 noves denúncies contra ell. En total, 14. La primera es va interposar l'1 de juliol i al darrere van venir-ne 5 més, totes de joves que asseguren que el docent els feia tocaments quan estaven soles fent classes particulars a casa seva. L'home feia classes de matemàtiques i química a nois i noies d'entre 15 i 18 anys, a qui preparava pel batxillerat i per les proves d'accés a la universitat. Els Mossos no descarten que hi pugui haver més denúncies.
17: 7 i 10 minuts, canviem de qüestió. La sentència de la Justícia Europea, que avala la llei d'amnistia, lluny de reconduir les relacions entre el govern de Pedro Sánchez i Junts per Catalunya, hauria servit per distanciar-los encara més. El detonant ha estat unes declaracions del ministre de Transports, Òscar Puentes, animant Carles Puigdemont a tornar avui mateix, encara que s'arrisqui a ser detingut. Ho ha dit a Ràdio Nacional d'Espanya.
22: Si yo fuera el señor Puigdemont, yo me plantaba hoy en España, sin ninguna duda. Y creo que eso sería también, por su parte, un gesto de liderazgo político. Porque creo que hay cosas que son insostenibles y creo que hay cosas a las que hay que plantar cara de una vez. Lo tiene a huevo. Pero yo me plantaba hoy en España y que me detengan.
17: La resposta de Junts ha estat immediata. El secretari general, Jordi Turull, a través de la xarxa social X, ho ha qualificat de miserable i frívol. Una estona abans d'aquestes declaracions del ministre, Turull ja deixava clar al matí de Catalunya Ràdio que, encara que l'amnistia avanci, no es replantejaran el trencament de les relacions amb el PSOE.
23: No, perquè a veure si encara els hem de donar les gràcies perquè es compleixi una cosa que es va acordar. El problema amb el PSOE són totes les que es van acordar i no s'han complert. La llei d'amnistia era per votar la investidura de Pedro Sánchez. La investidura. Nosaltres vam complir.
17: I mentrestant, en una conferència a Madrid, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha reclamat a Junts que torni a la majoria de la investidura per desencallar les principals carpetes pendents, inclosa també la dels pressupostos.
24: Nosotros apelamos a todas las fuerzas que participaron en la investidura para poder aprobar el modelo de financiación, para poder aprobar la liquidación de la deuda FLA, para intentar aprobar unos presupuestos españoles que sean útiles para la gente. Y nuestra voluntad va muchísimo más allá de los partidos políticos, va más allá del PSOE. I va més allà de Junts.
17: En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, Junqueras ha revelat que va contactar amb Carles Puigdemont després de la sentència del TJUE. Més qüestions. La Guàrdia Civil conclou que Santo Cerdán i la seva família van guanyar més de 300.000 euros en la trama de suposades adjudicacions irregulars del Ministeri de Transports. Aquests diners van ser els que van cobrar de Servinavar, l'empresa vinculada a Cerdán, i que tenia com a principal front d'ingressos la constructora Acciona. També apunten que l'ex número 3 del PSOE va disposar de diners en efectiu d'origen, diuen, desconegut. Madrid, Dani Santeja.
1: La Guàrdia Civil ha investigat els comptes i el patrimoni de Santos Cerdán i en un informe de 163 pàgines conclou que entre els anys 2014 i 2023 ell i el seu entorn familiar van ingressar 324.000 euros de l'empresa Servinavar i compten tant les nòmines dels seus familiars que hi treballaven com el pagament d'un lloguer o les despeses personals que Cerdán carregava a una targeta a nom de l'empresa. L'etapa de més benefici, diu Luco, coincideix amb l'etapa de José Luis Ábalos com a ministre de Transports de 2019 a 2023, moment també que la constructora Acciona va ser adjudicatària de diversos contractes d'obra pública sota la lupa dels investigadors. De fet, esta constructora representa el 90% dels ingressos de l'empresa Servinavar i en alguns anys el 100%, segons recull l'informe. Els investigadors consideren que Cerdán era soci ocult d'esta empresa a nom del seu amic Anxón Alonso, malgrat que el dirigent socialista sempre se n'ha desvinculat. L'informe patrimonial de Cerdán també recull que l'ex número 3 del PSOE va disposar de fons d'ingressos en efectiu d'origen desconegut. Ho xifra en 18.200 euros entre 2014 i 2017, coincidint novament amb l'etapa d'Avalos al Ministeri de Transports.
17: I abans de l'àrea de serveis, una darrera qüestió. Mèxic ha registrat un terratrèmol de magnitud 7,4 al sud del país, a l'estat de Chiapas, a prop de la frontera amb Guatemala. El govern mexicà ha confirmat que el sisme no ha deixat víctimes. Davant del risc de tsunami, el sistema d'alerta de tsunami dels Estats Units ha emès una alerta a les costes del Pacífic situades a menys de 300 quilòmetres. L'epicentre del sisme s'ha registrat a 135 quilòmetres de Ciudad Hidalgo, a una profunditat de 10 quilòmetres. Per ara, les autoritats no han fet públic un balanç oficial del tany de materials, tot i que el terratrèmol s'ha deixat sentir amb força i ha provocat tremolors en edificis de diverses localitats. El secretari de Marina, Raimundo Pedro Morales, ha assegurat que no hi ha afectacions greus, però ha demanat a la població que s'allunyi de les platges com a mesura de precaució.
3: No hay ningún problema, no hay afectaciones graves. En tema marítimo solamente se espera que se incremente en algunas playas hasta medio metro el nivel del agua por efecto del ese efecto tsunami por el sismo. Se invita a la población a que se aleje de las playas por lo pronto, pero no hay ningún problema.
17: Després del terratrèmol principal s'han registrat almenys 4 rèpliques. La més intensa ha estat de magnitud 5,8 amb epicentre a prop de la ciutat d'Hidalgo. Posteriorment també s'ha produït un altre sisme de magnitud 5,2 a Huizla, també a l'estat de Chiapas, i les autoritats mexicanes també han informat d'un altre moviment sísmic de menys intensitat, però a l'estat veí d'Oaxaca.

0: És un quart de vuit tocats. Actualitzem l'estat del trànsit amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, bona tarda.
1: Bona tarda, Txell. Començarem parlant de l'AP7. A l'AP7 hi ha retencions de Mollet a la Roca, també a Llinars i a Sant Celoni, tot això en sentit nord, i també a Sant Celoni en sentit sud. Hi ha un carril tallat per un accident que hi ha hagut fa una estona. També a l'AP7, retencions de Castellbisbal a Gelida i també a Sant Sadurní d'Anoia en sentit sud. A la C14, a Vilaseca, en sentit sud. A l'AP2, a l'Espluga de Francolí, en sentit Montblanc, i a l'N240, Montblanc, en sentit Valls. A la C16, a Berga, i també a Cercs, en sentit nord. A la C55, a Castellgalí, en sentit nord, cap a Manresa. A la 2, a Jorba, en sentit oest, cap a Cervera. A la B24, a Vallirana, cap a Vilafranca del Penedès. Tant a la C65 com a la C35, el punt de trobada d'aquestes dues vies, a Llagostera, en sentit cap a la Vall d'Aro. A l'N2, a Tordera, en sentit nord. A la C17, a Parets del Vallès, també en sentit nord. A la C60, a Argentona, en sentit sud, per enllaçar amb la C32. A la C32 hi ha retencions a Montgat i a Cabrera de Mar en sentit nord, i també a Sant Boi de Llobregat i a Sitges en sentit sud. A la C58 a Montcada i Reixac en sentit sud cap a Barcelona, i a Barcelona a la Ronda de Dalt de la Bona Nova Montbau en sentit Besòs hi ha un carril tallat, i també a la Ronda Litoral de la Mina a la Barceloneta en sentit Llobregat i a Montjuïc en sentit Besòs. Això és tot per ara. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: El temps. Néstor Gómez.
2: Temps molt càlid avui a Catalunya, amb unes màximes que pràcticament han arribat a la xifra dels 40 graus. És el cas de Vinebre, amb 39,7 graus. També a Sant Salvador de Guardiola, amb 39,5 graus. O al Masroig, amb 39 graus. Són les temperatures més altes avui assolides a Catalunya. I de 38 en tenim un bon grapat, des d'Artés, Cabanes, Olot, Benissanet i Valdomar, entre d'altres. Temperatures molt càlides, i serà el que tindrem també durant aquest cap de setmana, tant dissabte com diumenge. És possible que aquest dissabte baixin una miqueta les temperatures. No arribarem possiblement ni als 39 graus, però sí que en 36-38 graus rondarà gran part del país, Catalunya central i també cap a Ponent. A l'interior de les comarques de Girona, al voltant dels 35 graus, al igual que també a les Terres de l'Ebre. Tot això en un dissabte que serà assolellat, i atenció a aquesta propera nit, perquè serà molt xafogosa a la Costa Daurada i a l'àrea del Delta de l'Ebre. Aquí tindrem alguns núvols retinguts sobre el massís dels ports. A la resta del país, un dissabte assolellat, i només a la tarda potser s'escaparà alguna gotellada cap a l'àrea del Pirineu. I de cara a diumenge persisteix el sol, persisteix la xafogor al sud del país, i les temperatures a partir de diumenge tornaran a remuntar. És probable que ja diumenge toquem la xifra dels 39 graus, i de cara a dilluns i dimarts els 40. La part positiva és que a partir de dimecres de la setmana que ve, tot indica que les temperatures fins a finals de mes es normalitzaran per aquestes dates.
0: Tresca Info.
3: Aguanta'm bé, per la feina ja.
0: L'agenda del Tres Rondes, el cap de setmana casteller de Tresca Info.
4: Encetem la segona quinzena del juliol casteller amb nous al·licients a les places del país. Aquest dissabte a les 7 de la tarda hi haurà castells a la plaça Cap de la Vila de Sitges, i actuen els castellers de Vilafranca al costat dels castellers de la Jove de Sitges.
5: Una altra diada a destacar és la Festa Major a la Riera de Gaià. A les 6 a la plaça Major hi actua la colla jove Xiquets de Valls, acompanyada dels Xiquets del Serrallo i els Nois de la Torre.
4: També a la tarda a la plaça Nova de Cabrera de Mar hi ha prevista una altra actuació de nivell, amb els Minyons a Terrassa i els Capgrossos de Mataró.
5: Al Catllà, a la plaça de la Vila, s'hi celebrarà la diada de juliol. A les 7 de la tarda hi actuaran els Xiquets de Tarragona, els Xiquets de Reus i els Nens del Vendrell. I a la llotgeta del monestir a Sant Cugat del Vallès, a 8:15, hi podreu veure la colla local al costat dels Bordegassos de Vilanova i els castellers de Caldes de Montbui.
4: Dissabte a la tarda també hi ha castells a la plaça Josep Maria Vila de Masquefa. Hi actuaran els Xicots de Vilafranca i els castellers del Foix de Cubelles. I a Manresa, 6:15, diada dels Tirallongues a la Casa de la Caritat. Els vegencs hi actuen acompanyats dels castellers del Lluçanès i els del Riberal.
5: Finalment, dissabte a les 6 de la tarda, a la plaça Doctor Puig de Sant Feliu del Racó, hi actuen els castellers de Castellà del Vallès, els de Montcada i Reixac i els de Santa Coloma. I a Esplugues de Llobregat, al vespre, els castellers locals participen a la processó del Ferro, i la colla vella dels Xiquets de Valls actua a Salou.
4: Aquest diumenge a les 6 de la tarda, la Colla Vella dels Xiquets de Valls actuarà a la diada de festa major del barri de les Vivendes de la capital de l'Alt Camp. I a 1:15 del migdia, a la plaça Catalunya de Castellvell del Camp, hi actuaran els Xiquets de Reus i els de Cambrils.
5: A Palafrugell, a les 6 de la tarda, els Marrecs de Sal, els Xerrics d'Olot i els Castellers de l'Alt Maresme i la Selva Marítima actuen a la plaça Nova. A la mateixa hora també hi ha castells a la plaça de la Vila de Sant Vicenç dels Horts, amb els Xicots de Vilafranca, els Castellers de Sant Vicenç i els de Terrassa.
4: Els agarencs fan doblet diumenge. Unes hores abans, a 11:15 del migdia, també actuen a Esplugues de Llobregat, amb la colla local dels Cargolins i els Castellers de Castelldefels.
5: I encara un parell de diades més de diumenge, a les 12, a la plaça Coc de la Ràpita, hi haurà els Xiquets de Vilaseca i els Xicuelos i Xicueles del Delta. I a la Catalunya del Nord, a Toluges, a les 10 del matí, a la plaça Lluís Esparra, hi haurà els Pallagos del Conflent.
4: Diumenge de 21 a 22 hores us explicarem el més destacat del cap de setmana casteller a l'informatiu 3 rondes de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
6: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més qüestions. Aquest dilluns només podran tornar a casa seva els veïns de 2 dels 8 edificis evacuats des de fa 10 dies per l'esvoranc del Putxet, provocat, recordem, per la tuneladora de les obres de l'L9 del metro. Són els veïns d'11 habitatges i es reobriran 4 locals, segons ha detallat la delegada del govern a Barcelona, Pilar Díaz.
7: En aquest moment podem avançar el retorn de 2 dels 8 edificis que es van desallotjar ara fa 9-10 dies. Pel que fa a l'acompanyament a les famílies, dimarts vinent el govern prendrà un acord en què treballarem de manera separada tant la part dels comerciants com la part del veïnat.
0: Pel que fa als edificis del carrer Teodora La Madrid, caldrà esperar uns dies més per garantir una estabilitat que permeti el retorn, tot i que el director general d'Infraestructures de la Generalitat, Ramon Ramírez, ha avançat que en el cas d'un bloc pot ser cosa de només una setmana.
8: L'edifici número 54 té tots els paràmetres en bones condicions, però per les raons que fossin, aquest edifici no es va poder instrumentar abans de la pas de l'obra. Es va fer un cop va haver-hi l'incident, i hem comprovat que el moviment és correcte, però necessitem una setmana més de comprovar que aquesta estabilitat és correcta.
0: El govern activarà una línia d'emergència d'ajuts econòmics a comerciants perquè puguin assumir despeses ordinàries de salaris i lloguers i també un fons de compensació per als 300 veïns que han hagut de marxar. I una esllavissada ha causat com a mínim 8 morts, 34 desapareguts i més de 1.000 evacuats al sud-est de la Xina. L'accident ha passat al voltant de les 9 d'aquest matí, hora local, i a causa de la caiguda de roques i terra s'han ensorrat 10 blocs de pisos, on també hi ha persones atrapades. A la zona hi ha hagut una esllavissada i ha plogut molt durant els últims dies. Per facilitar les feines de recerca, en un radi d'un quilòmetre de l'àrea afectada, s'han tallat els subministraments d'aigua, gas i també d'electricitat. I abans dels esports, una darrera qüestió, un diàleg entre grans aèries i l'òpera francesa italiana arrencarà aquest vespre un dels clàssics de l'estiu, el Festival Peralada. Girona, Fèlix Martín.
9: La cita d'avui és a l'església del Carme de Peralada, amb peces de Puccini, Verdi i Chilea d'una banda i Gounod i Massenet de l'altra, interpretades per la parella formada per la soprano Hermonella Jaú i el tenor Benjamin Bernheim. Per tant, avui, lírica, però en els pròxims dies també hi haurà dansa i muntatges d'estrena, com el cicle de cançons Diària d'una madre o bé l'òpera Estètica i massacre de Carles Prat. Això ho ha destacat el director artístic del Festival de Peralada, Oriol Aguilar.
10: Aquest sempre és el segell del festival, la lírica i la dansa, però amb propostes noves. Un festival no hauria de reposar espectacles que ja estan en circuit i l'esperit de festival ha de ser presentar al públic i fent-nos confiança doncs, que visqui experiències noves de descoberta. Aquest és l'esperit genuí de ser festival.
9: A més, Sílvia Pérez Cruz farà parlar de dos concerts. N'hi ha dos més amb un espectacle que fusiona les quatre estacions de Vivaldi a ritme de hip-hop. I també, entre d'altres, hi seran, per exemple, Jordi Savall o la celebració dels 10 anys del trio Fortuny. A banda de la programació Peralada mateix, el festival tancarà la celebració d'aquests 40 anys amb un concert al Palau de la Música Catalana el dia 29 d'agost.
0: Esports. Alfons Gorina, bona tarda.
11: Bona tarda. Finalitzada la 13a etapa del Tour de França que s'ha emportat el suís de l'equip Jayco Mauro Schmidt, després d'imposar-se el seu company de fuga Harold Tejada. Sentim a Schmidt, el guanyador de l'etapa.
12: Ara mateix no m'ho puc creure. Ha estat un dia increïblement dur des del principi. Amb tot l'equip volíem ser-hi per guanyar en una escapada. Ja ho havíem provat moltes vegades aquests darrers dos dies i fins ara no havia anat realment com estava previst. Però avui m'he sentit molt bé des del principi, tot i anar rapidíssim des del primer minut. Els nois també han treballat bé des del darrere per remuntar, de manera que jo només he hagut de seguir-los. Tot ha anat gairebé perfecte.
11: Entre els escapats hi havia un dels favorits, el britànic Tom Pidcock, que ha entrat a només dos segons del guanyador de l'etapa per situar-se quart a la general. Els tres primers llocs de la general es mantenen igual, amb Pogacar líder amb 3 minuts i 36 segons sobre Jonas Vingegaard i Remco Evenepoel en tercer lloc a poc més de 4 minuts de l'eslovè. Al Mundial, aquesta tarda hi ha les rodes de premsa de Luis de la Fuente i Rodri per la selecció espanyola i de Lionel Scaloni i un jugador de l'Albiceleste prèvia a la final del Mundial que jugarà diumenge. Avui Lamine Yamal ha entrenat amb el grup i ja amb normalitat. Eric García ha parlat avui pel Tot Costa de Catalunya Ràdio d'aquest partit.
13: Crec que tot el món hagués somiat, no? Aquesta finalíssima que no es va donar, que ara es dona aquí el Mundial. I òbviament contra Messi, que crec que és l'ídol de la gran majoria dels que estem aquí, sobretot, no? Per gent que, de nosaltres que som del Barça, que l'hem vist des de petits, doncs és molt especial.
11: Demà a les 11 de la nit es disputarà el partit pel tercer i quart lloc que jugaran França i Anglaterra. Didier Deschamps, el seleccionador francès, valora el fet de jugar aquest tipus de partits.
14: Hi ha beaucoup de déçus, forcément.
15: És normal, molta gent està decebuda, però s'ha de jugar un altre partit. Quan portes la samarreta de França, tant se val el partit. Ho has de donar tot. I així ho farem el dissabte, perquè és l'últim partit de la competició.
11: Per cert, que la FIFA ha anunciat que en aquest cas repartiran ells de campió pels membres de la selecció guanyadora, tal com es fa als esports americans, i que la mitja part de la final, finalment, tindrà una durada de només 17 minuts, malgrat les actuacions musicals.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
11: I Miguel Ángel Gil, el CEO de l'Atlètic de Madrid, ha reiterat de manera contundent la posició del club respecte a l'interès del Barça o a qualsevol altre club de fitxar Julián Álvarez.
16: Yo no tengo ninguna duda que el Atlético es el lugar en el mundo para Julián y que Julián es el delantero centro perfecto para el Atlético de Madrid. Recientemente escuché unas declaraciones del presidente donde decía que la oferta que había hecho al Atlético de Madrid no era infinita y la única respuesta posible es que nuestra respuesta sí que es infinita. No queremos transferirlo, no aceptamos la oferta de 100 millones de euros ni aceptaremos una de 150 ni una de 200.
11: El d'Álvarez és un dels noms que avui centra en l'actualitat blaugrana. El segon és el de Karim Adeyemi, que podria ser oficialment jugador del Barça les pròximes hores. El jugador de 24 anys va passar ahir la revisió mèdica i signaria per 5 temporades a canvi de 22 milions d'euros, més 7 en variables, que pagaria el Barça al Borussia Dortmund. En canvi, qui està a punt de marxar és el porter Marc-André Ter Stegen. També a les pròximes hores es podria fer oficial, en aquest cas, la seva cessió a l'Ajax d'Amsterdam de Michel Sánchez. I el quart nom és el de Frenkie de Jong. Avui a la reunió per determinar si el jugador neerlandès decideix seguir un pla conservador per recuperar-se de la seva lesió al genoll dret o, en canvi, passa pel quiròfan.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
11: Mentrestant, l'Espanyol continua la seva estada a Navata, a l'Alt Empordà. El davanter Roberto Fernández explica com porten la pretemporada.
17: Las pretemporadas son bastante duras, pero la verdad que lo estamos llevando más o menos bien todo el grupo. Intentando recuperar de la mejor manera posible, mediante los fisios, el hielo. Y bueno, intentamos llegar lo mejor posible para seguir avanzando con el ritmo del equipo.
11: Demà, primer partit de la pretemporada blanc i blava, el rival és l'Olot i ja jugarà a la capital garrotxina.
6: 3CAT Info.

0: Són 8:15. Repassem els principals titulars d'aquesta hora. La inversió de l'Estat de Catalunya és menys de la meitat que a Madrid. L'any passat el govern espanyol va destinar a Catalunya 1.300 milions, el 9% del total, i és la xifra més baixa en una dècada. Madrid va superar els 3.200 milions i suposa el 21% del total. L'endemà de la sentència europea que avala l'amnistia, el govern espanyol anima Carles Puigdemont a tornar i plantar cara als tribunals espanyols, assumint el risc de ser detingut. El número 2 de Junts, Jordi Turull, qualifica de miserables i frívoles les paraules del ministre Òscar Puente. I fins a les 8 en punt, més notícies. Andy Burnham ha quedat confirmat avui com a nou líder del Partit Laborista Britànic en l'últim pas abans de convertir-se dilluns en el primer ministre del Regne Unit, en substitució de Keir Starmer. El futur premier britànic ha promès mantenir l'essència i la unitat del laboralisme per combatre l'extrema dreta del partit de Nigel Farage a l'alça en intenció de vots. La reconstrucció de l'emblemàtic pont de petroli de Badalona entra en la seva fase decisiva. Des d'aquest matí, una plataforma flotants de grans dimensions ha quedat instal·lada davant de l'estructura. Serà la base des d'on es faran els treballs per la via marítima, una fase imprescindible per completar la rehabilitació abans que acabi l'any. O que 50 escriptors, entre elles les catalanes Gemma Ruiz Palà i Marta Carnicero, participaran en la Bienal Internacional de Llibre de São Paulo, al Brasil, que té Espanya com a país convidat d'honor. I en esports, Alfons Gorina, què hi afegirem?
1: Doncs que ha acabat la 13a etapa del Tour, que s'ha emportat el suís Mauro Schmidt, després d'imposar-se el seu company de fuga, Harold Tejada. Entre els escapats hi havia un dels favorits, el britànic Tom Pidcock, que ha entrat a només 2 segons del guanyador de l'etapa i s'ha situat quart a la general. Miguel Ángel Gil, el seu de l'Atlètic de Madrid, assegura que no acceptarà cap oferta del Barça de la quantitat que sigui per Julián Álvarez, i la Minya Mal ha fet entrenament amb el grup, amb la selecció espanyola, i no tindrà problemes per jugar la final de diumenge del Mundial contra l'Argentina.
0: I ens falta el temps. Avui el dia acabarà amb cel serè i amb una nit molt càlida al litoral, sobretot a la Costa Brava i a la Costa Daurada. El cap de setmana serà assolellat, amb núvols matinals cap al Delta de l'Ebre i alguns núvols amenaçadors a la tarda al Pirineu. Les temperatures baixaran una mica dissabte, però remuntaran diumenge. Dos quarts i dos minuts de vuit. Catalunya va rebre l'any passat només un 8,6% de tota la inversió que va fer el govern espanyol a les diferents autonomies, mentre que va destinar a Madrid el 21%. Són les dades que l'executiu ha enviat als grups parlamentaris i també a les quals ha tingut accés 3Cat Info. L'Estat va invertir a Catalunya l'any passat 1.300 milions d'euros, que és, com dèiem, gairebé el 9% del total dels diners que va destinar a les autonomies, en obres, també en serveis públics que són competència seva, com per exemple Renfe. És el percentatge més baix d'inversió a Catalunya en una dècada. I si ho comparem amb el pes de l'economia catalana en l'espanyola, està molt per sota, perquè és el 19%. Això s'ha anat repetint any rere any. L'economista Guillem López Casasnovas explicava al Catalunya Migdia que les xifres danyen l'economia catalana i que consoliden la tendència a favor de la Comunitat de Madrid.
2: Després del 23, ara el 25, continua sent doble Madrid. O sigui, no tan sols no s'escurça, sinó que el gap augmenta. Jo ja no tinc paraules per explicar el que està passant, perquè el que demostra en realitat és el poc interès que tenen en creure ser un estat territorialitzat.
0: I si ho comparem amb les altres autonomies, el País Valencià, Andalusia i Galícia també van rebre més recursos que Catalunya en xifres absolutes, per bé que Andalusia també va tenir inversions per sota del que porta el conjunt de l'Estat. En un comunicat, el Departament d'Economia assegura que negocia amb el govern espanyol perquè Catalunya rebi els nivells d'inversió en línia amb la seva aportació al PIB, i admet que li agradaria que hagués més despesa a Catalunya. També destaca que el Consorci d'Inversions, pactat amb Esquerra, ajudaria a millorar els recursos estatals que es dediquen a infraestructures. Junts, per la seva banda, parla d'asfíxia econòmica premeditada per part de l'Estat, independentment de qui hi hagi a la Moncloa, i assegura que el president de la Generalitat, Salvador Illa, es resigna perquè no vol incomodar Pedro Sánchez. I la sentència de la Justícia Europea que avala la llei d'amnistia, lluny de reconstruir les relacions entre el govern de Pedro Sánchez i Junts per Catalunya, ha servit per distanciar-los encara més. El detonant ha estat unes declaracions del ministre de Transports, Òscar Puente, animant a Carles Puigdemont a tornar avui mateix, encara que s'arrisqui a ser detingut. Ho ha dit a Ràdio Nacional d'Espanya.
3: Si yo fuera el señor Puigdemont, yo me plantaba hoy en España, sin ninguna duda. Y creo que eso sería también, por su parte, un gesto de liderazgo, político, porque creo que hay cosas que son insostenibles y creo que hay cosas a las que hay que plantar cara de una vez. Lo tiene a huevo. Pero yo me plantaba hoy en España y que me detenga.
0: La resposta des de Junts ha estat immediata. El secretari general, Jordi Turull, a través de la xarxa X, ho ha qualificat de miserable i frívol. Una estona abans de les declaracions del ministre, Turull ja deixava clar al matí de Catalunya Ràdio que, encara que l'amnistia avanci, no replantejaran el trencament de les relacions amb el PSOE.
4: No, perquè a veure si encara els hem de donar les gràcies perquè es compleixi una cosa que es va acordar. El problema amb el PSOE són totes les que es van acordar i no s'han complert. La llei d'amnistia era per votar la investidura de Pedro Sánchez. La investidura. Nosaltres vam complir.
0: I mentrestant, en una conferència a Madrid, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha reclamat a Junts que torni a la majoria de la investidura per desencallar les principals carpetes pendents, inclosa també la dels pressupostos.
5: Nosotros apelamos a todas las fuerzas que participaron en la investidura para poder aprobar el modelo de financiación, para poder aprobar la liquidación de la deuda FLA, para intentar aprobar unos presupuestos españoles que sean útiles para la gente. Y nuestra voluntad va muchísimo más allá de los partidos políticos, va más allá del PSOE. I va més allà de Junts.
0: En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, Junqueras ha revelat que va contactar amb Carles Puigdemont després de la sentència del TJUE. I el diputat de Junts per Catalunya al Parlament, Lluís Puig, exiliat pel referèndum de l'1 d'octubre, creu que el Tribunal Suprem estarà cometent un delicte de prevaricació si no aplica l'amnistia després de l'aval de la justícia europea. En una entrevista al programa L'Hemicicle de 3Cat Info, que podreu sentir, de fet, íntegre aquest mateix vespre, Puig ha avançat que quan pugui tornar a Catalunya ocuparà el seu escó al Parlament fins que acabi aquesta legislatura.
6: Per descomptat, vull entrar i tornar a ocupar el meu escó que vaig abandonar el 27 d'octubre a la nit. Per mi és la imatge de la restitució, de tornar a entrar amb la cara ben alta al saló de plens i seure en el lloc on correspon.
0: Puig creu que el seu retorn a Catalunya està una mica més a prop després de l'aval de la justícia europea a la llei d'amnistia i demana als tribunals espanyols que l'apliquin sense més excuses ni dilacions.
7: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Obrim plana internacional. 8 persones han mort i una vintena han resultat ferides en un bombardeig israelià en un camp de refugiats al centre de Gaza. Les víctimes assistien al funeral d'un palestí assassinat aquest matí, també a mans de l'exèrcit. Hamas ha qualificat els fets de massacre brutal, mentre que des de Tel Aviv asseguren que l'objectiu era atacar una cèdula de la jihad islàmica, considerat un grup terrorista per Israel i els Estats Units. Al llarg de la jornada, 13 gazians han perdut la vida en bombardejos israelians en diferents punts de l'enclavament. Tel Aviv ataca diàriament a la franja, malgrat l'acord d'alto el foc vigent des de l'octubre del 2025. I des d'aleshores, el Ministeri de Sanitat de Gaza, controlat per Hamas, calcula que han mort més de 1.100 persones. 4 soldats israelians han estat assassinats durant aquest mateix període. I Andy Burnham ha quedat confirmat avui com a nou líder del Partit Laborista Britànic en l'últim pas abans de convertir-se dilluns en el primer ministre del Regne Unit en substitució de Keir Starmer. El futur primer britànic ha promès mantenir l'essència i la unitat del laboralisme per combatre l'extrema dreta del partit de Nigel Farage a l'alça en intenció de vot. Londres, Quim Olivares.
8: El futur primer ministre ha promès portar esperança a tots els britànics i tornar a posar les persones en el centre de la presa de decisions. Pel nou líder laborista, el Regne Unit va triar un camí equivocat a la dècada dels 80, amb Margaret Thatcher com a primera ministra, quan el poder polític es va centralitzar i l'econòmic es va privatitzar i concentrar en poques mans. Ara Burnham promet un nou camí amb un govern que defensi l'essència laborista.
9: Si no tenim prou control públic sobre el cost dels productes essencials, com podem tenir control sobre la inflació, la despesa pública i la resta de l'economia? Si volem una economia i un país que funcionin per a totes les persones i llocs, llavors cal un nou camí.
8: Ha promès també un procés de reindustrialització i de retorn del poder a les comunitats locals amb un partit laborista que treballa per tothom i evita les divisions internes, sense oblidar el suport als negocis.
9: No us equivoqueu, seré un líder pro-empresarial del Partit Laborista com vaig ser un alcalde pro-empresarial de Manchester. Canviem els llocs junts i, com a part d'això, més poder per reindustrialitzar.
8: Diu que impulsarà el retorn del poder a les comunitats per tornar a aixecar el país, ja sigui arreu d'Anglaterra com també a Escòcia, Gal·les o Irlanda del Nord. Burnham ha reconegut que encara no ha decidit quins seran els membres del govern que l'acompanyaran aquí a Downing Street a partir de dilluns que ve.
0: I Donald Trump posa el focus en la seguretat electoral a menys de 4 mesos dels comicis de mig mandat als Estats Units. En un discurs a la nació ha tornat a posar en dubte la victòria de Biden del 2020 i, a més, ara ha assenyalat el règim de Pequín, una acusació que el portaveu de la diplomàcia xinesa ha rebutjat de ple.
10: Les afirmacions rellevants fetes per la part nord-americana són pures invencions i difamacions, que fa temps que s'ha demostrat que són declaracions sense fonament. La Xina ha defensat constantment el principi de no interferència en els afers interns. No té cap interès en les eleccions nord-americanes i mai no hi ha interferit.
0: Durant la intervenció, Trump ha anunciat que desclassificarà informació per sostenir la seva posició, uns documents que, de moment, no avalen els interrogants que va sembrant. Washington, Oriol Serra.
11: Donald Trump repeteix cíclicament que ha guanyat 3 eleccions i amb això insinua que les eleccions guanyades pel demòcrata Joe Biden van estar manipulades. Ahir a les 9 de la nit, en prime time, va fer un discurs de 15 minuts, una meitat els va dedicar a autoelogiar-se i l'altra meitat a anunciar la desclassificació de centenars de documents relacionats amb el frau electoral i les ingerències estrangeres en les eleccions als Estats Units. Tot plegat a menys de 4 mesos de les eleccions generals de mig mandat, la qual cosa indica que Trump prepara el terreny per si les coses no li surten bé. Com a còmplices de la manipulació, el president nord-americà ha citat Corea del Nord, l'Iran, Rússia i, al capdavant de tot, la Xina, país el que acusa d'haver vulnerat les dades personals de 220 milions d'electors als Estats Units. Trump assegura que els governs que l'han precedit han amagat la informació als ciutadans.
12: També és xocant que aquesta informació tan important ha estat encoberta i amagada de la gent americana, la nostra bonica i grandiosa gent americana.
11: I com exemples d'estats que considera que s'han beneficiat de les ingerències o que directament són corruptes, ha citat Nevada, Nova Jersey o Michigan. Pel que fa a aquest darrer estat, ha explicat què va passar a la ciutat de Detroit a les darreres eleccions.
12: Els documents demostren que alguns representants electorals van admetre davant d'agents de l'FBI que havien registrat electors amb els noms d'altres persones, que havien registrat persones que no existien i que havien rebut targetes regals en funció del nombre de sol·licituds que havien processat. En altres paraules, això va ser cobrar, participar i fer trampes.
11: Per cert, que les grans principals cadenes nord-americanes, amb l'excepció de Fox News, han optat per no emetre el discurs de Trump, cosa que l'ha dut a amenaçar-les amb la cancel·lació dels drets d'emissió. La documentació publicada es pot consultar al portal de la Casa Blanca.
7: 3CAT Info.
0: La reconstrucció de l'emblemàtic pont del petroli de Badalona entra ja a la seva fase definitiva. Des d'aquest matí, una plataforma flotants de grans dimensions ha quedat instal·lada davant de l'estructura. Serà la base des d'on es faran els treballs per via marítima, una fase imprescindible per completar la rehabilitació abans que acabi aquest any. Daniel Gràcia és regidor d'Urbanisme a Badalona.
13: El que fa aquesta pontona és poder muntar el pont del petroli com si fos un Lego. Arribaran les peces que s'han estat fabricant durant els darrers mesos i el que faran és reconstruir-ho i per això és un pas molt important el que fem avui, que és portar.
0: La pontona de 30 metres de llargada i 15 d'amplada servirà perquè els operaris puguin intervenir directament sobre el pont. El primer pas serà retirar les restes de l'estructura malmesa. Ho explica David Aguilar, enginyer de l'àrea d'espai públic de l'àrea metropolitana de Barcelona.
14: Un cop ancorada la plataforma al fons marí, ara la grua de 250 tones iniciarà els treballs d'enderroc dels elements que no es poden rehabilitar i que substituïm pels nous. Primer començarà pels pilons que queden dempeus de l'antiga plataforma i posteriorment treurà les bigues que no podem rehabilitar i que s'han d'enderrocar i traslladar a l'abocador corresponent.
0: El pont va quedar partit pel temporal Glòria el gener del 2020. Les obres van

0: En els últims dies el sistema de control de pressió de les vàlvules de vapor. El problema va provocar una aturada manual de la planta dissabte passat. Els operaris han pogut reparar el sistema de control d'aquesta vàlvula i aquest matí, després de totes les comprovacions tècniques, han pogut sincronitzar la planta a la xarxa elèctrica i estan incrementant potència per arribar durant el cap de setmana a la producció nominal de 1.000 megawatts de potència. El Consell de Seguretat Nuclear està analitzant el problema per determinar quina classificació li atorga en l'escala de successos nuclears.
1: 7:45 en punt. Actualitzem la situació a les carreteres i tota la informació la té la nostra companya Carmina Malagarriga. Bona tarda.
2: Bona tarda, Txell. A l'AP7 hi ha retencions de Montmeló, a la Roca del Vallès, Llinars i Sant Celoni en sentit nord. I a l'altre tram de l'AP7, al tram sud, de Castellbisbal a Gelida, també a Sant Sadurní d'Anoia, en sentit sud. A la 2, a Bellpuig, en sentit Tàrrega, hi ha un carril tallat per un accident. A l'AP2, a l'Espluga de Francolí, cap a Montblanc, i a l'N240 a Montblanc, en sentit Valls. A la C16, a Berga i també a Cercs, en sentit nord. A la C55, a Castellgalí, en sentit nord, cap a Manresa. A la 2, a Jorba, en sentit oest, cap a Cervera. Tant a la C65 com a la C35 a Llagostera, cap als nuclis de la Vall d'Aro. A l'N2 a Tordera, en sentit nord, a la C60 a Argentona, en sentit sud, per enllaçar amb la C32. A la C32 a Montgat, Premià de Dalt i Cabrera de Mar, en sentit nord, però també a Sant Boi de Llobregat i a Sitges, en sentit sud. A la C58 a Montcada i Reixac, en sentit sud, cap a l'entrada a Barcelona. I a Barcelona, a la Ronda de Dalt, a la Bona Nova i al Passeig Vall d'Aura, en sentit Besòs, i a la Ronda Litoral de la Mina a la Barceloneta, en sentit Llobregat, i a Montjuïc, en sentit Besòs. Això és tot per ara.
1: El temps. Amb en Néstor Gómez.
3: Dia de calor molt intensa arreu del país amb unes màximes que s'han quedat a tocar de la xifra dels 40 graus, concretament a Vinebre, 39,7 graus, Sant Salvador de Guardiola, 39,5 graus, les dues temperatures més altes assolides al país i amb força 38 graus arreu del país, sobretot a l'àrea de la Garrotxa, Olot, 38 graus de temperatura màxima. Tot això amb una tarda que ha estat assolellada i serena bona part del país. Alguns núvols han crescut al Pirineu, la majoria del tot inofensius. L'estabilitat ens ha d'acompanyar tant dissabte com diumenge. Ampli domini del sol, però atenció, perquè a primera hora del matí de dissabte i de diumenge hi haurà núvols cap a la Costa Daurada i a les Terres de l'Ebre. Aquests núvols no deixaran precipitació i si deixen alguna cosa serien gotetes, però sí que provocarà que hi hagi una xafogor molt intensa, sobretot durant el matí i durant la matinada. Serà nits de mal dormir aquesta i la de dissabte a diumenge, sobretot a les Terres de l'Ebre. També s'espera que la calor sigui intensa i ha vist, de fet, de calor nocturna a punts com l'Empordà, el Gironès i la Selva dissabte i diumenge. A la resta del país el temps serà molt assolellat i potser algun ruixat de tarda, el que pot aparèixer molt tímid i puntual tant dissabte com diumenge a la tarda al Pirineu.
4: Tresca Info.
5: L'esport és competició, però també són històries d'ara i de sempre.
4: Rècords, el podcast de l'equip de la redacció d'esports de Cat Ràdio.
6: El salt base és un dels esports que comporta més risc per a la vida humana. Es tracta de saltar amb un vestit que aparenta la forma d'un ocell, amb ales, des d'un punt de suport natural o artificial, i planejar, com ho fan els ocells, abans d'obrir el paracaigudes. És una modalitat de paracaigudisme que consisteix a saltar des d'un lloc fix i no des d'una avioneta. El terme base és un acrònim anglès que denomina les quatre categories d'objectes fixos des d'on es pot saltar en la pràctica d'esports de risc. B de building, edifici. A d'antena. S de span, una manera de dir pont en anglès. I E d'earth, terra en llengua de Shakespeare. El salt base està considerat per a molts el més extrem dels esports extrems. Paracaigudisme extrem, però amb control. El salt base és una activitat que no està regida per cap federació. Llibertat absoluta. I riscos. A Catalunya es calcula que practiquen salt base entre 15 i 20 persones, una de les quals és Manel Varela, practicant de salt base.
7: Sí, jo malauradament he perdut tres amics en 5 anys. No és agradable anar a tanatoris d'un amic, evidentment, que està fent el teu esport també, que ho feia amb tu. Aleshores, a mi això em va afectar també en la meva etapa de transició en el salt base a una etapa ja més tranquil·la.

0: mentalment, perquè cada cert temps passava que algun amic el perdia.
1: No és estrany que gairebé cada any els practicants de salt base els arribin notícies sobre la mort d'un company o companya en plena activitat, a vegades més pròxims, altres vegades menys. És probable que el saltador de base més popular, més conegut, va ser Álvaro Bultó, el penúltim fill de Paco Bultó, el fundador de les fàbriques de motos Montesa i Voltaco. Álvaro Bultó, conscient dels riscos i apassionat pel salt base, mor practicant-lo als Alps suïssos el 23 d'agost de l'any 2013. Recordem la figura de l'Álvaro amb el seu germà, Curro Bultó.
2: La gent que fa això no són bojos. És normal que en general no s'entengui el que fan, però que tenen el cap molt ordenat. Si no, no duran res.
3: Pel que va passar, li tens, entre cometes, mania al salvatge? A mi no m'ho sembla.
2: No, pel meu germà, sí, que es va matar, no. Evidentment, en títol personal que he d'explicar, no? O sigui, han passat 12 anys i me'n recordo cada dia d'ell, i el trobo molt a faltar. Però no li tinc en absolut cap mania. És el que et dic. Per la gent que li agrada viure amb intensitat, és una activitat que et fa sentir més viu que cap altra.
1: En el salt base només s'utilitza un paracaigudes. La distància és menor entre el salt i l'impacte i només hi ha temps per obrir-ne d'un de paracaigudes. Tot i que pugui semblar un esport destinat exclusivament als temeraris i que el risc que comporta el salt base és evident, el perfil del saltador s'acostuma a allunyar de l'estereotip de persona boja i inconscient a qui li agrada jugar-se la vida.
0: Hi ha gent que arrisca més, però és el que parlem. És un esport que no està regulat, no hi ha federació pel mig. Aleshores, tu decideixes lo baix que vols obrir o lo alt que vols obrir. Si obres més baix, tindràs més temps de caiguda lliure, però si tens algun problema quan s'obre el paracaigudes, tindràs molt menys temps de reacció. I si obres més alt, doncs potser gaudiràs menys, o ho diràs igual, i t'esperarà un vol llarg amb paracaigudes per tota la muntanya que podràs gaudir-lo també. Aleshores, és molt personal, hi ha molts perfils.
1: El salt base es pot practicar on es vulgui. Un saltador rus va arribar a provar-ho des de la cara nord de l'Everest a 7.600 metres d'altitud. És rècord mundial.
4: Rècords, a l'app i al web de Cat Ràdio i al 3Cat.
5: 3Cat Info.
6: 8 minuts per les 8. 50 escriptors, entre ells les catalanes, Gemma Ruiz Palà i Marta Carnicero, participaran en la Bienal Internacional del Llibre de São Paulo, al Brasil, que té Espanya com el país convidat d'honor. Sota el lema Confluències, entre el 4 i el 13 de setembre, el programa espanyol vol promoure el sector en tota la seva pluralitat geogràfica i lingüística. Barcelona, Montse Camps.
7: El pavelló espanyol ocuparà 500 metres quadrats i la proposta vol ser una trobada entre cultures, llengües i tradicions. Entre els 50 escriptors, 4 catalans, Carlos Zanón, Marc Colell, Gemma Ruiz Palà i Marta Carnicero. El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha destacat la importància que hi hagi diversitat lingüística.
8: En la presència de nostra a les fires internacionals del llibre portem autors en gallec, en euskera, en català, tindran una presència molt destacada perquè, evidentment, jo això com a ministre de Cultura sempre ho he defensat, la riquesa lingüística del nostre país és un dels nostres grans actius també a l'exterior, no?
7: El programa s'estructura al voltant de 30 converses amb autors, classes magistrals, concerts i tallers i cada dia hi haurà una vetllada poètica amb veus que escriuen en castellà, català, euskera i gallec. La Fira del Llibre de São Paulo és una de les més importants del món dins del seu àmbit i cada any rep uns 700.000 visitants.
6: El president de la Generalitat, Salvador Illa, elogia el paper clau del rei Jaume I com a inspirador d'una política d'entesa entre els pobles en la commemoració dels 750 anys de la seva mort. En un acte al monestir de Poblet, on reposen les restes del rei, Illa ha recordat la vigència de molts dels seus postulats. Anem ara cap a Tarragona, Manel Sastre.
9: En l'acte s'ha destacat el paper capdalt de Jaume I per la construcció dels actuals països catalans i com a símbol d'identitat col·lectiva. El president Illa ha recordat que entre els llegats del monarca català hi ha l'impuls del municipalisme, el Consolat de Mar per al comerç i l'entesa amb els pobles mediterranis i sobretot els pactes davant l'enfrontament.
10: 750 anys enrere, un rei va entendre que la força d'un país no es mesura per la capacitat d'imposar-se, sinó per la capacitat de construir consensos amplis i duradors com a base de la cohesió social i la cerca constant del bé comú. Que les millors lleis no són les que neixen d'una sola veu, sinó les que tenen origen en el consens entre sensibilitats diferents. Avui Catalunya ha recuperat la capacitat de pactar i d'assumir consensos.
9: Ella veu en la figura del rei una brúixola que marca el camí de com construir la Catalunya dels pròxims anys i també ha apel·lat a l'esperit europeista dels seus postulats i l'impuls de la llengua catalana. L'acte s'ha acabat amb una ofrena floral davant la tomba del monarca al monestir de Poblet, on també hi ha les restes de 7 reis més de la corona d'Aragó i comtes de Barcelona, com Pere III el Cerimoniós o Martí l'Humà.
6: 5 minuts mal comptats per les 8 de la tarda.
5: Esports.
6: Alfons Gorina, bona tarda.
11: Bona tarda. Finalitzada la 13a etapa del Tour de França, que s'ha emportat el suís de l'equip Jayco, Mauro Schmidt, després d'imposar-se al seu company de fuga, Harold Tejada. Sentim el guanyador de l'etapa, Schmidt.
12: Ara mateix no m'ho puc creure. Ha estat un dia increïblement dur des del principi. Amb tot l'equip volíem ser-hi per guanyar en una escapada. Ja ho havíem provat moltes vegades aquests darrers dos dies i fins ara no havia anat realment com estava previst. Però avui m'he sentit molt bé des del principi, tot i anar rapidíssim des del primer minut. Els nois també han treballat bé des del darrere per remuntar, de manera que jo només he hagut de seguir-los. Tot ha anat gairebé perfecte.
11: Entre els escapats hi havia un dels favorits, el britànic Tom Pidcock, que ha entrat a només 2 segons del guanyador de l'etapa per situar-se quart a la general. Els 3 primers llocs de la general es mantenen igual, amb Pogacar líder en 3 minuts i 36 segons sobre Jonas Vingegaard i Remco Evenepoel en tercer lloc a poc més de 4 minuts de l'eslovè. I el Mundial, aquesta tarda hi ha les rodes de premsa de Luis de la Fuente i Rodri per la selecció espanyola i de Lionel Scaloni i un jugador de l'Argentina prèvia a la final del Mundial de futbol que jugarà diumenge. A la selecció espanyola, Lamine Yamal s'ha entrenat amb normalitat amb la resta del grup i en principi no tindrà cap problema per jugar a la final. Eric García ha parlat avui pel Tot Costa de Catalunya Ràdio.
13: Crec que tot el món hagués somiat, no?, aquesta finalíssima que no es va donar, que ara es dona aquí el Mundial. I òbviament contra Messi, que crec que és l'ídol de la gran majoria dels que estem aquí, sobretot, no?, per gent que, de nosaltres que som del Barça, que l'hem vist des de petits, doncs és molt especial.
11: Demà a les 11 de la nit es disputarà el partit pel tercer quart lloc que jugaran França i Anglaterra. Didier Deschamps, el seleccionador francès, valora el fet de jugar aquest tipus de partits.
14: Hi ha beaucoup de déçus, forcément.
15: És normal, molta gent està decebuda, però s'ha de jugar un altre partit. Quan portes la samarreta de França, tant se val el partit. Ho has de donar tot. I així ho farem el dissabte, perquè és l'últim partit de la competició.
11: Per cert, que la FIFA ha anunciat que en aquest cas repartirà anells de campió pels membres de la selecció guanyadora, tal com es fa als esports americans, i que la mitja part de la final tindrà una durada de només 17 minuts, malgrat les actuacions musicals.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
11: Miguel Ángel Gil, el CEO de l'Atlètic de Madrid, reitera de manera contundent la posició del club respecte a l'interès del Barça o qualsevol altre club per fitxar a Julián Álvarez.
16: Yo no tengo ninguna duda que el Atlético es el lugar en el mundo para Julián y que Julián es el delantero centro perfecto para el Atlético de Madrid. Recientemente escuché unas declaraciones del presidente donde decía que la oferta que había hecho al Atlético de Madrid no era infinita y la única respuesta posible es que nuestra respuesta sí que es infinita. No queremos transferirlo, no aceptamos la oferta de 100 millones de euros ni aceptaremos una de 150 ni una de 200.
11: El d'Álvarez és un dels noms que avui centra en l'actualitat blaurana. El segon és el de Karim Adeyemi, que podria ser oficialment jugador del Barça les pròximes hores. El jugador de 24 anys va passar ahir la revisió mèdica i signaria per 5 temporades a canvi de 22 milions d'euros més 7 en variables que pagaria el Barça al Borussia Dortmund. En canvi, qui està a punt de marxar és el porter Marc-André Ter Stegen. També les pròximes hores es podria fer oficial, en aquest cas, la seva cessió a l'Ajax d'Amsterdam de Michel Sánchez. I el quart nom és el de Frenkie de Jong. Avui a la reunió per determinar si el jugador neerlandès decideix seguir un pla conservador per recuperar-se de la seva lesió al genoll dret o en canvi, passa pel quiròfan.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
11: Mentrestant, l'Espanyol continua la seva estada a Navata, a l'Alt Empordà. El davanter Roberto Fernández explica com porten la pretemporada.
17: Las pretemporadas son bastante duras, pero la verdad que lo estamos llevando más o menos bien todo el grupo. Intentando recuperar de la mejor manera posible, mediante los fisios, el hielo. Y bueno, intentamos llegar lo mejor posible para seguir avanzando con el ritmo del equipo.
11: Demà, primer partit de la pretemporada blanquiblava. El rival és l'Olot i es jugarà a la capital garrotxina. I a la segona divisió, el Girona ha fet oficial la renovació de David López per una temporada més. El defensa barceloní havia acabat el seu contracte el 30 de juny. El futbolista, de 36 anys, va arribar a Montilivi l'estiu del 2022 procedent de l'Espanyol.
18: Per mi, vestir un altre any la samarreta del Girona era molt important. Ja no sol per un tema emocional de club, que em sentia en deute. El descens va ser molt dur per tots. I bé, em sentia en deute de tornar a ajudar en tot el que pogués a l'equip.
5: Trescat Info.
6: Catalunya va rebre l'any passat només el 8,5% de tota la inversió que l'Estat va fer a les comunitats autònomes. Bona tarda, són les 8.
4: Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès.
6: És el percentatge més baix des del 2015 i davant li passa en Madrid, que va rebre dues vegades i mitja més inversió que Catalunya, al País Valencià, Andalusia i també Galícia. Una vegada més, els líders dels partits independentistes demanen més proporcionalitat amb el que porta Catalunya i també amb el volum de població que representa el 17% del conjunt de l'Estat. I quan encara cueix la sentència del TJUE sobre l'amnistia, la Comissió Europea avui ha retret a Espanya que la justícia sigui lenta i que no es lluiti prou contra la corrupció i el tràfic d'interessos. La crítica coincideix amb tots els casos que hi ha oberts i que esquitxen el govern de Pedro Sánchez. La Guàrdia Civil ha assegurat avui que Santos Cerdán i la seva família van guanyar més de 300.000 euros a través de suposades adjudicacions irregulars al Ministeri de Transports. Bé, en el Catalunya Vespre d'avui parlarem amb dos dels veïns afectats per l'esvoranc de l'Ela 9 al Putxet de Barcelona ara fa 10 dies. Avui, un d'ells ha sabut que almenys fins al 3 d'agost no podrà tornar a casa, i l'altre encara no té data. Els veïns dels dos edificis més allunyats del forat sí que podran tornar dilluns a les seves cases. I també explicarem fins a les 8 una troballa històrica que han fet els investigadors de la Rovira i Virgili a la cova de les Teixoneres de Moià, al Moianès. Dos esquelets sencers de rinoceront de fa, compte, atenció, 200.000 anys. Són els únics que s'han trobat fins ara en tota la península Ibèrica i dels pocs que s'han trobat arreu del món. Això ho explicarem en els pròxims minuts aquí al Catalunya Vespre, però també parlarem dels esports. David Tubac, bona tarda.
19: Bona tarda. Amb un nom propi un dia més, el de Julián Álvarez. Avui s'ha referit al director general de l'Atlètic de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, que ha reiterat a tomb de les declaracions de Joan Laporta en què el president del Barça ha anat insistint que l'oferta que el Barça havia presentat a l'Atlètic de Madrid tenia data de caducitat. Doncs Gil Marín li ha respost dient que el que sí que era infinit era el no de l'Atlètic de Madrid a acceptar aquesta proposta per traspassar Julián Álvarez al Barça.
6: Gràcies, David. I també busquem un titular del temps, Néstor Gómez. Bona tarda.
20: Hola, molt bona tarda. Tot això a les portes d'un cap de setmana de neu molt càlid arreu del país. Avui les màximes s'han acostat i molt als 40 graus, Vinebre 39,6 graus i pràcticament aquesta serà la tònica dels propers 5 o 6 dies més. Màximes molt altes properes als 40 graus. Un cap de setmana de sol amb algun ruixat puntual de tarda al Pirineu i molta xafogor a la façana costanera.
6: I també connectem amb l'equip viari Carmina Malagarriga. Bona tarda.
21: Bona tarda. Aquesta hora els punts de retenció més destacats els trobem a la P7, a la Roca del Vallès i a Sant Celoni, en sentit nord i de Martorell a Gelida i també a Sant Sadurní d'Anoia en sentit sud. També el punt de confluència de la C35 i C65 a Llagostera cap als nuclis de la Vall d'Aro. A la C16 de Berga-Cercs en sentit nord i a la C32 el seu pas pel Baix Maresme fins a Mataró en sentit nord. Això és tot des de l'equip viari.

0: Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès.
1: Catalunya torna a ser una de les comunitats autònomes on l'Estat destina menys recursos, tenint en compte la seva població i també el seu pes en el PIB. Segons un informe del Ministeri d'Hisenda, l'any passat el govern espanyol va invertir a Catalunya 1.321 milions d'euros. Això és només un 8,6% del total de diners que l'Estat va destinar a les autonomies. A la Comunitat de Madrid, en canvi, va destinar el 20% dels recursos. Laia Framis, bona nit, bona tarda.
2: Sí, bona tarda. Els catalans són el 17% de la població espanyola i en termes econòmics representen gairebé el 20% del PIB de l'Estat. Ara bé, com deies, del total de diners que el govern espanyol va gastar i invertir en obres i serveis públics a les comunitats autònomes durant el 2025, l'any passat, només el 8,6% van ser per a Catalunya. Això és el percentatge més baix des del 2015 amb Mariano Rajoy a la Moncloa. En canvi, tot i que la seva contribució al PIB és molt similar, la Comunitat de Madrid va rebre molts més diners que Catalunya, concretament el 20% dels recursos que va gastar l'Estat en les autonomies. Catalunya el 8,6, Madrid el 20%. En total, la comunitat que governa Isabel Díaz Ayuso va rebre més de 3.200 milions d'euros, per tant, més del doble que a Catalunya. I això no és nou, de fet, és una tendència que s'està repetint des de fa anys, tal com destacava el Catalunya Migdia l'economista Guillem López Casasnovas.
3: Després del 23, ara el 25, continua sent doble Madrid. O sigui, no tan sols no s'escurça, sinó que el gap augmenta. Jo ja no tinc paraules per explicar el que està passant, perquè el que demostra, en realitat, és el poc interès que tenen en creure ser un estat territorialitzat.
2: Tot plegat són dades que el govern espanyol ha enviat als grups parlamentaris i a les quals ha tingut accés aquesta emissora.
1: Segons aquest informe, Laia, el que veiem és que Catalunya és la cinquena comunitat amb més inversió executada per part de l'Estat.
2: Sí, en total, l'any passat el govern espanyol va invertir en les comunitats autònomes gairebé 15.365 milions d'euros. Madrid, com dèiem, és la comunitat que va rebre més diners, un 20% del total. La segueix el País Valencià amb l'11% del total i després venen Galícia i Andalusia amb un 10%. Els números són especialment beneficiosos per Galícia, perquè el seu PIB és del 5%, és a dir, que ha rebut molts més diners dels que aporta. A l'altre extrem de la llista, els territoris que han rebut menys diners són la Rioja, Navarra i les Balears.
1: I què hi diuen, tant el govern com els partits catalans?
2: Doncs en un comunicat el Departament d'Economia assegura que negocien amb el govern espanyol perquè Catalunya rebi els nivells d'inversió en línia amb la seva aportació del PIB i també destaquen que el consorci d'inversions que es va pactar amb Esquerra ajudaria a millorar els recursos que dedica l'Estat a Catalunya en infraestructures. Junts, per la seva banda, diu que aquestes xifres descriuen una asfíxia econòmica premeditada per part de l'Estat, independentment de qui estigui a la Moncloa, i asseguren que el president de la Generalitat, Salvador Illa, es resigna perquè no vol incomodar Pedro Sánchez.
1: Gràcies, Laia. La Guàrdia Civil conclou que Santos Cerdán i la seva família van obtenir més de 300.000 euros de beneficis irregulars de la trama de suposades adjudicacions irregulars al Ministeri de Transports. Els investigadors afirmen que els ingressos de l'exsecretari d'Organització del PSOE van arribar al màxim quan Ábalos era ministre. També apunten que va disposar de diners en efectiu d'origen desconegut. Madrid, Àngels Lafuente.
4: En un informe de 163 pàgines, la Guàrdia Civil ha investigat els comptes i el patrimoni de Santos Cerdán i conclou que entre els anys 2015 i 2024, ell i el seu entorn familiar van ingressar 324.000 euros de l'empresa Servinavar, la constructora que els investigadors vinculen amb Cerdán i amb el seu soci i amic Anxón Alonso. Luco sosté que els ingressos de Servinavar venien principalment d'Acciona. Les dues empreses s'haurien beneficiat d'adjudicacions públiques, especialment durant l'etapa de José Luis Ábalos al capdavant del Ministeri de Transports. De fet, els investigadors consideren que Cerdán era soci ocult d'aquesta empresa a nom d'Anxón Alonso, malgrat que l'exdirigent socialista sempre se n'ha desvinculat. L'informe patrimonial de Cerdán també recull que va disposar d'ingressos en efectiu d'origen desconegut, concretament 18.200 euros entre 2014 i 2017, coincidint novament amb l'etapa d'Ábalos com a ministre. Els investigadors indiquen que entre finals del 2021 i principis del 2022, Servinavar va negociar la compra d'un pis a Madrid per a Cerdán per un import de prop d'1 milió d'euros, una operació que es va frustrar al retirar-se el venedor. També apunten que la dona de Santos Cerdán va cobrar de la trama empresarial 1.300 euros al mes per treballar d'auxiliar administrativa, una feina que no va fer mai i per la qual es va acabar embutxacant 18.730 euros.
1: Gràcies, Àngels, des de Madrid. Pel que fa al cas Leire, avui la directora de la Guàrdia Civil ha negat davant del jutge que exercís pressions per frenar investigacions que afectaven el PSOE o bé l'entorn mateix de Pedro Sánchez. Fa només uns minuts que el diario.es ha fet públics alguns àudios de la declaració.
5: Yo no he hablado con Leire de investigaciones reservadas en mi vida. No tiene nada que ver. Si ustedes cogen la línea temporal, no encaja ni a martillazos y los hechos son los hechos, que son los que provocan esas informaciones reservadas.
1: Avui Mercedes González ha declarat com a investigada durant gairebé dues hores davant del jutge Santiago Pedraz. Ha admès dues de les tres trobades que l'UCO li atribueix amb l'exmilitant del PSOE. I la segona, diu, la va tallar en sec perquè Díez li va demanar que intercedís per un policia imputat pel cas Coldo. González també ha assegurat que no sabia que Díez venia de part de Santos Cerdán i ha arribat a dir que se sent una víctima de l'exsecretari d'organització del PSOE. Pràcticament les 8 i 10 minuts, l'aval d'ahir a la llei d'amnistia per part de la justícia europea no ha servit per reconduir les relacions entre Junts per Catalunya i l'entorn de Pedro Sánchez i el seu govern. De fet, avui la formació independentista i l'executiu espanyol encara s'han distanciat una mica més. Joan Vilaplana, bona tarda.
6: Bona tarda, sí, i el motiu han estat unes declaracions del ministre de Transports, Òscar Puente, animant Carles Puigdemont a tornar. Avui mateix, deia, i encara que s'arrisqués a ser detingut, les ha fet a Ràdio Nacional d'Espanya.
7: Si yo fuera el señor Puigdemont, yo me plantaba hoy en España, sin ninguna duda. Y creo que eso sería también, por su parte, un gesto de liderazgo político, porque creo que hay cosas que son insostenibles y creo que hay cosas a las que hay que plantar cara de una vez. Lo tiene a huevo. Pero yo me plantaba hoy en España y que me detenga.
6: Puigdemont no ha respost Puente, qui ha valorat les paraules del ministre per part de Junts ha estat Jordi Turull. A través de la xarxa X, el secretari general de la formació les ha qualificat de miserables i frívoles. I abans d'aquesta polèmica, Turull ha estat entrevistat en aquesta casa, al Matí de Catalunya Ràdio, i ja deixava clar que encara que l'amnistia avanci, no es replantejaran el trencament de les relacions amb el PSOE.
8: No, perquè a veure si encara els hem de donar les gràcies perquè es compleixi una cosa que es va acordar. El problema amb el PSOE són totes les que es van acordar i no s'han complert. La llei d'amnistia era per votar la investidura de Pedro Sánchez. La investidura. Nosaltres vam complir.
1: I el diputat, per cert, de Junts al Parlament, Lluís Puig, que és a l'exili pel referèndum de l'1 d'octubre, creu que el Tribunal Suprem cometrà un delicte de prevaricació si no aplica l'amnistia, després de l'aval a la mesura que la justícia europea va emetre ahir. En una entrevista al programa L'Hemicicle, que podreu sentir íntegrament a 3Cat Info a partir de 9:45 de la nit, Puig ha avançat que quan pugui tornar a Catalunya ocuparà el seu escó al Parlament fins que s'acabi la legislatura.
9: Per descomptat, vull entrar i tornar a ocupar el meu escó que vaig abandonar el 27 d'octubre a la nit. Per mi és la imatge de la restitució, de tornar a entrar amb la cara ben alta al saló de plens i seure en el lloc on correspon.
1: I mentrestant, a Brussel·les, avui la Comissió Europea ha dit que respecta l'opinió favorable del TJUE sobre la llei d'amnistia. Ara fa un any l'òrgan executiu de la Unió Europea criticava justament aquesta llei. Bé, sentim què han dit avui el comissari europeu de Justícia, Michael McGrath.
10: La comissió respecta sempre plenament i s'adhereix a les sentències del Tribunal de Justícia. Prenem bona nota de totes les sentències del Tribunal de Justícia, fins i tot la resolució sobre la legislació d'amnistia a Espanya. Examinarem aquestes i les altres decisions que va prendre ahir el Tribunal de Justícia.
1: Tot això ha passat avui, que és el dia que la Comissió Europea ha reclamat a l'Estat espanyol més mesures per lluitar contra la corrupció i ha posat la banya en dos temes que esquitxen el PSOE i el govern de Pedro Sánchez. El primer, la figura del fiscal general, per demanar que es reforci la seva independència. I l'altre, la regulació dels lobbies per reclamar-ne més control amb la posada en marxa d'un registre oficial de lobistes, just quan la justícia espanyola investiga els negocis de Zapatero durant la seva etapa d'expresident. Anem cap a Brussel·les. Bruno Fortea, mires, bona tarda.
11: Hola, bona tarda.
1: La Comissió Europea també critica la lentitud de la justícia espanyola a l'hora de resoldre casos de corrupció.
11: Sí, sobretot quan aquestes investigacions afecten els càrrecs de les administracions administracions. Ho recordaràs, Agnès, tot i el pla anticorrupció engegat l'any passat per Pedro Sánchez com a resposta a l'esclat del cas Santos Cerdán, la Comissió Europea troba que en aquests últims mesos s'han fet pocs progressos a l'hora de prevenir conflictes d'interessos entre els càrrecs públics i el sector privat. També denuncia deixadesa pel que fa al control del patrimoni dels polítics. Segons Brussel·les, a Espanya calen sancions més contundents per als càrrecs públics que menteixen o amaguen dades en la seva declaració de béns.
1: I en aquest informe que la Comissió publica cada any per analitzar l'estat del dret als països europeus, veiem, Bruno, que Brussel·les torna a demanar que els jutges espanyols participin en l'elecció del Consell General del Poder Judicial.
11: I la comissió, que té majoria de membres del Partit Popular Europeu, també censura les crítiques contra els jutges espanyols llançades per ministres del PSOE i posa pressa a Madrid perquè aprovi aviat el nou estatut del fiscal general, perquè el seu mandat sigui de 5 anys i es desvinculi així dels 4 anys que dura un govern. L'executiu espanyol ja ha fet la proposta. Brussel·les la veu amb bons ulls. El que passa, però, és que aquesta reforma encara ha d'aprovar-se al Congrés.
1: Gràcies, Bruno.
11: Gràcies a tu. Adéu.
1: I encara ens hem de referir a la política comunitària perquè Brussel·les ha proposat que la indústria pugui emetre més diòxid de carboni del previst a canvi de fer més inversions verdes. La Comissió Europea ha optat finalment per alleujar, per tant, la pressió a les empreses europees davant les demandes de sectors com ara la siderúrgia o el ciment. Roger Santaló, bona tarda.
12: Bona tarda. Sí, el ciment, el sistema actual obliga les plantes industrials, l'aviació i el sector marítim a comprar drets d'emissió per poder alliberar diòxid de carboni a l'atmosfera. Però amb la reforma presentada avui, la reducció de les emissions serà més gradual. És a dir, la indústria tindrà més marge per contaminar i durant més anys, a canvi que s'inverteixi més en la descarbonització de la indústria i el transport. L'eurocomissari de Clima, Bobka Hoekstra, defensa que no es comprometen els objectius climàtics.
13: La proposta d'avui estableix una trajectòria que està plenament en línia amb els objectius climàtics de la Unió Europea pel 2040. Això la fa realment ambiciosa. En segon lloc, estem adoptant un enfocament més amable amb les empreses i, si m'ho permeten, més intel·ligent. El nostre objectiu és impulsar les indústries que són el centre de l'economia europea.
12: Malgrat la proposta de reforma, alguns països, com Itàlia i Polònia, encara demanen més màniga ampla perquè necessiten ser més competitius.
1: Gràcies, Roger. Per cert, que l'aeroport de Barcelona remodelarà la Terminal 2. Es tracta, diuen, Rafael de Ribot, bona tarda.
14: Bona tarda.
1: D'una actuació que la situa en el mateix nivell d'importància que la que es va fer amb motiu dels Jocs Olímpics.
14: Sí, més no ho ha dit la directora de l'aeroport. Suposarà una inversió de més de 153 milions d'euros i les obres haurien d'estar enllestides el 2031. La màxima responsable de l'aeròdrom, Eva Valenzuela, ha explicat que s'ampliaran els controls de seguretat, es farà una nova porta d'entrada i es reobrirà el mòdul A.
15: La facturació de la T2A està tancada des de que se va obrir la terminal 1. El que farem és reobrir tota la terminal, bueno, refarem tota la facturació de la terminal T2A i la reobrirem. Això donarà resposta en quant a qualitat, però també en quant a capacitat de facturació.
14: I més coses, perquè també s'actuarà a l'exterior, hi haurà més il·luminació, reobriran els pàrquings i es reorganitzarà l'accés per fer una autèntica porta d'entrada a Barcelona, diuen, amb un gran eix vegetal continu. L'emblemàtic mural de Joan Miró també té novetats, es traslladarà a la terminal T1, però els tècnics estan estudiant la manera més segura de fer-ho i, per tant, en aquest cas, no tenim data. L'actuació no incrementa la capacitat de la T2 perquè no es modifica la xarxa de pistes ni s'afegeixen portes d'embarcament. Ara la T2 aglutina el 35% del volum total de l'aeroport de Barcelona, és a dir, 20 milions de passatgers anuals.
1: Gràcies, Rafael. Ara farem una pausa per la publicitat. A la tornada, la crònica internacional, i també voldrem saber com estan els veïns afectats per l'esvoranc que va provocar les obres de la línia 9 del metro al Putxet de Barcelona ara fa 10 dies.
0: Catalunya Vespre.
16: Catalunya Ràdio.
17: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
18: Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lena Downs, Gerai Cortés, Maika Makovski, la companyia de dansa Mal Pelo i molts més. Aquest estiu, el Festival Camp de Mar porta a Tarragona grans noms de la música i les arts escèniques per tots els públics. Del 26 de juny al 14 d'agost. Més informació a tarragona.cat/cultura.
16: Aquest agost gaudeix dels millors concerts a la costa de Barcelona amb el Festival Mar d'Estiu i El Periódico. Joan Dausà, Sergio Dalma, Rosario, Niña Pastori, Zucchero, Loquillo i molts més. Mar d'Estiu a Santa Susana. Concerts, jardins, gastronomia, moda i diversió. Del 31 de juliol al 17 d'agost. Entrades a mardestiu.cat.

0: ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: Com més calor fa,
3: més fresca et fem la tarda.
2: Les millors tardes d'estiu
3: són les que es passen en bona companyia.
1: La tarda de Catalunya Ràdio.
2: Tu, deixa't sorprendre.
1: De 4 a 7, amb Roger Carandell i Marta del Cor.
3: A l'estiu, les tardes són per gaudir.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
4: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès.
5: Doble cimera avui a Alemanya entre Emmanuel Macron i Friedrich Merz i també els respectius ministres. El plat fort ha estat al matí per parlar de defensa. Després s'han reunit per parlar també de temes econòmics. L'objectiu, aprofundir la relació entre els dos països amb la vista posada en una possible victòria de Marine Le Pen. Berlín, Jordi Regàs.
6: L'escenificació de la cimera per parlar de defensa no podia estar més preparada. Merz i Macron han arribat a la base aèria de Nürnberg en un helicòpter policial, els ministres de defensa en un avió militar. S'han fet la foto dins l'hangar al costat d'un caça francès Rafale que pot portar armament atòmic. Aquest és un dels acords importants que tots dos països avancin plegats en la dissuasió nuclear. Ho ha explicat tant Emmanuel Macron com Friedrich Merz.
7: Iniciem un nou camí en comú a la dissuasió. Formarem una nova unitat de direcció estratègica que treballarà en una doctrina comuna. Les tropes convencionals alemanyes aquest any participaran en unes maniobres nuclears de l'exèrcit francès.
8: L'objectiu, què és que és?
9: Quin és l'objectiu? Doncs millorar la seguretat del continent europeu i crear més incertesa en els nostres adversaris i que això ens permeti adaptar-nos a la dissuasió nuclear i tenir altres vies i mitjans. Primer cal crear intimitat estratègica entre nosaltres, és a dir, explicar-nos alguns dels nostres secrets.
6: La cimera ha continuat al castell d'Augustusburg en un entorn més confortable. Aquí bona part del protagonisme se l'ha emportat la Xina, amb qui diuen s'ha de parlar seriosament. Cal que deixi de mantenir la divisa artificialment baixa i compensar el dèficit comercial. També s'ha proposat que el gegant asiàtic transfereixi tecnologia a Europa per crear llocs de treball també a la Unió Europea.
5: I els Estats Units han complert l'amenaça d'atacar infraestructures civils a l'Iran, cosa que fa créixer el risc d'una escalada en l'abast del conflicte a l'Orient Mitjà. Segons els mitjans iranians, l'última onada de bombardejos nord-americans ha destruït 5 ponts al sud del país. Ignasi Abad.
10: Sí, també Iran denuncia atacs en un aeroport a l'est i en una estació de tren pròxima a la ciutat portuària de Bandar Hamir. El comandament central de l'exèrcit dels Estats Units ha confirmat, això sí, la destrucció d'una torre de vigilància que l'Iran utilitzava, diu aquest estament militar, per atacar els vaixells que naveguen per l'estret d'Hormuz. Malgrat això, aquesta mateixa tarda l'Iran ha atacat o ha llançat projectils de fet contra un vaixell de bandera tailandesa que intentava creuar l'estret sense el permís del país persa. Abans, les forces armades iranianes han bombardejat una central elèctrica i una desalinitzadora a Kuwait. Les autoritats de l'Emirat han demanat a la població que redueixi el consum elèctric mentre repara aquesta infraestructura. La República Islàmica també assegura que ha llançat míssils i drons contra bases militars a Kuwait mateix i a Qatar i a Bahrain i que han destruït un radar nord-americà també a Oman. Per primer cop a més des de l'inici del conflicte, fa 4 mesos i mig, l'Iran ha atacat una base nord-americana a Síria, país aliat dels Estats Units, sense que hi hagi hagut danys materials ni personals.
5: I el Regne Unit, Andy Burnham, ja és des d'avui el nou líder del laborisme, és el pas previ a més per convertir-se dilluns en primer ministre del Regne Unit en substitució del també laborista Keir Starmer. Burnham promet un retorn a les essències del laborisme, diu, descentralitzant el país, reindustrialitzant-lo i construint habitatge públic. Londres, Quim Olivares, bona tarda.
11: Hola, bona tarda. A la tercera ha estat la bona. Andy Burnham ja va intentar el 2010 i el 2015 assolir el cim del lideratge del laborisme i finalment ho ha aconseguit aquest divendres. Pel futur primer ministre, el Regne Unit va triar un camí equivocat a la dècada dels 80, amb Margaret Thatcher com a primera ministra, quan el poder polític es va centralitzar i l'econòmic es va concentrar en poques mans i es van privatitzar serveis essencials. Ara Burnham promet un nou camí seguint l'essència laborista.
12: És per això que aquest canvi d'avui és el moment de canvi més significatiu a la nostra política en 40 anys ens portarà a un país on la vida sigui més assequible.
11: També ha promès portar esperança i descentralitzar el poder per tots els racons del país.
12: Seré un líder per al nord, el sud, l'est i l'oest. Per Escòcia, Gal·les i per a Irlanda del Nord. Recuperarem el poder de Westminster i de Whitehall i el donarem al lloc on vosaltres viviu.
11: Burnham pretén posar les persones al centre de la presa de decisions, promoure les empreses i un procés de reindustrialització, a més de construir habitatge públic. Fins ara, però, no ha donat detalls d'on traurà el finançament per tirar-ho endavant.
5: Només els veïns de dos dels vuit edificis desallotjats per l'esvoranc del Putxet podran tornar dilluns a casa seva i serà pràcticament dues setmanes després de descobrir-se el forat. Per a la majoria d'afectats, Roger Santaló, bona tarda.
13: Bona tarda.
5: El retorn podria tardar encara setmanes.
13: Sí, avui s'havia denunciat si els veïns evacuats pel forat provocat per les obres de l'L9 del metro podien tornar a casa seva amb seguretat, però de moment només han rebut l'autorització els residents d'11 habitatges del carrer de Sant Gervasi de Cassoles. També es reobriran 4 locals comercials. El director general d'Infraestructures de la Generalitat, Ramon Ramírez, diu que la setmana vinent podrien permetre el retorn dels veïns d'un altre bloc del mateix carrer.
14: L'edifici número 54 té tots els paràmetres en bones condicions, però per les raons que fossin, aquest edifici no es va poder instrumentar abans de la pas de l'obra. Es va fer un cop va haver-hi l'incident i hem comprovat que el moviment és correcte, però necessitem una setmana més de comprovar que aquesta estabilitat és correcta.
13: Pel que fa a la resta de veïns i comerços afectats, sobretot dels carrers Rubinstein i Teodora de Madrid, hauran d'esperar uns dies més per garantir l'estabilitat del terreny. El govern activarà una línia d'emergència d'ajuts econòmics a comerciants perquè puguin assumir despeses ordinàries de salaris i lloguers i també un fons de compensació per als 300 veïns que han hagut de marxar.
5: En volem saber una mica més, gràcies, Roger, amb alguns dels veïns afectats. D'entrada, Pau Cabarroca, que és veí del carrer Rubinstein. Bona tarda, Pau.
15: Hola, bona tarda.
5: Sabeu quan tornareu a casa vosaltres?
15: Doncs, mira, no hi ha una data clara. Avui hi ha hagut aquesta reunió. Edificis, els més allunyats, que sembla ser que la setmana que ve podran tornar, però el nostre no ens ha quedat clar. Ens han dit que, de moment, una data prevista podria ser el 3 d'agost, el dilluns 3 d'agost. Mm. O almenys que abans d'aquella data ho veien complicat.
5: Al marge d'aquestes reunions en què us trobeu tots els veïns, teniu algun tipus de comunicació més individualitzada?
15: No, sí que, bueno, hi ha un punt allà d'atenció en el centre de Vila Florida, que és com un centre cívic que hi ha al barri, que allà sí que t'atenen més o menys durant tot el dia, si tens dubtes i tal. I llavors hi ha aquestes reunions, hi ha tres reunions setmanals amb tots els veïns, on ens van donant actualitzacions de la informació i de l'estat, una mica de tot plegat. Mm.
5: I per què, Pau, encara no podeu tornar a casa en el vostre cas?
15: Bé, es veu que el nostre edifici, pel que ens han explicat, té una peculiaritat a nivell de construcció que no els ha permès fer les comprovacions que havien de fer a nivell del terreny i dels sediments, diríem, de l'edifici, i llavors necessitaven més temps per poder accedir a la profunditat necessària per poder fer aquestes comprovacions. Això és el que ens han explicat a nivell tècnic. Però bé, nosaltres tampoc som entesos, però...
5: Tenim algun problema de connexió, amb la conversa amb en Pau. De fet, ara sembla que l'hem perdut i s'està intentant reprendre aquesta connexió. Mentrestant, puc saludar en Domingo Fínez. Ell és administrador de la pizzeria Verona, que és, de fet, la persona que va donar el primer avís, diríem, d'aquest esvoranc. Domingo, bona tarda.
16: Hola, bona tarda.
5: Vosaltres, tu pertanys, per tant, a la part dels comerciants afectats per desperfectes de l'esvoranc i que no podeu obrir, no, aquests dies?
16: No, nosotros seremos los últimos, tenemos pa mucho tiempo, porque estoy delante ahora mismo y están metiendo cemento. Bueno, como se diga, sí.
5: Ara hi ha màquines treballant, per tant, en l'esvoranc.
16: Sí, hay un montón de trabajadores. Está metiendo cimentación para que esté todo mejor, me imagino, trabajando.
5: Així com hi ha veïns que saben que podran tornar la setmana vinent, hi ha d'altres veïns com el Pau que els han dit doncs hi ha una data aproximada que podria ser pels voltants del 3 d'agost. En el cas de teu i dels veïns més immediatament a prop del forat, teniu alguna pista de data aproximada per tornar a casa o en el teu cas reprendre l'activitat?
16: No, nosotros no tenemos ninguna pista, todavía no saben. Pero bueno, ya que vayan entrando vecinos, yo ya empiezo a ver un poco de luz, ya estoy contento.
5: Uh-huh.
16: Poco a poco.
5: ¿Cuántos trabajadores tens a càrrec?
16: Somos 8, 7 y yo 8.
5: ¿Y quién es el pla? ¿Com està gestionant la inactivitat?
16: Pues hoy estoy muy, muy contento, porque habíamos puesto en ERTE, y claro, yo hablando con la Generalitat, y al final hemos conseguido que se pare el ERTE, y porque por el ERTE se cobra un 30% menos, porque ellos no tienen culpa, yo tampoco, pero ellos menos todavía, y automáticamente a partir de ya, o sea, la Generalitat, pues yo le digo, hay tantos gastos, ellos nos darán el dinero y les pagaré yo y cobrarán el 100% de la nómina.
5: ¿T'ha costat d'aconseguir-ho, això? ¿Cómo has fet? Que si us ha costat d'aconseguir-ho.
16: Hablando yo solo, hablando y diciendo, ha ido hablando todo el mundo, pero bueno, yo solo hablando y digo, no lo entiendo, ¿por qué tienen que cobrar el 70%? Digo, y aparte encima molestarlos, tener que ir al INEN a llevar hojas. Digo, esto no lo entiendo, tenía que ser todo más fácil. Ya, pero es que, y al final, bueno, parece ser que al final, digo, no, yo prefiero que me des el dinero, ellos no tienen por qué consumir paro, están en ERTE ni nada. Digo, yo le voy dando el dinero y ya está. Y efectivamente estoy muy contento, están respondiendo muy bien.
5: ¿Això ho has aconseguit tu a títol personal o també altres comerços afectats se'n beneficiaran?
16: No, todo el mundo se va a beneficiar, pero bueno, yo cada uno no lo sé. Porque claro, hemos estado todos ahí un poquito, todos, no sé, los demás casi no lo sé. Porque ha sido esta mañana entre reuniones y tal, al final no sé cómo están los demás. Pero bueno, yo personalmente me han respondido muy bien. Ha costado un poquito entenderlo, pero bueno, al final, correcto. Muy bien, estoy muy contento.
5: Doncs ho celebrem.
16: Pues, poco a poco.
5: Clarament és un motiu d'alegria, no? Que no els teus treballadors no hagin de patir-ne les conseqüències.
16: Que con el 70% es muy duro. Es muy duro. Un 70% de un sueldo en Barcelona es muy duro. Y no tienen culpa. Entonces, bueno, al final, pues es porque yo no lo entendía. Yo no iba a cobrar nada, porque como autónomo no cobraba nada. Pero bueno, ya lo tenía asumido. Pero ahora me han dicho que me pagarán mi nómina también, porque yo tenía nómina. O sea, que esto ya me ha salido, que bueno, esto me da, no me sobra el dinero, pero bueno, yo miro por el equipo primero. O sea, que estoy muy contento.
5: Doncs ho celebrem perquè teniu aquesta compensació, sí. Com si doncs no hagués passat res o estiguéssiu treballant. Domingo, espera un moment perquè crec que hem pogut recuperar la connexió amb en Pau Cabarroca, que és veí proper del carrer Rubinstein. Pau, bona tarda de nou, sí?
17: Hola.
5: Et volia demanar, Pau, si col·lectivament amb els veïns heu parlat, heu pensat d'emprendre algun tipus d'acció conjuntament?
17: Sí, aquesta setmana hi va haver una reunió amb els veïns amb un bufet d'advocats per intentar fer una reclamació conjunta i per no fer-ho així a nivell individual, perquè creiem que serà més efectiu de cara a negociar amb la Generalitat possibles compensacions. I ara s'ha fet una llista de veïns i comerciants, etc., que poden estar interessats per això, per fer una reclamació conjunta, intentar arribar a un acord i una negociació entre tots, per als danys i per als diferents tipus de prejudicis que ha causat tot això.
5: Esclar, Pau, perquè jo no sé quina és la teva situació, si vius sol o en companyia, però en tot cas, com t'estàs gestionant aquests últims 10 dies?
17: Clar.
5: On vius?
17: Bueno, hi ha moltes casuístiques. Nosaltres, en el meu cas, som llogaters, no som propietaris del pis, i som una família de 4, o sigui, jo, la meva parella i dues nenes petites, i, home, és un trasbals, perquè vam haver de marxar de casa així de cop, no? El dimarts de la setmana passada ens van trucar que hi anéssim ràpid i tenies com 10 minuts per endur-te el que necessitessis. Sí que és veritat que ara puntualment hi pots anar i amb un bomber t'acompanya i pots treure coses si les necessites, però bé, et quedes sense casa així de cop, no? I nosaltres, mira, hem estat uns dies acollits a casa d'una amiga nostra que viu a prop i que ens anava bé logísticament i ella també, però bé, al final l'Ajuntament ens va proposar ens va dir que si necessitàvem allotjament ens ho podien gestionar, nosaltres ho hem fet i ara ens han proporcionat un apartament que no està en el barri, està en un altre barri, però bé, està en condicions i és un apartament així tipus turístic i de moment estem allà instal·lats una mica a l'espera de les actualitzacions que ens van dient dels plaços. Però bé, un trasbals sobretot de cara a les nenes i sí, de cara a les rutines i a la logística familiar. Sí, sí.
5: clarament, i a més que clar, hi ha tot de circumstàncies personals diferents. Doncs, Pau Cabarroca, t'agraïm moltíssim que hagis atès els micròfons de Catalunya Ràdio i del Catalunya Vespre. De la mateixa manera, Domingo Finez, també, moltes gràcies a tu.
16: No, a vosotros, gracias. Al contrario, por ayudarnos y darnos visibilidad. Muchas gracias.
15: Muchas gracias.
5: Passen ja 4 minuts a 8:45 de la nit en clau de mobilitat a Barcelona. També explicarem que des d'avui fins al 28 d'agost es talla la línia 1 del metro entre les estacions de Florida i Plaça de Sants per renovar la via. Queden sense servei les estacions de Torrassa, Santa Eulàlia i Mercat Nou. Les principals alternatives són la línia 5 del metro, que és la de color blau, Ferrocarrils de la Generalitat a l'estació Avinguda Carrilet o Rodalies a l'estació Rambla Just Oliveres. També hi ha un autobús que cobreix el tram afectat. I encara una cosa més, Transports Metropolitans de Barcelona allargarà una hora el servei de metro aquest diumenge per la final del Mundial de Futbol. Demà passat, de manera excepcional, tota la xarxa de metro funcionarà una hora més, és a dir, fins a la 1 de la matinada. D'altra banda, Apple, Media Market, IKEA, Leroy Merlin, El Corte Inglés, El Campo o Carrefour són algunes de les grans superfícies que han anunciat que tancaran abans els llocs on habitualment obren el diumenge per permetre que els seus treballadors puguin veure també la final d'aquest Mundial. Continua descontrolat l'incendi d'Orés, a l'Aragó, que de moment ha cremat al voltant de 14.000 hectàrees en un perímetre de 60 quilòmetres. Els bombers treballen ara per evitar que les flames arribin al casc urbà del municipi de l'Oest, la Montsemir.
18: És un dels 6 que s'han hagut d'evacuar, 5 a l'Aragó i 1 a Navarra. Segons l'evolució, en les pròximes hores es podrien desallotjar 2 poblacions més. En total hi ha 1 miler de persones desallotjades. L'objectiu principal dels bombers és consolidar el perímetre i assegurar la protecció de les zones poblades, tot i que ara mateix reconeixen que és complicat. Alfonso González és el director d'Extinció del Foc.
19: Que és precisament en aquesta zona on tenim més problemes, entonces esperemos que d'alguna manera pues nos facilite les actuacions de les quadrilles i les autobombas, pero mañana va a cambiar de nuevo, por lo que parece, a sureste, según las últimas previsiones, con lo cual pues es un riesgo para determinadas zonas, que ahora las tenemos más consolidadas, que se pueda extender otra vez.
18: Sobre el terreny hi treballen 450 efectius dels bombers i una vintena de mitjans aeris amb el reforç de gairebé 300 membres de l'UME, de la Unitat d'Emergències Militar. Hi ha 6 carreres tallades i el govern d'Aragó demana als ciutadans que aquest cap de setmana no es desplacin cap a la zona. Roberto Bermúdez de Castro és el conseller d'Interior.
20: No se puede ir a las 5 villas si no es por... Es, vamos, una necesidad imperiosa. Pedimos que no haya gente que circule por las carreteras, aunque hay muchas cortadas, pues para ver el incendio o para ver qué ha sucedido.
18: També preocupa l'incendi de Guadalajara, Castella-La Manxa, que ja supera les 2.000 hectàrees cremades i que va començar la població de Mierla. De moment s'han evacuat 11 municipis, hi ha diverses vies tallades i la situació és d'alt risc perquè les flames han entrat al Parc Natural de la Sierra Norte.
5: Gràcies, Montse. Si ens referim justament als incendis forestals, hem de dir que Catalunya viu el pitjor inici d'estiu dels últims 15 anys. Els agents rurals asseguren que les 3 onades de calor que han afectat el país en les últimes setmanes han ressecat molt els boscos i això doncs, ha disparat el risc d'incendi, Oriol Pujador.
12: Sí, durant el tercer pic de la onada de calor, més de 220 municipis van estar en el nivell màxim per risc d'incendi i es van arribar a tancar els accessos a 8 espais naturals. Les condicions a dia d'avui han millorat. Aquestes condicions meteorològiques han canviat i per això de cara aquest cap de setmana aquest nivell extrem afectarà només a 27 poblacions. Antoni Mur és l'inspector en cap del cos d'agents rurals en declaracions a 3Cat Info.
21: Ha sigut una entrada a l'estiu molt dura. En quant al nombre d'incendis, és el pitjor inici de campanya d'estiu que hem tingut dels últims 15 anys. Hem de veure com es comporta a partir d'ara la meteorologia, la millora de les condicions, doncs és un bon indicador. I a veure, de cara a properes setmanes, si permet tenir una perspectiva millor.
12: Per aquest cap de setmana preocupa sobretot la simultaneïtat d'incendis que hi pugui haver a les comarques de Ponent, al Camp de Tarragona, a les Terres de l'Ebre, a la Catalunya Central i també al Vallès. Hi ha 3 espais naturals que continuaran tancats, són la Ribera Salada del Solsonès, la Baronia de Rialp a la Noguera i el Montmell i Marmellà al Baix Penedès. Segons els bombers de la Generalitat, aquest estiu s'han incrementat entre un 70 i un 80% els incendis a l'entorn natural respecte al mateix inici de campanya de l'any anterior.
4: Catalunya Vespre.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3Cat.
4: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim Pam, ho tens resolt. A la venda als punts habituals.
3: Guardar un secret. No planta cara.
22: Parlis així, em sents?
23: On és la Zoe?
22: A tu què t'importa?
24: He de fer una cosa molt, molt important.
3: Fer-se enrere.
25: Puc comentar una cosa?
3: Tota acció.
25: Has fet servir el nostre fill per fer-me mal.
3: Té una reacció.
26: Ens encanta sentir els teus consells.
3: I tota història té un moment culminant.
25: Nico!
3: Un moment en què les decisions d'ahir es faran més presents que mai. Com si fos ahir. Capítol especial, final de temporada. Dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
27: El Mundial arriba al final. Aquest diumenge a Catalunya Ràdio, la final del Mundial. Qui el guanyarà? Lamine o Messi? Espanya o Argentina? Aquest diumenge a partir de les 8 del vespre, l'Espanya-Argentina en un especial del Club de la Mitjanit amb la transmissió de la final.
28: El Mundial al Club de la Mitjanit.
27: Amb Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, David Clopés, Sònia Gelmà i Roger Arbusà des de Nova York i Xavi Campos. La final del Mundial a Catalunya Ràdio.
0: Catalunya Ràdio.
29: La llum és dels meus ulls.
1: Som 3Cat.
29: L'estiu ets tu.
4: L'estiu ets tu.
29: Quan em mires i somrius.
4: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès.
5: 20 minuts i arribarem a les 9 en punt de la nit. Us expliquem un estudi clínic internacional que ha identificat una estratègia que podria frenar la progressió de l'Alzheimer en les fases inicials. Els resultats obren la porta a tractaments capaços de modificar el curs de la malaltia. Cèlia Forment, bona tarda.
30: Bona tarda.
5: Què han pogut demostrar els investigadors?
30: La investigació l'ha impulsat la multinacional Biogen amb la participació d'AC Alzheimer Center Barcelona i es tracta d'una teràpia experimental que s'administra cada 6 mesos amb una punció lumbar. Aquesta actua reduint la producció de la proteïna tau, que és una proteïna natural del cervell que ajuda les neurones a funcionar correctament, però que quan s'altera pot contribuir al desenvolupament de l'Alzheimer. A més, es podria combinar amb els dos fàrmacs que ja existeixen i alenteixen un 30% la malaltia, com ha explicat a Catalunya Ràdio Xavier Morató, que és director adjunt de l'ACE.
31: L'interessant d'aquesta nova via terapèutica és que es podrien combinar els dos tractaments. Cadascun aniria dirigit, no?, a aquesta diana, el lecanemab i donanemab a l'amiloide i el diranersen a reduir l'acumulació de tau dins de les neurones.
30: Aquests dos altres fàrmacs fa un any i mig que ja estan aprovats a Europa, però de moment no han rebut l'autorització perquè es puguin administrar a casa nostra. El govern espanyol i les comunitats ho van denegar precisament ahir en considerar que el benefici clínic és massa limitat pel cost dels fàrmacs.
5: Els pares del nadó de 6 setmanes que va patir maltractaments no van reaccionar quan l'Hospital de Sant Pau de Barcelona va activar el protocol per les lesions que presentava. Ho ha assegurat davant del jutge la doctora que va atendre la criatura. Avui també, Maria Costa, bona tarda.
32: Bona tarda.
5: Han declarat les tres professionals més, eh?
32: Sí, la doctora de Sant Pau va atendre la criatura el 16 de març, segons ha explicat el magistrat, quan va comunicar als pares que s'activava el protocol per maltractament. Tots dos van reaccionar, diu, de manera freda i passiva, i també diu que es van mostrar distants amb el nadó quan els professionals l'exploraven. A partir d'aquí recordem que es va traslladar el nadó a l'Hospital Vall d'Hebron, centre de referència en aquests casos a Barcelona. Segons fonts jurídiques, els professionals que han declarat avui han explicat que, a banda de la lesió del fèmur, li van veure alguna lesió a l'anus i signes d'agressió sexual. No va ser fins l'endemà, el 17 de març, quan ja estava ingressat a l'UCI del Vall d'Hebron, que es van poder concretar la gravetat de les lesions perquè la fractura del fèmur dificultava l'exploració a fons del menor. Els metges asseguren que les lesions anals del nadó no eren fruit d'una sola acció. Avui també han declarat com a testimonis pediatres de Sant Pau que han explicat que una setmana abans, el 10 de març, la criatura no presentava aquestes lesions quan la van explorar. Tot va pensar, per tant, que les lesions més greus van tenir lloc entre el divendres 13 i el dilluns 16 de març, quan el nadó tenia unes 6 setmanes de vida.
5: I els Mossos d'Esquadra han detingut 3 joves d'entre 18 i 22 anys per agredir indiscriminadament i en grup altres joves a Barcelona el 5 de juliol a la matinada. El grup, a més, va enregistrar les agressions i les imatges es van fer virals a la xarxa. Deia, A través de les imatges es van, Maria, identificar víctimes i també testimonis.
32: I així es va identificar també els presumptes autors. Estan acusats de diversos delictes contra la integritat moral de les víctimes i també de les lesions lleus. Hi ha un quart implicat que es va presentar davant de la policia per declarar voluntàriament i un cinquè pendent de localitzar, però amb un ordre de detenció. La investigació policial ha permès comprovar 6 agressions, però els agents asseguren que hi ha més víctimes que no han presentat denúncia, per això fan una crida perquè ho facin.

0: Investigadors de la Universitat Rovira i Virgili han descobert dos esquelets sencers de rinoceront de fa 200.000 anys. I la troballa s'ha fet a la cova de les Teixoneres de Mollà, al Moianès. Són els únics que s'han trobat fins ara en tota la península Ibèrica i, de fet, dels pocs que s'han trobat arreu del món. D'aquí la troballa. En Tarragona, Jordi Barranca, bona tarda.
1: Hola, Agnès, molt bona tarda.
0: Aviam, anem a pam, situem-nos. Com s'ha produït aquesta descoberta? I, sobretot, Jordi, de quina espècie de rinoceront estem parlant?
1: Doncs mira, són dos exemplars adults de rinoceront safari i amb un bon estat de conservació, un dels punts que de fet ha sorprès més els investigadors. Com deies, són els únics trobats fins ara a tota la península i dels pocs

0: per què aquests animals van accedir a la cova i, sobretot, quina va ser la causa de la seva mort. El que sí que tenen clar és que van entrar a l'espai molt abans de començar la descomposició.
1: No sabem què ha passat amb aquests rinocerons, no sabem com han arribat, sabem que han arribat amb carn, val? Que van morir dins de la cova, probablement. Estan els esquelets una mica moguts, no sabem si pels efectes de l'aigua, perquè estan a dins d'un petit llac, o per la pròpia descomposició dels cadàvers.
0: No tot són incògnites i preguntes, també tenen indicis pel que saben, el comportament d'aquests animals no està relacionat amb les visites a les coves i sospiten que hi ha d'haver algun motiu de més pes perquè els animals s'acumulessin a l'interior d'aquests espais.
2: Perquè hi han trobat alguna cosa més, altres objectes destacables?
0: Doncs mira, concretament, una punta de llança feta amb os també de fa 200.000 anys, una troballa sense precedents al voltant d'uns rinocerons, afirmaven els investigadors. Per cert, que tot aquest material fins ara s'estava guardant aquí a la ciutat de Tarragona i a partir d'ara, però no serà així, perquè l'Ajuntament de Moià, capital del Moianès, ha cedit un espai per emmagatzemar.
2: Aquesta troballa, aquests dos esquelets encès de rinoceron de fa 200.000 anys. Déu-n'hi-do. Jordi Barrancà, gràcies. Bona tarda.
0: Adéu, bona tarda.

0: Fa ben poca estona ha començat a parlar de l'Alt Empordà, un dels festivals clàssics de cada estiu, que a més aquest any celebra ja 40 anys. L'òpera i la dansa en tornen a ser protagonistes fins al 9 d'agost, sense oblidar diversos muntatges de creació contemporània. Estem parlant del Festival de Peralada. Peralada, Fèlix Martín.
1: Sí, en marxa a l'Església del Carme, al recinte de Peralada, un concert de lírica amb el qual ha arrencat aquesta edició d'aniversari. Un concert amb la soprano Hermonella Jou i el tenor Benjamín Bernaima, acompanyats al piano per Marcos Madrigal. Interpreten una selecció d'àries d'òpera italianes i franceses del segle XIX, amb peces de Chilea, Puccini i Verdi d'una banda i de Gounod i Massenet de l'altra. En els pròxims dies també hi haurà al festival tres propostes de dansa, l'estrena de muntatges com Diario di una madre, un cicle de cançons d'Alberto García de Mestres amb textos de Cristina Pavarotti, o també l'estrena de l'òpera Estètica i massacre de Carles Prat. A més, Sílvia Pérez Cruz farà al festival dos concerts. Serà els dies 29 i 30 d'aquest mes. I el trio Fortuny celebrarà el 5 d'agost el seu desè aniversari amb la participació de Judith Nederman.

0: Són els escocesos Belle and Sebastian que actuaran aquesta nit al poble espanyol dins del Festival Barts i arriben amb la gira de celebració del 30è aniversari del grup. Barcelona, Marc Ruiz.
1: Durant aquesta gira alternen la interpretació íntegra dels dos primers discos. D'una banda, el més desconegut i del qual es van fer molt poques còpies perquè era un treball de final de curs, Tiger Milk. De fet, aquell àlbum és el que va provocar que toquessin junts per primer cop. I de l'altra, el segon disc, més conegut, If You're Feeling Sinista. Un disc que pot recordar Nick Drake, The Smiths o Stereolab. Els Belle and Sebastian d'aquella època tenien una marcada estètica basada en la Nouvelle Vague i les lletres contrastaven amb les melodies lluminoses de les cançons. Parlaven de frustracions, fruit d'un univers literari influït per Salinger. Òbviament, el seu estil ha millorat molt en 3 dècades, encara que les seves cançons continuen estant plenes de llum. I durant la gira no obliden alguns dels seus clàssics com The Boy with the Arab Strap, Step into My Office o I'm a Cuckoo.
0: Doncs tot i que encara falten força setmanes per al Festival de Sant Sebastià, avui ja hem sabut que 2 produccions catalanes estaran en competició oficial i que hi ha 10 títols més en presència catalana destacada que es podran veure en aquest festival. És un certamen que començarà el 18 de setembre, però van d'hora. Xavier Palau, bona tarda.
2: Què tal, Agnès? Bona tarda. I una d'aquestes produccions catalanes que opten a la Conxa d'Or és Sants, dirigida per Miquel Gurrea i que està rodada en català. Igual que en el seu anterior film, Suro, la protagonista és Victoria Luengo. I l'altra és 5 minutos más, del cineasta de Viladecans, Javier Ruiz Caldera, que firma una comèdia sobre un matrimoni en crisi que entra en un bucle temporal amb un repartiment encapçalat per Javier Cámara, a més d'Alberto Romero i Belén Cuesta. D'altra banda, l'actor Eduard Fernández protagonitza El mal padre, que també competirà en secció oficial. I la cineasta Elena Martín presentarà fora de competició, això sí, la sèrie policíaca El Castillo, creada per Isabel Peña, la mà dreta de Rodrigo Sorogoyen. Dins l'apartat de projeccions especials s'ha anunciat l'estrena de la pel·lícula catalana Ruega por nosotras, de Daniel Monzón.

0: i la sèrie documental produïda per Juan Antonio Bayona, Más allá de la sociedad. És una continuació de la seva pel·lícula La societat de la neu. A més, Oriol Pla i Marina Salas protagonitzen Esta soledad, de Javier Giner, el primer llargmetratge del creador de la sèrie Yo Adicto, que participarà a la secció New Directors, i la secció Zabaltegui acollirà un documental sobre flamenc d'Isaac i la Cuesta, Jaleos, la pel·lícula de Meritxell Colell, Lejos de los árboles, i la producció del català Albert Serra, Le Rocher Rouge, del francès Bruno Dumont.
1: Molt bé, doncs ben farcit de produccions tocades d'alguna manera pel segell català. Gràcies, Xavier.
0: A tu.
2: L'estiu ets tu.
3: Catalunya Ràdio.
2: La llum dins dels meus ulls.
4: Som 3CAT.
2: L'estiu ets tu.
3: L'estiu ets tu.
2: Quan em mires i somrius.
3: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
5: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
6: Aquest estiu, Crims. A Catalunya Ràdio. Posem llum a la foscor.
7: Per què es mata? Perquè existeix la maldat.
8: Perquè existeix l'egoisme.
6: La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
9: Perquè no controlem a vegades les emocions.
6: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims. A Catalunya Ràdio. Amb Carles Porta.
5: Comencem.
6: Catalunya Ràdio et proposa un pla diferent cada mitjanit. Avui dijous...
10: Viatgem a l'altre barri, amb Blai Mercè.
11: Un món on tothom està de vacances.
12: En creureu mort.
11: I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
10: Cada setmana Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
6: L'altre barri, amb Blai Mercè.
10: Aquest estiu, escolta'l cada dijous a la mitjanit. I també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
3: Catalunya Ràdio.
2: La llum dins dels meus ulls.
4: Som 3CAT.
2: L'estiu ets tu.
3: L'estiu ets tu.
2: Quan em mires i somrius.
3: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
10: Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès.
1: Set minutets i arribarem a les 9 de la nit. És l'hora de la crònica esportiva. David Ubach, com estàs?
13: Què tal? Bona nit.
1: Bona tarda. A veure, començarem, doncs, molt probablement... Espera, perquè ara no tinc el document aquí davant, però... d'aquesta nova negativa de l'Atlètic de Madrid al Barça per Julián Álvarez.
13: Sí, ahir la vam tenir en boca del president matalassé Enrique Cerezo. Avui ha estat el director general de l'Atlètic de Madrid, Miguel Ángel Gil, qui ha reiterat verbalment, novament, doncs, la posició del seu club respecte d'aquest interès del Barça o de qualsevol altre club per fitxar el davanter argentí.
14: Yo no tengo ninguna duda que el Atlético es el lugar en el mundo para Julián y que Julián es el delantero centro perfecto para el Atlético de Madrid. Recientemente escuché unas declaraciones del presidente donde decía que la oferta que había hecho al Atlético de Madrid no era infinita y la única respuesta posible es que nuestra respuesta sí que es infinita. No queremos transferirlo, no aceptamos la oferta de 100 millones de euros ni aceptaremos una de 150 ni una de 200.
13: Del Barça també un altre nom propi, però aquest relacionat amb la infermeria. Avui hi ha hagut reunió per determinar si Frenkie de Jong ha de seguir un pla conservador per recuperar-se de la seva lesió al genoll dret, o bé si en canvi ha de passar per quiròfan, que és l'opció que per part del Barça cobra més força, però qui acaba tenint l'última paraula en aquests casos és el jugador del Barça, però és partidari que de Jong passi pel quiròfan i això suposaria un període de baixa doncs més llarg que no pas si segueix un tractament conservador.
1: Mentrestant, l'Espanyol continua la seva estada a Navata, a l'Alt Empordà, i demà jugarà el primer amistós ja.
13: Sí, serà la primera oportunitat de veure les cares noves. El rival serà l'Olot i ja jugarà al municipal de la capital garrotxina. Un dels que ja irà a l'Espanyol des de fa algunes temporades és el davanter Roberto Fernández, que ha explicat com duen aquesta pretemporada en el tram inicial.
15: Las pretemporadas son bastante duras, pero la verdad que lo estamos llevando más o menos bien todo el grupo. Intentando recuperar de la mejor manera posible, mediante los fisios, el hielo, y bueno, intentamos llegar lo mejor posible para seguir avanzando con el ritmo del equipo.
1: I a la segona divisió, el Girona ha fet oficial la renovació de David López per una temporada més.
13: El defensa barceloní havia acabat ja el seu contracte el passat 30 de juny, ara té 36 anys i va arribar a Montilivi l'estiu del 2022, procedent de l'Espanyol.
16: Per mi, vestir un altre any la samarreta del Girona era molt important, ja no sol per un tema emocional de club, que em sentia en deute, El descens va ser molt dur per tots i vam sentir en deute de tornar a ajudar en tot el que pogués a l'equip.
13: El Sabadell també a segona ha anunciat el traspàs, en el seu cas, de Tito a l'Europa de la Primera Federació.
1: I a la Primera Divisió Femenina, el Badalona Women, que ha anunciat fitxatge.
13: El Dizarne Sarasola és una defensa basca que prové del Nantes de la Lliga Francesa i que tot just fa ben poc que s'acaba de recuperar d'una lesió greu al lligament creuat anterior del seu genoll. Té 24 anys i, per tant, suma un nou reforç a l'equip badaloní.
12: Bueno, creo que es un proyecto que me gusta mucho. Creo que es un proyecto muy ambicioso y pues como jugadora estoy muy contenta de estar aquí.
13: I d'altra banda, el Barça, també a la Lliga Femenina, ha anunciat la cessió de la seva defensa, Adriana Ranera, al Deportivo, tot plegat el dia en què l'Espanyol ha començat ja a treballar. Ha arrencat l'Espanyol femení la pretemporada amb un primer entrenament.
1: Aquest cap de setmana, però, és el cap de setmana de la final del Mundial de Futbol i aquesta nit ja hi ha les rodes de premsa prèvies al partit de diumenge.
13: Sí, a quarts de 12 està prevista la compareixença del seleccionador espanyol Luis de la Fuente i també del capità d'Espanya, Rodri. Per part de l'Argentina compareixeran una estona més tard Lionel Scaloni i un jugador per determinar del combinat albiceleste. A la selecció espanyola, a l'última hora passa pel fet que Lamine Yamal, tot i les molèsties que té, doncs s'ha entrenat amb normalitat amb la resta del grup i en principi no ha de tenir cap problema per poder disputar aquesta final. I un altre dels catalans de la selecció espanyola, també del Barça, que és Eric García, ha parlat avui als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio.
17: Crec que tot el món hagués somiat, no?, aquesta finalíssima que no es va donar, que ara es dona aquí el Mundial. I òbviament contra Messi, que crec que és l'ídol de la gran majoria dels que estem aquí, sobretot, no?, per gent que, de nosaltres que som del Barça, que l'hem vist des de petits, doncs és molt especial.
13: La final, recordem, ho jugarà diumenge a les 9 de la nit a Nova Jersey. Demà ja tindrem el partit que no vol jugar ningú, la final de consolació pel tercer i quart lloc. Se la disputaran a França i Anglaterra, serà a les 11 de la nit a Miami, en aquest cas.
1: Molt bé. I finalitzada ja la 13a etapa del Tour de França.
13: Avui per la zona dels Vosges, per tant, amb un final en pujada, una última ascensió a 30 quilòmetres de l'arribada que ha acabat deparant la victòria del suís de l'equip Jacob Mauro Schmidt, que ha estat el millor de la nombrosíssima escapada del dia, que ha arribat a tenir més d'una cinquantena d'unitats. Sentim les valoracions de Schmidt, avui eufòric.
18: Ara mateix no m'ho puc creure. Ha estat un dia increïblement dur des del principi. Amb tot l'equip volíem ser-hi per guanyar en una escapada. Ja ho havíem provat moltes vegades aquests darrers dos dies i fins ara no havia anat realment com estava previst. Però avui m'he sentit molt bé des del principi, tot i anar rapidíssim des del primer minut. Els nois també han treballat bé des del darrere per remuntar, de manera que jo només he hagut de seguir-los. Tot ha anat gairebé perfecte.
13: Entre els escapats també hi havia un home important, Tom Pidcock, que, com han arribat amb molt marge respecte del gran grup, doncs s'ha situat quarta a la general, que lidera Tadej Pogačar.
1: Molt bé, doncs gràcies, David Ubach, que vagi bé.
13: Igualment, bon cap de setmana.
1: Doncs sempre és important la previsió meteorològica, però justament a les portes del cap de setmana encara més. Néstor Gómez, bona tarda. Quin temps ens espera?
19: Avui hem tornat a tenir un dia molt càlid arreu del país. Les màximes s'han enfilat i moltíssim, pràcticament a tocar dels 40 graus. És el cas de Vinebre, amb 39,7 graus. Unes temperatures disparades no només al sud del país, sinó també a punts de la Catalunya central, al Bages, destacant Sant Salvador de Guardiola, amb 39,5 graus, Olot, 38 graus de temperatura màxima. Si volíem una comarca o si volem una comarca que serveixi com a refugi climàtic, tenim la Vall d'Aran, on avui Viella no ha arribat als 30 graus. Tot això avui en un dia assolellat i aquest sol que hem tingut avui també ens acompanyarà durant el cap de setmana. És probable que demà al matí apareguin núvols baixos a l'àrea del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. Un núvols baixos que el que provocarà és que aquesta propera nit i matinada sigui de mal dormir, per xafogó intensa la que es presentarà en aquestes contrades. També s'espera calor nocturna a punts de la Costa Brava. Tot això tant dissabte com diumenge, perquè diumenge al matí també es trobaran aquests núvols, especialment al sud del país. Tot això amb un cap de setmana assolellat, amb pols al suspensió de cara a diumenge, i només dissabte a la tarda i diumenge a la tarda podria presentar-se de manera puntual algun feble ruixat a l'àrea del Pirineu.

0: 3Cat Info.
1: Bona nit, són les 9. Catalunya va rebre l'any passat el 8,6% de la inversió que va fer el govern espanyol a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015 i queda lluny del que porta en termes de PIB. Madrid va rebre més del doble de recursos. La Guàrdia Civil conclou que Santos Cerdán i la seva família van obtenir més de 300.000 euros de beneficis irregulars entre el 2015 i el 2024. Els investigadors sospiten que provenien de la trama de suposades adjudicacions irregulars al Ministeri de Transports i afirmen que els ingressos de l'exsecretari d'Organització del PSOE van arribar al màxim quan Ábalos era ministre. Junts i el govern espanyol mantenen el seu distanciament l'endemà de la sentència europea que avala l'amnistia. El ministre Òscar Puente ha animat Carles Puigdemont a tornar i plantar cara als tribunals espanyols i assumir el risc de ser detingut. El número 2 de Junts, Jordi Turull, ha qualificat de miserables i frívoles aquestes paraules del ministre. Aquesta hora continua actiu i sense control l'incendi d'Orés, a l'Aragó, que ja ha cremat gairebé 14.000 hectàrees en un perímetre de 60 quilòmetres. L'abans de les flames ha obligat a evacuar un miler de persones de 6 municipis i el govern de l'Aragó demana que ningú es desplaci cap a la zona. Brussel·les proposa que la indústria pugui emetre més CO2 del previst fins ara a canvi de fer més inversions verdes. La Comissió Europea ha optat finalment per alleujar la pressió a les empreses europees davant les demandes de sectors com la siderúrgia o el ciment i de països com Itàlia o Polònia. Llibertat amb càrrecs per al professor jubilat de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, denunciat per 14 alumnes per tocaments mentre feia classes particulars. L'home ha estat detingut per segona vegada perquè hi ha hagut noves denúncies. La primera va ser l'1 de juliol. L'aeroport de Barcelona remodelarà la Terminal 2. S'ampliaran els controls de seguretat, es farà una nova porta d'entrada i es reobrirà el mòdul A d'aquesta terminal. A fora hi haurà més il·luminació, es reobriran els pàrquings i es reorganitzarà l'accés. Un dels punts més destacats d'aquesta reforma és que l'emblemàtic mural de Joan Miró es traslladarà ara a la Terminal 1. Dues pel·lícules catalanes optaran a la Conxa d'Or del Festival de Sant Sebastià. Són les cintes Sants, de Miquel Gurrea, rodada en català, i Cinco Minutos Más, de Javier Ruiz Caldera. A més, hi haurà una desena de títols més amb presència catalana destacada.
2: Esports. Miguel Ángel Gilmarín, el CEO de l'Atlètic de Madrid, assegura que no acceptarà cap oferta del Barça, sigui de la quantitat que sigui, per Julián Álvarez. A la selecció espanyola, Lamine Yamal s'ha entrenat amb normalitat amb la resta del grup i, en principi, no tindrà cap problema per jugar a la final del Mundial de diumenge contra l'Argentina. I finalitzada la 13a etapa del Tour de França que s'ha emportat el suís de l'equip Jayco, Mauro Schmidt. Entre els escapats hi havia un dels favorits, el britànic Tom Pidcock, que s'ha situat quart a la general.
1: Pel que fa al temps, tenim un temps canicular i el seguirem tenint aquest cap de setmana. Hi haurà dos dies de sol, amb matins amb núvols baixos i molta xafogor a la Costa Daurada i tardes amb alguns núvols amenaçadors al Pirineu. La calor ens acompanyarà tant de nit com de dia. Les màximes es mouran entre els 35 i els 38 graus a tot l'interior.
0: 3Cat Info.
1: Ara passen gairebé 4 minuts de les 9 del vespre. Aquesta hora us parla Eloi Barrera.
0: 3Cat Info.
1: L'any passat, Catalunya va rebre només el 8,6% de tota la inversió que el govern espanyol va fer a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015 amb Mariano Rajoy a la Moncloa i queda molt lluny del que va rebre la Comunitat de Madrid, que es va emportar més del 20% del total. Concretament, segons un informe del Ministeri d'Hisenda, al qual ha tingut accés aquesta emissora, l'any passat l'Estat va invertir a Catalunya 1.321 milions d'euros. A Madrid, més del doble, uns 3.200 milions. L'economista Guillem López Casasnovas destacava en una entrevista al Catalunya Migdia que aquesta és una tendència que ve de ja fa temps.
3: Després del 23, ara el 25, continua sent doble Madrid. O sigui, no tan sols no s'escurça, sinó que el gap augmenta. Jo ja no tinc paraules per explicar el que està passant, perquè el que demostra en realitat és el poc interès que tenen en creure ser un estat territorialitzat.
1: En total, l'any passat el govern espanyol va invertir a les comunitats autònomes gairebé 15.300 milions d'euros. Catalunya és la cinquena comunitat amb més inversió executada. Madrid és la que va rebre més diners, com dèiem, un 20% del total. La segueixen el País Valencià amb un 11% i després venen Galícia i Andalusia amb un 10%. A través d'un comunicat, el Departament d'Economia de la Generalitat assegura que estan negociant amb el govern espanyol perquè Catalunya rebi els nivells d'inversió en línia amb la seva aportació del PIB, que ronda el 19%. Junts, per la seva banda, diu que aquestes xifres descriuen una asfíxia econòmica premeditada per part de l'Estat, independentment de qui estigui a la Moncloa, i assegura també que el president de la Generalitat, Salvador Illa, es resigna perquè no vol incomodar Pedro Sánchez. I a aquesta hora us expliquem també que Santos Cerdán i la seva família van obtenir més de 300.000 euros de beneficis irregulars entre el 2015 i el 2024. Això és el que recull un informe de més de 100 pàgines de la Guàrdia Civil, on s'afirma que els ingressos de Santos Cerdán, de l'exsecretari d'Organització del PSOE, van arribar al màxim quan Ábalos era ministre de Transports. L'informe també apunta que Santos Cerdán va disposar de diners en efectiu d'origen desconegut. Anem a Madrid, Àngels Lafuente.
4: Després d'investigar els comptes i el patrimoni de Santos Cerdán, la Guàrdia Civil conclou que entre els anys 2015 i 2024 ell i el seu entorn familiar van ingressar 324.000 euros de l'empresa Servinavar, la constructora que els investigadors vinculen amb Cerdán i amb el seu soci i amic Anxon Alonso. Luco sosté que tant Servinavar com Acciona s'haurien beneficiat d'adjudicacions públiques, especialment durant l'etapa de José Luis Ábalos al capdavant del Ministeri de Transports. De fet, els investigadors consideren que Cerdán era soci ocult de Servinavar, malgrat que l'exdirigent socialista sempre se n'ha desvinculat. Segons l'informe, Cerdán també va disposar d'ingressos en l'efectiu d'origen desconegut, concretament de 18.200 euros entre el 2014 i el 2017, coincidint novament amb l'etapa d'Ábalos com a ministre. També apunten que la dona de Cerdán va cobrar de la trama empresarial 1.300 euros al mes per treballar d'auxiliar administrativa, una feina que no va fer mai i per la qual es va acabar embutxacant 18.730 euros. Un dels exemples de la plena disposició que tenia el número 3 del PSOE dels fons de Servinavar és la negociació de la compra d'un pis a Madrid entre finals del 2021 i principis del 2022 per gairebé 1 milió d'euros, una operació que no va prosperar. Luco considera que l'informe sobre el patrimoni de Cerdán està incomplert i ha demanat al jutge autorització per investigar els comptes de 4 familiars directes de l'exdirigent socialista.
1: Avui és divendres 17 de juliol de 2026. Avui, la directora de la Guàrdia Civil ha negat davant del jutge del cas Leire que exercís pressions per frenar investigacions que afectessin el PSOE o l'entorn de Pedro Sánchez. El diari Oponés ha fet públics alguns àudios d'aquesta declaració.
5: Yo no he hablado con Leire de investigaciones reservadas en mi vida. No tiene nada que ver. Si ustedes cogen la línea temporal, no encaja ni a martillazos y los hechos, que son los que provocan esas informaciones reservadas.
1: Avui, Mercedes González ha declarat com a investigada durant gairebé 2 hores davant el jutge Santiago Pedraz. Ha admès dues de les 3 trobades que Luco li atribueix amb l'exmilitant del PSOE. La segona, diu, la va tallar en sec perquè Díez li va demanar que intercedís per un policia imputat en el cas Koldo. González també ha assegurat que no sabia que Díez venia de part de Santos Cerdán i ha arribat a dir que se sent una víctima de l'exsecretari d'Organització del PSOE. Encara en pàgina política, l'aval d'ahir a la llei d'amnistia per part de la justícia europea no ha servit per reconduir les relacions entre Junts per Catalunya i el govern de Pedro Sánchez. De fet, avui la formació independentista i l'executiu espanyol encara s'han distanciat més. Ha sigut per unes polèmiques declaracions del ministre de Transports, Òscar Puente, que animava Carles Puigdemont a tornar avui mateix a Catalunya, encara que s'arrisqui a ser detingut. Puente ho ha dit en declaracions a Ràdio Nacional d'Espanya.
6: Si yo fuera el señor Puigdemont, yo me plantaba hoy en España. Sin ninguna duda. Y creo que eso sería también, por su parte, un gesto de liderazgo político, porque creo que hay cosas que son insostenibles y creo que hay cosas a las que hay que plantar cara de una vez. Lo tiene a huevo. Pero yo me plantaba hoy en España y que me detenga.
1: Puigdemont no ha respost a Puente. Qui ha valorat les paraules del ministre per part de Junts ha sigut Jordi Turull. A través de les xarxes socials, el secretari general de la formació les ha qualificat de miserables i frívoles. Una estona abans de les declaracions de Puente, Turull ja havia deixat clar al matí de Catalunya Ràdio que encara que l'amnistia avanci, no replantejaran el trencament de les relacions amb el PSOE.
7: No, perquè a veure si encara els hem de donar les gràcies perquè es compleixi una cosa que es va acordar. El problema amb el PSOE són totes les que es van acordar i no s'han complert. La llei d'amnistia era per votar la investidura de Pedro Sánchez. La investidura. Nosaltres vam complir.
1: Per la seva banda, en una conferència a Madrid, el líder d'Esquerra Oriol Junqueras ha reclamat a Junts que torni a la majoria que va investir Pedro Sánchez. Els ho demana, diu, per desencallar les principals carpetes pendents, inclosa la dels pressupostos.
8: Nosotros apelamos a todas las fuerzas que participaron en la investidura para poder aprobar el modelo de financiación, para poder aprobar la liquidación de la deuda FLA, para intentar aprobar unos presupuestos españoles que sean útiles para la gente. Y nuestra voluntad va muchísimo más allá de los partidos políticos. Va más allá del PSOE y va más allá de Junts.
1: En una entrevista també al Matí de Catalunya Ràdio, Junqueras ha revelat que va contactar amb Carles Puigdemont ahir després de la sentència del TJUE, però no ha donat més detalls d'aquesta conversa.
0: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: Continua descontrolat l'incendi d'Orés, a l'Aragó, que de moment ha cremat al voltant de 14.000 hectàrees, en un perímetre de 60 quilòmetres. Els bombers treballen ara per evitar que les flames arribin al casc urbà al municipi de Luècia. És un dels 6 focs, és un dels 6 municipis que s'han hagut d'evacuar, 5 a l'Aragó i un a Navarra. Segons l'evolució d'aquest foc, en les pròximes hores es podrien desallotjar fins i tot més poblacions d'aquesta zona. En total, hi ha un miler de persones desallotjades. Ara, l'objectiu principal dels bombers és consolidar el perímetre i assegurar la protecció de les zones poblades, tot i que ara mateix diuen que és bastant complicat. Alfonso González és el director d'extinció del foc.
9: És precisament en esa zona on tenemos más problemas, entonces esperemos que de alguna manera pues nos facilite las actuaciones de las cuadrillas y las autobombas, pero mañana va a cambiar de nuevo, por lo que parece, a sureste, según las últimas previsiones, con lo cual pues es un riesgo para determinadas zonas que ahora las tenemos más consolidadas, que se pueda extender otra vez.
1: Sobre el terreny hi treballen 450 efectius de bombers i una vintena de mitjans aeris amb el reforç de gairebé 300 membres de la Unitat Militar d'Emergències. Hi ha 6 carreteres tallades i el govern de l'Aragó demana als ciutadans que aquest cap de setmana no es desplacin cap a aquesta zona. Roberto Bermúdez de Castro és el conseller d'Interior aragonès.
10: No se puede ir a las 5 villas si no es por... Es, vamos, una necesidad imperiosa. Pedimos que no haya gente que circule por las carreteras, aunque hay muchas cortadas, pues para ver el incendio o para ver qué ha sucedido.
1: També preocupa l'incendi de Guadalajara, Castella-La Manxa, que ja supera les 2.000 hectàrees cremades i que va començar la població de Mierla. De moment s'han evacuat 11 municipis, hi ha diverses vies tallades i la situació és d'alt risc perquè les flames han entrat al Parc Natural de la Sierra Norte. I mentrestant, aquí a casa nostra hem de tenir en compte que Catalunya està vivint el pitjor inici d'estiu dels últims 15 anys pel que fa a això, a incendis forestals. Els agents rurals asseguren que les 3 onades de calor que han afectat el país aquestes últimes setmanes han ressecat molt els boscos i això, clar, ha disparat el risc. Antoni Mure és inspector en cap del cos d'agents rurals en declaracions a 3Cat Info.
11: Ha sigut una entrada a l'estiu molt dura. En quant a nombre d'incendis, és el pitjor inici de campanya d'estiu que hem tingut dels últims 15 anys. Hem de veure com es comporta a partir d'ara la meteorologia, la millora de les condicions, doncs és un bon indicador i a veure de cara a properes setmanes si permet tenir una perspectiva millor.
1: Durant el tercer pic de l'onada de calor, més de 200 municipis van estar en el nivell màxim per risc d'incendi i es van arribar a tancar els accessos a 8 espais naturals. Ara les condicions meteorològiques han canviat i per aquest cap de setmana el nivell extrem afecta 27 poblacions. Es restringirà l'accés aquest cap de setmana a 3 parcs naturals: la Ribera Salada, al Solsonès, la Baronia de Rialb, a la Noguera, i el Montmell Marmellà, al Baix Penedès. Per aquest cap de setmana també preocupa especialment la possible simultaneïtat d'incendis que hi pugui haver a les comarques de Ponent, al Camp de Tarragona, també a les Terres de l'Ebre, a la Catalunya Central i fins i tot al Vallès. Segons els bombers de la Generalitat, aquest estiu s'han incrementat entre un 70 i un 80% els incendis a l'entorn natural si ho comparem amb el mateix període de l'any passat.
0: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: La Unió Europea proposa que la indústria pugui emetre més diòxid de carboni del previst a canvi de fer més inversions verdes. La Comissió Europea ha optat finalment per alleujar la pressió a les empreses europees davant de les demandes de sectors com la siderúrgia o del ciment. Actualment, el sistema obliga les plantes industrials, l'aviació i el sector marítim a comprar drets d'emissió per poder alliberar diòxid de carboni a l'atmosfera. Però amb la reforma presentada avui, la reducció de les emissions serà més gradual. És a dir, la indústria tindrà més marge per contaminar i durant més anys, a canvi que s'inverteixi més en la descarbonització de la indústria i el transport. L'eurocomissari de Clima, Bobka Hoekstra, defensa que amb aquesta decisió no es comprometen els objectius climàtics.
12: La proposta d'avui estableix una trajectòria que està plenament en línia amb els objectius climàtics de la Unió Europea pel 2040. Això la fa realment ambiciosa. En segon lloc, estem adoptant un enfocament més amable amb les empreses i, si m'ho permeten, més intel·ligent. El nostre objectiu és impulsar les indústries que són el centre de l'economia europea.
1: Malgrat la proposta, alguns països com Itàlia i Polònia encara demanen més màniga ampla perquè necessiten, diuen, ser més competitius. Així hem arribat a un quart de 10 del vespre, a 3 que t'info primària de servei. Comencem amb l'equip viari, informació del trànsit. Carmina Malagarriga, bona nit.
13: Bona nit, Eloi. Com en aquests moments hi ha retencions encara a la C-16, Cercs, en sentit nord, tant a la C-35 com a la C-65, a la Llagostera, cap a la Vall d'Aro, també a la 2, a Jorba, sentit oest, cap a Cervera, i finalment també a la Ronda Litoral, a Barcelona, a l'altura de Montjuïc, en sentit Besòs. Fins aquí la informació viària. Bona nit.
0: El temps.
1: Amb Néstor Gómez.
14: Avui hem tornat a tenir un dia molt càlid arreu del país. Les màximes s'han enfilat i moltíssim, pràcticament a tocar dels 40 graus. És el cas de Vinebre, amb 39,7 graus. Unes temperatures disparades no només al sud del país, sinó també a punts de la Catalunya central, al Bages, destacant Sant Salvador de Guardiola, amb 39,5 graus, Olot, 38 graus de temperatura màxima. Si volíem una comarca, o si volem una comarca que serveixi com a refugi climàtic, tenim la Vall d'Aran, on avui Viella no ha arribat als 30 graus. Tot això avui en un dia assolellat, i aquest sol que hem tingut avui també ens acompanyarà durant el cap de setmana. És probable que demà al matí apareguin núvols baixos a l'àrea del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. Un núvols baixos que el que provocarà és que aquesta propera nit i matinada sigui de mal dormir per xafogó intensa la que es presentarà en aquestes contrades. També s'espera calor nocturna a punts de la Costa Brava. Tot això tant dissabte com diumenge, perquè diumenge al matí també es trobaran aquests núvols, especialment al sud del país. Tot això amb un cap de setmana assolellat, amb pols en suspensió de cara a diumenge, i només dissabte a la tarda i diumenge a la tarda podria presentar-se de manera puntual algun feble ruixat a l'àrea del Pirineu.
0: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
1: Ara passen 2 minuts d'un quart de 10 del vespre, 8 persones han mort i una vintena han resultat ferides en un bombardeig israelià en un camp de refugiats al centre de Gaza. Les víctimes assistien al funeral d'un palestí assassinat hores abans a mans de l'exèrcit. L'exèrcit israelià, per la seva banda, ha assegurat que l'objectiu era una cèl·lula de la jihad islàmica, considerat un grup terrorista per Israel i els Estats Units. Tot i això, han reconegut que hi ha hagut víctimes civils i afirmen que estan revisant aquest atac. Al llarg d'aquest divendres, de fet, 13 gazians han perdut la vida en bombardejos israelians en diferents punts d'aquest enclavament. Tel Aviv ha intensificat els atacs a la franja les últimes setmanes, malgrat l'acord d'alto el foc vigent des de l'octubre de l'any passat. Des d'aleshores, el Ministeri de Sanitat de Gaza, controlat per Hamas, calcula que han mort més de 1.100 persones. 4 soldats israelians han estat assassinats durant aquest mateix període. I a l'Orient Mitjà, els Estats Units han complert l'amenaça d'atacar infraestructures civils a l'Iran, cosa que fa créixer el risc d'una escalada regional d'aquest conflicte. Segons els mitjans iranians, l'última onada de bombardejos nord-americans ha destruït 5 ponts al sud del país. Teheran també denuncia atacs en un aeroport a l'est i en una estació de tren pròxima a la ciutat portuària de Bandar Hamir. El Comandament Central de l'Exèrcit dels Estats Units ha confirmat la destrucció d'una torre de vigilància que l'Iran utilitzava, diu aquest estament militar, per atacar els vaixells que naveguen per l'estret d'Hormuz. Malgrat això, aquesta tarda l'Iran ha llançat projectils contra un vaixell de bandera tailandesa que intentava creuar l'estret sense el permís del país persa. Abans, les forces armades iranianes han bombardejat una central elèctrica i una dessalinitzadora a Kuwait. Les autoritats de l'Emirat han demanat a la població que redueixi el consum elèctric mentre estan reparant aquest equipament. La República Islàmica també assegura que ha llançat míssils i drons contra bases militars a Kuwait mateix, però també a Qatar i Bahrain, i que han destruït un radar nord-americà. Per primer cop, des de l'inici del conflicte, fa 4 mesos i mig, l'Iran ha atacat una base nord-americana a Síria, sense que hi hagi hagut danys materials ni personals. I encara de l'àmbit internacional, avui s'ha celebrat una cimera important. França i Alemanya, els líders dels dos països, s'han reunit per reforçar la cooperació en defensa, justament en un moment en què està creixent l'amenaça de Rússia. Des de Colònia, el president Emmanuel Macron i el canceller Friedrich Merz han anunciat que Alemanya participarà per primer cop en exercicis nuclears al costat de París. Informa des de Berlín Jordi Regàs.
15: La escenificació de la cimera per parlar de defensa no podia estar més preparada. Merz i Macron han arribat a la base aèria de Nürburgring en un helicòpter policial, els ministres de defensa en un avió militar. S'han fet la foto dins l'hangar al costat d'un caça francès Rafale que pot portar armament atòmic. Aquest és un dels acords importants que tots dos països avancin plegats en la dissuasió nuclear. Ho ha explicat tant Emmanuel Macron com Friedrich Merz.
16: Iniciem un nou camí en comú a la dissuasió. Formarem una nova unitat de direcció estratègica que treballarà en una doctrina comuna. Les tropes convencionals alemanyes aquest any participaran en unes maniobres nuclears de l'exèrcit francès.
17: L'objectif, qu'est-ce que c'est?
18: Quin és l'objectiu? Doncs millorar la seguretat del continent europeu i crear més incertesa en els nostres adversaris i que això ens permeti adaptar-nos a la dissuasió nuclear i tenir altres vies i mitjans. Primer cal crear intimitat estratègica entre nosaltres, és a dir, explicar-nos alguns dels nostres secrets.
15: La cimera ha continuat al castell d'Augustusburg en un entorn més confortable. Aquí bona part del protagonisme se l'ha emportat la Xina, amb qui diuen s'ha de parlar seriosament. Cal que deixi de mantenir la divisa artificialment baixa i compensar el dèficit comercial. També s'ha proposat que el gegant asiàtic transfereixi tecnologia a Europa per crear llocs de treball també a la Unió Europea.
1: Ara són les 9 i 21 minuts del vespre. Llibertat amb càrrecs per al professor jubilat de Torroella de Montgrí, el Baix Empordà, denunciat per 14 alumnes per tocaments mentre feia classes particulars. L'home ha estat detingut aquest divendres per segona vegada perquè hi ha hagut noves denúncies. Girona, Laia Claret.
19: El jutjat de guàrdia de la Bisbal d'Empordà ha dictat llibertat amb càrrecs pel professor jubilat de 74 anys. Li manté la mesura cautelar de llibertat amb compareixença periòdica davant del jutge. Aquesta ha estat la segona compareixença de l'individu perquè hi ha hagut 8 noves denúncies contra ell. En total, 14. La primera es va interposar l'1 de juliol i al darrere van venir-ne 5 més, totes de joves que asseguren que el docent els feia tocaments quan estaven soles fent classes particulars a casa seva. L'home feia classes de matemàtiques i química a nois i noies d'entre 15 i 18 anys, a qui preparava pel batxillerat i per les proves d'accés a la universitat. Els Mossos no descarten que hi pugui haver més denúncies.
1: I els pares del nadó de 6 setmanes que va patir maltractaments no van reaccionar quan l'Hospital de Sant Pau de Barcelona va activar el protocol per lesions que presentava. Ho ha assegurat davant del jutge la doctora que va atendre la criatura el 16 de març. Segons ha explicat el jutge, quan van comunicar als pares que s'activava el protocol per maltractaments, tots dos van reaccionar de manera freda i passiva i també es van mostrar distants amb el nadó quan els professionals l'exploraven. A partir d'aquí es va traslladar el nadó a l'Hospital de Vall d'Hebron, que és el centre de referència en aquests casos a Barcelona. Segons fonts jurídiques, els altres professionals de l'hospital, que també han declarat avui, han explicat que, a banda de la lesió al fèmur, li van veure alguna lesió a l'anus i signes també d'agressió sexual. No va ser fins que ja estava ingressat a l'UCI de la Vall d'Hebron que es va poder concretar la gravetat de les lesions, perquè la fractura del fèmur dificultava l'exploració a fons del menor. I avui us expliquem també que els 300 veïns de Barcelona desallotjats per l'esvoranc de la línia 9 del metro no podran tornar avui a casa seva, com estava previst. Només s'ha autoritzat el retorn dilluns dels veïns d'alguns edificis, de 2 dels 8 edificis afectats. Pel que fa a la resta, sobretot els del carrer Rubinstein i Teodora Lamadrid, hauran d'esperar uns dies més per garantir l'estabilitat del terreny. Un dels evacuats, Pau Cabarroca, ha explicat al Catalunya Vesper de Catalunya Ràdio que hauran d'esperar com a mínim fins al 3 d'agost.
20: No ens ha quedat clar, ens han dit que de moment una data prevista podria ser el 3 d'agost, el dilluns 3 d'agost. O almenys que abans d'aquella data ho veien complicat.
1: El govern activarà una línia d'emergència d'ajuts perquè els comerços puguin assumir despeses ordinàries i un fons de compensació també per als veïns afectats. I l'aeroport de Barcelona remodelarà la Terminal 2. Es tracta d'una actuació de la mateixa importància que es va fer en motiu dels Jocs Olímpics. Suposarà una inversió de més de 150 milions d'euros i les obres haurien d'estar enllestides el 2031. S'ampliaran els controls de seguretat, es farà una nova porta d'entrada i es reobrirà el mòdul A. També hi haurà una actuació destacada i és que l'emblemàtic mural de Joan Miró, que actualment està a la Terminal 2, es traslladarà a la Terminal 1. I en pàgina cultural, el Festival de Sant Sebastià tornarà a ser el gran aparador del cinema català d'enguany. D'entrada, hi haurà dues produccions catalanes en competició oficial i s'hi podran veure 10 títols més en presència catalana destacada. Informa des de Sant Sebastià, el Marc Garriga.
2: Una de les pel·lícules catalanes que optarà a la Concha d'Or és Sants, dirigida per Miquel Gurrea i rodada en català. Igual que en el seu anterior film, Suro, la protagonista és Victoria Luengo, que aquí estarà acompanyada d'Ariadna Gil. I l'altra és Cinco minutos más, del cineasta de Viladecans, Javier Ruiz Caldera, que firma una comèdia sobre un matrimoni en crisi que entra en un bucle temporal i que té un repartiment encapçalat per Javier Cámara, Berto Romero i Belén Cuesta. Però la presència catalana no acaba aquí. L'actor Eduard Fernández protagonitza El mal padre, que també competirà en secció oficial, i la cineasta Elena Martín presentarà fora de competició la sèrie policíaca El Castillo. Dins l'apartat de projeccions especials s'ha anunciat l'estrena de la pel·lícula catalana Ruega por nosotras i la sèrie documental produïda per Juan Antonio Bayona, Más allá de la sociedad, que seria una continuació de la seva pel·lícula La societat de la neu. A més, Oriol Pla i Marina Salas protagonitzen Esta soledad, de Javier Giner, el primer llargmetratge del creador de la sèrie Yo adicto, i la secció Zabaltegui acollirà un documental sobre flamenc d'Isaac i la Cuesta, Jaleos, la pel·lícula de Meritxell Colell, Lejos de los árboles, i la producció d'Albert Serra, Le Gauche Rouge, del francès Bruno Dumont. El certamen començarà el 18 de setembre.

0: Esports.
1: Amb el David Ubach. Bona nit, David.
2: Bona nit. Els arrenquem explicant que Miguel Ángel Gilmarín, el director general de l'Atlètic de Madrid, ha reiterat de manera contundent la posició del seu club respecte de l'interès i l'oferta del Barça o qualsevol altre club per fitxar Julián Álvarez. S'afegeix així Gilmarín a les declaracions d'ahir d'Enrique Cerezo, el president de l'Atlètic de Madrid.
3: Yo no tengo ninguna duda que el Atlético es el lugar en el mundo para Julián y que Julián es el delantero centro perfecto para el Atlético de Madrid. Recientemente escuché unas declaraciones del presidente donde decía que la oferta que había hecho al Atlético de Madrid no era infinita y la única respuesta posible es que nuestra respuesta sí que es infinita. No queremos transferirlo, no aceptamos la oferta de 100 millones de euros ni aceptaremos una de 150 ni una de 200.
2: Un altre nom vinculat al Barça que és actualitat avui és el de Frenkie de Jong. Avui hi ha hagut una reunió per determinar si el jugador neerlandès decideix seguir un pla conservador per recuperar-se de la seva lesió al genoll dret o, si bé, en canvi, passa finalment pel quiròfan, que és l'opció que al Barça li ha posat més damunt la taula, tot i que suposaria un període més llarg de baixa per a de Jong arran d'aquesta lesió que té al genoll dret. Mentrestant, pel que fa a l'Espanyol, els blanquiblaus continuen la seva estada a Navata, a l'Alt Empordà, i demà jugaran a Olot el primer amistós de la seva pretemporada contra el conjunt local, l'Olot, en el que serà el primer banc de proves per veure les cares noves de l'Espanyol. N'ha parlat de l'evolució de la pretemporada el davanter Roberto.
4: Las pretemporadas son bastante duras, pero la verdad que lo estamos llevando más o menos bien todo el grupo. Intentando recuperar de la mejor manera posible, mediante los fisios, el hielo. Y bueno, intentamos llegar lo mejor posible para seguir avanzando con el ritmo del equipo.
2: A la segona divisió, mentrestant, el Girona ha fet oficial la renovació de David López per una temporada més. El defensa de Sant Cugat havia acabat el seu contracte el 30 de juny. David López, de 36 anys, va arribar a Montilivi l'estiu del 2022, procedent de l'Espanyol, i s'ha referit així a la seva continuïtat.
5: Per mi, vestir un altre any la samarreta del Girona era molt important, ja no sol per un tema emocional de club, que em sentia en deute, el descens va ser molt dur per tots, i bé, em sentia en deute de tornar a ajudar en tot el que pogués a l'equip.
2: També a segona, l'altre equip català, el Sabadell, ha anunciat el traspàs de Tito a l'Europa. I a la primera divisió femenina, seguim parlant de futbol, el Badalona Women ha anunciat el fitxatge d'Izarne Sarasola, una defensa basca procedent del Nantes de la Lliga Francesa, que tot just s'ha recuperat fa ben poc d'una lesió greu al seu genoll. Sentim-la.
6: Bueno, creo que es un proyecto que me gusta mucho. Creo que es un proyecto muy ambicioso y pues como jugadora estoy muy contenta de estar aquí.
0: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
2: Més futbol per parlar del Mundial, perquè aquesta nit hi haurà les rodes de premsa prèvies a la final de diumenge entre Espanya i Argentina. Al bàndol espanyol parlaran el seu seleccionador, Luis de la Fuente, i el capità Rodri. Per l'Argentina compareixeran Lionel Scaloni, el seleccionador, i un jugador per determinar. A la selecció espanyola, l'última hora passa per l'estat físic de Lamine Yamal, que avui s'ha entrenat amb normalitat amb la resta de companys i, en principi, no ha de tenir cap problema per poder disputar aquesta final. Demà a les 11 tindrem ja la final de consolació entre França i Anglaterra a Miami.

0: Ara són 2:15 del vespre. Aquesta hora de 3Cat Info us destaquem que Catalunya va rebre l'any passat el 8,6% de la inversió que va fer el govern espanyol a les comunitats autònomes. I s'ha fet el percentatge més baix des del 2015 i queda molt lluny del que porta en termes de PIB. En canvi, Madrid va rebre més del doble de recursos. La Guàrdia Civil conclou que Santos Cerdán i la seva família van obtenir més de 300.000 euros de beneficis irregulars entre el 2015 i el 2024. Els investigadors sospiten que provenien de la trama de suposades adjudicacions irregulars al Ministeri de Transports i afirmen que els ingressos de l'exsecretari d'Organització del PSOE, de Santos Cerdán, van arribar al màxim justament quan Ábalos era ministre. I també estem pendents d'aquest incendi que continua actiu i sense control a Orés, a l'Aragó. Ja ha cremat gairebé 14.000 hectàrees en un perímetre de 60 quilòmetres. L'avanç de les flames ha obligat a evacuar 1 miler de persones de 6 municipis i el govern de l'Aragó demana que ningú es desplaci cap a aquella zona. A partir d'ara de 3Cat Info sentirem l'Hemicicle, l'espai d'actualitat parlamentària amb Marta Corbalán, que avui entrevista el diputat de Junts per Catalunya, Lluís Puig, que continua a l'exili mentre espera que se li apliqui l'amnistia després de 10 anys gairebé a l'estranger. I en esports, què destaques, David Ubach?
1: Doncs les declaracions de Miguel Ángel Gil, director general de l'Atlètic de Madrid, en relació a la reiteració de Joan Laporta, que l'oferta del Barça per Julián Álvarez té data de caducitat. Gil Marín avui li ha respost que el que és infinit és el no del club matalasser al canvi d'aires de Julián Álvarez.
0: I pel que fa al temps, comencem un cap de setmana amb temps canicular. Tindrem 2 dies de sol, amb matins de núvols baixos i molta xafogor, especialment a la Costa Daurada, mentre que al Pirineu arribaran alguns núvols amenaçadors, sobretot a la tarda. En general, la calor ens acompanyarà de nit i de dia, amb màximes que es mouran entre els 35 i els 38 graus a tot l'interior.
2: L'Hemicicle, l'actualitat del Parlament a 3Cat Info, amb Marta Corbalán i el muntatge musical de Jordi Galbany.
3: La justícia europea ha avalat aquesta setmana la llei d'amnistia. La seva resolució aplana el camí per a la tornada de Carles Puigdemont i dels exconsellers Lluís Puig i Toni Comín, que porten 9 anys a l'exili pel referèndum de l'1 d'octubre del 2017. També està més a prop que es pugui aplicar l'amnistia als líders independentistes que continuen inhabilitats com Oriol Junqueras o Jordi Turull i a desenes d'activistes. Avui entrevistarem el diputat de Junts per Catalunya al Parlament, Lluís Puig. L'exconseller de Cultura espera que se li apliqui l'amnistia per poder tornar de l'exili després de gairebé una dècada fora de casa. Benvinguts a l'Hemicicle. L'independentisme ha rebut com una victòria l'aval de la justícia europea, tot i que es manté la prudència perquè són els jutges espanyols els que han d'acabar aplicant l'amnistia. El secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, creu que s'aplana el camí per a la tornada dels exiliats.
4: Avui és una gran victòria, jo crec que és una victòria rotunda de Catalunya en general i també de l'independentisme de manera particular. Avui és un gran pas pels exiliats. De fet, avui a Europa els està dient que ja haurien de ser a casa.
3: El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha demanat a la justícia espanyola que apliqui l'amnistia sense més dilacions després de l'aval d'Europa.
5: Ja no hi ha excuses. La llei s'ha d'aplicar, els drets s'han de restituir, els exiliats han de poder tornar. És urgent que gairebé 10 anys després l'estat espanyol tanqui definitivament aquesta carpeta.
3: El president de la Generalitat, el socialista Salvador Illa, també s'ha adreçat als tribunals espanyols perquè apliquin l'amnistia.
6: Què més cal per aplicar la llei de manera divergent, integral i sense subterfugis? No hi ha volta de full. La llei d'amnistia forma part, amb totes les conseqüències, del nostre marc legal.
3: Entre els exiliats per l'1 d'octubre hi ha 2 diputats de Junts al Parlament, Carles Puigdemont i Lluís Puig. El president del Parlament, Josep Rull, ha demanat al Tribunal Suprem que els apliqui l'amnistia perquè puguin ocupar el seu escó amb tots els drets polítics restituïts.
7: Insto, de fet, al Tribunal Suprem que abandoni la seva via de rebel·lia i apliqui immediatament, sense haver d'esperar d'altres tribunals espanyols, la llei d'amnistia de manera rotunda i plena.
3: Segons Rull, és impropi d'una democràcia que dos diputats del Parlament tinguin ordres de detenció vigents si tornen a Catalunya amb el risc d'anar a la presó.
2: Té la paraula.
8: Lluís Puig Gordi, diputat electe del Parlament de Catalunya, pel grup de Junts per Catalunya.
3: Benvingut al programa L'Hemicicle. Després de la resolució de la justícia europea avalant l'amnistia, veu més a prop el seu retorn a Catalunya?
8: Més a prop, sí. Evidentment, la resolució judicial d'ahir del TJUE és una gran passa endavant, és una gran victòria, però no és la final. Ens queden encara uns quants entrebancs més a superar entremig, que esperem anar resolent més lentament del que nosaltres voldríem, però, en tot cas, la gestió d'aquest calendari no està ja a les nostres mans.
3: Ara, en principi, és el Tribunal Constitucional qui ha de resoldre els recursos d'empara que van presentar-hi els líders independentistes, però, en el seu cas, serà el Tribunal Suprem qui finalment haurà d'aplicar-li l'amnistia. Confia que serà així o creu que encara el Suprem trobarà algun altre argument per no fer-ho?
8: Bé, en el Suprem prefereixo encara ni pensar-hi, com aquell qui diu, perquè primer té que resoldre el Constitucional, com bé deies, i el Constitucional ja va tenir ocasió de concedir-nos les mesures cautelars que vam sol·licitar i no ho va fer-ho. El Constitucional no tenia per què esperar la sentència d'ahir del TJUE, podia haver resolt els nostres recursos d'empara abans i no ho ha fet. Per tant, ja hi ha una gestió política del calendari d'en quin moment aquest tribunal vol resoldre aquests recursos d'empara. I veient el que dirà, és quan podrem començar a veure, entreveure o imaginar-nos què pot arribar a fer el Suprem.
3: En cas que el Constitucional resolgui favorablement aquests recursos d'empara, creu que els jutges del Suprem estarien prevaricant si no apliquen l'amnistia?
8: Per descomptat, em sembla que no hi ha altra paraula que ho defineixi, almenys en termes jurídics. En termes col·loquials podríem dir moltes coses, però la prevaricació és un delicte molt difícil després de poder demandar o de lluitar contra les persones que prevariquen. Per això no treu que, evidentment, les sentències del Tribunal Constitucional haurien de ser d'aplicació immediata. Però ho vam veure ja en l'última resolució del Suprem, quan es va reinventar per quarta vegada des del 2017 el nostre delicte de malversació, presumpte delicte de malversació, elaborant un discurs tan rocambolesc que sembla que jo hagués pagat el casament de la meva filla amb diners de la Generalitat, cosa que evidentment se sap que no és així. Per tant, no sé de què són capaços més d'inventar-se en el Tribunal Suprem, però és com heu dit, tot allò que faci serà prevaricar.
3: Vostè, igual que Carles Puigdemont, és diputat al Parlament de Catalunya, però no pot exercir les seves funcions en plenitud, només es pot connectar telemàticament a les comissions de les quals forma part, com la de Cultura, però no pot intervenir, per exemple, a les sessions plenàries. Si se li aplica l'amnistia aviat, entenc que voldrà ocupar el seu escó al Parlament físicament i acabar la legislatura amb els drets polítics restituïts.
8: Si en el moment que puc retornar a la Catalunya del Sud encara sóc diputat, per descomptat vull entrar i tornar a ocupar el meu escó que vaig abandonar el 27 d'octubre a la nit. Em sembla que és, per mi, és la imatge de la restitució, de tornar a entrar amb la cara ben alta al saló de plens i seure en el lloc on correspon.
3: Creu que Carles Puigdemont també hauria de fer el mateix, ocupar el seu escó al Parlament, si se li aplica l'amnistia?
8: No seré jo qui respongui per ell, això li heu de preguntar amb ell. En tot cas, hi ha dues butaques, hi ha dos escons buits en el Parlament, com tothom sap, i que els companys de grup del grup de Junts sempre hi posen un bon llaç groc perquè es vegi aquesta mancança. És una forma de persistir, de ser constants, de resiliència. En algun moment aquests dos llaços grocs han de desaparèixer. I el que faci el president Puigdemont, per descomptat, ja serà ell qui respongui i que ho argumenti la decisió que prengui. jo puc respondre per mi que vull tornar a seure en aquella escursi.
3: El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, per exemple, ja ha anunciat que ell vol ser el candidat del seu partit a les pròximes eleccions catalanes, si se li aixeca la inhabilitació i restitueix els seus drets polítics. Creu que els líders de l'1 d'octubre han de continuar en la primera línia política?
8: Jo respecto molt la decisió de tots. Entenc, i parlàvem amb la Dolors Bassi, ella té molt clar que es vol retirar de la vida política de primera línia, i entenc també qui vol i considera que vol continuar liderant un projecte. Penso que és un tema molt personal. Cadascú sap en el moment de la seva vida quins plans de futur té, i quines idees, quins objectius, i per tant amb això jo no hi he entrat mai ni a discutir-ho, ni a criticar-ho, ni a aplaudir-ho. Em semblen bé totes les opcions.
3: Després de la resolució d'aquesta setmana de la Justícia Europea, ha parlat amb Carles Puigdemont i Toni Comín, que també estan exiliats.
8: Vam estar connectats ahir al dematí, en directe, mentre anava llegint tota la resolució. Va ser molt breu, va ser molt curt, perquè era tan clara i tan precisa que fins i tot ens va sorprendre una mica. Normalment has d'esperar que després que pengin les sentències per poder-te descarregar i llegir amb calma. Però, evidentment, un cop vam poder fer això, ja ens vam desconnectar, era evident que a la sentència no hi havia cap entrelínia o cap missatge que no hagués quedat prou clar com per tenir que fer una lectura en calma. Per tant, sí, estem connectats i ens veiem cada vegada que et convé i que et fa falta.
3: Des del 2017, l'escenari polític aquí a Catalunya ha canviat amb la irrupció d'Aliança Catalana, qui les enquestes pronostiquen un creixement considerable de cara a les pròximes eleccions al Parlament. Creu que l'independentisme hauria de parlar o de pactar amb el partit de Sílvia Orriols?
8: Mira, primer de tot, deixa'm dir-vos que les enquestes, en el cas de Junts per Catalunya, sempre han avançat una gran debacle. No ara, sempre, des del 2017, que sempre ens han ensorrat les enquestes i després la veritat la donen al recompte de les butlletes que hi ha dipositades a les urnes, que és una de les eines que més ens agraden. Les urnes ens agraden molt. Per tant, primer de tot, dic que aquests grans creixements o grans caigudes no entren en el meu imaginari. Segona cosa també és pensar que de moment no es veu cap projecte sòlid, ben estructurat i ben argumentat sobre tots els aspectes que ha de tenir una opció que vulgui concórrer a les eleccions del Parlament de Catalunya. De moment tot és fum, tuits fàcils de temes que no són gens fàcils de gestionar.
3: Des de l'1 d'octubre hem vist que les relacions entre Esquerra i Junts s'han anat distanciant, especialment ara que Esquerra dona suport al govern de Salvador Illa, al govern del PSC. Veu possible refer la unitat independentista?
8: L'únic que es pot unir és plantejar estratègies comuns. Sempre hi haurà desavinences. Com entre Comuns i PSC també n'hi ha. I com entre Esquerra i Comuns també, o Esquerra i PSC. Per tant, això forma part del tauler d'escacs polític. Cada opció té que marcar el seu perfil, cada opció té que plantejar quin model de país vol, i aquí el que cal és trobar els punts estratègics que ens permetin avançar en desenvolupar un projecte de país nacional independent. En aquests 9 anys tothom diu que el procés ha desaparegut, però el que no ha aparegut és cap proposta ferma i sòlida, diferent a assolir l'independència. Ningú ha fet propostes de futur que Catalunya pugui dir, home, això sí que ens interessa. No han sortit propostes federalistes ni de cap altra mena. Per tant, seguim estant al mateix lloc. A la relació amb Espanya sabem com funciona, ara més que mai, i penso que el que ha votat independentisme ho seguirà votant.
3: Ens endinsem ara en el terreny més personal. Li demano si pot contestar amb respostes el màxim de breus possible. Com definiria, en poques paraules, l'exili?
8: Una recerca de llibertat per poder seguir lluitant.
3: Què és el primer que farà quan trepitgi Catalunya?
8: Anar a casa meva.
3: Tornaria a fer un 1 d'octubre?
8: Sí.
3: De la mateixa manera que el 2017?
8: Del que se n'aprèn, sempre es milloren coses.
3: Vostè ara mateix està liderant el projecte de rehabilitació de la Casa Macià a Prats de Molló. Què representa per a vostè aquest projecte?
8: Un honor, un centre de memòria històrica per explicar un fragment del nostre passat, imprescindible per conèixer i treballar pel futur.
3: Què n'ha après de tots aquests anys a l'exili?
8: He après a tenir noves amistats, a tenir sempre la maleta a punt, que es diu definitivament provisional, és el que aparents està.
3: I què és el que més ha enyorat de casa seva?
8: Difícil resposta, perquè són molt...

0: Ara passa un minut de 3:15 del vespre.
1: El temps.
0: Crònica de Néstor Gómez.
2: El temps de cara a les pròximes hores venen dominades per l'estabilitat, una estabilitat que tindrà continuïtat, ara pràcticament infinita, perquè de precipitacions associades a pertorbacions ara per ara no en preveiem. I de calor, doncs, continuarà intensa, almenys pràcticament una setmaneta més, possiblement fins dijous. Divendres de la setmana que ve ja recuperarem clarament les temperatures normals per aquestes dates. I fins aleshores, pic de calor de cara dilluns, dimarts, on tocarem de nou la xifra dels 40 graus. Això de cara a dilluns. Fins aleshores, aquí tenim un cap de setmana que es presenta en calor intensa arreu del país, màximes que demà poden baixar una miqueta respecte als valors d'avui. Avui Vinebre ha arribat als 39,6 graus, demà les màximes en principi no passaran dels 38 a Ponent, dels 36-37 a la Catalunya Central i a les Terres de l'Ebre entre els 35 a 37 graus. Tot el que baixin o el poquet que baixin demà les temperatures pujaran de cara a diumenge amb uns valors màxims que s'acostaran de nou a la xifra dels 40 graus.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 2 minuts de 3:15 del vespre. Els Estats Units ja han desactivat l'avís per tsunami a les costes del Pacífic, després del terratrèmol registrat a Mèxic, un terratrèmol de magnitud 7,4. El govern mexicà ha confirmat que el sisme no ha deixat víctimes, tot i aquesta intensitat. L'epicentre s'ha registrat a 135 quilòmetres de Ciudad Hidalgo, a l'estat de Chiapas, a una profunditat de 10 quilòmetres. El seu governador, Eduardo Ramírez, ha assegurat que no hi ha afectacions greus, però ha demanat a la població que es quedi a casa.
3: No hi ha ningún problema, no hi ha afectaciones graves. En tema marítimo solamente se espera que se incrementen algunas playas hasta medio metro el nivel del agua por efecto del ese efecto tsunami por el sismo. Se invita a la población a que se aleje de las playas por lo pronto, pero no hay ningún problema.
0: Protecció Civil treballa a la zona de l'epicentre i manté activat un dispositiu de vigilància permanent per seguir l'evolució de la situació en diversos punts de l'estat. Després del terratrèmol principal, hi ha hagut almenys 4 rèpliques més. La més intensa ha estat de magnitud 5,8, amb epicentre també a prop de Ciudad Hidalgo. Posteriorment, s'ha produït un altre sisme de magnitud 5,2 a Güisla, també a l'estat de Chiapas, i les autoritats mexicanes també han informat d'un altre moviment sísmic, tot i que de menys intensitat, a l'estat veí de Oaxaca. El terratrèmol també s'ha percebut en diversos països de la regió, com ara Guatemala i El Salvador.
1: 3CAT Info.
0: El Banc Santander i els sindicats han acordat un pla de prejubilacions a partir dels 55 anys, dels 55 anys. Aquest pla permetrà cobrar el 95% de la pensió. És un acord que estarà vigent fins a finals de 2028. Dels 34.000 empleats que té aquest banc a l'estat espanyol, que són els únics que es poden beneficiar de les prejubilacions, uns 5.000 compleixen les condicions acordades. L'entitat, el Banc Santander, assegura que no té un objectiu prefixat de sortides. Recordem que l'últim expedient de regulació d'ocupació presentat pel Santander l'any 2020 va rebre més sol·licituds per formar-ne part de les pactades inicialment, i allò va suposar l'acomiadament de més de 3.500 treballadors. I des d'avui mateix fins al 28 d'agost es talla la línia 1 del metro de Barcelona entre les estacions de Florida i Plaça de Sants. Per què? Doncs perquè s'ha de renovar tota la via en aquest tram. Això implicarà que queden sense servei les estacions de Torrassa, Santa Eulàlia i Mercat Nou. Les principals alternatives són la línia 5 del metro, la Blava, sinó també Ferrocarrils de la Generalitat a l'estació Avinguda Carrilet o Rodalies a l'estació Rambla Just Oliveres. També hi ha un autobús que cobrirà aquest tram afectat. Aquest primer dia, aquest divendres, hi ha hagut queixes dels usuaris pel temps que han hagut de perdre per culpa d'aquest viatge. I us expliquem també que investigadors de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona han descobert 2 esquelets sencers de rinoceront de fa 200.000 anys. Els han trobat a la cova de les Teixoneres de Mollà, al Moianès. Són els únics que s'han trobat fins ara en tota la península Ibèrica i, a més a més, són dels pocs que s'han trobat, de fet, al conjunt d'arreu del planeta, tot el món. Informa des de Tarragona Jordi Barranca.
4: En els 24 anys que fa que es fan excavacions en aquest jaciment no s'havia trobat res semblant. La troballa que han fet experts de la URB i de l'Institut de Paleoecologia Humana i Evolució Social és única. Jordi Rosell, investigador principal del jaciment.
5: Allí hi havia un llac i, de sobte, apareixen dins d'aquest llac que estàvem excavant una acumulació d'ossos molt grans, entre els quals destaquen, sobretot, una sèrie dos rinocerons, un adult i un subadult gairebé adult, sencers, que no tenen precedents pràcticament enlloc del món.
4: Fins ara només es tenia constància de 2 troballes semblants, una a Itàlia i una altra a Alemanya. Ara, però, encara queden preguntes a respondre.
5: No sabem què ha passat amb aquests rinocerons, no sabem com han arribat, sabem que han arribat amb carn, val? Que van morir dins de la cova, probablement. Estan els esquelets una mica moguts, no sabem si pels efectes de l'aigua, perquè estan a dins d'un petit

0: llac o per la pròpia descomposició dels cadàvers.
1: A banda, també s'han recuperat eines de gran valor, com una punta de llança feta amb os, també de fa 200.000 anys. Fins ara, les peces descobertes s'emmagatzemaven aquí a Tarragona, però ara l'Ajuntament de Moià ha cedit un espai per guardar-les.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
3: Fa poca estona, aquest divendres al vespre, ha començat a Parlada, l'Alt Empordà, un dels festivals clàssics de cada estiu, que, a més, aquest any celebra 40 anys. L'òpera i la dansa en tornen a ser protagonistes fins al 9 d'agost, sense oblidar diversos muntatges també de creació contemporània. Anem a Parlada, Fèlix Martín.
4: Sí, en marxa a l'Església del Carme, al recinte de Parlada, un concert de lírica amb el qual ha arrencat aquesta edició d'aniversari. Un concert amb la soprano Hermanela Jou i el tenor Benjamin Bernaima, acompanyats al piano per Marcos Madrigal. Interpreten una selecció d'àries d'òpera italianes i franceses del segle XIX, amb peces de Chilea, Puccini i Verdi d'una banda i de Gounod i Massenet de l'altra. En els pròxims dies també hi haurà al festival tres propostes de dansa, l'estrena de muntatges com Diario di una madre, un cicle de cançons d'Alberto García de Mestres, amb textos de Cristina Pavarotti, o també l'estrena de l'òpera Estètica i Massacre de Carles Prat. A més, Sílvia Pérez Cruz farà al festival dos concerts. Serà els dies 29 i 30 d'aquest mes. I el trio Fortuny celebrarà el 5 d'agost el seu desè aniversari amb la participació de Judith Nederman.
3: Gràcies des de Parlades, de l'Alt Empordà, Fèlix Martín. I ara parlem de llibres i de literatura, perquè 50 escriptors, entre ells les catalanes Gemma Ruiz Palà i Marta Carnicero, participaran en la Bienal Internacional del Llibre de São Paulo, al Brasil, que aquest any tindrà l'estat espanyol com a país convidat d'honor. Sota el lema Confluències, entre el 4 i el 13 de setembre, el programa espanyol vol promoure el sector en tota la seva pluralitat geogràfica i lingüística. Ens n'informa la Montse Camps.
5: El pavelló espanyol ocuparà 500 metres quadrats i la proposta vol ser una trobada entre cultures, llengües i tradicions. Entre els 50 escriptors, 4 catalans, Carlos Zanón, Marc Colell, Gemma Ruiz Palà i Marta Carnicero. El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha destacat la importància que hi hagi diversitat lingüística.
6: En la presència nostra a les fires internacionals del llibre portem autors en gallec, en euskera, en català, tindran una presència molt destacada perquè, evidentment, jo això com a ministre de Cultura sempre ho he defensat, la riquesa lingüística del nostre país és un dels nostres grans actius també a l'exterior. No?
5: El programa s'estructura al voltant de 30 converses amb autors, classes magistrals, concerts i tallers i cada dia hi haurà una vetllada poètica amb veus que escriuen en castellà, català, euskera i gallec. La Fira del Llibre de São Paulo és una de les més importants del món dins del seu àmbit i cada any rep uns 700.000 visitants.
3: Gràcies, Montse. I us expliquem ara també que ha nascut la primera Bienal Internacional Robert Gerhard. Neix per reivindicar el llegat i la vigència d'aquest compositor nascut a Valls. La iniciativa, que es farà a Barcelona i Valls, vol acostar la música d'avantguarda a tots els públics. El director de l'Auditori, Víctor Medem, ha volgut recordar aquesta figura del patrimoni musical català.
7: Sempre hem pensat que la figura de Robert Gerhard és una figura cabdal per la història de la música a Catalunya, per la seva vessant com a músic, com a compositor, però també per aquesta vessant d'humanista, de persona capaç de connectar el món, diguem-ne, representant de la música centreeuropea amb la música catalana.
3: El projecte, que es farà cada dos anys, amb una durada de dos mesos, començarà el 30 de setembre. L'ha impulsat la Fundació Robert Gerhard i l'Auditori de Barcelona. I abans dels esports, us expliquem que el curador d'exposicions i exdirector de museus, com el MACBA, Ferran Berenblit, serà el comissari en cap de la 16a Bienal de Xangai, que se celebrarà el novembre de l'any vinent. L'argentí, establert a Barcelona, assumeix així el repte de liderar una de les trobades d'art contemporani més influents de l'Àsia, que té la seu a la Power Station of Art, una antiga central elèctrica de 42.000 metres quadrats. A través d'un comunicat, l'organització de la Bienal ha destacat que l'encàrrec pel comissari és trobar noves maneres de connectar amb el públic global més enllà del model tradicional basat justament en la temàtica d'aquesta bienal.
2: Esports.
3: Amb el David Ubach. Què tal, David? Bona nit.
8: Bona nit. Esports, que arrenquem explicant que Miguel Ángel Gil, el director general de l'Atlètic de Madrid, ha reiterat de manera contundent la posició del seu club respecte de l'interès del Barça o qualsevol altre club per fitxar el davanter Julián Álvarez. Gil Marín respon així Joan Laporta, el president blaugrana.
9: Yo no tengo ninguna duda que el Atlético es el lugar en el mundo para Julián y que Julián es el delantero centro perfecto para el Atlético de Madrid. Recientemente escuché unas declaraciones del presidente donde decía que la oferta que había hecho al Atlético de Madrid no era infinita y la única respuesta posible es que nuestra respuesta sí que es infinita. No queremos transferirlo, no aceptamos la oferta de 100 millones d'euros ni aceptaremos una de 150 ni una de 200.
8: Un altre nom d'actualitat avui al Barça és el de Frenkie de Jong. Hi ha hagut una reunió per determinar si el jugador neerlandès decideix seguir un pla conservador per recuperar-se de la seva lesió al genoll dret o bé si, en canvi, passa finalment pel quiròfan. Aquesta última, la de la intervenció, és l'opció de la qual el Barça n'és més partidari.
2: 3CAT Info.
8: Del Barça passem a l'Espanyol, que continua la seva estada a Navata, a l'Alt Empordà, i demà jugarà a Olot, la capital de la Garrotxa, un amistós, el primer dels blanquillos d'aquesta pretemporada davant del conjunt local. El rival, com dèiem, és l'Olot i es podran veure les noves cares noves de l'Espanyol en aquest enfrontament amistós. Pel que fa a la segona divisió, el Girona ha anunciat la renovació precisament d'un ex de l'Espanyol, el defensa David López, que continuarà a Montilivi una temporada més fins al 2027 als seus 36 anys.
10: Per mi, vestir un altre any la samarreta del Girona era molt important, ja no sol per un tema emocional de club, que em sentia en deute, el descens va ser molt dur per tots, i bé, em sentia en deute de tornar a ajudar en tot el que pogués a l'equip.
8: I encara a segona divisió, el Sabadell, l'altre equip català de la categoria de plata del futbol, ha anunciat el traspàs de Tito a l'Europa, de la Primera Federació. Pel que fa a la Lliga Femenina, afegim que el Badalona Women ha anunciat el fitxatge d'Izarne Sarasola, una defensa basca procedent del Nantes de la Lliga Francesa. I el Barça, mentrestant, ha anunciat la cessió de la defensa Adriana Renera al Deportivo, tot plegat el dia en què l'Espanyol ha començat la seva pretemporada amb el primer entrenament ja damunt de la gespa.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: Seguim parlant de futbol per destacar ara l'actualitat del Mundial. Hores prèvies a la final del Mundial de diumenge a Nova Jersey entre la selecció espanyola i l'Argentina. Aquesta nit tindrem rodes de premsa oficials prèvies a la final per part de la selecció espanyola del seu preparador Luis de la Fuente i del capità Rodri. Serà a quarts de 12 de la nit i una estona més tard parlaran Lionel Scaloni, el seleccionador argentí i un jugador per determinar de l'Albiceleste. Pel que fa a l'última hora del combinat espanyol, el futbolista del Barça, Lamine Yamal, s'ha entrenat amb normalitat amb la resta de companys i ha de poder jugar sense més problemes, tot i el cop que va rebre el maluc a la semifinal contra França. Un dels altres nou catalans que hi ha amb la selecció espanyola en aquest Mundial, el blaugrana Eric García, ha passat pels micròfons avui del Tot Costa de Catalunya Ràdio per referir-se, entre d'altres, a aquesta final.
11: Crec que tot el món hagués somiat, no?, aquesta finalíssima que no es va donar, que ara es dona aquí el Mundial, i òbviament contra Messi, que crec que és l'ídol de la gran majoria dels que estem aquí, sobretot, no?, per gent que, de nosaltres que som del Barça, que l'hem vist des de petits, doncs és molt especial.
8: Una mica menys d'un minut encara per afegir informacions en clau poliesportiva, com ara les relatives al Tour de França. Avui s'ha disputat la 13a etapa, que ha parat d'entrada una escapada massiva amb més d'una cinquantena d'unitats i victòria final de Mauro Schmidt, el corredor suís del conjunt Geico, que ha estat el millor d'entre els fugats, que a més, han deparat canvis en la general perquè el britànic Tom Pidcock, que ha entrat en la fuga, ha escalat al quart lloc de la classificació global, que segueix liderada per l'esloveta Tadej Pogacar, respecte a 3 minuts i 36 segons respecte del seu perseguidor, que és Jonas Vingegaard. Del ciclisme al bàsquet, nou fitxatge del Barça anunciat. Agustín Ubal ha pagat la seva clàusula de sortida del Manresa i fitxa pel Club Blaugrana, on es va formar. Ubal torna als seus 22 anys al conjunt blaugrana.
2: Trescat Info.

Catalunya va rebre l'any passat el 8,6% de la inversió que va fer el govern espanyol a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015 i queda lluny del que porta en termes de PIB. Madrid va rebre més del doble de recursos.

0: I continua actiu i sense control l'incendi d'Orés a l'Aragó, que ja ha cremat gairebé 14.000 hectàrees. La Guàrdia Civil conclou que Santos Cerdán i la seva família van obtenir més de 300.000 euros de beneficis irregulars entre el 2015 i el 2024. Els investigadors sospiten que provenien de la trama per suposades adjudicacions irregulars al Ministeri de Transports i afirmen que els ingressos de l'exsecretari d'Organització del PSOE van arribar al màxim quan Ábalos era ministre. Junts i el govern espanyol mantenen el seu distanciament l'endemà de la sentència europea que avala l'amnistia. El ministre Òscar Puente ha animat Carles Puigdemont a tornar a plantar cara als tribunals espanyols i assumir el risc de ser detinguts. El número 2 de Junts, Jordi Turull, ha qualificat de miserables i frívoles les paraules del ministre. Almenys 13 persones han mort avui en diversos atacs israelians a Gaza, 8 d'elles durant un bombardeig d'un mercat. Es tracta d'una nova violació de l'alto al foc vigent des de l'octubre passat per part de Tel Aviv. I llibertat amb càrrecs per al professor jubilat de Torroella de Montgrí al Baix Empordà, denunciat per 14 alumnes per tocament mentre feia classes particulars. L'home ha estat detingut per segona vegada perquè hi ha hagut noves denúncies. La primera va ser l'1 de juliol. I la Sagrada Família acull un concert molt especial titulat Arrels de Llum per commemorar el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i també el 50è aniversari del Grec. Maria Arnal i Lídia Pujol són les protagonistes d'aquest espectacle en què actuen acompanyades del cor Cererols.
1: Esports. Miguel Ángel Gil, el director general de l'Atlètic de Madrid, ha assegurat que no acceptarà cap oferta del Barça, sigui de la quantitat que sigui, pel davanter Julián Álvarez. A la selecció espanyola de futbol, Lamine Yamal s'ha entrenat amb normalitat amb la resta de companys avui divendres i, en principi, no ha de tenir cap problema per jugar a la final de diumenge contra l'Argentina a Nova Jersey. I en ciclisme, la 13a etapa del Tour de França ha deparat la victòria del suís Mauro Schmidt de l'equip Jayco, que ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia. Entre els fugats hi havia un dels noms importants, el britànic Tom Pidcock, que ha ascendit al quart lloc de la general, liderada un dia més per Tadej Pogačar.
0: I ens falta el temps. Temps canicular. Aquest cap de setmana tindrem 2 dies de sol, amb matins amb núvols baixos i molta xafogor a la Costa Daurada i amb tardes amb alguns núvols amenaçadors al Pirineu. La calor ens acompanyarà de nit, però també de dia. Les màximes es mouran entre els 35 i els 38 graus a tot l'interior.
2: Trescat Info.
0: Deu i 4 minuts. Molt bona nit. Soc la Txell Garriga.
2: Trescat Info. Trescat Info.
0: L'any passat, Catalunya va rebre només el 8,6% de tota la inversió que el govern espanyol va fer a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015, amb què Mariano Rajoy a la Moncloa i queda doncs molt lluny del que va rebre la Comunitat de Madrid, de més del 20% del total. Concretament, segons un informe del Ministeri d'Hisenda, al qual ha tingut accés aquesta emissora, l'any passat l'Estat va invertir a Catalunya 1.321 milions d'euros. A Madrid, més del doble, uns 3.200 milions. L'economista Guillem López Casasnovas destacava en una entrevista al Catalunya a Migdia que és una tendència de fa temps.
3: Després del 23, ara el 25, continua sent doble Madrid. O sigui, no tan sols no s'escurça, sinó que el gap augmenta. Jo ja no tinc paraules per explicar el que està passant, perquè el que demostra, en realitat, és el poc interès que tenen en creure's ser un estat territorialitzat.
0: En total, l'any passat, el govern espanyol va invertir en les comunitats autònomes gairebé 15.365 milions d'euros. Catalunya és la cinquena comunitat amb més inversió executada. Madrid és la que va rebre, però, més diners, com dèiem, un 20% del total. La segueixen el País Valencià, amb l'11% del total, i després venen Galícia i Andalusia, amb un 10%. En un comunicat, el Departament d'Economia assegurava que negocien amb el govern espanyol perquè Catalunya rebi els nivells d'inversió en línia amb la seva aportació del PIB, que ronda el 19%. Junts, per la seva banda, diu que aquestes xifres descriuen una asfíxia econòmica premeditada per part de l'Estat, independentment de qui estigui a la Moncloa, i assegura que el president de la Generalitat, Salvador Illa, es resigna perquè no vol incomodar Pedro Sánchez.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I com us avançàvem als titulars, continua descontrolat l'incendi d'Orés a l'Aragó, que de moment hauria cremat al voltant de 14.000 hectàrees en un perímetre de 60 quilòmetres. Els bombers treballen ara per evitar que les flames arribin al casc urbà del municipi de Luècia. És un dels 6 que han hagut d'evacuar, 5 a l'Aragó i un a Navarra. Segons l'evolució, en les pròximes hores es podrien desallotjar dues poblacions més. En total, hi ha un miler de persones doncs, desallotjades. L'objectiu principal dels bombers és consolidar el perímetre i assegurar la protecció de les zones poblades, tot i que ara mateix reconeixen que és complicat. Alfonso González és el director d'Extinció del Foc.
4: És precisament en esa zona on tenim més problemes, entonces esperemos que d'alguna manera pues nos facilite las actuaciones de las cuadrillas y las autobombas, pero mañana va a cambiar de nuevo por lo que parece a sureste, según las últimas previsiones, con lo cual pues es un riesgo para determinadas zonas que ara las tenemos más consolidadas que se pueda extender otra vez.
0: Sobre el terreny hi treballen 450 efectius dels bombers i una vintena de mitjans aeris, amb el reforç també de gairebé 300 membres de la Unitat Militar d'Emergències. Hi ha 6 carreteres tallades i el govern de l'Aragó demana als ciutadans que aquest cap de setmana no es desplacin cap a la zona. Roberto Bermúdez, de Castro, és el conseller d'Interior.
5: No se puede ir a las 5 villas si no es por... Es, vamos, una necesidad imperiosa. Pedimos que no haya gente que circule por las carreteras, aunque hay muchas cortadas, pues para ver el incendio o para ver qué ha sucedido.
0: I també preocupa l'incendi de Guadalajara, a Castella-La Manxa, que ja supera les 2.000 hectàrees cremades i que va començar la població de Mierla. De moment s'han evacuat 11 municipis i hi ha diverses vies tallades i la situació és d'alt risc perquè les flames han entrat al Parc Natural de la Sierra Norte. I a casa nostra, Catalunya viu el pitjor incendi d'estiu dels últims 15 anys pel que fa a incendis forestals. Els agents rurals asseguren que les 3 onades de calor que han afectat el país en les últimes setmanes han ressecat molt els boscos i això ha parat, doncs, el risc. Antoni Mur és inspector en cap del cos d'agents rurals en declaracions a 3CAT Info.
6: Ha sigut una entrada a l'estiu molt dura. En quant a nombre d'incendis, és el pitjor inici de campanya d'estiu que hem tingut dels últims 15 anys. Hem de veure com es comporta a partir d'ara la meteorologia, la millora de les condicions, doncs és un bon indicador. I a veure, de cara a properes setmanes, si permet tenir una perspectiva millor.
0: Durant el tercer pic de l'onada de calor, més de 220 municipis van estar en el nivell màxim per risc d'incendi i es van arribar a tancar els accessos a 8 espais naturals. Ara, les condicions meteorològiques haurien canviat i per aquest cap de setmana el nivell extrem afectarà 27 poblacions i es restringirà l'accés a 3 parcs naturals, la Ribera Salada, el Solsonès, la Baronia de Rialp a la Noguera i el Montmell Marmellà, al Baix Penedès. I per aquest cap de setmana preocupa, però sobretot, la simultaneïtat d'incendis que hi pugui haver a les comarques de Ponent, el de Tarragona, les Terres de l'Ebre, també la Catalunya Central i el Vallès. Segons els bombers de la Generalitat, aquest estiu s'han incrementat entre un 70 i un 80% els incendis a l'entorn natural respecte al mateix inici de campanya de l'any passat.
2: 3CAT Info.
0: 10 i 9 minuts. Més qüestions. Santo Cerdán i la seva família van obtenir més de 300.000 euros de beneficis irregulars entre el 2015 i el 2024. Així mateix ho recull un informe de 163 pàgines de la Guàrdia Civil, on s'afirma que els ingressos de l'exsecretari d'Organització del PSOE van arribar al màxim quan Ábalos era ministre de Transports. També apunten que Cerdán va disposar de diners en efectiu d'origen desconegut. Anem cap a Madrid. Àngels Lafuente.
7: Després d'investigar els comptes i el patrimoni de Santo Cerdán, la Guàrdia Civil conclou que entre els anys 2015 i 2024 ell i el seu entorn familiar van ingressar 324.000 euros de l'empresa Servinavar, la constructora que els investigadors vinculen amb Cerdán i amb el seu soci i amic Anxon Alonso. Luco sosté que tant Servinavar com Acciona s'haurien beneficiat d'adjudicacions públiques, especialment durant l'etapa de José Luis Ábalos al capdavant del Ministeri de Transports. De fet, els investigadors consideren que Cerdán era soci ocult de Servinavar, malgrat que l'exdirigent socialista sempre se n'ha desvinculat. Segons l'informe, Cerdan també va disposar d'ingressos en l'efectiu d'origen desconegut, concretament de 18.200 euros entre el 2014 i el 2017, coincidint novament amb l'etapa d'Ábalos com a ministre. També apunten que la dona de Cerdan va cobrar de la trama empresarial 1.300 euros al mes per treballar d'auxiliar administrativa, una feina que no va fer mai i per la qual es va acabar embutxacant 18.730 euros. Un dels exemples de la plena disposició que tenia el número 3 del PSOE dels fons de Servi Navarre és la negociació de la compra d'un pis a Madrid entre finals del 2021 i principis del 2022 per gairebé 1 milió d'euros, una operació que no va prosperar. Luco considera que l'informe sobre el patrimoni de Cerdan està incomplert i ha demanat al jutge autorització per investigar els comptes de 4 familiars directes de l'exdirigent socialista.
0: L'aval d'ahir a la llei d'amnistia per part de la justícia europea no ha servit per reconduir les relacions entre Junts per Catalunya i el govern de Pedro Sánchez. De fet, avui la formació independentista i l'executiu espanyol encara s'han distanciat més. El detonant ha estat unes declaracions del ministre de Transports, Òscar Puente, animant Carles Puigdemont a tornar avui mateix, encara que s'arrisqui a ser detingut. Ho ha dit a Ràdio Nacional d'Espanya.
8: Si yo fuera el señor Puigdemont, yo me plantaba hoy en España, sin ninguna duda. Y creo que eso sería también, por su parte, un gesto de liderazgo político. Porque creo que hay cosas que son insostenibles y creo que hay cosas a las que hay que plantar cara de una vez. Lo tiene a huevo. Pero yo me plantaba hoy en España y que me detenga.
0: Puigdemont no ha respost a Puente. Per part de Junts, que ha valorat les paraules del ministre, ha estat Jordi Turull. A través de la xarxa social X, el secretari general de la formació les ha qualificat de miserables i frívoles. Una estona abans, en declaracions de Puente, Turull ja havia deixat clar al matí de Catalunya Ràdio que, encara que l'amnistia avanci, no es replantejaran el trencament de les relacions amb el PSOE.
9: No, perquè a veure si encara els hem de donar les gràcies perquè es compleixi una cosa que es va acordar. El problema amb el PSOE són totes les que es van acordar i no s'han complert. La llei d'amnistia era per votar la investidura de Pedro Sánchez. La investidura. Nosaltres vam complir.
0: I per la seva banda, en una conferència a Madrid, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha reclamat a Junts que torni a la majoria que va investir Pedro Sánchez. Els ho demana per desencallar les principals carpetes pendents, inclosa també la dels pressupostos.
10: Nosotros apelamos a todas las fuerzas que participaron en la investidura para poder aprobar el modelo de financiación, para poder aprobar la liquidación de la deuda FLA, para intentar aprobar unos presupuestos españoles que sean útiles para la gente. Y nuestra voluntad va muchísimo más allá de los partidos políticos, va más allá del PSOE y va más allá de Junts.
0: I en una entrevista també al matí de Catalunya Ràdio, Junqueras ha revelat que va contactar amb Carles Puigdemont després de la sentència del TJUE, però no ha donat més detalls de la conversa. Doncs bé, el diputat de Junts al Parlament, Lluís Puig, a l'exili pel referèndum de l'1 d'octubre, creu que el Tribunal Suprem cometrà un delicte de prevaricació si no aplica l'amnistia després de l'aval de la mesura que la justícia europea va emetre ahir. En una entrevista al programa, l'hemicicle d'aquesta emissora, Puig ha avançat que quan pugui tornar a Catalunya ocuparà el seu escó al Parlament fins que acabi la legislatura.
11: Per descomptat, vull entrar i tornar a ocupar el meu escó que vaig abandonar el 27 d'octubre a la nit. Per mi és la imatge de la restitució, de tornar a entrar amb la cara ben alta al saló de plens i seure en el lloc on correspon.
0: Després de la resolució d'ahir al Tribunal Europeu, Lluís Puig creu que el seu retorn a Catalunya està una mica més a prop i demana als tribunals espanyols que apliquin l'amnistia sense més excuses ni dilacions. Més qüestions. Els 300 veïns de Barcelona desallotjats per l'esvoranc de l'L9 del metro no podran tornar a casa aquest divendres, com estava previst. Només s'ha autoritzat el retorn dilluns dels veïns de 2 dels 8 edificis afectats del carrer de Sant Gervasi de Cassoles. Pel que fa a la resta d'afectats, sobretot dels carrers Rubinstein i Teodora Lamadrid, hauran d'esperar encara uns dies més per garantir l'estabilitat del terreny. Un dels veïns evacuats, Pau Cabarroca, ha explicat al Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio que hauran d'esperar com a mínim fins al 3 d'agost.
12: No ens ha quedat clar, ens han dit que de moment una data prevista podria ser el 3 d'agost, el dilluns 3 d'agost, o almenys que abans d'aquella data ho veien complicat.
0: El govern activarà una línia d'emergència d'ajuts perquè els comerços puguin assumir despeses ordinàries i un fons de compensació per als veïns. I abans de la previsió meteorològica, una darrera qüestió. Llibertat amb càrrecs per al professor jubilat de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, denunciat per 14 alumnes per tocaments mentre feia classes particulars. L'home ha estat detingut aquest divendres per segona vegada perquè hi ha hagut noves denúncies. Laia Claret.
13: El jutjat de guàrdia de la Bisbal d'Empordà ha dictat llibertat amb càrrecs pel professor jubilat de 74 anys. Li manté la mesura cautelar de llibertat amb compareixença periòdica davant del jutge. Aquesta ha estat la segona compareixença de l'individu perquè hi ha hagut 8 noves denúncies contra ell. En total, 14. La primera es va interposar l'1 de juliol i al darrere van venir-ne 5 més, totes de joves que asseguren que el docent els feia tocaments quan estaven soles fent classes particulars a casa seva. L'home feia classes de matemàtiques i química a nois i noies d'entre 15 i 18 anys, a qui preparava pel batxillerat i per les proves d'accés a la universitat. Els Mossos no descarten que hi pugui haver més denúncies.
0: És 11:15.
2: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
14: El temps de cara a les pròximes hores venen dominades per l'estabilitat, una estabilitat que tindrà continuïtat, ara pràcticament infinita, perquè de precipitacions associades a pertorbacions ara per ara no en preveiem. I de calor, doncs, continuarà intensa, almenys pràcticament una setmaneta més, possiblement fins dijous. Divendres de la setmana que ve ja recuperarem clarament les temperatures normals per aquestes dates. I fins aleshores, pic de calor de cara dilluns, dimarts, on tocarem de nou la xifra dels 40 graus. Això de cara a dilluns. Fins aleshores, aquí tenim un cap de setmana que es presenta en calor intensa arreu del país, màximes que demà poden baixar una miqueta respecte als valors d'avui. Avui Vinebre ha arribat als 39,6 graus, demà les màximes en principi no passaran dels 38 a Ponent, dels 36-37 a la Catalunya Central i a les Terres de l'Ebre entre els 35 a 37 graus. Tot el que baixin o el poquet que baixin demà les temperatures pujaran de cara a diumenge amb uns valors màxims que s'acostaran de nou a la xifra dels 40 graus.
2: 3CAT Info.
0: 8 persones han mort i una vintena han resultat ferides en un bombardeig israelià en un camp de refugiats al centre de Gaza. Les víctimes assistien al funeral d'un palestí assassinat hores abans a mans de l'exèrcit. L'exèrcit israelià, per la seva banda, ha assegurat que l'objectiu era una cèl·lula de la jihad islàmica, considerat un grup terrorista per Israel i també pels Estats Units. Tot i això, han reconegut que hi ha hagut víctimes civils i afirmen que estan revisant l'atac. Al llarg d'aquest divendres, 13 gazians han perdut la vida en bombardejos israelians en diferents punts de l'enclavament. Tel Aviv ha intensificat els atacs a la franja en les últimes setmanes, malgrat l'acord d'alto el foc vigent des del mes d'octubre. Des d'aleshores, el Ministeri de Sanitat de Gaza, controlat per Hamas, calcula que han mort més de 1.100 persones. 4 soldats israelians han estat assassinats durant aquest mateix període. I els Estats Units ja han desactivat l'avís per tsunami a les costes del Pacífic per un terratrèmol registrat a Mèxic de magnitud 7,4. El govern mexicà ha confirmat que el sisme no ha deixat víctimes. L'epicentre s'ha registrat a 135 quilòmetres de la ciutat Hidalgo, a l'estat de Chiapas, a una profunditat d'uns 10 quilòmetres. El seu governador, Eduardo Ramírez, ha assegurat que no hi ha afectacions greus, però ha demanat a la població que es quedi a casa.
15: No hay ningún problema, no hay afectaciones graves. En tema marítimo, solamente se espera que se incrementen algunas playas hasta medio metro el nivel del agua por efecto del ese efecto tsunami por el sismo. Se invita a la población a que se aleje de las playas por lo pronto, pero no hay ningún problema.
0: Protecció Civil treballa a la zona de l'epicentre i manté activat un dispositiu de vigilància permanent per seguir l'evolució de situació en diversos punts de l'estat. Després d'aquest terratrèmol principal s'han registrat almenys 4 rèpliques. La més intensa ha estat de magnitud 5,8 amb l'epicentre a prop de Ciudad Hidalgo. Posteriorment també s'han produït un altre sisme de magnitud 5,2 a Huizla, també a l'estat de Chiapas. Les autoritats mexicanes, però, també han informat d'un altre moviment sísmic de menys intensitat, això sí, a l'estat veí d'Oaxaca. El terratrèmol també s'ha percebut en diversos països de la regió, com ara Guatemala o El Salvador.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Obrim plana internacional. França i Alemanya reforcen la cooperació en defensa en un moment en què creix l'amenaça de Rússia. Des de Colònia, el president Emmanuel Macron i el canceller Friedrich Merz han anunciat que Alemanya participarà per primer cop en exercicis nuclears al costat de París. Berlín, Jordi Regàs.
16: L'escenificació de la cimera per parlar de defensa no podia estar més preparada. Merz i Macron han arribat a la base aèria de Neuveneich en un helicòpter policial, els ministres de defensa en un avió militar. S'han fet la foto dins l'hangar al costat d'un caça francès Rafale que pot portar armament atòmic. Aquest és un dels acords importants que tots dos països avancin plegats en la dissuasió nuclear. Ho ha explicat tant Emmanuel Macron com Friedrich Merz.
17: Iniciem un nou camí en comú a la dissuasió. Formarem una nova unitat de direcció estratègica que treballarà en una doctrina comuna. Les tropes convencionals alemanyes aquest any participaran en unes maniobres nuclears de l'exèrcit francès.
18: Quin és l'objectiu? Doncs millorar la seguretat del continent europeu i crear més incertesa en els nostres adversaris i que això ens permeti adaptar-nos a la dissuasió nuclear i tenir altres vies i mitjans. Primer cal crear intimitat estratègica entre nosaltres, és a dir, explicar-nos alguns dels nostres secrets.
16: La cimera ha continuat al castell d'Augustusburg en un entorn més confortable. Aquí bona part del protagonisme se l'ha emportat la Xina, amb qui diuen s'ha de parlar seriosament. Cal que deixi de mantenir la divisa artificialment baixa i compensar el dèficit comercial. També s'ha proposat que el gegant asiàtic transfereixi tecnologia a Europa per crear llocs de treball també a la Unió Europea.
0: I canviem ara radicalment de qüestió. La Sagrada Família acull un concert molt especial titulat Arrels de Llum per commemorar el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i també el 50è aniversari del Grec. Maria Arnal i Lídia Pujol són les protagonistes d'aquest espectacle en què actuen les companyies del cor Sererols. La Marta Vives hi ha pogut parlar abans de l'acte.
19: Maria Arnal, Lídia Pujol, bona nit. Maria, explica'm una mica el repertori, les cançons que podrem escoltar d'aquesta nit. N'hi ha de teves i tu també interpretes d'altres cançons que no són teves.
20: Hi ha una barreja bastant particular, bastant singular, pel fet que cantem dins de la Sagrada Família, que no és una sala de concerts ni és un teatre, sinó que és un temple i, per tant, hi havia unes certes, no vull dir restriccions, però sí com unes certes limitacions o hi havia un marc que era que sabia com de respectar i, per tant, el repertori s'ha com emmarcat dins d'aquestes indicacions. Per tant, hi ha molt de repertori religiós, polifònic. Hi ha algunes cançons meves, hi ha unes cançons de la Lídia Pujol.
19: Lídia, per on transita aquest repertori?
21: D'entrada, el que jo vaig proposar era començar amb un poema que per mi és importantíssim, que és de l'Enric Gispert, que parla de l'arbre. L'arbre no sap, com l'ésser humà que no sap, però l'arbre rep la llum, esclava, l'arrel neguitosa, mentre algun brot ja és dolç del fruit futur. Aquest poema era la introducció i llavors al final era tot el recorregut que pogués passar per tota un camí de vida, de cerca, de limitacions, d'anar més enllà de les contrarietats, dels conflictes i esdevenir flor i fruit i acabar amb aquest morir de la Maria Mercè Marçal, que és aquest poema que va escriure de manera pòstuma, vull dir, és un llibre que pertany al seu llibre Raó de Cos o Llibre de Maria, perquè tenia dos títols, i precisament doncs, és el final de l'espectacle. I aquí sí que ens hem trobat amb una limitació interessant que a més quedarà enregistrada perquè per dir úter he de baixar de l'escenari.
19: Què suposa per vosaltres actuar en aquest temple, Maria?
20: I m'encanta aquesta idea que aquest espai està creixent durant les nostres vides, no? Durant vides i vides i vides, i per tant també penso en la primera vegada que vaig venir, que vam pujar les escales, vam pujar fins a dalt de tot, després ens vam fer un treball, vaig estar dibuixant moltíssim tota la sala, totes les coses que m'havien impressionat, i penso ara en aquella nena, i penso ara estic cantant aquí, i penso també en com aquesta construcció doncs ha anat creixent igual que he crescut jo, però també m'encanten aquestes com aquests jocs de miralls, no? Que té aquesta construcció, també està construïda en pedra de Montjuïc, no? A Montjuïc i al Grec, i m'encanta com, no sé, crec que és un dia especial i, no sé, és un dia com sento, tot i que sóc de Badalona, em sento molt barcelonina.
19: Lídia Pujol, Maria Arnal, moltes gràcies.
21: Moltes gràcies.
0: I de seguida tota l'actualitat esportiva, abans una darrera qüestió. Neix la primera Bienal Internacional Robert Gerhard per reivindicar el llegat i la vigència del compositor nascut a Valls. Aquesta, doncs, és una iniciativa que se celebrarà a Barcelona i Valls i vol acostar la música d'avantguarda a tots els públics. El director de l'Auditori, Víctor Medem, ha volgut recordar aquesta figura del patrimoni musical català.
22: Sempre hem pensat que la figura de Robert Gerhard és una figura cabdal per la història de la música a Catalunya, per la seva vessant com a músic, com a compositor, però també per aquesta vessant d'humanista, de persona capaç de connectar el món, diguem-ne, representant de la música centreeuropea amb la música catalana.
0: El projecte, que se celebrarà cada dos anys amb una durada de dos mesos, començarà el 30 de setembre. Ha estat impulsat per la Fundació Robert Gerhard i l'Auditori.
2: Esports.
0: David Ubach, bona nit.
1: Bona nit. Comencem explicant en aquesta informació esportiva les declaracions de Miguel Ángel Gil, que és el director general de l'Atlètic de Madrid, reiterant un dia més i de manera contundent la posició del seu club respecte de l'interès del Barça a fitxar Julián Álvarez. Miguel Ángel Gil Marín, doncs, s'afegeix així al seu president, Enrique Cerezo, que ahir també va recalcar que Julián Álvarez no es mouria de l'entitat matalassera i avui, com dèiem, s'ha afegit Gil Marín en aquests termes.
3: Yo no tengo ninguna duda que el Atlético es el lugar en el mundo para Julián y que Julián es el delantero centro perfecto para el Atlético de Madrid. Recientemente escuché unas declaraciones del presidente donde decía que la oferta que había hecho al Atlético de Madrid no era infinita y la única respuesta posible es que nuestra respuesta sí que es infinita. No queremos transferirlo, no aceptamos la oferta de 100 millones de euros ni aceptaremos una de 150 ni una de 200.
1: Resposta de Gil Marín, doncs, a les declaracions de Laporta, recordant que l'oferta que han presentat per Julián Álvarez té data de caducitat. De Julián Álvarez a Frenkie de Jong. Avui, a l'entitat blaugrana, hi ha hagut reunió entre club i futbolista, si més no amb el seu entorn, per determinar si el jugador neerlandès decideix seguir un pla conservador per recuperar-se de la seva lesió al genoll dret o bé si, en canvi, ha de passar per quiròfan. Aquesta última opció, la de la intervenció, és la que el Barça s'hi ha mostrat més procliu. Mentrestant, parlem també de l'Espanyol sense deixar el futbol.
2: 3CAT Info.
1: Un equip blanc i blau que demà dissabte disputa el seu primer amistós de la pretemporada serà contra l'Olot a l'estadi municipal de la capital garrotxina. A segona, el Girona ha fet oficial la renovació de David López, un ex de l'Espanyol precisament, fins al 2027, per tant, per una temporada més. El defensa de Sant Cugat havia esgotat el seu contracte el passat 30 de juny.
4: Per mi, vestir un altre any la samarreta del Girona era molt important. Ja no sol per un tema emocional de club, que em sentia en deute. El descens va ser molt dur per tots i bé, em sentia en deute de tornar a ajudar en tot el que pogués a l'equip.
1: I també a segona, el Sabadell ha anunciat el traspàs de Tito a l'Europa. També en futbol, a la primera divisió femenina, el Badalona Women ha anunciat la incorporació d'Izarne Sarasola, una defensa basca procedent del Nantes, de la Lliga Francesa. Als seus 24 anys s'acaba de recuperar d'una greu lesió al genoll. I d'altra banda, el Barça ha anunciat la cessió de la defensa Adriana Renera al Deportivo de la Coruña. Això el dia en què la plantilla de l'Espanyol femení ha arrencat la seva pretemporada amb el primer entrenament.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: 48 hores abans de la final del Mundial de Futbol entre Espanya i l'Argentina, diumenge a Nova Jersey, un dels nou catalans del combinat espanyol, el jugador del Barça, Eric García, ha passat pels micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio, on s'ha referit a aquest enfrontament amb el títol en joc.
23: Crec que tot el món hagués somiat, no?, aquesta finalíssima que no es va donar, que ara es dona aquí el Mundial, i òbviament contra Messi, que crec que és l'ídol de la gran majoria dels que estem aquí, sobretot, no?, per gent que, de nosaltres que som del Barça, que l'hem vist des de petits, doncs és molt especial.
1: A l'equip espanyol, Lamine Yamal s'ha entrenat amb normalitat amb la resta del grup i en principi no ha de tenir cap problema per poder disputar aquesta final. Demà dissabte hi haurà el partit pel tercer quart lloc que enfronta França amb Anglaterra a Miami. Per cert, que la FIFA ha anunciat que en aquest cas repartiran ells de campió pels membres de la selecció guanyadora, tal com es fa als esports americans, i que la mitja part de la final finalment tindrà una durada de només 17 minuts, malgrat les actuacions musicals.
2: 3CAT Info.
1: Afegim del vessant poliesportiu la victòria del suís Mauro Schmidt de l'equip Jayco a la 13a etapa del Tour de França. Schmidt ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia, que ha arribat a tenir més de 50 integrants. Entre els fugats també hi havia el britànic Tom Pidcock, que s'ha situat quart ara a la general, que ha liderat Tadej Pogacar un dia més. I en bàsquet, Agustí Noval ha pagat la seva clàusula de rescisió amb el Manresa i ja és oficialment nou jugador del Barça. El Barça uruguaià de 22 anys torna, per tant, al club on es va formar. I en clau Barça també, avui el Fenerbahçe turc ha anunciat el fitxatge de l'ex-blaugrana Will Clyburn per una temporada.

0: Són 10:45, principals titulars d'aquesta hora a l'antena de 3CAT Info. Catalunya va rebre l'any passat el 8,6% de tot el que el govern espanyol va invertir en les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015. En total van rebre 1.321 milions d'euros, menys de la meitat que Madrid. I continua actiu i sense control l'incendi d'Orés, a l'Aragó, que ja ha cremat gairebé 14.000 hectàrees i que ha obligat a evacuar un miler de persones. La variabilitat del vent dificulta les feines dels bombers, que se centren sobretot a assegurar la protecció del casc urbà dels municipis afectats. I la Guàrdia Civil conclou que Santo Cerdán i la seva família van obtenir més de 300.000 euros de beneficis irregulars entre el 2015 i el 2024. Els investigadors sospiten que provenien de la trama de suposades adjudicacions irregulars al Ministeri de Transports i afirmen que els ingressos de l'exsecretari d'Organització del PSOE van arribar al màxim quan Ábalos era ministre. I fins les 11 en punt també us explicarem que el Banc Santander i els sindicats han acordat un pla de prejubilacions a partir dels 55 anys que permetrà cobrar el 95% de la pensió. L'acord estarà vigent fins a finals del 2028. Dels 34.000 empleats del Banc d'Espanya, que són els únics que es poden beneficiar de les prejubilacions, uns 5.000 compleixen les condicions acordades. O que l'aeroport de Barcelona remodelarà la Terminal 2. Es tracta d'una actuació de la mateixa importància que la que va fer en motiu dels Jocs Olímpics. Suposarà una inversió de més de 153 milions d'euros i les obres haurien d'estar enllestides el 2031. I en esports, David Ubach, què més hi podem afegir?
1: Doncs les declaracions de Miguel Ángel Gilmarín, que és el director general de l'Atlètic de Madrid. Són a tomb de les que havia fet prèviament Joan Laporta, recordant que l'oferta del Barça per Julián Álvarez té data de caducitat. Doncs Gilmarín li ha respost avui que, en canvi, el no de l'Atlètic de Madrid per l'oferta del Barça és infinit.
0: I el temps canicular. Aquest cap de setmana tindrem dos dies de sol, amb matins, amb núvols baixos i molta xafogó a la Costa Daurada, també amb tardes amb alguns núvols amenaçadors al Pirineu. I la calor ens acompanyarà de nit i de dia. Les màximes es mouran entre els 35 i els 38 graus a tot l'interior. Dos quarts i dos minuts d'onze. Catalunya torna a ser una de les comunitats autònomes on l'Estat destina menys recursos, tenint en compte la seva població i també el seu pes en el PIB. L'any passat va rebre només el 8,6% de tota la inversió que el govern espanyol va fer a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015 amb Mariano Rajoy, doncs, a la Moncloa, i queda molt lluny del que va rebre la Comunitat de Madrid, més del 20% en total. Concretament, segons un informe del Ministeri d'Hisenda, al qual ha tingut accés a aquesta emissora, l'any passat l'Estat va invertir a Catalunya 1.321 milions d'euros. A Madrid, més del doble, uns 3.200 milions. L'economista Guillem López Casasnovas destacava en una entrevista al Catalunya Migdia que és una tendència de fa temps.
2: Després del 23, ara el 25, continua sent doble Madrid. O sigui, no tan sols no s'escurça, sinó que el gap augmenta. Jo ja no tinc paraules per explicar el que està passant, perquè el que demostra, en realitat, és el poc interès que tenen en creure ser un estat territorialitzat.
0: En un comunicat, el Departament d'Economia assegura que negocien amb el govern espanyol perquè Catalunya rebi els nivells d'inversió en línia amb la seva aportació del PIB, que ronda el 19%. Junts, per la seva banda, diu que aquestes xifres descriuen una asfíxia econòmica premeditada per part de l'Estat, independentment de qui estigui a la Moncloa, i assegura que el president de la Generalitat, Salvador Illa, es resigna perquè no vol incomodar Pedro Sánchez. Més qüestions. Continua, de moment, descontrolat l'incendi d'Orés a l'Aragó, que, de moment, ha cremat al voltant de 14.000 hectàrees en un perímetre de 60 quilòmetres. Els bombers treballen ara per evitar que les flames arribin al casc urbà del municipi de Luècia. És un dels 6 que s'han hagut d'evacuar, 5 a l'Aragó i una a Navarra. Segons l'evolució, en les pròximes hores es podrien desallotjar, però dues poblacions més. En total, hi ha un miler de persones desallotjades. L'objectiu principal dels bombers és consolidar el perímetre i assegurar la protecció de les zones poblades, tot i que ara mateix reconeixen que és complicat. Alfonso González és el director d'Extinció del Foc.
3: que es precisamente en esa zona donde tenemos más problemas. Entonces esperemos que de alguna manera pues nos facilite las actuaciones de las cuadrillas y las autobombas, pero mañana va a cambiar de nuevo, por lo que parece, a sureste, según las últimas previsiones, con lo cual pues es un riesgo para determinadas zonas que ahora las tenemos más consolidadas, que se pueda extender otra vez.
0: Sobre el terreny hi treballen 450 efectius dels bombers, també una vintena de mitjans aeris, amb el reforç de gairebé 300 membres de la Unitat Militar d'Emergències. Hi ha 6 carreteres tallades i el govern de l'Aragó demana als ciutadans que aquest cap de setmana no es desplacin a cap zona. Roberto Bermúdez de Castro és el conseller d'Interior.
4: No se puede ir a las 5 villas si no es por... Es, vamos, una necesidad imperiosa. Pedimos que no haya gente que circule por las carreteras, aunque hay muchas cortadas, pues para ver el incendio o para ver qué ha sucedido.
0: També preocupa l'incendi de Guadalajara, Castella-La Manxa, que ja supera les 2.000 hectàrees cremades i que va començar a la població de Mierla. De moment s'han evacuat 11 municipis, hi ha diverses vies tallades i la situació és d'alt risc perquè les flames han entrat al Parc Natural de la Sierra Norte.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Santo Cerdán i la seva família van obtenir més de 300.000 euros de beneficis irregulars entre el 2015 i el 2024. Així ho recull l'informe de 163 pàgines de la Guàrdia Civil, on s'afirma que els ingressos de l'exsecretari d'Organització del PSOE van arribar al màxim quan Ábalos era ministre de Transports. I també apunten que Cerdán va disposar de diners en efectiu d'origen desconegut. Madrid, Àngels Lafuente.
6: Després d'investigar els comptes i el patrimoni de Santo Cerdán, la Guàrdia Civil conclou que entre els anys 2015 i 2024 ell i el seu entorn familiar van ingressar 324.000 euros de l'empresa Servinavar, la constructora que els investigadors vinculen amb Cerdán i amb el seu soci i amic Anxon Alonso. Luco sosté que tant Servinavar com Acciona s'haurien beneficiat d'adjudicacions públiques, especialment durant l'etapa de José Luis Ábalos al capdavant del Ministeri de Transports. De fet, els investigadors consideren que Cerdán era soci ocult de Servinavar, malgrat que l'exdirigent socialista sempre se n'ha desvinculat. Segons l'informe, Cerdán també va disposar d'ingressos en l'efectiu d'origen desconegut, concretament de 18.200 euros entre el 2014 i el 2017, coincidint novament amb l'etapa d'Ábalos com a ministre. També apunten que la dona de Cerdán va cobrar de la trama empresarial 1.300 euros al mes per treballar d'auxiliar administrativa, una feina que no va fer mai i per la qual es va acabar embutxacant 18.730 euros. Un dels exemples de la plena disposició que tenia el número 3 del PSOE dels fons de Servinavar és la negociació de la compra d'un pis a Madrid entre finals del 2021 i principis del 2022 per gairebé 1 milió d'euros, una operació que no va prosperar. Luco considera que l'informe sobre el patrimoni de Cerdán està incomplert i ha demanat al jutge autorització per investigar els comptes de 4 familiars directes de l'exdirigent socialista.
0: La Comissió Europea reclama a l'Estat espanyol més mesures per lluitar contra la corrupció i posa la banya en dos temes que esquitxen el PSOE i també el govern de Pedro Sánchez. El primer, la figura del fiscal general per demanar que reforci la seva independència. I l'altre, la regulació dels lobbies per reclamar-ne més control amb la creació d'un registre oficial de lobbistes, just quan la justícia espanyola investiga els negocis privats de Zapatero durant la seva etapa d'expresident. Anem ara cap a Brussel·les. Bruno Fortea Mires.
7: Tot i el pla anticorrupció engegat l'any passat per Pedro Sánchez, la Comissió Europea troba que en aquests últims mesos s'han fet pocs progressos a l'hora de prevenir els conflictes d'interessos entre els alts càrrecs públics i el sector privat. També denuncia deixadesa pel que fa al control del patrimoni dels polítics. Segons Brussel·les, calen sancions més contundents per als que menteixin en les seves declaracions de béns. D'una banda, lamenta la lentitud de la justícia espanyola per resoldre investigacions per corrupció política, però d'una altra, la comissió, amb majoria de membres del Partit Popular Europeu, també censura les crítiques contra els jutges espanyols llançades per ministres del PSOE i apressa Madrid perquè aprovi aviat el nou estatut del fiscal general per desvincular els anys del seu mandat dels anys que dura un govern. Brussel·les ho veu amb bons ulls, però ara mateix la reforma està pendent d'aprovació al Congrés.
0: I encara en plana internacional, Andy Burnham és el nou líder del laborisme britànic, pas previ per convertir-se dilluns en primer ministre del Regne Unit, en substitució del també laborista Keir Starmer. Burnham promet un retorn a les essències del laboralisme, descentralitzant el país, reindustrialitzant-lo i construint l'habitatge públic. Londres, Quim Olivares.
8: A la tercera ha estat la bona. Andy Burnham ja va intentar el 2010 i el 2015 assolir el cim del lideratge del laborisme i finalment ho ha aconseguit aquest divendres. Pel futur primer ministre, el Regne Unit va triar un camí equivocat a la dècada dels 80, amb Margaret Thatcher com a primera ministra, quan el poder polític es va centralitzar i l'econòmic es va concentrar en poques mans i es van privatitzar serveis essencials. Ara Burnham promet un nou camí seguint l'essència laborista.
9: És per això que aquest canvi d'avui és el moment de canvi més significatiu a la nostra política en 40 anys. Ens portarà a un país on la vida sigui més assequible.
8: També ha promès portar esperança i descentralitzar el poder per tots els racons del país.
9: Seré un líder per al nord, el sud, l'est i l'oest. Per Escòcia, Gal·les i per a Irlanda del Nord. Recuperarem el poder de Westminster i de Whitehall i el donarem al lloc on vosaltres viviu.
8: Burnham pretén posar les persones al centre de la presa de decisions, promoure les empreses i un procés de reindustrialització, a més de construir habitatge públic. Fins ara, però, no ha donat detalls d'on traurà el finançament per tirar-ho endavant.
5: 3CAT Info.
0: I una notícia que us destacàvem al sumari. El Banc Santander i els sindicats han acordat un pla de prejubilacions a partir dels 55 anys que permetrà cobrar el 95% de la pensió. L'acord estarà vigent fins a finals del 2028. Dels 34.000 empleats del Banc a Espanya, que són els únics que es poden beneficiar de les prejubilacions, uns 5.000 compleixen les condicions acordades. L'entitat assegura que no té un objectiu prefixat, però de sortides. L'últim expedient de regulació d'ocupació presentat pel Santander l'any 2020 va rebre més sol·licituds per formar-ne part de les pactades inicialment i va suposar l'acomiadament de més de 3.500 treballadors. I canviem de qüestió, els pares del nadó de 6 setmanes que va patir maltractaments no van reaccionar quan l'Hospital de Sant Pau de Barcelona va activar el protocol per les lesions que presentava. Ho ha assegurat davant del jutge la doctora que va atendre la criatura. Segons ha explicat, quan van comunicar als pares que s'activava el protocol per maltractaments, van reaccionar de manera freda i passiva i també es van mostrar distants amb el nadó quan els professionals l'exploraven. A partir d'aquí, es va traslladar el nadó a l'Hospital Vall d'Hebron, centre de referència en aquests casos a Barcelona. I altres professionals de Sant Pau també han declarat que, a banda de la lesió al fèmur, li van veure alguna lesió a l'anus i signes d'agressió sexual. Els metges asseguren que les lesions anals del nadó no eren fruit d'una sola acció. Els oftalmòlegs demanen que es doni més informació a la població, sobretot a la Costa Daurada i especialment als turistes de pas, perquè puguin contemplar amb seguretat l'eclipsi total de sol del 12 d'agost. I alerten que no fer servir ulleres homologades pot causar ferides permanents als ulls. Des de l'Institut Català de la Retina, el doctor Artur Ruiz, cap del Departament de Còrnia, creu que hi haurà molts turistes que vindran de vacances sense saber que hi ha un eclipsi i cal informar-los perquè no pateixin, doncs, danys als ulls. Són declaracions a 3CAT Info.
10: S'hauria de fer alguna campanya de publicitar o informant sobre aquest perill, inclús facilitant la en diversos idiomes, no? I adreçar-los a un centre òptic o centre de referència proper perquè s'informi.
0: El doctor Ruiz ens dona recomanacions i recorda que el moment més crític és quan la Lluna encara no ha tapat del tot el Sol.
10: Però les fases parcials són les més perilloses perquè irradien més energia. Fer pauses de manera intermitent, hidratar-nos els ulls, no enfocar el sol si no tenim les ulleres posades, si ens extraiem un moment, bueno, tampoc excedir-nos massa.
0: I recorda que sense ulleres adequades per mirar l'eclipsi és perillós perquè pot danyar la retina i reduir-nos la visió de manera permanent. I ara una altra qüestió que també us destacàvem al sumari. L'aeroport de Barcelona remodelarà la Terminal 2. Es tracta d'una actuació de la mateixa importància que la que es va fer amb motiu dels Jocs Olímpics, segons la directora de l'aeroport, Eva Valenzuela. Suposarà una inversió de més de 153 milions d'euros i les obres haurien d'estar enllestides al 2031. S'ampliaran els controls de seguretat, també es farà una nova porta d'entrada i es reobrirà el mòdul A.
11: La facturació de la T2A està tancada des de que se va obrir la Terminal 1. El que farem és reobrir tota la terminal, bueno, refarem tota la facturació de la terminal T2A i la reobrirem. Això donarà resposta en quant a qualitat, però també en quant a capacitat de facturació.
0: L'actuació no incrementarà la capacitat de la T2 perquè no es modificarà la xarxa de pistes ni s'afegiran tampoc portes d'embarcament. Ara, la T2 aglutina el 35% del volum total de l'aeroport de Barcelona, és a dir, 20 milions de passatgers anuals. I abans de la previsió meteorològica, una darrera qüestió. La reconstrucció de l'emblemàtic pont del petroli de Badalona entra ja en fase decisiva. Des d'aquest divendres al matí, una plataforma flotant de grans dimensions ha quedat instal·lada davant de l'estructura. Toni Fortesa.
12: La pontona de 30 metres de llargada i 15 d'amplada servirà perquè els operaris puguin intervenir directament sobre el pont. El primer pas serà retirar les restes de l'estructura malmesa. Ho explica David Aguilar, enginyer de l'àrea d'espai públic de l'àrea metropolitana de Barcelona.
13: Un cop ancorada la plataforma al fons marí, ara la grua 250 tones iniciarà els treballs d'enderroc dels elements que no es poden rehabilitar i que substituïm pels nous. Primer començarà pels pilons que queden dempeus de l'antiga plataforma i posteriorment treurà les bigues que no podem rehabilitar i que s'han d'enderrocar i traslladar a l'abocador corresponent.
12: El pont va quedar molt malmès després del temporal Glòria al gener del 2020. El procés de rehabilitació va començar fa mesos amb els treballs previs per terra i ara arrenca la intervenció per mar. La complexitat d'aquesta etapa és que dependrà de les condicions marítimes. La rehabilitació, amb un pressupost de més de 4 milions d'euros, incorporarà una nova plataforma final circular dissenyada per resistir millor els temporals. La previsió és que el pont del petroli pugui reobrir abans que s'acabi l'any.
0: 3:15.
5: El temps.

0: no baixarà dels 20 graus. Tot això amb un ampli domini del sol que només a la tarda, potser de manera molt puntual, deixarà caure alguna feble precipitació a l'àrea del Pirineu. Les temperatures aquest dissabte, les màximes, un pelet més baixes que les de divendres. Tot i així, no baixarem gaire, perquè les màximes més altes del dia rondaran entre els 35 a 38 graus a gran part de l'interior del país. I de cara a diumenge, una mica més de pols en suspensió, els núvols baixos a les Terres de l'Ebre i una miqueta més de calor. Màximes que s'acostaran, però no arribaran, a la xifra dels 40 graus. Serà la setmana que ve, entre dilluns i dimarts, quan tornarem a tocar la xifra dels 40 graus, i serà cap a finals de setmana, quan tornarem a recuperar els valors normals per a aquestes dates.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: La manifestació del Pride Barcelona recorrerà demà dissabte als carrers de la ciutat per reivindicar els drets de les persones LGTBQA+. Amb el lema «Totes les realitats són un orgull», la mobilització vol reivindicar la força i la unitat d'un col·lectiu en un marcat context per l'augment del discurs d'odi. Les organitzacions esperen que la marxa sigui un espai de llibertat i també de reivindicació obert a tothom. Ferran Poca és el president del Pride Barcelona.
3: Jo el que tinc sempre és la il·lusió de que Pride Barcelona sigui un espai on la gent sigui lliure, on la gent no sigui jutjada, on la gent pugui reivindicar, on la gent pugui sentir-se qui és sense prejudicis. Això al final és el que aspirem totes les persones que organitzem de forma voluntària al Pride de Barcelona.
2: La mobilització també arriba en un any clau per Barcelona. La ciutat aspira a organitzar el World Pride 2030 i aquests dies rep les delegacions internacionals que avaluaran la candidatura. Canviem ara de qüestió. La central nuclear Vandellòs 2, al Baix Camp, torna a produir energia després d'estar una setmana aturada per una avaria. Està prevista que al llarg de tot aquest cap de setmana produeixi ja a plena potència. Tarragona, Manel Sastre.
4: El reactor s'ha tornat a connectar a la xarxa aquest migdia després de les reparacions que s'han fet durant els últims dies al sistema de control de pressió de les vàlvules de vapor. El problema va provocar una aturada manual de la planta dissabte passat. Els operaris han pogut reparar el sistema de control d'aquesta vàlvula i aquest matí, després de totes les comprovacions tècniques, han pogut sincronitzar la planta a la xarxa elèctrica i estan incrementant potència per arribar durant el cap de setmana a la producció nominal de 1.000 megawatts de potència. El Consell de Seguretat Nuclear està analitzant el problema per determinar quin classificació li atorga en l'escala de successos nuclears.
2: I investigadors de la Universitat Rovira i Virgili han descobert dos esquelets sencers de rinoceront de fa 200.000 anys a la cova de les Teixoneres de Moià, al Moianès. Són els únics que s'han trobat fins ara en tota la península Ibèrica i dels pocs que s'han trobat arreu del món. Tarragona, Jordi Barranca.
5: En els 24 anys que fa que es fan excavacions en aquest jaciment, no s'havia trobat res semblant. La troballa que han fet experts a la URB i de l'Institut de Paleoecologia Humana i Evolució Social és única. Jordi Rosell, investigador principal del jaciment.
6: Allí hi havia un llac i de sobte apareixen dins d'aquest llac que estàvem excavant una acumulació d'ossos molt grans, entre els quals destaquen sobretot una sèrie de dos rinocerons, un adult i un subadult, gairebé adult, sencers, que no tenen precedents pràcticament enlloc del món.
5: Fins ara només es tenia constància de dues troballes semblants, una a Itàlia i una altra a Alemanya. Ara, però, encara queden preguntes per respondre.
6: No sabem què ha passat amb aquests rinocerons, no sabem com han arribat, sabem que han arribat amb carn, val? Que van morir dins de la cova, probablement. Estan els esquelets una mica moguts, no sabem si pels efectes de l'aigua, perquè estan a dins d'un petit llac, o per la pròpia descomposició dels cadàvers.
5: A banda, també s'han recuperat eines de gran valor, com una punta de llança feta amb os, també de fa 200.000 anys. Fins ara, les peces descobertes s'emmagatzemaven aquí a Tarragona, però ara l'Ajuntament de Moià ha cedit un espai per guardar-les.

0: Ha començat a Peralada a l'Alt Empordà, un dels festivals clàssics de cada estiu, que, a més, aquest any celebra 40 anys. L'òpera i la dansa en tornen a ser protagonistes fins al 9 d'agost, sense oblidar-nos de diverses muntatges de creació contemporània. Anem, doncs, cap a Peralada. Fèlix Martín.
1: El Festival de Peralada ja està en marxa en aquesta edició tan especial dels 40 anys. S'ha estrenat aquest divendres al vespre amb una vetllada d'òpera molt especial de primer nivell amb la soprano albanesa Hermonella Yau i el tenor francès Benjamin Bernheim, acompanyats al piano per Marcos Madrigal. Han anat alternant àries d'òpera del segle XIX d'autors italians com Verdi i Puccini i francesos com Massenet i Gounod, totes amb l'amor com a tret distintiu, amb una manera de fer diferent les unes a les altres.
2: Absolutely.

0: Totalment, serà una cosa molt emocionant amb el repertori italià, que jo crec que és més pròxim a l'audiència espanyola. I, per descomptat, la delicadesa i el dramatisme dels repertoris francesos.
1: Realment, aquest programa el vam pensar conjuntament, tot just imaginant una celebració. És una mena d'explosió musical. Vam voler fer una cosa que ho tingui tot, delicat i alhora espectacular. Els millors duets i àries que podem cantar junts, que portin aquesta riquesa de matisos.
2: El concert d'estrena del festival s'ha fet a l'Església del Carme de Parlada amb 150 espectadors que han aplaudit unes interpretacions plenes de complicitat entre els dos cantants. El Festival de Parlada es prolongarà fins al dia 9 d'agost.
3: I el Festival de Sant Sebastià tornarà a ser el gran aparador del cinema català d'enguany. D'entrada hi haurà dues produccions catalanes en competició oficial i s'hi podran veure 10 títols més amb presència catalana també destacada. D'entre d'altres, les últimes pel·lícules d'Eduard Fernández, Oriol Pla, Meritxell Cullell o Isaac i la Cuesta, Marc Garriga.
4: Una de les pel·lícules catalanes que optarà a la Concha d'Or és Sants, dirigida per Miquel Gurrea i rodada en català. Igual que en el seu anterior film, Suro, la protagonista és Victoria Luengo, que aquí estarà acompanyada d'Ariadna Gil. I l'altra és Cinco minutos más, del cineasta de Viladecans, Javier Ruiz Caldera, que firma una comèdia sobre un matrimoni en crisi que entra en un bucle temporal i que té un repartiment encapçalat per Javier Cámara, Berto Romero i Belén Cuesta. Però la presència catalana no acaba aquí. L'actor Eduard Fernández protagonitza El mal padre, que també competirà en secció oficial, i la cineasta Elena Martín presentarà fora de competició la sèrie policíaca El Castillo. Dins l'apartat de projeccions especials s'ha anunciat l'estrena de la pel·lícula catalana Ruega por nosotras i la sèrie documental produïda per Juan Antonio Bayona Más allá de la sociedad, que seria una continuació de la seva pel·lícula La societat de la neu. A més, Oriol Pla i Marina Salas protagonitzen Esta soledad, de Javier Giner, el primer llarg metratge del creador de la sèrie Yo adicto, i la secció Zabaltegui acollirà un documental sobre flamenc d'Isaac i la Cuesta, Jaleos, la pel·lícula de Meritxell Cullell, Lejos de los árboles, i la producció d'Albert Serra, Le Gauche Rouge, del francès Bruno Dumont. El certamen començarà el 18 de setembre.
3: I els catalans Gemma Ruiz, Marta Carnicero, Carlos Zanón i Marc Cullell són quatre dels 50 escriptors convidats a la Bienal Internacional del Llibre de São Paulo, al Brasil, que té Espanya com a país convidat d'honor. Sota el lema Confluències, entre el 4 i el 13 de setembre, el programa comissariat per l'escriptora Marta Sanz promourà les converses entre els dos països amb la mirada posada en la diversitat i la pluralitat geogràfica i lingüística. Ho destaca Ernest Urtasun, ministre de Cultura.
5: En la presència de nostra a les fires internacionals del llibre portem autors en gallec, en euskera, en català, tindran una presència molt destacada perquè, evidentment, jo això com a ministre de Cultura sempre ho he defensat, la riquesa lingüística del nostre país és un dels nostres grans actius també a l'exterior, no?
3: El pavelló espanyol tindrà 500 metres quadrats, inspirats en els mosaics de l'artista brasiler Roberto Burle Marx. Es configura com un paisatge continu de peces que evoca la diversitat de la literatura espanyola contemporània i també el seu diàleg amb el Brasil. I a més de recitals i tallers, el programa oferirà 30 sessions al voltant de temàtiques com les identitats, també les fronteres, el terror, l'ecologia, la literatura del joc, l'autoficció o bé la memòria democràtica. Cada dia també es farà una vetllada poètica amb veus actuals de la poesia escrita en català, euskera, gallec i castellà.
6: Esports.
3: David Ubac, bona nit.
7: Bona nit. Comencem explicant que Miguel Ángel Gil, que és el director general de l'Atlètic de Madrid, ha sortit a tomb de l'oferta del Barça per fitxar el seu futbolista Julián Álvarez, un Gil marín que ha reiterat de manera contundent també la negativa d'ahir del president matalàs Enrique Cerezo respecte de l'interès del Barça en el davanter argentí.
8: Yo no tengo ninguna duda que el Atlético es el lugar en el mundo para Julián y que Julián es el delantero centro perfecto para el Atlético de Madrid. Recientemente escuché unas declaraciones del presidente donde decía que la oferta que había hecho al Atlético de Madrid no era infinita y la única respuesta posible es que nuestra respuesta sí que es infinita. No queremos transferirlo, no aceptamos la oferta de 100 millones de euros ni aceptaremos una de 150 ni una de 200.
7: I un altre nom propi del Barça és el de Frenkie de Jong. Avui hi ha hagut reunió per determinar si el futbolista neerlandès decideix seguir un tractament conservador per recuperar-se de la seva lesió al genoll dret o bé si en canvi ha de passar pel quiròfan. Aquesta última opció, la de la intervenció, és la prioritària per al Barça. Mentrestant, a l'Espanyol continuen fent l'estada de pretemporada nevat a l'Alt Empordà i demà afrontaran els de Manolo González el primer partit amistós de preparació. Serà contra l'Olot a l'estadi municipal de la capital garrotxina. A segona, un ex blanquiblau precisament com David López ha renovat per una temporada més amb el Girona. El defensa de Sant Cugat havia esgotat el seu contracte amb els gironins el passat 30 de juny i ara seguirà una temporada més a Montilivi als seus 36 anys, on hi va arribar el 2022, com dèiem, procedent de l'Espanyol. David López ha valorat així la seva continuïtat.
6: Per mi, vestir un altre any la samarreta del Girona era molt important, ja no sol per un tema emocional de club, que em sentia en deute. El descens va ser molt dur per tots i bé, em sentia en deute de tornar a ajudar en tot el que pogués a l'equip.
7: El Sabadell, per la seva banda, ha anunciat el traspàs de Tito a l'Europa. I a la primera divisió femenina, el Badalona Women ha anunciat el fitxatge d'Izarne Sarasola, una defensa basca de 24 anys que arriba procedent del Nantes de la Lliga Francesa i que tot just s'ha recuperat fa ben poc d'una greu lesió al genoll. D'altra banda, el Barça ha anunciat la cessió de la defensa Adriana Ranera al Deportivo de la Coruña el dia en què l'Espanyol femení ha tornat a la feina fent el primer entrenament de la seva pretemporada.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: Al Mundial de Futbol, Lamine Yamal s'ha entrenat amb normalitat amb la resta de companys de la selecció espanyola i en principi no ha de tenir cap problema per poder disputar la final de diumenge contra l'Argentina. Això va menjar de 48 hores per aquest partit decisiu per al títol, del qual n'ha parlat un altre dels nou catalans que hi ha convocats amb el combinat espanyol, el també futbolista del Barça, Eric García. Ha estat en declaracions als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio.
10: Crec que tot el món hagués somiat, no?, aquesta finalíssima que no es va donar, que ara es dona aquí el Mundial, i òbviament contra Messi, que crec que és l'ídol de la gran majoria dels que estem aquí, sobretot, no?, per gent que, de nosaltres que som del Barça, que l'hem vist des de petits, doncs és molt especial.
7: Obrim ara la pàgina poliesportiva.
9: L'actualitat esportiva a fons.
7: I ho fem parlant de ciclisme del Tour de França. La 13a etapa disputada avui divendres ha deparat el triomf parcial del suís de l'equip Jacob Meurer-Smith, que ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia que ha arribat a superar la cinquantena d'integrants. Sentim Schmidt valorant el seu triomf.
11: Ara mateix no m'ho puc creure. Ha estat un dia increïblement dur des del principi. Amb tot l'equip volíem ser-hi per guanyar en una escapada. Ja ho havíem provat moltes vegades aquests darrers dos dies i fins ara no havia anat realment com estava previst. Però avui m'he sentit molt bé des del principi, tot i anar rapidíssim des del primer minut. Els nois també han treballat bé des del darrere per remuntar, de manera que jo només he hagut de seguir-los. Tot ha anat gairebé perfecte.
7: Entre els escapats també hi havia el britànic Tom Pidcock, que amb la renda que han obtingut respecte als favorits ha escalat al quart lloc de la general.
9: 3CAT Info.

0: Bona nit. Catalunya va rebre l'any passat el 8,6% de tot el que el govern espanyol va invertir a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015. En total va rebre 1.321 milions d'euros, menys de la meitat que Madrid. Continua actiu i sense control l'incendi d'Orés a l'Aragó, que ja ha cremat gairebé 14.000 hectàrees i que ha obligat a evacuar un miler de persones. La variabilitat del vent dificulta les feines dels bombers, que se centren sobretot a assegurar la protecció del casc urbà dels municipis afectats. Aquí estem patint el pitjor inici d'estiu dels últims 15 anys pel que fa a incendis forestals. Les tres onades de calor gairebé consecutives han ressecat molt els boscos i han multiplicat el risc. Aquest dissabte, el nivell màxim per risc d'incendi és extrem a 27 poblacions i es mantenen tancats els accessos a tres espais naturals. La Guàrdia Civil conclou que l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, i la seva família van obtenir beneficis irregulars de més de 300.000 euros entre els anys 2015 i 2024. Sospita que provenien de la suposada trama d'adjudicació irregular d'obra pública al voltant del Ministeri de Transports que encapçalava José Luis Ábalos. Junts i el govern espanyol mantenen el seu distanciament l'endemà de la sentència europea que avala l'amnistia. El ministre Òscar Puente ha animat Carles Puigdemont a tornar, plantar cara als tribunals espanyols i assumir el risc de ser detingut. El número 2 de Junts, Jordi Turull, ha qualificat de miserables i frívoles aquestes paraules del ministre. Brussel·les planteja que la indústria pugui emetre més diòxid de carboni del previst i durant més anys, a canvi d'augmentar les inversions verdes. La proposta arriba després de les pressions de les empreses europees per ser més competitives. I Andy Burnham és el nou líder del Partit Laborista Britànic i dilluns es convertirà en el primer ministre del Regne Unit. El nou premier promet descentralitzar el país, reindustrialitzar-lo i construir també habitatge social. Un diàleg entre grans àries de l'òpera francesa i italiana ha servit per arrencar el Festival de Peralada en una edició en què celebra 40 anys i que durarà fins al 9 d'agost. També hi haurà espais per la dansa i muntatges de creació contemporània.
1: Esports. Lamine Yamal s'ha entrenat amb normalitat amb la resta de companys de la selecció espanyola i ha d'estar en plenes condicions per jugar a la final del Mundial de Futbol de diumenge entre Espanya i l'Argentina. Nova negativa verbal de l'Atlètic de Madrid al Barça per Julián Álvarez. El director general de l'entitat matalassera, Miguel Ángel Gil, ha assegurat que rebutgen la proposta del Barça indefinidament i ha acusat Joan Laporta de fer teatre. El Barça de bàsquet ha comunicat el seu cinquè fitxatge pel nou curs. Es tracta del base uruguaià de 22 anys, Agustín Ubal, que ha pagat la seva clàusula de sortida al Manresa.
0: I cap de setmana de calor intensa a totes les comarques de l'interior. No es tocaran els 40 graus, però es rondaran els 38 a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Hi haurà calor nocturna a tot el litoral, sobretot a la Costa Brava i al Delta de l'Ebre. El temps serà assolellat amb núvols de tarda al Pirineu.
2: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us acompanya Sara Riera. Catalunya torna a ser una de les comunitats autònomes on l'Estat destina menys recursos, tenint en compte la seva població i el seu pes en el PIB. L'any passat va rebre només el 8,6% de tota la inversió que el govern espanyol va fer a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015 amb Mariano Rajoy a la Moncloa i queda molt lluny del que va rebre la Comunitat de Madrid, més del 20% del total. Concretament, segons un informe del Ministeri d'Hisenda, del qual ha tingut accés aquesta emissora, l'any passat l'Estat va invertir a Catalunya 1.321 milions d'euros, a Madrid més del doble, uns 3.200 milions. L'economista Guillem López Casasnovas destacava en una entrevista al Catalunya Migdia que és una tendència de fa temps.
3: Després del 23, ara el 25, continua sent doble Madrid. O sigui, no tan sols no s'escurça, sinó que el gap augmenta. Jo ja no tinc paraules per explicar el que està passant, perquè el que demostra en realitat és el poc interès que tenen en creure ser un estat territorialitzat.
0: En un comunicat, el Departament d'Economia assegura que negocien amb el govern espanyol perquè Catalunya rebi els nivells d'inversió en línia amb la seva aportació del PIB, que ronda el 19%. Junts, per la seva banda, diu que aquestes xifres descriuen una asfíxia econòmica premeditada per part de l'Estat, independentment de qui estigui a la Moncloa, i assegura que el president de la Generalitat, Salvador Illa, es resigna perquè no vol incomodar Pedro Sánchez.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El foc d'Orés a la comarca aragonesa de les Cinco Villas continua descontrolat i, de fet, ja ha cremat gairebé 14.000 hectàrees en un perímetre de 60 quilòmetres. L'orografia de la zona i els constants canvis de direcció del vent compliquen les feines dels bombers, que aquestes últimes hores s'han centrat, sobretot, en protegir el casc urbà de les poblacions d'aquesta zona. Hi ha un miler de persones evacuades de 6 municipis, 5 de l'Aragó i un de Navarra. El foc té més d'un front obert i això afegeix complexitat i també preocupació a la situació. Roberto Bermúdez de Castro és el conseller d'Interior de l'Aragó.
4: El fuego tiene potencial de crecimiento por ciertas zonas. Si no conoce la zona, lógicamente hay unos pinares muy importantes en el flanco derecho, más allá de la carretera, que esperemos que no llegasen. Si llegase, sería un desastre medioambiental. Tenemos también potencial de desarrollo por el norte. Es decir, es una zona muy compleja, que lo sabíamos al principio.
0: Sobre el terreny hi treballen 450 efectius dels bombers amb el reforç de gairebé 300 membres de la Unitat Militar d'Emergències. Alfonso González, director d'Extinció del Foc, destaca l'envergadura d'aquest incendi.
5: Potencialmente pues puede ser muy peligroso para que el incendio pues todavía se pueda extender mucho más y convertirse, vamos, en uno de los más grandes de Aragón de los últimos años.
0: Hi ha diverses carreteres tallades i el govern de l'Aragó demana als ciutadans que aquest cap de setmana no es desplacin cap a la zona per evitar riscos i per facilitar la feina dels serveis d'emergències. Un altre foc que tampoc està controlat és el que va començar aquest dijous a Guadalajara, a Castella-Lleó, a Castella-La Manxa, volíem dir, ha cremat més de 3.000 hectàrees i ha obligat a desallotjar 11 municipis. I aquí a casa nostra estem vivint el pitjor inici d'estiu dels últims 15 anys pel que fa a incendis forestals. Els agents rurals asseguren que les tres onades de calor que han afectat el país en aquestes últimes setmanes han ressecat molt els boscos i això ha disparat el risc. Antoni Mur és inspector en cap del cos d'agents rurals en declaracions a 3CAT Info.
6: Ha sigut una entrada a l'estiu molt dura. En quant a nombre d'incendis, és el pitjor inici de campanya d'estiu que hem tingut dels últims 15 anys. Hem de veure com es comporta a partir d'ara la meteorologia, la millora de les condicions, doncs és un bon indicador. I a veure de cara a properes setmanes si permet tenir una perspectiva millor.
0: Durant el tercer pic d'aquesta onada de calor, més de 220 municipis van estar en el nivell màxim per risc d'incendi i es van arribar a tancar els accessos a 8 espais naturals. Ara les condicions meteorològiques han canviat i per aquest cap de setmana el nivell extrem afectarà 27 poblacions i es restringirà l'accés a 3 parcs naturals, a la Ribera Salada, el Solsonès, la Baronia de Rialp, a la Noguera i el Montmell Marmellà, al Baix Penedès. Per aquest cap de setmana preocupa sobretot la simultaneïtat d'incendis que hi pugui haver a les comarques de Ponent, al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre, la Catalunya Central i el Vallès. Segons els bombers, aquest estiu s'han incrementat entre un 70 i un 80% els incendis a l'entorn natural respecte al mateix inici de campanya que vam tenir l'any passat. Ara és mig quart. Santos Cerdán i la seva família van obtenir més de 300.000 euros de beneficis irregulars entre el 2015 i el 2024. Així ho recull l'informe de 163 pàgines de la Guàrdia Civil, on s'afirma que els ingressos de l'exsecretari d'Organització del PSOE van arribar al màxim quan Ábalos era ministre de Transports. També apunten que Cerdán va disposar de diners en efectiu d'origen desconegut. Ens ho explica des de Madrid l'Àngels Lafuente.
7: Després d'investigar els comptes i el patrimoni de Santos Cerdán, la Guàrdia Civil conclou que entre els anys 2015 i 2024 ell i el seu entorn familiar van ingressar 324.000 euros de l'empresa Servi Navar, la constructora que els investigadors vinculen amb Cerdán i amb el seu soci i amic Anxon Alonso. Luco sosté que tant Servi Navar com Acciona s'haurien beneficiat d'adjudicacions públiques, especialment durant l'etapa de José Luis Ábalos al capdavant del Ministeri de Transports. De fet, els investigadors consideren que Cerdán era soci ocult de Servi Navar, malgrat que l'exdirigent socialista sempre se n'ha desvinculat. Segons l'informe, Cerdan també va disposar d'ingressos en l'efectiu d'origen desconegut, concretament de 18.200 euros entre el 2014 i el 2017, coincidint novament amb l'etapa d'Àbalos com a ministre. També apunten que la dona de Cerdan va cobrar de la trama empresarial 1.300 euros al mes per treballar d'auxiliar administrativa, una feina que no va fer mai i per la qual es va acabar embutxacant 18.730 euros. Un dels exemples de la plena disposició que tenia el número 3 del PSOE dels fons de Servinavar és la negociació de la compra d'un pis a Madrid entre finals del 2021 i principis del 2022 per gairebé 1 milió d'euros, una operació que no va prosperar. Luco considera que l'informe sobre el patrimoni de Cerdan està incomplert i ha demanat al jutge autorització per investigar els comptes de 4 familiars directes de l'exdirigent socialista.
0: I la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, ha negat davant el jutge haver participat en maniobres per frenar procediments judicials que afectaven el govern espanyol o l'entorn de Pedro Sánchez. El diari Oponés ha fet públics alguns àudios de la seva declaració.
8: Yo no he hablado con la idea de investigaciones reservadas en mi vida. No tiene nada que ver. Si ustedes cogen la línea temporal, no encaja ni a martillazos y los hechos, que son los que provocan esas informaciones reservadas.
0: Mercedes González ha declarat com a investigada durant gairebé 2 hores. Ha admès 2 de les 3 trobades que Luco li atribueix amb l'exmilitant del PSOE, Leire Díez, suposada líder de la trama, i la segona, diu, la va tallar en sec perquè Díez li va demanar que intercedís per un policia imputat en el cas Koldo. González també ha assegurat que no sabia que Díez venia de part de Santos Cerdán i ha arribat a dir que se sent una víctima de l'exsecretari d'organització del PSOE. La directora de la Guàrdia Civil, recordem-ho, està imputada per suposats delictes de prevaricació i d'obstrucció a la justícia després que ho sol·licitessin la Fiscalia Anticorrupció i les acusacions populars liderades pel Partit Popular. L'aval a la llei d'amnistia per part de la justícia europea aquesta setmana no ha reconduït les relacions entre Junts i el govern de Pedro Sánchez. De fet, aquest divendres, la formació independentista i l'executiu espanyol encara s'han distanciat més. El detonant han estat unes declaracions del ministre de Transports, Òscar Puente, animant Carles Puigdemont a tornar aquest mateix divendres, encara que s'arrisqui a ser detingut. Ho ha dit a Ràdio Nacional d'Espanya.
9: Si jo fos el senyor Puigdemont, jo me plantava hoy en Espanya. Sin ninguna duda. Y creo que eso sería también, por su parte, un gesto de liderazgo político, porque creo que hay cosas que son insostenibles y creo que hay cosas a las que hay que plantar cara de una vez. Lo tiene a huevo. Pero yo me plantaba hoy en España y que me detenga.
0: Doncs bé, Puigdemont no ha respost a Puente. Per part de Junts, ho ha fet el seu secretari general, Jordi Turull, que a través de la xarxa X ha qualificat les paraules del ministre de miserables i frívoles. Una estona abans, al matí de Catalunya Ràdio, Turull ja havia deixat clar que, encara que l'amnistia avanci, no es replantejaran el trencament amb el PSOE.
10: No, perquè a veure si encara els hem de donar les gràcies perquè es compleixi una cosa que es va acordar. El problema amb el PSOE són totes les que es van acordar i no s'han complert. La llei d'amnistia era per votar la investidura de Pedro Sánchez. La investidura. Nosaltres vam complir.
0: I en una conferència a Madrid, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha reclamat a Junts que torni a la majoria que va investir Pedro Sánchez.
11: Nosotros apelamos a todas las fuerzas que participaron en la investidura para poder aprobar el modelo de financiación, para poder aprobar la liquidación de la deuda FLA, para intentar aprobar unos presupuestos españoles que sean útiles para la gente.
0: En una entrevista també al matí de Catalunya Ràdio, Junqueras ha revelat que va contactar amb Carles Puigdemont després d'aquesta sentència del TJUE, però no ha donat més detalls de la conversa. I mentrestant, el diputat de Junts, Lluís Puig, a l'exili des de fa ja prop de 9 anys a causa del procés independentista, considera que el Tribunal Suprem cometrà un delicte de prevaricació si no aplica l'amnistia, ara que la mesura té l'aval de la justícia europea. En una entrevista al programa L'Hemicicle d'aquesta emissora, Puig ha avançat que quan pugui tornar a Catalunya ocuparà el seu escó al Parlament fins que s'acabi la legislatura.
12: Per descomptat, vull entrar i tornar a ocupar el meu escó que vaig abandonar el 27 d'octubre a la nit. Per mi és la imatge de la restitució, de tornar a entrar amb la cara ben alta al saló de plens i seure en el lloc on correspon.
0: Puig reclama als tribunals espanyols que apliquin l'amnistia sense més excuses ni dilacions i creu que el seu retorn a Catalunya està una mica més a prop després d'aquesta resolució de dijous del Tribunal Europeu. La Comissió Europea, de la seva banda, ha explicat que respecta l'opinió favorable del Tribunal de Justícia sobre la llei d'amnistia. Fa un any, l'òrgan executiu comunitari, recordem, criticava la llei. Sentim què ha dit aquest divendres sobre la qüestió el comissari europeu de Justícia, Michael McGrath.
13: La comissió respecta sempre plenament i s'adhereix a les sentències del Tribunal de Justícia. Prenem bona nota de totes les sentències del Tribunal de Justícia, fins i tot la resolució sobre la legislació d'Amnistia a Espanya. Examinarem aquestes i les altres decisions que va prendre ahir el Tribunal de Justícia.
2: El temps.
0: Hem arribat a un quart, ens ho explica Néstor Gómez.
14: Aquest cap de setmana s'espera un temps molt estable, amb núvols baixos a primera hora del matí, tant de dissabte com també de diumenge, a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. Fins i tot no descartaríem que avui arribés a caure alguna goteta, molt poca cosa, però el que hi haurà clarament són temperatures molt altes, unes temperatures nocturnes amb avís meteorològic de calor nocturna, tant al sector del Delta de l'Ebre com també a la Costa Brava. Temperatures tòrrides que no baixaran dels 25 graus. A les comarques de l'interior no baixaran dels 20 graus. Tot això amb un ampli domini del sol que només a la tarda, potser de manera molt puntual, deixarà caure alguna feble precipitació a l'àrea del Pirineu. Les temperatures aquest dissabte, les màximes, un pelet més baixes que les de divendres. Tot i així, no baixarem gaire, perquè les màximes més altes del dia rondaran entre els 35 a 38 graus a gran part de l'interior del país. I de cara a diumenge, una mica més de pols en suspensió, els núvols baixos a les Terres de l'Ebre i una miqueta més de calor. Màximes que s'acostaran, però no arribaran, a la xifra dels 40 graus. Serà la setmana que ve, entre dilluns i dimarts, quan tornarem a tocar la xifra dels 40 graus i serà cap a finals de setmana quan tornarem a recuperar els valors normals per aquestes dates.
0: Doncs bé, en aquest context climàtic, atenció, Brussel·les proposa que la indústria pugui emetre més diòxid de carboni del previst a canvi de fer inversions verdes. La Comissió Europea ha optat finalment per alleujar la pressió a les empreses europees davant les demandes de sectors com la siderúrgia o el ciment. El sistema actual obliga les plantes industrials, l'aviació i el sector marítim a comprar drets d'emissió a pagar per poder alliberar el diòxid de carboni a l'atmosfera. Però ara Europa vol relaxar aquestes condicions, és a dir, hi haurà més marge per contaminar i durant més anys, a canvi que s'inverteixi més en la descarbonització de la indústria i el transport. L'eurocomissari del Clima, Bobka Kuxtra, defensa que amb aquesta decisió no s'estan comprometent, però, els objectius climàtics.
15: La proposta d'avui estableix una trajectòria que està plenament en línia amb els objectius climàtics de la Unió Europea pel 2040. Això la fa realment ambiciosa. En segon lloc, estem adoptant un enfocament més amable amb les empreses i, si m'ho permeten, més intel·ligent. El nostre objectiu és impulsar les indústries que són el centre de l'economia europea.
0: A canvi, la proposta vol collar més el sector del transport aeri perquè a partir d'ara els vols de mitjana distància també hauran de comprar drets per poder emetre diòxid de carboni. Ara passen dos minuts d'un quart, obrim el focus. Andy Burnham ja és el nou líder del laborisme britànic, el pas previ per convertir-se dilluns en primer ministre del Regne Unit en substitució del també laborista Keir Starmer. Burnham promet un retorn a les essències del laborisme, descentralitzant el país, reindustrialitzant-lo i construint habitatge públic. Anem a Londres. Quim Olivares.
16: A la tercera ha estat la bona. Andy Burnham ja va intentar el 2010 i el 2015 assolir el cim del lideratge del laborisme i finalment ho ha aconseguit aquest divendres. Pel futur primer ministre, el Regne Unit va triar un camí equivocat a la dècada dels 80, amb Margaret Thatcher com a primera ministra, quan el poder polític es va centralitzar i l'econòmic es va concentrar en poques mans i es van privatitzar serveis essencials. Ara Burnham promet un nou camí seguint l'essència laborista.
17: És per això que aquest canvi d'avui és el moment de canvi més significatiu a la nostra política en 40 anys. Ens portarà a un país on la vida sigui més assequible.
16: També ha promès portar esperança i descentralitzar el poder per tots els racons del país.
17: Seré un líder per al nord, el sud, l'est i l'oest. Per Escòcia, Gales i per a Irlanda del Nord. Recuperarem el poder de Westminster i de Whitehall i el donarem al lloc on vosaltres viviu.
16: Burnham pretén posar les persones al centre de la presa de decisions, promoure les empreses i un procés de reindustrialització, a més de construir habitatge públic. Fins ara, però, no ha donat detalls d'on traurà el finançament per tirar-ho endavant.
0: I França i Alemanya reforcen la cooperació en defensa en un moment en què creix l'amenaça de Rússia. Des de Colònia, el president Emmanuel Macron i el canceller Friedrich Merz han anunciat que Alemanya participarà per primer cop en exercicis nuclears al costat de París. Berlín, Jordi Regàs.
18: L'escenificació de la cimera per parlar de defensa no podia estar més preparada. Merz i Macron han arribat a la base aèria de Neuhrbenich en un helicòpter policial, els ministres de defensa en un avió militar. S'han fet la foto dins l'hangar al costat d'un caça francès Rafale que pot portar armament atòmic. Aquest és un dels acords importants que tots dos països avancin plegats en la dissuasió nuclear. Ho ha explicat tant Emmanuel Macron com Friedrich Merz.
19: Iniciem un nou camí en comú a la dissuasió. Formarem una nova unitat de direcció estratègica que treballarà en una doctrina comuna. Les tropes convencionals alemanyes aquest any participaran en unes maniobres nuclears de l'exèrcit francès.
20: L'objectiu, qu'est-ce que c'est?
21: Quin és l'objectiu? Doncs millorar la seguretat del continent europeu i crear més incertesa en els nostres adversaris i que això ens permeti adaptar-nos a la dissuasió nuclear i tenir altres vies i mitjans. Primer cal crear intimitat estratègica entre nosaltres, és a dir, explicar-nos alguns dels nostres secrets.
18: La cimera ha continuat al castell d'Augustusburg en un entorn més confortable. Aquí bona part del protagonisme se l'ha emportat la Xina, amb qui diuen s'ha de parlar seriosament. Cal que deixi de mantenir la divisa artificialment baixa i compensar el dèficit comercial. També s'ha proposat que el gegant asiàtic transfereixi tecnologia a Europa per crear llocs de treball també a la Unió Europea.
2: 3CAT Info.
0: Ens situem de nou a Catalunya. Llibertat amb càrrecs pel professor jubilat de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, denunciat per 14 alumnes per tocaments mentre feia classes particulars. L'home ha estat detingut aquest divendres per segona vegada perquè hi ha hagut noves denúncies. Anem a Girona, Laia Claret.
22: El jutjat de guàrdia de la Bisbal d'Empordà ha dictat llibertat amb càrrecs pel professor jubilat de 74 anys. Li manté la mesura cautelar de llibertat amb compareixença periòdica davant del jutge. Aquesta ha estat la segona compareixença de l'individu perquè hi ha hagut 8 noves denúncies contra ell. En total, 14. La primera es va interposar l'1 de juliol i al darrere van venir-ne 5 més, totes de joves que asseguren que el docent els feia tocaments quan estaven soles fent classes particulars a casa seva. L'home feia classes de matemàtiques i química a nois i noies d'entre 15 i 18 anys, a qui preparava pel batxillerat i per les proves d'accés a la universitat. Els Mossos no descarten que hi pugui haver més denúncies.
0: Els pares del nadó de 6 setmanes que va patir maltractaments no van reaccionar quan l'Hospital de Sant Pau de Barcelona va activar el protocol per les lesions que presentava. Ho ha assegurat ara davant del jutge la doctora que va atendre aquesta criatura. Segons ha explicat, quan van comunicar als pares que s'activava el protocol per maltractaments, van reaccionar de manera freda i passiva i també es van mostrar distants amb el nadó quan els professionals l'exploraven. A partir d'aquí es va traslladar el nadó a l'Hospital Vall d'Hebron, que és el centre de referència en aquests casos a Barcelona. Altres professionals de Sant Pau també han declarat que, a banda de la lesió al fèmur, li van veure alguna lesió a l'anus i signes d'agressió sexual. Els metges asseguren que les lesions anals del nadó no eren fruit d'una sola acció.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Ha començat a paral·lada a l'Alt Empordà, un dels festivals clàssics de cada estiu, que, a més, aquest any celebra 40 anys. L'òpera i la dansa en tornen a ser protagonistes fins al 9 d'agost, sense oblidar diversos muntatges de creació contemporània. Anem a paral·lada. Fèlix Martín.
23: El Festival de Paral·lada ja està en marxa en aquesta edició tan especial dels 40 anys. S'ha estrenat aquest divendres al vespre amb una vetllada d'òpera molt especial de primer nivell amb la soprano albanesa Hermonella Yau i el tenor francès Benjamin Bernheim, acompanyats al piano per Marcos Madrigal. Han anat alternant àries d'òpera del segle XIX d'autors italians com Verdi i Puccini i francesos com Massenet i Gounod, totes amb l'amor com a tret distintiu, amb una manera de fer diferent les unes a les altres.
24: Totalment, serà una cosa molt emocionant amb el repertori italià, que jo crec que és més pròxim a l'audiència espanyola. I, per descomptat, la delicadesa i el dramatisme dels repertoris francesos.
25: Realment, aquest programa el vam pensar conjuntament, tot just imaginant una celebració. És una mena d'explosió musical. Vam voler fer una cosa que ho tingui tot, delicat i alhora espectacular. Els millors duets i àries que podem cantar junts, que portin aquesta riquesa de matisos.
1: this amount of colors.
23: El concert d'estrena del festival s'ha fet a l'església del Carme de Parlada amb 150 espectadors que han aplaudit unes interpretacions plenes de complicitat entre els dos cantants. El festival de Parlada es prolongarà fins al dia 9 d'agost.
0: Esports. Amb el David Ubach.
3: La final del Mundial de Futbol de diumenge entre Espanya i l'Argentina ja escalfa motors. De cara al partit pel títol, a Nova Jersey, el davanter del Barça, Lamine Yamal, s'ha entrenat amb normalitat amb la resta de companys de la selecció espanyola aquest divendres i ha d'estar en plenes condicions per jugar a la final. Del decisiu enfrontament n'ha parlat als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio un altre blaurana, Eric García. El polivalent jugador del Barça considera el duel entre espanyols i argentins com la final somiada i s'ha referit també als dos futbolistes que lideren les seves seleccions.
4: Bé, està clar que el Lamine, per les seves característiques, pel seu joc, pot ser algo semblant a lo que ha sigut el Messi. Òbviament, la carrera que fins ara té el Leo, no? Tot el que ha aconseguit, tota la gent que ha inspirat, és algo incomparable.
3: De la final aquest divendres també s'ha sabut que el descans durarà finalment 17 minuts i que es premiarà els vencedors amb un anell de campions, a més del tradicional trofeu. L'Espanya-Argentina de diumenge el transmetrem en una edició especial del Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte jugarà la final de consolació entre França i Anglaterra a Miami. Tots dos tècnics, Didier Deschamps i Thomas Tuchel, admeten que és un partit sobrer, però que el competiran.
5: És normal, molta gent està decebuda, però s'ha de jugar un altre partit. Quan portes la samarreta de França, tant se val el partit. Ho has de donar tot, i així ho farem el dissabte, perquè és l'últim partit de la competició.
6: Cap jugador, tampoc els francesos, vol jugar aquest partit. Volen jugar la final, i ho hem donat tot per arribar a la final. Però el jugarem, professionalment, esclar.
3: Mundial a banda, parlem del Barça ara en clau de mercat.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Nova negativa verbal de l'Atlètic de Madrid a tomb de l'oferta amb termini del Club Laurana per fitxar Julián Álvarez. Aquest divendres ha estat el director general de l'entitat matalassera, Miguel Ángel Gil, qui ha assegurat que rebutgen la proposta del Barça indefinidament i ha acusat Joan Laporta de fer teatre.
7: Permanentemente está actuando para los medios, para los aficionados, para su circo particular y no me ofende. Yo tengo una buena relación personal con él, hablé personalmente con él, le dije, claro, por favor, déjalo estar, no lo queremos vender y no lo vamos a vender, deja de insistir. Pero él mantiene esta situación porque en parte le gusta, es frívolo y le encanta.
3: Per cert que en el seu pas pel Tot Costa, Eric García ha beneït també els fitxatges de Gordon, ja oficial, i de Dejemi, que ho serà a partir de dilluns vinent.
4: Som rapidíssims, que ens ajudaran moltíssim, estic segur, i crec que estem fent les coses molt bé.
3: De fet, Adeyemi ja ha estat aquest divendres a la ciutat esportiva Johan Cruyff per conèixer Hansi Flick, tot i que sense entrenar-se encara. De la infermeria blaurana parlem de De Jong i del seu genoll dret. Hi ha hagut trobada entre el club i el migcampista neerlandès per determinar si el jugador segueix un pla conservador per recuperar-se de la seva lesió o bé si en canvi passa pel quiròfan. En la trobada, els representants del Barça han estat més proclius a l'operació. I encara del Barça, s'ha fet públic que l'equip de Hansi Flick disputarà un torneig triangular amistós a Udine, a Itàlia, el 8 d'agost. Els blaugranes s'hi enfrontaran a l'Udinese local i al Nottingham Forest anglès. Més futbol per explicar que l'Espanyol aquest dissabte es disputa el seu primer amistós de la pretemporada. Serà contra l'Olot, a l'estadi municipal de la capital de la Garrotxa. El davanter blanquiblau Roberto admet que estan impacients perquè comenci a rodar la pilota.
26: Tenemos ganas ya de jugar el primer partido. Hace ya tiempo que no jugamos y queremos ir cogiendo ritmo. Los nuevos también que vayan cogiendo el ritmo del equipo, de cómo jugamos.
3: A la segona divisió, el Girona ha comunicat la renovació de David López fins al 2027. El defensa de 36 anys havia esgotat contracte al juny.
27: Vestir un altre any la samarreta del Girona era molt important, ja no sol per un tema emocional de club. El descens va ser molt dur per tots i vam sentir en deute de tornar a ajudar en tot el que pogués l'equip.
3: David López va arribar el 2022 a Montilivi procedent de l'Espanyol.
0: 3CAT Info.
3: També ha estat dia de moviments de mercat a la Lliga Femenina. El Badalona Women ha anunciat el fitxatge d'Izarne Sarasola, defensa basca procedent del Nantes francès. D'altra banda, el Barça ha anunciat la cessió de la defensa Adriana Renera al Deportivo de la Corunya. I afegim que el femení de l'Espanyol ha començat aquest divendres la pretemporada amb el primer entrenament. Obrim ara bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
1: L'actualitat esportiva a fons.
3: El Barça ha comunicat el seu cinquè fitxatge pel nou curs. Es tracta del base uruguaià de 22 anys, Agustín Ubal, que ha pagat la seva clàusula de sortida al Manresa. Ubal, precisament, es va formar al planter blaugrana.
8: Estuve fuera del club intentando reencontrarme como jugador, viviendo experiencias profesionales, que es lo que necesitaba para seguir creciendo como persona y como deportista. Así que bueno, nada, ahora creo que vengo un poco más hecho y preparado para el reto.
3: I el Tour de França ha mogut a 13a etapa, que ha deparat el triomf de Mauro Schmidt. El suís de l'equip Jayco ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia en què també hi havia el britànic Tom Pidcock, que ha escalat al quart lloc de la classificació general liderada un dia més per l'eslovè de l'Emirates Tadej Pogačar.

0: Ara són 2:15, us estem explicant que Catalunya va rebre l'any passat el 8,6% de tot el que el govern espanyol va invertir a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015. En total va rebre 1.321 milions d'euros, que és menys de la meitat que Madrid. La Guàrdia Civil conclou que l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, i la seva família van obtenir beneficis irregulars de més de 300.000 euros entre els anys 2015 i 2024. Sospita que provenien de la suposada trama d'adjudicació irregular d'obra pública al voltant del Ministeri de Transports que encapçalava José Luis Ábalos. A partir d'ara també us explicarem que l'aeroport de Barcelona remodelarà la Terminal 2. Ampliaran els controls de seguretat, es farà una nova porta d'entrada i es reobrirà també el mòdul A. A l'exterior hi haurà més il·luminació, es reobriran els pàrquings i es reorganitzarà l'accés. L'emblemàtic mural de Joan Miró es traslladarà a la Terminal 1. Només els veïns de 2 dels 8 edificis desallotjats per l'esvoranc del Putxet podran tornar dilluns a casa seva. Per la majoria d'afectats, el retorn podria trigar encara setmanes. En parlarem d'aquí una mica, també. I dues pel·lícules catalanes que optaran a la Conxa d'Or del Festival de Sant Sebastià a Sants, de Miquel Gurrea, rodada en català, i Cinco Minutos Más, de Javier Ruiz Caldera. A més, hi haurà una desena de títols més amb presència catalana destacada. Ara el repassem.
1: Esports.
2: Lamine Yamal s'ha entrenat amb normalitat amb la resta de companys de la selecció espanyola i ha d'estar en plenes condicions per jugar a la final del Mundial de Futbol de diumenge entre Espanya i l'Argentina.
0: I aquest cap de setmana serà de calor intensa a totes les comarques de l'interior. No es tocaran els 40 graus, però es rondaran els 38 a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Hi haurà calor nocturna a tot el litoral, sobretot a la Costa Brava i al Delta de l'Ebre. El temps serà assolellat amb núvols de tarda al Pirineu. Doncs vinga, som-hi. Catalunya torna a ser una de les comunitats autònomes on l'Estat destina menys recursos, tenint en compte l'aportació que fa amb la seva població i amb el pes també del seu PIB. L'any passat va rebre només el 8,6% de tota la inversió que el govern espanyol va fer a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015 amb Mariano Rajoy a la Moncloa i queda molt lluny del que va rebre, per exemple, la Comunitat de Madrid, que va ser més del 20% del total. Concretament, segons un informe del Ministeri d'Hisenda, al qual ha tingut accés a aquesta emissora, l'any passat l'Estat va invertir a Catalunya 1.321 milions d'euros. A Madrid va ser més del doble, uns 3.200 milions. L'economista Guillem López Casasnovas destacava en una entrevista al Catalunya Migdia que és una tendència de fa temps.
3: Després del 23, ara el 25, continua sent doble Madrid. O sigui, no tan sols no s'escurça, sinó que el gap augmenta. Jo ja no tinc paraules per explicar el que està passant, perquè el que demostra, en realitat, és el poc interès que tenen en creure's ser un estat territorialitzat.
0: En un comunicat, el Departament d'Economia de la Generalitat assegura que negocien amb el govern espanyol perquè Catalunya rebi els nivells d'inversió en línia amb la seva aportació del PIB, que ronda el 19%. Junts, per la seva banda, diu que aquestes xifres descriuen una asfíxia econòmica premeditada per part de l'Estat, independentment de qui estigui a la Moncloa, i assegura que el president de la Generalitat, Salvador Illa, es resigna perquè no vol incomodar Pedro Sánchez.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Us ho avançàvem ara fa uns minuts. L'aeroport de Barcelona remodelarà la Terminal 2. Es tracta d'una actuació de la mateixa importància que la que es va fer amb motiu dels Jocs Olímpics, segons la directora de l'aeroport, Eva Valenzuela. Suposarà una inversió de més de 153 milions d'euros i les obres haurien d'estar enllestides el 2031. S'ampliaran els controls de seguretat, es farà una nova porta d'entrada i també reobrirà el mòdul A.
4: La facturació de la T2A està tancada des de que se va obrir la Terminal 1. El que farem és reobrir tota la terminal, refarem tota la facturació de la Terminal T2A i la reobrirem. Això donarà resposta en quant a qualitat, però també en quant a capacitat de facturació.
0: També s'actuarà a l'exterior, hi haurà més il·luminació, es reobriran els pàrquings, es reorganitzarà l'accés per fer una autèntica porta d'entrada a Barcelona amb un gran eix vegetal continu. Això diuen. L'emblemàtic mural de Joan Miró es traslladarà a la Terminal 1, però els tècnics estan estudiant la manera més segura segura de fer-ho i no hi ha data de fet per retirar-lo. L'actuació no incrementarà la capacitat de la T2 perquè no es modificarà la xarxa de pistes ni s'afegiran tampoc portes d'embarcament. Ara la T2 s'aglutina al 35% del volum total de l'aeroport de Barcelona, que són uns 20 milions de passatgers anuals. Obrim ara la plana política judicial. Santos Cerdán i la seva família van obtenir més de 300.000 euros de beneficis irregulars entre el 2015 i el 2024. Això recull un informe de la Guàrdia Civil on s'afirma que els ingressos de l'exsecretari d'Organització del PSOE van arribar al màxim quan Ábalos era ministre de Transports. També apunten que Cerdán va disposar de diners en efectiu d'origen desconegut. Madrid, Àngels Lafuente.
5: Després d'investigar els comptes i el patrimoni de Santos Cerdán, la Guàrdia Civil conclou que entre els anys 2015 i 2024, ell i el seu entorn familiar van ingressar 324.000 euros de l'empresa Servinavar, la constructora que els investigadors vinculen amb Cerdán i amb el seu soci i amic Anxon Alonso. Luco sosté que tant Servinavar com Acciona s'haurien beneficiat d'adjudicacions públiques, especialment durant l'etapa de José Luis Ábalos al capdavant del Ministeri de Transports. De fet, els investigadors consideren que Cerdán era soci ocult de Servinavar, malgrat que l'exdirigent socialista sempre se n'ha desvinculat. Segons l'informe, Cerdán també va disposar d'ingressos en l'efectiu d'origen desconegut, concretament de 18.200 euros entre el 2014 i el 2017, coincidint novament amb l'etapa d'Ábalos com a ministre. També apunten que la dona de Cerdán va cobrar de la trama empresarial 1.300 euros al mes per treballar d'auxiliar administrativa, una feina que no va fer mai i per la qual es va acabar embutxacant 18.730 euros. Un dels exemples de la plena disposició que tenia el número 3 del PSOE dels fons de Servinavar és la negociació de la compra d'un pis a Madrid entre finals del 2021 i principis del 2022 per gairebé 1 milió d'euros, una operació que no va prosperar. Luco considera que l'informe sobre el patrimoni de Cerdán està incomplert i ha demanat al jutge autorització per investigar els comptes de 4 familiars directes de l'exdirigent socialista.
0: Doncs bé, amb aquest panorama, la Comissió Europea reclama a l'Estat espanyol més mesures per lluitar contra la corrupció i, de fet, posa la banya en dos temes que esquitxen el PSOE i el govern de Pedro Sánchez. El primer, la figura del fiscal general per demanar que reforci la seva independència i l'altre, la regulació dels lobbies per reclamar-ne més control amb la creació d'un registre oficial de lobbistes. Just quan la justícia espanyola investiga, ja ho sabeu, els negocis privats de Zapatero durant la seva etapa d'expresident. Anem ara a Brussel·les. Bruno Fortea Mires.
6: Tot i el pla anticorrupció engegat l'any passat per Pedro Sánchez, la Comissió Europea troba que en aquests últims mesos s'han fet pocs progressos a l'hora de prevenir els conflictes d'interessos entre els alts càrrecs públics i el sector privat. També denuncia deixadesa pel que fa al control del patrimoni dels polítics. Segons Brussel·les, calen sancions més contundents per als que menteixin en les seves declaracions de béns. D'una banda, lamenta la lentitud de la justícia espanyola per resoldre investigacions per corrupció política, però d'una altra, la Comissió, amb majoria de membres del Partit Popular Europeu, també censura les crítiques contra els jutges espanyols llançades per ministres del PSOE i apressa Madrid perquè aprovi aviat el nou estatut del fiscal general per desvincular els anys del seu mandat dels anys que dura un govern. Brussel·les ho veu amb bons ulls, però ara mateix la reforma està pendent d'aprovació al Congrés.
1: Trescat Info. Trescat Info.
0: Ara són 2:15, parlem del conflicte al Pròxim Orient. Els Estats Units han atacat l'Iran per setena nit consecutiva, segons informa el Comandament Central Militar Nord-Americà. En l'última onada de bombardejos, aquest divendres, han destruït ponts, aeroports, estacions de trens a la República Islàmica, segons denuncia Teheran. Les imatges de destrucció de les infraestructures viàries han aixecat crítiques a les Nacions Unides. El secretari general, Antonio Guterres, ha condemnat els atacs sobre infraestructura civil a l'Iran a través d'un comunicat que ha llegit el seu portaveu.
7: Aquests atacs són inacceptables. El secretari general reitera la seva ferma convicció que no hi ha una solució militar al conflicte i demana que s'intensifiquin els esforços diplomàtics cap a una solució pacífica i duradora.
0: En aquesta onada d'atacs nord-americans contra l'Iran han mort 8 persones, segons el balanç de les autoritats de la República Islàmica. L'Iran amenaça de passar, doncs, d'una actuació militar defensiva a una ofensiva total si aquests atacs als Estats Units continuen. La Guàrdia Revolucionària adverteix que la flota naval militar de Washington serà objectiu de futurs atacs. Aquest divendres l'Iran ha llançat projectils contra un vaixell de bandera tailandesa que intentava creuar l'estret sense el permís del país persa abans abans, les forces armades iranianes han bombardejat una central elèctrica i una desalinitzadora a Kuwait i bases militars també nord-americanes a Qatar, Bahrein i Síria. I mentrestant, 8 persones han mort i una vintena han resultat ferides en un bombardeig israelià en un camp de refugiats al centre de Gaza. Les víctimes assistien al funeral d'un palestí assassinat hores abans a mans de l'exèrcit. I l'exèrcit, doncs, israelià, per la seva banda, ha assegurat que l'objectiu era una cèl·lula de la jihad islàmica, considerant un grup terrorista per Israel i els Estats Units. Tot i això, han reconegut que hi ha hagut víctimes civils i afirmen que estan revisant ara aquest atac. Al llarg d'aquest divendres, 13 gazians han perdut la vida en bombardejos israelians en diferents punts de l'enclavament. Tel Aviv ha intensificat els atacs a la franja en les últimes setmanes, malgrat l'acord d'alto el foc vigent des de l'octubre del 2025. Des d'aleshores, el Ministeri de Sanitat de Gaza, controlat per Hamas, calcula que han mort més de 1.100 persones. Mitja dotzena de soldats israelians han estat assassinats durant aquest mateix període. I a Mèxic, un terratrèmol de 7,4 graus ha sacsejat aquest divendres la costa sud d'aquest país sense causar danys ni víctimes. L'epicentre s'ha registrat a 135 quilòmetres de Ciudad Hidalgo, a l'estat de Chiapas, a una profunditat de 10 quilòmetres. El seu governador de Chiapas, Eduardo Ramírez, ha assegurat que no hi ha afectacions greus, però ha demanat molta precaució a la població.
8: No hay ningún problema, no hay afectaciones graves. En tema marítimo, solamente se espera que se incrementen algunas playas hasta medio metro el nivel del agua por efecto del ese efecto tsunami por el sismo. Se invita a la población a que se aleje de las playas por lo pronto, pero no hay ningún problema.
0: Després del terratrèmol principal s'han registrat almenys 4 rèpliques. La més intensa ha estat de magnitud 5,8 amb epicentre a prop de Ciudad Hidalgo, però n'hi ha hagut 2 més. El terratrèmol també s'ha percebut en diversos països de la regió, com ara Guatemala i El Salvador. També s'ha activat una alerta per tsunami, però no s'ha registrat cap incidència en aquest sentit. A Barcelona, els 300 veïns desallotjats per l'esvoranc de l'L9 del metro no podran tornar a casa aquest divendres, com estava previst. Només s'ha autoritzat el retorn dilluns dels veïns de 2 dels 8 edificis afectats del carrer de Sant Gervasi de Cassoles. La setmana que ve es podria permetre el retorn a un altre bloc del mateix carrer. Ramon Ramírez és el director general d'Infraestructures de la Generalitat.
9: L'edifici número 54 té tots els paràmetres en bones condicions, però per les raons que fossin, aquest edifici no es va poder instrumentar abans de la pas de l'obra. Es va fer un cop va haver-hi l'incident i hem comprovat que el moviment és correcte, però necessitem una setmana més de comprovar que aquesta estabilitat és correcta.
0: La resta d'afectats, ara ho dèiem, hauran d'esperar uns dies més fins que es garanteixi que el terreny és estable. Un dels veïns evacuats, Pau Cabarroca, ha explicat al Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio que no podran tornar a casa fins a principis d'agost.
10: No ens ha quedat clar, ens han dit que de moment una data prevista podria ser el 3 d'agost, el dilluns 3 d'agost, o almenys que abans d'aquella data ho veien complicat.
0: El govern activarà ajuts perquè els comerços puguin assumir despeses i compensacions per als veïns afectats. Domingo Fínez, que és propietari de la pizzeria on va sortir la cavitat, ha dit al Catalunya Vespre que han arribat a un acord amb la Generalitat per pagar tot el sou als seus treballadors.
11: Hemos conseguido que se pare el ERTE y porque por el ERTE se cobra un 30% menos, porque ellos no tienen culpa, yo tampoco, pero ellos menos todavía. Y automáticamente, a partir de ya, la Generalitat, pues yo le digo, hay tantos gastos, ellos nos darán el dinero y les pagaré yo y cobrarán el 100% de la nómina.
0: Malgrat això, alguns veïns s'estan organitzant per presentar una reclamació col·lectiva pels danys i prejudicis causats per aquest esvoranc. El Banc Santander i els sindicats han acordat un pla de prejubilacions a partir dels 55 anys que permetrà cobrar el 95% de la pensió. L'acord estarà vigent fins a final del 2028. Dels 34.000 empleats del banc a Espanya, que són els únics que es poden beneficiar de les prejubilacions, uns 5.000 compleixen les condicions acordades. L'últim expedient de regulació d'ocupació presentat pel Santander va ser l'any 2020, va rebre més sol·licituds per formar-ne part de les pactades inicialment i va suposar l'acomiadament de més de 3.500 treballadors. I abans de parlar de la situació meteorològica d'aquest cap de setmana, us expliquem que un estudi clínic internacional ha identificat una estratègia que podria frenar la progressió de l'Alzheimer en les fases inicials. Els resultats obren la porta a tractaments capaços de modificar el curs de la malaltia. L'assaig clínic, impulsat per la multinacional Biogen amb la participació d'ACI Alzheimer Center Barcelona, actua reduint la producció de la proteïna tau, que és una proteïna natural del cervell que ajuda les neurones a funcionar correctament, però que quan s'altera pot contribuir al desenvolupament de l'Alzheimer. S'administra cada 6 mesos amb una punció lumbar per arribar més directament al cervell. A més, es podria combinar amb els 2 fàrmacs que ja existeixen i alenteixen un 30% aquesta malaltia. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Xavi Morató, que és el director adjunt de l'ACE.
12: L'interessant d'aquesta nova via terapèutica és que es podrien combinar els 2 tractaments. Cadascun aniria dirigit, no?, a aquesta diana, el lecanemab i donanemab a l'amiloide, i el diranersen a reduir l'acumulació de tau dins de les neurones.
0: Aquests 2 altres fàrmacs fa un any i mig que estan aprovats a Europa, però de moment no han rebut l'autorització perquè es puguin administrar aquí a Catalunya. El govern espanyol i les comunitats ho van denegar ahir en considerar que el benefici clínic és limitat pel cost dels fàrmacs.
1: El temps.
0: Amant Néstor Gómez.
13: Aquest cap de setmana s'espera un temps molt estable, amb núvols baixos a primera hora del matí, tant de dissabte com també de diumenge, a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. Fins i tot no descartaríem que

0: 5 a 38 graus a gran part de l'interior del país. I de cara a diumenge, una mica més de pols en suspensió, els núvols baixos a les Terres de l'Ebre i una miqueta més de calor. Màximes que s'acostaran, però no arribaran, a la xifra dels 40 graus. Serà la setmana que ve, entre dilluns i dimarts, quan tornarem a tocar la xifra dels 40 graus i serà cap a finals de setmana quan tornarem a recuperar els valors normals per a aquestes dates.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
2: Ara passen 2:45, la reconstrucció de l'emblemàtic pont del petroli de Badalona entra en la fase decisiva. Des d'aquest divendres al matí, una plataforma flotant de grans dimensions ha quedat instal·lada davant de l'estructura. Serà la base des d'on es faran els treballs per via marítima, una fase que és imprescindible per completar tota la rehabilitació. Toni Fortesa.
3: La pontona de 30 metres de llargada i 15 d'amplada servirà perquè els operaris puguin intervenir directament sobre el pont. El primer pas serà retirar les restes de l'estructura malmesa. Ho explica David Aguilar, enginyer de l'àrea d'espai públic de l'àrea metropolitana de Barcelona.
4: Un cop ancorada la plataforma al fons marí, ara la grua 250 tones iniciarà els treballs d'enderroc dels elements que no es poden rehabilitar i que substituïm pels nous. Primer començarà pels pilons que queden dempeus de l'antiga plataforma i posteriorment treurà les bigues que no podem rehabilitar i que s'han d'enderrocar i traslladar a l'abocador corresponent.
3: El pont va quedar molt malmès després del temporal Glòria al gener del 2020. El procés de rehabilitació va començar fa mesos amb els treballs previs per terra i ara arrenca la intervenció per mar. La complexitat d'aquesta etapa és que dependrà de les condicions marítimes. La rehabilitació, amb un pressupost de més de 4 milions d'euros, incorporarà una nova plataforma final circular dissenyada per resistir millor els temporals. La previsió és que el pont del petroli pugui reobrir abans que s'acabi l'any.
2: TMB allargarà una hora el servei de metro aquest diumenge per la final del Mundial de Futbol. Per afavorir la mobilitat a la ciutat de Barcelona i al seu entorn, Transports Metropolitans ha comunicat que diumenge, de manera excepcional, tota la xarxa de metro funcionarà una hora més. Això vol dir que els trens circularan fins a la 1 de la matinada. L'endemà, dilluns 20 de juliol, la xarxa de metro reobrirà a l'hora habitual, que són les 5. Investigadors de la Universitat Rovira i Virgili han descobert dos esquelets sencers de rinoceront de fa 200.000 anys a la cova de les Teixoneres de Moià, al Moianès. Són els únics que s'han trobat fins ara en tota la península Ibèrica i dels pocs que s'han trobat arreu del món. Tarragona, Jordi Barranca.
5: En els 24 anys que fa que es fan excavacions en aquest jaciment, no s'havia trobat res semblant. La troballa que han fet experts a la URB i de l'Institut de Paleoecologia Humana i Evolució Social és única. Jordi Rosell, investigador principal del jaciment.
6: Allí hi havia un llac i de sobte apareixen dins d'aquest llac que estàvem excavant una acumulació d'ossos molt grans, entre els quals destaquen sobretot una sèrie de dos rinocerons, un adult i un subadult, gairebé adult, sencers, que no tenen precedents pràcticament enlloc del món.
5: Fins ara només es tenia constància de dues troballes semblants, una a Itàlia i una altra a Alemanya. Ara, però, encara queden preguntes per respondre.
6: No sabem què ha passat amb aquests rinocerons, no sabem com han arribat, sabem que han arribat amb carn, val? Que van morir dins de la cova, probablement. Estan els esquelets una mica moguts, no sabem si pels efectes de l'aigua, perquè estan a dins d'un petit llac, o per la pròpia descomposició dels cadàvers.
5: A banda, també s'han recuperat eines de gran valor, com una punta de llança feta amb os, també de fa 200.000 anys. Fins ara, les peces descobertes s'emmagatzemaven aquí a Tarragona, però ara l'Ajuntament de Moià ha cedit un espai per guardar-les.
2: El Festival de Sant Sebastià tornarà a ser el gran aparador del cinema català d'aquest any. D'entrada, hi haurà dues produccions catalanes en competició oficial i s'hi podran veure 10 títols més amb presència catalana destacada. Entre d'altres, les últimes pel·lícules d'Eduard Fernández, Oriol Pla, Meritxell Colell o Isaac i la Cuesta. Marc Garriga.
7: Una de les pel·lícules catalanes que optarà a la Concha d'Or és Sants, dirigida per Miquel Gurrea i rodada en català. Igual que en el seu anterior film, Suro, la protagonista és Victoria Luengo, que aquí estarà acompanyada d'Ariadna Gil. I l'altra és Cinco minutos más, del cineasta de Viladecans, Javier Ruiz Caldera, que firma una comèdia sobre un matrimoni en crisi que entra en un bucle temporal i que té un repartiment encapçalat per Javier Cámara, Berto Romero i Belén Cuesta. Però la presència catalana no acaba aquí. L'actor Eduard Fernández protagonitza El mal padre, que també competirà en secció oficial. I la cineasta Elena Martín presentarà fora de competició la sèrie policíaca El Castillo. Dins l'apartat de projeccions especials s'ha anunciat l'estrena de la pel·lícula catalana Ruega por nosotras i la sèrie documental produïda per Juan Antonio Bayona, Más allá de la sociedad, que seria una continuació de la seva pel·lícula La societat de la neu. A més,

0: És Oriol Pla i Marina Salas protagonitzen Esta Soledad, de Javier Giner, el primer llargmetratge del creador de la sèrie Yo Adicto, i la secció Zabaltegui acollirà un documental sobre flamenc d'Isaac i la Cuesta, Jaleos, la pel·lícula de Meritxell Colell, Lejos de los Árboles, i la producció d'Albert Serra, Le Gauche Rouge, del francès Bruno Dumont. El certamen començarà el 18 de setembre.
1: I els catalans Gemma Ruiz, Marta Carnicero, Carlos Zanón i Marc Colell són quatre dels 50 escriptors convidats a la Bienal Internacional del Llibre de São Paulo, al Brasil, que té Espanya com el país convidat d'honor. Sota el lema Confluències, entre el 4 i el 13 de setembre, el programa comissariat per l'escriptora Marta Sanz promourà les converses entre els dos països amb la mirada posada en la diversitat i la pluralitat geogràfica i lingüística. Ho destaca Ernest Urtasun, ministre de Cultura espanyol.
2: En la presència nostra a les fires internacionals del llibre portem autors en gallec, en euskera, en català, tindran una presència molt destacada perquè, evidentment, jo això com a ministre de Cultura sempre ho he defensat, la riquesa lingüística del nostre país és un dels nostres grans actius també a l'exterior, no?
1: El pavelló espanyol tindrà 500 metres quadrats, inspirat en els mosaics de l'artista brasiler Roberto Burle Marx. Es configura com un paisatge continu de peces que evoca la diversitat de la literatura espanyola contemporània i el seu diàleg amb el Brasil. A més de recitals i tallers, aquest programa oferirà 30 sessions al voltant de temàtiques com les identitats i les fronteres, el terror, l'ecologia, la literatura del jo, l'autoficció o també la memòria democràtica. Cada dia també es farà una vetllada poètica amb veus actuals de la poesia escrita en català, euskera, gallec i castellà. Aquesta fira de São Paulo és una de les principals trobades editorials del món i rep 700.000 visitants.
3: Esports.
1: Amb el David Ubach.
4: La final del Mundial de Futbol de diumenge entre Espanya i l'Argentina ja escalfa motors. De cara al partit pel títol a Nova Jersey, el davanter del Barça, Lamine Yamal, s'ha entrenat amb normalitat amb la resta de companys de la selecció espanyola i ha d'estar en plenes condicions per jugar a la final. Del decisiu enfrontament n'ha parlat als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio un altre blaugrana, Eric García. El polivalent jugador del Barça considera el duel entre espanyols i argentins com la final somiada i s'ha referit també als dos futbolistes que lideren les seves seleccions.
5: Bé, està clar que el Lamine, per les seves característiques, pel seu joc, pot ser algo semblant a el que ha sigut el Messi, òbviament. La carrera que fins ara té el Leo, no? Tot el que ha aconseguit, tota la gent que ha inspirat, és algo incomparable.
4: L'Espanya-Argentina de diumenge el transmetrem en una edició especial del Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte jugarà la final de consolació entre França i Anglaterra a Miami. Mundial a banda, parlem del Barça ara en clau de mercat.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Nova negativa verbal de l'Atlètic de Madrid a tomb de l'oferta amb termini del club blaugrana per fitxar Julián Álvarez. Aquest divendres ha estat el director general de l'entitat matalassera, Miguel Ángel Gil, qui ha assegurat que rebutgen la proposta del Barça indefinidament i ha acusat Joan Laporta de fer teatre.
6: Permanentemente está actuando para los medios, para los aficionados, para su circo particular y no me ofende. Yo tengo una buena relación personal con él, hablé personalmente con él, le dije, claro, por favor, déjalo estar, no lo queremos vender y no lo vamos a vender. Deja de insistir, pero él mantiene esta situación porque en parte le gusta, es frívolo y le encanta.
4: Per cert que en el seu pas pel Tot Costa, Eric García ha beneït també els fitxatges de Gordon, ja oficial, i de Dayemi, que ho serà a partir de dilluns vinent.
5: Som rapidíssims, que ens ajudaran moltíssim, estic segur, i crec que estem fent les coses molt bé.
4: De fet, Adeyemi ja ha estat aquest divendres a la ciutat esportiva Johan Cruyff per conèixer Hansi Flick, tot i que sense entrenar-se encara. De la infermeria blaugrana parlem de De Jong i del seu genoll dret. Hi ha hagut trobada entre el club i el migcampista neerlandès per determinar si el jugador segueix un pla conservador per recuperar-se de la seva lesió o bé si, en canvi, passa pel quiròfan. En la trobada, els representants del Barça han estat més proclius a l'operació. I encara del Barça s'ha fet públic que l'equip de Hansi Flick disputarà un torneig triangular amistós a Udine, a Itàlia, el 8 d'agost. Els blaugranes s'hi enfrontaran a l'Udinese local i al Nottingham Forest anglès. Pel que fa a l'Espanyol, aquest dissabte disputa el seu primer amistós de pretemporada. Serà contra l'Olot a l'estadi municipal de la capital de la Garrotxa. El davanter blanquiblau Roberto admet que estan impacients perquè comenci a rodar la pilota.
7: Tenemos ganas ya de jugar el primer partido. Hace ya tiempo que no jugábamos y queremos ir cogiendo ritmo, los nuevos también que vayan cogiendo el ritmo del equipo, de cómo jugamos.
4: A la segona divisió, el Girona ha comunicat la renovació de David López fins al 2027. El defensa de 36 anys havia esgotat contracte al juny.
8: Vestir un altre any la samarreta del Girona era molt important, ja no sol per un tema emocional de club. El descens va ser molt dur per tots i vam sentir en deute de tornar a ajudar en tot el que pogués l'equip.
4: David López va arribar el 2022 a Montilivi procedent de l'Espanyol. I al Sabadell, l'altre català a segona, ha anunciat el traspàs del migcampista Tito a l'Europa.
3: 3CAT Info.
4: Més futbol encara, perquè també ha estat un dia de moviments de mercat a la Lliga Femenina. El Badalona avui van anunciar el fitxatge d'Izarne Sarasola, defensa basca procedent del Nantes francès, que acaba de recuperar-se d'una greu lesió al genoll.
9: Volver a competir en la Liga F y disfrutar del fútbol, que vengo de una lesión muy grave, y darlo lo mejor.
4: D'altra banda, el Barça ha anunciat la cessió de la defensa Adriana Renera al Deportivo de la Corunya. I afegim que el femení de l'Espanyol ha començat aquest divendres la pretemporada amb el primer entrenament. Dit això, obrim bloc poliesportiu ara parlant de bàsquet.
3: 3CAT Info.
4: El Barça ha comunicat el seu cinquè fitxatge pel nou curs. Es tracta del base uruguaià de 22 anys, Agustín Ubal, que ha pagat la seva clàusula de sortida al Manresa. Ubal, precisament, es va formar al planter blaugrana.
10: Estuve fuera del club intentando reencontrarme como jugador, viviendo experiencias profesionales, que es lo que necesitaba para seguir creciendo como persona y como deportista. Así que bueno, nada, ahora creo que vengo un poco más hecho y preparado para el reto.
4: Relatiu al Barça encara, el Fenerbahçe turc ha anunciat el fitxatge de Will Clyburn per una temporada després que el club blaugrana fes efectiva la clàusula de tall sobre el nord-americà. I afegim que el Madrid ha fet oficial el fitxatge de Timothée Luau Cabarrot fins al 2028. L'aler francès era pretès pel Barça per ocupar el lloc de Clyburn, precisament. Del bàsquet passem al ciclisme, ara. Moguda a 13a etapa al Tour de França, que ha depretat el triomf de Mauro Schmidt. El suís de l'equip Jayco ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia, que ha arribat a superar la cinquantena d'integrants. Schmidt considera que tot els ha sortit rodat com a equip.
11: Ara mateix no m'ho puc creure, ha estat un dia increïblement dur des del principi. Amb tot l'equip volíem ser-hi per guanyar en una escapada. Els nois també han treballat bé des del darrere per remuntar, de manera que jo només he hagut de seguir-los. Tot ha anat gairebé perfecte.
4: A l'escapada, que ha arribat amb 7 minuts i mig d'avantatge respecte del gran grup, també hi havia el britànic Tom Pidcock, del Pinarello, que s'ha col·locat quart a la general. Un dia més, l'esloveta Dave Pogacar de l'Emirates manté el mallot groc de líder. I a l'Open britànic de golf, el golfista de la Garriga David Puig ha quedat fora del tall, tancar la segona jornada al camp anglès Royal Birkdale de Southport amb 7 cops sobre el par del camp, per a un total de més 11.
3: Trescat Info.

0: Són les 12.
1: Catalunya va rebre l'any passat el 8,6% de tot el que el govern espanyol va invertir a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015. En total va rebre 1.321 milions d'euros, menys de la meitat que Madrid. Continua actiu i sense control l'incendi d'Orés a l'Aragó, que ja ha cremat gairebé 14.000 hectàrees i que ha obligat a evacuar un miler de persones. La variabilitat del vent dificulta les feines dels bombers, que se centren sobretot a assegurar la protecció del casc urbà dels municipis afectats. Aquí estem patint el pitjor inici d'estiu dels últims 15 anys pel que fa a incendis forestals. Les tres onades de calor gairebé consecutives han ressecat molt els boscos i han multiplicat el risc. Aquest dissabte, el nivell màxim per risc d'incendi és extrem a 27 poblacions i es mantenen tancats els accessos a tres espais naturals. La Guàrdia Civil conclou que l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, i la seva família van obtenir beneficis irregulars de més de 300.000 euros entre els anys 2015 i 2024. Sospita que provenien de la suposada trama d'adjudicació irregular d'obra pública al voltant del Ministeri de Transports que encapçalava José Luis Ábalos. Junts i el govern espanyol mantenen el seu distanciament l'endemà de la sentència europea que avala l'amnistia. El ministre Òscar Puente ha animat Carles Puigdemont a tornar, plantar cara als tribunals espanyols i assumir el risc de ser detingut. El número 2 de Junts, Jordi Turull, ha qualificat de miserables i frívoles aquestes paraules del ministre. Brussel·les planteja que la indústria pugui emetre més diòxid de carboni del previst i durant més anys, a canvi d'augmentar les inversions verdes. La proposta arriba després de les pressions de les empreses europees per ser més competitives. I Andy Burnham és el nou líder del Partit Laborista Britànic i dilluns es convertirà en el primer ministre del Regne Unit. El nou premier promet descentralitzar el país, reindustrialitzar-lo i construir també habitatge social. Un diàleg entre grans àries de l'òpera francesa i italiana ha servit per arrencar el Festival de Peralada en una edició en què celebra 40 anys i que durarà fins al 9 d'agost. També hi haurà espais per la dansa i muntatges de creació contemporània.
2: Esports. Lamine Yamal s'ha entrenat amb normalitat amb la resta de companys de la selecció espanyola i ha d'estar en plenes condicions per jugar a la final del Mundial de Futbol de diumenge entre Espanya i l'Argentina. Nova negativa verbal de l'Atlètic de Madrid al Barça per Julián Álvarez. El director general de l'entitat matalassera, Miguel Ángel Gil, ha assegurat que rebutgen la proposta del Barça indefinidament i ha acusat Joan Laporta de fer teatre. El Barça de bàsquet ha comunicat el seu cinquè fitxatge pel nou curs. Es tracta del base uruguaià de 22 anys, Agustín Ubal, que ha pagat la seva clàusula de sortida al Manresa.
1: I cap de setmana de calor intensa a totes les comarques de l'interior. No es tocaran els 40 graus, però es rondaran els 38 a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Hi haurà calor nocturna a tot el litoral, sobretot a la Costa Brava i al Delta de l'Ebre. El temps serà assolellat amb núvols de tarda al Pirineu.
0: 3CAT Info.
1: Benvinguts, us acompanya Sara Riera. Catalunya torna a ser una de les comunitats autònomes on l'Estat destina menys recursos, tenint en compte la seva població i el seu pes en el PIB. L'any passat va rebre només el 8,6% de tota la inversió que el govern espanyol va fer a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015 amb Mariano Rajoy a la Moncloa i queda molt lluny del que va rebre la Comunitat de Madrid, més del 20% del total. Concretament, segons un informe del Ministeri d'Hisenda, del qual ha tingut accés és aquesta emissora, l'any passat l'Estat va invertir a Catalunya 1.321 milions d'euros, a Madrid més del doble, uns 3.200 milions. L'economista Guillem López Casasnovas destacava en una entrevista al Catalunya Migdia que és una tendència de fa temps.
3: Després del 23, ara el 25, continua sent doble Madrid. O sigui, no tan sols no s'escurça, sinó que el gap augmenta. Jo ja no tinc paraules per explicar el que està passant, perquè el que demostra en realitat és el poc interès que tenen en creure ser un estat territorialitzat.
1: En un comunicat, el Departament d'Economia assegura que negocien amb el govern espanyol perquè Catalunya rebi els nivells d'inversió en línia amb la seva aportació del PIB, que ronda el 19%. Junts, per la seva banda, diu que aquestes xifres escriuen una asfíxia econòmica premeditada per part de l'Estat, independentment de qui estigui a la Moncloa, i assegura que el president de la Generalitat, Salvador Illa, es resigna perquè no vol incomodar Pedro Sánchez.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El foc d'Orés a la comarca aragonesa de les Cinco Villas continua descontrolat i, de fet, ja ha cremat gairebé 14.000 hectàrees en un perímetre de 60 quilòmetres. L'orografia de la zona i els constants canvis de direcció del vent compliquen les feines dels bombers, que aquestes últimes hores s'han centrat, sobretot, en protegir el casc urbà de les poblacions d'aquesta zona. Hi ha un miler de persones evacuades de 6 municipis, 5 de l'Aragó i un de Navarra. El foc té més d'un front obert i això afegeix complexitat i també preocupació a la situació. Roberto Bermúdez de Castro és el conseller d'Interior de l'Aragó.
4: El fuego tiene potencial de crecimiento por ciertas zonas. Sin conocer la zona, lógicamente hay unos pinares muy importantes en el flanco derecho, más allá de la carretera, que esperemos que no llegasen. Si llegasen sería un desastre medioambiental. Tenemos también potencial de desarrollo por el norte. Es decir, es una zona muy compleja, lo sabíamos al principio.
1: Sobre el terreny hi treballen 450 efectius dels bombers amb el reforç de gairebé 300 membres de la Unitat Militar d'Emergències. Alfonso González, director d'Extinció del Foc, destaca l'envergadura d'aquest incendi.
5: Potencialmente pues, puede ser muy peligroso para que el incendio pues, todavía se pueda extender mucho más y convertirse vamos, en uno de los más grandes de Aragón de los últimos años.
1: Hi ha diverses carreteres tallades i el govern de l'Aragó demana als ciutadans que aquest cap de setmana no es desplacin cap a la zona per evitar riscos i per facilitar la feina dels serveis d'emergències. Un altre foc que tampoc està controlat és el que va començar aquest dijous a Guadalajara. A Castella-La Manxa ha cremat més de 3.000 hectàrees i ha obligat a desallotjar 11 municipis. I aquí a casa nostra estem vivint el pitjor inici d'estiu dels últims 15 anys pel que fa a incendis forestals. Els agents rurals asseguren que les tres onades de calor que han afectat el país en aquestes últimes setmanes han ressecat molt els boscos i això ha disparat el risc. Antoni Mur és inspector en cap del cos d'agents rurals en declaracions a 3CAT Info.
6: Ha sigut una entrada a l'estiu molt dura. En quant a nombre d'incendis, és el pitjor inici de campanya d'estiu que hem tingut dels últims 15 anys. Hem de veure com es comporta a partir d'ara la meteorologia, la millora de les condicions, doncs és un bon indicador. I a veure de cara a properes setmanes si permet tenir una perspectiva millor.
1: Durant el tercer pic d'aquesta onada de calor, més de 220 municipis van estar en el nivell màxim per risc d'incendi i es van arribar a tancar els accessos a 8 espais naturals. Ara les condicions meteorològiques han canviat i per aquest cap de setmana el nivell extrem afectarà 27 poblacions i es restringirà l'accés a 3 parcs naturals: a la Ribera Salada, el Solsonès, la Baronia de Rialp, la Noguera i el Montmell Marmellà, al Baix Penedès. Per aquest cap de setmana preocupa sobretot la simultaneïtat d'incendis que hi pugui haver a les comarques de Ponent, al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre, la Catalunya Central i el Vallès. Segons els bombers, aquest estiu s'han incrementat entre un 70 i un 80% els incendis a l'entorn natural respecte al mateix inici de campanya que vam tenir l'any passat. Ara és mig quart. Santos Cerdán i la seva família van obtenir més de 300.000 euros de beneficis irregulars entre el 2015 i el 2024. Això recull l'informe de 163 pàgines de la Guàrdia Civil, on s'afirma que els ingressos de l'exsecretari d'Organització del PSOE van arribar al màxim quan Ábalos era ministre de Transports. També apunten que Cerdán va disposar de diners en efectiu d'origen desconegut. Ens ho explica des de Madrid l'Àngels Lafuente.
7: Després d'investigar els comptes i el patrimoni de Santos Cerdán, la Guàrdia Civil conclou que entre els anys 2015 i 2024 ell i el seu entorn familiar van ingressar 324.000 euros de l'empresa Servi Navar, la constructora que els investigadors vinculen amb Cerdán i amb el seu soci i amic Anxon Alonso. Luco sosté que tant Servi Navar com Acciona s'haurien beneficiat d'adjudicacions públiques, especialment durant l'etapa de José Luis Ábalos al capdavant del Ministeri de Transports. De fet, els investigadors consideren que Cerdán era soci ocult de Servi Navar, malgrat que l'exdirigent socialista sempre se n'ha desvinculat. Segons l'informe, Cerdan també va disposar d'ingressos en l'efectiu d'origen desconegut, concretament de 18.200 euros entre el 2014 i el 2017, coincidint novament amb l'etapa d'Ábalos com a ministre. També apunten que la dona de Cerdan va cobrar de la trama empresarial 1.300 euros al mes per treballar d'auxiliar administrativa, una feina que no va fer mai i per la qual es va acabar embutxacant 18.730 euros. Un dels exemples de la plena disposició que tenia el número 3 del PSOE dels fons de Servinavar és la negociació de la compra d'un pis a Madrid entre finals del 2021 i principis del 2022 per gairebé 1 milió d'euros, una operació que no va prosperar. Luco considera que l'informe sobre el patrimoni de Cerdan està incomplert i ha demanat al jutge autorització per investigar els comptes de 4 familiars directes de l'exdirigent socialista.
1: I la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, ha negat davant el jutge haver participat en maniobres per frenar procediments judicials que afectaven el govern espanyol o l'entorn de Pedro Sánchez. El diari Oponés ha fet públics alguns àudios de la seva declaració.
8: Yo no he hablado con la idea de investigaciones reservadas en mi vida. No tiene nada que ver. Si ustedes cogen la línea temporal, no encaja ni a martillazos y los hechos son los hechos, que son los que provocan esas informaciones reservadas.
1: Mercedes González ha declarat com a investigada durant gairebé 2 hores. Ha admès 2 de les 3 trobades que Luco li atribueix amb l'exmilitant del PSOE, Leire Díez, suposada líder de la trama, i la segona, diu, la va tallar en sec perquè Díez li va demanar que intercedís per un policia imputat en el cas Koldo. González també ha assegurat que no sabia que Díez venia de part de Santos Cerdán i ha arribat a dir que se sent una víctima de l'exsecretari d'organització del PSOE. La directora de la Guàrdia Civil, recordem-ho, està imputada per suposats delictes de prevaricació i d'obstrucció a la justícia després que ho sol·licitessin la Fiscalia Anticorrupció i les acusacions populars liderades pel Partit Popular. L'aval a la llei d'amnistia per part de la justícia europea aquesta setmana no ha reconduït les relacions entre Junts i el govern de Pedro Sánchez. De fet, aquest divendres, la formació independentista i l'executiu espanyol encara s'han distanciat més. El detonant han estat unes declaracions del ministre de Transports, Òscar Puente, animant Carles Puigdemont a tornar aquest mateix divendres, encara que s'arrisqui a ser detingut. Ho ha dit a Ràdio Nacional d'Espanya.
9: Si yo fuera el señor Puigdemont, yo me plantaba hoy en España. Sin ninguna duda. Y creo que eso sería también, por su parte, un gesto de liderazgo político, porque creo que hay cosas que son insostenibles y creo que hay cosas a las que hay que plantar cara de una vez. Lo tiene a huevo. Pero yo me plantaba hoy en España y que me detenga.
1: Doncs bé, Puigdemont no ha respost a Puente per part de Junts. Ho ha fet el seu secretari general, Jordi Turull, que a través de la xarxa X ha qualificat les paraules del ministre de miserables i frívoles. Una estona abans, al matí de Catalunya Ràdio, Turull ja havia deixat clar que, encara que l'amnistia avanci, no es replantejaran el trencament amb el PSOE.
10: No, perquè a veure si encara els hem de donar les gràcies perquè es compleixi una cosa que es va acordar. El problema amb el PSOE són totes les que es van acordar i no s'han complert. La llei d'amnistia era per votar la investidura de Pedro Sánchez. La investidura. Nosaltres vam complir.
1: I en una conferència a Madrid, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha reclamat a Junts que torni a la majoria que va investir Pedro Sánchez.
11: Nosotros apelamos a todas las fuerzas que participaron en la investidura para poder aprobar el modelo de financiación, para poder aprobar la liquidación de la deuda FLA, para intentar aprobar unos presupuestos españoles que sean útiles para la gente.
1: En una entrevista també al matí de Catalunya Ràdio, Junqueras ha revelat que va contactar amb Carles Puigdemont després d'aquesta sentència del TJUE, però no ha donat més detalls de la conversa. Mentrestant, el diputat de Junts, Lluís Puig, a l'exili des de fa ja prop de 9 anys a causa del procés independentista, considera que el Tribunal Suprem cometrà un delicte de prevaricació si no aplica l'amnistia, ara que la mesura té l'aval de la justícia europea. En una entrevista al programa L'Hemicicle d'aquesta emissora, Puig ha avançat que quan pugui tornar a Catalunya ocuparà el seu escó al Parlament fins que s'acabi la legislatura.
12: Per descomptat, vull entrar i tornar a ocupar el meu escó que vaig abandonar el 27 d'octubre a la nit. Per mi és la imatge de la restitució, de tornar a entrar amb la cara ben alta al saló de plens i seure en el lloc on correspon.
1: Puig reclama als tribunals espanyols que apliquin l'amnistia sense més excuses ni dilacions i creu que el seu retorn a Catalunya està una mica més a prop després d'aquesta resolució de dijous del Tribunal Europeu. La Comissió Europea, de la seva banda, ha explicat que respecta l'opinió favorable del Tribunal de Justícia sobre la llei d'amnistia. Fa un any, l'òrgan executiu comunitari, recordem, criticava la llei. Sentim què ha dit aquest divendres sobre la qüestió el comissari europeu de Justícia, Michael McGrath.
13: La comissió respecta sempre plenament i s'adhereix a les sentències del Tribunal de Justícia. Prenem bona nota de totes les sentències del Tribunal de Justícia, fins i tot la resolució sobre la legislació d'amnistia a Espanya. Examinarem aquestes i les altres decisions que va prendre ahir el Tribunal de Justícia.
0: El temps.
1: Hem arribat a un quart, ens ho explica Néstor Gómez.
14: Aquest cap de setmana s'espera un temps molt estable, amb núvols baixos a primera hora del matí, tant de dissabte com també de diumenge, a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. Fins i tot no descartaríem que avui arribés a caure alguna goteta, molt poca cosa, però el que hi haurà clarament són temperatures molt altes, unes temperatures nocturnes amb avís meteorològic de calor nocturna, tant al sector del Delta de l'Ebre com també a la Costa Brava. Temperatures tòrrides que no baixaran dels 25 graus. A les comarques de l'interior no baixaran dels 20 graus. Tot això amb un ampli domini del sol que només a la tarda, potser de manera molt puntual, deixarà caure alguna feble precipitació a l'àrea del Pirineu. Les temperatures aquest dissabte, les màximes, un pelet més baixes que les de divendres. Tot i així, no baixarem gaire, perquè les màximes més altes del dia rondaran entre els 35 a 38 graus a gran part de l'interior del país. I de cara a diumenge, una mica més de pols en suspensió, els núvols baixos a les Terres de l'Ebre i una miqueta més de calor. Màximes que s'acostaran, però no arribaran, a la xifra dels 40 graus. Serà la setmana que ve, entre dilluns i dimarts, quan tornarem a tocar la xifra dels 40 graus i serà cap a finals de setmana quan tornarem a recuperar els valors normals per a aquestes dates.
1: Doncs bé, en aquest context climàtic, atenció, Brussel·les proposa que la indústria pugui emetre més diòxid de carboni del previst a canvi de fer inversions verdes. La Comissió Europea opta finalment per alleujar la pressió a les empreses europees davant les demandes de sectors com la siderúrgia o el ciment. El sistema actual obliga les plantes industrials, l'aviació i el sector marítim a comprar drets d'emissió a pagar per poder alliberar el diòxid de carboni a l'atmosfera. Però ara Europa vol relaxar aquestes condicions, és a dir, hi haurà més marge per contaminar i durant més anys, a canvi que s'inverteixi més en la descarbonització de la indústria i el transport. L'eurocomissari del Clima, Bobka Kuckstra, defensa que amb aquesta decisió no s'estan comprometent, però, als objectius climàtics.
15: La proposta d'avui estableix una trajectòria que està plenament en línia amb els objectius climàtics de la Unió Europea pel 2040. Això la fa realment ambiciosa. En segon lloc, estem adoptant un enfocament més amable amb les empreses i, si m'ho permeten, més intel·ligent. El nostre objectiu és impulsar les indústries que són el centre de l'economia europea.
1: A canvi, la proposta vol collar més al sector del transport aeri perquè a partir d'ara els vols de mitjana distància també hauran de comprar drets per poder emetre diòxid de carboni. Ara passen dos minuts d'un quart, obrim el focus. Andy Burnham ja és el nou líder del laborisme britànic, el pas previ per convertir-se dilluns en primer ministre del Regne Unit en substitució del també laborista Keir Starmer. Burnham promet un retorn a les essències del laborisme, descentralitzant el país, reindustrialitzant-lo i construint habitatge públic. Anem a Londres. Quim Olivares.
16: A la tercera ha estat la bona. Andy Burnham ja va intentar el 2010 i el 2015 assolir el cim del lideratge del laborisme i finalment ho ha aconseguit aquest divendres. Pel futur primer ministre, el Regne Unit va triar un camí equivocat a la dècada dels 80, amb Margaret Thatcher com a primera ministra, quan el poder polític es va centralitzar i l'econòmic es va concentrar en poques mans i es van privatitzar serveis essencials. Ara Burnham promet un nou camí seguint l'essència laborista.
17: És per això que aquest canvi d'avui és el moment de canvi més significatiu a la nostra política en 40 anys. Ens portarà a un país on la vida sigui més assequible.
16: També ha promès portar esperança i descentralitzar el poder per tots els racons del país.
17: Seré un líder per al nord, el sud, l'est i l'oest. Per Escòcia, Gales i per a Irlanda del Nord. Recuperarem el poder de Westminster i de Whitehall i el donarem al lloc on vosaltres viviu.
16: Burnham pretén posar les persones al centre de la presa de decisions, promoure les empreses i un procés de reindustrialització, a més de construir habitatge públic. Fins ara, però, no ha donat detalls d'on traurà el finançament per tirar-ho endavant.
1: I França i Alemanya reforcen la cooperació en defensa en un moment en què creix l'amenaça de Rússia. Des de Colònia, el president Emmanuel Macron i el canceller Friedrich Merz han anunciat anunciat que Alemanya participarà per primer cop en exercicis nuclears al costat de París. Berlín, Jordi Regàs.
18: L'escenificació de la cimera per parlar de defensa no podia estar més preparada. Merz i Macron han arribat a la base aèria de Neuwenig en un helicòpter policial, els ministres de defensa en un avió militar. S'han fet la foto dins l'hangar al costat d'un caça francès Rafale que pot portar armament atòmic. Aquest és un dels acords importants que tots dos països avancin plegats en la dissuasió nuclear. Ho ha explicat tant Emmanuel Macron com Friedrich Merz.
19: Iniciem un nou camí en comú a la dissuasió. Formarem una nova unitat de direcció estratègica que treballarà en una doctrina comuna. Les tropes convencionals alemanyes aquest any participaran en unes maniobres nuclears de l'exèrcit francès.
20: L'objectiu, què és que sé?
21: Quin és l'objectiu? Doncs millorar la seguretat del continent europeu i crear més incertesa en els nostres adversaris i que això ens permeti adaptar-nos a la dissuasió nuclear i tenir altres vies i mitjans. Primer cal crear intimitat estratègica entre nosaltres, és a dir, explicar-nos alguns dels nostres secrets.
18: La cimera ha continuat al castell d'Augustusburg en un entorn més confortable. Aquí bona part del protagonisme se l'ha emportat la Xina, amb qui diuen s'ha de parlar seriosament. Cal que deixi de mantenir la divisa artificialment baixa i compensar el dèficit comercial. També s'ha proposat que el gegant asiàtic transfereixi tecnologia a Europa per crear llocs de treball també a la Unió Europea.
0: 3CAT Info.
1: Ens situem de nou a Catalunya. Llibertat amb càrrecs pel professor jubilat de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, denunciat per 14 alumnes per tocaments mentre feia classes particulars. L'home ha estat detingut aquest divendres per segona vegada perquè hi ha hagut noves denúncies. Anem a Girona, Laia Claret.
22: El jutjat de guàrdia de la Bisbal d'Empordà ha dictat llibertat amb càrrecs pel professor jubilat de 74 anys. Li manté la mesura cautelar de llibertat amb compareixença periòdica davant del jutge. Aquesta ha estat la segona compareixença de l'individu perquè hi ha hagut 8 noves denúncies contra ell. En total, 14. La primera es va interposar l'1 de juliol i al darrere van venir-ne 5 més, totes de joves que asseguren que el docent els feia tocaments quan estaven soles fent classes particulars a casa seva. L'home feia classes de matemàtiques i química a nois i noies d'entre 15 i 18 anys, a qui preparava pel batxillerat i per les proves d'accés a la universitat. Els Mossos no descarten que hi pugui haver més denúncies.
1: Els pares del nadó de 6 setmanes que va patir maltractaments no van reaccionar quan l'Hospital de Sant Pau de Barcelona va activar el protocol per les lesions que presentava. Ho ha assegurat ara davant del jutge la doctora que va atendre aquesta criatura. Segons ha explicat, quan van comunicar als pares que s'activava el protocol per maltractaments, van reaccionar de manera freda i passiva i també es van mostrar distants amb el nadó quan els professionals l'exploraven. A partir d'aquí, es va traslladar el nadó a l'Hospital Vall d'Hebron, que és el centre de referència en aquests casos a Barcelona. Altres professionals de Sant Pau també han declarat que, a banda de la lesió al fèmur, li van veure alguna lesió a l'anus i signes d'agressió sexual. Els metges asseguren que les lesions anals del nadó no eren fruit d'una sola acció.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Ha començat a Peralada, l'Alt Empordà, un dels festivals clàssics de cada estiu, que, a més, aquest any celebra 40 anys. L'òpera i la dansa en tornen a ser protagonistes fins al 9 d'agost, sense oblidar diversos muntatges de creació contemporània. Anem a Peralada, Fèlix Martín.
23: El Festival de Peralada ja està en marxa en aquesta edició tan especial dels 40 anys. S'ha estrenat aquest divendres al vespre amb una vetllada d'òpera molt especial de primer nivell amb la soprano albanesa Hermonella Yau i el tenor francès Benjamin Bernheim, acompanyats al piano per Marcos Madrigal. Han anat alternant àries d'òpera del segle XIX d'autors italians com Verdi i Puccini i francesos com Massenet i Gounod, totes amb l'amor com a tret distintiu, amb una manera de fer diferent les unes a les altres.
24: Totalment, serà una cosa molt emocionant amb el repertori italià, que jo crec que és més pròxim a l'audiència espanyola. I, per descomptat, la delicadesa i el dramatisme dels repertoris francesos.
25: Realment, aquest programa el vam pensar conjuntament, tot just imaginant una celebració. És una mena d'explosió musical. Vam voler fer una cosa que ho tingui tot, delicat i alhora espectacular. Els millors duets i àries que podem cantar junts, que portin aquesta riquesa de matisos.
2: this amount of colors.
23: El concert d'estrena del festival s'ha fet a l'església del Carme de Parlada amb 150 espectadors que han aplaudit unes interpretacions plenes de complicitat entre els dos cantants. El festival de Parlada es prolongarà fins al dia 9 d'agost.
1: Esports. Amb el David Ubach.
3: La final del Mundial de Futbol de diumenge entre Espanya i l'Argentina ja escalfa motors. De cara al partit pel títol, a Nova Jersey, el davanter del Barça, Lamine Yamal, s'ha entrenat amb normalitat amb la resta de companys de la selecció espanyola aquest divendres i ha d'estar en plenes condicions per jugar a la final. Del decisiu enfrontament n'ha parlat als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio un altre blaurana, Eric García. El polivalent jugador del Barça considera el duel entre espanyols i argentins com la final somiada i s'ha referit també als dos futbolistes que lideren les seves seleccions.
4: Bé, està clar que el Lamine, per les seves característiques, pel seu joc, pot ser algo semblant a lo que ha sigut el Messi. Òbviament, la carrera que fins ara té el Leo, no? Tot el que ha aconseguit, tota la gent que ha inspirat, és algo incomparable.
3: De la final, aquest divendres també s'ha sabut que el descans durarà finalment 17 minuts i que es premiarà els vencedors amb un anell de campions, a més del tradicional trofeu. L'Espanya-Argentina de diumenge el transmetrem en una edició especial del Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte jugarà la final de consolació entre França i Anglaterra a Miami. Tots dos tècnics, Didier Deschamps i Thomas Tuchel, admeten que és un partit sobrer, però que el competiran.
5: És normal, molta gent està decebuda, però s'ha de jugar un altre partit. Quan portes la samarreta de França, tant se val el partit. Ho has de donar tot, i així ho farem el dissabte, perquè és l'últim partit de la competició.
6: Cap jugador, tampoc els francesos, vol jugar aquest partit. Volen jugar la final, i ho hem donat tot per arribar a la final. Però el jugarem, professionalment, esclar.
3: Mundial a banda, parlem del Barça ara en clau de mercat.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Nova negativa verbal de l'Atlètic de Madrid a tomb de l'oferta amb termini del club blaugrana per fitxar Julián Álvarez. Aquest divendres ha estat el director general de l'entitat matalassera, Miguel Ángel Gil, qui ha assegurat que rebutgen la proposta del Barça indefinidament i ha acusat Joan Laporta de fer teatre.
7: Permanentemente está actuando para los medios, para los aficionados, para su circo particular y no me ofende. Yo tengo una buena relación personal con él, hablé personalmente con él, le dije, claro, por favor, déjalo estar, no lo queremos vender y no lo vamos a vender, deja de insistir. Pero él mantiene esta situación porque en parte le gusta, es frívolo y le encanta.
3: Per cert que en el seu pas pel Tot Costa, Eric García ha beneït també els fitxatges de Gordon, ja oficial, i de Dejemi, que ho serà a partir de dilluns vinent.
4: Som rapidíssims, que ens ajudaran moltíssim, estic segur, i crec que estem fent les coses molt bé.
3: De fet, Adeyemi ja ha estat aquest divendres a la ciutat esportiva Johan Cruyff per conèixer Hansi Flick, tot i que sense entrenar-se encara. De la infermeria blaugrana parlem de De Jong i del seu genoll dret. Hi ha hagut trobada entre el club i el migcampista neerlandès per determinar si el jugador segueix un pla conservador per recuperar-se de la seva lesió o bé si, en canvi, passa pel quiròfan. En la trobada, els representants del Barça han estat més proclius a l'operació. I encara del Barça, s'ha fet públic que l'equip de Hansi Flick disputarà un torneig triangular amistós a Udine, a Itàlia, el 8 d'agost. Els blaugranes s'hi enfrontaran a l'Udinese local i al Nottingham Forest anglès. Més futbol per explicar que l'Espanyol aquest dissabte es disputa el seu primer amistós de la pretemporada. Serà contra l'Olot, a l'estadi municipal de la capital de la Garrotxa. El davanter blanquiblau Roberto admet que estan impacients perquè comenci a rodar la pilota.
26: Tenemos ganas ya de jugar el primer partido. Hace ya tiempo que no jugábamos y queremos ir cogiendo ritmo, los nuevos también que vayan cogiendo el ritmo del equipo, de cómo jugamos.
3: A la segona divisió, el Girona ha comunicat la renovació de David López fins al 2027. El defensa de 36 anys havia esgotat contracte al juny.
27: Vestir un altre any la samarreta del Girona era molt important, ja no sol per un tema emocional de club. El descens va ser molt dur per tots i vam sentir en deute de tornar a ajudar en tot el que pogués l'equip.
3: David López va arribar al 2022 a Montilivi procedent de l'Espanyol.
1: 3CAT Info.
3: També ha estat dia de moviments de mercat a la Lliga Femenina. El Badalona Women ha anunciat el fitxatge d'Izarne Sarasola, defensa basca procedent del Nantes francès. D'altra banda, el Barça ha anunciat la cessió de la defensa Adriana Renera al Deportivo de la Corunya. I afegim que el femení de l'Espanyol ha començat aquest divendres la pretemporada amb el primer entrenament. Obrim ara bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
2: L'actualitat esportiva a fons.
3: El Barça ha comunicat el seu cinquè fitxatge pel nou curs. Es tracta del base uruguaià de 22 anys, Agustín Ubal, que ha pagat la seva clàusula de sortida al Manresa. Ubal, precisament, es va formar al planter blaugrana.
8: Estuve fuera del club intentando reencontrarme como jugador, viviendo experiencias profesionales, que es lo que necesitaba para seguir creciendo como persona y como deportista. Así que bueno, nada, ahora creo que vengo un poco más hecho y preparado para el reto.
3: I el Tour de França ha mogut a 13a etapa, que ha deparat el triomf de Mauro Schmidt. El suís de l'equip Jayco ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia en què també hi havia el britànic Tom Pidcock, que ha escalat al quart lloc de la classificació general liderada un dia més per l'eslové de l'Emirates Tadej Pogacar.
2: 3CAT Info. Són 2:15.

0: Ara són 2:15, us estem explicant que Catalunya va rebre l'any passat el 8,6% de tot el que el govern espanyol va invertir a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015. En total va rebre 1.321 milions d'euros, que és menys de la meitat que Madrid. La Guàrdia Civil conclou que l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, i la seva família van obtenir beneficis irregulars de més de 300.000 euros entre els anys 2015 i 2024. Sospita que provenien de la suposada trama d'adjudicació irregular d'obra pública al voltant del Ministeri de Transports que encapçalava José Luis Ábalos. A partir d'ara també us explicarem que l'aeroport de Barcelona remodelarà la Terminal 2. Ampliaran els controls de seguretat, es farà una nova porta d'entrada i es reobrirà també el mòdul A. A l'exterior hi haurà més il·luminació, es reobriran els pàrquings i es reorganitzarà l'accés. L'emblemàtic mural de Joan Miró es traslladarà a la Terminal 1. Només els veïns de 2 dels 8 edificis desallotjats per l'esvoranc del Putxet podran tornar dilluns a casa seva. Per la majoria d'afectats, el retorn podria trigar encara setmanes. En parlarem d'aquí una mica, també. I dues pel·lícules catalanes que optaran a la Conxa d'Or del Festival de Sant Sebastià a Sants, de Miquel Gurrea, rodada en català, i Cinco Minutos Más, de Javier Ruiz Caldera. A més, hi haurà una desena de títols més amb presència catalana destacada. Ara el repassem.
1: Esports.
2: Lamine Yamal s'ha entrenat amb normalitat amb la resta de companys de la selecció espanyola i ha d'estar en plenes condicions per jugar a la final del Mundial de Futbol de diumenge entre Espanya i l'Argentina.
0: I aquest cap de setmana serà de calor intensa a totes les comarques de l'interior. No es tocaran els 40 graus, però es rondaran els 38 a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Hi haurà calor nocturna a tot el litoral, sobretot a la Costa Brava i al Delta de l'Ebre. El temps serà assolellat amb núvols de tarda al Pirineu. Doncs vinga, som-hi. Catalunya torna a ser una de les comunitats autònomes on l'Estat destina menys recursos, tenint en compte l'aportació que fa amb la seva població i amb el pes també del seu PIB. L'any passat va rebre només el 8,6% de tota la inversió que el govern espanyol va fer a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015 amb Mariano Rajoy a la Moncloa i queda molt lluny del que va rebre, per exemple, la Comunitat de Madrid, que va ser més del 20% del total. Concretament, segons un informe del Ministeri d'Hisenda, al qual ha tingut accés a aquesta emissora, l'any passat l'Estat va invertir a Catalunya 1.321 milions d'euros. A Madrid va ser més del doble, uns 3.200 milions. L'economista Guillem López Casasnovas destacava en una entrevista al Catalunya Migdia que és una tendència de fa temps.
3: Després del 23, ara el 25, continua sent doble Madrid. O sigui, no tan sols no s'escurça, sinó que el gap augmenta. Jo ja no tinc paraules per explicar el que està passant, perquè el que demostra, en realitat, és el poc interès que tenen en creure's ser un estat territorialitzat.
0: En un comunicat, el Departament d'Economia de la Generalitat assegura que negocien amb el govern espanyol perquè Catalunya rebi els nivells d'inversió en línia amb la seva aportació del PIB, que ronda el 19%. Junts, per la seva banda, diu que aquestes xifres descriuen una asfíxia econòmica premeditada per part de l'Estat, independentment de qui estigui a la Moncloa, i assegura que el president de la Generalitat, Salvador Illa, es resigna perquè no vol incomodar Pedro Sánchez.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Us ho avançàvem ara fa uns minuts. L'aeroport de Barcelona remodelarà la Terminal 2. Es tracta d'una actuació de la mateixa importància que la que es va fer amb motiu dels Jocs Olímpics, segons la directora de l'aeroport, Eva Valenzuela. Suposarà una inversió de més de 153 milions d'euros i les obres haurien d'estar enllestides el 2031. S'ampliaran els controls de seguretat, es farà una nova porta d'entrada i també reobrirà el mòdul A.
4: La facturació de la T2A està tancada des de que se va obrir la Terminal 1. El que farem és reobrir tota la terminal, refarem tota la facturació de la terminal T2A i la reobrirem. Això donarà resposta en quant a qualitat, però també en quant a capacitat de facturació.
0: També s'actuarà a l'exterior, hi haurà més il·luminació, es reobriran els pàrquings, es reorganitzarà l'accés per fer una autèntica porta d'entrada a Barcelona amb un gran eix vegetal continu. Això diuen. L'emblemàtic mural de Joan Miró es traslladarà a la Terminal 1, però els tècnics estan estudiant la manera més segura de fer-ho i no hi ha data, de fet, per retirar-lo. L'actuació no incrementarà la capacitat de la T2 perquè no es modificarà la xarxa de pistes ni s'afegiran tampoc portes d'embarcament. Ara la T2 s'aglutina al 35% del volum total de l'aeroport de Barcelona, que són uns 20 milions de passatgers anuals. Obrim ara la plana política judicial. Santos Cerdán i la seva família van obtenir més de 300.000 euros de beneficis irregulars entre el 2015 i el 2024. Això recull un informe de la Guàrdia Civil on s'afirma que els ingressos de l'exsecretari d'Organització del PSOE van arribar al màxim quan Ábalos era ministre de Transports. També apunten que Cerdán va disposar de diners en efectiu d'origen desconegut. Madrid, Àngels Lafuente.
5: Després d'investigar els comptes i el patrimoni de Santos Cerdán, la Guàrdia Civil conclou que entre els anys 2015 i 2024, ell i el seu entorn familiar van ingressar 324.000 euros de l'empresa Servinavar, la constructora que els investigadors vinculen amb Cerdán i amb el seu soci i amic Anxon Alonso. Luco sosté que tant Servinavar com Acciona s'haurien beneficiat d'adjudicacions públiques, especialment durant l'etapa de José Luis Ábalos al capdavant del Ministeri de Transports. De fet, els investigadors consideren que Cerdán era soci ocult de Servinavar, malgrat que l'exdirigent socialista sempre s'ha n'ha desvinculat. Segons l'informe, Cerdán també va disposar d'ingressos en l'efectiu d'origen desconegut, concretament de 18.200 euros entre el 2014 i el 2017, coincidint novament amb l'etapa d'Ábalos com a ministre. També apunten que la dona de Cerdán va cobrar de la trama empresarial 1.300 euros al mes per treballar d'auxiliar administrativa, una feina que no va fer mai i per la qual es va acabar embutxacant 18.730 euros. Un dels exemples de la plena disposició que tenia el número 3 del PSOE dels fons de Servinavar és la negociació de la compra d'un pis a Madrid entre finals del 2021 i principis del 2022 per gairebé 1 milió d'euros, una operació que no va prosperar. Luco considera que l'informe sobre el patrimoni de Cerdán està incomplert i ha demanat al jutge autorització per investigar els comptes de 4 familiars directes de l'exdirigent socialista.
0: Doncs bé, amb aquest panorama, la Comissió Europea reclama a l'Estat espanyol més mesures per lluitar contra la corrupció i, de fet, posa la banya en dos temes que esquitxen el PSOE i el govern de Pedro Sánchez. El primer, la figura del fiscal general per demanar que reforci la seva independència i l'altre, la regulació dels lobbies per reclamar-ne més control amb la creació d'un registre oficial de lobbistes. Just quan la justícia espanyola investiga, ja ho sabeu, els negocis privats de Zapatero durant la seva etapa d'expresident. Anem ara a Brussel·les. Bruno Fortea Mires.
6: Tot i el pla anticorrupció engegat l'any passat per Pedro Sánchez, la Comissió Europea troba que en aquests últims mesos s'han fet pocs progressos a l'hora de prevenir els conflictes d'interessos entre els alts càrrecs públics i el sector privat. També denuncia deixadesa pel que fa al control del patrimoni dels polítics. Segons Brussel·les, calen sancions més contundents per als que menteixin en les seves declaracions de béns. D'una banda, lamenta la lentitud de la justícia espanyola per resoldre investigacions per corrupció política, però d'una altra, la Comissió, amb majoria de membres del Partit Popular Europeu, també censura les crítiques contra els jutges espanyols llançades per ministres del PSOE i apressa Madrid perquè aprovi aviat el nou estatut del fiscal general per desvincular els anys del seu mandat dels anys que dura un govern. Brussel·les ho veu amb bons ulls, però ara mateix la reforma està pendent d'aprovació al Congrés.
1: Trescat Info. Trescat Info.
0: Ara són 2:15, parlem del conflicte al Pròxim Orient. Els Estats Units han atacat l'Iran per setena nit consecutiva, segons informa el Comandament Central Militar Nord-Americà. En l'última onada de bombardejos, aquest divendres, han destruït ponts, aeroports, estacions de trens a la República Islàmica, segons denuncia Teheran. Les imatges de destrucció de les infraestructures viàries han aixecat crítiques a les Nacions Unides. El secretari general, Antonio Guterres, ha condemnat els atacs sobre infraestructura civil a l'Iran a través d'un comunicat que ha llegit el seu portaveu.
7: Aquests atacs són inacceptables. El secretari general reitera la seva ferma convicció que no hi ha una solució militar al conflicte i demana que s'intensifiquin els esforços diplomàtics cap a una solució pacífica i duradora.
0: En aquesta onada d'atacs nord-americans contra l'Iran han mort 8 persones, segons el balanç de les autoritats de la República Islàmica. L'Iran amenaça de passar, doncs, d'una actuació militar defensiva a una ofensiva total si aquests atacs als Estats Units continuen. La Guàrdia Revolucionària adverteix que que la flota naval militar de Washington serà objectiu de futurs atacs. Aquest divendres l'Iran ha llançat projectils contra un vaixell de bandera tailandesa que intentava creuar l'estret sense el permís del país persa. Abans, les forces armades iranianes han bombardejat una central elèctrica i una desalinitzadora a Kuwait i bases militars també nord-americanes a Qatar, Bahrein i Síria. I mentrestant, 8 persones han mort i una vintena han resultat ferides en un bombardeig israelià en un camp de refugiats al centre de Gaza. Les víctimes assistien al funeral d'un palestí assassinat hores abans a mans de l'exèrcit. I l'exèrcit, doncs, israelià, per la seva banda, ha assegurat que l'objectiu era una cèl·lula de la jihad islàmica, considerant un grup terrorista per Israel i els Estats Units. Tot i això, han reconegut que hi ha hagut víctimes civils i afirmen que estan revisant ara aquest atac. Al llarg d'aquest divendres, 13 gazians han perdut la vida en bombardejos israelians en diferents punts de l'enclavament. Tel Aviv ha intensificat els atacs a la franja en les últimes setmanes, malgrat l'acord d'alto el foc vigent des de l'octubre del 2025. Des d'aleshores, el Ministeri de Sanitat de Gaza, controlat per Hamas, calcula que han mort més de 1.100 persones. Mitja dotzena de soldats israelians han estat assassinats durant aquest mateix període. I a Mèxic, un terratrèmol de 7,4 graus ha sacsejat aquest divendres la costa sud d'aquest país sense causar danys ni víctimes. L'epicentre s'ha registrat a 135 quilòmetres de Ciudad Hidalgo, a l'estat de Chiapas, a una profunditat de 10 quilòmetres. El seu governador de Chiapas, Eduardo Ramírez, ha assegurat que no hi ha afectacions greus, però ha demanat molta precaució a la població.
8: No hay ningún problema, no hay afectaciones graves. En tema marítimo, solamente se espera que se incrementen algunas playas hasta medio metro el nivel del agua por efecto del ese efecto tsunami por el sismo. Se invita a la población a que se aleje de las playas por lo pronto, pero no hay ningún problema.
0: Després del terratrèmol principal s'han registrat almenys 4 rèpliques. La més intensa ha estat de magnitud 5,8 amb epicentre a prop de Ciudad Hidalgo, però n'hi ha hagut 2 més. El terratrèmol també s'ha percebut en diversos països de la regió, com ara Guatemala i El Salvador. També s'ha activat una alerta per tsunami, però no s'ha registrat cap incidència en aquest sentit. A Barcelona, els 300 veïns desallotjats per l'esvoranc de l'L9 del metro no podran tornar a casa aquest divendres, com estava previst. Només s'ha autoritzat el retorn dilluns dels veïns de 2 dels 8 edificis afectats del carrer de Sant Gervasi de Cassoles. La setmana que ve es podria permetre el retorn a un altre bloc del mateix carrer. Ramon Ramírez és el director general d'Infraestructures de la Generalitat.
9: L'edifici número 54 té tots els paràmetres en bones condicions, però per les raons que fossin, aquest edifici no es va poder instrumentar abans del pas de l'obra. Es va fer un cop va haver-hi l'incident i hem comprovat que el moviment és correcte, però necessitem una setmana més de comprovar que aquesta estabilitat és correcta.
0: La resta d'afectats, ara ho dèiem, hauran d'esperar uns dies més fins que es garanteixi que el terreny és estable. Un dels veïns evacuats, Pau Cabarroca, ha explicat al Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio que no podran tornar a casa fins a principis d'agost.
10: No ens ha quedat clar, ens han dit que de moment una data prevista podria ser el 3 d'agost, el dilluns 3 d'agost, o almenys que abans d'aquella data ho veien complicat.
0: El govern activarà ajuts perquè els comerços puguin assumir despeses i compensacions per als veïns afectats. Domingo Fínez, que és propietari de la pizzeria on va sortir la cavitat, ha dit al Catalunya Vespre que han arribat a un acord amb la Generalitat per pagar tot el sou als seus treballadors.
11: Hemos conseguido que se pare el ERTE, y porque por el ERTE se cobra un 30% menos, porque ellos no tienen culpa, yo tampoco, pero ellos menos todavía. Y automáticamente, a partir de ya, la Generalitat, pues yo le digo, hay tantos gastos, ellos nos darán el dinero y les pagaré yo y cobrarán el 100% de la nómina.
0: Malgrat això, alguns veïns s'estan organitzant per presentar una reclamació col·lectiva pels danys i prejudicis causats per aquest esvoranc. El Banc Santander i els sindicats han acordat un pla de prejubilacions a partir dels 55 anys que permetrà cobrar el 95% de la pensió. L'acord estarà vigent fins a final del 2028. Dels 34.000 empleats del banc a Espanya, que són els únics que es poden beneficiar de les prejubilacions, uns 5.000 compleixen les condicions acordades. L'últim expedient de regulació d'ocupació presentat pel Santander va ser l'any 2020. Va rebre més sol·licituds per formar-ne part de les pactades inicialment i va suposar l'acomiadament de més de 3.500 treballadors. I abans de parlar de la situació meteorològica d'aquest cap de setmana, us expliquem que un estudi clínic internacional ha identificat una estratègia que podria frenar la progressió de l'Alzheimer en les fases inicials. Els resultats obren la porta a tractaments capaços de modificar el curs de la malaltia. L'assaig clínic, impulsat per la multinacional Biogen, amb la participació d'AC Alzheimer Center Barcelona, actua reduint la producció de la proteïna tau, que és una proteïna natural del cervell que ajuda les neurones a funcionar correctament, però que quan s'altera pot contribuir al desenvolupament de l'Alzheimer. S'administra cada 6 mesos amb una punció lumbar per arribar més directament al cervell. A més, es podria combinar amb els 2 fàrmacs que ja existeixen i alenteixen un 30% aquesta malaltia. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Xavi Morató, que és el director adjunt de l'ACE.
12: L'interessant d'aquesta nova via terapèutica és que es podrien combinar els 2 tractaments. Cadascun aniria dirigit, no?, a aquesta diana, el lecanemab i donanemab a l'amiloide, i el diranersen a reduir l'acumulació de tau dins de les neurones.
0: Aquests 2 altres fàrmacs fa un any i mig que estan aprovats a Europa, però de moment no han rebut l'autorització perquè es puguin administrar aquí a Catalunya. El govern espanyol i les comunitats ho van denegar ahir en considerar que el benefici clínic és limitat pel cost dels fàrmacs.
1: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
13: Aquest cap de setmana s'espera un temps molt estable, amb núvols baixos a primera hora del matí, tant de dissabte com també de diumenge, a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. Fins i tot no descartaríem que avui arribés a caure alguna goteta, molt poca cosa, però el que hi haurà clarament són temperatures molt altes, unes temperatures nocturnes amb avís meteorològic de calor nocturna, tant al sector del Delta de l'Ebre com també a la Costa Brava. Temperatures tòrrides que no baixaran dels 25 graus. A les comarques de l'interior no baixaran dels 20 graus. Tot això amb un ampli domini del sol que només a la tarda, potser de manera molt puntual, deixarà caure alguna feble precipitació a l'àrea del Pirineu. Les temperatures aquest dissabte, les màximes, un pelet més baixes que les de divendres. Tot i així, no baixarem gaire, perquè les màximes més altes del dia rondaran entre els

0: Ara passen 2:45. La reconstrucció de l'emblemàtic pont del petroli de Badalona entra en la fase decisiva. Des d'aquest divendres al matí, una plataforma flotant de grans dimensions ha quedat instal·lada davant de l'estructura. Serà la base des d'on es faran els treballs per via marítima, una fase que és imprescindible per completar tota la rehabilitació. Toni Fortesa.
1: La pontona de 30 metres de llargada i 15 d'amplada servirà perquè els operaris puguin intervenir directament sobre el pont. El primer pas serà retirar les restes de l'estructura malmesa. Ho explica David Aguilar, enginyer de l'àrea d'espai públic de l'àrea metropolitana de Barcelona.
2: Un cop ancorada la plataforma al fons marí, ara la grua 250 tones iniciarà els treballs d'enderroc dels elements que no es poden rehabilitar i que substituïm pels nous. Primer començarà pels pilons que queden dempeus de l'antiga plataforma i posteriorment treurà les bigues que no podem rehabilitar i que s'han d'enderrocar i traslladar a l'abocador corresponent.
1: El pont va quedar molt malmès després del temporal Glòria al gener del 2020. El procés de rehabilitació va començar fa mesos amb els treballs previs per terra i ara arrenca la intervenció per mar. La complexitat d'aquesta etapa és que dependrà de les condicions marítimes. La rehabilitació, amb un pressupost de més de 4 milions d'euros, incorporarà una nova plataforma final circular dissenyada per resistir millor els temporals. La previsió és que el pont del petroli pugui reobrir abans que s'acabi l'any.
0: TMB allargarà una hora el servei de metro aquest diumenge per la final del Mundial de Futbol. Per afavorir la mobilitat a la ciutat de Barcelona i el seu entorn, Transports Metropolitans ha comunicat que diumenge, de manera excepcional, tota la xarxa de metro funcionarà una hora més. Això vol dir que els trens circularan fins a la una de la matinada. L'endemà, dilluns 20 de juliol, la xarxa de metro reobrirà a l'hora habitual, que són les 5. Investigadors de la Universitat Rovira i Virgili han descobert dos esquelets sencers de rinoceront de fa 200.000 anys a la cova de les Teixoneres de Moià, al Moianès. Són els únics que s'han trobat fins ara en tota la península Ibèrica i dels pocs que s'han trobat arreu del món. Tarragona, Jordi Barranca.
3: En els 24 anys que fa que es fan excavacions en aquest jaciment, no s'havia trobat res semblant. La troballa que han fet experts de la URB i de l'Institut de Paleoecologia Humana i Evolució Social és única. Jordi Rosell, investigador principal del jaciment.
4: Allí hi havia un llac i de sobte apareixen dins d'aquest llac que estàvem excavant una acumulació d'ossos molt grans, entre els quals destaquen sobretot una sèrie de dos rinocerons, un adult i un subadult gairebé adult, sencers, que no tenen precedents pràcticament enlloc del món.
3: Fins ara només es tenia constància de dues troballes semblants, una a Itàlia i una altra a Alemanya. Ara, però, encara queden preguntes per respondre.
4: No sabem què ha passat amb aquests rinocerons, no sabem com han arribat, sabem que han arribat amb carn, val? Que van morir dins de la cova, probablement. Estan els esquelets una mica moguts, no sabem si pels efectes de l'aigua, perquè estan a dins d'un petit llac, o per la pròpia descomposició dels cadàvers.
3: A banda, també s'han recuperat eines de gran valor, com una punta de llança feta amb os, també de fa 200.000 anys. Fins ara, les peces descobertes s'emmagatzemaven aquí a Tarragona, però ara l'Ajuntament de Moià ha cedit un espai per guardar-les.
0: El Festival de Sant Sebastià tornarà a ser el gran aparador del cinema català d'aquest any. D'entrada, hi haurà dues produccions catalanes en competició oficial i s'hi podran veure 10 títols més amb presència catalana destacada. Entre d'altres, les últimes pel·lícules d'Eduard Fernández, Oriol Pla, Meritxell Colell o Isaki La Cuesta. Marc Garriga.
5: Una de les pel·lícules catalanes que optarà a la Concha d'Or és Sants, dirigida per Miquel Gurrea i rodada en català. Igual que en el seu anterior film, Suro, la protagonista és Victoria Luengo, que aquí estarà acompanyada d'Ariadna Gil. I l'altra és Cinco minutos más, del cineasta de Viladecans, Javier Ruiz Caldera, que firma una comèdia sobre un matrimoni en crisi que entra en un bucle temporal i que té un repartiment encapçalat per Javier Cámara, Berto Romero i Belén Cuesta. Però la presència catalana no acaba aquí. L'actor Eduard Fernández protagonitza El mal padre, que també competirà en secció oficial, i la cineasta Elena Martín presentarà fora de competició la sèrie policíaca El Castillo. Dins l'apartat de projeccions especials s'ha anunciat l'estrena de la pel·lícula catalana Ruega por nosotras i la sèrie documental produïda per Juan Antonio Bayona Más allá de la sociedad, que seria una continuació de la seva pel·lícula La societat de la neu. A més, Oriol Pla i Marina Salas protagonitzen Esta soledad, de Javier Giner, el primer llargmetratge del creador de la sèrie Yo adicto, i la secció Zabaltegui acollirà un documental sobre flamenc d'Isaki La Cuesta, Jaleos, la pel·lícula de Meritxell Colell, Lejos de los árboles, i la producció d'Albert Serra, Le Gauche Rouge, del francès Bruno Dumont. El certamen començarà el 18 de setembre.
0: I els catalans Gemma Ruiz, Marta Carnicero, Carlos Zanón i Marc Colell són quatre dels 50 escriptors convidats

0: convidats a la Bienal Internacional del Llibre de São Paulo, al Brasil, que té Espanya com el país convidat d'honor. Sota el lema Confluències, entre el 4 i el 13 de setembre, el programa comissariat per l'escriptora Marta Sanz promourà les converses entre els dos països amb la mirada posada en la diversitat i la pluralitat geogràfica i lingüística. Ho destaca Ernest Urtasun, un ministre de Cultura espanyol.
1: En la presència de nostra a les fires internacionals del llibre, portem autors en gallec, en euskera, en català, tindran una presència molt destacada, perquè evidentment, jo això com a ministre de Cultura sempre ho he defensat, la riquesa lingüística del nostre país és un dels nostres grans actius també a l'exterior, no?
0: El pavelló espanyol tindrà 500 metres quadrats, inspirat en els mosaics de l'artista brasiler Roberto Burle Marx. Es configura com un paisatge continu de peces que evoca la diversitat de la literatura espanyola contemporània i el seu diàleg amb el Brasil. A més de recitals i tallers, aquest programa oferirà 30 sessions al voltant de temàtiques com les identitats i les fronteres, el terror, l'ecologia, la literatura del jo, l'autoficció o també la memòria democràtica. Cada dia també es farà una vetllada poètica amb veus actuals de la poesia escrita en català, euskera, gallec i castellà. Aquesta fira de São Paulo és una de les principals trobades editorials del món i rep 700.000 visitants.
2: Esports.
0: Amb el David Ubach.
3: La final del Mundial de Futbol de diumenge entre Espanya i l'Argentina ja escalfa motors. De cara al partit pel títol a Nova Jersey, el davanter del Barça, Lamine Yamal, s'ha entrenat amb normalitat amb la resta de companys de la selecció espanyola i ha d'estar en plenes condicions per jugar a la final. Del decisiu enfrontament n'ha parlat als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio un altre blaugrana, Eric García. El polivalent jugador del Barça considera el duel entre espanyols i argentins com la final somiada i s'ha referit també als dos futbolistes que lideren les seves seleccions.
4: Bé, està clar que Lamine, per les seves característiques, pel seu joc, pot ser algo semblant a lo que ha sigut el Messi. Òbviament, la carrera que fins ara té el Leo, no? Tot el que ha aconseguit, tota la gent que ha inspirat, és algo incomparable.
3: L'Espanya-Argentina de diumenge el transmetrem en una edició especial del Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte jugarà la final de consolació entre França i Anglaterra a Miami. Mundial a banda, parlem del Barça ara en clau de mercat.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Nova negativa verbal de l'Atlètic de Madrid a tomb de l'oferta amb termini del club blaugrana per fitxar Julián Álvarez. Aquest divendres ha estat el director general de l'entitat matalassera, Miguel Ángel Gil, qui ha assegurat que rebutgen la proposta del Barça indefinidament i ha acusat Joan Laporta de fer teatre.
5: Permanentemente está actuando para los medios, para los aficionados, para su circo particular y no me ofende. Yo tengo una buena relación personal con él, hablé personalmente con él, le dije, claro, por favor, déjalo estar, no lo queremos vender y no lo vamos a vender. Deja de insistir, pero él mantiene esta situación porque en parte le gusta, es frívolo y le encanta.
3: Per cert que en el seu pas pel Tot Costa, Eric García ha beneït també els fitxatges de Gordon, ja oficial, i de Dayemi, que ho serà a partir de dilluns vinent.
4: Som rapidíssims, que ens ajudaran moltíssim, estic segur, i crec que estem fent les coses molt bé.
3: De fet, Dayemi ja ha estat aquest divendres a la ciutat esportiva Johan Cruyff per conèixer Hansi Flick, tot i que sense entrenar-se encara. De la infermeria blaugrana parlem de De Jong i del seu genoll dret. Hi ha hagut trobada entre el club i el migcampista neerlandès per determinar si el jugador segueix un pla conservador per recuperar-se de la seva lesió o bé si, en canvi, passa pel quiròfan. En la trobada, els representants del Barça han estat més proclius a l'operació. I encara del Barça s'ha fet públic que l'equip de Hansi Flick disputarà un torneig triangular amistós a Udine, a Itàlia, el 8 d'agost. Els blaugranes s'hi enfrontaran a l'Udinese local i al Nottingham Forest anglès. Pel que fa a l'Espanyol, aquest dissabte disputa el seu primer amistós de pretemporada. Serà contra l'Olot a l'estadi municipal de la capital de la Garrotxa. El davanter blanquiblau Roberto admet que estan impacients perquè comenci a rodar la pilota.
6: Tenemos ganas ya de jugar el primer partido. Hace ya tiempo que no jugábamos y queremos ir cogiendo ritmo, los nuevos también que vayan cogiendo el ritmo del equipo, de cómo jugamos.
3: A la segona divisió, el Girona ha comunicat la renovació de David López fins al 2027. El defensa de 36 anys havia esgotat contracte al juny.
7: Vestir un altre any la samarreta del Girona era molt important, ja no sol per un tema emocional de club. El descens va ser molt dur per tots i vam sentir en deute de tornar a ajudar en tot el que pogués l'equip.
3: David López va arribar el 2022 a Montilivi procedent de l'Espanyol. I al Sabadell, l'altre català a segona, ha anunciat el traspàs del migcampista Tito a l'Europa.
2: 3CAT Info.
3: Més futbol encara, perquè també ha estat un dia de moviments de mercat a la Lliga Femenina. El Badalona avui van anunciar el fitxatge d'Izarne Sarasola, defensa basca procedent del Nantes francès, que acaba de recuperar-se d'una greu lesió al genoll.
8: Volver a competir en la Liga F y disfrutar del fútbol, que vengo de una lesión muy grave, y darlo lo mejor.
3: D'altra banda, el Barça ha anunciat la cessió de la defensa Adriana Renera al Deportivo de la Corunya. I afegim que el femení de l'Espanyol ha començat aquest divendres la pretemporada amb el primer entrenament. Dit això, obrim bloc poliesportiu ara parlant de bàsquet.
2: Trescat Info.
3: El Barça ha comunicat el seu cinquè fitxatge pel nou curs. Es tracta del base uruguaià de 22 anys, Agustín Ubal, que ha pagat la seva clàusula de sortida al Manresa. Ubal, precisament, es va formar al planter blaugrana.
9: Estuve fuera del club intentando reencontrarme como jugador, viviendo experiencias profesionales, que es lo que necesitaba para seguir creciendo como persona y como deportista. Así que bueno, nada, ahora creo que vengo un poco más hecho y preparado para el reto.
3: Relatiu al Barça encara, el Fenerbahçe turc ha anunciat el fitxatge de Will Clyburn per una temporada després que el club blaugrana fes efectiva la clàusula de tall sobre el nord-americà. I afegim que el Madrid ha fet oficial el fitxatge de Timothée Luau Cabarrot fins al 2028. L'aler francès era pretès pel Barça per ocupar el lloc de Clyburn, precisament. Del bàsquet passem al ciclisme, ara. Moguda a 13a etapa al Tour de França, que depretà el triomf de Mauro Schmidt. El suís de l'equip Jayco ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia, que ha arribat a superar la cinquantena d'integrants. Schmidt considera que tot els ha sortit rodat com a equip.
10: Ara mateix no m'ho puc creure, ha estat un dia increïblement dur des del principi. Amb tot l'equip volíem ser-hi per guanyar en una escapada. Els nois també han treballat bé des del darrere per remuntar, de manera que jo només he hagut de seguir-los. Tot ha anat gairebé perfecte.
3: A l'escapada, que ha arribat amb 7 minuts i mig d'avantatge respecte del gran grup, també hi havia el britànic Tom Pidcock, del Pinarello, que s'ha col·locat quart a la general. Un dia més, l'esloveta Dave Pogacar de l'Emirates manté el mallot groc de líder. I a l'Open britànic de golf, el golfista de la Garriga David Puig ha quedat fora del tall, d'encar la segona jornada al camp anglès Royal Birkdale de Southport amb 7 cops sobre el par del camp, per a un total de més 11.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.

0: És la una.
1: Catalunya va rebre l'any passat el 8,6% de tot el que el govern espanyol va invertir a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015. En total va rebre 1.321 milions d'euros, menys de la meitat que Madrid. Continua actiu i sense control l'incendi d'Orés a l'Aragó, que ja ha cremat gairebé 14.000 hectàrees i que ha obligat a evacuar un miler de persones. La variabilitat del vent dificulta les feines dels bombers, que se centren sobretot a assegurar la protecció del casc urbà dels municipis afectats. Aquí estem patint el pitjor inici d'estiu dels últims 15 anys pel que fa a incendis forestals. Les tres onades de calor gairebé consecutives han ressecat molt els boscos i han multiplicat el risc. Aquest dissabte, el nivell màxim per risc d'incendi és extrem a 27 poblacions i es mantenen tancats els accessos a tres espais naturals. La Guàrdia Civil conclou que l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, i la seva família van obtenir beneficis irregulars de més de 300.000 euros entre els anys 2015 i 2024. Sospita que provenien de la suposada trama d'adjudicació irregular d'obra pública al voltant del Ministeri de Transports que encapçalava José Luis Ábalos. Junts i el govern espanyol mantenen el seu distanciament l'endemà de la sentència europea que avala l'amnistia. El ministre Òscar Puente ha animat Carles Puigdemont a tornar, plantar cara als tribunals espanyols i assumir el risc de ser detingut. El número 2 de Junts, Jordi Turull, ha qualificat de miserables i frívoles aquestes paraules del ministre. Brussel·les planteja que la indústria pugui emetre més diòxid de carboni del previst i durant més anys, a canvi d'augmentar les inversions verdes. La proposta arriba després de les pressions de les empreses europees per ser més competitives. I Andy Burnham és el nou líder del Partit Laborista Britànic i dilluns es convertirà en el primer ministre del Regne Unit. El nou premier promet descentralitzar el país, reindustrialitzar-lo i construir també habitatge social. Un diàleg entre grans àries de l'òpera francesa i italiana ha servit per arrencar el Festival de Peralada en una edició en què celebra 40 anys i que durarà fins al 9 d'agost. També hi haurà espais per la dansa i muntatges de creació contemporània.
2: Esports. Lamine Yamal s'ha entrenat amb normalitat amb la resta de companys de la selecció espanyola i ha d'estar en plenes condicions per jugar a la final del Mundial de Futbol de diumenge entre Espanya i l'Argentina. Nova negativa verbal de l'Atlètic de Madrid al Barça per Julián Álvarez. El director general de l'entitat matalassera, Miguel Ángel Gil, ha assegurat que rebutgen la proposta del Barça indefinidament i ha acusat Joan Laporta de fer teatre. El Barça de bàsquet ha comunicat el seu cinquè fitxatge pel nou curs. Es tracta del base uruguaià de 22 anys, Agustín Ubal, que ha pagat la seva clàusula de sortida al Manresa.
1: I cap de setmana de calor intensa a totes les comarques de l'interior. No es tocaran els 40 graus, però es rondaran els 38 a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Hi haurà calor nocturna a tot el litoral, sobretot a la Costa Brava i al Delta de l'Ebre. El temps serà assolellat amb núvols de tarda al Pirineu.
0: 3Cat Info.
1: Benvinguts, us acompanya Sara Riera. Catalunya torna a ser una de les comunitats autònomes on l'Estat destina menys recursos, tenint en compte la seva població i el seu pes en el PIB. L'any passat va rebre només el 8,6% de tota la inversió que el govern espanyol va fer a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015 amb Mariano Rajoy a la Moncloa i queda molt lluny del que va rebre la Comunitat de Madrid, més del 20% del total. Concretament, segons un informe del Ministeri d'Hisenda, del qual ha tingut accés a aquesta emissora, l'any passat l'Estat va invertir a Catalunya 1.321 milions d'euros, a Madrid més del doble, uns 3.200 milions. L'economista Guillem López Casasnovas destacava en una entrevista al Catalunya Migdia que és una tendència de fa temps.
3: Després del 23, ara el 25, continua sent doble Madrid. O sigui, no tan sols no s'escurça, sinó que el gap augmenta. Jo ja no tinc paraules per explicar el que està passant, perquè el que demostra en realitat és el poc interès que tenen en creure ser un estat territorialitzat.
1: En un comunicat, el Departament d'Economia assegura que negocien amb el govern espanyol perquè Catalunya rebi els nivells d'inversió en línia amb la seva aportació del PIB, que ronda el 19%. Junts, per la seva banda, diu que aquestes xifres escriuen una asfíxia econòmica premeditada per part de l'Estat, independentment de qui estigui a la Moncloa, i assegura que el president de la Generalitat, Salvador Illa, es resigna perquè no vol incomodar Pedro Sánchez.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El foc d'Orés a la comarca aragonesa de les Cinco Villas continua descontrolat i, de fet, ja ha cremat gairebé 14.000 hectàrees en un perímetre de 60 quilòmetres. L'orografia de la zona i els constants canvis de direcció del vent compliquen les feines dels bombers, que aquestes últimes hores s'han centrat, sobretot, en protegir el casc urbà de les poblacions d'aquesta zona. Hi ha un miler de persones evacuades de 6 municipis, 5 de l'Aragó i un de Navarra. El foc té més d'un front obert i això afegeix complexitat i també preocupació a la situación. Roberto Bermúdez de Castro es el conseller d'Interior de l'Aragó.
4: El fuego tiene potencial de crecimiento por ciertas zonas. Sin conocer la zona, lógicamente hay unos pinares muy importantes en el flanco derecho, más allá de la carretera, que esperemos que no llegasen, si llegase sea un desastre medioambiental. Tenemos también potencial de desarrollo por el norte, es decir, es una zona muy compleja, que lo sabíamos desde el principio.
1: Sobre el terreny hi treballen 450 efectius dels bombers amb el reforç de gairebé 300 membres de la Unitat Militar d'Emergències. Alfonso González, director d'Extinció del Foc, destaca l'envergadura d'aquest incendi.
5: Potencialmente pues puede ser muy peligroso para que el incendio pues todavía se pueda extender mucho más y convertirse, vamos, en uno de los más grandes de Aragón de los últimos años.
1: Hi ha diverses carreteres tallades i el govern de l'Aragó demana als ciutadans que aquest cap de setmana no es desplacin cap a la zona per evitar riscos i per facilitar la feina dels serveis d'emergències. Un altre foc que tampoc està controlat és el que va començar aquest dijous a Guadalajara. A Castella-La Manxa ha cremat més de 3.000 hectàrees i ha obligat a desallotjar 11 municipis. I aquí a casa nostra estem vivint el pitjor inici d'estiu dels últims 15 anys pel que fa a incendis forestals. Els agents rurals asseguren que les tres onades de calor que han afectat al país en aquestes últimes setmanes han ressecat molt els boscos i això ha disparat el risc. Antoni Mur és inspector en cap del cos d'agents rurals en declaracions a 3CAT Info.
6: Ha sigut una entrada a l'estiu molt dura. En quant a nombre d'incendis, és el pitjor inici de campanya d'estiu que hem tingut dels últims 15 anys. Hem de veure com es comporta a partir d'ara la meteorologia, la millora de les condicions, doncs és un bon indicador. I a veure de cara a properes setmanes si permet tenir una perspectiva millor.
1: Durant el tercer pic d'aquesta onada de calor, més de 220 municipis van estar en el nivell màxim per risc d'incendi i es van arribar a tancar els accessos a 8 espais naturals. Ara les condicions meteorològiques han canviat i per aquest cap de setmana el nivell extrem afectarà 27 poblacions i es restringirà l'accés a 3 parcs naturals, la Ribera Salada, el Solsonès, la Baronia de Rialp, la Noguera i el Montmell Marmellà, al Baix Penedès. Per aquest cap de setmana preocupa sobretot la simultaneïtat d'incendis que hi pugui haver a les comarques de Ponent, al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre, la Catalunya Central i el Vallès. Segons els bombers, aquest estiu s'han incrementat entre un 70 i un 80% els incendis a l'entorn natural respecte al mateix inici de campanya que vam tenir l'any passat. Ara és mig quart. Santos Cerdán i la seva família van obtenir més de 300.000 euros de beneficis irregulars entre el 2015 i el 2024. Així ho recull l'informe de 163 pàgines de la Guàrdia Civil, on s'afirma que els ingressos de l'exsecretari d'Organització del PSOE van arribar al màxim quan Ábalos era ministre de Transports. També apunten que Cerdán va disposar de diners en efectiu d'origen desconegut. Ens ho explica des de Madrid l'Àngels Lafuente.
7: Després d'investigar els comptes i el patrimoni de Santos Cerdán, la Guàrdia Civil conclou que entre els anys 2015 i 2024 ell i el seu entorn familiar van ingressar 324.000 euros de l'empresa Servinavar, la constructora que els investigadors vinculen amb Cerdán i amb el seu soci i amic Anxon Alonso. Luco sosté que tant Servinavar com Acciona s'haurien beneficiat d'adjudicacions públiques, especialment durant l'etapa de José Luis Ábalos al capdavant del Ministeri de Transports. De fet, els investigadors consideren que Cerdán era soci ocult de Servinavar, malgrat que l'exdirigent socialista sempre se n'ha desvinculat. Segons l'informe, Cerdan també va disposar d'ingressos en l'efectiu d'origen desconegut, concretament de 18.200 euros entre el 2014 i el 2017, coincidint novament amb l'etapa d'Àbalos com a ministre. També apunten que la dona de Cerdan va cobrar de la trama empresarial 1.300 euros al mes per treballar d'auxiliar administrativa, una feina que no va fer mai i per la qual es va acabar embutxacant 18.730 euros. Un dels exemples de la plena disposició que tenia el número 3 del PSOE dels fons de Servinavar és la negociació de la compra d'un pis a Madrid entre finals del 2021 i principis del 2022 per gairebé 1 milió d'euros, una operació que no va prosperar. Luco considera que l'informe sobre el patrimoni de Cerdan està incomplert i ha demanat al jutge autorització per investigar els comptes de 4 familiars directes de l'exdirigent socialista.
1: I la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, ha negat davant el jutge haver participat en maniobres per frenar procediments judicials que afectaven el govern espanyol o l'entorn de Pedro Sánchez. El diari Punès ha fet públics alguns àudios de la seva declaració.
8: Yo no he hablado con la idea de investigaciones reservadas en mi vida. No tiene nada que ver. Si ustedes cogen la línea temporal, no encaja ni a martillazos y los hechos, que son los que provocan esas informaciones reservadas.
1: Mercedes González ha declarat com a investigada durant gairebé 2 hores. Ha admès 2 de les 3 trobades que Luco li atribueix amb l'exmilitant del PSOE, Leire Díez, suposada líder de la trama, i la segona, diu, la va tallar en sec perquè Díez li va demanar que intercedís per un policia imputat en el cas Koldo. González també ha assegurat que no sabia que Díez venia de part de Santos Cerdán i ha arribat a dir que se sent una víctima de l'exsecretari d'organització del PSOE. La directora de la Guàrdia Civil, recordem-ho, està imputada per suposats delictes de prevaricació i d'obstrucció a la justícia després que ho sol·licitessin la Fiscalia Anticorrupció i les acusacions populars liderades pel Partit Popular. L'aval a la llei d'amnistia per part de la justícia europea aquesta setmana no ha reconduït les relacions entre Junts i el govern de Pedro Sánchez. De fet, aquest divendres, la formació independentista i l'executiu espanyol encara s'han distanciat més. El detonant han estat unes declaracions del ministre de Transports, Òscar Puente, animant Carles Puigdemont a tornar aquest mateix divendres, encara que s'arrisqui a ser detingut. Ho ha dit a Ràdio Nacional d'Espanya.
9: Si yo fuera el señor Puigdemont, yo me plantaba hoy en España. Sin ninguna duda. Y creo que eso sería también, por su parte, un gesto de liderazgo político, porque creo que hay cosas que son insostenibles y creo que hay cosas a las que hay que plantar cara de una vez. Lo tiene a huevo. Pero yo me plantaba hoy en España y que me detenga.
1: Doncs bé, Puigdemont no ha respost a Puente per part de Junts. Ho ha fet el seu secretari general, Jordi Turull, que a través de la xarxa X ha qualificat les paraules del ministre de miserables i frívoles. Una estona abans, al matí de Catalunya Ràdio, Turull ja havia deixat clar que, encara que l'amnistia avanci, no es replantejaran el trencament amb el PSOE.
10: No, perquè a veure si encara els hem de donar les gràcies perquè es compleixi una cosa que es va acordar. El problema amb el PSOE són totes les que es van acordar i no s'han complert. La llei d'amnistia era per votar la investidura de Pedro Sánchez. La investidura. Nosaltres vam complir.
1: I en una conferència a Madrid, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha reclamat a Junts que torni a la majoria que va investir Pedro Sánchez.
11: Nosotros apelamos a todas las fuerzas que participaron en la investidura para poder aprobar el modelo de financiación, para poder aprobar la liquidación de la deuda FLA, para intentar aprobar unos presupuestos españoles que sean útiles para la gente.
1: En una entrevista també al matí de Catalunya Ràdio, Junqueras ha revelat que va contactar amb Carles Puigdemont després d'aquesta sentència del TJUE, però no ha donat més detalls de la conversa. Mentrestant, el diputat de Junts, Lluís Puig, a l'exili des de fa ja prop de 9 anys a causa del procés independentista, considera que el Tribunal Suprem cometrà un delicte de prevaricació si no aplica l'amnistia, ara que la mesura té l'aval de la justícia europea. En una entrevista al programa L'Hemicicle d'aquesta emissora, Puig ha avançat que quan pugui tornar a Catalunya ocuparà el seu escó al Parlament fins que s'acabi la legislatura.
12: Per descomptat, vull entrar i tornar a ocupar el meu escó que vaig abandonar el 27 d'octubre a la nit. Per mi és la imatge de la restitució, de tornar a entrar amb la cara ben alta al saló de plens i seure en el lloc on correspon.
1: Puig reclama als tribunals espanyols que apliquin l'amnistia sense més excuses ni dilacions i creu que el seu retorn a Catalunya està una mica més a prop després d'aquesta resolució de dijous del Tribunal Europeu. La Comissió Europea, de la seva banda, ha explicat que respecta l'opinió favorable del Tribunal de Justícia sobre la llei d'amnistia. Fa un any, l'òrgan executiu comunitari, recordem, criticava la llei. Sentim què ha dit aquest divendres sobre la qüestió al comissari europeu de Justícia, Michael McGrath.
13: La comissió respecta sempre plenament i s'adhereix a les sentències del Tribunal de Justícia. Prenem bona nota de totes les sentències del Tribunal de Justícia, fins i tot la resolució sobre la legislació d'Amnistia a Espanya. Examinarem aquestes i les altres decisions que va prendre ahir el Tribunal de Justícia.
0: El temps.
1: Hem arribat a un quart, ens ho explica Néstor Gómez.
14: Aquest cap de setmana s'espera un temps molt estable, amb núvols baixos a primera hora del matí, tant de dissabte com també de diumenge, a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. Fins i tot no descartaríem que avui arribés a caure alguna goteta, molt poca cosa, però el que hi haurà clarament són temperatures molt altes, unes temperatures nocturnes amb avís meteorològic de calor nocturna, tant al sector del Delta de l'Ebre com també a la Costa Brava. Temperatures tòrrides que no baixaran dels 25 graus. A les comarques de l'interior no baixaran dels 20 graus. Tot això amb un ampli domini del sol que només a la tarda, potser de manera molt puntual, deixarà caure alguna feble precipitació a l'àrea del Pirineu. Les temperatures aquest dissabte, les màximes, un pelet més baixes que les de divendres. Tot i així, no baixarem gaire, perquè les màximes més altes del dia rondaran entre els 35 a 38 graus a gran part de l'interior del país. I de cara a diumenge, una mica més de pols en suspensió, els núvols baixos a les Terres de l'Ebre i una miqueta més de calor. Màximes que s'acostaran, però no arribaran, a la xifra dels 40 graus. Serà la setmana que ve, entre dilluns i dimarts, quan tornarem a tocar la xifra dels 40 graus, i serà cap a finals de setmana quan tornarem a recuperar els valors normals per a aquestes dates.
1: Doncs bé, en aquest context climàtic, atenció, Brussel·les proposa que la indústria pugui emetre més diòxid de carboni del previst a canvi de fer inversions verdes. La Comissió Europea ha optat finalment per alleujar la pressió a les empreses europees davant les demandes de sectors com la siderúrgia o el ciment. El sistema actual obliga les plantes industrials, l'aviació i el sector marítim a comprar drets d'emissió a pagar per poder alliberar el diòxid de carboni a l'atmosfera. Però ara Europa vol relaxar aquestes condicions, és a dir, hi haurà més marge per contaminar i durant més anys, a canvi que s'inverteixi més en la descarbonització de la indústria i el transport. L'eurocomissari del Clima, Bobka Kuxtra, defensa que amb aquesta decisió no s'estan comprometent, però, als objectius climàtics.
15: La proposta d'avui estableix una trajectòria que està plenament en línia amb els objectius climàtics de la Unió Europea pel 2040. Això la fa realment ambiciosa. En segon lloc, estem adoptant un enfocament més amable amb les empreses i, si m'ho permeten, més intel·ligent. El nostre objectiu és impulsar les indústries que són el centre de l'economia europea.
1: A canvi, la proposta vol collar més el sector del transport aeri perquè, a partir d'ara, els vols de mitjana distància també hauran de comprar drets per poder emetre diòxid de carboni. Ara passen dos minuts d'un quart, obrim el focus. Andy Burnham ja és el nou líder del laborisme britànic, el pas previ per convertir-se dilluns en primer ministre del Regne Unit en substitució del també laborista Keir Starmer. Burnham promet un retorn a les essències del laborisme, descentralitzant el país, reindustrialitzant-lo i construint habitatge públic. Anem a Londres. Quim Olivares.
16: A la tercera ha estat la bona. Andy Burnham ja va intentar el 2010 i el 2015 assolir el cim del lideratge del laborisme i finalment ho ha aconseguit aquest divendres. Pel futur primer ministre, el Regne Unit va triar un camí equivocat a la dècada dels 80, amb Margaret Thatcher com a primera ministra, quan el poder polític es va centralitzar i l'econòmic es va concentrar en poques mans i es van privatitzar serveis essencials. Ara Burnham promet un nou camí seguint l'essència laborista.
17: És per això que aquest canvi d'avui és el moment de canvi més significatiu a la nostra política en 40 anys. Ens portarà a un país on la vida sigui més assequible.
16: També ha promès portar esperança i descentralitzar el poder per tots els racons del país.
17: Seré un líder per al nord, el sud, l'est i l'oest. Per Escòcia, Gales i per a Irlanda del Nord. Recuperarem el poder de Westminster i de Whitehall i el donarem al lloc on vosaltres viviu.
16: Burnham pretén posar les persones al centre de la presa de decisions, promoure a les empreses i un procés de reindustrialització, a més de construir habitatge públic. Fins ara, però, no ha donat detalls d'on traurà el finançament per tirar-ho endavant.
1: I França i Alemanya reforcen la cooperació en defensa en un moment en què creix l'amenaça de Rússia. Des de Colònia, el president Emmanuel Macron i el canceller Friedrich Merz han anunciat que Alemanya participarà per primer cop en exercicis nuclears al costat de París. Berlín, Jordi Regàs.
18: L'escenificació de la cimera per parlar de defensa no podia estar més preparada. Merz i Macron han arribat a la base aèria de Nürnberg en un helicòpter policial, els ministres de defensa en un avió militar. S'han fet la foto dins l'hangar al costat d'un caça francès Rafale que pot portar armament atòmic. Aquest és un dels acords importants que tots dos països avancin plegats en la dissuasió nuclear. Ho ha explicat tant Emmanuel Macron com Friedrich Merz.
19: Iniciem un nou camí en comú a la dissuasió. Formarem una nova unitat de direcció estratègica que treballarà en una doctrina comuna. Les tropes convencionals alemanyes aquest any participaran en unes maniobres nuclears de l'exèrcit francès.
20: L'objectif, qu'est-ce que c'est?
21: Quin és l'objectiu? Doncs millorar la seguretat del continent europeu i crear més incertesa en els nostres adversaris i que això ens permeti adaptar-nos a la dissuasió nuclear i tenir altres vies i mitjans. Primer cal crear intimitat estratègica entre nosaltres, és a dir, explicar-nos alguns dels nostres secrets.
18: La cimera ha continuat al castell d'Augustusburg en un entorn més confortable. Aquí bona part del protagonisme se l'ha emportat la Xina, amb qui diuen s'ha de parlar seriosament. Cal que deixi de mantenir la divisa artificialment baixa i compensar el dèficit comercial. També s'ha proposat que el gegant asiàtic transfereixi tecnologia a Europa per crear llocs de treball també a la Unió Europea.
0: 3CAT Info.
1: Ens situem de nou a Catalunya. Llibertat amb càrrecs pel professor jubilat de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, denunciat per 14 alumnes per tocaments mentre feia classes particulars. L'home ha estat detingut aquest divendres per segona vegada perquè hi ha hagut noves denúncies. Anem a Girona, Laia Claret.
22: El jutjat de guàrdia de la Bisbal d'Empordà ha dictat llibertat amb càrrecs pel professor jubilat de 74 anys. Li manté la mesura cautelar de llibertat amb compareixença periòdica davant del jutge. Aquesta ha estat la segona compareixença de l'individu perquè hi ha hagut 8 noves denúncies contra ell. En total, 14. La primera es va interposar l'1 de juliol i al darrere van venir-ne 5 més, totes de joves que asseguren que el docent els feia tocaments quan estaven soles fent classes particulars a casa seva. L'home feia classes de matemàtiques i química a nois i noies d'entre 15 i 18 anys, a qui preparava pel batxillerat i per les proves d'accés a la universitat. Els Mossos no descarten que hi pugui haver més denúncies.
1: Els pares del nadó de 6 setmanes que va patir maltractaments no van reaccionar quan l'Hospital de Sant Pau de Barcelona va activar el protocol per les lesions que presentava. Ho ha assegurat ara davant del jutge la doctora que va atendre aquesta criatura. Segons ha explicat, quan van comunicar als pares que s'activava el protocol per maltractaments, van reaccionar de manera freda i passiva i també es van mostrar distants amb el nadó quan els professionals l'exploraven. A partir d'aquí, es va traslladar el nadó a l'Hospital Vall d'Hebron, que és el centre de referència en aquests casos a Barcelona. Altres professionals de Sant Pau també han declarat que, a banda de la lesió al fèmur, li van veure alguna lesió a l'anus i signes d'agressió sexual. Els metges asseguren que les lesions anals del nadó no eren fruit d'una sola acció.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Ha començat a parar de l'Alt Empordà, un dels festivals clàssics de cada estiu, que, a més, aquest any celebra 40 anys. L'òpera i la dansa en tornen a ser protagonistes fins al 9 d'agost, sense oblidar diversos muntatges de creació contemporània. Anem a Peralada, Fèlix Martín.
23: El Festival de Peralada ja està en marxa en aquesta edició tan especial dels 40 anys. S'ha estrenat aquest divendres al vespre amb una vetllada d'òpera molt especial de primer nivell amb la soprano albanesa Hermonella Yau i el tenor francès Benjamin Bernheim, acompanyats al piano per Marcos Madrigal. Han anat alternant àries d'òpera del segle XIX d'autors italians com Verdi i Puccini i francesos com Massenet i Gounod, totes amb l'amor com a tret distintiu, amb una manera de fer diferent les unes a les altres.
24: Totalment, serà una cosa molt emocionant amb el repertori italià, que jo crec que és més pròxim a l'audiència espanyola. I, per descomptat, la delicadesa i el dramatisme dels repertoris francesos.
25: Realment, aquest programa el vam pensar conjuntament, tot just imaginant una celebració. És una mena d'explosió musical. Vam voler fer una cosa que ho tingui tot, delicat i alhora espectacular. Els millors duets i àries que podem cantar junts, que portin aquesta riquesa de matisos.
2: this amount of colors.
23: El concert d'estrena del festival s'ha fet a l'església del Carme de Parlada amb 150 espectadors que han aplaudit unes interpretacions plenes de complicitat entre els dos cantants. El festival de Parlada es prolongarà fins al dia 9 d'agost.
1: Esports. Amb el David Ubach.
3: La final del Mundial de Futbol de diumenge entre Espanya i l'Argentina ja escalfa motors. De cara al partit pel títol, a Nova Jersey, el davanter del Barça, Lamine Yamal, s'ha entrenat amb normalitat amb la resta de companys de la selecció espanyola aquest divendres i ha d'estar en plenes condicions per jugar a la final. Del decisiu enfrontament n'ha parlat als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio un altre blaurana, Eric García. El polivalent jugador del Barça considera el duel entre espanyols i argentins com la final somiada i s'ha referit també als dos futbolistes que lideren les seves seleccions.
4: Bé, està clar que el Lamine, per les seves característiques, pel seu joc, pot ser algo semblant a el que ha sigut el Messi. Òbviament, la carrera que fins ara té el Leo, no? Tot el que ha aconseguit, tota la gent que ha inspirat, és algo incomparable.
3: De la final, aquest divendres també s'ha sabut que el descans durarà finalment 17 minuts i que es premiarà els vencedors amb un anell de campions, a més del tradicional trofeu. L'Espanya-Argentina de diumenge el transmetrem en una edició especial del Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte jugarà la final de consolació entre França i Anglaterra a Miami. Tots dos tècnics, Didier Deschamps i Thomas Tuchel, admeten que és un partit sobrer, però que el competiran.
5: És normal, molta gent està decebuda, però s'ha de jugar un altre partit. Quan portes la samarreta de França, tant se val el partit. Ho has de donar tot, i així ho farem el dissabte, perquè és l'últim partit de la competició.
6: Cap jugador, tampoc els francesos, vol jugar aquest partit. Volen jugar la final, i ho hem donat tot per arribar a la final. Però el jugarem, professionalment, esclar.
3: Mundial a banda, parlem del Barça ara en clau de mercat.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Nova negativa verbal de l'Atlètic de Madrid a tomb de l'oferta amb termini del club blaugrana per fitxar Julián Álvarez. Aquest divendres ha estat el director general de l'entitat matalassera, Miguel Ángel Gil, qui ha assegurat que rebutgen la proposta del Barça indefinidament i ha acusat Joan Laporta de fer teatre.
7: Permanentemente está actuando para los medios, para los aficionados, para su circo particular y no me ofende. Yo tengo una buena relación personal con él, hablé personalmente con él, le dije, claro, por favor, déjalo estar, no lo queremos vender y no lo vamos a vender, deja de insistir. Pero él mantiene esta situación porque en parte le gusta, es frívolo y le encanta.
3: Per cert que en el seu pas pel Tot Costa, Eric García ha beneït també els fitxatges de Gordon, ja oficial, i de Dejemi, que ho serà a partir de dilluns vinent.
4: Som rapidíssims, que ens ajudaran moltíssim, estic segur, i crec que estem fent les coses molt bé.
3: De fet, ADM ja ha estat aquest divendres a la ciutat esportiva Johan Cruyff per conèixer Hansi Flick, tot i que sense entrenar-se encara. De la infermeria blaugrana parlem de De Jong i del seu genoll dret. Hi ha hagut trobada entre el club i el migcampista neerlandès per determinar si el jugador segueix un pla conservador per recuperar-se de la seva lesió o bé si, en canvi, passa pel quiròfan. En la trobada, els representants del Barça han estat més proclius a l'operació. I encara del Barça, s'ha fet públic que l'equip de Hansi Flick disputarà un torneig triangular amistós a Udine, a Itàlia, el 8 d'agost. Els blaugranes s'hi enfrontaran a l'Udinese local i al Nottingham Forest anglès. Més futbol per explicar que l'Espanyol aquest dissabte es disputa el seu primer amistós de la pretemporada. Serà contra l'Olot, a l'estadi municipal de la capital de la Garrotxa. El davanter blanquiblau Roberto admet que estan impacients perquè comenci a rodar la pilota.
26: Tenemos ganas ya de jugar el primer partido. Hace ya tiempo que no jugábamos y queremos ir cogiendo ritmo. Los nuevos también que vayan cogiendo el ritmo del equipo, de cómo jugamos.
3: A la segona divisió, el Girona ha comunicat la renovació de David López fins al 2027. El defensa de 36 anys havia esgotat contracte al juny.
27: Vestir un altre any la samarreta del Girona era molt important, ja no sol per un tema emocional de club. El descens va ser molt dur per tots i vam sentir en deute de tornar a ajudar en tot el que pogués l'equip.
3: David López va arribar al 2022 a Montilivi procedent de l'Espanyol.
1: 3CAT Info.
3: També ha estat dia de moviments de mercat a la Lliga Femenina. El Badalona Women ha anunciat el fitxatge d'Izarne Sarasola, defensa basca procedent del Nantes francès. D'altra banda, el Barça ha anunciat la cessió de la defensa Adriana Renera al Deportivo de la Corunya. I afegim que el femení de l'Espanyol ha començat aquest divendres la pretemporada amb el primer entrenament. Obrim ara bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
0: L'actualitat esportiva a fons.
3: El Barça ha comunicat el seu cinquè fitxatge pel nou curs. Es tracta del base uruguaià de 22 anys, Agustín Ubal, que ha pagat la seva clàusula de sortida al Manresa. Ubal, precisament, es va formar al planter blaugrana.
2: Estuve fuera del club intentando reencontrarme como jugador, viviendo experiencias profesionales, que es lo que necesitaba para seguir creciendo como persona y como deportista. Así que bueno, nada, ahora creo que vengo un poco más hecho y preparado para el reto.
3: I el Tour de França ha mogut a 13a etapa, que ha deparat el triomf de Mauro Schmidt. El suís de l'equip Jayco ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia en què també hi havia el britànic Tom Pidcock, que ha escalat al quart lloc de la classificació general liderada un dia més per l'eslovè de l'Emirates Tadej Pogacar.
0: 3CAT Info. Són dos quarts de dues.

0: Ara són 2:15, us estem explicant que Catalunya va rebre l'any passat el 8,6% de tot el que el govern espanyol va invertir a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015. En total va rebre 1.321 milions d'euros, que és menys de la meitat que Madrid. La Guàrdia Civil conclou que l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, i la seva família van obtenir beneficis irregulars de més de 300.000 euros entre els anys 2015 i 2024. Sospita que provenien de la suposada trama d'adjudicació irregular d'obra pública al voltant del Ministeri de Transports que encapçalava José Luis Ábalos. A partir d'ara també us explicarem que l'aeroport de Barcelona remodelarà la Terminal 2. Ampliaran els controls de seguretat, es farà una nova porta d'entrada i es reobrirà també el mòdul A. A l'exterior hi haurà més il·luminació, es reobriran els pàrquings i es reorganitzarà l'accés. L'emblemàtic mural de Joan Miró es traslladarà a la Terminal 1. Només els veïns de 2 dels 8 edificis desallotjats per l'esvoranc del Putxet podran tornar dilluns a casa seva. Per la majoria d'afectats, el retorn podria trigar encara setmanes. En parlarem d'aquí una mica, també. I dues pel·lícules catalanes que optaran a la Conxa d'Or del Festival de Sant Sebastià a Sants, de Miquel Gurrea, rodada en català, i Cinco Minutos Más, de Javier Ruiz Caldera. A més, hi haurà una desena de títols més amb presència catalana destacada. Ara el repassem.
1: Esports.
2: Lamine Yamal s'ha entrenat amb normalitat amb la resta de companys de la selecció espanyola i ha d'estar en plenes condicions per jugar a la final del Mundial de Futbol de diumenge entre Espanya i l'Argentina.
0: I aquest cap de setmana serà de calor intensa a totes les comarques de l'interior. No es tocaran els 40 graus, però es rondaran els 38 a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Hi haurà calor nocturna a tot el litoral, sobretot a la Costa Brava i al Delta de l'Ebre. El temps serà assolellat amb núvols de tarda al Pirineu. Doncs vinga, som-hi. Catalunya torna a ser una de les comunitats autònomes on l'Estat destina menys recursos, tenint en compte l'aportació que fa amb la seva població i amb el pes també del seu PIB. L'any passat va rebre només el 8,6% de tota la inversió que el govern espanyol va fer a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015 amb Mariano Rajoy a la Moncloa i queda molt lluny del que va rebre, per exemple, la Comunitat de Madrid, que va ser més del 20% del total. Concretament, segons un informe del Ministeri d'Hisenda, al qual ha tingut accés a aquesta emissora, l'any passat l'Estat va invertir a Catalunya 1.321 milions d'euros. A Madrid va ser més del doble, uns 3.200 milions. L'economista Guillem López Casasnovas destacava en una entrevista al Catalunya Migdia que és una tendència de fa temps.
3: Després del 23, ara el 25, continua sent doble Madrid. O sigui, no tan sols no s'escurça, sinó que el gap augmenta. Jo ja no tinc paraules per explicar el que està passant, perquè el que demostra, en realitat, és el poc interès que tenen en creure's ser un estat territorialitzat.
0: En un comunicat, el Departament d'Economia de la Generalitat assegura que negocien amb el govern espanyol perquè Catalunya rebi els nivells d'inversió en línia amb la seva aportació del PIB, que ronda el 19%. Junts, per la seva banda, diu que aquestes xifres descriuen una asfíxia econòmica premeditada per part de l'Estat, independentment de qui estigui a la Moncloa, i assegura que el president de la Generalitat, Salvador Illa, es resigna perquè no vol incomodar Pedro Sánchez.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Us ho avançàvem ara fa uns minuts. L'aeroport de Barcelona remodelarà la Terminal 2. Es tracta d'una actuació de la mateixa importància que la que es va fer amb motiu dels Jocs Olímpics, segons la directora de l'aeroport, Eva Valenzuela. Suposarà una inversió de més de 153 milions d'euros i les obres haurien d'estar enllestides el 2031. S'ampliaran els controls de seguretat, es farà una nova porta d'entrada i també reobrirà el mòdul A.
4: La facturació de la T2A està tancada des de que se va obrir la Terminal 1. El que farem és reobrir tota la terminal, refarem tota la facturació de la Terminal T2A i la reobrirem. Això donarà resposta en quant a qualitat, però també en quant a capacitat de facturació.
0: També s'actuarà a l'exterior, hi haurà més il·luminació, es reobriran els pàrquings, es reorganitzarà l'accés per fer una autèntica porta d'entrada a Barcelona amb un gran eix vegetal continu. Això diuen. L'emblemàtic mural de Joan Miró es traslladarà a la terminal 1, però els tècnics estan estudiant la manera més segura de fer-ho i no hi ha data, de fet, per retirar-lo. L'actuació no incrementarà la capacitat de la T2 perquè no es modificarà la xarxa de pistes ni s'afegiran tampoc portes d'embarcament. Ara la T2 s'aglutina al 35% del volum total de l'aeroport de Barcelona, que són uns 20 milions de passatgers anuals. Obrim ara la plana política judicial. Santos Cerdán i la seva família van obtenir més de 300.000 euros de beneficis irregulars entre el 2015 i el 2024. Això recull un informe de la Guàrdia Civil on s'afirma que els ingressos de l'exsecretari d'Organització del PSOE van arribar al màxim quan Ábalos era ministre de Transports. També apunten que Cerdán va disposar de diners en efectiu d'origen desconegut. Madrid, Àngels Lafuente.
5: Després d'investigar els comptes i el patrimoni de Santos Cerdán, la Guàrdia Civil conclou que entre els anys 2015 i 2024, ell i el seu entorn familiar van ingressar 324.000 euros de l'empresa Servi Navar, la constructora que els investigadors vinculen amb Cerdán i amb el seu soci i amic Anxon Alonso. Luco sosté que tant Servi Navar com Acciona s'haurien beneficiat d'adjudicacions públiques, especialment durant l'etapa de José Luis Ábalos al capdavant del Ministeri de Transports. De fet, els investigadors consideren que Cerdán era soci ocult de Servi Navar, malgrat que l'exdirigent socialista sempre se n'ha desvinculat. Segons l'informe, Cerdán també va disposar d'ingressos en l'efectiu d'origen desconegut, concretament de 18.200 euros entre el 2014 i el 2017, coincidint novament amb l'etapa d'Ábalos com a ministre. També apunten que la dona de Cerdán va cobrar de la trama empresarial 1.300 euros al mes per treballar d'auxiliar administrativa, una feina que no va fer mai i per la qual es va acabar embutxacant 18.730 euros. Un dels exemples de la plena disposició que tenia el número 3 del PSOE dels fons de Servi Navar és la negociació de la compra d'un pis a Madrid entre finals del 2021 i principis del 2022 per gairebé 1 milió d'euros, una operació que no va prosperar. Luco considera que l'informe sobre el patrimoni de Cerdán està incomplert i ha demanat al jutge autorització per investigar els comptes de 4 familiars directes de l'exdirigent socialista.
0: Doncs bé, amb aquest panorama, la Comissió Europea reclama a l'Estat espanyol més mesures per lluitar contra la corrupció i, de fet, posa la banya en dos temes que esquitxen el PSOE i el govern de Pedro Sánchez. El primer, la figura del fiscal general per demanar que reforci la seva independència i l'altre, la regulació dels lobbies per reclamar-ne més control amb la creació d'un registre oficial de lobbistes. Just quan la justícia espanyola investiga, ja ho sabeu, els negocis privats de Zapatero durant la seva etapa d'expresident. Anem ara a Brussel·les. Bruno Fortea Mires.
6: Tot i el pla anticorrupció engegat l'any passat per Pedro Sánchez, la Comissió Europea troba que en aquests últims mesos s'han fet pocs progressos a l'hora de prevenir els conflictes d'interessos entre els alts càrrecs públics i el sector privat. També denuncia deixadesa pel que fa al control del patrimoni dels polítics. Segons Brussel·les, calen sancions més contundents per als que menteixin en les seves declaracions de béns. D'una banda, lamenta la lentitud de la justícia espanyola per resoldre investigacions per corrupció política, però d'una altra, la Comissió, amb majoria de membres del Partit Popular Europeu, també censura les crítiques contra els jutges espanyols llançades per ministres del PSOE i apressa Madrid perquè aprovi aviat el nou estatut del fiscal general per desvincular els anys del seu mandat dels anys que dura un govern. Brussel·les ho veu amb bons ulls, però ara mateix la reforma està pendent d'aprovació al Congrés.
1: Trescat Info. Trescat Info.
0: Ara són 2:15, parlem del conflicte al Pròxim Orient. Els Estats Units han atacat l'Iran per setena nit consecutiva, segons informa el Comandament Central Militar nord-americà. En l'última onada de bombardejos, aquest divendres, han destruït ponts, aeroports, estacions de trens a la República Islàmica, segons denuncia Teheran. Les imatges de destrucció de les infraestructures viàries han aixecat crítiques a les Nacions Unides. El secretari general, Antonio Guterres, ha condemnat els atacs sobre infraestructura civil a l'Iran a través d'un comunicat que ha llegit el seu portaveu.
7: Such attacks are unacceptable.
8: Aquests atacs són inacceptables. El secretari general reitera la seva ferma convicció que no hi ha una solució militar al conflicte i demana que s'intensifiquin els esforços diplomàtics cap a una solució pacífica i duradora.
0: En aquesta onada d'atacs nord-americans contra l'Iran han mort 8 persones, segons el balanç de les autoritats de la República Islàmica. L'Iran amenaça de passar, doncs, d'una actuació militar defensiva a una ofensiva total si aquests atacs als Estats Units continuen. La Guàrdia Revolucionària adverteix que la flota naval militar de Washington serà objectiu de futurs atacs. Aquest divendres l'Iran ha llançat projectils contra un vaixell de bandera tailandesa que intentava creuar l'estret sense el permís del país persa abans. Les forces armades iranianes han bombardejat una central elèctrica i una dessalinitzadora a Kuwait i bases militars també nord-americanes a Qatar, Bahrein i Síria. I mentrestant, 8 persones han mort i una vintena han resultat ferides en un bombardeig israelià en un camp de refugiats al centre de Gaza. Les víctimes assistien al funeral d'un palestí assassinat hores abans a mans de l'exèrcit. I l'exèrcit, doncs, israelià, per la seva banda, ha assegurat que l'objectiu era una cèl·lula de la jihad islàmica, considerant un grup terrorista per Israel i els Estats Units. Tot i això, han reconegut que hi ha hagut víctimes civils i afirmen que estan revisant ara aquest atac. Al llarg d'aquest divendres, 13 gazians han perdut la vida en bombardejos israelians en diferents punts de l'enclavament. Tel Aviv ha intensificat els atacs a la franja en les últimes setmanes, malgrat l'acord d'alto el foc vigent des de l'octubre del 2025. Des d'aleshores, el Ministeri de Sanitat de Gaza, controlat per Hamas, calcula que han mort més de 1.100 persones. Mitja dotzena de soldats israelians han estat assassinats durant aquest mateix període. I a Mèxic, un terratrèmol de 7,4 graus ha sacsejat aquest divendres la costa sud d'aquest país sense causar danys ni víctimes. L'epicentre s'ha registrat a 135 quilòmetres de Ciudad Hidalgo, a l'estat de Chiapas, a una profunditat de 10 quilòmetres. El seu governador de Chiapas, Eduardo Ramírez, ha assegurat que no hi ha afectacions greus, però ha demanat molta precaució a la población.
9: No hay ningún problema, no hay afectaciones graves. En tema marítimo solamente se espera que se incremente en algunas playas hasta medio metro el nivel del agua por efecto del ese efecto tsunami por el sismo. Se invita a la población a que se aleje de las playas por lo pronto, pero no hay ningún problema.
0: Després del terratrèmol principal s'han registrat almenys 4 rèpliques. La més intensa ha estat de magnitud 5,8 amb epicentre a prop de Ciudad Hidalgo, però n'hi ha hagut 2 més. El terratrèmol també s'ha percebut en diversos països de la regió, com ara Guatemala i El Salvador. També s'ha activat una alerta per tsunami, però no s'ha registrat cap incidència en aquest sentit. A Barcelona, els 300 veïns desallotjats per l'esvoranc de l'L9 del metro no podran tornar a casa aquest divendres, com estava previst. Només s'ha autoritzat el retorn dilluns dels veïns de 2 dels 8 edificis afectats del carrer de Sant Gervasi de Cassoles. La setmana que ve es podria permetre el retorn a un altre bloc del mateix carrer. Ramon Ramírez és el director general d'Infraestructures de la Generalitat.
10: L'edifici número 54 té tots els paràmetres en bones condicions, però per les raons que fossin, aquest edifici no es va poder instrumentar abans de la pas de l'obra. Es va fer un cop va haver-hi l'incident i hem comprovat que el moviment és correcte, però necessitem una setmana més de comprovar que aquesta estabilitat és correcta.
0: La resta d'afectats, ara ho dèiem, hauran d'esperar uns dies més fins que es garanteixi que el terreny és estable. Un dels veïns evacuats, Pau Cabarroca, ha explicat al Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio que no podran tornar a casa fins a principis d'agost.
11: No ens ha quedat clar, ens han dit que de moment una data prevista podria ser el 3 d'agost, el dilluns 3 d'agost, o almenys que abans d'aquella data ho veien complicat.
0: El govern activarà ajuts perquè els comerços puguin assumir despeses i compensacions per als veïns afectats. Domingo Fínez, que és propietari de la pizzeria on va sortir la cavitat, ha dit al Catalunya Vespre que han arribat a un acord amb la Generalitat per pagar tot el sou als seus treballadors.
12: Hemos conseguido que se pare el ERTE, y porque por el ERTE se cobra un 30% menos, porque ellos no tienen culpa, yo tampoco, pero ellos menos todavía. Y automáticamente, a partir de ya, la Generalitat pues, Yo le digo, hay tantos gastos, ellos nos darán el dinero y les pagaré yo y cobrarán el 100% de la nómina.
0: Malgrat això, alguns veïns s'estan organitzant per presentar una reclamació col·lectiva pels danys i prejudicis causats per aquest esvoranc. El Banc Santander i els sindicats han acordat un pla de prejubilacions a partir dels 55 anys que permetrà cobrar el 95% de la pensió. L'acord estarà vigent fins a final del 2028. Dels 34.000 empleats del banc a Espanya, que són els únics que es poden beneficiar de les prejubilacions, uns 5.000 compleixen les condicions acordades. L'últim expedient de regulació d'ocupació presentat pel Santander va ser l'any 2020. Va rebre més sol·licituds per formar-ne part de les pactades inicialment i va suposar l'acomiadament de més de 3.500 treballadors. I abans de parlar de la situació meteorològica d'aquest cap de setmana, us expliquem que un estudi clínic internacional ha identificat una estratègia que podria frenar la progressió de l'Alzheimer en les fases inicials. Els resultats obren la porta a tractaments capaços de modificar el curs de la malaltia. L'assaig clínic, impulsat per la multinacional Biogen, amb la participació d'AC Alzheimer Center Barcelona, actua reduint la producció de la proteïna tau, que és una proteïna natural del cervell que ajuda les neurones a funcionar correctament, però que quan s'altera pot contribuir al desenvolupament de l'Alzheimer. S'administra cada 6 mesos amb una punció lumbar per arribar més directament al cervell. A més, es podria combinar amb els dos fàrmacs que ja existeixen i alenteixen un 30% aquesta malaltia. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Xavi Morató, que és el director adjunt de l'ACE.
13: L'interessant d'aquesta nova via terapèutica és que es podrien combinar els dos tractaments. Cadascun aniria dirigit, no?, a aquesta diana, el lecanemab i donanemab a l'amiloide, i el diranersen a reduir l'acumulació de tau dins de les neurones.
0: Aquests dos altres fàrmacs fa un any i mig que estan aprovats a Europa, però de moment no han rebut l'autorització perquè es puguin administrar aquí a Catalunya. El govern espanyol i les comunitats ho van denegar ahir en considerar que el benefici clínic és limitat pel cost dels fàrmacs.
1: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
14: Aquest cap de setmana s'espera un temps molt estable, amb núvols baixos a primera hora del matí, tant de dissabte com també de diumenge, a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. Fins i tot no descartaríem que avui arribés a caure alguna goteta, molt poca cosa, però el que hi haurà clarament són temperatures molt altes, unes temperatures nocturnes amb avís meteorològic de calor nocturna, tant al sector del Delta de l'Ebre com també a la Costa Brava. Temperatures tòrrides que no baixaran dels 25 graus. A les comarques de l'interior no baixaran dels 20 graus. Tot això amb un ampli domini del sol que només a la tarda, potser de manera molt puntual, deixarà caure alguna feble precipitació a l'àrea del Pirineu. Les temperatures aquest dissabte, les màximes, un pelet més baixes que les de divendres. Tot i així, no baixarem gaire, perquè les màximes més altes del dia rondaran entre els 35 a 38 graus a gran part de l'interior del país. I de cara a diumenge, una mica més de pols en suspensió, els núvols baixos a les Terres de l'Ebre i una miqueta més de calor. Màximes que s'acostaran però no arribaran a la xifra dels 40 graus. Serà la setmana que ve, entre dilluns i dimarts, quan tornarem a tocar la xifra dels 40 graus i serà cap a finals de setmana quan tornarem a recuperar els valors normals per a aquestes dates.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.

0: de l'àrea metropolitana de Barcelona.
1: Un cop ancorada la plataforma al fons marí, ara la grua 250 tones iniciarà els treballs d'enderroc dels elements que no es poden rehabilitar i que substituïm pels nous. Primer començarà pels pilons que queden dempeus de l'antiga plataforma i posteriorment treurà les bigues que no podem rehabilitar i que s'han d'enderrocar i traslladar a l'abocador corresponent.
0: El pont va quedar molt malmès després del temporal Glòria al gener del 2020. El procés de rehabilitació va començar fa mesos amb els treballs previs per terra i ara arrenca la intervenció per mar. La complexitat d'aquesta etapa és que dependrà de les condicions marítimes. La rehabilitació, amb un pressupost de més de 4 milions d'euros, incorporarà una nova plataforma final circular dissenyada per resistir millor els temporals. La previsió és que el pont del petroli pugui reobrir abans que s'acabi l'any.
2: TMB allargarà una hora el servei de metro aquest diumenge per la final del Mundial de Futbol. Per afavorir la mobilitat a la ciutat de Barcelona i el seu entorn, Transports Metropolitans ha comunicat que diumenge, de manera excepcional, tota la xarxa de metro funcionarà una hora més. Això vol dir que els trens circularan fins a la una de la matinada. L'endemà, dilluns 20 de juliol, la xarxa de metro reobrirà a l'hora habitual, que són les 5. Investigadors de la Universitat Rovira i Virgili han descobert dos esquelets sencers de rinoceront de fa 200.000 anys a la cova de les Teixoneres de Moià, al Moianès. Són els únics que s'han trobat fins ara en tota la península Ibèrica i dels pocs que s'han trobat arreu del món. Tarragona, Jordi Barranca.
3: En els 24 anys que fa que es fan excavacions en aquest jaciment, no s'havia trobat res semblant. La troballa que han fet experts de la URB i de l'Institut de Paleoecologia Humana i Evolució Social és única. Jordi Rosell, investigador principal del jaciment.
4: Allí hi havia un llac i de sobte apareixen dins d'aquest llac que estàvem excavant una acumulació d'ossos molt grans, entre els quals destaquen sobretot una sèrie de rinocerons, un adult i un subadult gairebé adult, sencers, que no tenen precedents pràcticament enlloc del món.
3: Fins ara només es tenia constància de dues troballes semblants, una a Itàlia i una altra a Alemanya. Ara, però, encara queden preguntes per respondre.
4: No sabem què ha passat amb aquests rinocerons, no sabem com han arribat, sabem que han arribat amb carn, val? Que van morir dins de la cova, probablement. Estan els esquelets una mica moguts, no sabem si pels efectes de l'aigua, perquè estan a dins d'un petit llac, o per la pròpia descomposició dels cadàvers.
3: A banda, també s'han recuperat eines de gran valor, com una punta de llança feta amb os, també de fa 200.000 anys. Fins ara, les peces descobertes s'emmagatzemaven aquí a Tarragona, però ara l'Ajuntament de Moià ha cedit un espai per guardar-les.
2: El Festival de Sant Sebastià tornarà a ser el gran aparador del cinema català d'aquest any. D'entrada, hi haurà dues produccions catalanes en competició oficial i s'hi podran veure 10 títols més amb presència catalana destacada. Entre d'altres, les últimes pel·lícules d'Eduard Fernández, Oriol Pla, Meritxell Colell o Isaac i la Cuesta. Marc Garriga.
5: Una de les pel·lícules catalanes que optarà a la Conxa d'Or és Sants, dirigida per Miquel Gurrea i rodada en català. Igual que en el seu anterior film, Suro, la protagonista és Victoria Luengo, que aquí estarà acompanyada d'Ariadna Gil. I l'altra és Cinco minutos más, del cineasta de Viladecans, Javier Ruiz Caldera, que firma una comèdia sobre un matrimoni en crisi que entra en un bucle temporal i que té un repartiment encapçalat per Javier Cámara, Berto Romero i Belén Cuesta. Però la presència catalana no acaba aquí. L'actor Eduard Fernández protagonitza El mal padre, que també competirà en secció oficial, i la cineasta Elena Martín presentarà fora de competició la sèrie policíaca El Castillo. Dins l'apartat de projeccions especials s'ha anunciat l'estrena de la pel·lícula catalana Ruega por nosotras i la sèrie documental produïda per Juan Antonio Bayona Más allá de la sociedad, que seria una continuació de la seva pel·lícula La societat de la neu. A més, Oriol Pla i Marina Salas protagonitzen Esta soledad, de Javier Giner, el primer llargmetratge del creador de la sèrie Yo adicto, i la secció Zabaltegui acollirà un documental sobre flamenc d'Isaac i la Cuesta, Jaleos, la pel·lícula de Meritxell Colell, Lejos de los árboles, i la producció d'Albert Serra, Le Gauche Rouge, del francès Bruno Dumont. El certamen començarà el 18 de setembre.
2: I els catalans Gemma Ruiz, Marta Carnicero, Carlos Zanón i Marc Colell són quatre dels 50 escriptors convidats a la Bienal Internacional del Llibre de São Paulo, al Brasil, que té Espanya com el país convidat d'honor. Sota el lema Confluències, entre el 4 i el 13 de setembre, el programa comissariat per l'escriptora Marta Sanz promourà les converses entre els dos països amb la mirada posada en la diversitat i la pluralitat geogràfica i lingüística. Ho destaca Ernest Urtasun, ministre de Cultura espanyol.
6: En la presència de nostra a les fires internacionals del llibre, portem autors en gallec, en euskera, en català, tindran una presència molt destacada, perquè evidentment, jo això com a ministre de Cultura sempre ho he defensat, la riquesa lingüística

0: lingüística del nostre país és un dels nostres grans actius també a l'exterior, no?
1: El pavelló espanyol tindrà 500 metres quadrats, inspirat en els mosaics de l'artista brasiler Roberto Burle Marx. Es configura com un paisatge continu de peces que evoca la diversitat de la literatura espanyola contemporània i el seu diàleg amb el Brasil. A més de recitals i tallers, aquest programa oferirà 30 sessions al voltant de temàtiques com les identitats i les fronteres, el terror, l'ecologia, la literatura del jo, l'autoficció o també la memòria democràtica. Cada dia també es farà una vetllada poètica amb veus actuals de la poesia escrita en català, euskera, gallec i castellà. Aquesta fira de São Paulo és una de les principals trobades editorials del món i rep 700.000 visitants.
2: Esports.
1: Amb el David Ubach.
3: La final del Mundial de Futbol de diumenge entre Espanya i l'Argentina ja escalfa motors. De cara al partit pel títol a Nova Jersey, el davanter del Barça, Lamine Yamal, s'ha entrenat amb normalitat amb la resta de companys de la selecció espanyola i ha d'estar en plenes condicions per jugar a la final. Del decisiu enfrontament n'ha parlat als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio un altre blaurana, Eric García. El polivalent jugador del Barça considera el duel entre espanyols i argentins com la final somiada i s'ha referit també als dos futbolistes que lideren les seves seleccions.
4: Bé, està clar que el Lamine, per les seves característiques, pel seu joc, pot ser algo semblant a lo que ha sigut el Messi. Òbviament, la carrera que fins ara té el Leo, no? Tot el que ha aconseguit, tota la gent que ha inspirat, és algo incomparable.
3: L'Espanya-Argentina de diumenge el transmetrem en una edició especial del Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte jugarà la final de consolació entre França i Anglaterra a Miami. Mundial a banda, parlem del Barça ara en clau de mercat.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Nova negativa verbal de l'Atlètic de Madrid a tomb de l'oferta amb termini del club blaugrana per fitxar Julián Álvarez. Aquest divendres ha estat el director general de l'entitat matalassera, Miguel Ángel Gil, qui ha assegurat que rebutgen la proposta del Barça indefinidament i ha acusat Joan Laporta de fer teatre.
5: Permanentemente está actuando para los medios, para los aficionados, para su circo particular y no me ofende. Yo tengo una buena relación personal con él, hablé personalmente con él, le dije, claro, por favor, déjalo estar, no lo queremos vender y no lo vamos a vender. Deja de insistir, pero él mantiene esta situación porque en parte le gusta, es frívolo y le encanta.
3: Per cert que en el seu pas pel Tot Costa, Eric García ha beneït també els fitxatges de Gordon, ja oficial, i de Dayemi, que ho serà a partir de dilluns vinent.
4: Som rapidíssims, que ens ajudaran moltíssim, estic segur, i crec que estem fent les coses molt bé.
3: De fet, Adeyemi ja ha estat aquest divendres a la ciutat esportiva Johan Cruyff per conèixer Hansi Flick, tot i que sense entrenar-se encara. De la infermeria blaugrana parlem de De Jong i del seu genoll dret. Hi ha hagut trobada entre el club i el migcampista neerlandès per determinar si el jugador segueix un pla conservador per recuperar-se de la seva lesió o bé si, en canvi, passa pel quiròfan. En la trobada, els representants del Barça han estat més proclius a l'operació. I encara del Barça, s'ha fet públic que l'equip de Hansi Flick disputarà un torneig triangular amistós a Udine, Itàlia, el 8 d'agost. Els blaugranes s'hi enfrontaran a l'Udinese local i al Nottingham Forest anglès. Pel que fa a l'Espanyol, aquest dissabte disputa el seu primer amistós de pretemporada. Serà contra l'Olot a l'estadi municipal de la capital de la Garrotxa. El davanter blanquiblau Roberto admet que estan impacients perquè comenci a rodar la pilota.
6: Tenemos ganas ya de jugar el primer partido. Hace ya tiempo que no jugábamos y queremos ir cogiendo ritmo, los nuevos también que vayan cogiendo el ritmo del equipo, de cómo jugamos.
3: A la segona divisió, el Girona ha comunicat la renovació de David López fins al 2027. El defensa de 36 anys havia esgotat contracte al juny.
7: Vestir un altre any la samarreta del Girona era molt important, ja no sol per un tema emocional de club. El descens va ser molt dur per tots i vam sentir en deute de tornar a ajudar en tot el que pogués l'equip.
3: David López va arribar el 2022 a Montilivi procedent de l'Espanyol. I al Sabadell, l'altre català a segona, ha anunciat el traspàs del migcampista Tito a l'Europa.
2: 3CAT Info.
3: Més futbol encara, perquè també ha estat un dia de moviments de mercat a la Lliga Femenina. El Badalona avui van anunciar el fitxatge d'Izarne Sarasola, defensa basca procedent del Nantes francès, que acaba de recuperar-se d'una greu lesió al genoll.
8: Volver a competir en la Liga F y disfrutar del fútbol que vengo de una lesión muy grave y darlo lo mejor.
3: D'altra banda, el Barça ha anunciat la cessió de la defensa Adriana Renera al Deportivo de la Corunya. I afegim que el femení de l'Espanyol ha començat aquest divendres la pretemporada amb el primer entrenament. Dit això, obrim bloc poliesportiu ara parlant de bàsquet.
2: 3CAT Info.
3: El Barça ha comunicat el seu cinquè fitxatge pel nou curs. Es tracta del base uruguaià de 22 anys, Agustín Ubal, que ha pagat la seva clàusula de sortida al Manresa. Ubal, precisament, es va formar al planter blaugrana.
9: Estuve fuera del club intentando reencontrarme como jugador, viviendo experiencias profesionales, que es lo que necesitaba para seguir creciendo como persona y como deportista. Así que bueno, nada, ahora creo que vengo un poco más hecho y preparado para el reto.
3: Relatiu al Barça encara, el Fenerbahçe turc ha anunciat el fitxatge de Will Clyburn per una temporada després que el club blaugrana fes efectiva la clàusula de tall sobre el nord-americà. I afegim que el Madrid ha fet oficial el fitxatge de Timothée Luwawu-Cabarrot fins al 2028. L'aler francès era pretès pel Barça per ocupar el lloc de Clyburn, precisament. Del bàsquet passem al ciclisme, ara. Moguda a 13a etapa al Tour de França, que ha depretat el triomf de Mauro Schmidt. El suís de l'equip Jayco ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia, que ha arribat a superar la 50a d'integrants. Schmidt considera que tot els ha sortit rodat com a equip.
10: Ara mateix no m'ho puc creure. Ha estat un dia increïblement dur des del principi. Amb tot l'equip volíem ser-hi per guanyar en una escapada. Els nois també han treballat bé des del darrere per remuntar, de manera que jo només he hagut de seguir-los. Tot ha anat gairebé perfecte.
3: A l'escapada, que ha arribat amb 7 minuts i mig d'avantatge respecte del gran grup, també hi havia el britànic Tom Pidcock, del Pinarello, que s'ha col·locat quart a la general. Un dia més, l'esloveta Dave Pogacar de l'Emirates manté el mallot groc de líder. I a l'Open britànic de golf, el golfista de la Garriga David Puig ha quedat fora del tall, tancar la segona jornada al camp anglès Royal Birkdale de Southport amb 7 cops sobre el par del camp, per a un total de més 11.
2: 3CAT Info 3CAT Info

0: Són les dues.
1: Catalunya va rebre l'any passat el 8,6% de tot el que el govern espanyol va invertir a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015. En total va rebre 1.321 milions d'euros, menys de la meitat que Madrid. Continua actiu i sense control l'incendi d'Orés a l'Aragó, que ja ha cremat gairebé 14.000 hectàrees i que ha obligat a evacuar un miler de persones. La variabilitat del vent dificulta les feines dels bombers, que se centren sobretot a assegurar la protecció del casc urbà dels municipis afectats. Aquí estem patint el pitjor inici d'estiu dels últims 15 anys pel que fa a incendis forestals. Les tres onades de calor gairebé consecutives han ressecat molt els boscos i han multiplicat el risc. Aquest dissabte, el nivell màxim per risc d'incendi és extrem a 27 poblacions i es mantenen tancats els accessos a tres espais naturals. La Guàrdia Civil conclou que l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, i la seva família van obtenir beneficis irregulars de més de 300.000 euros entre els anys 2015 i 2024. Sospita que provenien de la suposada trama d'adjudicació irregular d'obra pública al voltant del Ministeri de Transports que encapçalava José Luis Ábalos. Junts i el govern espanyol mantenen el seu distanciament l'endemà de la sentència europea que avala l'amnistia. El ministre Òscar Puente ha animat Carles Puigdemont a tornar, plantar cara als tribunals espanyols i assumir el risc de ser detingut. El número 2 de Junts, Jordi Turull, ha qualificat de miserables i frívoles aquestes paraules del ministre. Brussel·les planteja que la indústria pugui emetre més diòxid de carboni del previst i durant més anys, a canvi d'augmentar les inversions verdes. La proposta arriba després de les pressions de les empreses europees per ser més competitives. I Andy Burnham és el nou líder del Partit Laborista Britànic i dilluns es convertirà en el primer ministre del Regne Unit. El nou premier promet descentralitzar el país, reindustrialitzar-lo i construir també habitatge social. Un diàleg entre grans àries de l'òpera francesa i italiana ha servit per arrencar el Festival de Peralada en una edició en què celebra 40 anys i que durarà fins al 9 d'agost. També hi haurà espais per la dansa i muntatges de creació contemporània.
2: Esports. Lamine Yamal s'ha entrenat amb normalitat amb la resta de companys de la selecció espanyola i ha d'estar en plenes condicions per jugar a la final del Mundial de Futbol de diumenge entre Espanya i l'Argentina. Nova negativa verbal de l'Atlètic de Madrid al Barça per Julián Álvarez. El director